0: Aguda i centenars d'incidències. Ja no hi ha cap zona del país afectada per restriccions de mobilitat. Les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà han estat les últimes a aixecar les mesures d'autoprotecció aquest diumenge al vespre. Segons les dades del Departament d'Interior, des de l'inici de l'episodi, el telèfon d'emergències ha atès més de 8.000 trucades. Els bombers han fet més de 2.400 serveis i en 200 casos han hagut de rescatar persones que estaven atrapades per l'aigua. David Borrell és el cap dels bombers.
1: Hem treballat amb 2.440 actuacions, el que fa a bombers, de les quals hem de destacar 225 serveis de salvament. Això són moltíssims serveis de salvaments, amb moltes persones, diguéssim, afectades per aquests salvaments.
0: A una de les víctimes mortals l'han robat a Tordera, al Maresme. Es tracta d'un home a qui ha caigut un mur a sobre en un càmping. L'altre, a Montornès del Vallès, on la víctima ha perdut la vida en un soterrani inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que dos testimonis han vist com un home queia arrossegat per l'aigua a Pineda de Mar, al Maresme. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat perquè el temps inestable encara pot continuar en les pròximes hores. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
2: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat. D'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció, aplicant mesures de seguretat, com hem anat demanant.
0: Més de 15.000 usuaris han patit talls de llum com a conseqüència de les pluges. Pel que fa al cabal dels rius, durant aquest diumenge se n'ha anat normalitzant després de rècords històrics i de superar els llindars de perill en casos com el Besòs, el Daró o la Tordera. Aquest dilluns es reprendrà la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar, al Maresme, quan la riera l'ha arrossegat aigües avall. Els forts aiguats han deixat també una víctima mortal a la comarca, un home de 75 anys, a qui li ha caigut el mur d'un càmping a sobre. Anem a Pineda de Mar, Marta Vallès.
3: Amb la llum del dia reprendrà aquest dilluns la recerca de la persona que ha caigut a la riera de Pineda de Mar, on s'hauria apropat per veure l'efecte dels aiguats. Segons alguns testimonis, s'hauria volgut fer una fotografia quan ha relliscat i l'aigua l'ha arrossegat. Els bombers han pentinat la riera de dalt a baix durant tot el dia, mentre un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i efectius de la Guàrdia Civil s'han concentrat en la zona de la platja, on hauria pogut anar a parar el cos, però no s'ha trobat res. A Tordera, un home ha mort al caravaning internacional Costa Brava quan un mur que ha cedit li ha caigut al damunt. Elisabet Mejías és l'alcaldessa del municipi.
4: Hem rebut un avís de la caiguda d'un mur i quan s'hi ha adreçat la patrulla de policia en local i han activat els serveis d'emergències, s'ha intentat fer la RCP en aquesta persona i lamentablement ha acabat morint.
3: A tota la comarca els aiguats han fet destrosses molt importants. La carretera Nacional 2 s'ha hagut de tallar en diferents punts entre Montgat i Malgrat de Mar. Vehicles arrossegats per l'aigua fins a la platja, cases i aparcaments inundats, arbres que han caigut enmig de les vies. A Sant Cebrià de Vallalta hi ha urbanitzacions on hi ha una quarantena de cases aïllades. L'aigua ha engolit directament als carrers.
0: I a les comarques de Girona, l'episodi de pluja s'ha tancat amb diverses inundacions, sobretot en baixos, garatges i també soterranis de municipis com Blanes, Platja d'Aro o Santa Cristina d'Aro. Ara veïns i serveis d'emergència treballen per recuperar la normalitat. Berta Artigas Fontàs.
5: Les precipitacions han fet augmentar el cabal dels rius i alguns han desbordat, com el Daró i el Ridaura, que al seu pas per Santa Cristina d'Aro ha inundat diverses cases de la urbanització Golf Costa Brava, com la d'Antoni Moreno.
6: Tot el dia aquí amb l'escombra i cubo, tovalloles, tot traient aigua, però... I com mai.
5: Durant tota la tarda els bombers han fet serveis per a aquesta zona per ajudar a retirar l'aigua acumulada. Els mateixos veïns també s'han organitzat. A Platja d'Aro, per exemple, residents d'un mateix bloc han instal·lat una bomba per evacuar l'aigua que havia inundat els baixos i bona part del jardí. La Marta Martínez és una veïna del bloc.
7: Altres anys ens havia passat una miqueta la inundació d'aquí a l'entrada mateix. Això ja és sovint que passi, però que surti d'allà molt poques vegades. I realment això, jo és el primer cop que ho veig, amb 15 anys, la meva parella viu aquí i tampoc ho havia vist, que el mur es trenqués d'aquesta manera.
5: Durant la tarda el temps ha millorat i en alguns municipis fins i tot ha sortit el sol.
0: El temporal deixa afectacions importants a la mobilitat. Pel que fa a la xarxa ferroviària, encara hi ha incidències a la majoria de línies de Rodalies. Els trens de les línies R1, R2 Nord, R3, R7, R8, R11, R13, R14, R17, RT1 i RT2 no circulen. I segons ha informat Rodalies, el servei no es restablirà fins que finalitzin les comprovacions de la infraestructura. Les línies on sí que s'ha pogut restablir el servei són l'R2 Sud, l'R15 i l'R16 i l'R4, el tram sud entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Barcelona Sants. També s'ha reprès la circulació dels trens de l'alta velocitat i llarga distància, amb sortida des de Barcelona, que han estat aturats tot el diumenge al matí. Tot i això, encara hi ha alguna cancel·lació i els combois circulen amb retard. Pel que fa als trens de ferrocarrils de la Generalitat, circulen segons els horaris habituals. Al metro de Barcelona només queden afectacions alguns trams de l'L9 Nord i també l'L10 Nord. També continuen tallades almenys 5 carreteres de la xarxa viària a causa d'esllavissades o inundacions, com ara la J682 a Blanes i l'N2 a Mataró, i algunes carreteres que estan afectades pels aiguats però que no estan tallades. Les pluges també deixen polígons industrials, comerços inundats i empreses que encara no saben si podran reprendre l'activitat aquest dilluns. El secretari general de la patronal de la petita i mitjana empresa PIMEC, Josep Ginesta, explica a 3CAT Info que aquest diumenge han rebut diverses trucades d'empreses afectades pels aiguats. Per Ginesta, ara la prioritat és garantir la seguretat dels treballadors que aquest dilluns tornen a la feina.
8: Serà molt important que les empreses que han tingut tancat el cap de setmana també facin una primera inspecció de que les instal·lacions, que totes les instal·lacions de l'empresa reuneixen els requisits de prevenció de riscos, no? Perquè pot haver passat que aquestes pluges hagin afectat doncs, a la seguretat d'alguna part de les instal·lacions. No? I aquesta és la part més important que demà totes les empreses han de tenir garantit a primera hora quan hagin d'iniciar l'activitat.
0: Ginesta també demana que les empreses puguin garantir els accessos als polígons industrials amb seguretat. Recorda que alguns danys materials poden ser costosos de reparar i que les assegurances cobreixen el gruix dels desperfectes. Com a mínim 9 centres educatius no podran obrir portes aquest dilluns pels efectes dels forts aiguats. Segons el Departament d'Educació, són l'Institut Ramon Turró de Malgrat de Mar i l'Institut Professional de Turisme Equestre de Santa Susana, al Maresme, el Centre de Formació d'Adults i l'Escola d'Idiomes de Granollers, el Centre d'Adults de Ripollet i l'Institut Mercè Rodoreda de l'Hospitalet de Llobregat. A més, també hi ha 3 centres amb afectacions importants que fins aquest dilluns a primera hora del matí treballaran per intentar poder obrir els equipaments. Són les escoles Bellavista i Garau de Liost de les Franqueses del Vallès, a més de l'Institut Mediterrània del Masnou. A banda, hi ha més d'una vuitantena de centres que podran obrir, però que també tenen alguna incidència derivada de les fortes pluges.
9: 3CAT Info.
0: Els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9 de 9 amb polra per primer cop a la història. Anem cap allà amb en Josep Almirall.
10: Els castellers de Vilafranca han guanyat la 30a edició del concurs de castells. El podi l'han completat la Colla Vella dels Xiquets de Valls en segona posició i en tercera posició la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els castellers de Vilafranca han completat una gran actuació i per primera vegada han descarregat el 9 de 9.
11: Han sumat 14.635 punts amb el 3 de 10, el 4 de 10 descarregats i el 9 de 9 que es completa per primer cop en la història. També han fet un intent de pilar de 9.
10: Gran actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls que per tercera vegada a la història ha fet aleta en el 3 de 9 net.
11: Ha arribat a la tercera ronda, prèviament han descarregat el 4 de 9 net, han carregat el 4 de 10 i en la quarta ronda han fet un intent desmuntat també de 4 de 10.
10: La Colla Jove Xiquets de Tarragona carrega també per primera vegada el 4 de 10.
11: Ho ha fet a la segona ronda de sortida, han completat el 5 de 9 i han acabat la seva actuació amb el 2 de 9.
10: La quarta favorita en aquest 30è concurs era la Colla Jove Xiquets de Valls, que finalment ha quedat fora del podi.
11: Ha carregat el 3 de 10 a la tercera ronda de sortida, han completat el 4 de 9 net i han acabat la seva actuació amb un intent de 2 de 9 sense manilles.
10: A partir d'aquí s'han classificat 3 colles, els Castellers de Sants, els Capgrossos de Mataró i els Xiquets de Reus ocupen la cinquena posició.
11: Les 3 colles han signat la tripleta màgica, és a dir, 4 de 9, 3 de 9 i 5 de 8.
10: Bona actuació també dels Moixiganguers a Igualada i els Castellers de Barcelona, que comparteixen la 8a posició.
11: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9 carregat dels Moixiganguers i el 5 de 8, 3 de 9 carregat i 4 de 9 descarregat dels Castellers de Barcelona.
10: Descens han estat els Xiquets de Tarragona.
11: Amb els Xiquets de Tarragona. Amb el 4 de 9 i el 3 de 9 i atenció, un intent de 7 de 9 han acabat amb el 7 de 8

0: Ràdio d'informació 24 hores.
1: Prop de 600 migrants dels 3.000 que hi ha acampats a la platja del Trampolín de Ceuta han optat per tornar al Marroc després de l'inici de l'operació policial aquest diumenge per desallotjar el campament improvisat davant del mar. Aquest desallotjament es fa de forma esglaonada perquè no hi ha prou espais d'acollida per atendre la quantitat de migrants arribats a Ceuta des de finals de juliol. Els migrants, la majoria arribats a finals de juliol, amb l'entrada massiva i regular d'estrangers a la ciutat autònoma espanyola, poden triar si van a un centre d'atenció temporal per a estrangers després d'identificar-se o si marxen voluntàriament al Marroc. Fons de l'operatiu han explicat a l'agència EFE que moltes d'aquestes persones, la majoria joves, han optat per tornar al Marroc en saber que no podrien sol·licitar el dret d'asil. Tot plegat passat 10 dies abans que els reis Felip i Letícia visitin Ceuta els pròxims 13 i 14 d'octubre.
0: El temps.
1: Eloi Cordomí.
2: Queda inestabilitat encara aquesta matinada i tot i que les tempestes han donat treva a moltes comarques, creiem que se'n poden formar sobre el mar i que en algun moment puguin arribar a tocar terra, al litoral, a tot estirar la zona del prelitoral, i és que durant el matí encara es podrien mantenir aquestes tempestes que sobretot quedarien concentrades al nord de la Costa Brava, tot estirar a l'extrem sud del país, també cap a les Terres de l'Ebre i puntualment a altres llocs de la costa. En canvi, l'interior aquest dilluns al matí s'espera que faci força sol amb unes temperatures que s'enfilaran. Màximes que poden arribar amb facilitat entre els 24 i 27 graus, en canvi la nit sí que s'espera que sigui una mica més fresca que les anteriors. A la tarda hi haurà ruixats i algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, interior de Girona, nord de Barcelona, potser en alguns punts de muntanya a les comarques de Tarragona, sempre seran de caràcter irregular però puntualment fortes. I en pròxims dies, dimarts, estem pendents de l'arribada, justament d'una depressió que deixarà més núvols, algunes precipitacions, sobretot a l'oest de Catalunya. Dimecres encara es mantindrà les tempestes i a partir de dijous la temperatura començarà a baixar.
0: 3CAT Info.
1: Compte enrere per saber si Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades o intenta negociar noves mesures d'habitatge. Si el president espanyol vol que les eleccions siguin el 29 de novembre, aquest dilluns hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment manté la seva agenda oficial. Anem a Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: A 9:15, Sánchez inaugura el Congrés d'Empresa Familiar i després reunirà l'executiva socialista a la seu de Ferraz. Molts dirigents del seu partit creuen que cal aprofitar l'onada d'indignació per l'habitatge i convocar eleccions. El president espanyol els ha escoltat este cap de setmana, però també ha estat pendent de la força de les manifestacions i ha estudiat totes les opcions amb el seu nucli dur i experts en demoscòpia. La decisió només depèn d'ell, però si finalment no fa el pas, podria allargar la legislatura uns mesos més i negociar nous decrets d'habitatge, com li reclamen des de Junts o Podem. Per la seva banda, el PP pressiona perquè no s'ho pense més. Sentim Jone Belarra i Miguel Tellado.
4: Pensamos que la gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
5: No te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales.
3: Mentrestant, els partits que integren Suma volen estar preparats per a qualsevol escenari i han accelerat els preparatius de la nova coalició. Es dirà Front Ampli i el 17 d'octubre anunciaran el candidat o candidata. Qui ara lidera les travesses és la ministra de Sanitat, Mònica García.
1: Passat el temporal, aquest dilluns els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen les mobilitzacions a Catalunya. A Barcelona s'ha convocat una concentració a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona i donen suport al Sindicat de Llogateres de Catalunya, la Confederació de Sindicats d'Habitatge de Catalunya, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya i també la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. També es manté l'acampada de Plaça Catalunya, tal com ha explicat l'Arteco, una de les persones que hi participa.
6: Potser ens quedem 20 dies, potser ens quedem 10. No ens ha guanyat la pluja, no ens guanyarà ara mateix el pessimisme.
1: Dissabte, desenes de milers de persones van sortir als carrers de les principals ciutats espanyoles per reclamar solucions al problema de l'habitatge i fer una crida a la vaga general. A Catalunya, la manifestació central havia de ser a l'Hospitalet, però es va cancel·lar per les alertes de protecció civil. Des d'aquest dilluns, els centres d'atenció primària ja vacunen de la grip i la Covid les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia.

0: Aquest dilluns es vacunarà ja 120.000 persones que ja van demanar cita prèvia oberta des del mes de juliol. Aquest any la campanya ha començat dues setmanes més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les soques del virus de la grip i la Covid que han circulat a l'hemisferi sud. Montse Martínez és cap del Servei de Medicina Preventiva.
1: És molt innovador perquè les tres soques s'han modificat, s'han adaptat i a més tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres, són vacunes adaptades.
0: Salut Pública pronostica que la grip serà com l'any passat, més infecciosa, però que no farà quadres greus ni dispararà les hospitalitzacions. L'objectiu del Departament de Salut és incrementar les taxes de vacunació, sobretot en infants de fins a 5 anys, perquè són vectors de transmissió de la grip i la gent més gran de 60 anys. Per això es tornarà a fer el que s'anomena vacunació oportunista. És a dir, que s'aprofiti una consulta al metge per proposar la vacunació i aquest any també es mantindrà l'administració de vacunes sense cita a partir del 16 de novembre.
2: 3CAT Info.
0: Obrim plana internacional, emoció en el recompte electoral dels comicis presidencials al Brasil amb els dos principals candidats frec a frec. El president Lula da Silva aspira a renovar per un quart mandat i el fill de l'expresident Jair Bolsonaro, el senador Flavio Bolsonaro, s'ha presentat als comicis amb un programa per al canvi, un gir que portaria la primera potència econòmica de Sud-amèrica cap a l'extrema dreta. Anem a São Paulo. Joan Biosca.
3: Aquestes eleccions aquí al Brasil han estat presidencials, però també regionals i locals, però especialment la gran importància està en saber definitivament què han triat els brasilers, si continuar pel camí del centre-esquerra amb Luis Ignacio Lula da Silva liderant el Brasil per quarta vegada com a cap d'estat, o bé entren en la dimensió de l'extrema dreta regional sud-americana. I és que cal recordar que el Brasil i l'Uruguai són ara mateix els dos únics països progressistes aquí a la regió. Les enquestes han vaticinat una victòria de Lula da Silva a les urnes, superant per pocs vots a Flavio Bolsonaro, el candidat de l'extrema dreta, que és el fill de Jair Bolsonaro, l'expresident del Brasil condemnat per intent de cop d'estat i que està sota arrest domiciliari. I màxima expectació a la seu electoral aquí a São Paulo, de Lula da Silva, com també a Brasília, on el candidat ultraconservador Flavio Bolsonaro també espera els resultats. La clau d'aquestes eleccions presidencials, segons els experts i les enquestes, la poden tenir els votants indecisos, que serien entre un 3 i un 4% de tot l'electorat. 160 milions de brasilers han estat cridats a les urnes.
0: Segons el professor de Ciència Política de la Universitat de Girona, Salvador Martí Puig, Lula da Silva té menys possibilitats en una segona volta de les presidencials si part dels candidats que es presentaven a la primera volta acaben donant suport al seu rival ultraconservador, Flavio Bolsonaro. Martí Puig, investigador també del CIDOB, ho ha dit en declaracions a 3CAT Info.
4: És molt probable que aquesta bossa d'un 10% del vot es decanti fàcilment cap a Bolsonaro, mentre que la resta de candidats de l'esquerra tenen molt poca presència electoral. No arribaran a un 1%, estem parlant del Partit Comunista, d'un partit que es diu Causa Obrera. Per tant, veurem què succeeix amb els candidats menors, però fa pinta de que els menors solen ser més escurats cap a la dreta.
0: L'experta en política del Brasil creu que si Lula renova per un quart mandat com a president, tindrà dificultats per governar per un possible bloqueig parlamentari a les seves iniciatives. I tornem a casa nostra perquè els Mossos han detingut dos homes de 18 i 43 anys per la mort violenta d'un altre a Lleida. El cos el van trobar dissabte en un descampat a tocar d'un complex esportiu del barri de la Bordeta. Anem a Lleida, Alba Mor.
5: Els Mossos d'Esquadra van rebre un avís sobre 4:45 de la tarda d'aquest dissabte per la presència d'una persona inconscient en un descampat. Diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets, on també hi van acudir dues unitats del sistema d'emergències mèdiques. Els sanitaris no van poder fer res per salvar la vida de l'home i van certificar la seva mort. Els detinguts són dos homes de 18 i 43 anys que s'haurien discutit amb la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies de la mort.
2: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
2: El Barça golejat al Madrid en el clàssic de la Lliga F jugat al Camp Nou i sota la mirada de més de 40.000 espectadors. L'equip blaurana s'ha imposat a l'etern rival per un contundent 7-0. A la mitja part el Barça ja guanyava per 5-0 amb 4 gols de Pina i un de Graham. I a la represa, Peyor i Sidney han arrodonit la golejada. Sentim a Clàudia Pina, la gran protagonista del partit, després de convertir-se en la primera jugadora en anotar 4 gols a la història dels clàssics en declaracions a DAZN.
6: Espectacular, yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso, ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy, pues, golpe sobre la mesa, el Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así, líderes, y a la vuelta del parón, a seguir igual.
2: L'entrenador del Barça, Pere Romeu, ha estat contundent en declaracions a TV3.
7: És una mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que hem entrat molt bé el partit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit.
2: El Barça suma la 6a victòria en 6 partits i deixa les blanques a 5 punts a la classificació. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0. Sentim el gironí David López valorar aquest empat.
8: Bueno, mala suerte. La verdad que me quedo con el partido que ha hecho el equipo. Ha sido muy sólido. No ha concedido ninguna ocasión. El Mallorca es un gran equipo. Es una pena porque, como hemos dicho antes, creo que merecíamos algo más. Pero bueno, seguimos mejorando, que aún queda mucho.
2: També a la segona divisió s'ha jugat el Sabadell 0, Andorra 0.
9: 3CAT Info.
2: I a la Lliga de les Nacions, els Països Baixos de Xavi Hernández s'han imposat a Sèrbia per 2-1. Alemanya ha empatat a 0 a camp de Grècia, amb el blaugrana Adeyemi descansant en aquest partit. Portugal ha guanyat 2-1 a Noruega, amb el també blaugrana João Cancelo marcant un gol i jugant 63 minuts. I també s'ha jugat el Gales 0, Dinamarca 1. Aquest dilluns es juguen el França-Bèlgica i l'Itàlia-Turquia.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Diumenge nefast pels equips catalans. El Barça ha perdut a la pista del Múrcia per 100-94. El Girona ha perdut de 40 punts a la pista del Baskonia, 118-78. I també derrota del Lleida per 81-94 contra el Burgos.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I en motociclisme, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó al circuit de Motegi davant del líder del Mundial, Jorge Martín. El pilot de Cervera ara se situa només 2 punts del pilot madrileny quan encara falten 6 curses per acabar la temporada. El sentim en declaracions a DAZN.
10: Mi objetivo era liderar lo antes posible la carrera, no he podido en esa primera vuelta porque ya enseñé las cartas ayer y hoy se las han aprendido. Y he tenido que forzar mucho, arriesgar mucho esas vueltas para adelantarle. Y una vez la adelantado, quería controlar el ritmo de la carrera que yo quisiera. Evidentemente cuando se acercaba 07-06 apretaba un poquito más, pero jugando con ese pequeño margen a ritmo de récord, como tú dices.
2: Márquez, que també va guanyar la cursa sprint, s'ha dut els 37 punts del cap de setmana per 5a vegada aquest any. I encara en motor, a la Fórmula 1, Max Verstappen de Red Bull ha guanyat el Gran Premi de Bahrein disputat a Malàisia per davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, amb Mercedes, i del Lewis Hamilton, de Ferrari. És la primera victòria de la temporada del pilot neerlandès.
9: 3CAT Info.
2: En ciclisme, Remco Evenepoel ha guanyat la prova de ruta masculina de l'europeu de Ljubljana, Eslovènia. El belga s'ha imposat a l'esprint a Giulio Ciccone. Hi han participat dos catalans, Pau Miquel i Joel Nicolau.
9: 3CAT Info.
2: Parlem de les suspensions pel temporal. Un dels equips que s'ha vist perjudicat és el Prat, que ha vist suspès el seu partit contra el Sant Rafel de la prèvia de la Copa del Rei, que s'havia de jugar a les 4 de la tarda d'aquest diumenge. L'equip ibisenc finalment no ha pogut viatjar. La Federació Espanyola no el dona per perdut a l'equip ibisenc donades les circumstàncies meteorològiques. Recordem que el Prat té un 1-5 favorable a l'anada. Sentim el seu director esportiu, Dani Hernández.
11: Amb ganes de saber quan serà la nova data del partit, a disposició de la federació i de les autoritats total per trobar aquesta data i poder avançar en aquesta competició que tantes ganes té el club, tothom té moltes ganes i continuar fent història amb el Prat.
2: El Joventut Andorra de la Lliga ACB jugarà dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre. El temporal ha afectat també el Barça de futbol sala. L'equip blaurana finalment no ha viatjat a la Corunya pel partit que s'havia de disputar a la pista del Noia. L'enfrontament, en un principi, s'havia de jugar aquest diumenge a 14:45, però es va endarrerir unes hores, fins a 21:45 del vespre, pels problemes de mobilitat del Barça. El club blaurana ara està a l'espera que la Federació Espanyola de Futbol emeti la resolució oficial amb la nova data per disputar aquest partit.
9: 3CAT Info. 3CAT Info. Són 2:45.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals del cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. El telèfon d'emergències ha rebut més de 8.000 trucades. Els bombers han fet 2.400 serveis i s'han rescatat més de 200 persones atrapades per l'aigua. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat i la setmana començarà amb almenys 9 escoles, sense poder obrir el Maresme i el Vallès Oriental, i amb la majoria de trens de Rodalies reprenent el servei amb comptagotes. També és notícia que els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9 de 9 en polra per primer cop a la història. I a Ceuta, la policia ha començat a desallotjar el campament de la platja del Trampolín, on hi havia més de 3.000 migrants arribats a la ciutat des de fa 2 mesos. D'aquestes persones, 600 han optat per tornar al Marroc. A partir d'ara us explicarem que la crisi climàtica fa augmentar la violència sexual, el matrimoni infantil i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món. Per exemple, quan les inundacions bloquegen camins i destrueixen escoles, les nenes són les primeres a deixar d'anar-hi i això les posa en risc de violència. I us parlarem del Temporada Alta, el Festival d'Arts Escèniques de la Tardor de Girona, que aixeca el taló de la 35a edició amb Has Been, un muntatge poètic internacional sobre el pas del temps. I en esports, el Pons Gorina.
2: El Barça goleja per 7-0 el Madrid en el clàssic disputat al Camp Nou. Al descans, les blaugranes ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. A l'ACB, Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78 i Lleida 81, Burgos 94. I en motociclisme, victòria de Marc Márquez al Gran Premi del Japó. El pilot de Cervera se situa a només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín.
0: Pel que fa al temps, aquesta matinada es poden formar noves tempestes sobre el mar que podrien arribar al litoral i prelitoral. Localment poden ser fortes. A la tarda hi haurà ruixats més irregulars a diferents comarques de l'interior. A la resta s'obriran moltes clarianes. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals d'aquest cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. Ja no hi ha cap zona del país afectada per restriccions de mobilitat. Les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà han estat les últimes a aixecar les mesures d'autoprotecció aquest diumenge al vespre. Segons les dades del Departament d'Interior, des de l'inici de l'episodi, el telèfon d'emergències ha atès més de 8.000 trucades. Els bombers han fet més de 2.400 serveis i en 200 casos han hagut de rescatar persones que estaven atrapades per l'aigua. David Borrell és el cap dels bombers.
12: Hem treballat amb 2.440 actuacions, el que fa a bombers, de les quals hem de destacar 225 serveis de salvament. Això són moltíssims serveis de salvaments, amb moltes persones, diguéssim, afectades per aquests salvaments.
0: A una de les víctimes mortals l'han trobat a Tordera, al Maresme. Es tracta d'un home que ha caigut un mur a sobre en un càmping. L'altre, a Montornès del Vallès, on la víctima ha perdut la vida en un soterrani inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que 2 testimonis han vist com un home queia arrossegat per l'aigua a Pineda de Mar, al Maresme. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat perquè el temps inestable encara pot continuar en les pròximes hores. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
13: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat. D'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció, aplicant mesures de seguretat, com hem anat demanant.
0: Més de 15.000 usuaris han patit talls de llum com a conseqüència de les pluges. Pel que fa al cabal dels rius, durant aquest diumenge s'han anat normalitzant després de rècords històrics i de superar els llindars de perill en casos com el Besòs, el Daró o la Tordera. A Granollers, de matinada la tempesta va inundar magatzems del soterrani de l'hospital i l'aigua també va entrar a urgències, però diumenge al migdia ja s'ha pogut reprendre l'activitat assistencial. En canvi, l'Hospital de Blanes, on els aiguats van inundar urgències, encara funciona a mig gas i el CAP de Malgrat obrirà dilluns el servei d'urgències, però anul·la l'activitat programada. També continuaran fent feina bombers, brigades i equips de neteja de molts municipis de Catalunya. El Vallès Oriental és un dels punts on més va ploure i encara hi ha carrers i carreteres negats. A Granollers, per exemple, l'esfondrament d'un talús a tocar de les vies del tren va provocar una tromba d'aigua i fang que va inundar diversos garatges, com ara el de la Cati i el de l'Òscar.
14: S'ha esfondrat el talús de la via del tren i, evidentment, deu haver vingut tones d'aigua amb fang i les cinc primeres cases d'aquí, d'aquest carrer, hem pillat i tots els baixos se'ns han inundat.
15: Y pues todo lo que teníamos aquí adentro del garaje, pues nada, perdido. El coche ya no responde, está muerto. Y todo lo que teníamos aquí entre muebles, recuerdos y cosas materiales, se fue a la basura. Entonces, bueno, era limpieza, borrón y cuenta nueva.
0: A la Roca del Vallès, el desbordament del riu Mugent va arrasar un parc infantil. El Lluís, un veí de la zona que hi passeja cada dia, assegura que no havia vist mai res així.
16: L'any que ha passat, doncs aquí passava 4 metres d'alçada, almenys, d'aquest pont que hi ha aquí. Ha passat per sobre de l'aigua. Amb 92 anys que tinc, mai.
0: L'aigua també va fer estralls a Montornès i a Canovelles, on han caigut murs i cobertes, tal com explicaven a l'ACN la Teresa i l'Àlex.
17: Ens hem espantat molt perquè només hem vist tot aquí ple d'aigua i anaven caient parets, i anaven caient parets mitgeres.
18: Con el agua aquí, más arriba la cintura, pude sacar a mi madre y comencé a sacar a la gente, vamos, salgamos, salgamos, flotando todo. Fue horrible. Yo lo he visto por televisión, pero hoy lo viví en carne propia.
0: I al Maresme, més d'una trentena de cotxes i 3 autobusos han quedat atrapats per l'aigua en un aparcament inundat a Malgrat de Mar. A Pineda de Mar, la tempesta ha deixat molts baixos inundats a tocar de la Riera. I a Palafolls, l'alcalde, Francesc Alemany, ha donat per perdut el material de la biblioteca Enric Miralles, on ha entrat 1,5 metres d'aigua.
19: Això serà un tema de mesos, perquè ha entrat més de 1,5 metres d'aigua i tota la instal·lació està afectada i perduda, tant a nivell de llibres com del material, com d'ordinadors, com de mobiliari, tot.
0: També hi ha hagut inundacions de baixos i garatges a Tordera i en alguns punts de l'Empordà i de la comarca de la Selva. A Catalunya Ràdio i a 3CAT Info hem seguit l'evolució del temporal des que va començar dissabte a la tarda, un fenomen que a causa de l'escalfament global i de la pujada de la temperatura del mar es pot repetir cada vegada més. De fet, la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, ho ha dit ben clar.
20: Aquest episodi passa a la història dels registres climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: I així ho hem constatat des de Catalunya Ràdio, des del programa El Suplement, ho han anat explicant els alcaldes dels municipis més afectats, com Pineda de Mar, l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Cabrils o Mataró.
21: Algunes cases situades a prop de la Nacional, doncs plantes baixes totes, han tingut aquestes entrades d'aigua, aquestes inundacions que han arribat doncs, al metre.
22: Molta afectació a baixos, a habitatges, a pàrquings, una treintena de vehicles que hem hagut de rescatar els seus conductors.
23: Bàsicament el que ens està preocupant són les possibles crescudes del Besòs.
24: Murs caiguts, arbres caiguts, 12 veïns que ha caigut un mur de contenció que han quedat en una zona aïllada.
0: I els experts diuen que cal posar-se a treballar per adaptar totes les infraestructures al canvi climàtic i evitar inundacions. Oriol Bassa, doctor en medi ambient i enginyer forestal expert en inundacions, proposa diverses solucions.
25: S'està treballant molt amb basses de laminació, on experiència seria difuminar la inundació abans que entrin els nuclis urbans quan arriben a baix. I després treballar amb els suds, els sistemes unificats de drenatge sostenible. Això és molt important, eh? Vull dir que l'aigua que cau, per exemple, en un parc, aquesta aigua no surti del parc, no dreni cap als carrers,
0: Oriol Bassa també destaca que és imperatiu promoure la cultura de la prevenció, l'autoprotecció i la seguretat no només a les escoles i instituts, sinó també entre tota la població.
9: 3CAT Info.
0: Els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9 de 9 amb folre per primer cop a la història. Ho ha seguit en Josep Almirall amb en David Prats.
1: Els castellers de Vilafranca han guanyat la 30a edició del concurs de castells. El podi l'han completat la Colla Vella dels Xiquets de Valls en segona posició i en tercera posició la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els castellers de Vilafranca han completat una gran actuació i per primera vegada han descarregat el 9 de 9.
3: Han sumat 14.635 punts amb el 3 de 10, el 4 de 10 descarregats i el 9 de 9 que es completa per primer cop en la història. També han fet un intent de pilar de 9.
1: Gran actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls que per tercera vegada a la història ha fet aleta en el 3 de 9 net.
3: Ha arribat a la tercera ronda, prèviament han descarregat el 4 de 9 net, han carregat el 4 de 10 i en la quarta ronda han fet un intent desmuntat també de 4 de 10.
1: La Colla Jove Xiquets de Tarragona carrega també per primera vegada el 4 de 10.
3: Ho ha fet a la segona ronda de sortida, han completat el 5 de 9 i han acabat la seva actuació amb el 2 de 9.
1: La quarta favorita en aquest 30è concurs era la Colla Jove Xiquets de Valls, que finalment ha quedat fora del podi.
3: Ha carregat el 3 de 10 a la tercera ronda, de sortida han completat el 4 de 9 net i han acabat la seva actuació amb un intent de 2 de 9 sense manilles.
1: A partir d'aquí s'han classificat tres colles, els castellers de Sant, els capgrossos de Mataró i els xiquets de Reus ocupen la cinquena posició.
3: Les tres colles han signat la tripleta màgica, és a dir, 4 de 9, 3 de 9 i 5 de 8.
1: Bona actuació també dels moixiganguers a Igualada i els castellers de Barcelona, que comparteixen la vuitena posició.
3: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9 carregat dels moixiganguers i el 5 de 8, 3 de 9 carregat i 4 de 9 descarregat dels castellers de Barcelona.
1: Descens han estat els xiquets de Tarragona.
3: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9, i atenció, un intent de 7 de 9, han acabat amb el 7 de 8 carregat.
1: L'onzena colla avui, aquest diumenge, ha estat els castellers de la Vila de Gràcia.
3: Amb el primer 3 de 9 de l'any descarregat, que han acompanyat del 2 de 8 i el 5 de 8.
1: I han tancat la classificació la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau.
3: Amb el 5 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla i el 3 de 8, els del barri cooperativista també han fet un intent per primer cop a la seva història del 3 de 9.
1: Aquesta 30a edició del concurs ha durat 6 hores i mitja. S'ha celebrat per primera vegada en sessió de tarda a la Tàrraco Arena.
0: Més coses. La crisi climàtica fa augmentar la violència sexual, el matrimoni infantil i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món. Per exemple, quan les inundacions bloquegen camins i destrueixen escoles, les nenes són les primeres a deixar d'anar-hi i això les posa en risc de violència. Anna Alfonso.
4: A l'estudi de l'organització Plan International hi han participat 5.000 nenes i joves d'entre 15 i 24 anys de Bangladesh, Kènia, el Perú, Senegal i Zimbàbue i mostra els efectes devastadors de les sequeres o les inundacions en el seu futur. Ho explica la directora de Plan International, Virginia Said.
5: Una sequía arruina las cosechas, pues la familia se queda sin ingresos y en muchas ocasiones, lamentablemente, casar a una hija pues es una estrategia de supervivencia. Lo que estamos viendo es que más de un tercio de las chicas que hemos encuestado en este estudio ve que en su comunidad hay más niñas casadas antes de los 18 años.
4: En contextos de sequera, el 84% de les nenes encastades diuen que tenen dificultats per accedir als serveis de salut sexual i reproductiva. L'estudi mostra com el matrimoni infantil o els embarassos no desitjats disminueixen quan les nenes i joves accedeixen als nivells educatius més alts. Per això, els autors reclamen que es garanteixi l'accés a l'educació també davant la crisi climàtica.
0: L'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, manté sense canvis l'oferta de cru de cara al novembre. És el segon mes consecutiu que congela la producció de petroli després de 6 mesos d'increments. Tot i això, aquests augments han estat més teòrics que reals arran dels problemes d'exportació provocats pel conflicte que afecta el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. La decisió presa avui pels membres de l'OPEP arriba dos dies després que els països del G7 acordessin alliberar 100 milions de barrils de cru i de dièsel de les seves reserves estratègiques al llarg dels pròxims 4 mesos per tal de frenar l'encariment dels carburants. El preu del barril de petroli Brent, el de referència a Europa, va tancar la setmana passada amb més de 102 dòlars, cosa que ha disparat el preu de la benzina i del dièsel. A Ucraïna visita sorpresa aquest diumenge a Kiev del canceller alemany Friedrich Merz, que ha anunciat un paquet d'ajuda financera a Ucraïna per valor de 1.300 milions d'euros, entre altres qüestions per reparar la infraestructura energètica malmesa pels atacs russos. Merz ha arribat a la capital ucraïnesa amb una delegació d'empresaris del sector de defensa que han signat amb el president Volodymyr Zelensky una quinzena d'acords i convenis per la compra de material militar. Entre els subministraments que rebrà Ucraïna hi ha milers de míssils interceptors Iris-T, un sistema de defensa antiaèria que Zelensky reclamava des de feia mesos. Segons ha explicat el president ucraïnès, el conjunt dels acords signats amb el govern i el sector de defensa alemany estan valorats en uns 8.500 milions d'euros. Durant la visita del canceller alemany a Kiev, Rússia ha atacat un altre pont de la capital ucraïnesa i Merz ha aprofitat per exigir el final de la guerra.
2: Heute Morgen an einem friedlichen Sonntag Luftalarm in Kiev.
6: I avui, en un diumenge pacífic, les sirenes han sonat a Kiev. I només puc tornar a repetir des d'aquí. Senyor Putin, posi fi a aquesta guerra sense sentit. Estem preparats per parlar, per debatre com posar fi a aquesta guerra. Però aquests atacs bàrbars contra la població civil d'Ucraïna s'han d'acabar.
0: Dos dels vuit ponts que té Kiev han rebut atacs de drons russos en els últims dies. Moscou ha reiterat aquest diumenge que continuaran bombardejant infraestructures ucraïneses després de les amenaces de Zelensky de continuar atacant refineries russes.
9: El temps.
0: Eloi Cordoní.
7: Queda inestabilitat encara aquesta matinada i tot i que les tempestes han donat treva a moltes comarques, creiem que se'n poden formar sobre el mar i que en algun moment puguin arribar a tocar terra, al litoral, a tot estirar la zona del prelitoral, i és que durant el matí encara es podrien mantenir aquestes tempestes que sobretot quedarien concentrades al nord de la Costa Brava, tot estirar a l'extrem sud del país, també cap a les Terres de l'Ebre i puntualment a altres llocs de la costa. En canvi, l'interior aquest dilluns al matí s'espera que faci força sol amb unes temperatures que s'enfilaran. Màximes que poden arribar amb facilitat entre els 24 i 27 graus, en canvi la nit sí que s'espera que sigui una mica més fresca que les anteriors. A la tarda hi haurà ruixats i algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, interior de Girona, nord de Barcelona, potser en alguns punts de muntanya a les comarques de Tarragona, sempre seran de caràcter irregular però puntualment fortes. I en pròxims dies, dimarts, estem pendents de l'arribada justament d'una depressió que deixarà més núvols, algunes precipitacions, sobretot a l'oest de Catalunya. Dimecres encara es mantindrà les tempestes i a partir de dijous la temperatura començarà a baixar.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Like you could fall. No one would hear.
0: El temporal del Festival d'Arts Escèniques de la Tardor de Girona aixeca el taló de la seva 35a edició amb Has Been, un muntatge poètic i internacional sobre el pas del temps. Anem cap allà amb Marta Vives.
10: El Teatre Municipal de Girona aculli l'estrena de l'obra i amb ella l'inici del temporal alta. Això, malgrat que en les últimes hores molts esdeveniments culturals hagin estat suspesos a causa dels aiguats. La màgia s'ha fet a cobert amb aquesta obra que conjuga dos dels grans artistes internacionals del moment, l'artista de circ Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sharkoui, amb una peça que és una mescla de circ, teatre i música en directe, com ens ha definit el públic de l'estrena.
11: És molt impressionant, en realitat, molt sorprenent, no? Cada actor teníem, i després amb la música en directe, que li dona aquest component també molt més emocionant.
26: Que està bé, mai n'havia vist cap com aquesta, però m'ha agradat, m'ha cridat l'atenció.
27: Déu-n'hi-do el que aguanten aquests artistes. Han de quedar agotats perquè no paren, no paren.
28: Jo he entès que estaven, bueno, cuidant de la gent que fan les coses sense sentit, no? Que fem moltes coses, diem moltes coses, però al final no fem el que diem.
10: Una tragicomèdia divertida i tendra per a tots els públics que reflexiona sobre la por a quedar-se fora de joc, la fugacitat de l'èxit i l'envelliment artístic amb el pas dels anys i mirall de la pròpia biografia. Un joc escènic, estrany, poètic i expressiu que ens permet evadir-nos durant una hora i mitja i gaudir del bon saber fer de dos artistes europeus que reivindiquen l'art i l'ofici en la maduresa.
0: El Festival Internacional de Música Musiquem Lleida ha tancat aquest diumenge la 12a edició després de 3 dies de programació i 12 concerts de grups i solistes en localitzacions d'arreu de la ciutat. La presidenta de la Coral Shalom i portaveu del certamen, Teresa Coca, ha valorat positivament el festival, tot i els forts aiguats.
12: Doncs estem molt contents i molt satisfets. La situació climatològica ens va fer anar una mica de corcoll divendres i ens va fer preocupar, però hem anat salvant tots els concerts, els han pogut fer tots, tots han molt bona acollida del públic, molta assistència, els músics també molt contents de descobrir els espais de la ciutat i el festival, per tant estem contents.
0: El cartell d'aquesta edició ha combinat noves formacions i artistes que ja havien passat pel festival amb l'objectiu de crear espais de trobada entre els músics i el públic. Durant el festival, els assistents han pogut sentir cançons d'autor, música coral, repertori clàssic i jazz contemporani, entre altres estils musicals.
9: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'aeroport d'Alguaire ha celebrat aquest cap de setmana la 12a edició de la Lleida Air Challenge, la fira aeronàutica de referència a Catalunya. Aquest any, com a novetat, s'ha desenvolupat una jornada acadèmica per a alumnes d'institut que puguin estar interessats en sortides professionals del sector, un sector en què actualment hi ha molta demanda de treballadors. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
13: Per la Lleida Air Challenge hi han passat prop de 300 alumnes de quart d'ESO i batxillerat de 5 instituts de les comarques de Lleida que han pogut conèixer les diferents sortides professionals del sector aeronàutic. Els joves han pogut veure de prop l'oferta laboral de pilots o de personal especialitzat en l'aeronàutica i certament alguns s'hi han mostrat molt interessats.
14: Ara que m'han ensenyat diferents mòduls, diferents cursos que ofereixen per aquí a Catalunya, la veritat que no ho descarto, sobretot quan m'han dit que pots volar amb cursos amb un instructor i que et deixi provar per veure si realment aquesta és la teva passió. Pot ser, ho provo, sí.
15: I m'agrada tot el que suposa pilotar avions, perquè penso que és una feina molt interessant, molt pràctica, i bueno, és difícil.
16: El que més m'ha interessat ha sigut aquest treball, el treball d'assafat, ja que m'ha cridat molt l'atenció i ja que sembla molt interessant.
13: Els professors i tutors que els han acompanyat valoren positivament la visita a la fira, perquè diuen que aquest sector pot esdevenir en un futur pròxim una de les especialitzacions de formació dels seus alumnes. Lourdes Flotats, de l'Institut Castell dels Templers de Lleida.
17: Està bé conèixer totes les coses que hi ha al nostre abast i sobretot si són tan properes. Hem sabut que fa un any que funciona l'escola de pilots, doncs a la millor dels nostres alumnes surt algun pilot d'avió o algun auxiliar de vol o alguna hostessa. La veritat és que val la pena de saber totes les possibilitats que tenen i la manera de formar-se per acabar sent uns bons professionals.
13: Entre els expositors hi hem trobat una escola de vol de València. Miguel Ángel Esteve, un dels responsables de l'empresa, afirma que des de la pandèmia hi ha molta demanda de professionals en el sector.
18: Hay interés sobre todo por cómo está el mercado ahora. Después de la pandemia hay una necesidad muy grande en el mercado aeronáutico, sobre todo de tripulantes de cabina y pilotos. Y lo que hacemos es formar a los pilotos desde el principio, desde cero, lo que se denomina formación integrada.
13: Una Lleida Air Challenge molt pendent del temps, de la pluja, que l'any passat va rebre uns 9.000 visitants i que ofereix tot tipus d'activitats relacionades amb l'aeronàutica amb un centenar d'estants.

0: ho veiem tot perdut.
1: Poques gràcies s'ha acomiadat aquesta setmana dels escenaris amb una sèrie de concerts que comencen aquest dilluns. La banda d'Osona actuarà a l'Estadi Olímpic dilluns, dimecres, divendres i dissabte. Les 220.000 entrades que es van posar a la venda es van exaurir de seguida. Les del primer concert es van esgotar en 21 minuts i les del segon en 19. De fet, van anar ampliant noves dates fins a arribar a les 4 d'aquesta setmana. Tot i així, Oques Grasses han alliberat aquests darrers dies algunes entrades més. El president de The Project, promotor d'aquests concerts, Tito Ramoneda, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio quin creu que és el secret de l'èxit d'Oques Grasses.
2: 4 estadis olímpics i amb la velocitat que es va vendre era algo que ens va agafar tots per sorpresa. Com m'ho explico? Una banda espectacular, unes cançons impressionants, una connexió amb la gent i sobretot aquesta, diríem, connexió de públics, de família, de pares, de fills, de tiets i de nens i sobretot un concepte de festa.
1: Els de Josep Montero posen punt final a 14 anys de trajectòria.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
4: El Barça golejat al Madrid en el clàssic de la Lliga F, jugat al Camp Nou i sota la mirada de més de 40.000 espectadors. L'equip blaurana s'ha imposat a l'etern rival per un contundent 7-0. A la mitja part, el Barça ja guanyava per 5-0 amb 4 gols de Pina i un de Graham. A la represa, Peyor i Sidney han arrodonit la golejada. Sentim a Clàudia Pina, la gran protagonista del partit, després de convertir-se en la primera jugadora en anotar 4 gols a la història dels clàssics en declaracions a DAZN.
5: Espectacular, yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso. Ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy pues golpe sobre la mesa, el Barça siempre será el Barça pase lo que pase y a seguir así líderes y a la vuelta del parón a seguir igual.
4: L'entrenador del Barça, Pere Romeu, ha estat contundent a TV3.
6: És una mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que hem entrat molt bé el partit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit.
4: El Barça suma la 6a victòria en 6 partits i deixa les blanques a 5 punts a la classificació.
3: 3Cat Info.
4: A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0. Sentim l'entrenador del Girona, Quique Álvarez, valorar aquest empat.
7: La justícia al futbol és molt relativa i el que s'ha fet, hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que bueno, defensivament és fort, sap defensar amb pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet.
4: I també a la segona divisió, Sabadell 0, Andorra 0. Ara sentim a l'entrenador del Sabadell, Ferran Costa.
8: Tindrem partits més brillants o amb millors sensacions, però la competitivitat de l'equip és bona, l'estil és clar, i com dic, avui l'únic que penso que ens ha faltat amb 19 rematades és ficar la pilota dins.
4: A la Lliga de les Nacions, els Països Baixos de Xavi Hernández s'han imposat a Sèrbia per 2-1. Alemanya ha empatat a 0 al camp de Grècia. El blaugrana Adeyemi ha descansat en aquest partit. I el Portugal 2-1. Ha estat titular João Cancelo del Barça, que ha marcat un gol i ha jugat 63 minuts. També s'ha jugat el Gales 0, Dinamarca 1. Aquest dilluns es juguen el França-Bèlgica i l'Itàlia-Turquia.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A la Lliga CB, diumenge nefast pels equips catalans. El Barça ha perdut a la pista del Múrcia per 100-94. El Girona ha perdut de 40 punts a la pista del Baskonia 118-78 i també derrota de Lleida a casa per 81-94 contra el Burgos. En motociclisme, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó al circuit de Motegi davant del líder del Mundial, Jorge Martín. El pilot de Cervera ara se situa només 2 punts del pilot madrileny quan encara falten 6 curses per acabar la temporada. El sentim en declaracions a DAZN.
0: Mi objetivo era liderar lo antes posible la carrera. No he podido en esa primera vuelta porque ya enseñé las cartas ayer y hoy se las han aprendido. Y he tenido que forzar mucho, arriesgar mucho esas vueltas para adelantarle. Y una vez la adelantado, quería controlar el ritmo de la carrera que yo quisiera. Evidentemente, cuando se acercaba 07-06, apretaba un poquito más, pero jugando con ese pequeño margen a ritmo de récord, como tú dices.
4: Márquez, que també va guanyar la cursa sprint, s'ha endut els 37 punts del cap de setmana per 5a vegada aquest any. I encara en motor, a la Fórmula 1, Max Verstappen, de Red Bull, ha guanyat el Gran Premi de Bahrein disputat a Malàisia per davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i de Lewis Hamilton. És la primera victòria de la temporada del pilot neerlandès.
3: Trescat Info.
4: En ciclisme, Remco Evenepoel ha guanyat la prova de ruta masculina de l'europeu de Ljubljana, Eslovènia. El belga s'ha imposat a l'esprint a Giulio Ciccone i han participat 2 catalans, Pau Miquel i Joel Nicolau.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Parlem de les suspensions del temporal. Un dels partits que s'ha suspès és el Prat-Sant Rafael de la prèvia de la Copa del Rei, que s'havia de jugar a les 4 de la tarda. L'equip ibicenc finalment no ha pogut viatjar. La Federació Espanyola no el dona per perdut a l'equip ibicenc donades les circumstàncies meteorològiques. Recordem que el Prat té un 1-5 favorable del partit d'anada. El Joventut Andorra de la Lliga CB jugarà dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre. I el temporal ha afectat també el Barça de Futbol Sala. L'equip blaurana finalment no ha viatjat a la Corunya per al partit que s'havia de disputar a la pista del Noia. L'enfrontament en un principi s'havia de jugar aquest diumenge a 14:15, però es van endarrerir unes hores fins a 21:45 del vespre pels problemes de mobilitat del Barça. El club blaurana ara està a l'espera que la Federació Espanyola de Futbol emeti la resolució oficial amb la nova data.
3: Trescat Info.

0: Són les 3. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals del cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. El telèfon d'emergències ha rebut més de 8.000 trucades. Els bombers han fet 2.400 serveis i s'han rescatat més de 200 persones atrapades per l'aigua. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat. La setmana començarà amb almenys 9 escoles sense poder obrir el Maresme i el Vallès Oriental i amb la majoria de trens de Rodalies reprenent el servei amb comptagotes. Els castellers de Vilafranca guanyant el concurs de castells a la Tàrraco Arena han descarregat el 9 de 9 amb polra per primer cop a la història. La policia ha començat a desallotjar el campament de la platja del Trampolín a Ceuta, on hi havia més de 3.000 migrants arribats a la ciutat des de fa 2 mesos. D'aquestes persones, 600 han optat per retornar al Marroc. L'operatiu afecta només una part de l'assentament perquè els serveis d'acollida no poden atendre tots els migrants de cop. Pedro Sánchez esgota el cap de setmana de reflexió sobre un possible avançament electoral. El seu entorn, amb qui ha mantingut contactes, l'anima a posar les urnes en el context del cas Mari Carmen. Detinguts dos homes de 18 i 43 anys per la mort d'un altre home a Lleida. El cos el van localitzar dissabte en un descampat del barri de la Bordeta amb signes clars de violència. Emoció aquesta nit en el recompte de les eleccions al Brasil. El president Lula da Silva, que lidera una coalició d'ampli espectre polític, es disputa el lideratge del país amb Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident populista que va ser condemnat per intent de cop d'estat. Si cap dels dos candidats supera el 50%, caldrà una segona volta el 25 d'octubre.
1: Esports.
2: El Barça goleja 7-0 al Madrid en el clàssic disputat al Camp Nou. Al descans, les blaugranes ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. A la Lliga CB, Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78 i Lleida 81, Burgos 94. A motociclisme, victòria de Marc Márquez del Gran Premi del Japó. El pilot de Cervera se situa a només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín.
0: Pel que fa al temps, aquesta matinada es poden formar noves tempestes sobre el mar que podrien arribar al litoral i prelitoral. Localment poden ser fortes. A la tarda hi haurà ruixats més irregulars a diferents comarques de l'interior. A la resta s'obriran moltes clarianes.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals d'aquest cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. Ja no hi ha cap zona del país afectada per restriccions de mobilitat. Les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà han estat les últimes a aixecar les mesures d'autoprotecció aquest diumenge al vespre. Segons les dades del Departament d'Interior, des de l'inici de l'episodi, el telèfon d'emergències ha atès més de 8.000 trucades. Els bombers han fet més de 2.400 serveis i en 200 casos han hagut de rescatar persones que estaven atrapades per l'aigua. David Borrell és el cap dels bombers.
3: Hem treballat amb 2.440 actuacions, el que fa a bombers, de les quals hem de destacar 225 serveis de salvament. Això són moltíssims serveis de salvaments, amb moltes persones, diguéssim, afectades per aquests salvaments.
0: A una de les víctimes mortals l'han trobat a Tordera, al Maresme. Es tracta d'un home a qui ha caigut un mur a sobre en un càmping. L'altre, amb un tornès del Vallès, on la víctima ha perdut la vida en un soterrani inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que dos testimonis han vist com un home queia arrossegat per l'aigua a Pineda de Mar, al Maresme. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat perquè el temps inestable encara pot continuar en les pròximes hores. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
4: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat, d'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció, aplicant mesures de seguretat, com hem anat demanant.
0: Més de 15.000 usuaris han patit talls de llum com a conseqüència de les pluges. Pel que fa al cabal dels rius, durant aquest diumenge se n'ha anat normalitzant després de rècords històrics i de superar els llindars de perill en casos com el Besòs, el Daró o la Tordera. Aquest dilluns es reprendrà la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar, al Maresme, quan la riera l'ha arrossegat aigües avall. Els forts aiguats han deixat també una víctima mortal a la comarca, un home de 75 anys, a qui li ha caigut el mur d'un càmping a sobre. Anem a Pineda de Mar, Marta Vallès.
1: Amb la llum del dia reprendrà aquest dilluns la recerca de la persona que ha caigut a la riera de Pineda de Mar, on s'hauria apropat per veure l'efecte dels aiguats. Segons alguns testimonis, s'hauria volgut fer una fotografia quan ha relliscat i l'aigua l'ha arrossegat. Els bombers han pentinat la riera de dalt a baix durant tot el dia, mentre un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i efectius de la Guàrdia Civil s'han concentrat en la zona de la platja, on hauria pogut anar a parar el cos, però no s'ha trobat res. A Tordera, un home ha mort al caravaning internacional Costa Brava quan un mur que ha cedit li ha caigut al damunt. Elisabet Mejías és l'alcaldessa del municipi.
5: Hem rebut un avís de la caiguda d'un mur i quan s'hi ha adreçat la patrulla de policia al local i han activat els serveis d'emergències, s'ha intentat fer la RCP en aquesta persona i lamentablement ha acabat morint.
1: A tota la comarca els aiguats han fet destrosses molt importants. La carretera Nacional 2 s'ha hagut de tallar en diferents punts entre Montgat i Malgrat de Mar. Vehicles arrossegats per l'aigua fins a la platja, cases i aparcaments inundats, arbres que han caigut enmig de les vies. A Sant Cebrià de Vallalta hi ha urbanitzacions on hi ha una quarantena de cases aïllades. L'aigua ha engolit directament als carrers.
0: I a les comarques de Girona, l'episodi de pluja s'ha tancat amb diverses inundacions, sobretot en baixos, garatges i també soterranis de municipis com Blanes, Platja d'Aro o Santa Cristina d'Aro. Ara veïns i serveis d'emergència treballen per recuperar la normalitat. Berta Artigas Fontàs.
6: Les precipitacions han fet augmentar el cabal dels rius i alguns han desbordat, com el Daró i el Ridaura, que al seu pas per Santa Cristina d'Aro ha inundat diverses cases de la urbanització Golf Costa Brava, com la d'Antoni Moreno.
7: Tot el dia aquí amb l'escombra i cubo, tovalloles, tot traient aigua, però... Com mai.
6: Durant tota la tarda els bombers han fet serveis per a aquesta zona per ajudar a retirar l'aigua acumulada. Els mateixos veïns també s'han organitzat. A Platja d'Aro, per exemple, residents d'un mateix bloc han instal·lat una bomba per evacuar l'aigua que havia inundat els baixos i bona part del jardí. La Marta Martínez és una veïna del bloc.
8: Altres anys ens havia passat una miqueta la inundació d'aquí a l'entrada mateix, que això ja sovint que passi, però que surti d'allà molt poques vegades. I realment això, jo és el primer cop que ho veig, amb 15 anys, i la meva parella viu aquí i tampoc ho havia vist, que el mur es trenqués d'aquesta manera.
6: Durant la tarda el temps ha millorat i en alguns municipis fins i tot ha sortit el sol.
0: El temporal deixa afectacions importants a la mobilitat. Pel que fa a la xarxa ferroviària, encara hi ha incidències a la majoria de línies de Rodalies. Els trens de les línies R1, R2 Nord, R3, R7, R8, R11, R13, R14, R17, RT1 i RT2 no circulen. I segons ha informat Rodalies, el servei no es restablirà fins que finalitzin les comprovacions de la infraestructura. Les línies on sí que s'ha pogut restablir el servei són l'R2 Sud, l'R15 i l'R16 i l'R4. El tram sud entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Barcelona Sants. També s'ha reprès la circulació dels trens de l'alta velocitat i llarga distància en sortida des de Barcelona, que han estat aturats tot el diumenge al matí. Tot i això, encara hi ha alguna cancel·lació i els combois circulen amb retard. Per el que fa als trens de ferrocarrils de la Generalitat, circulen segons els horaris habituals. Al metro de Barcelona només queden afectacions alguns trams de l'L9 Nord i també l'L10 Nord. També continuen tallades almenys 5 carreteres de la xarxa viària a causa d'esllavissades o inundacions, com ara la J682 a Blanes i l'N2 a Mataró. I algunes carreteres que estan afectades pels aiguats però que no estan tallades. Les pluges també deixen polígons industrials, comerços inundats i empreses que encara no saben si podran reprendre l'activitat aquest dilluns. El secretari general de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, Josep Ginesta, explica a 3Cat Info que aquest diumenge han rebut diverses trucades d'empreses afectades pels aiguats. Per Ginesta, ara la prioritat és garantir la seguretat dels treballadors que aquest dilluns tornen a la feina.
9: Serà molt important que les empreses que han tingut tancat el cap de setmana demà facin una primera inspecció de que les instal·lacions, que totes les instal·lacions de l'empresa reuneixen els requisits de prevenció de riscos, no? Perquè pot haver passat que aquestes pluges hagin afectat doncs, la seguretat d'alguna part de les instal·lacions. No? I aquesta és la part més important que demà totes les empreses han de tenir garantit a primera hora quan hagin d'iniciar l'activitat.
0: Ginesta també demana que les empreses puguin garantir els accessos als polígons industrials amb seguretat. Recorda que alguns danys materials poden ser costosos de reparar i que les assegurances cobreixen el gruix dels desperfectes. Com a mínim, 9 centres educatius no podran obrir portes aquest dilluns pels efectes dels forts aiguats. Segons el Departament d'Educació, són l'Institut Ramon Turró de Malgrat de Mar i l'Institut Professional de Turisme Equestre de Santa Susana, al Maresme, el Centre de Formació d'Adults i l'Escola d'Idiomes de Granollers, el Centre d'Adults de Ripollet i l'Institut Mercè Rodoreda de l'Hospitalet de Llobregat. A més, també hi ha 3 centres amb afectacions importants que fins aquest dilluns a primera hora del matí treballaran per intentar poder obrir els equipaments. Són les escoles Bellavista i Garau de Liost de les Franqueses del Vallès, a més de l'Institut Mediterrània del Masnou. A banda, hi ha més d'una 80 de centres que podran obrir, però que també tenen alguna incidència derivada de les fortes pluges.
10: 3CAT Info.
0: Els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9 de 9 amb polra per primer cop a la història. Anem cap allà amb en Josep Almirall.
11: Els castellers de Vilafranca han guanyat la 30a edició del concurs de castells. El podi l'han completat la Colla Vella dels Xiquets de Valls en segona posició i en tercera posició la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els castellers de Vilafranca han completat una gran actuació i per primera vegada han descarregat el 9 de 9.
12: Han sumat 14.635 punts amb el 3 de 10, el 4 de 10 descarregats i el 9 de 9 que es completa per primer cop en la història. També han fet un intent de pilar de 9.
11: Gran actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls que per tercera vegada a la història ha fet aleta en el 3 de 9 net.
12: Ha arribat a la tercera ronda, prèviament han descarregat el 4 de 9 net, han carregat el 4 de 10 i en la quarta ronda han fet un intent desmuntat també de 4 de 10.
11: La Colla Jove Xiquets de Tarragona carrega també per primera vegada el 4 de 10.
12: Ho ha fet a la segona ronda de sortida, han completat el 5 de 9 i han acabat la seva actuació amb el 2 de 9.
11: La quarta favorita en aquest 30è concurs era la Colla Jove Xiquets de Valls, que finalment ha quedat fora del podi.
12: Ha carregat el 3 de 10 a la tercera ronda, de sortida han completat el 4 de 9 net i han acabat la seva actuació amb un intent de 2 de 9 sense manilles.
11: A partir d'aquí s'han classificat 3 colles, els castellers de Sant, els capgrossos de Mataró i els xiquets de Reus ocupen la 5a posició.
12: Les 3 colles han signat la tripleta màgica, és a dir, 4 de 9, 3 de 9 i 5 de 8.
11: Bona actuació també dels moixiganguers d'Igualada i els castellers de Barcelona, que comparteixen la 8a posició.
12: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9 carregat dels moixiganguers i el 5 de 8, 3 de 9 carregat i 4 de 9 descarregat dels castellers de Barcelona.
11: Desens han estat els xiquets de Tarragona.
12: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9, i atenció, un intent de 7 de 9, han acabat amb el 7 de 8 carregat.
11: L'onzena colla avui, aquest diumenge, ha estat els castellers de la Vila de Gràcia.
12: Amb el primer 3 de 9 de l'any descarregat, que han acompanyat del 2 de 8 i el 5 de 8.
11: I han tancat la classificació la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau.
12: Amb el 5 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla i el 3 de 8, els del barri cooperativista també han fet un intent per primer cop a la seva història del 3 de 9.
11: Aquesta 30a edició del concurs ha durat 6 hores i mitja. S'ha celebrat per primera vegada en sessió de tarda a la Tàrraco Arena.
10: 3CAT Info. CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.

0: De juliol, amb l'entrada massiva i regular d'estrangers a la ciutat autònoma espanyola, poden triar si van a un centre d'atenció temporal per a estrangers després d'identificar-se o si marxen voluntàriament al Marroc. Fons de l'operatiu han explicat a l'agència EFE que moltes d'aquestes persones, la majoria joves, han optat per tornar al Marroc en saber que no podrien sol·licitar el dret d'asil. Tot plegat passa 10 dies abans que els reis Felip i Letícia visitin Ceuta els pròxims 13 i 14 d'octubre.
1: El temps.
0: Eloi Cordomí.
2: Queda inestabilitat encara aquesta matinada i tot i que les tempestes han donat treva a moltes comarques, creiem que se'n poden formar sobre el mar i que en algun moment puguin arribar a tocar terra, al litoral, a tot estirar la zona del prelitoral, i és que durant el matí encara es podrien mantenir aquestes tempestes que, sobretot, quedarien concentrades al nord de la Costa Brava, tot estirar a l'extrem sud del país, també cap a les Terres de l'Ebre i puntualment a altres llocs de la costa. En canvi, l'interior aquest dilluns al matí s'espera que faci força sol, amb unes temperatures que s'enfilaran, amb màximes que poden arribar amb facilitat entre els 24 i 27 graus, en canvi, la nit sí que s'espera que sigui una mica més fresca que les anteriors. A la tarda hi haurà ruixats i algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, interior de Girona, nord de Barcelona, potser en alguns punts de muntanya a les comarques de Tarragona, sempre seran de caràcter irregular, però puntualment fortes. I en pròxims dies, dimarts, estem pendents de l'arribada, l'acostament d'una depressió que deixarà més núvols, algunes precipitacions, sobretot a l'oest de Catalunya. Dimecres encara es mantindrà les tempestes i a partir de dijous la temperatura començarà a baixar.
1: 3CAT Info.
0: Compte enrere per saber si Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades o intenta negociar noves mesures d'habitatge. Si el president espanyol vol que les eleccions siguin el 29 de novembre, aquest dilluns hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment manté la seva agenda oficial. Anem a Madrid, Dani Sainz-Beaja.
3: A 9:15, Sánchez inaugura el Congrés d'Empresa Familiar i després reunirà l'executiva socialista a la seu de Ferraz. Molts dirigents del seu partit creuen que cal aprofitar l'onada d'indignació per l'habitatge i convocar eleccions. El president espanyol els ha escoltat este cap de setmana, però també ha estat pendent de la força de les manifestacions i ha estudiat totes les opcions amb el seu nucli dur i experts en demoscòpia. La decisió només depèn d'ell, però si finalment no fa el pas, podria allargar la legislatura uns mesos més i negociar nous decrets d'habitatge, com li reclamen des de Junts o Podem. Per la seva banda, el PP pressiona perquè no s'ho pense més. Sentim Jone Belarra i Miguel Tellado.
4: Pensamos que la gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
5: No te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales.
3: Mentrestant, els partits que integren Suma volen estar preparats per a qualsevol escenari i han accelerat els preparatius de la nova coalició. Es dirà Front Ampli i el 17 d'octubre anunciaran el candidat o candidata. I ara lidera les travesses és la ministra de Sanitat, Mònica García.
0: Passat el temporal, aquest dilluns els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen les mobilitzacions a Catalunya. A Barcelona s'ha convocat una concentració a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona i donen suport al Sindicat de Llogateres de Catalunya, la Confederació de Sindicats d'Habitatge de Catalunya, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya i també la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. També es manté l'acampada de Plaça Catalunya, tal com ha explicat l'Arteco, una de les persones que hi participa.
6: Potser ens quedem 20 dies, potser ens quedem 10. No ens ha guanyat la pluja, no ens guanyarà ara mateix el pessimisme.
0: Dissabte, desenes de milers de persones van sortir als carrers de les principals ciutats espanyoles per reclamar solucions al problema de l'habitatge i fer una crida a la vaga general. A Catalunya, la manifestació central havia de ser a l'Hospitalet, però es va cancel·lar per les alertes de protecció civil. Des d'aquest dilluns, els centres d'atenció primària ja vacunen de la grip i la Covid les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia. Aquest dilluns es vacunarà ja 120.000 persones que ja van demanar cita prèvia oberta des del mes de juliol. Aquest any la campanya ha començat dues setmanes més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les soques del virus de la grip i la Covid que han circulat a l'hemisferi sud. Montse Martínez és cap del Servei de Medicina Preventiva.
7: És molt novedós perquè les tres soques s'han modificat, s'han adaptat i a més tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres, són vacunes adaptades.
0: Salut Pública.

0: Pública pronostica que la grip serà com l'any passat, més infecciosa, però que no farà quadres greus ni dispararà les hospitalitzacions. L'objectiu del Departament de Salut és incrementar les taxes de vacunació, sobretot en infants de fins a 5 anys, perquè són vectors de transmissió de la grip i la gent més gran de 60 anys. Per això es tornarà a fer el que s'anomena vacunació oportunista, és a dir, que s'aprofiti una consulta al metge per proposar la vacunació, i aquest any també es mantindrà l'administració de vacunes sense cita a partir del 16 de novembre.
1: 3CAT Info.
0: Obrim plana internacional. Emoció en el recompte electoral dels comicis presidencials al Brasil amb els dos principals candidats frec a frec. El president Lula da Silva aspira a renovar per un quart mandat i el fill de l'expresident Jair Bolsonaro, el senador Flavio Bolsonaro, s'ha presentat als comicis amb un programa per al canvi, un gir que portaria la primera potència econòmica de Sud-amèrica cap a l'extrema dreta. Anem a São Paulo. Joan Biosca.
2: Aquestes eleccions aquí al Brasil han estat presidencials, però també regionals i locals, però especialment la gran importància està en saber definitivament què han triat els brasilers, si continuar pel camí del centre-esquerra amb Luis Ignacio Lula da Silva liderant el Brasil per quarta vegada com a cap d'estat, o bé entren en la dimensió de l'extrema dreta regional sud-americana. I és que cal recordar que el Brasil i l'Uruguai són ara mateix els dos únics països progressistes aquí a la regió. Les enquestes han vaticinat una victòria de Lula da Silva a les urnes, superant per pocs vots a Flavio Bolsonaro, el candidat de l'extrema dreta, que és el fill de Jair Bolsonaro, l'expresident del Brasil condemnat per intent de cop d'estat i que està sota arrest domiciliari. I màxima expectació a la seu electoral aquí a São Paulo, de Lula da Silva, com també a Brasília, on el candidat ultraconservador Flavio Bolsonaro també espera els resultats. La clau d'aquestes eleccions presidencials, segons els experts i les enquestes, la poden tenir els votants indecisos, que serien entre un 3 i un 4% de tot l'electorat. 160 milions de brasilers han estat cridats a les urnes.
0: Segons el professor de Ciència Política de la Universitat de Girona, Salvador Martí Puig, Lula da Silva té menys possibilitats en una segona volta de les presidencials si part dels candidats que es presentaven a la primera volta acaben donant suport al seu rival ultraconservador, Flavio Bolsonaro. Martí Puig, investigador també del CIDOB, ho ha dit en declaracions a 3CAT Info.
3: És molt probable que aquesta bossa d'un 10% del vot es decanti fàcilment cap a Bolsonaro, mentre que la resta de candidats de l'esquerra tenen molt poca presència electoral. No arribaran a un 1%, estem parlant del Partit Comunista, d'un partit que es diu Causa Obrera. Per tant, veurem què succeeix amb els candidats menors, però fa pinta de que els menors solen ser més escurats cap a la dreta.
0: L'expert en política del Brasil creu que si Lula renova per un quart mandat com a president, tindrà dificultats per governar per un possible bloqueig parlamentari a les seves iniciatives. I tornem a casa nostra, perquè els Mossos han detingut dos homes de 18 i 43 anys per la mort violenta d'un altre a Lleida. El cos el van trobar dissabte en un descampat a tocar d'un complex esportiu del barri de la Bordeta. Anem a Lleida, Alba Mor.
4: Els Mossos d'Esquadra van rebre un avís sobre 4:45 de la tarda d'aquest dissabte per la presència d'una persona inconscient en un descampat. Diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets, on també hi van acudir dues unitats del sistema d'emergències mèdiques. Els sanitaris no van poder fer res per salvar la vida de l'home i van certificar la seva mort. Els detinguts són dos homes de 18 i 43 anys que s'haurien discutit amb la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies de la mort.
1: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
5: El Barça golejat al Madrid en el clàssic de la Lliga F ha jugat al Camp Nou i sota la mirada de més de 40.000 espectadors. L'equip blaurana s'ha imposat a l'etern rival per un contundent 7-0. A la mitja part, el Barça ja guanyava per 5-0 amb 4 gols de Pina i un de Graham. I a la represa, Peyor i Sidney han arrodonit la golejada. Sentim a Clàudia Pina, la gran protagonista del partit, després de convertir-se en la primera jugadora en anotar 4 gols a la història dels clàssics en declaracions a DAZN.
6: Espectacular, yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso. Ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy, pues, golpe sobre la mesa. El Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así, líderes, y a la vuelta del parón a seguir igual.
5: L'entrenador del Barça, Pere Romeu, ha estat contundent en declaracions a TV3.
7: És una mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que va entrar molt bé el partit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit.
5: El Barça suma la 6a victòria en 6 partits i deixa les blanques a 5 punts a la classificació. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0. Sentim el gironí David López valorar aquest empat.
8: Bueno, mala suerte. La verdad que me quedo con el partido que ha hecho el equipo. Ha sido muy sólido, no ha concedido ninguna ocasión. El Mallorca es un gran equipo. Es una pena porque, como hemos dicho antes, creo que merecíamos algo más. Pero bueno, seguimos mejorando, que aún queda mucho.
5: També a la segona divisió s'ha jugat el Sabadell 0, Andorra 0.
1: 3CAT Info.
5: I a la Lliga de les Nacions, els Països Baixos de Xavi Hernández s'han imposat a Sèrbia per 2-1. Alemanya ha empatat a 0 a camp de Grècia, amb el blaugrana Adeyemi descansant en aquest partit. Portugal ha guanyat 2-1 a Noruega, amb el també blaugrana Joao Cancelo marcant un gol i jugant 63 minuts. I també s'ha jugat el Gales 0, Dinamarca 1. Aquest dilluns es juguen el França-Bèlgica i l'Itàlia-Turquia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Diumenge nefast pels equips catalans. El Barça ha perdut a la pista del Múrcia per 100-94. El Girona ha perdut de 40 punts a la pista del Baskonia, 118-78. I també derrota del Lleida per 81-94 contra el Burgos.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I en motociclisme, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó al circuit de Motegi davant del líder del Mundial, Jorge Martín. El pilot de Cervera ara se situa només 2 punts del pilot madrileny quan encara falten 6 curses per acabar la temporada. El sentim en declaracions a DAZN.
9: Mi objetivo era liderar lo antes posible la carrera. No he podido en esa primera vuelta porque ya enseñé las cartas de ayer y hoy se las han aprendido. Y he tenido que forzar mucho, arriesgar mucho esas vueltas para adelantarle. Y una vez adelantado, quería controlar el ritmo de la carrera que yo quisiera. Evidentemente, cuando se acercaba 07-06, apretaba un poquito más, pero jugando con ese pequeño margen a ritmo de récord, como tú dices.
5: Márquez, que també va guanyar la cursa sprint, s'ha endut els 37 punts del cap de setmana per 5a vegada aquest any. I encara en motor, a la Fórmula 1, Max Verstappen, de Red Bull, ha guanyat el Gran Premi de Bahrein disputat a Malàisia per davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, amb Mercedes, i del Lewis Hamilton, de Ferrari. És la primera victòria de la temporada del pilot neerlandès.
1: 3CAT Info.
5: En ciclisme, Remco Evenepoel ha guanyat la prova de ruta masculina de l'europeu de Ljubljana, Eslovènia. El belga s'ha imposat a l'esprint a Giulio Ciccone. Hi han participat dos catalans, Pau Miquel i Joel Nicolau.
1: 3CAT Info.
5: Parlem de les suspensions pel temporal. Un dels equips que s'ha vist perjudicat és el Prat, que ha vist suspès el seu partit contra el Sant Rafel de la prèvia de la Copa del Rei, que s'havia de jugar a les 4 de la tarda d'aquest diumenge. L'equip ibicenc finalment no ha pogut viatjar. La Federació Espanyola no el dona per perdut a l'equip ibicenc donades les circumstàncies meteorològiques. Recordem que el Prat té un 1-5 favorable a l'anada. Sentim el seu director esportiu, Dani Hernández.
10: Amb ganes de saber quan serà la nova data del partit, a disposició de la federació i de les autoritats total per trobar aquesta data i poder avançar en aquesta competició que tantes ganes té el club, tothom té moltes ganes i continuar fent història amb el Prat.
5: El Joventut Andorra de la Lliga ACB jugarà dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre. El temporal ha afectat també el Barça de futbol sala. L'equip blaugrana finalment no ha viatjat a la Corunya pel partit que s'havia de disputar a la pista del Noia. L'enfrontament, en un principi, s'havia de jugar aquest diumenge a 1:45, però es va endarrerir unes hores, fins a 9:15 del vespre, pels problemes de mobilitat del Barça. El club blaugrana ara està a l'espera que la Federació Espanyola de Futbol emeti la resolució oficial amb la nova data per disputar aquest partit.
1: 3CAT Info. 3CAT Info. Són 3:45.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals del cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. El telèfon d'emergències ha rebut més de 8.000 trucades. Els bombers han fet 2.400 serveis i s'han rescatat més de 200 persones atrapades per l'aigua. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat i la setmana començarà amb almenys 9 escoles sense poder obrir el Maresme i el Vallès Oriental i amb la majoria de trens de Rodalies reprenent el servei amb comptagotes. També és notícia que els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9 de 9 en polra per primer cop a la història. I a Ceuta, la policia ha començat a desallotjar el campament de la platja del Trampolín, on hi havia més de 3.000 migrants arribats a la ciutat des de fa 2 mesos. D'aquestes persones, 600 han optat per tornar al Marroc. A partir d'ara us explicarem que la crisi climàtica fa augmentar la violència sexual, el matrimoni infantil i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món. Per exemple, quan les inundacions bloquegen camins i destrueixen escoles, les nenes són les primeres a deixar d'anar-hi i això les posa en risc de violència. I us parlarem del Temporada Alta, el Festival d'Arts Escèniques de la Tardor de Girona, que aixeca el taló de la 35a edició amb Has-Been, un muntatge poètic internacional sobre el pas del temps. I en esports, Alfons Gorina.
5: El Barça goleja per 7-0 al Madrid en el clàssic disputat al Camp Nou. En descans, les blaugranes ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. A l'ACB, Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78 i Lleida 81, Burgos 94. I en motociclisme, victòria de Marc Márquez al Gran Premi del Japó. El pilot de Cervera se situa a només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín.
0: Pel que fa al temps, aquesta matinada es poden formar noves tempestes sobre el mar que podrien arribar al litoral i prelitoral. Localment poden ser fortes. A la tarda hi haurà ruixats més irregulars a diferents comarques de l'interior. A la resta s'obriran moltes clarianes. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals d'aquest cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. Ja no hi ha cap zona del país afectada per restriccions de mobilitat. Les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà han estat les últimes a aixecar les mesures d'autoprotecció aquest diumenge al vespre. Segons les dades del Departament d'Interior, des de l'inici de l'episodi, el telèfon d'emergències ha atès més de 8.000 trucades. Els bombers han fet més de 2.400 serveis i en 200 casos han hagut de rescatar persones que estaven atrapades per l'aigua. David Borrell és el cap dels bombers.
11: Hem treballat amb 2.440 actuacions, el que fa a bombers, de les quals hem de destacar 225 serveis de salvament. Això són moltíssims serveis de salvaments, amb moltes persones, diguéssim, afectades per aquests salvaments.
0: A una de les víctimes mortals l'han trobat a Tordera, al Maresme. Es tracta d'un home que ha caigut un mur a sobre en un càmping, l'altre a Montornès del Vallès, on la víctima ha perdut la vida en un soterrani inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que dos testimonis han vist com un home queia arrossegat per l'aigua a Pineda de Mar, al Maresme. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat perquè el temps inestable encara pot continuar en les pròximes hores. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
12: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat. D'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció, aplicant mesures de seguretat, com hem anat demanant.
0: Més de 15.000 usuaris han patit talls de llum com a conseqüència de les pluges. Pel que fa al cabal dels rius, durant aquest diumenge s'han anat normalitzant després de rècords històrics i de superar els llindars de perill en casos com el Besòs, el Daró o la Tordera. A Granollers, de matinada la tempesta va inundar magatzems del soterrani de l'hospital i l'aigua també va entrar a urgències, però diumenge al migdia ja s'ha pogut reprendre l'activitat assistencial. En canvi, l'Hospital de Blanes, on els aiguats van inundar urgències, encara funciona a mig gas i el CAP de Malgrat obrirà dilluns el servei d'urgències, però anul·la l'activitat programada. També continuaran fent feina bombers, brigades i equips de neteja de molts municipis de Catalunya. El Vallès Oriental és un dels punts on més va ploure i encara hi ha carrers i carreteres negats. A Granollers, per exemple, l'esfondrament d'un talús a tocar de les vies del tren va provocar una tromba d'aigua i fang que va inundar diversos garatges, com ara el de la Cati i el de l'Òscar.
13: S'ha esfondrat el talús de la via del tren i, evidentment, deu haver vingut tones d'aigua amb fang i les cinc primeres cases d'aquí, d'aquest carrer, hem pillat i tots els baixos se'ns han inundat.
14: Y pues todo lo que teníamos aquí adentro del garaje, pues nada, perdido. El coche ya no responde, está muerto. Y todo lo que teníamos aquí entre muebles, recuerdos y cosas materiales, pues se fue a la basura. Entonces, bueno, será limpieza, borrón y cuenta nueva.
0: A la Roca del Vallès, el desbordament del riu Mugent va arrasar un parc infantil. El Lluís, un veí de la zona que hi passeja cada dia, assegura que no havia vist mai res així.
15: L'any que ha passat, pues aquí passava 4 metres d'alçada, almenys, d'aquest pont que hi ha aquí. Ha passat per sobre de l'aigua. Amb 92 anys que tinc, mai.
0: L'aigua també va fer estralls a Montornès i a Canovelles, on han caigut murs i cobertes, tal com explicaven a l'ACN la Teresa i l'Àlex.
16: Ens hem espantat molt perquè només hem vist tot aquí ple d'aigua i anaven caient parets, i anaven caient parets mitgeres.
17: Con el agua aquí, me arriba la cintura, pude sacar a mi madre y comencé a sacar a la gente, vamos, salgamos, salgamos, flotando, flotando todo, todo. Fue horrible. Yo lo he visto por televisión, pero hoy lo viví en carne propia.
0: I al Maresme, més d'una trentena de cotxes i tres autobusos han quedat atrapats per l'aigua en un aparcament inundat a Malgrat de Mar. A Pineda de Mar, la tempesta ha deixat molts baixos inundats a tocar de la Riera. I a Palafolls, l'alcalde, Francesc Alemany, ha donat per perdut el material de la biblioteca Enric Miralles, on ha entrat un metre i mig d'aigua.
18: Això serà un tema de mesos, perquè ha entrat més d'un metre i mig d'aigua i tota la instal·lació està afectada i perduda, tant a nivell de llibres com del material, com d'ordinadors, com de mobiliari, tot.
0: També hi ha hagut inundacions de baixos i garatges a Tordera i en alguns punts de l'Empordà i de la comarca de la Selva. A Catalunya Ràdio i a 3Cat Info hem seguit l'evolució del temporal des que va començar dissabte a la tarda, un fenomen que a causa de l'escalfament global i de la pujada de la temperatura del mar es pot repetir cada vegada més. De fet, la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, ho ha dit ben clar.
19: Aquest episodi passa a la història dels registres climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: I així ho hem constatat des de Catalunya Ràdio, des del programa El Suplement, ho han anat explicant els alcaldes dels municipis més afectats, com Pineda de Mar, l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Cabrils o Mataró.
20: Algunes cases situades a prop de la Nacional, doncs plantes baixes totes, han tingut aquestes entrades d'aigua, aquestes inundacions que han arribat doncs, al metre.
21: Molta afectació a baixos, a habitatges, a pàrquings, una treintena de vehicles que hem hagut de rescatar els seus conductors.
22: Bàsicament el que ens està preocupant són les possibles crescudes del
23: Besòs. Murs caiguts, arbres caiguts, 12 veïns que ha caigut un mur de contenció que han quedat en una zona aïllada.
0: I els experts diuen que cal posar-se a treballar per adaptar totes les infraestructures al canvi climàtic i evitar inundacions. Oriol Bassa, doctor en Medi Ambient i enginyer forestal expert en inundacions, proposa diverses solucions.
24: S'està treballant molt en basses de laminació, on estarien seria difuminar la inundació abans que entrin els nuclis urbans quan arriben a baix. I després treballar amb els suds als sistemes unificats de drenatge sostenible. Això és molt important, eh? Vull dir que l'aigua que cau, per exemple, en un parc, aquesta aigua no surti del parc, no dreni cap als carrers.
0: Oriol Bassa també destaca que és imperatiu promoure la cultura de la prevenció, l'autoprotecció i la seguretat no només a les escoles i instituts, sinó també entre tota la població.
1: 3Cat Info.
0: Els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9 de 9 amb folre per primer cop a la història. Ho ha seguit en Josep Almirall amb en David Prats.
2: Els castellers de Vilafranca han guanyat la 30a edició del concurs de castells. El podi l'han completat la Colla Vella dels Xiquets de Valls en segona posició i en tercera posició la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els castellers de Vilafranca han completat una gran actuació i per primera vegada han descarregat el 9 de 9.
3: Han sumat 14.635 punts amb el 3 de 10, el 4 de 10 descarregats i el 9 de 9 que es completa per primer cop en la història. També han fet un intent de pilar de 9.
2: Gran actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls que per tercera vegada a la història ha fet aleta en el 3 de 9 net.
3: Ha arribat a la tercera ronda, prèviament han descarregat el 4 de 9 net, han carregat el 4 de 10 i en la quarta ronda han fet un intent desmuntat també de 4 de 10.
2: La Colla Jove Xiquets de Tarragona carrega també per primera vegada el 4 de 10.
3: Ho ha fet a la segona ronda de sortida, han completat el 5 de 9 i han acabat la seva actuació amb el 2 de 9.
2: La quarta favorita en aquest 30è concurs era la Colla Jove Xiquets de Valls, que finalment ha quedat fora del podi.
3: Ha carregat el 3 de 10 a la tercera ronda, de sortida han completat el 4 de 9 net i han acabat la seva actuació amb un intent de 2 de 9 sense manilles.
2: A partir d'aquí s'han classificat tres colles, els castellers de Sants, els capgrossos de Mataró i els xiquets de Reus, ocupen la cinquena posició.
3: Les tres colles han signat la tripleta màgica, és a dir, 4 de 9, 3 de 9 i 5 de 8.
2: Bona actuació també dels moixiganguers d'Igualada i els castellers de Barcelona, que comparteixen la vuitena posició.
3: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9 carregat dels moixiganguers i el 5 de 8, 3 de 9 carregat i 4 de 9 descarregat dels castellers de Barcelona.
2: Desens han estat els xiquets de Tarragona.
3: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9 i atenció, un intent de 7 de 9 han acabat amb el 7 de 8 carregat.
2: L'onzena colla avui, aquest diumenge, ha estat els castellers de la Vila de Gràcia.
3: Amb el primer 3 de 9 de l'any descarregat que han acompanyat del 2 de 8 i el 5 de 8.
2: I han tancat la classificació la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau.
3: Amb el 5 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla i el 3 de 8, els del barri cooperativista també han fet un intent per primer cop a la seva història del 3 de 9.
2: Aquesta 30a edició del concurs ha durat 6 hores i mitja, s'ha celebrat per primera vegada en sessió de tarda a la Tarraco Arena.
0: Més coses. La crisi climàtica fa augmentar la violència sexual, el matrimoni infantil i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món. Per exemple, quan les inundacions bloquegen camins i destrueixen escoles, les nenes són les primeres a deixar d'anar-hi i això les posa en risc de violència. Anna Alfonso.
4: A l'estudi de l'organització Plan International hi han participat 5.000 nenes i joves d'entre 15 i 24 anys de Bangladesh, Kènia, el Perú, Senegal i Zimbàbue i mostra els efectes devastadors de les sequeres o les inundacions en el seu futur. Ho explica la directora de Plan International, Virginia Saif.
6: Una sequía arruina las cosechas, pues la familia se queda sin ingresos y en muchas ocasiones, lamentablemente, casar a una hija pues es una estrategia de supervivencia. Lo que estamos viendo es que más de un tercio de las chicas que hemos encuestado en este estudio ve que en su comunidad hay más niñas casadas antes de los 18 años.
4: En contextos de sequera, el 84% de les nenes encastades diuen que tenen dificultats per accedir als serveis de salut sexual i reproductiva. L'estudi mostra com el matrimoni infantil o els embarassos no desitjats disminueixen quan les nenes i joves accedeixen als nivells educatius més alts. Per això, els autors reclamen que es garanteixi l'accés a l'educació també davant la crisi climàtica.
0: L'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, manté sense canvis l'oferta de cru de cara al novembre. És el segon mes consecutiu que congela la producció de petroli després de 6 mesos d'increments. Tot i això, aquests augments han estat més teòrics que reals arran dels problemes d'exportació provocats pel conflicte que afecta el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. La decisió presa avui pels membres de l'OPEP arriba 2 dies després que els països del G7 acordessin alliberar 100 milions de barrils de cru i de dièsel de les seves reserves estratègiques al llarg dels pròxims 4 mesos per tal de frenar l'encariment dels carburants. El preu del barril de petroli Brent, el de referència a Europa, va tancar la setmana passada amb més de 102 dòlars, cosa que ha disparat el preu de la benzina i del dièsel. A Ucraïna, visita sorpresa aquest diumenge a Kiev del canceller alemany Friedrich Merz, que ha anunciat un paquet d'ajuda financera a Ucraïna per valor de 1.300 milions d'euros, entre altres qüestions, per reparar la infraestructura energètica malmesa pels atacs russos. Merz ha arribat a la capital ucraïnesa amb una delegació d'empresaris del sector de defensa que han signat amb el president Volodymyr Zelensky una quinzena d'acords i convenis per la compra de material militar. Entre els subministraments que rebrà Ucraïna hi ha milers de míssils interceptors Iris-T, Un sistema de defensa antiaèria que Zelensky reclamava des de feia mesos. Segons ha explicat el president ucraïnès, el conjunt dels acords signats amb el govern i el sector de defensa alemany estan valorats en uns 8.500 milions d'euros. Durant la visita del canceller alemany a Kiev, Rússia ha atacat un altre pont de la capital ucraïnesa i Merz ha aprofitat per exigir el final de la guerra.
5: Heute Morgen an einem friedlichen Sonntag, Luftalarm in Kiev.
7: I avui, en un diumenge pacífic, les sirenes han sonat a Kiev. I només puc tornar a repetir des d'aquí. Senyor Putin, posi fi a aquesta guerra sense sentit. Estem preparats per parlar, per debatre com posar fi a aquesta guerra. Però aquests atacs bàrbars contra la població civil d'Ucraïna s'han d'acabar.
0: Dos dels vuit ponts que té Kiev han rebut atacs de drons russos en els últims dies. Moscou ha reiterat aquest diumenge que continuaran bombardejant infraestructures ucraïneses després de les amenaces de Zelensky de continuar atacant refineries russes.
1: El temps.
0: Eloi Cordoní.
8: Queda inestabilitat encara aquesta matinada i tot i que les tempestes han donat treva a moltes comarques, creiem que se'n poden formar sobre el mar i que en algun moment puguin arribar a tocar terra, al litoral, a tot estirar la zona del prelitoral, i és que durant el matí encara es podrien mantenir aquestes tempestes que sobretot quedarien concentrades al nord de la Costa Brava, tot estirar a l'extrem sud del país, també cap a les Terres de l'Ebre i puntualment a altres llocs de la costa. En canvi, l'interior aquest dilluns al matí s'espera que faci força sol amb unes temperatures que s'enfilaran. Màximes que poden arribar amb facilitat entre els 24 i 27 graus, en canvi la nit sí que s'espera que sigui una mica més fresca que les anteriors. A la tarda hi haurà ruixats i algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, interior de Girona, nord de Barcelona, potser en alguns punts de muntanya a les comarques de Tarragona, sempre seran de caràcter irregular però puntualment fortes. I en pròxims dies, dimarts, estem pendents de l'arribada, justament d'una depressió que deixarà més núvols, algunes precipitacions, sobretot a l'oest de Catalunya. Dimecres encara es mantindrà les tempestes i a partir de dijous la temperatura començarà a baixar.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Like you could fall and no one would hear.
0: El temporada alt del Festival d'Arts Escèniques de la Tardor de Girona aixeca el taló de la seva 35a edició amb Has Been, un muntatge poètic i internacional sobre el pas del temps. Anem cap allà amb Marta Vives.
10: El Teatre Municipal de Girona acull l'estrena de l'obra i amb ella l'inici del temporada alta. Això, malgrat que en les últimes hores molts esdeveniments culturals hagin estat suspesos a causa dels aiguats. La màgia s'ha fet a cobert amb aquesta obra que conjuga dos dels grans artistes internacionals del moment, l'artista de circ Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sharkoui, amb una peça que és una mescla de circ, teatre i música en directe, com ens ha definit el públic de l'estrena.
25: Molt impressionant, en realitat, molt sorprenent, no? Cada actor teníem, i després amb la música en directe, que li dona aquest component també molt més emocionant.
26: Que ha estat bé, mai n'havia vist cap com aquesta, però m'ha agradat, m'ha cridat l'atenció.
27: Déu-n'hi-do el que aguanten aquests artistes. Han de quedar agotats perquè no paren, no paren.
28: Jo he entès que estaven, bueno, rient de la gent que fan les coses sense sentit, no? Que fem moltes coses, diem moltes coses, però al final no fem el que diem.
10: Una tragicomèdia divertida i tendra per a tots els públics que reflexiona sobre la por a quedar-se fora de joc, la fugacitat de l'èxit i l'envelliment artístic amb el pas dels anys i mirall de la pròpia biografia. Un joc escènic estrany, poètic i expressiu que ens permet evadir-nos durant una hora i mitja i gaudir del bon saber fer de dos artistes europeus que reivindiquen l'art i l'ofici en la maduresa.
0: El Festival Internacional de Música Musiquem Lleida ha tancat aquest diumenge la 12a edició després de 3 dies de programació i 12 concerts de grups i solistes en localitzacions d'arreu de la ciutat. La presidenta de la Coral Shalom i portaveu del certamen, Teresa Coca, ha valorat positivament el festival, tot i els forts aiguats.
29: Doncs estem molt contents i molt satisfets. La situació climatològica ens va fer anar una mica de corcoll divendres i ens va fer preocupar però hem anat salvant tots els concerts, els han pogut fer tots, tots han molt bona acollida del públic, molta assistència, els músics també molt contents de descobrir els espais de la ciutat i el festival, per tant estem contents.
0: El cartell d'aquesta edició ha combinat noves formacions i artistes que ja havien passat pel festival amb l'objectiu de crear espais de trobada entre els músics i el públic. Durant el festival, els assistents han pogut sentir cançons d'autor, música coral, repertori clàssic i jazz contemporani, entre altres estils musicals.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'aeroport d'Alguaire ha celebrat aquest cap de setmana la 12a edició de la Lleida Air Challenge, la fira aeronàutica de referència a Catalunya. Aquest any, com a novetat, s'ha desenvolupat una jornada acadèmica per a alumnes d'institut que puguin estar interessats en sortides professionals del sector, un sector en què actualment hi ha molta demanda de treballadors. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
11: Per la Lleida Air Challenge hi han passat prop de 300 alumnes de quart d'ESO i batxillerat de 5 instituts de les comarques de Lleida que han pogut conèixer les diferents sortides professionals del sector aeronàutic. Els joves han pogut veure de prop l'oferta laboral de pilots o de personal especialitzat en l'aeronàutica i certament alguns s'hi han mostrat molt interessats.
12: Ara que m'han ensenyat diferents mòduls, diferents cursos que ofereixen per aquí a Catalunya, la veritat que no ho descarto, sobretot quan m'han dit que pots volar amb cursos amb un instructor i que et deixi provar per veure si realment aquesta és la teva passió. Pot ser-ho prou, sí.
13: I m'agrada tot el que suposa pilotar avions, perquè penso que és una feina molt interessant, molt pràctica i, bueno, és difícil.
14: El que més m'ha interessat ha sigut aquest treball, el treball d'assafat, ja que m'ha cridat molt l'atenció i que sembla molt interessant.
11: Els professors i tutors que els han acompanyat valoren positivament la visita a la fira perquè diuen que aquest sector pot esdevenir en un futur pròxim una de les especialitzacions de formació dels seus alumnes, Lourdes Flotats, de l'Institut Castell dels Templers de Lleida.
15: Està bé conèixer totes les coses que hi ha al nostre abast i sobretot si són tan properes. Hem sabut que fa un any que funciona l'escola de pilots, doncs a la millor dels nostres alumnes surt algun pilot d'avió o algun auxiliar de vol o alguna hostesa. La veritat és que val la pena de saber totes les possibilitats que tenen i la manera de formar-se per acabar sent uns bons professionals.
11: Entre els expositors hem trobat una escola de vol de València. Miguel Ángel Esteve, un dels responsables de l'empresa, afirma que des de la pandèmia hi ha molta demanda de professionals en el sector.
16: Hay interés sobre todo por cómo está el mercado ahora. Después de la pandemia hay una necesidad muy grande en el mercado aeronáutico, sobre todo de tripulantes de cabina y pilotos. Y lo que hacemos es formar a los pilotos desde el principio, desde cero, lo que se denomina formación integrada.
11: Una Lleida Air Challenge molt pendent del temps, de la pluja, que l'any passat va rebre uns 9.000 visitants i que ofereix tot tipus d'activitats relacionades amb l'aeronàutica amb un centenar d'estants.

0: Oques Grasses s'acomiada aquesta setmana dels escenaris amb una sèrie de concerts que comencen aquest dilluns. La banda d'Osona actuarà a l'Estadi Olímpic dilluns, dimecres, divendres i dissabte. Les 220.000 entrades que es van posar a la venda es van exaurir de seguida. Les del primer concert es van esgotar en 21 minuts i les del segon en 19. De fet, van anar ampliant noves dates fins a arribar a les 4 d'aquesta setmana. Tot i així, Oques Grasses han alliberat aquests darrers dies algunes entrades més. El president de The Project, promotor d'aquests concerts, Tito Ramoneda, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio quin creu que és el secret de l'èxit d'Oques Grasses.
1: 4 estadis olímpics i amb la velocitat que es va vendre era algo que ens va agafar tots per sorpresa. Com m'ho explico? Una banda espectacular, unes cançons impressionants, una connexió amb la gent i sobretot aquesta, diríem, connexió de públics, de família, de pares, de fills, de tiets i de nens i sobretot un concepte de festa.
0: Els de Josep Montero posen punt final a 14 anys de trajectòria.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb el Pons Godino.
3: El Barça ha golejat el Madrid en el clàssic de la Lliga F, jugat al Camp Nou i sota la mirada de més de 40.000 espectadors. L'equip blaurana s'ha imposat a l'etern rival per un contundent 7-0. A la mitja part, el Barça ja guanyava per 5-0 amb 4 gols de Pina i un de Graham. A la represa, Peyor i Sidney han arrodonit la golejada. Sentim a Clàudia Pina, la gran protagonista del partit, després de convertir-se en la primera jugadora en anotar 4 gols a la història dels clàssics en declaracions a DAZN.
4: Espectacular, yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso, ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy pues golpe sobre la mesa, el Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así líderes y a la vuelta del parón a seguir igual.
3: L'entrenador del Barça, Pere Romeu, ha estat contundent a TV3.
5: És una mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que hem entrat molt bé el partit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit.
3: El Barça suma la 6a victòria en 6 partits i deixa les blanques a 5 punts a la classificació.
2: 3Cat Info.
3: A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0. Sentim l'entrenador del Girona, Quique Álvarez, valorar aquest empat.
6: La justícia al futbol és molt relativa i el que s'ha dit fet, hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui he fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que bueno, defensivament és fort, sap defensar amb pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet.
3: I també a la segona divisió, Sabadell 0, Andorra 0. Ara sentim a l'entrenador del Sabadell, Ferran Costa.
7: Tindrem partits més brillants o amb millors sensacions, però la competitivitat de l'equip és bona, l'estil és clar, i com dic, bé, avui l'únic que penso que ens ha faltat amb 19 rematades és ficar la pilota dins.
3: A la Lliga de les Nacions, els Països Baixos de Xavi Hernández s'han imposat a Sèrbia per 2-1. Alemanya ha empatat a 0 al camp de Grècia. El blaugrana Adeyemi ha descansat en aquest partit. I el Portugal 2-1. Ha estat titular Joao Cancelo del Barça, que ha marcat un gol i ha jugat 63 minuts. També s'ha jugat el Gales 0, Dinamarca 1. Aquest dilluns es juguen el França-Bèlgica i l'Itàlia-Turquia.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A la Lliga CB, diumenge nefast pels equips catalans. El Barça ha perdut a la pista del Múrcia per 100-94. El Girona ha perdut de 40 punts a la pista del Baskonia 118-78. I també derrota de Lleida a casa per 81-94 contra el Burgos. En motociclisme, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó al circuit de Motegi davant del líder del Mundial, Jorge Martín. El pilot de Cervera ara se situa només 2 punts del pilot madrileny quan encara falten 6 curses per acabar la temporada. El sentim en declaracions a DAZN.
8: Mi objetivo era liderar lo antes posible la carrera. No he podido en esa primera vuelta porque ya enseñé las cartas ayer y hoy se las han aprendido. Y he tenido que forzar mucho, arriesgar mucho esas vueltas para adelantarle. Y una vez la adelantado, quería controlar el ritmo de la carrera que yo quisiera. Evidentemente, cuando se acercaba 07-06, apretaba un poquito más, pero jugando con ese pequeño margen a ritmo de récord, como tú dices.
3: Márquez, que també va guanyar la cursa sprint, s'ha endut els 37 punts del cap de setmana per 5a vegada aquest any. I encara en motor, a la Fórmula 1, Max Verstappen, de Red Bull, ha guanyat el Gran Premi de Bahrein disputat a Malàisia per davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i de Lewis Hamilton. És la primera victòria de la temporada del pilot neerlandès.
2: Trescat Info.
3: En ciclisme, Remco Evenepoel ha guanyat la prova de ruta masculina de l'europeu de Ljubljana, Eslovènia. El belga s'ha imposat a l'esprint a Giulio Ciccone i hi han participat 2 catalans, Pau Miquel i Joel Nicolau.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Parlem de les suspensions del temporal. Un dels partits que s'ha suspès és el Prat Sant Rafael de la prèvia de la Copa del Rei, que s'havia de jugar a les 4 de la tarda. L'equip ibicenc finalment no ha pogut viatjar. La Federació Espanyola no el dona per perdut a l'equip ibicenc donades les circumstàncies meteorològiques. Recordem que el Prat té un 1-5 favorable del partit d'anada. El Joventut Andorra de la Lliga CB jugarà dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre. I el temporal ha afectat també el Barça de Futbol Sala. L'equip blaurana finalment no ha viatjat a la Corunya per al partit que s'havia de disputar a la pista del Noia. L'enfrontament en un principi s'havia de jugar aquest diumenge a 14:15, però es van endarrerir unes hores fins a 9:15 del vespre pels problemes de mobilitat del Barça. El club blaurana ara està a l'espera que la Federació Espanyola de Futbol emeti la resolució oficial amb la nova data.
2: Trescat Info.

0: Són les 4. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals del cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. El telèfon d'emergències ha rebut més de 8.000 trucades. Els bombers han fet 2.400 serveis i s'han rescatat més de 200 persones atrapades per l'aigua. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat. La setmana començarà amb almenys 9 escoles sense poder obrir el Maresme i el Vallès Oriental i amb la majoria de trens de Rodalies reprenent el servei amb comptagotes. Els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9 de 9 en polra per primer cop a la història. La policia ha començat a desallotjar el campament de la platja del Trampolín a Ceuta, on hi havia més de 3.000 migrants arribats a la ciutat des de fa 2 mesos. D'aquestes persones, 600 han optat per retornar al Marroc. L'operatiu afecta només una part de l'assentament perquè els serveis d'acollida no poden atendre tots els migrants a cop. Pedro Sánchez esgota el cap de setmana de reflexió sobre un possible avançament electoral. El seu entorn, amb qui ha mantingut contactes, l'anima a posar les urnes en el context del cas Mari Carmen. Detinguts dos homes de 18 i 43 anys per la mort d'un altre home a Lleida. El cos el van localitzar dissabte en un descampat del barri de la Bordeta amb signes clars de violència. Emoció aquesta nit en el recompte de les eleccions al Brasil. El president Lula da Silva, que lidera una coalició d'ampli espectre polític, es disputa el lideratge del país amb Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident populista que va ser condemnat per intent de cop d'estat. Si cap dels dos candidats supera el 50%, caldrà una segona volta el 25 d'octubre.
1: Esports.
2: El Barça goleja 7-0 al Madrid en el clàssic disputat al Camp Nou. Al descans, les blaugranes ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Claudia Pina. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. A la Lliga CB, Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78 i Lleida 81, Burgos 94. A motociclisme, victòria de Marc Márquez del Gran Premi del Japó. El pilot de Cervera se situa a només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín.
0: Pel que fa al temps, aquesta matinada es poden formar noves tempestes sobre el mar que podrien arribar al litoral i prelitoral. Localment poden ser fortes. A la tarda hi haurà ruixats més irregulars de diferents comarques de l'interior. A la resta s'obriran moltes clarianes.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals d'aquest cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. Ja no hi ha cap zona del país afectada per restriccions de mobilitat. Les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà han estat les últimes a aixecar les mesures d'autoprotecció aquest diumenge al vespre. Segons les dades del Departament d'Interior, des de l'inici de l'episodi, el telèfon d'emergències ha atès més de 8.000 trucades. Els bombers han fet més de 2.400 serveis i en 200 casos han hagut de rescatar persones que estaven atrapades per l'aigua. David Borrell és el cap dels bombers.
3: Hem treballat amb 2.440 actuacions pel que fa a bombers, de les quals hem de destacar 225 serveis de salvament. Això són moltíssims serveis de salvaments, amb moltes persones, diguéssim, afectades per aquests salvaments.
0: A una de les víctimes mortals l'han trobat a Tordera, al Maresme. Es tracta d'un home a qui ha caigut un mur a sobre en un càmping. L'altre, amb un tornès del Vallès, on la víctima ha perdut la vida en un soterrani inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que dos testimonis han vist com un home queia arrossegat per l'aigua a Pineda de Mar, al Maresme. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat perquè el temps inestable encara pot continuar en les pròximes hores. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
4: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem vingut i per la situació en què ha sigut aquesta precipitació, com s'ha donat. D'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció, aplicant mesures de seguretat, com hem anat demanant.
0: Més de 15.000 usuaris han patit talls de llum com a conseqüència de les pluges. Pel que fa al cabal dels rius, durant aquest diumenge se n'ha anat normalitzant després de rècords històrics i de superar els llindars de perill en casos com el Besòs, el Daró o la Tordera. Aquest dilluns es reprendrà la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar, al Maresme, quan la riera l'ha arrossegat aigües avall. Els forts aiguats han deixat també una víctima mortal a la comarca, un home de 75 anys, a qui li ha caigut el mur d'un càmping a sobre. Anem a Pineda de Mar, Marta Vallès.
1: Amb la llum del dia reprendrà aquest dilluns la recerca de la persona que ha caigut a la riera de Pineda de Mar, on s'hauria apropat per veure l'efecte dels aiguats. Segons alguns testimonis, s'hauria volgut fer una fotografia quan ha relliscat i l'aigua l'ha arrossegat. Els bombers han pentinat la riera de dalt a baix durant tot el dia, mentre un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i efectius de la Guàrdia Civil s'han concentrat en la zona de la platja, on hauria pogut anar a parar el cos, però no s'ha trobat res. A Tordera, un home ha mort al caravaning internacional Costa Brava quan un mur que ha cedit li ha caigut al damunt. Elisabet Mejías és l'alcaldessa del municipi.
5: Hem rebut un avís de la caiguda d'un mur i quan s'hi ha adreçat la patrulla de policia en local i han activat els serveis d'emergències, s'ha intentat fer la RCP en aquesta persona i lamentablement ha acabat morint.
1: A tota la comarca els aiguats han fet destrosses molt importants. La carretera Nacional 2 s'ha hagut de tallar en diferents punts entre Montgat i Malgrat de Mar. Vehicles arrossegats per l'aigua fins a la platja, cases i aparcaments inundats, arbres que han caigut enmig de les vies. A Sant Cebrià de Vallalta hi ha urbanitzacions on hi ha una quarantena de cases aïllades. L'aigua ha engolit directament als carrers.
0: I a les comarques de Girona, l'episodi de pluja s'ha tancat amb diverses inundacions, sobretot en baixos, garatges i també soterranis de municipis com Blanes, Platja d'Aro o Santa Cristina d'Aro. Ara, veïns i serveis d'emergència treballen per recuperar la normalitat. Berta Artigas Fontàs.
6: Les precipitacions han fet augmentar el cabal dels rius i alguns han desbordat, com el Daró i el Ridaura, que al seu pas per Santa Cristina d'Aro ha inundat diverses cases de la urbanització Golf Costa Brava, com la d'Antoni Moreno.
7: Tot el dia aquí amb l'escombra i cubo, tovalloles, tot traient aigua, però... I com mai.
6: Durant tota la tarda els bombers han fet serveis per a aquesta zona per ajudar a retirar l'aigua acumulada. Els mateixos veïns també s'han organitzat. A Platja d'Aro, per exemple, residents d'un mateix bloc han instal·lat una bomba per evacuar l'aigua que havia inundat els baixos i bona part del jardí. La Marta Martínez és una veïna del bloc.
8: Altres anys ens havia passat una miqueta la inundació d'aquí a l'entrada mateix, que jo, això ja sovint que passi, però que surti d'allà molt poques vegades. I realment això, jo és el primer cop que ho veig, amb 15 anys, la meva parella viu aquí i tampoc havia vist que el mur es trenqués d'aquesta manera.
6: Durant la tarda el temps ha millorat i en alguns municipis fins i tot ha sortit el sol.
0: El temporal deixa afectacions importants a la mobilitat. Pel que fa a la xarxa ferroviària, encara hi ha incidències a la majoria de línies de Rodalies. Els trens de les línies R1, R2 Nord, R3, R7, R8, R11, R13, R14, R17, RT1 i RT2 no circulen. I segons ha informat Rodalies, el servei no es restablirà fins que finalitzin les comprovacions de la infraestructura. Les línies on sí que s'ha pogut restablir el servei són l'R2 Sud, l'R15 i l'R16 i l'R4. El tram sud entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Barcelona Sants. També s'ha reprès la circulació dels trens de l'alta velocitat i llarga distància, amb sortida des de Barcelona, que han estat aturats tot el diumenge al matí. Tot i això, encara hi ha alguna cancel·lació i els combois circulen amb retard. Per el que fa als trens de ferrocarrils de la Generalitat, circulen segons els horaris habituals. Al metro de Barcelona només queden afectacions alguns trams de l'L9 Nord i també l'L10 Nord. També continuen tallades almenys 5 carreteres de la xarxa viària a causa d'esllavissades o inundacions, com ara la J682 a Blanes i l'N2 a Mataró. I algunes carreteres que estan afectades pels aiguats però que no estan tallades. Les pluges també deixen polígons industrials, comerços inundats i empreses que encara no saben si podran reprendre l'activitat aquest dilluns. El secretari general de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, Josep Ginesta, explica a 3Cat Info que aquest diumenge han rebut diverses trucades d'empreses afectades pels aiguats. Per Ginesta, ara la prioritat és garantir la seguretat dels treballadors que aquest dilluns tornen a la feina.
9: Serà molt important que les empreses que han tingut tancat el cap de setmana demà facin una primera inspecció de que les instal·lacions, que totes les instal·lacions de l'empresa reuneix els requisits de prevenció de riscos, no? Perquè pot haver passat que aquestes pluges hagin afectat doncs, la seguretat d'alguna part de les instal·lacions. No? I aquesta és la part més important que demà totes les empreses han de tenir garantit a primera hora quan hagin d'iniciar l'activitat.
0: Ginesta també demana que les empreses puguin garantir els accessos als polígons industrials amb seguretat. Recorda que alguns danys materials poden ser costosos de reparar i que les assegurances cobreixen el gruix dels desperfectes. Com a mínim 9 centres educatius no podran obrir portes aquest dilluns pels efectes dels forts aiguats. Segons el Departament d'Educació, són l'Institut Ramon Turró de Malgrat de Mar i l'Institut Professional de Turisme Eqüestre de Santa Susana, al Maresme, el Centre de Formació d'Adults i l'Escola d'Idiomes de Granollers, el Centre d'Adults de Ripollet i l'Institut Mercè Rodoreda de l'Hospitalet de Llobregat. A més, també hi ha 3 centres amb afectacions importants que fins aquest dilluns a primera hora del matí treballaran per intentar poder obrir els equipaments. Són les escoles Bellavista i Guerau de Liost de les Franqueses del Vallès, a més de l'Institut Mediterrània del Masnou. A banda, hi ha més d'una vuitantena de centres que podran obrir, però que també tenen alguna incidència derivada de les fortes pluges.
10: 3CAT Info.
0: Els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9 de 9 amb polra per primer cop a la història. Anem cap allà amb en Josep Almirall.
11: Els castellers de Vilafranca han guanyat la 30a edició del concurs de castells. El podi l'han completat la colla vella dels Xiquets de Valls en segona posició i en tercera posició la colla jove Xiquets de Tarragona. Els castellers de Vilafranca han completat una gran actuació i per primera vegada han descarregat el 9 de 9.
12: Han sumat 14.635 punts amb el 3 de 10, el 4 de 10 descarregats i el 9 de 9 que es completa per primer cop en la història. També han fet un intent de pilar de 9.
11: Gran actuació de la colla vella dels Xiquets de Valls que per tercera vegada a la història ha fet aleta en el 3 de 9 net.
12: Ha arribat a la tercera ronda, prèviament han descarregat el 4 de 9 net, han carregat el 4 de 10 i en la quarta ronda han fet un intent desmuntat també de 4 de 10.
11: La colla jove Xiquets de Tarragona carrega també per primera vegada el 4 de 10.
12: Ho ha fet a la segona ronda de sortida, han completat el 5 de 9 i han acabat la seva actuació amb el 2 de 9.
11: La quarta favorita en aquest 30è concurs era la colla jove Xiquets de Valls, que finalment ha quedat fora del podi.
12: Ha carregat el 3 de 10 a la tercera ronda de sortida, han completat el 4 de 9 net i han acabat la seva actuació amb un intent de 2 de 9 sense manilles.
11: A partir d'aquí s'han classificat 3 colles, els castellers de Sant, els capgrossos de Mataró i els Xiquets de Reus ocupen la 5a posició.
12: Les 3 colles han signat la tripleta màgica, és a dir, 4 de 9, 3 de 9 i 5 de 8.
11: Bona actuació també dels mossiganguers d'Igualada i els castellers de Barcelona, que comparteixen la 8a posició.
12: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9 carregat dels mossiganguers i el 5 de 8, 3 de 9 carregat i 4 de 9 descarregat dels castellers de Barcelona.
11: Desens han estat els Xiquets de Tarragona.
12: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9, i atenció, un intent de 7 de 9, han acabat amb el 7 de 8 carregat.
11: L'onzena colla avui, aquest diumenge, ha estat els castellers de la Vila de Gràcia.
12: Amb el primer 3 de 9 de l'any descarregat, que han acompanyat del 2 de 8 i el 5 de 8.
11: I han tancat la classificació la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau.
12: Amb el 5 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla i el 3 de 8, els del barri Cooperativista també han fet un intent per primer cop a la seva història del 3 de 9.
11: Aquesta 30a edició del concurs ha durat 6 hores i mitja. S'ha celebrat per primera vegada en sessió de tarda a la Tàrraco Arena.
10: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Prop de 600 migrants dels 3.000 que hi ha acampats a la platja del Trampolín de Ceuta han optat per tornar al Marroc després de l'inici de l'operació policial aquest diumenge per desallotjar el campament improvisat davant del mar. Aquest desallotjament es fa de forma esglaonada perquè no hi ha prou espais d'acollida per atendre la quantitat de migrants arribats a Ceuta des de finals de juliol. Els migrants, la majoria arribats a finals de juliol, amb l'entrada massiva i regular d'estrangers a la ciutat autònoma espanyola,

0: Eloi Cordomín.
1: Queda inestabilitat encara aquesta matinada i tot i que les tempestes han donat treva a moltes comarques, creiem que se'n poden formar sobre el mar i que en algun moment puguin arribar a tocar terra, al litoral, a tot estirar la zona del prelitoral, i és que durant el matí encara es podrien mantenir aquestes tempestes que sobretot quedarien concentrades al nord de la Costa Brava, tot estirar a l'extrem sud del país, també cap a les Terres de l'Ebre i puntualment a altres llocs de la costa. En canvi, l'interior aquest dilluns al matí s'espera que faci força sol amb unes temperatures que s'enfilaran. Màximes que poden arribar amb facilitat entre els 24 i 27 graus, en canvi la nit sí que s'espera que sigui una mica més fresca que les anteriors. A la tarda hi haurà ruixats i algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, interior de Girona, nord de Barcelona, potser en alguns punts de muntanya a les comarques de Tarragona, sempre seran de caràcter irregular però puntualment fortes. I en pròxims dies, dimarts, estem pendents de l'arribada, justament d'una depressió que deixarà més núvols en forma de precipitacions, sobretot a l'oest de Catalunya. Dimecres encara es mantindrà les tempestes i a partir de dijous la temperatura començarà a baixar.
2: 3CAT Info.
0: Compte enrere per saber si Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades o intenta negociar noves mesures d'habitatge. Si el president espanyol vol que les eleccions siguin el 29 de novembre, aquest dilluns hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment manté la seva agenda oficial. Anem a Madrid, Dani Sainz-Reaja.
3: A 9:15, Sánchez inaugura el Congrés d'Empresa Familiar i després reunirà l'executiva socialista a la seu de Ferraz. Molts dirigents del seu partit creuen que cal aprofitar l'onada d'indignació per l'habitatge i convocar eleccions. El president espanyol els ha escoltat este cap de setmana, però també ha estat pendent de la força de les manifestacions i ha estudiat totes les opcions amb el seu nucli dur i experts en demoscòpia. La decisió només depèn d'ell, però si finalment no fa el pas, podria allargar la legislatura uns mesos més i negociar nous decrets d'habitatge, com li reclamen des de Junts o Podem. Per la seva banda, el PP pressiona perquè no s'ho pense més. Sentim Jone Belarra i Miguel Tellado.
4: Pensamos que la gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
5: No te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales.
3: Mentrestant, els partits que integren Suma volen estar preparats per a qualsevol escenari i han accelerat els preparatius de la nova coalició. Es dirà Front Ampli i el 17 d'octubre anunciaran el candidat o candidata. I ara lidera les travesses és la ministra de Sanitat, Mònica García.
0: Passat el temporal, aquest dilluns els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen les mobilitzacions a Catalunya. A Barcelona s'ha convocat una concentració a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona i donen suport al Sindicat de Llogateres de Catalunya, la Confederació de Sindicats d'Habitatge de Catalunya, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya i també la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. També es manté l'acampada de Plaça Catalunya, tal com ha explicat l'Arteco, una de les persones que hi participa.
6: Potser ens quedem 20 dies, potser ens quedem 10. No ens ha guanyat la pluja, no ens guanyarà ara mateix el pessimisme.
0: Dissabte, desenes de milers de persones van sortir als carrers de les principals ciutats espanyoles per reclamar solucions al problema de l'habitatge i fer una crida a la vaga general. A Catalunya, la manifestació central havia de ser a l'Hospitalet, però es va cancel·lar per les alertes de protecció civil. Des d'aquest dilluns, els centres d'atenció primària ja vacunen de la grip i la Covid les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia. Aquest dilluns es vacunarà ja 120.000 persones que ja van demanar cita prèvia oberta des del mes de juliol. Aquest any la campanya ha començat dues setmanes més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les soques del virus de la grip i la Covid que han circulat a l'hemisferi sud. Montse Martínez és cap del Servei de Medicina Preventiva.
7: És molt novedós perquè les tres soques s'han modificat, s'han adaptat i a més tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres, són vacunes adaptades.
0: Salut Pública pronostica que la grip serà com l'any passat, més infecciosa, però que no farà quadres greus ni dispararà les hospitalitzacions. L'objectiu del Departament de Salut és incrementar les taxes de vacunació, sobretot en infants de fins a 5 anys, perquè són vectors de transmissió de la grip i la gent més gran de 60 anys. Per això es tornarà a fer el que s'anomena vacunació oportunista, és a dir, que s'aprofiti una consulta al metge per proposar la vacunació i aquest any també es mantindrà l'administració de vacunes sense cita a partir del 16 de novembre.

0: 3Cat Info.
1: Obrim plana internacional, emoció en el recompte electoral dels comicis presidencials al Brasil, amb els dos principals candidats frec a frec. El president Lula da Silva aspira a renovar per un quart mandat i el fill de l'expresident Jair Bolsonaro, el senador Flavio Bolsonaro, s'ha presentat als comicis amb un programa per al canvi, un gir que portaria la primera potència econòmica de Sud-amèrica cap a l'extrema dreta. Anem a São Paulo. Joan Biosca.
2: Aquestes eleccions aquí al Brasil han estat presidencials, però també regionals i locals, però especialment la gran importància està en saber definitivament què han triat els brasilers, si continuar pel camí del centre-esquerra amb Luis Ignacio Lula da Silva liderant el Brasil per quarta vegada com a cap d'estat, o bé entren en la dimensió de l'extrema dreta regional sud-americana. I és que cal recordar que el Brasil i l'Uruguai són ara mateix els dos únics països progressistes aquí a la regió. Les enquestes han vaticinat una victòria de Lula da Silva a les urnes, superant per pocs vots a Flavio Bolsonaro, el candidat de l'extrema dreta, que és el fill de Jair Bolsonaro, l'expresident del Brasil condemnat per intent de cop d'estat i que està sota arrest domiciliari. I màxima expectació a la seu electoral aquí a São Paulo, de Lula da Silva, com també a Brasília, on el candidat ultraconservador Flavio Bolsonaro també espera els resultats. La clau d'aquestes eleccions presidencials, segons els experts i les enquestes, la poden tenir els votants indecisos, que serien entre un 3 i un 4% de tot l'electorat. 160 milions de brasilers han estat cridats a les urnes.
1: Segons el professor de Ciència Política de la Universitat de Girona, Salvador Martí Puig, Lula da Silva té menys possibilitats en una segona volta de les presidencials si part dels candidats que es presentaven a la primera volta acaben donant suport al seu rival ultraconservador, Flavio Bolsonaro. Martí Puig, investigador també del CIDOB, ho ha dit en declaracions a 3Cat Info.
3: És molt probable que aquesta bossa d'un 10% del vot es decanti fàcilment cap a Bolsonaro, mentre que la resta de candidats de l'esquerra tenen molt poca presència electoral. No arribaran a un 1%, estem parlant del Partit Comunista, d'un partit que es diu Causa Obrera. Per tant, veurem què succeeix amb els candidats menors, però fa pinta de que els menors solen ser més escurats cap a la dreta.
1: L'expert en política del Brasil creu que si Lula renova per un quart mandat com a president, tindrà dificultats per governar per un possible bloqueig parlamentari a les seves iniciatives. I tornem a casa nostra, perquè els Mossos han detingut dos homes de 18 i 43 anys per la mort violenta d'un altre a Lleida. El cos el van trobar dissabte en un descampat a tocar d'un complex esportiu del barri de la Bordeta. Anem a Lleida, Alba Mor.
4: Els Mossos d'Esquadra van rebre un avís sobre 4:45 de la tarda d'aquest dissabte per la presència d'una persona inconscient en un descampat. Diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets, on també hi van acudir dues unitats del sistema d'emergències mèdiques. Els sanitaris no van poder fer res per salvar la vida de l'home i van certificar la seva mort. Els detinguts són dos homes de 18 i 43 anys que s'haurien discutit amb la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies de la mort.
1: Esports. Amb Alfons Gorina.
5: El Barça golejat al Madrid en el clàssic de la Lliga F jugat al Camp Nou i sota la mirada de més de 40.000 espectadors. L'equip blaurana s'ha imposat a l'etern rival per un contundent 7-0. A la mitja part, el Barça ja guanyava per 5-0 amb 4 gols de Pina i un de Graham. I a la represa, Peyor i Sidney han arrodonit la golejada. Sentim a Clàudia Pina, la gran protagonista del partit, després de convertir-se en la primera jugadora en anotar 4 gols a la història dels clàssics en declaracions a DAZN.
6: Espectacular, yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso, ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy, pues, golpe sobre la mesa, el Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así, líderes, y a la vuelta del parón, a seguir igual.
5: L'entrenador del Barça, Pere Romeu, ha estat contundent en declaracions a TV3.
7: És una mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem, ho ho hem traslladat a l'equip. És veritat que hem entrat molt bé partit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit.
5: El Barça suma la sisena victòria en 6 partits i deixa les blanques a 5 punts a la classificació. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0. Sentim el gironí David López valorar aquest empat.
0: Bueno, mala suerte. La verdad que me quedo con el partido que ha hecho el equipo. Ha sido muy sólido, no ha concedido ninguna ocasión. El Mallorca es un gran equipo. Es una pena porque, como hemos dicho antes, creo que merecíamos algo más. Pero bueno, seguimos mejorando, que aún queda mucho.
5: També a la segona divisió s'ha jugat el Sabadell 0, Andorra 0.
8: 3CAT Info.
5: I a la Lliga de les Nacions, els Països Baixos de Xavi Hernández s'han imposat a Sèrbia per 2-1. Alemanya ha empatat a 0 a camp de Grècia, amb el blaugrana Adeyemi descansant en aquest partit. Portugal ha guanyat 2-1 a Noruega, amb el també blaugrana João Cancelo marcant un gol i jugant 63 minuts. I també s'ha jugat el Gales 0, Dinamarca 1. Aquest dilluns es juguen el França-Bèlgica i l'Itàlia-Turquia.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Diumenge nefast pels equips catalans. El Barça ha perdut a la pista del Múrcia per 100 a 94. El Girona ha perdut de 40 punts a la pista del Baskonia, 118 a 78. I també derrota del Lleida per 81 a 94 contra el Burgos.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I en motociclisme, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó al circuit de Motegi davant del líder del Mundial, Jorge Martín. El pilot de Cervera ara se situa només 2 punts del pilot madrileny quan encara falten 6 curses per acabar la temporada. El sentim en declaracions a DAZN.
9: Mi objetivo era liderar lo antes posible la carrera, no he podido en esa primera vuelta porque ya enseñé las cartas ayer y hoy se las han aprendido. Y he tenido que forzar mucho, arriesgar mucho esas vueltas para adelantarle. Y una vez la adelantado, quería controlar el ritmo de la carrera que yo quisiera. Evidentemente cuando se acercaba 07-06 apretaba un poquito más, pero jugando con ese pequeño margen a ritmo de récord, como tú dices.
5: Márquez, que també va guanyar la cursa sprint, s'ha endut els 37 punts del cap de setmana per cinquena vegada aquest any. I encara en motor, a la Fórmula 1, Max Verstappen de Red Bull ha guanyat el Gran Premi de Bahrein disputat a Malàisia per davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, amb Mercedes, i del Lewis Hamilton, de Ferrari. És la primera victòria de la temporada del pilot neerlandès.
8: 3CAT Info.
5: En ciclisme, Remco Evenepoel ha guanyat la prova de ruta masculina de l'Europeu de Ljubljana, Eslovènia. El belga s'ha imposat a l'esprint a Giulio Ciccone. Hi han participat dos catalans, Pau Miquel i Joel Nicolau.
8: 3CAT Info.
5: Parlem de les suspensions pel temporal. Un dels equips que s'ha vist perjudicat és el Prat, que ha vist suspès el seu partit contra el Sant Rafel de la prèvia de la Copa del Rei, que s'havia de jugar a les 4 de la tarda d'aquest diumenge. L'equip ibicenc finalment no ha pogut viatjar. La Federació Espanyola no el dona per perdut a l'equip ibicenc donades les circumstàncies meteorològiques. Recordem que el Prat té un 1-5 favorable a l'anada. Sentim el seu director esportiu, Dani Hernández.
10: Amb ganes de saber quan serà la nova data del partit, a disposició de la federació i de les autoritats total per trobar aquesta data i poder avançar en aquesta competició que tantes ganes té el club, tothom té moltes ganes i continuar fent història amb el Prat.
5: El Joventut Andorra de la Lliga ACB jugarà dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre. El temporal ha afectat també el Barça de Futbol Sala. L'equip blaugrana finalment no ha viatjat a la Corunya pel partit que s'havia de disputar a la pista del Noia. L'enfrontament, en un principi, s'havia de jugar aquest diumenge a 1:15, però es va endarrerir unes hores, fins a 8:45 del vespre, pels problemes de mobilitat del Barça. El club blaugrana ara està a l'espera que la Federació Espanyola de Futbol emeti la resolució oficial amb la nova data per disputar aquest partit.
8: 3CAT Info. 3CAT Info. Són 4:45.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals del cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. El telèfon d'emergències ha rebut més de 8.000 trucades. Els bombers han fet 2.400 serveis i s'han rescatat més de 200 persones atrapades per l'aigua. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat i la setmana començarà amb almenys 9 escoles sense poder obrir el Maresme i el Vallès Oriental i amb la majoria de trens de Rodalies reprenent el servei amb comptagotes. També és notícia que els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9 de 9 en polra per primer cop a la història. I a Ceuta, la policia ha començat a desallotjar el campament de la platja del Trampolín, on hi havia més de 3.000 migrants arribats a la ciutat des de fa 2 mesos. D'aquestes persones, 600 han optat per tornar al Marroc. A partir d'ara us explicarem que la crisi climàtica fa augmentar la violència sexual, el matrimoni infantil i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món. Per exemple, quan les inundacions bloquegen camins i destrueixen escoles, les nenes són les primeres a deixar d'anar-hi i això les posa en risc de violència. I us parlarem del Temporada Alta, el Festival d'Arts Escèniques de la Tardor de Girona, que aixeca el taló de la 35a edició amb Has Been, un muntatge poètic internacional sobre el pas del temps. I en esports, Alfons Gorina.
5: El Barça goleja per 7-0 el Madrid en el clàssic disputat al Camp Nou. Al descans, les blaugranes ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. A l'ACB, Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78 i Lleida 81, Burgos 94. I en motociclisme, victòria de Marc Márquez al Gran Premi del Japó. El pilot de Cervera se situa a només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín.
1: Pel que fa al temps, aquesta matinada es poden formar noves tempestes sobre el mar que podrien arribar al litoral i prelitoral. Localment poden ser fortes. A la tarda hi haurà ruixats més irregulars a diferents comarques de l'interior. A la resta s'obriran moltes clarianes. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals d'aquest cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. Ja no hi ha cap zona del país afectada per restriccions de mobilitat. Les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà han estat les últimes a aixecar les mesures d'autoprotecció aquest diumenge al vespre. Segons les dades del Departament d'Interior, des de l'inici de l'episodi, el telèfon d'emergències ha atès més de 8.000 trucades. Els bombers han fet més de 2.400 serveis i en 200 casos han hagut de rescatar persones que estaven atrapades per l'aigua. David Borrell és el cap dels bombers.
11: Hem treballat amb 2.440 actuacions, el que fa a bombers, de les quals hem de destacar 225 serveis de salvament. Això són moltíssims serveis de salvaments, amb moltes persones, diguéssim, afectades per aquests salvaments.
1: A una de les víctimes mortals l'han trobat a Tordera, al Maresme. Es tracta d'un home que ha caigut un mur a sobre en un càmping, l'altre a Montornès del Vallès, on la víctima ha perdut la vida en un soterrani inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que dos testimonis han vist com un home queia arrossegat per l'aigua a Pineda de Mar, al Maresme. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat perquè el temps inestable encara pot continuar en les pròximes hores. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
12: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat. D'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció, aplicant mesures de seguretat, com hem anat demanant.
1: Més de 15.000 usuaris han patit talls de llum com a conseqüència de les pluges. Pel que fa al cabal dels rius, durant aquest diumenge s'han anat normalitzant després de rècords històrics i de superar els llindars de perill en casos com el Besòs, el Daró o la Tordera. A Granollers, de matinada la tempesta va inundar magatzems del soterrani de l'hospital i l'aigua també va entrar a urgències, però diumenge al migdia ja s'ha pogut reprendre l'activitat assistencial. En canvi, l'Hospital de Blanes, on els aiguats van inundar urgències, encara funciona a mig gas i el CAP de Malgrat obrirà dilluns el servei d'urgències, però anul·la l'activitat programada. També continuaran fent feina bombers, brigades i equips de neteja de molts municipis de Catalunya. El Vallès Oriental és un dels punts on més va ploure i encara hi ha carrers i carreteres negats. A Granollers, per exemple, l'esfondrament d'un talús a tocar de les vies del tren va provocar una tromba d'aigua i fang que va inundar diversos garatges, com ara el de la Cati i el de l'Òscar.
13: S'ha esfondrat el talús de la via del tren i, evidentment, deu haver vingut tones d'aigua amb fang i les cinc primeres cases d'aquí, d'aquest carrer, hem pillat i tots els baixos se'ns han inundat.
14: Y pues todo lo que teníamos aquí adentro del garaje, pues nada, perdido. Este coche ya no responde, está muerto. Y todo lo que teníamos aquí entre muebles, recuerdos y cosas materiales, pues se fue a la basura. Entonces, bueno, era limpieza, borrón y cuenta nueva.
1: A la Roca del Vallès, el desbordament del riu Mugent va arrasar un parc infantil. El Lluís, un veí de la zona que hi passeja cada dia, assegura que no havia vist mai res així.
15: L'aigua passat, doncs aquí passava 4 metres d'alçada, almenys, d'aquest pont que hi ha aquí. Ha passat per sobre de l'aigua. Amb 92 anys que tinc, mai.
1: L'aigua també va fer estralls a Montornès i a Canovelles, on han caigut murs i cobertes, tal com explicaven a l'ACN la Teresa i l'Àlex.
16: Ens hem espantat molt perquè només hem vist tot aquí ple d'aigua i anàvem caient parets, i anàvem caient parets mitgeres.
17: Con el agua aquí, más arriba la cintura, pude sacar a mi madre y comencé a sacar a la gente, vamos, salgamos, salgamos, flotando, flotando todo. Fue horrible. Yo lo he visto por televisión, pero hoy lo viví en carne propia.
1: I al Maresme, més d'una trentena de cotxes i tres autobusos han quedat atrapats per l'aigua en un aparcament inundat a Malgrat de Mar. A Pineda de Mar, la tempesta ha deixat molts baixos inundats a tocar de la Riera. I a Palafolls, l'alcalde, Francesc Alemany, ha donat per perdut el material de la biblioteca Enric Miralles, on ha entrat un metre i mig d'aigua.
18: Això serà un tema de mesos, perquè ha entrat més de metre i mig d'aigua i tota la instal·lació està afectada i perduda, tant a nivell de llibres com del material, com d'ordinadors, com de mobiliari, tot.
1: També hi ha hagut inundacions de baixos i garatges a Tordera i en alguns punts de l'Empordà i de la comarca de la Selva. A Catalunya Ràdio i a 3Cat Info hem seguit l'evolució del temporal des que va començar dissabte a la tarda, un fenomen que a causa de l'escalfament global i de la pujada de la temperatura del mar es pot repetir cada vegada més. De fet, la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, ho ha dit ben clar.
19: Aquest episodi passa a la història dels registres climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: I així ho hem constatat des de Catalunya Ràdio, des del programa El Suplement, ho han anat explicant els alcaldes dels municipis més afectats, com Pineda de Mar, l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Cabrils o Mataró.
20: Algunes cases situades a prop de la Nacional, doncs plantes baixes totes, han tingut aquestes entrades d'aigua, aquestes inundacions que han arribat doncs, al metre.
21: Molta afectació a baixos, a habitatges, a pàrquings, una trentena de vehicles que hem hagut de rescatar els seus conductors.
22: Bàsicament el que ens està preocupant són les possibles tres poders del Bassot.
23: Murs caiguts, arbres caiguts, 12 veïns que ha caigut un mur de contenció que han quedat en una zona aïllada.
1: I els experts diuen que cal posar-se a treballar per adaptar totes les infraestructures al canvi climàtic i evitar inundacions. Oriol Bassa, doctor en Medi Ambient i enginyer forestal expert en inundacions, proposa diverses solucions.
24: S'està treballant molt en basses de laminació, on estarien seria difuminar la inundació abans que entrin els nuclis urbans quan arriben a baix. I després treballar amb els suds, els sistemes unificats de drenatge sostenible. Això és molt important, eh? Vull dir que l'aigua que cau, per exemple, en un parc, aquesta aigua no surti del parc, no dreni cap als carrers.
1: Oriol Bassa també destaca que és imperatiu promoure la cultura de la prevenció, l'autoprotecció i la seguretat no només a les escoles i instituts, sinó també entre tota la població.
8: 3Cat Info.
1: Els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9 de 9 amb folre per primer cop a la història. Ho ha seguit en Josep Almirall amb en David Prats.
25: Els castellers de Vilafranca han guanyat la trentena edició del concurs de castells. El podi l'han completat la Colla Vella dels Xiquets de Valls en segona posició i en tercera posició la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els castellers de Vilafranca han completat una gran actuació i per primera vegada han descarregat el 9 de 9.
26: Han sumat 14.635 punts amb el 3 de 10, el 4 de 10 descarregats i el 9 de 9 que es completa per primer cop en la història. També han fet un intent de pilar de 9.
25: Gran actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls que per tercera vegada a la història ha fet aleta en el 3 de 9 net.
26: ha arribat a la tercera ronda. Prèviament han descarregat el 4 de 9 net, han carregat el 4 de 10 i en la quarta ronda han fet un intent desmuntat també de 4 de 10.
25: La colla jove Xiquets de Tarragona carrega també per primera vegada el 4 de 10.
26: Ho ha fet a la segona ronda de sortida, han completat el 5 de 9 i han acabat la seva actuació amb el 2 de 9.
25: La quarta favorita en aquest 30è concurs era la colla jove Xiquets de Valls, que finalment ha quedat fora del podi.
26: Ha carregat el 3 de 10 a la tercera ronda de sortida, han completat el 4 de 9 net i han acabat la seva actuació amb un intent de 2 de 9 sense manilles.
25: A partir d'aquí s'han classificat tres colles, els Castellers de Sants, els Capgrossos de Mataró i els Xiquets de Reus, ocupen la cinquena posició.
26: Les tres colles han signat la tripleta màgica, és a dir, 4 de 9, 3 de 9 i 5 de 8.
25: Bona actuació també dels moixiganguers d'Igualada i els Castellers de Barcelona, que comparteixen la vuitena posició.
26: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9 carregat dels moixiganguers i el 5 de 8, 3 de 9 carregat i 4 de 9 descarregat dels Castellers de Barcelona.
25: Descens han estat els Xiquets de Tarragona.
26: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9, i atenció, un intent de 7 de 9, han acabat amb el 7 de 8 carregat.
25: L'onzena colla avui, aquest diumenge, ha estat els Castellers de la Vila de Gràcia.
26: Amb el primer 3 de 9 de l'any descarregat, que han acompanyat del 2 de 8 i el 5 de 8.
25: I han tancat la classificació la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau.
26: Amb el 5 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla i el 3 de 8, els del barri cooperativista també han fet un intent per primer cop a la seva història del 3 de 9.
25: Aquesta 30a edició del concurs ha durat 6 hores i mitja, s'ha celebrat per primera vegada en sessió de tarda a la Tàrraco Arena.
1: Més coses. La crisi climàtica fa augmentar la violència sexual, el matrimoni infantil i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món. Per exemple, quan les inundacions bloquegen camins i destrueixen escoles, les nenes són les primeres a deixar d'anar-hi i això les posa en risc de violència. Anna Alfonso.
0: A l'estudi de l'organització Plan International hi han participat 5.000 nenes i joves d'entre 15 i 24 anys de Bangladesh, Kènia, el Perú, Senegal i Zimbàbue, i mostra els efectes devastadors de les sequeres o les inundacions en el seu futur. Ho explica la directora de Plan International, Virginia Sai.
2: Una sequía arruina las cosechas, pues la familia se queda sin ingresos y en muchas ocasiones, lamentablemente, casar a una hija pues es una estrategia de supervivencia. Lo que estamos viendo es que más de un tercio de las chicas que hemos encuestado en este estudio ve que en su comunidad hay más niñas casadas antes de los 18 años.
0: En contextos de sequera, el 84% de les nenes encastades diuen que tenen dificultats per accedir als serveis de salut sexual i reproductiva. L'estudi mostra com el matrimoni infantil o els embarassos no desitjats disminueixen quan les nenes i joves accedeixen als nivells educatius més alts. Per això, els autors reclamen que es garanteixi l'accés a l'educació també davant la crisi climàtica.
1: L'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, manté sense canvis l'oferta de cru de cara al novembre. És el segon mes consecutiu que congela la producció de petroli després de 6 mesos d'increments. Tot i això, aquests augments han estat més teòrics que reals arran dels problemes d'exportació provocats pel conflicte que afecta el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. La decisió presa avui pels membres de l'OPEP arriba 2 dies després que els països del G7 acordessin alliberar 100 milions de barrils de cru i de dièsel de les seves reserves estratègiques al llarg dels pròxims 4 mesos per tal de frenar l'encariment dels carburants. El preu del barril de petroli Brent, el de referència a Europa, va tancar la setmana passada amb més de 102 dòlars, cosa que ha disparat el preu de la benzina i del dièsel. A Ucraïna, visita sorpresa aquest diumenge a Kiev del canceller alemany Friedrich Merz, que ha anunciat un paquet d'ajuda financera a Ucraïna per valor de 1.300 milions d'euros, entre altres qüestions, per reparar la infraestructura energètica malmesa pels atacs russos. Merz ha arribat a la capital ucraïnesa amb una delegació d'empresaris del sector de defensa que han signat amb el president Volodymyr Zelensky una quinzena d'acords i convenis per la compra de material militar. Entre els subministraments que rebrà Ucraïna hi ha milers de míssils interceptors Iris-T, un sistema de defensa antiaèria que Zelensky reclamava des de feia mesos. Segons ha explicat el president ucraïnès, el conjunt dels acords signats amb el govern i el sector de defensa alemany estan valorats en uns 8.500 milions d'euros. Durant la visita del canceller alemany a Kiev, Rússia ha atacat un altre pont de la capital ucraïnesa i Merz ha aprofitat per exigir el final de la guerra.
3: Heute Morgen an einem friedlichen Sonntag, Luftalarm in Kiew.
4: I avui, en un diumenge pacífic, les sirenes han sonat a Kiev. I només puc tornar a repetir des d'aquí, Senyor Putin, posi fi a aquesta guerra sense sentit. Estem preparats per parlar, per debatre com posar fi a aquesta guerra. Però aquests atacs bàrbars contra la població civil d'Ucraïna s'han d'acabar.
1: Dos dels vuit ponts que té Kiev han rebut atacs de drons russos en els últims dies. Moscou ha reiterat aquest diumenge que continuaran bombardejant infraestructures ucraïneses després de les amenaces de Zelensky de continuar atacant refineries russes.
8: El temps.
1: Eloi Cordomí.
5: Queda inestabilitat encara aquesta matinada i tot i que les tempestes han donat treva a moltes comarques, creiem que se'n poden formar sobre el mar i que en algun moment puguin arribar a tocar terra, al litoral, a tot estirar la zona del prelitoral, i és que durant el matí encara es podrien mantenir aquestes tempestes que sobretot quedarien concentrades al nord de la Costa Brava, tot estirar a l'extrem sud del país, també cap a les Terres de l'Ebre i puntualment a altres llocs de la costa. En canvi, l'interior aquest dilluns al matí s'espera que faci força sol amb unes temperatures que s'enfilaran. Màximes que poden arribar amb facilitat entre els 24 i 27 graus, en canvi la nit sí que s'espera que sigui una mica més fresca que les anteriors. A la tarda hi haurà ruixats i algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, interior de Girona, nord de Barcelona, potser en alguns punts de muntanya a les comarques de Tarragona, sempre seran de caràcter irregular però puntualment fortes. I en pròxims dies, dimarts, estem pendents de l'arribada justament d'una depressió que deixarà més núvols, algunes precipitacions, sobretot a l'oest de Catalunya. Dimecres encara es mantindrà les tempestes i a partir de dijous la temperatura començarà a baixar.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Like you could fall. No one would hear.
1: El temporada alt del Festival d'Arts Escèniques de la Tardor de Girona aixeca el taló de la seva 35a edició amb Has Been, un muntatge poètic i internacional sobre el pas del temps. Anem cap allà amb Marta Vives.
7: El Teatre Municipal de Girona acull l'estrena de l'obra i amb ella l'inici del temporada alta. Això, malgrat que en les últimes hores molts esdeveniments culturals hagin estat suspesos a causa dels aiguats. La màgia s'ha fet a cobert amb aquesta obra que conjuga dos dels grans artistes internacionals del moment, l'artista de circ Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sharkoui, amb una peça que és una mescla de circ, teatre i música en directe, com ens ha definit el públic de l'estrena.
9: És molt impressionant, en realitat, molt sorprenent, no? Cada actor teníem, i després amb la música en directe, que li dona aquest component també molt més emocionant.
10: Que està bé, mai n'havia vist cap com aquesta, però m'ha agradat, m'ha cridat l'atenció.
11: Déu-n'hi-do el que aguanten aquests artistes, han de quedar agotats perquè no para, no para.
27: Jo he entès que estaven, bueno, rient de la gent que fan les coses sense sentit, no? Que fem moltes coses, diem moltes coses, però al final no fem el que diem.
7: Una tragicomèdia divertida i tendra per a tots els públics que reflexiona sobre la por a quedar-se fora de joc, la fugacitat de l'èxit i l'envelliment artístic amb el pas dels anys i mirall de la pròpia biografia. Un joc escènic estrany, poètic i expressiu que ens permet evadir-nos durant una hora i mitja i gaudir del bon saber fer de dos artistes europeus que reivindiquen l'art i l'ofici en la maduresa.
1: El Festival Internacional de Música Musiquem Lleida ha tancat aquest diumenge la 12a edició després de 3 dies de programació i 12 concerts de grups i solistes en localitzacions d'arreu de la ciutat. La presidenta de la Coral Shalom i portaveu del certamen, Teresa Coca, ha valorat positivament el festival, tot i els forts aiguats.
28: Doncs estem molt contents i molt satisfets. La situació climatològica ens va fer anar una mica de corcoll divendres i ens va fer preocupar, però hem anat salvant tots els concerts, els han pogut fer tots, tots han molt bona acollida del públic, molta assistència, els músics també molt contents de descobrir els espais de la ciutat i el festival, per tant estem contents.
1: El cartell d'aquesta edició ha combinat noves formacions i artistes que ja havien passat pel festival amb l'objectiu de crear espais de trobada entre els músics i el públic. Durant el festival els assistents han pogut sentir cançons d'autor, música coral, repertori clàssic i jazz contemporani, entre altres estils musicals.
8: 3CAT Info. Cada hora Tota l'actualitat al moment.
1: L'aeroport del Guaire ha celebrat aquest cap de setmana la 12a edició de la Lleida Air Challenge, la fira aeronàutica de referència a Catalunya. Aquest any, com a novetat, s'ha desenvolupat una jornada acadèmica per a alumnes d'institut que puguin estar interessats en sortides professionals del sector, un sector en què actualment hi ha molta demanda de treballadors. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
12: Per la Lleida Air Challenge hi han passat prop de 300 alumnes de quart d'ESO i batxillerat de 5 instituts de les comarques de Lleida que han pogut conèixer les diferents sortides professionals del sector aeronàutic. Els joves han pogut veure de prop l'oferta laboral de pilots o de personal especialitzat en l'aeronàutica i certament alguns s'hi han mostrat molt interessats.
13: Ara que m'han ensenyat diferents mòduls, diferents cursos que ofereixen per aquí a Catalunya, la veritat que no ho descarto, sobretot quan m'han dit que pots volar amb cursos amb un instructor i que et deixi provar per veure si realment aquesta és la teva passió. Pot ser-ho, prou, sí.
14: I m'agrada tot el que suposa pilotar avions, perquè penso que és una feina molt interessant, molt pràctica i, bueno, és difícil.
15: El que més m'ha interessat ha sigut aquest treball, el treball d'assafat, ja que m'ha cridat molt l'atenció i ja que sembla molt interessant.
12: Els professors i tutors que els han acompanyat valoren positivament la visita a la fira perquè diuen aquest sector pot esdevenir en un futur pròxim una de les especialitzacions de formació dels seus alumnes. Lourdes Flotats, de l'Institut Castell dels Templers de Lleida.
16: Està bé conèixer totes les coses que hi ha al nostre abast i sobretot si són tan properes. Hem sabut que fa un any que funciona l'escola de pilots, doncs a la millor dels nostres alumnes surt algun pilot d'avió o alguna auxiliar de vol o alguna hostesa. La veritat és que val la pena de saber totes les possibilitats que tenen i la manera de formar-se per acabar sent uns bons professionals.
12: Entre els expositors hi hem trobat una escola de vol de València. Miguel Ángel Esteve, un dels responsables de l'empresa, afirma que des de la pandèmia hi ha molta demanda de professionals en el sector.
17: Hay interés sobre todo por cómo está el mercado ahora. Después de la pandemia hay una necesidad muy grande en el mercado aeronáutico, sobre todo de tripulantes de cabina y pilotos. Y lo que hacemos es formar a los pilotos desde el principio, desde cero, lo que se denomina formación integrada.
12: Una Lleida Air Challenge molt pendent del temps, de la pluja, que l'any passat va rebre uns 9.000 visitants i que ofereix tot tipus d'activitats relacionades amb l'aeronàutica amb un centenar d'estants.

0: Poques gràcies a acomiadar aquesta setmana dels escenaris amb una sèrie de concerts que comencen aquest dilluns. La banda d'Osona actuarà a l'Estadi Olímpic dilluns, dimecres, divendres i dissabte. Les 220.000 entrades que es van posar a la venda es van exhaurir de seguida. Les del primer concert es van esgotar en 21 minuts i les del segon en 19. De fet, van anar ampliant noves dates fins a arribar a les 4 d'aquesta setmana. Tot i així, Oques Grasses han alliberat aquests darrers dies algunes entrades més. El president de The Project, promotor d'aquests concerts, Fito Ramoneda, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio quin creu que és el secret de l'èxit d'Oques Grasses.
1: 4 estadis olímpics i amb la velocitat que es va vendre era una cosa que ens va agafar a tots per sorpresa. Com m'ho explico? Una banda espectacular, unes cançons impressionants, una connexió amb la gent i sobretot aquesta, diríem, connexió de públics, de família, de pares, de fills, de tiets i de nens i sobretot un concepte de festa.
0: Els de Josep Montero posen punt final a 14 anys de trajectòria.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
3: El Barça ha golejat el Madrid en el clàssic de la Lliga F, jugat al Camp Nou i sota la mirada de més de 40.000 espectadors. L'equip blaurana s'ha imposat a l'etern rival per un contundent 7-0. A la mitja part, el Barça ja guanyava per 5-0 amb 4 gols de Pina i un de Greia. A la represa, Peyor i Sidney han arrodonit la golejada. Sentim a Clàudia Pina, la gran protagonista del partit, després de convertir-se en la primera jugadora en anotar 4 gols a la història dels clàssics en declaracions a DAZN.
4: Espectacular, yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso. Ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy pues golpe sobre la mesa, el Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así líderes y a la vuelta del parón a seguir igual.
3: L'entrenador del Barça, Pere Romeu, ha estat contundent a TV3.
5: És una mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que hem entrat molt bé perdit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit.
3: El Barça suma la sisena victòria en 6 partits i deixa les blanques a 5 punts a la classificació.
2: 3Cat Info.
3: A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0. Sentim l'entrenador del Girona, Quique Álvarez, valorar aquest empat.
6: La justícia al futbol és molt relativa i el que s'ha dit fet, hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que bueno, defensivament és fort, sap defensar amb pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet.
3: I també a la segona divisió, Sabadell 0, Andorra 0. Ara sentim a l'entrenador del Sabadell, Ferran Costa.
7: Tindrem partits més brillants o amb millors sensacions, però la competitivitat de l'equip és bona, l'estil és clar, i com dic, bé, avui l'únic que penso que ens ha faltat amb 19 rematades és ficar la pilota dins.
3: A la Lliga de les Nacions, els Països Baixos de Xavi Hernández s'han imposat a Sèrbia per 2-1. Alemanya ha empatat a 0 al camp de Grècia, el blaugrana Adeyemi ha descansat en aquest partit. I el Portugal 2, Noruega 1, ha estat titular João Cancelo del Barça, que ha marcat un gol i ha jugat 63 minuts. També s'ha jugat el Gales 0, Dinamarca 1. Aquest dilluns es juguen el França-Bèlgica i l'Itàlia-Turquia.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A la Lliga CB, diumenge nefast pels equips catalans. El Barça ha perdut a la pista del Múrcia per 100-94. El Girona ha perdut de 40 punts a la pista del Baskonia, 118-78. I també derrota de Lleida a casa per 81-94 contra el Burgos. En motociclisme, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó al circuit de Motegi davant del líder del Mundial, Jorge Martín. El pilot de Cervera ara se situa només 2 punts del pilot madrileny quan encara falten 6 curses per acabar la temporada. El sentim en declaracions de DAZN.
8: Mi objetivo era liderar lo antes posible la carrera. No he podido en esa primera vuelta porque ya enseñé las cartas de ayer y hoy se las han aprendido. Y he tenido que forzar mucho, arriesgar mucho esas vueltas para adelantarle. Y una vez la adelantado, quería controlar el ritmo de la carrera que yo quisiera. Evidentemente, cuando se acercaba 07-06, apretaba un poquito más, pero jugando con ese pequeño margen a ritmo de récord, como tú dices.
3: Márquez, que també va guanyar la cursa sprint, s'ha endut els 37 punts del cap de setmana per 5ª vegada aquest any. I encara en motor, a la Fórmula 1, Max Verstappen, de Red Bull, ha guanyat el Gran Premi de Bahrein disputat a Malàisia per davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i de Lewis Hamilton. És la primera victòria de la temporada del pilot neerlandès. En ciclisme, Remco Evenepoel ha guanyat la prova de ruta masculina de l'europeu de Ljubljana, Eslovènia. El belga s'ha imposat a l'esprint a Giulio Ciccone i hi han participat 2 catalans, Pau Miquel i Joel Nicolau.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Parlem de les suspensions del temporal. Un dels partits que s'ha suspès és el Prat Sant Rafael de la prèvia de la Copa del Rei, que s'havia de jugar a les 4 de la tarda. L'equip ibicenc finalment no ha pogut viatjar. La Federació Espanyola no el dona per perdut a l'equip ibicenc donades les circumstàncies meteorològiques. Recordem que el Prat té un 1-5 favorable del partit d'anada. El Joventut Andorra de la Lliga CB jugarà dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre. I el temporal ha afectat també el Barça de Futbol Sala. L'equip blaurana finalment no ha viatjat a la Corunya per al partit que s'havia de disputar a la pista del Noia. L'enfrontament en un principi s'havia de jugar aquest diumenge a 1:15, però es van endarrerir unes hores fins a 8:45 del vespre pels problemes de mobilitat del Barça. El club blaurana ara està a l'espera que la Federació Espanyola de Futbol emeti la resolució oficial amb la nova data.
2: Trescat Info.

0: Són les 5. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals del cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. El telèfon d'emergències ha rebut més de 8.000 trucades. Els bombers han fet 2.400 serveis i s'han rescatat més de 200 persones atrapades per l'aigua. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat. La setmana començarà amb almenys 9 escoles sense poder obrir el Maresme i el Vallès Oriental i amb la majoria de trens de Rodalies reprenent el servei amb comptagotes. Els castellers de Vilafranca guanyant el concurs de castells a la Tàrraco Arena han descarregat el 9 de 9 amb polra per primer cop a la història. La policia ha començat a desallotjar el campament de la platja del Trampolín a Ceuta, on hi havia més de 3.000 migrants arribats a la ciutat des de fa 2 mesos. D'aquestes persones, 600 han optat per retornar al Marroc. L'operatiu afecta només una part de l'assentament perquè els serveis d'acollida no poden atendre tots els migrants de cop. Pedro Sánchez esgota el cap de setmana de reflexió sobre un possible avançament electoral. El seu entorn, amb qui ha mantingut contactes, l'anima a posar les urnes en el context del cas Mari Carmen. Detinguts dos homes de 18 i 43 anys per la mort d'un altre home a Lleida. El cos el van localitzar dissabte en un descampat del barri de la Bordeta amb signes clars de violència. Emoció aquesta nit en el recompte de les eleccions al Brasil. El president Lula da Silva, que lidera una coalició d'ampli espectre polític, es disputa el lideratge del país amb Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident populista que va ser condemnat per intent de cop d'estat. Si cap dels dos candidats supera el 50%, caldrà una segona volta el 25 d'octubre.
1: Esports.
2: El Barça goleja 7-0 al Madrid en el clàssic disputat al Camp Nou. Les cartes blaugranes ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Claudia Pina. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. A la Lliga CB, Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78 i Lleida 81, Burgos 94. A motociclisme, victòria de Marc Márquez del Gran Premi del Japó. El pilot de Cervera se situa a només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín.
0: Pel que fa al temps, aquesta matinada es poden formar noves tempestes sobre el mar que podrien arribar al litoral i prelitoral. Localment poden ser fortes. A la tarda hi haurà ruixats més irregulars a diferents comarques de l'interior. A la resta s'obriran moltes clarianes.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals d'aquest cap de setmana amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. Ja no hi ha cap zona del país afectada per restriccions de mobilitat. Les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà han estat les últimes a aixecar les mesures d'autoprotecció aquest diumenge al vespre. Segons les dades del Departament d'Interior, des de l'inici de l'episodi, el telèfon d'emergències ha atès més de 8.000 trucades. Els bombers han fet més de 2.400 serveis i en 200 casos han hagut de rescatar persones que estaven atrapades per l'aigua. David Borrell és el cap dels bombers.
3: Hem treballat amb 2.440 actuacions pel que fa a bombers, de les quals hem de destacar 225 serveis de salvament. Això són moltíssims serveis de salvaments, amb moltes persones, diguéssim, afectades per aquests salvaments.
0: A una de les víctimes mortals l'han robat a Tordera, al Maresme. Es tracta d'un home a qui ha caigut un mur a sobre en un càmping. L'altre, en un tornès del Vallès, on la víctima ha perdut la vida en un soterrani inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que dos testimonis han vist com un home queia arrossegat per l'aigua a Pineda de Mar, al Maresme. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat perquè el temps inestable encara pot continuar en les pròximes hores. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
4: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat. D'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció, aplicant mesures de seguretat, com hem anat demanant.
0: Més de 15.000 usuaris han patit talls de llum com a conseqüència de les pluges. Pel que fa al cabal dels rius, durant aquest diumenge se n'ha anat normalitzant després de rècords històrics i de superar els llindars de perill en casos com el Besòs, el Daró o la Tordera. Aquest dilluns es reprendrà la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar, al Maresme, quan la riera l'ha arrossegat aigües avall. Els forts aiguats han deixat també una víctima mortal a la comarca, un home de 75 anys, a qui li ha caigut el mur d'un càmping a sobre. Anem a Pineda de Mar, Marta Vallès.
1: Amb la llum del dia reprendrà aquest dilluns la recerca de la persona que ha caigut a la riera de Pineda de Mar, on s'hauria apropat per veure l'efecte dels aiguats. Segons alguns testimonis, s'hauria volgut fer una fotografia quan ha relliscat i l'aigua l'ha arrossegat. Els bombers han pentinat la riera de dalt a baix durant tot el dia, mentre un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i efectius de la Guàrdia Civil s'han concentrat en la zona de la platja, on hauria pogut anar a parar el cos, però no s'ha trobat res. A Tordera, un home ha mort al caravaning internacional Costa Brava quan un mur que ha cedit li ha caigut al damunt. Elisabet Mejías és l'alcaldessa del municipi.
5: Hem rebut un avís de la caiguda d'un mur i quan s'hi ha adreçat la patrulla de policia local i han activat els serveis d'emergències, s'ha intentat fer l'RCP en aquesta persona i lamentablement ha acabat morint.
1: A tota la comarca els aiguats han fet destrosses molt importants. La carretera Nacional 2 s'ha hagut de tallar en diferents punts entre Montgat i Malgrat de Mar. Vehicles arrossegats per l'aigua fins a la platja, cases i aparcaments inundats, arbres que han caigut enmig de les vies. A Sant Cebrià de Vallalta hi ha urbanitzacions on hi ha una quarantena de cases aïllades. L'aigua ha engolit directament als carrers.
0: I a les comarques de Girona, l'episodi de pluja s'ha tancat amb diverses inundacions, sobretot en baixos, garatges i també soterranis de municipis com Blanes, Platja d'Aro o Santa Cristina d'Aro. Ara veïns i serveis d'emergència treballen per recuperar la normalitat. Berta Artigas Fontàs.
6: Les precipitacions han fet augmentar el cabal dels rius i alguns han desbordat, com el Daró i el Ridaura, que al seu pas per Santa Cristina d'Aro ha inundat diverses cases de la urbanització Golf Costa Brava, com la d'Antoni Morero.
7: Tot el dia aquí amb l'escombra i cubo, tovalloles, tot traient aigua, però... Com mai.
6: Durant tota la tarda els bombers han fet serveis per a aquesta zona per ajudar a retirar l'aigua acumulada. Els mateixos veïns també s'han organitzat. A Platja d'Aro, per exemple, residents d'un mateix bloc han instal·lat una bomba per evacuar l'aigua que havia inundat els baixos i bona part del jardí. La Marta Martínez és una veïna del bloc.
8: Altres anys ens havia passat una miqueta la inundació d'aquí a l'entrada mateix, que això ja sovint que passi, però que surti d'allà molt poques vegades. I realment això, jo és el primer cop que ho veig, amb 15 anys, la meva parella viu aquí i tampoc havia vist que el mur es trenqués d'aquesta manera.
6: Durant la tarda el temps ha millorat i en alguns municipis fins i tot ha sortit el sol.
0: El temporal deixa afectacions importants a la mobilitat. Pel que fa a la xarxa ferroviària, encara hi ha incidències a la majoria de línies de Rodalies. Els trens de les línies R1, R2 Nord, R3, R7, R8, R11, R13, R14, R17, RT1 i RT2 no circulen. I segons ha informat Rodalies, el servei no es restablirà fins que finalitzin les comprovacions de la infraestructura. Les línies on sí que s'ha pogut restablir el servei són l'R2 Sud, l'R15 i l'R16 i l'R4. El tram sud entre les estacions de Sant Vicenç de Calders i Barcelona Sants. També s'ha reprès la circulació dels trens de l'alta velocitat i llarga distància en sortida des de Barcelona, que han estat aturats tot el diumenge al matí. Tot i això, encara hi ha alguna cancel·lació i els combois circulen amb retard. Pel que fa als trens de ferrocarrils de la Generalitat, circulen segons els horaris habituals. Al metro de Barcelona només queden afectacions alguns trams de l'L9 Nord i també l'L10 Nord. També continuen tallades almenys 5 carreteres de la xarxa viària a causa d'esllavissades o inundacions, com ara la J682 a Blanes i l'N2 a Mataró. I algunes carreteres que estan afectades pels aiguats però que no estan tallades. Les pluges també deixen polígons industrials, comerços inundats i empreses que encara no saben si podran reprendre l'activitat aquest dilluns. El secretari general de la patronal de la petita i mitjana empresa PIMEC, Josep Ginesta, explica a 3CAT Info que aquest diumenge han rebut diverses trucades d'empreses afectades pels aiguats. Per Ginesta, ara la prioritat és garantir la seguretat dels treballadors que aquest dilluns tornen a la feina.
9: Serà molt important que les empreses que han tingut tancat el cap de setmana també facin una primera inspecció de que les instal·lacions, que totes les instal·lacions de l'empresa reuneixen els requisits de prevenció de riscos, no? Perquè pot haver passat que aquestes pluges hagin afectat doncs, a la seguretat d'alguna part de les instal·lacions. No? I aquesta és la part més important que demà totes les empreses han de tenir garantit a primera hora quan hagin d'iniciar l'activitat.
0: Ginesta també demana que les empreses puguin garantir els accessos als polígons industrials amb seguretat. Recorda que alguns danys materials poden ser costosos de reparar i que les assegurances cobreixen el gruix dels desperfectes. Com a mínim, 9 centres educatius no podran obrir portes aquest dilluns pels efectes dels forts aiguats. Segons el Departament d'Educació, són l'Institut Ramon Turró de Malgrat de Mar i l'Institut Professional de Turisme Eqüestre de Santa Susana, al Maresme, el Centre de Formació d'Adults i l'Escola d'Idiomes de Granollers, el Centre d'Adults de Ripollet i l'Institut Mercè Rodoreda de l'Hospitalet de Llobregat. A més, també hi ha 3 centres amb afectacions importants que fins aquest dilluns a primera hora del matí treballaran per intentar poder obrir els equipaments. Són les escoles Bellavista i Guerau de Liost de les Franqueses del Vallès, a més de l'Institut Mediterrània del Masnou. A banda, hi ha més d'una vuitantena de centres que podran obrir, però que també tenen alguna incidència derivada de les fortes pluges.
10: 3CAT Info.
0: Els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9 de 9 amb polra per primer cop a la història. Anem cap allà amb en Josep Almirall.
11: Els castellers de Vilafranca han guanyat la 30a edició del concurs de castells. El podi l'han completat la Colla Vella dels Xiquets de Valls en segona posició i en tercera posició la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els castellers de Vilafranca han completat una gran actuació i per primera vegada han descarregat el 9 de 9.
12: Han sumat 14.635 punts amb el 3 de 10, el 4 de 10 descarregats i el 9 de 9 que es completa per primer cop en la història. També han fet un intent de pilar de 9.
11: Gran actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls que per tercera vegada a la història ha fet aleta en el 3 de 9 net.
12: Ha arribat a la tercera ronda, prèviament han descarregat el 4 de 9 net, han carregat el 4 de 10 i en la quarta ronda han fet un intent desmuntat també de 4 de 10.
11: La Colla Jove Xiquets de Tarragona carrega també per primera vegada el 4 de 10.
12: Ho ha fet a la segona ronda de sortida, han completat el 5 de 9 i han acabat la seva actuació amb el 2 de 9.
11: La quarta favorita en aquest 30è concurs era la Colla Jove Xiquets de Valls, que finalment ha quedat fora del podi.
12: Ha carregat el 3 de 10 a la tercera ronda de sortida, han completat el 4 de 9 net i han acabat la seva actuació amb un intent de 2 de 9 sense manilles.
11: A partir d'aquí s'han classificat 3 colles, els castellers de Sants, els capgrossos de Mataró i els xiquets de Reus ocupen la 5a posició.
12: Les 3 colles han signat la tripleta màgica, és a dir, 4 de 9, 3 de 9 i 5 de 8.
11: Bona actuació també dels moixiganguers a Igualada i els castellers de Barcelona, que comparteixen la 8a posició.
12: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9 carregat dels moixiganguers i el 5 de 8, 3 de 9 carregat i 4 de 9 descarregat dels castellers de Barcelona.
11: Descens han estat els xiquets de Tarragona.
12: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9, i atenció, un intent de 7 de 9, han acabat amb el 7 de 8 carregat.
11: L'onzena colla avui, aquest diumenge, ha estat els castellers de la Vila de Gràcia.
12: Amb el primer 3 de 9 de l'any descarregat, que han acompanyat del 2 de 8 i el 5 de 8.
11: I han tancat la classificació la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau.
12: Amb el 5 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla i el 3 de 8, els del barri cooperativista també han fet un intent per primer cop a la seva història del 3 de 9.
11: Aquesta 30a edició del concurs ha durat 6 hores i mitja, s'ha celebrat per primera vegada en sessió de tarda a la Tàrraco Arena.
10: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Prop de 600 migrants dels 3.000 que hi ha acampats a la platja del Trampolín de Ceuta han optat per tornar al Marroc després de l'inici de l'operació policial aquest diumenge per desallotjar el campament improvisat davant del mar. Aquest desallotjament es fa de forma esglaonada perquè no hi ha prou espais d'acollida per atendre la quantitat de migrants arribats a Ceuta des de finals de juliol. Els migrants, la majoria arribats a finals de juliol, amb l'entrada massiva i regular d'estrangers a la ciutat autònoma espanyola, poden triar si van a un centre d'atenció temporal per a estrangers després d'identificar-se o si marxen voluntàriament al Marroc. Fons de l'operatiu han explicat a l'agència EFE que moltes d'aquestes persones, la majoria joves, han optat per tornar al Marroc en saber que no podrien sol·licitar el dret d'asil. Tot plegat passa 10 dies abans que els reis Felip i Letícia visitin Ceuta els pròxims 13 i 14 d'octubre.
10: El temps.
0: Eloi Cordomí.
13: Queda inestimable.

0: possibilitat entre els 24 i 27 graus, en canvi la nit sí que s'espera que sigui una mica més fresca que les anteriors. A la tarda hi haurà ruixats i algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, interior de Girona, nord de Barcelona, potser en alguns punts de muntanya a les comarques de Tarragona, sempre seran de caràcter irregular però puntualment fortes. I en pròxims dies, dimarts, estem pendents de l'arribada, de l'acostament d'una depressió que deixarà més núvols, algunes precipitacions, sobretot a l'oest de Catalunya. Dimecres encara es mantindrà les tempestes i a partir de dijous la temperatura començarà a baixar.
1: 3CAT Info. Compte enrere per saber si Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades o intenta negociar noves mesures d'habitatge. Si el president espanyol vol que les eleccions siguin el 29 de novembre, aquest dilluns hauria denunciat que dissol les Corts. De moment manté la seva agenda oficial. Anem a Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: A 9:15, Sánchez inaugura el Congrés d'Empresa Familiar i després reunirà l'executiva socialista a la seu de Ferraz. Molts dirigents del seu partit creuen que cal aprofitar l'onada d'indignació per l'habitatge i convocar eleccions. El president espanyol els ha escoltat este cap de setmana, però també ha estat pendent de la força de les manifestacions i ha estudiat totes les opcions amb el seu nucli dur i experts en demoscòpia. La decisió només depèn d'ell, però si finalment no fa el pas, podria allargar la legislatura uns mesos més i negociar nous decrets d'habitatge, com li reclamen des de Junts o Podem. Per la seva banda, el PP pressiona perquè no s'ho pense més. Sentim Jone Belarra i Miguel Tellado.
3: Pensamos que la gente no quiere elecciones, quiere soluciones.
4: No te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales.
2: Mentrestant, els partits que integren Suma volen estar preparats per a qualsevol escenari i han accelerat els preparatius de la nova coalició. Es dirà Front Ampli i el 17 d'octubre anunciaran el candidat o candidata. I ara lidera les travesses és la ministra de Sanitat, Mònica García.
1: Passat el temporal, aquest dilluns els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen les mobilitzacions a Catalunya. A Barcelona s'ha convocat una concentració a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona i donen suport al Sindicat de Llogateres de Catalunya, la Confederació de Sindicats d'Habitatge de Catalunya, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya i també la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. També es manté l'acampada de Plaça Catalunya, tal com ha explicat l'Arteco, una de les persones que hi participa.
5: Potser ens quedem 20 dies, potser ens quedem 10. No ens ha guanyat la pluja, no ens guanyarà ara mateix el pessimisme.
1: Dissabte, desenes de milers de persones van sortir als carrers de les principals ciutats espanyoles per reclamar solucions al problema de l'habitatge i fer una crida a la vaga general. A Catalunya, la manifestació central havia de ser a l'Hospitalet, però es va cancel·lar per les alertes de Protecció Civil. Des d'aquest dilluns, els centres d'atenció primària ja vacunen de la grip i la Covid les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia. Aquest dilluns es vacunarà ja 120.000 persones que ja van demanar cita prèvia oberta des del mes de juliol. Aquest any la campanya ha començat dues setmanes més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les soques del virus de la grip i la Covid que han circulat a l'hemisferi sud. Montse Martínez és cap del Servei de Medicina Preventiva.
6: És molt innovador perquè les tres soques s'han modificat, s'han adaptat i a més tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres, són vacunes adaptades.
1: Salut Pública pronostica que la grip serà com l'any passat, més infecciosa, però que no farà quadres greus ni dispararà les hospitalitzacions. L'objectiu del Departament de Salut és incrementar les taxes de vacunació, sobretot en infants de fins a 5 anys, perquè són vectors de transmissió de la grip i la gent més gran de 60 anys. Per això es tornarà a fer el que s'anomena vacunació oportunista, és a dir, que s'aprofiti una consulta al metge per proposar la vacunació i aquest any també es mantindrà l'administració de vacunes sense cita a partir del 16 de novembre.
7: 3CAT Info.
1: Obrim plana internacional, emoció en el recompte electoral dels comicis presidencials al Brasil amb els dos principals candidats frec a frec. El president Lula da Silva aspira a renovar per un quart mandat i el fill de l'expresident Jair Bolsonaro, el senador Flavio Bolsonaro, s'ha presentat als comicis amb un programa per al canvi, un gir que portaria la primera potència econòmica de Sud-amèrica cap a l'extrema dreta. Anem a

0: O Paulo, Joan Biosca.
1: Aquestes eleccions aquí al Brasil han estat presidencials, però també regionals i locals, però especialment la gran importància està en saber definitivament què han triat els brasilers, si continuar pel camí del centre-esquerra amb Luis Ignacio Lula da Silva liderant el Brasil per quarta vegada com a cap d'estat, o bé entren en la dimensió de l'extrema dreta regional sud-americana. I és que cal recordar que el Brasil i l'Uruguai són ara mateix els dos únics països progressistes aquí a la regió. Les enquestes han vaticinat una victòria de Lula da Silva a les urnes, superant per pocs vots a Flávio Bolsonaro, el candidat de l'extrema dreta, que és el fill de Jair Bolsonaro, l'expresident del Brasil, condemnat per intent de cop d'estat i que està sota arrest domiciliari. I màxima expectació a la seu electoral aquí a São Paulo, de Lula da Silva, com també a Brasília, on el candidat ultraconservador Flávio Bolsonaro també espera els resultats. La clau d'aquestes eleccions presidencials, segons els experts i les enquestes, la poden tenir els votants indecisos, que serien entre un 3 i un 4% de tot l'electorat. 160 milions de brasilers han estat cridats a les urnes.
0: Segons el professor de Ciència Política de la Universitat de Girona, Salvador Martí Puig, Lula da Silva té menys possibilitats en una segona volta de les presidencials si part dels candidats que es presentaven a la primera volta acaben donant suport al seu rival ultraconservador, Flávio Bolsonaro. Martí Puig, investigador també del CIDOB, ho ha dit en declaracions a 3cat.info.
2: És molt probable que aquesta bossa d'un 10% del vot es decanti fàcilment cap a Bolsonaro, mentre que la resta de candidats de l'esquerra tenen molt poca presència electoral. No arribaran a un 1%, estem parlant del Partit Comunista, d'un partit que es diu Causa Obrera. Per tant, veurem què succeeix amb els candidats menors, però fa pinta de que els menors solen ser més escurats cap a la dreta.
0: L'expert en política del Brasil creu que si Lula renova per un quart mandat com a president, tindrà dificultats per governar per un possible bloqueig parlamentari a les seves iniciatives. I tornem a casa nostra, perquè els Mossos han detingut dos homes de 18 i 43 anys per la mort violenta d'un altre a Lleida. El cos el van trobar dissabte en un descampat a tocar d'un complex esportiu del barri de la Bordeta. Anem a Lleida, Alba Mor.
3: Els Mossos d'Esquadra van rebre un avís sobre 4:45 de la tarda d'aquest dissabte per la presència d'una persona inconscient en un descampat. Diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets, on també hi van acudir dues unitats del sistema d'emergències mèdiques. Els sanitaris no van poder fer res per salvar la vida de l'home i van certificar la seva mort. Els detinguts són dos homes de 18 i 43 anys que s'haurien discutit amb la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies de la mort.
0: Esports. Amb el Fons Gorina.
4: El Barça golejat al Madrid en el clàssic de la Lliga F jugat al Camp Nou i sota la mirada de més de 40.000 espectadors. L'equip blaurana s'ha imposat a l'etern rival per un contundent 7-0. A la mitja part, el Barça ja guanyava per 5-0 amb 4 gols de Pina i un de Graham. I a la represa, Peyor i Sidney han arrodonit la golejada. Sentim a Clàudia Pina, la gran protagonista del partit, després de convertir-se en la primera jugadora en anotar 4 gols a la història dels clàssics en declaracions a DAZN.
5: Espectacular, yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso, ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy pues golpe sobre la mesa, el Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así, líderes, y a la vuelta del parón a seguir igual.
4: L'entrenador del Barça, Pere Romeu, ha estat contundent en declaracions a TV3.
6: Sembla mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que hem entrat molt bé el partit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit.
4: El Barça suma la sisena victòria en 6 partits i deixa les blanques a 5 punts a la classificació. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0. Sentim el gironí David López valorar aquest empat.
7: Bueno, mala suerte. La verdad que me quedo con el partido que ha hecho el equipo. Ha sido muy sólido. No ha concedido ninguna ocasión. El Mallorca es un gran equipo. Es una pena porque, como hemos dicho antes, creo que merecíamos algo más. Pero bueno, seguimos mejorando, que aún queda mucho.
4: També a la segona divisió s'ha jugat el Sabadell 0, Andorra 0.
8: 3CAT Info.
4: I a la Lliga de les Nacions, els Països Baixos de Xavi Hernández s'han imposat a Sèrbia per 2-1. Alemanya ha empatat a 0 a camp de Grècia, amb el blaugrana Adeyemi descansant en aquest partit. Portugal ha guanyat 2-1 a Noruega, amb el també blaugrana João Cancelo marcant un gol i jugant 63 minuts. I també s'ha jugat el Gales 0, Dinamarca 1. Aquest dilluns es juguen el França-Bèlgica i l'Itàlia-Turquia.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Diumenge nefast pels equips catalans. El Barça ha perdut a la pista del Múrcia per 100-94. El Girona ha perdut de 40 punts a la pista del Baskonia, 118-78. I també derrota del Lleida per 81-94 contra el Burgos.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I en motociclisme, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó al circuit de Motegi davant del líder del Mundial, Jorge Martín. El pilot de Cervera ara se situa només 2 punts del pilot madrileny quan encara falten 6 curses per acabar la temporada. El sentim en declaracions a DAZN.
9: Mi objetivo era liderar lo antes posible la carrera. No he podido en esa primera vuelta porque ya enseñé las cartas de ayer y hoy se las han aprendido. Y he tenido que forzar mucho, arriesgar mucho esas vueltas para adelantarle. Y una vez la adelantado, quería controlar el ritmo de la carrera que yo quisiera. Evidentemente cuando se acercaba 07-06 apretaba un poquito más, pero jugando con ese pequeño margen a ritmo de récord, como tú dices.
4: Márquez, que també va guanyar la cursa sprint, s'ha endut els 37 punts del cap de setmana per 5a vegada aquest any. I encara en motor, a la Fórmula 1, Max Verstappen de Red Bull ha guanyat el Gran Premi de Bahrein disputat a Malàisia per davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, amb Mercedes, i del Lewis Hamilton, de Ferrari. És la primera victòria de la temporada del pilot neerlandès.
8: 3CAT Info.
4: En ciclisme, Remco Evenepoel ha guanyat la prova de ruta masculina de l'europeu de Ljubljana, Eslovènia. El belga s'ha imposat a l'esprint a Giulio Ciccone. Hi han participat 2 catalans, Pau Miquel i Joel Nicolau.
8: 3CAT Info.
4: Parlem de les suspensions pel temporal. Un dels equips que s'ha vist perjudicat és el Prat, que ha vist suspès el seu partit contra el Sant Rafel de la prèvia de la Copa del Rei, que s'havia de jugar a les 4 de la tarda d'aquest diumenge. L'equip ibisenc finalment no ha pogut viatjar. La Federació Espanyola no el dona per perdut a l'equip ibisenc donades les circumstàncies meteorològiques. Recordem que el Prat té un 1-5 favorable a l'anada. Sentim el seu director esportiu, Dani Hernández.
10: Amb ganes de saber quan serà la nova data del partit, a disposició de la federació i de les autoritats total per trobar aquesta data i poder avançar en aquesta competició que tantes ganes té el club, tothom té moltes ganes i continuar fent història amb el Prat.
4: El Joventut Andorra de la Lliga ACB jugarà dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre. El temporal ha afectat també el Barça de Futbol Sala. L'equip blaugrana finalment no ha viatjat a la Corunya pel partit que s'havia de disputar a la pista del Noia. L'enfrontament, en un principi, s'havia de jugar aquest diumenge a 1:15, però es va endarrerir unes hores, fins a 9:15 del vespre, pels problemes de mobilitat del Barça. El club blaugrana ara està a l'espera que la Federació Espanyola de Futbol emeti la resolució oficial amb la nova data per disputar aquest partit.
8: 3CAT Info. 3CAT Info. Són 6:15.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals del cap de setmana amb 2 persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. El telèfon d'emergències ha rebut més de 8.000 trucades. Els bombers han fet 2.400 serveis i s'han rescatat més de 200 persones atrapades per l'aigua. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat i la setmana començarà amb almenys 9 escoles, sense poder obrir el Maresme i el Vallès Oriental, i amb la majoria de trens de Rodalies reprenent el servei amb comptagotes. També és notícia que els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. han descarregat el 9 de 9 en polra per primer cop a la història. I a Ceuta, la policia ha començat a desallotjar el campament de la platja del Trampolín, on hi havia més de 3.000 migrants arribats a la ciutat des de fa 2 mesos. D'aquestes persones, 600 han optat per tornar al Marroc. A partir d'ara us explicarem que la crisi climàtica fa augmentar la violència sexual, el matrimoni infantil i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món. Per exemple, quan les inundacions bloquegen camins i destrueixen escoles, les nenes són les primeres a deixar d'anar-hi i això les posa en risc de violència. I us parlarem del Temporada Alta, el Festival d'Arts Escèniques de la Tardor de Girona, que aixeca el taló de la 35a edició amb Has Been, un muntatge poètic internacional sobre el pas del temps. I en esports, Alfons Gorina.
4: El Barça goleja per 7-0 el Madrid en el clàssic disputat al Camp Nou. Al descans, les blaugranes ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. A l'ACB, Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78 i Lleida 81, Burgos 94. I en motociclisme, victòria de Marc Márquez al Gran Premi del Japó. El pilot de Cervera se situa a només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín.
0: Pel que fa al temps, aquesta matinada es poden formar noves tempestes sobre el mar que podrien arribar al litoral i prelitoral. Localment poden ser fortes. A la tarda hi haurà ruixats més irregulars a diferents comarques de l'interior. A la resta s'obriran moltes clarianes. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcionals d'aquest cap de setmana amb 2 persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències. Ja no hi ha cap zona del país afectada per restriccions de mobilitat. Les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà han estat les últimes a aixecar les mesures d'autoprotecció aquest diumenge al vespre. Segons les dades del Departament d'Interior, des de l'inici de l'episodi, el telèfon d'emergències ha atès més de 8.000 trucades. Els bombers han fet més de 2.400 serveis i en 200 casos han hagut de rescatar persones que estaven atrapades per l'aigua. David Borrell és el cap dels bombers.
11: Hem treballat amb 2.440 actuacions, el que fa a bombers, de les quals hem de destacar 225 serveis de salvament. Això són moltíssims serveis de salvaments, amb moltes persones, diguéssim, afectades per aquests salvaments.
0: A una de les víctimes mortals l'han trobat a Tordera, al Maresme. Es tracta d'un home que ha caigut un mur a sobre en un càmping, l'altre en un tornès del Vallès, on la víctima ha perdut la vida en un soterrani inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que 2 testimonis han vist com un home queia arrossegat per l'aigua a Pineda de Mar, al Maresme. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat perquè el temps inestable encara pot continuar en les pròximes hores. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
12: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat, d'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció, aplicant mesures de seguretat, com hem anat demanant.
0: Més de 15.000 usuaris han patit talls de llum com a conseqüència de les pluges. Pel que fa al cabal dels rius, durant aquest diumenge s'han anat normalitzant després de rècords històrics i de superar els llindars de perill en casos com el Besòs, el Daró o la Tordera. A Granollers, de matinada la tempesta va inundar magatzems del soterrani de l'hospital i l'aigua també va entrar a urgències, però diumenge al migdia ja s'ha pogut reprendre l'activitat assistencial. En canvi, l'Hospital de Blanes, on els aiguats van inundar urgències, encara funciona a mig gas i el CAP de Malgrat obrirà dilluns el servei d'urgències, però anul·la l'activitat programada. També continuaran fent feina bombers, brigades i equips de neteja de molts municipis de Catalunya. El Vallès Oriental és un dels punts on més va ploure i encara hi ha carrers i carreteres negats. A Granollers, per exemple, l'escondrament d'un talús a tocar de les vies del tren va provocar una tromba d'aigua i fang que va inundar diversos garatges, com ara el de la Cati i el de l'Òscar.
13: S'ha esfondrat el talús de la via del tren i, evidentment, deu haver vingut tones d'aigua amb fang i les 5 primeres cases d'aquí, d'aquest carrer, hem pillat i tots els baixos se'ns han inundat.
14: Y pues todo lo que teníamos aquí adentro del garaje, pues nada, perdido. Este coche ya no responde, está muerto. y todo lo que teníamos aquí entre muebles, recuerdos y cosas materiales, se fue a la basura. Entonces, bueno, era limpieza, borrón y cuenta nueva.
0: A la Roca del Vallès, el desbordament del riu Mugent va arrasar un parc infantil. El Lluís, un veí de la zona que passeja cada dia, assegura que no havia vist mai res així.
15: L'any que ha passat, doncs aquí passaven 4 metres d'alçada, almenys, d'aquest pont que hi ha aquí. Ha passat per sobre de l'aigua. Amb 92 anys que tinc, mai.
0: L'aigua també va fer estralls a Montornès i a Canovelles, on han caigut murs i cobertes, tal com explicaven a l'ACN la Teresa i l'Àlex.
16: Ens hem espantat molt perquè només hem vist tot aquí ple d'aigua i anaven caient parets, i anaven caient parets mitgeres.
17: Con el agua aquí, me arriba la cintura, pude sacar a mi madre y comencé a sacar a la gente, vamos, salgamos, salgamos, flotando, flotando, todo, todo. Fue horrible. Yo lo he visto por televisión, pero hoy lo veía en carne propia.
0: I al Maresme, més d'una trentena de cotxes i 3 autobusos han quedat atrapats per l'aigua en un aparcament inundat amb el Grat de Mar. A Pineda de Mar, la tempesta ha deixat molts baixos inundats a tocar de la riera i a Palafolls, l'alcalde, Francesc Alemany, ha donat per perdut el material de la biblioteca Enric Miralles, on ha entrat 1,5 metres d'aigua.
18: Això serà un tema de mesos, perquè ha entrat més de 1,5 metres d'aigua i tota la instal·lació està afectada i perduda, tant a nivell de llibres com del material, com d'ordinadors, com de mobiliari, tot.
0: També hi ha hagut inundacions de baixos i garatges de Tordera i en alguns punts de l'Empordà i de la comarca de la Selva. A Catalunya Ràdio i a 3Cat Info hem seguit l'evolució del temporal des que va començar dissabte a la tarda, un fenomen que a causa de l'escalfament global i de la pujada de la temperatura del mar es pot repetir cada vegada més. De fet, la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, ho ha dit ben clar.
19: Aquest episodi passa a la història dels registres climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: I així ho hem constatat des de Catalunya Ràdio, des del programa El Suplement, ho han anat explicant els alcaldes dels municipis més afectats, com Pineda de Mar, l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Cabrils o Mataró.
20: Algunes cases situades a prop de la Nacional, doncs plantes baixes totes, han tingut aquestes entrades d'aigua, aquestes inundacions que han arribat doncs, al metre.
21: Molta afectació a baixos, a habitatges, a pàrquings, una treintena de vehicles que hem hagut de rescatar els seus conductors.
22: Bàsicament el que ens està preocupant són les possibles tres poders del Nassos.
23: Murs caiguts, arbres caiguts, 12 veïns que ha caigut un mur de contenció que han quedat en una zona aïllada.
0: I els experts diuen que cal posar-se a treballar per adaptar totes les infraestructures al canvi climàtic i evitar inundacions. Oriol Bassa, doctor en medi ambient i enginyer forestal, expert en inundacions, proposa diverses solucions.
24: S'està treballant molt en basses de laminació, on estarien seria difuminar la inundació abans que entrin els nuclis urbans quan arriben a baix. I després treballar amb els suds, els sistemes unificats de drenatge sostenible. Això és molt important, eh? Vull dir que l'aigua que cau, per exemple, en un parc, aquesta aigua no surti del parc, no dreni cap als carrers.
0: Oriol Bassa també destaca que és imperatiu promoure la cultura de la prevenció, l'autoprotecció i la seguretat no només a les escoles i instituts, sinó també entre tota la població.
8: 3Cat Info.
0: Els castellers de Vilafranca guanyen el concurs de castells a la Tàrraco Arena. Han descarregat el 9 de 9 amb folre per primer cop a la història. Ho ha seguit en Josep Almirall amb en David Prats.
25: Els castellers de Vilafranca han guanyat la 30a edició del concurs de castells. El podi l'han completat la Colla Vella dels Xiquets de Valls en segona posició i en tercera posició la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els castellers de Vilafranca han completat una gran actuació i per primera vegada han descarregat el 9 de 9.
26: Han sumat 14.635 punts amb el 3 de 10, el 4 de 10 descarregats i el 9 de 9 que es completa per primer cop en la història. També han fet un intent de pilar de 9.
25: Gran actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls que per tercera vegada a la història ha fet aleta en el 3 de 9 net.
26: Arribat a la tercera ronda, prèviament han descarregat el 4 de 9 net, han carregat el 4 de 10 i en la quarta ronda han fet un intent desmuntat també de 4 de 10.
25: La Colla Jove Xiquets de Tarragona carrega també per primera vegada el 4 de 10.
26: Ho ha fet a la segona ronda de sortida, han completat el 5 de 9 i han acabat la seva actuació amb el 2 de 9.
25: La quarta favorita en aquest 30è concurs era la Colla Jove Xiquets de Valls, que finalment ha quedat fora del podi.
26: Ha carregat el 3 de 10 a la tercera ronda, de sortida han completat el 4 de 9 net i han acabat la seva actuació amb un intent de 2 de 9 sense manilles.
25: A partir d'aquí s'han classificat 3 colles, els castellers de Sants, Pins, els Capgrossos de Mataró i els Xiquets de Reus ocupen la cinquena posició.
26: Les tres colles han signat la tripleta màgica, és a dir, 4 de 9, 3 de 9 i 5 de 8.
25: Bona actuació també dels mossiganguers a Igualada i els castellers de Barcelona, que comparteixen la vuitena posició.
26: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9 carregat dels mossiganguers i el 5 de 8, 3 de 9 carregat i 4 de 9 descarregat dels castellers de Barcelona.
25: Desens han estat els Xiquets de Tarragona.
26: Amb el 4 de 9 i el 3 de 9, i atenció, un intent de 7 de 9 han acabat amb el 7 de 8 carregat.
25: L'onzena colla avui, aquest diumenge, ha estat els castellers de la Vila de Gràcia.
26: Amb el primer 3 de 9 de l'any descarregat, que han acompanyat del 2 de 8 i el 5 de 8.
25: I han tancat la classificació la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau.
26: Amb el 5 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla i el 3 de 8, els del barri Cooperat Eivissa també han fet un intent per primer cop a la seva història del 3 de 9.
25: Aquesta trentena edició del concurs ha durat 6 hores i mitja. S'ha celebrat per primera vegada en sessió de tarda a la Tàrraco Arena.
0: Més coses. La crisi climàtica fa augmentar la violència sexual, el matrimoni infantil i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món. Per exemple, quan les inundacions bloquegen camins i destrueixen escoles, les nenes són les primeres a deixar d'anar-hi i això les posa en risc de violència. Anna Alfonso.
1: A l'estudi de l'organització Plan International hi han participat 5.000 nenes i joves d'entre 15 i 24 anys de Bangladesh, Kènia, el Perú, Senegal i Zimbàbue, i mostra els efectes devastadors de les sequeres o les inundacions en el seu futur. Ho explica la directora de Plan International, Virginia Said.
2: Una sequía arruina las cosechas, pues la familia se queda sin ingresos y en muchas ocasiones, lamentablemente, casar a una hija pues es una estrategia de supervivencia. Lo que estamos viendo es que más de un tercio de las chicas que hemos encuestado en este estudio ve que en su comunidad hay más niñas casadas antes de los 18 años.
1: En contextos de sequera, el 84% de les nenes encastades diuen que tenen dificultats per accedir als serveis de salut sexual i reproductiva. L'estudi mostra com el matrimoni infantil o els embarassos no desitjats disminueixen quan les nenes i joves accedeixen als nivells educatius més alts. Per això, els autors reclamen que es garanteixi l'accés a l'educació també davant la crisi climàtica.
0: L'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, manté sense canvis l'oferta de cru de cara al novembre. És el segon mes consecutiu que congela la producció de petroli després de 6 mesos d'increments. Tot i això, aquests augments han estat més teòrics que reals arran dels problemes d'exportació provocats pel conflicte que afecta el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. La decisió presa avui pels membres de l'OPEP arriba 2 dies després que els països del G7 acordessin alliberar 100 milions de barrils de cru i de dièsel de les seves reserves estratègiques al llarg dels pròxims 4 mesos per tal de frenar l'encariment dels carburants. El preu del barril de petroli Brent, el de referència a Europa, va tancar la setmana passada amb més de 102 dòlars, cosa que ha disparat el preu de la benzina i del dièsel. A Ucraïna, visita sorpresa aquest diumenge a Kiev del canceller alemany Friedrich Merz, que ha anunciat un paquet d'ajuda financera a Ucraïna per valor de 1.300 milions d'euros, entre altres qüestions, per reparar la infraestructura energètica malmesa pels atacs russos. Merz ha arribat a la capital ucraïnesa amb una delegació d'empresaris del sector de defensa que han signat amb el president Volodymyr Zelensky una quinzena d'acords i convenis per la compra de material militar. Entre els subministraments que rebrà Ucraïna hi ha milers de míssils interceptors Iris-T, un sistema de defensa antiaèria que Zelensky reclamava des de feia mesos. Segons ha explicat el president ucraïnès, el conjunt dels acords signats amb el govern i el sector de defensa alemany estan valorats en uns 8.500 milions d'euros. Durant la visita del canceller alemany a Kiev, Rússia ha atacat un altre pont de la capital ucraïnesa i Merz ha aprofitat per exigir el final de la guerra.
3: I avui, en un diumenge pacífic, les sirenes han sonat a Kiev. I només puc tornar a repetir des d'aquí: senyor Putin, posi fi a aquesta guerra sense sentit. Estem preparats per parlar, per debatre com posar fi a aquesta guerra, però aquests atacs bàrbars contra la població civil d'Ucraïna s'han d'acabar.
0: 2 dels 8 ponts que té Kiev han rebut atacs de drons russos en els últims dies. Moscou ha reiterat aquest diumenge que continuaran bombardejant infraestructures ucraïneses després de les amenaces de Zelensky de continuar atacant refineries russes.
8: El temps.
0: Eloi Cordomí.
4: Queda inestabilitat encara aquesta matinada i tot i que les tempestes han donat treva a moltes comarques, creiem que se'n poden formar sobre el mar i que en algun moment puguin arribar a tocar terra, al litoral, a tot estirar la zona del prelitoral, i és que durant el matí encara es podrien mantenir aquestes tempestes que sobretot quedarien concentrades al nord de la Costa Brava, tot estirar a l'extrem sud del país, també cap a les Terres de l'Ebre i puntualment a altres llocs de la costa. En canvi, l'interior aquest dilluns al matí s'espera que faci força sol, amb unes temperatures que s'enfilaran, amb màximes que poden arribar amb facilitat entre els 24 i 27 graus, en canvi la nit sí que s'espera que sigui una mica més fresca que les anteriors. A la tarda hi haurà ruixats i algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, interior de Girona, nord de Barcelona, potser en alguns punts de muntanya a les comarques de Tarragona, sempre seran de caràcter irregular, però puntualment fortes. I en pròxims dies, dimarts, estem pendents de l'arribada, justament d'una depressió que deixarà més núvols, algunes precipitacions, sobretot a l'oest de Catalunya. Dimecres encara es mantindrà les tempestes i a partir de dijous la temperatura començarà a baixar.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Like you could fall and no one would hear.
0: El temporada alt del Festival d'Arts Escèniques de la Tardor de Girona aixeca el taló de la seva 35a edició amb Has Been, un muntatge poètic i internacional sobre el pas del temps. Anem cap allà amb Marta Vives.
6: El Teatre Municipal de Girona acull l'estrena de l'obra i amb ella l'inici del temporada alta. Això, malgrat que en les últimes hores molts esdeveniments culturals hagin estat suspesos a causa dels aiguats. La màgia s'ha fet a cobert amb aquesta obra que conjuga dos dels grans artistes internacionals del moment, l'artista de circ Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sharkoui, amb una peça que és una mescla de circ, teatre i música en directe, com ens ha definit el públic de l'estrena.
7: És molt impressionant, en realitat, molt sorprenent, no? Cada actor teníem, i després amb la música en directe, que li dona aquest component també molt més emocionant.
9: Que ha estat bé, mai n'havia vist cap com aquesta, però m'ha agradat, m'ha cridat l'atenció.
10: Déu-n'hi-do el que aguanten aquests artistes. Han de quedar agotats perquè no para, no para.
11: Jo he entès que estaven, bueno, rient de la gent que fan les coses sense sentit, no? Que fem moltes coses, diem moltes coses, però al final no fem el que diem.
6: Una tragicomèdia divertida i tendra per a tots els públics que reflexiona sobre la por a quedar-se fora de joc, la fugacitat de l'èxit i l'envelliment artístic amb el pas dels anys i mirall de la pròpia biografia. Un joc escènic estrany, poètic i expressiu que ens permet evadir-nos durant una hora i mitja i gaudir del bon saber fer de dos artistes europeus que reivindiquen l'art i l'ofici en la maduresa.
0: El Festival Internacional de Música Musiquem Lleida ha tancat aquest diumenge la 12a edició després de 3 dies de programació i 12 concerts de grups i solistes en localitzacions d'arreu de la ciutat. La presidenta de la Coral Shalom i portaveu del certamen, Teresa Coca, ha valorat positivament el festival, tot i els forts aiguats.
27: Doncs estem molt contents i molt satisfets. La situació climatològica ens va fer anar una mica de corcoll divendres i ens va fer preocupar, però hem anat salvant tots els concerts, els han pogut fer tots, tots han molt bona acollida del públic, molta assistència, els músics també molt contents de descobrir els espais de la ciutat i el festival, per tant estem contents.
0: El cartell d'aquesta edició ha combinat noves formacions i artistes que ja havien passat pel festival amb l'objectiu de crear espais de trobada entre els músics i el públic. Durant el festival, els assistents han pogut sentir cançons d'autor, música coral, repertori clàssic i jazz contemporani, entre altres estils musicals.
8: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'aeroport d'Alguaire ha celebrat aquest cap de setmana la 12a edició de la Lleida Air Challenge, la fira aeronàutica de referència a Catalunya. Aquest any, com a novetat, s'ha desenvolupat una jornada acadèmica per a alumnes d'institut que puguin estar interessats en sortides professionals del sector, un sector en què actualment hi ha molta demanda de treballadors. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
28: Per la Lleida Air Challenge hi han passat prop de 300 alumnes de quart d'ESO i batxillerat de 5 instituts de les comarques de Lleida que han pogut conèixer les diferents sortides professionals del sector aeronàutic. Els joves han pogut veure de prop l'oferta laboral de pilots o de personal especialitzat en l'aeronàutica i certament alguns s'hi han mostrat molt interessats.
12: Ara que m'han ensenyat diferents mòduls, diferents cursos que ofereixen per aquí a Catalunya, la veritat que no ho descarto, sobretot quan m'han dit que pots volar amb cursos amb un instructor i que et deixi provar per veure si realment aquesta és la teva passió. Pot ser-ho prou, sí.
13: I m'agrada tot el que suposa pilotar avions, perquè penso que és una feina molt interessant, molt pràctica, i bueno, és difícil.
14: El que més m'ha interessat ha sigut aquest treball, el treball de safat, ja que m'ha cridat molt l'atenció i ja que sembla molt interessant.
28: Els professors i tutors que els han acompanyat valoren positivament la visita a la fira perquè diuen que aquest sector pot esdevenir en un futur pròxim una de les especialitzacions de formació dels seus alumnes. Lourdes Flotats, de l'Institut Castell dels Templers de Lleida.
15: Està bé conèixer totes les coses que hi ha al nostre abast i sobretot si són tan properes. Hem sabut que fa un any que funciona l'escola de pilots, doncs a la millor dels nostres alumnes surt algun pilot d'avió o alguna auxiliar de vol o alguna hostessa. La veritat és que val la pena de saber totes les possibilitats que tenen i la manera de formar-se per acabar sent uns bons professionals.
28: Entre els expositors hi hem trobat una escola de vol de València. Miguel Ángel Esteve, un dels responsables de l'empresa, afirma que des de la pandèmia hi ha molta demanda de professionals en el sector.
16: Ha interés sobre todo por cómo está el mercado ahora. Después de la pandemia hay una necesidad muy grande en el mercado aeronáutico, sobre todo de tripulantes de cabina y pilotos. Y lo que hacemos es formar a los pilotos desde el principio, desde cero, lo que se denomina formación integrada.
28: Una Lleida Air Challenge molt pendent del temps, de la pluja, que l'any passat va rebre uns 9.000 visitants i que ofereix tot tipus d'activitats relacionades amb l'aeronàutica amb un centenar d'estants.

0: Poques gràcies a acomiadar aquesta setmana dels escenaris amb una sèrie de concerts que comencen aquest dilluns. La banda d'Osona actuarà a l'Estadi Olímpic dilluns, dimecres, divendres i dissabte. Les 220.000 entrades que es van posar a la venda es van exaurir de seguida. Les del primer concert es van esgotar en 21 minuts i les del segon en 19. De fet, van anar ampliant noves dates fins a arribar a les 4 d'aquesta setmana. Tot i així, Oques Grasses han alliberat aquests darrers dies algunes entrades més. El president de The Project, promotor d'aquests concerts, Tito Ramoneda, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio quin creu que és el secret de l'èxit d'Oques Grasses.
1: 4 estadis olímpics i amb la velocitat que es va vendre era algo que ens va agafar tots per sorpresa. Com m'ho explico? Una banda espectacular, unes cançons impressionants, una connexió amb la gent i sobretot aquesta, diríem, connexió de públics, de família, de pares, de fills, de tiets i de nens i sobretot un concepte de festa.
0: Els de Josep Montero posen punt final a 14 anys de trajectòria.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
3: El Barça ha golejat el Madrid en el clàssic de la Lliga F, jugat al Camp Nou i sota la mirada de més de 40.000 espectadors. L'equip blaurana s'ha imposat a l'etern rival per un contundent 7-0. A la mitja part, el Barça ja guanyava per 5-0 amb 4 gols de Pina i un de Graham. A la represa, Peyor i Sidney han arrodonit la golejada. Sentim a Clàudia Pina, la gran protagonista del partit, després de convertir-se en la primera jugadora en anotar 4 gols a la història dels clàssics en declaracions a DAZN.
4: Espectacular, yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso, ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy pues golpe sobre la mesa, el Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así, líderes, y a la vuelta del parón a seguir igual.
3: L'entrenador del Barça, Pere Romeu, ha estat contundent a TV3.
5: És una mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que va entrar molt bé el partit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit.
3: El Barça suma la 6a victòria en 6 partits i deixa les blanques a 5 punts a la classificació.
2: 3Cat Info.
3: A la segona divisió, Girona 0, Mallorca 0. Sentim l'entrenador del Girona, Quique Álvarez, valorar aquest empat.
6: La justícia al futbol és molt relativa i el de satisfet hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que bueno, defensivament és fort, sap defensar amb pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet.
3: I també a la segona divisió, Sabadell 0, Andorra 0. Ara sentim a l'entrenador del Sabadell, Ferran Costa.
7: Tindrem partits més brillants o amb millors sensacions, però la competitivitat de l'equip és bona, l'estil és clar, i com dic, bé, avui l'únic que penso que ens ha faltat amb 19 rematades és ficar la pilota dins.
3: A la Lliga de les Nacions, els Països Baixos de Xavi Hernández s'han imposat a Sèrbia per 2-1. Alemanya ha empatat a 0 al camp de Grècia. El blaurana Adeyemi ha descansat en aquest partit. I el Portugal 2-1. Ha estat titular João Cancelo del Barça, que ha marcat un gol i ha jugat 63 minuts. També s'ha jugat el Gales 0, Dinamarca 1. Aquest dilluns es juguen el França-Bèlgica i l'Itàlia-Turquia.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A la Lliga CB, diumenge nefast pels equips catalans. El Barça ha perdut a la pista del Múrcia per 100-94. El Girona ha perdut de 40 punts a la pista del Baskonia 118-78 i també derrota de Lleida a casa per 81-94 contra el Burgos. En motociclisme, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó al circuit de Motegi davant del líder del Mundial, Jorge Martín. El pilot de Cervera ara se situa només 2 punts del pilot madrileny quan encara falten 6 curses per acabar la temporada. El sentim en declaracions a DAZN.
8: Mi objetivo era liderar lo antes posible la carrera. No he podido en esa primera vuelta porque ya enseñé las cartas ayer y hoy se las han aprendido. Y he tenido que forzar mucho, arriesgar mucho esas vueltas para adelantarle. Y una vez la adelantado, quería controlar el ritmo de la carrera que yo quisiera. Evidentemente, cuando se acercaba 07-06, apretaba un poquito más, pero jugando con ese pequeño margen a ritmo de récord, como tú dices.
3: Márquez, que també va guanyar la cursa sprint, s'ha endut els 37 punts del cap de setmana per 5ª vegada aquest any. I encara en motor, a la Fórmula 1, Max Verstappen, de Red Bull, ha guanyat el Gran Premi de Bahrein disputat a Malàisia per davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i de Lewis Hamilton. És la primera victòria de la temporada del pilot neerlandès.
2: Trescat Info.
3: En ciclisme, Remco Evenepoel ha guanyat la prova de ruta masculina de l'europeu de Ljubljana, Eslovènia. El belga s'ha imposat a l'esprint a Giulio Ciccone i hi han participat 2 catalans, Pau Miquel i Joel Nicolau.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Parlem de les suspensions del temporal. Un dels partits que s'ha suspès és el Prat Sant Rafael de la prèvia de la Copa del Rei, que s'havia de jugar a les 4 de la tarda. L'equip ibicenc finalment no ha pogut viatjar. La Federació Espanyola no el dona per perdut a l'equip ibicenc donades les circumstàncies meteorològiques. Recordem que el Prat té un 1-5 favorable del partit d'anada. El Joventut Andorra de la Lliga CB jugarà dimecres 14 d'octubre a les 8 del vespre. I el temporal ha afectat també el Barça de Futbol Sala. L'equip blaurana finalment no ha viatjat a la Corunya per al partit que s'havia de disputar a la pista del Noia. L'enfrontament en un principi s'havia de jugar aquest diumenge a 14:15, però es van endarrerir unes hores fins a 9:15 del vespre pels problemes de mobilitat del Barça. El club blaurana ara està a l'espera que la Federació Espanyola de Futbol emeti la resolució oficial amb la nova data.
9: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
10: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? És dilluns i avui tornem a tenir avisos per pluja. De fet, Protecció Civil manté el pla Inuncat actiu, però res a veure amb el que hem tingut aquest cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hora de ploure avui.
1: Efectivament. Mira, avui tenim algunes tempestes que s'estan formant al litoral, poden arribar al prelitoral, la majoria de les tempestes es troben sobre el mar, i novament avui tenim un d'aquests sistemes convectius mesoscalars que s'anomena, per tant, un sistema de tempestes de gran escala que afecta entre les Illes Balears i la costa catalana. Creiem que tot això es dirigirà o cap al nord-est o cap a les Illes Balears, en tot cas, cap al nord de les illes. Per tant, això directament no ens hauria d'arribar aquí a Catalunya, però sí que tenim una estructura semblant a la, del cap de setmana.
0: Eloi, hem tingut mitja dotzena de temporals.
1: Sí, mitja dotzena de temporals. Avui, a veure què passa, a veure com ho podem considerar, les tempestes que vam tenint, però està clar que hi ha coses que estan passant i que el Mediterrani és un caldo de cultiu d'aquestes grans tempestes, i no només grans tempestes, sinó grans tempestes que tenen tendència a organitzar-se i que tenen algunes característiques, algunes semblances amb les tempestes tropicals. Llavors, això és el que realment
0: si pot...
1: tenim feina per davant els meteoròlegs d'estudiar què ha passat aquest cap de setmana, què passarà en un futur i què són aquestes estructures que s'estan formant.
0: I sabem si això continuarà les properes setmanes?
1: No, de moment el que sí que veiem és una mica un canvi d'aires a partir de demà mateix, de fet. De fet, aquesta tarda sí que podem tenir també algunes tempestetes a l'interior, ruixats irregulars, en moltes comarques, per exemple, a Catalunya Central, al Pirineu, al Prepirineu, i de cara a demà ens arriba una pertorbació més de l'oest, que podria fer que tinguem precipitacions, però pluges normals. O sigui, més núvols a la tarda, alguns ruixats que van aparèixer en algunes comarques, poden ser forts, però no aquestes estructures mediterrànies tan potents com les que hem vist les últimes hores. Això és la teoria, després la pràctica ens podem tornar a trobar sorpreses com les dels últims dies.
0: És la previsió meteorològica de l'Eloi Cordomí. Gràcies, Eloi. Avui, de fet, al matí de Catalunya Ràdio, fins ara, estem en ruta. De fet, serem en alguns dels municipis més afectats per aquestes pluges d'aquest cap de setmana. Per exemple, Pineda de Mar, Tordera, Palafolls. Serem sobretot al Maresme, és un dia de fer balanç també i de continuar traient aigua, fang i runa als pàrquings soterranis o també baixos de molts edificis de molts municipis catalans.
2: Em fa pensar en aquestes imatges de València que vam veure lamentablement fa un temps. O el garatge se'ls ha inundat totalment, molta gent.
3: L'aigua continua pujant i ha entrat a casa, ha entrat a tot arreu. Massa aigua. Aquesta vegada ha sigut, bueno, terrible.
4: Tots els meus records, tot ha marxat. El meu fill ha tingut que sortir, trencar aquells barrots allà dalt.
0: Avui parlarem doncs amb veïns, amb alcaldes, amb comerciants. També parlarem a les 8 amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, per saber com van les tasques de rescat també d'aquest noi, d'aquesta persona desapareguda en caure en una riera a Pineda de Mar. I recordem que les tempestes també han deixat dues víctimes mortals a Montornès del Vallès i també a Tordera. De fet, una de les coses que més preocupa ara mateix és el cabal dels rius, de barrancs, de rieres, on ahir la nit va ploure també fins tard, va ser, per exemple, a Girona, i en les últimes hores ha baixat molta aigua, entre d'altres, pel Daró o per la riera de Riudaura. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
5: Hola, bon dia. Sí, ha anat baixant el cabal dels dos rius en una situació que s'està ja normalitzant. De fet, ahir la tarda el Baix Empordà ja va anar recuperant aquesta normalitat després de l'ensurt del temporal i baixos inundats, però per sort sense ningú ferit. D'altra banda, el servei d'urgències de l'Hospital Comarcal de la Selva Blana també va poder reobrir ahir la tarda després dels treballs de neteja i la posada en marxa dels equips afectats pel temporal. Segons han informat des del Consorci de Salut del Maresme i la Selva, el servei però encara no s'ha recuperat al 100% de l'activitat. S'espera que ho faci entre avui i demà. Es continua treballant per restablir-la completament. El cap de Blanes continuarà tenint urgències de baixa complexitat per donar suport a aquest centre sanitari.
0: I també parlarem avui amb Sarai Sarroca, la directora del Meteocat, per saber com es fan ara les previsions amb els fenòmens extrems del canvi climàtic. Serà a partir de les 9 del matí una agora especial que allargarem durant tot el dia també per saber què és el que passa a Madrid, esperant aquesta compareixença no anunciada de moment de Pedro Sánchez. Per tant, no sabem si tampoc la farà. Bé, avui ja no és dia tampoc de restriccions a la mobilitat. Hi ha tres carreteres comarcals tallades al Vallès pels efectes de la pluja. Hi ha afectacions també als trens, que explicarem també en directe a Catalunya Ràdio, i parlarem també amb Òscar Playà, que és el director de Rodalies, perquè avui el servei encara anirà a mig gas. A Estació de Sant, Joan Garcia, bon dia.
6: Bon dia, Ricard. Doncs mira, l'Òscar Playà ja li podem fer una primera pregunta. Com és que no hi ha cap informador aquí a l'Estació de Sants que expliqui la situació? Perquè ara mateix la situació més sorprenent aquí és que les pantalles anuncien trens cap al Maresme que no passaran, que perquè la línia acaba a Badalona, o cap al Vallès Occidental, que tampoc no passaran. No hi ha aquest informador que això ho expliqui, i llavors hem baixat, hi ha una trentena, una quarantena de persones esperant amb una andana trens que aquest matí mai els passaran. Volen anar a Cerdanyola, volen anar a Mataró, veuen com els primers trens anunciats per les pantalles no passen, bé, ja els hi hem explicat nosaltres.
0: És a dir, la pantalla anuncia el tren habitual, diguéssim, el que tocaria
6: sí,
0: el dilluns.
6: Sí, sí, exacte, exacte. Mira, aquesta era la indignació d'un dels afectats quan ha sabut que avui aquí no podria agafar trens cap al Maresme, que havia d'anar a Badalona.
7: Ja el primer tren no ha arribat. M'he estat esperant a l'estació. Ara ens trobem amb aquesta situació que tampoc el tren de la 5:58 tampoc arriba. Llavors tenim un problema, és que ni tan sols avisen. Perquè a mi si m'hagués avisat, jo hagués agafat una alternativa per arribar al treball. I ara arribo tard a la feina. I ara jo explico a l'empresa aquesta situació.
6: I és que avui tornem a tenir una xarxa de rodalies amb un servei molt fragmentat. Tren, autobusos, segons quins trams, i això, en el millor dels casos, doncs allargarà molt el temps dels trajectes. Ja no et dic si, a més, doncs, hi ha aquestes disfuncions com la que està passant ara mateix aquí, que no hi ha informadors, i s'anuncien trens que no passaran.
0: És que és surrealista, és una cosa que els trens no funcionen, que això es pot entendre, no?, pel temporal, perquè cal que, recordem que hi hagi un tren, no?, que fa comprovi tot l'estat del recorregut de la via, i quan això està segur, quan és un espai segur, entenc que els trens es recuperen. Ara, l'altre és que la informació no hi sigui, que no hi hagi informadors i que, a més a més, les pantalles anunciïn trens que no circulen.
6: Sí, sí, ahir Renfe, a més, ahir va estar treballant fins a ben tard a la nit per assegurar la mobilitat a tots els corredors, sigui amb trens, sigui amb bus. Hi ha mobilitat, hi ha connexions a tots els corredors. Ara, el que no pot ser és això que veiem ara mateix aquí.
0: Doncs gràcies, Joan. Fins ara. Seguirem pendents del que passi a l'estació de Sants. I més enllà de les pluges, també l'altre tema del dia d'avui és, com deia Pedro Sánchez, saber si convoca o no eleccions. Avui part de la premsa ja apunta en aquesta convocatòria electoral. El País explica, per exemple, que el PSOE i la Moncloa ho tenen ja tot a punt per l'avançament electoral, o que la Vanguardia assegura que Sánchez s'inclina per anar a les urnes. Avui n'estarem pendents, ho analitzarem també en temps d'àgora i en parlarem a partir de les 11 amb una de les protagonistes dels últims dies, que és la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueres. I a les últimes hores també ens ha deixat un concurs de castells de Tarragona històric que s'ha tornat a emportar els verds de Vilafranca.
8: Atenció als verds! Ara han d'aguantar sobretot el tronc, que no passi com fa dos anys! Els castellers de Vilafranca es creuen el 9-9! Els castellers de Vilafranca, que estan traient ja els cinets! Els castellers de Vilafranca, que poden descarregar el 9-9! Per primera vegada a la història, competeix el 3 central! Una mica més verd! Una mica més verd que el descarregueu! Els verds descarregaran! Primera vegada a la història, el 9-9, mig concurs a la butxaca, descarreguen per primera vegada.
0: Això, Vilafranca, i en esports, nova golejada del Barça femení contra el Real Madrid.
9: Ara el tema meva entre Payor i Pina, gol.
0: 7-0 ahir al Camp Nou, amb 4 gols de Clàudia Pina. Benvinguts a un nou matí, bon dia a Catalunya.
10: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 6:09 i comencem aquesta hora el repàs a l'actualitat amb Sílvia Solanes. Bon dia.
11: Bon dia.
0: I Marc Jurado, bon dia.
12: Bon dia.
0: Ens actualitzem. I comencem per aquest balanç del temporal de pluges excepcional d'aquest cap de setmana, que ha deixat 2 morts, un desaparegut i centenars d'incidències.
11: Una de les víctimes mortals l'han trobat a Tordera, al Maresme, després que li caigués un mur sobre en un càmping. A l'altre l'han localitzat a Montornès del Vallès, en un soterrani inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que dos testimonis asseguren haver vist un home arrossegat per l'aigua pineda de mar.
0: Protecció Civil també manté activat el pla Inuncat perquè la inestabilitat pot continuar durant les properes hores.
13: La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
14: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem vingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat, d'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció.
13: Des de l'inici del temporal, el telèfon d'emergències ha rebut més de 8.000 trucades i els bombers han fet més de 2.400 serveis Cadis amb 200 rescats de persones atrapades per l'aigua. També hi ha hagut talls de llum que han afectat més de 15.000 usuaris. Mentrestant, els rius recuperen la normalitat després d'assolir cabals històrics i superar els llindars de perill en cursos com el del Besòs, el Daró o la Tordera.
0: I amb la llum del dia també es reprendrà la recerca d'aquesta persona desapareguda a Pineda de Mar, al Maresme, després que la riera suposadament l'arrossegués aigües avall.
11: Segons diversos testimonis, la víctima intentava fer una fotografia de la riera quan va relliscar i la força de l'aigua se la va endur. Ahir, efectius dels bombers, Salvament Marítim i la Guàrdia Civil van patinar la zona sense èxit. A Tordera va morir un home de 75 anys al càmping Caravaning Internacional Costa Brava quan li va caure un mur a sobre. Elisabet Mejías és l'alcaldessa del municipi.
12: Hem rebut un avís de la caiguda d'un mur i quan s'hi ha adreçat la patrulla de policia local i han activat els serveis d'emergències. S'ha intentat fer l'RCP en aquesta persona i lamentablement ha acabat morint.
11: Els aiguats van provocar destrosses importants arreu del Maresme, van tallar carreteres, com la Nacional 2, van arrossegar vehicles fins a la platja i van inundar habitatges. A Sant Cebrià de Vallalta, una quarantena de cases van quedar aïllades per la inundació dels carrers.
0: Avui la gent intenta recuperar el seu dia a dia, la seva normalitat, però hi ha nous centres educatius que no podran obrir les portes aquest dilluns pels efectes d'aquests forts aiguats.
13: El Maresme i el Vallès són les zones més afectades.
0: Oriol Pujador.
15: Segons el Departament d'Educació, els centres afectats són l'Institut Ramon Turró de Malgrat de Mar i l'Institut Professional de Turisme Eqüestre de Santa Susana, Maresme, el Centre de Formació d'Adults i l'Escola d'Idiomes de Granollers, el Centre d'Adults de Ripollet i l'Institut Mercè Rodoreda de l'Hospitalet de Llobregat. A més, també hi ha tres centres més amb afectacions importants que fins aquest matí, a primera hora, es treballarà per intentar poder obrir-los. Són l'Escola Bellavista i Garau de l'IOST a les Franqueses del Vallès, a més de l'Institut Mediterrània del Masnou. Hi ha una vuitantena de centres que podran obrir, però que també tenen alguna incidència. Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Les pluges deixen polígons industrials i comerços inundats i empreses també que encara no saben si avui podran reprendre l'activitat. Berta Torrades.
16: Des de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, expliquen a aquesta emissora que aquest diumenge han rebut diverses trucades d'empreses afectades pels aiguats. El seu secretari general, Josep Ginesta, recorda que les assegurances que tenen les empreses cobreixen el gruix dels desperfectes.
17: Cobreixen els danys materials sobre les instal·lacions, sobre el que és l'edifici, sobre la maquinària, sobre el contingut que hi ha dintre, però també hi ha una cobertura addicional que se'n diu de la pèrdua de beneficis o el lucre cessant produït perquè doncs, l'empresa ha hagut d'aturar la seva activitat durant un temps.
16: La patronal demana a les empreses que avui facin una primera inspecció per assegurar que les instal·lacions garanteixen la seguretat dels treballadors. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a tot això, 6 i 13 són hores decisives avui per saber si Pedro Sánchez avança eleccions o intenta negociar noves mesures d'habitatge.
11: Si el president del govern espanyol vol que les eleccions siguin el 29 de novembre, avui hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment, manté la seva agenda oficial per aquest matí.
0: Madrid, Dani Senceaja.
18: A 9:15, Sánchez inaugura un congrés d'empresa familiar i després reunirà l'executiva socialista Ferraz. Molts dels dirigents que ha consultat este cap de setmana li demanen que aprofite l'onada d'indignació per l'habitatge i avance les eleccions. Però Sánchez també ha contrastat opinions amb el seu nucli dur i experts en demoscòpia. Si no fa el pas, podria intentar allargar la legislatura i negociar nous decrets d'habitatge com reclamen Junts o Podem. Mentrestant, el PP es preparen per a qualsevol escenari.
19: No te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales.
18: I els partits que integren Sumar acceleren la presentació de la nova coalició que es dirà Front Ampli i anuncien que el 17 d'octubre presentaran el seu candidat o candidata. Des de Madrid, Dani Sanidiaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El possible avançament de les eleccions espanyoles per aquest novembre deixaria a mig camí lleis clau per Catalunya, com per exemple el model, el nou canvi de model de finançament.
13: O també la condonació de part del deute del FLA al fons de liquiditat autonòmica. A més, la decisió de Pedro Sánchez coincidirà amb el possible, ara sí, retorn de Carles Puigdemont.
0: Per això, si els jutges no hi veuen una interferència també en la campanya electoral. Raúl Flores.
20: Si Sánchez dissol el Congrés per anar a votar, les lleis del nou finançament o la condonació de 17.000 milions de deute de la Generalitat, totes dues pactades amb Esquerra, caurien. S'acabaria així el seu camí a les Corts i també les esperances de millorar per ara les arques catalanes. Un final que, a més, coincidiria amb un moviment important a Junts. Demà el Constitucional farà les primeres sentències favorables a aplicar l'amnistia per malversació. El president del Tribunal, Cándido Conde Cumpido, ja avisava al Suprem...
21: Queremos establecer una doctrina clara y precisa.
20: Doctrina que el Suprem ja ha dit que acatarà. Junts confia en la tornada per recuperar el múscul que li treuen les enquestes i ara la primera prova pot ser una campanya electoral. Raúl Flores, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I passat el temporal, avui els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen també les mobilitzacions a Catalunya. Aquesta tarda es farà la mobilització prevista per dissabte a l'Hospitalet de Llobregat, que es va haver de cancel·lar per les alertes de Protecció Civil.
11: La concentració, això sí, canvia d'ubicació i es farà a Barcelona, a la plaça Urquina 1, a partir de les 7 de la tarda. I donen suport al Sindicat de Llogateres de Catalunya, la Confederació de Sindicats d'Habitatge, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya i també la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. A més, també es manté l'acampada de plaça Catalunya, tal com ha explicat l'Arteco, una de les persones que hi participa.
1: Potser ens quedem 20 dies, potser ens quedem 10. No ens ha guanyat la pluja, no ens guanyarà ara mateix el pessimisme.
11: Els acampats agraeixen als veïns el material, el menjar i l'ajuda que els estan fent arribar.
0: Avui a 3

0: càlculs d'Interior, uns 600 migrants van preferir tornar al Marroc perquè no volien que se'ls identifiqués durant l'operatiu policial. Tots formaven part de l'onada d'entre 70 i 80.000 persones que a finals de juliol van irrompre a Ceuta amb la intenció de poder traslladar-se a Europa. La policia espanyola va desplegar un operatiu per desallotjar i desmuntar el campament improvisat a tocar del mar. El desmantellament del campament de la platja del Trampolín s'ha fet 10 dies abans que els Reis visitin Ceuta dimarts i dimecres de la setmana que ve.
1: I tot això encara algun apunt també internacional. Al Brasil, l'ultraconservador Flavio Bolsonaro s'ha imposat a la primera volta de les presidencials.
2: Ho ha fet amb el 47% dels vots davant del 45% de Lula da Silva. Cap candidat ha superat el 50% necessari per guanyar, de manera que la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí 3 setmanes.
1: Ho segueix des de São Paulo, Joan Biosca.
3: El clima d'eufòria que s'ha viscut al llarg d'aquesta jornada electoral aquí al Brasil per part dels partidaris de Lula da Silva s'ha convertit amb els vots ja escrutats en una patacada electoral. Lula da Silva, l'abanderat del Partit dels Treballadors al capdavant d'una coalició de centre-esquerra, reconeixia que no s'ho esperava.
4: El resultat és inesperat. És hora de gente mostrar la verdadera fotografia del Brasil.
3: Mentre que Flavio Bolsonaro, ara el sentirem, el líder de l'extrema dreta del Brasil i guanyador d'aquesta primera volta, assegurava que és el principi de la fi del Partit dels Treballadors de Lula.
5: Porque queriam essa mudança e é o fim da era do PT.
3: Tot plegat es decidirà en una segona volta electoral el proper 25 d'octubre. Des de São Paulo, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui, els centres d'atenció primària ja vacunen de la grip i la Covid les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia.
0: Aquest dilluns es vacunarà 120.000 persones que ja van demanar cita prèvia oberta des del mes de juliol. Aquest any la campanya ha començat dues setmanes més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les soques del virus de la grip i la Covid que han circulat a l'hemisferi sud. Montse Martínez és cap del Servei de Medicina Preventiva.
6: És molt novedós perquè les tres soques s'han modificat, s'han adaptat i a més tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres, són vacunes adaptades.
0: Salut Pública pronostica que la grip serà com l'any passat, més infecciosa, però que no farà quadres greus ni dispararà les hospitalitzacions.
1: I abans dels esports, expliquem que els castellers de Vilafranca s'han imposat en la 30a edició del concurs de castells de Tarragona, considerat ja el millor concurs de castells de la història.
2: La Tarraco Arena va veure com descarregaven per primer cop el 9 de 9 en folre de la història.
1: I ara sí, els esports. Robert Prat, bon dia.
7: Bon dia. Golejada del Barça al Madrid a la Lliga Femenina de Futbol, 7-0, 4 gols de Clàudia Pina. A segona divisió, empats a 0 del Girona amb el Mallorca, del Sabadell amb l'Andorra. I amb la victòria al Japó, Marc Márquez, que se situa només 2 punts del líder del Mundial de Motociclisme, Jorge Martín. Espanya debuta al Mundial Femení d'Hockey Patins, 8-0 davant França.
8: El Matí de Catalunya Ràdio.

0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia. La primera que sona és Seremos ells, doques gràcies, perquè avui fan el primer dels quatre concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. La banda de Josep Montero s'acomiadarà dels escenaris després de 14 anys i per aquests quatre concerts s'han venut 220.000 entrades.
0: Oques gràcies, un dels protagonistes del dia. La segona cançó és aquesta.

0: Perquè aquest matí coneixerem el cartell de la nova edició del Primavera Sound, que se celebrarà del 2 al 6 de juny del 2027 al Parc del Fòrum. L'any passat hi van actuar aquesta que sentim, Doja Cat, també Massive Attack, Nick Cap o The Cure.
1: I la tercera?

I acabem amb Bruce Springsteen, perquè és un dels cantants preferits del cuiner Joan Roca, a qui avui li fan un homenatge a la Fira Gastronòmica de Sant Sebastià per celebrar els 40 anys del celler de Can Roca. Oh,

0: Tot això avui, que és dilluns 5 d'octubre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Kitiara, quan passaven 4 minuts de les 9 del vespre a l'Hospital del Mar de Barcelona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguda a la vida i enhorabona a la família.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
2: especial després dels aiguats. Serem en alguns dels municipis més afectats per les pluges d'aquest cap de setmana. Anirem a Pineda de Mar, Tordera i Palafolls, al Maresme i a Blanes, a la Selva. Parlarem amb alcaldes i persones afectades i a les 8 entrevistarem la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: A 8:45 entrevistarem Sarai Sarroca, directora del Meteocat. I a 9:15 parlarem amb el director de Rodalies Renfe, Òscar Playà.
2: També estarem molt pendents de la possible convocatòria electoral per part de Pedro Sánchez. I a les 11 entrevistarem la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras.
3: A 11:45 parlarem amb Andrés Iniesta, que inaugura l'exposició Iniesta Experience sobre la seva vida com a futbolista.
2: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I pel que fa al temps, avui encara hi ha risc de tempestes a Eloi Cordomí. Bon dia.
4: Bon dia. Sí, ja en tenim formades sobre el mar, molt ben estructurades una altra vegada. És un bon sistema de tempestes que afecta entre la costa catalana i l'arxipèlag Balear. I les tempestes estan arribant a la costa central entre la zona del Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès i Maresme. És aquí on tenim els ruixats més forts en aquests moments, que també podrien arribar al nord de la Costa Daurada. De fet, avui, en qualsevol punt del litoral prelitoral, aquest matí podrien formar-se aquestes tempestes. Creiem que no arribaran més a l'interior, però sí que podrien arribar a la tarda. A la tarda esperem ruixats en aquests punts de la Catalunya central, Prepirineu, potser en alguns llocs de l'interior de les comarques de Girona, tot plegat alternat també amb força estones de sol. Allà on faci sol avui pujarà una mica la temperatura i la inestabilitat continua els pròxims dies. Demà arriba una borrasca per l'oest de Catalunya que reactivarà les pluges, fins i tot també algunes tempestes a prop de la costa. I a partir de dijous una entrada de vent del nord i de mestral que farà que tinguem una baixada notable de la temperatura.
0: I pel que fa a la mobilitat i les carreteres, com avança i com desperta el dia avui, Maria Fernández Noguera?
2: Bon dia, doncs encara el dia desperta amb les conseqüències de les pluges, perquè encara hi ha 4 vies tallades, són carreteres comarcals, per exemple la BB-5159 de la Roca del Vallès a Vilanova del Vallès, la C352 de les Franqueses del Vallès a Canovelles, la C1415A a Castellà del Vallès i la G682 a Blanes. Això pel que fa al trànsit. Pel que fa al transport públic, molta atenció a aquells que hagueu d'agafar el tren, perquè hi ha diversos trams de diverses línies de Rodalies que no funcionen, i sí que hi ha, però, servei alternatiu per carretera, que són la R1 entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, la R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni, l'R4 entre Terrassa i Manresa, l'R7 i l'R8 en tot el recorregut de totes dues, i l'R11 entre Portbou i Maçanet-Massanes i entre Girona i Sant Andreu Comtal.
0: Són les 6:25. I aquesta hora activem també el satèl·lit des de Brussel·les. Bruno Fortea, bonjour.
5: Hola, bonjour.
0: A Moscou hi tenim la Cristina Solies. Privet, bon dia.
6: Privet.
0: Des de Washington, Oriol Serra, good morning.
7: Good morning, Ricard.
0: I des de Madrid, Paula Brujats, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Comencem a Brussel·les, on el president i els consellers del govern regional han passat tot el cap de setmana tancats. Això en un edifici i sense l'opció de sortir-ne per arribar a un acord de pressupostos, Bruno.
9: Sí, Ricard, ho han batejat com el conclave pressupostari. Un conclave és el que fan els cardenals quan es tanquen al Vaticà amb pany i forrellat fins que no designen un nou papa. Doncs la mateixa fórmula l'han copiada aquest cop a Brussel·les, els 7 partits que integren la coalició del govern regional. Hi ha partits ecologistes, liberals, conservadors i socialistes. Són massa sensibilitats dins d'un mateix gabinet i després de mesos de negociacions estancades han recorregut aquesta fórmula extrema per desbloquejar els nous pressupostos.
0: Mentrestant, Rússia comença a implantar les càmeres amb intel·ligència artificial a les carreteres. Això amb l'objectiu, Cristina, de perseguir els conductors que tinguin deutes.
6: Privet. Sí, el sistema ja està en proves de les autopistes d'Altai a Sibèria. Les càmeres llegeixen la matrícula i automàticament creuen les dades amb els òrgans administratius. Això els permet comprovar si el conductor deu multes, la pensió alimentària dels fills o qualsevol factura pendent. Segons les autoritats, aquesta tecnologia permetrà omplir les arques públiques i evitar els impagaments. Els crítics, però, avisen que això és un pas més en el control absolut de l'Estat sobre tots els ciutadans de la via pública, com ja es fa als carrers o al transport de les grans ciutats russes.
0: I més coses perquè una universitat d'elit dels Estats Units torna a estar al punt de mira per la suposada violació en grup comesa fa 2 anys. La víctima finalment ha decidit denunciar aquests fets davant de la justícia i la investigació ara s'ha reobert. El cas Oriol està envoltat de detalls repugnants.
5: Doncs sí, per començar, el fet que la policia del campus decidís aturar la investigació interna per manca de proves quan existia un xat a través del qual 7 presumptes violadors van arribar a convidar fins a una 60ena d'estudiants més a abusar sexualment d'una noia indefensa i tal com ha denunciat ella mateixa, drogada i alcoholitzada. Tot plegat ocorregut en una de les universitats més prestigioses dels Estats Units, la de Cornell, a Ithaca, a l'estat de Nova York, on el curs costa al voltant dels 80.000 dòlars. El cas és ara en mans de la Fiscalia de l'Estat.
0: I a Madrid, l'acampada del sindicat de llogateres a la Puerta del Sol posa en risc l'agenda política d'Isabel Díaz Ayuso per al 12 d'octubre, el Dia de la Hispanitat. Molts actes s'hauran de traslladar a un altre espai, Paula.
7: Sí, perquè Ayuso es volca amb la hispanitat, és la seva estratègia per unir Madrid amb Llatinoamèrica, amb concerts de Carlos Baute o Sebastián Yatra, amb exposicions i amb actes que corre cuita s'hauran de reprogramar fora de la Puerta del Sol. La celebració arrencava ja ahir amb la desfilada d'una 20ena de països llatins pel centre de Madrid i amb els Estats Units com a país convidat.
8: Porque estamos profundamente orgullosos de esta nación.
7: I Ayuso ara desitja que la justícia obligui a desallotjar la Puerta del Sol perquè l'acampada no li esguerri la festa del 12 d'octubre.

0: que fa els esports, golejada del Barça al Madrid 7-0 a la Lliga Femenina de Futbol.
1: Davant 40.000 espectadors a l'Spotify Camp Nou, 4 gols de Clàudia Pina, un de Graham, Payor i Sidney. Clàudia Pina.
2: Hem fet nosaltres les coses tan bé que potser no hem vist com aquest Madrid que et ve a pressionar a dalt. Nosaltres treballem pels últims cops com ens ha jugat el Madrid i òbviament, partit rere partit intentem millorar i, bueno, avui s'ha donat així.
1: A la segona divisió, empats al Sabadell i del Girona, el gironins 0-0 davant el Mallorca, els ballesans també empat a 0 davant l'Andorra.
0: I cop d'autoritat de Marc Márquez al Mundial de Motociclisme.
1: Guanya el Gran Premi del Japó davant Jorge Martín, es situa només 2 punts del pilot madrileny a la general del Mundial. Márquez diu que no és un Mundial només de 2 pilots.
3: No, para nada. Quedan 6 carreras, no. O sea, quedan mucho. Un montón de carreras, un montón de situaciones.
1: Aquesta matinada Espanya ha debutat al Mundial Femení d'Hockey Patins amb un 8-0 davant la selecció de França.
0: Senyores i senyors, bon dia. Som en ruta ara mateix al matí de Catalunya Ràdio. Avui posem en marxa una ruta especial per seguir les conseqüències de les pluges sobre el terreny, on hi hagi afectacions, i serem a carreteres, a rieres, a municipis i sobretot també al costat de la gent. Ara mateix són 6:45. I comença així el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà, a les 7:55 minuts.
4: I es pondrà 8:45 del vespre. Per tant, aquí el dia durarà 11:35 minuts.
0: Les temperatures a aquesta hora?
5: A Castellbisbal 17 graus, a Girona 15 i a l'Aldea 20.
0: I pel que fa al temps, tot plegat en un altre dia inestable amb tempestes localment fortes. Eloi.
6: Bon dia. Sí, en aquests moments afecten sobretot el litoral de Barcelona, però poden arribar en qualsevol punt del litoral i del prelitoral aquest matí. Entraran del mar cap a la costa. A la tarda els ruixats apareixeran més cap a l'interior, segurament al centre de Catalunya, al Prepirineu i a les comarques del nord-est.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a aquesta hora, Maria Fernández Noguera?
7: Pel que fa a les carreteres, a aquesta hora retencions a les rondes en sentit Llobregat i als accessos de Barcelona. Avui que ens llevem encara amb 4 carreteres tallades al Vallès i a la Selva. Pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies funciona a mig gas, amb afectacions i trams tallats a l'R1, R2 Nord, R4, R7, R8 i R11.
0: He de fer un caldull a aquesta hora als noms del dia. El primer són les pluges.
5: Continua el balanç del temporal de pluges excepcional d'aquest cap de setmana, que ha deixat 2 morts, un desaparegut i centenars d'incidències. Una de les víctimes l'han trobat a Tordera, al Maresme, l'altra a Montornès del Vallès. Amb la llum del dia es reprendrà la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar, després que la riera suposadament l'arrossegués aigües avall.
0: El segon, Pedro Sánchez.
4: Avui hauria de dir si avança eleccions o intenta negociar noves mesures d'habitatge. En cas que les avanci perquè siguin el 29 de novembre, avui hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment, manté la seva agenda oficial per aquest matí.
0: El tercer, al Brasil.
5: L'ultraconservador Flavio Bolsonaro, guanyat la primera volta de les presidencials, ho ha fet amb el 47% dels vots davant del 45% de Lula da Silva. Cap candidat ha superat el 50% necessari per guanyar, de manera que la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí a 3 setmanes.
0: El quart, la grip.
4: Avui arrenca la vacunació de la grip i la Covid als centres d'atenció primària per les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà la resta de col·lectius amb cita prèvia.
0: I el cinquè, Oques Grasses.
5: Comencen avui la sèrie de concerts de comiat a l'Estadi Olímpic. N'hi haurà 3 més, dimecres, divendres i dissabte, per posar punt final a 14 anys de trajectòria. Les 220.000 entrades es van vendre de seguida.
0: Fem un cop d'ull també a Brussel·les, als Estats Units i la Xina. Què ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
8: Doncs les propostes que aquesta nit ha posat sobre la taula el primer ministre francès per aplacar les protestes d'estudiants. Le Corny, en un missatge a X, ha traçat un full de ruta basat en 5 eixos. Garantir classes, millorar instal·lacions, organitzar millor les jornades o fer unes proves d'accés a la universitat més transparents. Està previst que entre 400 i 500 centres educatius avui continuïn tancats. La setmana passada va acabar, recordem, amb 5.000 detinguts.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
8: La Guàrdia Costanera ha suspès l'operatiu de recerca de 6 persones que viatjaven en una avioneta medicalitzada que va desaparèixer la matinada de dissabte davant de les costes de Massachusetts. Eren 4 canadencs i 2 ciutadans de les Bermudes. Després de 66 hores s'ha aixecat el dispositiu, però es continua investigant què va passar.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
8: El primer ministre taiwanès viatja avui als Estats Units, en concret a Arizona, per inaugurar una nova oficina de representació de Taipei. És la 14a seu que obre aquesta illa als Estats Units. A nivell formal, recordem que només té una dotzena d'aliats diplomàtics.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marta Viana, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Portades centrades en el possible avançament electoral i en el temporal del cap de setmana.
5: A Madrid, El País titula que tot està llest al PSOE i a la Moncloa per un avançament de les eleccions, mentre que El Mundo assegura que Sánchez s'acosta a l'avançament amb l'esquerra sota mínims. Aquí, a casa nostra, llegim a l'Ara, que diu ras i curt, pendents de Sánchez. L'altre gran tema del dia, com deia, són les ferides del temporal. Tots els diaris es fan ressò de les dues morts i veiem fotografies del desastre. La Vanguardia amb el riu Besòs desbordat, El País amb un pàrquing inundat, o El Periòdic, com veiem un cotxe enfangat cap per avall a tocar d'un pont inundat a Pineda. Acabem també amb un altre tema del dia, com és la victòria del Barça al Real Madrid després del 7-0. Parlen de pallissa i d'un Barça implacable.
0: I a la premsa comarcal hi llegim que Reus revisarà els rètols de 100 comerços per garantir la presència de la llengua catalana. Lara García.
5: El diari de Tarragona explica que l'Ajuntament de Reus preveu visitar un centenar de botigues amb retolació que presumptament incompleix la normativa lingüística per explicar als responsables què han de corregir i quina ajuda tenen a l'abast per fer-ho. La revisió inclourà tant la retolació principal com la secundària. El Segre destaca avui que la Vall de Cardós ha obert un expedient sancionador al ramader que té arrendada part de la muntanya de l'Obaga de Peracalç. En accedir el nombre de caps de bestiar que tenia autoritzats per pasturar la zona. S'ha tramitat una sanció administrativa que s'acosta als 1.000 euros per concentrar més caps de bestiar dels previstos, al voltant d'un centenar quan en tenia autoritzats una vintena. I el Vallès Oriental, el consistori de Cànoves i Samalús, transformarà la rectoria en un nou centre cívic que disposarà de diverses instal·lacions, serveis socials, culturals i comunitaris. Tindrà la primera biblioteca pública del municipi. Ho llegim al 9-9.
0: I en esports, el Barça dona un cop d'autoritat a la Lliga amb la victòria davant del Madrid. Robert Prat.
1: Golejada del Barça, 7-0, 4 gols de Clàudia Pina. Les blaugrana deixen el Madrid a 5 punts. A segona, empats a 0 del Girona amb el Mallorca, del Sabadell amb l'Andorra. Amb la victòria del Japó, Marc Márquez se situa només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. I Espanya, que ha debutat aquesta matina del Mundial Femení d'Hockey Patins amb un 8-0 davant França.
0: Avui estem pendents de la mobilitat i també dels efectes que puguin produir-se i sobretot també volem saber si realment els serveis de Rodalies, per exemple, informen. Joan García, des de l'estació de Sants, bon dia de nou.
9: Bon dia. Informen d'una manera que ja no et sabria dir què és el que passa, perquè ara mateix veiem que està arribant a la Via 9 un tren cap a Arenys, un tren del Maresme, quan en principi, segons la informació que tenim, aquesta línia comença i acaba a Badalona.
0: Com?
9: Sí, acaba d'entrar ara un tren de la R1 cap a Arenys, quan la informació que tenim és que la R1 comença i acaba a Badalona, i a Badalona hi ha metro per venir fins a Barcelona. Aquí el que ha passat és que des de primera hora els trens, a les pantalles, anuncien trens que evidentment no han passat. Trens cap al Maresme, els habituals de cada dia, trens cap al Vallès Occidental, i molts usuaris ens han dit que esperaven i han vist com els trens no passaven, i no hi ha cap informador que els expliqui la situació complicada que hi ha avui, perquè hi ha línies que, segons la informació de Renfe, d'ahir a quarts de 12 de la nit, queden tallades abans d'entrar a Barcelona. Ara, sorprenentment, acaba d'entrar un tren cap al Maresme. Però a l'andana 9 i 10 hi ha molta gent que espera trens que ja haurien d'haver passat segons les pantalles, que segons la informació de Renfe no tenen per què passar. En fi, una situació bastant confosa ara mateix.
0: Em diuen que hi ha informadors, també, que hi han aparegut informadors. Te'ls veus, Joan?
9: Dec ser jo, l'informador, sí. Jo no en veig cap. Perquè...
0: Doncs m'assegura que a Sants, des de 6:15, hi ha informadors.
9: Jo sóc aquí des de 6:15 i només veig personal de seguretat, personal de neteja i personal al punt de control d'accés.
0: Si tu ets un passatger i arribes a Sants, l'informador no el veus.
9: No, jo no en veig cap. Estic aquí des de 6:15.
0: Doncs aquesta és la situació a aquesta hora a Sants, amb trens que diuen que circularan a la pantalla i no circulen, i d'altres trens que apareixen que no estan ni previstos a la pantalla. Gràcies, Joan. Aquesta és la situació. Fins ara. Ara són les 6:38. De seguida seguiré informant del que passi a Sants i de l'estat de la mobilitat al matí de Catalunya Ràdio, però abans... Queden ja 29 dies per les midterms. Són les eleccions de mig mandat dels Estats Units i a aquesta hora Arriba l'anàlisi de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
10: Good morning, Catalunya. Recomano als nostres oients que viatgin a YouTube per veure una discussió organitzada pel Club d'Economia de Chicago impartida per Karl Rove i David Axelrod. Per a qui no els conegui, aquests dos gats vells de la política van ser els assessors més importants de George W. Bush i Barack Obama, respectivament. A banda d'això, dona gust veure una xerrada que evita la polarització i la bronca. Els dos experts estan d'acord en una cosa, i és que els demòcrates guanyaran les properes midterms. Com diu Axelrod, ho faran per la bona feina dels candidats que els europeus no veiem a la tele, és a dir, polítics moderats com ara els demòcrates Josh Turek d'Iowa o Roy Cooper de North Carolina. També fa gràcia veure Rove, un dels republicans més maquiavèlics de l'era Bush, maleint el racisme i la grolleria del moviment MAGA. Potser és un miratge d'un país que ja no existeix, perquè, com recorda Axelrod, avui en dia fins a un 70% dels americans pensen que el sistema polític està corromput.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
12: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
13: Lidl és el número 1 en qualitat preu segons la valoració dels consumidors. Ara amb Lidl Plus tria bananes a 0,99 al quilo, t'estalvies un 33%. I tonyina clara pack de 3 a 1,79, t'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
14: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
5: 5 minuts i seran 3 quarts de 7.
15: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
5: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil manté el pla Inuncat actiu, però res a veure amb el que han tingut aquest cap de setmana. Uns aiguats que sí que han afectat també la mobilitat i el transport públic, com ara ho sentíem, amb problemes a l'estació de Sants. Avui al matí de Catalunya Ràdio estem de ruta per alguns dels municipis més afectats, en aquest cas del Maresme, serem en aquests municipis més afectats del cap de setmana, però també les comarques de Girona, centenars de persones van haver de fer nit a l'aeroport o l'Empordà, que va ser una de les zones que més va rebre. Girona, Fèlix Martí, bon dia.
16: Hola, bon dia. Sí, preocupa encara, però ja s'està normalitzant el cabal de Dosrius, del Baix Empordà, Ridaura i Daró. Ha anat baixant i normalitzant el seu volum. El Daró, per exemple, que només porta a aquesta hora 2,9 metres cúbics d'aigua per segon, el seu pas per la Bisbal d'Empordà, mentre que el Ridaura, que hi va desbordar a Platja d'Arau, també ha baixat molt el cabal d'aigua. Volum a banda, la curiositat d'aquest cap de setmana ha estat el color negre de l'aigua del riu, tant el Daró com directament al mar, a Calonge, per l'aigua que baixava de les rieres de Calonge i Sant Antoni. Això perquè arrossega encara molta cendra i restes del foc de les Gavarres just aquest cap de setmana, ha fet 3 mesos. Mentrestant, el riu Unyà, el seu pas per la ciutat de Girona, ahir també preocupava per si podria superar el seu llit. Baixa amb més aigua del normal aquest matí, però sense perill aquesta hora. Exactament, el volum d'aigua és de 10 metres cúbics i mig per segon. D'altra banda, també aquest matí, uns equips de neteja professional han d'acabar de netejar i desinfectar la zona d'urgències de l'Hospital Comarcal de Blanes, que recordem-ho, també es va inundar ahir a causa del temporal. A una vintena de pacients els van haver de traslladar a pisos superiors o a d'altres centres sanitaris. El CAP de Blanes continuarà atenent urgències de baixa complexitat mentre no es normalitzi la situació.
5: Tot i això, Fèlix, deies que el riu Unyà s'ha normalitzat, però tot i això, m'imagino que el riu baixa molt més fort del que és habitual.
16: No l'hem pogut veure, està fosc encara, ens hem llevat i hem vingut directament a la ràdio. Al llarg d'aquest matí ens desplaçarem al centre de Girona. Evidentment, si baixa més aigua, pel que veiem, aquests 10 metres cúbics d'aigua per segon que baixen a aquesta hora no és un volum d'aigua habitual, en baixa força menys, i només a la part central del llit del riu, però evidentment no hi ha cap perill, ha baixat molt el seu volum i l'aigua falta molt perquè arribi doncs, a les cases de l'Unyà típiques de la postal de la ciutat de Girona.
5: Perfecte, moltes gràcies. Una altra derivada d'avui d'aquestes conseqüències dels aiguats és el món empresarial. La patronal Pimec demana a les empreses que facin una primera inspecció per assegurar que les instal·lacions garanteixin la seguretat dels treballadors.
4: Expliquen aquesta emissora que aquest diumenge han rebut diverses trucades d'empreses afectades pels aiguats. El seu secretari general, Josep Ginesta, recorda que les assegurances que tenen les empreses cobreixen el gruix dels desperfectes.
17: Cobreixen els danys materials sobre les instal·lacions, sobre el que és l'edifici, sobre la maquinària, sobre el contingut que hi ha dintre, però també hi ha una cobertura addicional que se'n diu de la pèrdua de beneficis o el lucre cessant produït perquè doncs, l'empresa ha hagut d'aturar la seva activitat durant un temps.
5: I hores decisives avui per saber si Pedro Sánchez avança eleccions o bé intenta allargar la legislatura negociant noves mesures sobre l'habitatge.
4: Si el president del govern espanyol vol que les eleccions siguin el 29 de novembre, avui hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment manté la seva agenda oficial per aquest matí amb la inauguració del Congrés Nacional d'Empresa Familiar. Després reunirà l'executiva del PSOE a la seu de Ferraz, on haurà d'escoltar partidaris i detractors d'un hipotètic avançament electoral. Des del PP no tenen cap dubte de quin hauria de ser el moviment del president.
18: No te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales.
4: Mentrestant, a l'esquerra del PSOE, els partits que integren Sumar presentaran el dia 17 el seu candidat a les eleccions que concorrerà als comicis sota la marca Front Ampli.
5: Un minut i seran 6:45. Ara música.
19: Ja pots agafar-ho tot i anar-te'n a tomar pel cul.
5: Perquè avui el nom propi és Oques Grasses, s'acomiada dels escenaris amb una sèrie de concerts que comencen avui. La banda d'Osona actuarà a l'Estadi Olímpic avui, dimecres, divendres i dissabte, Marta Viana.
20: Les 220.000 entrades es van vendre de seguida. Les del primer concert es van esgotar en 21 minuts i les del segon només 19. De fet, van anar ampliant noves dates fins a arribar a les 4 d'aquesta setmana. Tot i així, Oques Grasses han alliberat aquests darrers dies algunes entrades més i els de Josep Montero posen punt final a 14 anys de trajectòria. Per tant, s'espera també que repassin un repertori ampli amb cançons de totes les èpoques. I també s'especula que podrien pujar a l'escenari artistes que han col·laborat als últims discos com Julieta o Al·lèrgiques al Polen o dels primers treballs com Arnau Tordera.
5: I el Temporada Alta, Festival d'Arts Escèniques de la Tardor Girona, aixeca el taló de la seva 35a edició.
20: Sí, ho fa amb Has Been, un muntatge poètic internacional sobre el pas del temps.
5: Ara són 6:45 del matí, pendents del temps. I avui tornem a estar pendents d'un gran sistema de tempestes que s'està formant sobre el mar. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia.
5: Com ho tenim,
6: això? El tenim situat entre la costa catalana i les Illes Balears. Aquí sobre el mar és on hi ha la part més activa, però ens està arribant una branca de tempestes que afecta a bona part del litoral de Barcelona i fins i tot ja al nord de la Costa Daurada i s'acosta també al sud de la Costa Brava. Són tempestes localment fortes, no tenen l'organització de les tempestes que vam tenir durant el cap de setmana, però sí que poden descarregar amb intensitat i es van acostant també en alguns sectors del prelitoral. Per tant, aquí també, a la zona del Vallès, per exemple, d'aquí una estona, o de l'Alt Penedès, plourà amb ganes. Són tempestes que descarregaran especialment aquest matí. En canvi, a l'interior hi ha força més clarianes. Fins i tot aquest matí tindrem sol. A la tarda gira la truita. A la tarda esperem tempestes que poden aparèixer a l'interior, ruixats molt més irregulars, al centre de Catalunya, al Pirineu, Prepirineu, a les comarques del nord-est. Potser podrien arribar més puntualment a la costa. I tot plegat amb unes temperatures que es recuperen una miqueta. Sembla que aquests pròxims dies, demà torna a augmentar la inestabilitat amb l'arribada de més pluges per l'oest, poden reactivar-se a la costa, dimecres mantenen les tempestes i dijous tindrem una entrada vent del nord i de mestral que farà baixar la temperatura.
5: Doncs pendent d'aquestes temperatures, d'aquesta inestabilitat, avui també estem molt pendents de la mobilitat després dels aiguats del cap de setmana. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia, doncs sí, avui situació força complicada a aquesta hora pel que fa al trànsit. Hi ha retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat, als accessos de Barcelona per la C31, la B20, la C58 i la C33. També diversos trams de cues a la 2 i a la C58 i retencions també a la C17, la C59 i la C60 a la Roca del Vallès, tot plegat, mentre encara hi ha quatre carreteres tallades al Vallès i a la Selva. I molta atenció també si teniu previst agafar el tren aquest matí, perquè, com us estem explicant, el servei de Rodalies funciona a mig gas amb afectacions i trams tallats a l'R1, R2 Nord, R3, R7, R8 i R11.
5: Ara ens deia la Maria que el servei de Rodalies funciona a mig gas, anem cap a l'estació de Sants. Joan Garcia, bon dia.
21: Bon dia. Des de fa 5 minuts han aparegut els primers informadors que ara sí donen la informació correcta als usuaris, que no hi ha trens ni cap al Maresme ni cap al Vallès Occidental des de Barcelona, tampoc, per tant, per entrar. Tot i amb això, per les pantalles encara veiem que s'anuncien trens cap a Maçanet o Terrassa que no han o no haurien de passar. Durant la primera hora d'aquest servei ningú avisava els usuaris, així que analitzava la seva indignació un dels afectats.
22: Ja el primer tren no ha arribat. N'he estat esperant a l'estació. Ara ens trobem amb aquesta situació que tampoc el tren de la 558 tampoc arriba. Llavors tenim un problema, és que ni tan sols avisen. Perquè a mi si m'hagués avisat, jo hagués agafat una alternativa per arribar al treball. I ara arribo tard a la feina. I ara jo explico a l'empresa aquesta situació.
21: Dia molt complicat a Rodalies, amb un servei molt fragmentat entre tren i autobusos.
5: Gràcies, Joan. Ara almenys hi ha informadors, eh?
15: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
2: Avui hem rebut el missatge del Francisco de Barcelona. Es queixa de les obres de substitució de les escales mecàniques que connecten els carrers Agudells i Calderón de la Barca, al Carmel. Els treballs ja han començat i les escales estaran fora de servei fins al febrer.
3: Es indignante que estén estropeadas y sin funcionar hasta el mes de febrero para los cochecitos de bebé, para la gente con, vamos con el carro y tenemos que subir carga, la comida. Es insoportable.
2: L'Ajuntament reconeix les molèsties que les obres poden ocasionar, però insisteix en l'aposta de renovar i modernitzar aquestes infraestructures als barris. Expliquen que s'han impulsat 44 actuacions de millora d'ascensors i escales mecàniques fins al 2027.
15: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
20: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar divendres en verd. L'IBEX va créixer un 0,42% fins als 19.085 punts. Mentrestant, a l'Àsia aquest matí les borses obren mixtes en una jornada marcada per les expectatives sobre els tipus d'interès i l'evolució de la inflació. La borsa de Tòquio creix més d'un 2% i la de Hong Kong ara mateix cau un 0,30%. Escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: De perdre la veu a Xambala, a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco, a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
23: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
24: Increïble.
23: Platòric.
24: Kiwi.
23: Eh?
24: L'oferta di. Aquesta setmana estalvia amb el kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
23: I el carbassó a 1,15 el quilo. Aldi.
24: Que poc que costa comprar bé.
25: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
26: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
25: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
26: I a partir de les tres,
15: l'espai de reflexió a la tertúlia.
27: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat? I em va vindre a dir sí.
28: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
27: El més perillós és que escapi el nostre control.
29: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
25: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de dues a quatre, amb Òscar Fernández.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
5: I a aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Quan falten 9 minuts per les 7 del matí, comencem a les comarques de Barcelona. Marc Forado, bon dia.
30: Què tal, bon dia.
5: Lleida, Julià Albacar, bon dia.
31: Bon dia.
5: Tarragona, Coia Ballester Brumós, bon dia.
32: Bon dia.
5: I Girona, Maria Rovira, bon dia.
33: Hola, bon dia.
5: Comencem a Barcelona, Marc, pendents de les conseqüències dels aiguats.
30: Sí, a la capital, per exemple, es mantindran tots els parcs i jardins tancats. Serà durant tot el matí fins que es pugui revisar el seu estat. L'Ajuntament assegura, però, que durant les pròximes hores es prioritzarà el treball als barris de muntanya, on s'han produït despreniments, inundacions que han afectat carreteres i alguns habitatges. Estarà tancat també el centre de serveis socials del Poble Sec, atendrà els usuaris de manera telemàtica, i també estan tancades les biblioteques Joan Fuster al barri de Gràcia i la Biblioteca del Carmel. L'Ajuntament continua demanant precaució als ciutadans. La veu a tot plegat la posaran els fins d'alcaldia Laia Bonet i Albert Batlle a partir de les 12.
5: El debat a Lleida d'avui se centra sobre energies renovables, concretament al voltant de la línia de molta alta tensió que permet evacuar l'electricitat que es produeix als macroparcs solars del Carràs, al Segrià. Julià.
31: Sí, perquè arriba al jutjat contenciós administratiu el recurs que va presentar la plataforma Lleida contra la MAT contra la llicència d'obres que va atorgar l'Ajuntament de Lleida per construir la línia de molt alta tensió. Una línia que passa molt a prop d'algunes cases de la zona de l'Horta i per això la plataforma demana que el permís es declari nul perquè no s'ajusta al planejament municipal, que estableix que les línies elèctriques han d'anar soterrades o aprofitar corredors d'altres infraestructures. La línia, per cert, ja està en funcionament i serveix per transportar l'energia que es produeix al complex fotovoltaic del Carràs, el més gran del país.
5: I al sud del país, a Reus, l'arxiu de la ciutat s'enriqueix amb un llegat incalculable. La cessió del fons de la Nissaga Font incorpora tresors documentals únics, com quins, Colla?
0: Com els protocols i plànols de la primera producció de xampany de l'Estat, elaborat a Reus el 1862 per l'advocat i alcalde Felip Font, o les cartes inèdites que van gestar les bases de Manresa, conservades pel seu fill, el cèlebre polític i bibliòfil Pau Font de Rubinat, un fons que inclou plaques de vidre originals que capturen carrer a carrer les façanes del Reus modernista en plena construcció. Memòria viva que avui serà patrimoni de tota la ciutadania.
5: I a l'Audiència de Girona continua el judici per la mort violenta d'una noia a mans de la seva exparella el juliol del 2023, un cas que ha provocat una onada de mobilitzacions, Maria.
1: Sí, el judici comença amb la declaració de testimonis, el primer de fet, el de la mare de la víctima, que ha liderat la mobilització amb una associació per donar veu a les víctimes de la violència masclista. Dimecres ha de declarar l'acusat. Fiscal i acusació li demanen presó permanent revisable per assassinat. La defensa diu que no ho va planificar i ho qualifica d'homicidi. I avui comença també la Comerciada, una campanya nascuda a les comarques de Girona per impulsar el comerç local, que ara s'estén a tot Catalunya i participaran 32 poblacions, 40 associacions de comerciants i 1.500 establiments.
5: Així tenim el país quan falten 6 minuts per les 7 del matí. Ara els esports, Robert Prat.
4: Recital del Barça al Madrid a la Lliga Femenina de Futbol, 7-0, 4 gols de Clàudia Pina, a la segona divisió, empatxa 0 del Girona amb el Mallorca, del Sabadell amb l'Andorra. Amb la victòria al Japó, Marc Márquez se situa només 2 punts del líder del Mundial de Motociclisme, Jorge Martín, mentre que Espanya ha debutat aquesta matinada al Mundial Femení d'hoquei patins amb un contundent 8-0 davant França.
5: I ara el comentari esportiu amb la Laia Tudel.
9: Es continua buscant rival pel Barça a la Lliga. El Madrid segueix estant molt lluny de les blaugranes. I això ja no és notícia. Florentino ha tingut temps, anys, per fer un projecte fort. Però el 7-0 d'ahir demostra, primer, que l'aposta del Barça és tan sòlida que sobreviu a la marxa d'Alexia, i després que el Madrid avança a pas de tortuga. L'any que més s'ha parlat dels reforços del Madrid, el Barça el torna a golejar. A la Lliga les blaugranes no tenen rival, tornaran a guanyar la Lliga, però que això ja se sàpiga a principis d'octubre no és bo ni per la competició ni tampoc pel Barça. És gairebé un miracle que aquestes jugadores mantinguin intacte l'esperit competitiu amb una lliga sense rival.
5: I quan falten 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre els programes de 4 líders en audiència i l'informatiu estrella de Telecinco.
10: En Boca de Todos i Horizonte, els dos programes de 4, han estat rècord d'audiència durant la setmana. Ja sabem els continguts. Dos espectacles truculents on els arguments són quasi de ciència-ficció. Està claríssim que 4 és qui millor ha entès les noves dinàmiques televisives, dinàmiques a les que, per cert, s'ha apuntat també Carlos Franganillo al seu informatiu de Telecinco, on se sembla cada vegada més a Vicente Vallés. Tenim un panorama estupendo.
5: I a la recomanació del dia, avui que fa 15 anys de la mort de Steve Jobs, la Cristina Bordas ens recomana la sèrie Halt and Catch Fire.
12: Una sèrie de culte ambientada als anys 80 en una empresa tecnològica que es proposa revolucionar el mercat dels ordinadors personals, fent front a gegants de l'època com la mateixa Apple de Steve Jobs. Molt recorregut per córrer i tres protagonistes magnètics amb rols complementaris ben diferents però igual de motivats. El motor per superar grans obstacles que com a espectadors desitgem o gairebé necessitem que vencin. Les 4 temporades de Halt and Catch Fire són a AMC.
5: 3 minuts i les 7. Divendres, què deien els altres, Jovany?
13: Divendres vam estar molt pendents de si es convocaven eleccions, de si tiraven endavant els decrets de l'habitatge, uns decrets que, pel que sigui, no acaben de convèncer a Jiménez Los Santos.
14: Decretos, yo digo, cojonales. ¿Por qué? Porque vienen de la única zona de actividad neuronal que le conoce al presidente, que es lo que le pasa a él por ahí. ¿Por qué? Porque sí. Que és un xulà.
13: Però divendres també vam estar molt pendents de les pluges al sud del país, perquè la cosa estava molt calenta.
16: Que ja està xupat, i el que està passant és que això està escorrent-se.
14: Sí, una mica, sí.
16: Es fa una escorrentia que va baixar.
13: I aquí, a Catalunya Ràdio, vam demostrar el poder d'influència de l'Armínia sobre l'equip del programa.
17: Oriol, Colombi, quina temperatura fa?
13: Eloi, és el que estiu Eloi.
18: Importants en l'interior nord de Castelló, com ara explicava l'Oriol Cordomí.
13: A quarts d'11, sentirem què diuen els altres avui.
5: Gràcies, Jovany.

0: Bon dia, Canàlies.
1: Bon dia, què tal?
0: Sembla que l'hagis portat perquè saps com anaven els dilluns.
1: Home, sempre per tu, sempre per tu.
0: Amb quines cançons ens despertes avui?
1: Avui amb la música, evidentment, dels Monty Pythons i Always Look on the Bright Side of Life. I és que tal dia com avui, un 5 d'octubre, però de l'any 1969, a Londres, es va emetre el primer capítol de la sèrie Monty Python's Flying Circus a la BBC. Va marcar un punt i a part en la història de la comèdia televisiva perquè va introduir un estil d'humor surrealista, absurd i sense connexions tradicionals entre els sketchos. Aquell dia, la tele va canviar. Tot i això, el primer capítol no va funcionar gens, només el van veure un 3% de la població, un 1,5 milions d'espectadors. Però amb el pas del temps, la sèrie va acabar convertint-se en un gran fenomen de culte amb el pas del temps. Hey there, lady fan.

0: Senyores i senyors, bon dia, són les 7 i aquest és el so de Pineda de Mar. És el so d'un primer dia laborable, després d'un cap de setmana d'un temporal tràgic, ara mateix està plovent també aquí a Pineda de Mar. Estem en ruta per visitar alguns dels municipis més afectats pel temporal d'aquest cap de setmana. Avui encara recordem que tenim actiu el Pla Inuncat per pluges a bona part del país. De seguida ho ampliarem també amb l'Eloi Cordomí. Però abans també avui és un dia de fer balanç, mentre continuen també les feines de netejar, de treure aigua, de treure fang, de treure runa de baixos, també de soterranis o pàrquings. I ara us saludem aquí des de Pineda de Mar, on quan es faci de dia es reprendrà també el dispositiu de recerca per trobar la persona desapareguda que va caure, en aquest cas, ahir al matí a una riera. Ens acompanya la seva alcaldessa, la Sílvia Bisoca. Alcaldessa, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ara mateix està plovent, dèiem, aquí a Pineda. No sé quines sensacions té vostè avui de recuperar aquesta normalitat després d'un cap de setmana tràgic.
1: Doncs esperem que vagi millor que ahir. Comencem ahir a la tarda, ja vam tenir doncs aquesta percepció, no, de que sortia el sol, no, i això també ajuda molt. Avui ens llevem amb pluja un altre cop, però bé, intentant tornar a la normalitat. No serà fàcil, tenim molts dies encara per endavant, hi ha molta afectació al municipi. Ahir ens vam centrar a les cases d'aquí de la Nacional 2, no, que estan carrer Riera, que estan més afectades, però avui ens toca continuar amb tema de jardineria, tema també de comerços, que va entrar molta aigua també a molts comerços del municipi, així que avui seguim.
0: Que és un dia també de contrastos, deia, perquè entre altres coses vostè posava en valor, no?, el fet de que molts veïns també hi recuperessin aquesta normalitat, no?, la força també del municipi i dels veïns quan hi ha una emergència.
1: I tant, al final doncs aquí es veu, no?, quan hi ha problemes, quan hi ha dificultats, doncs es veu, no?, es fa palesa la solidaritat del municipi, i ahir doncs ho vam poder veure, no?, les mostres de voluntaris improvisats, no?, sense cap tipus d'organització, doncs que van començar a ajudar, no?, i a contribuir a que aquesta normalitat sigui possible doncs l'abans que tots puguem.
0: Ara mateix estem aquí al costat d'un pont, passa un petit rierol per aquí sota.
1: Sí, és la Riera. La Riera, sí. És la Riera, doncs, que bé, doncs, que és una de les rieres del municipi, és segurament la més important, i és la que ens dona més disgustos, al final.
0: Hi havia un cartell a l'entrada que posa zona inundable, no? I veiem també encara alguns trossos d'arbres, alguns trossos de branques, no?, que encara s'ha d'acabar de netejar. Sí, sí. Però és que a hores d'ara, la Nacional 2, per exemple, també veiem com la tasca que hi ha hagut de recuperació és molt, molt important. És a dir, ara, si algú vingués aquí, potser no detectaria que hi va haver un temporal, ni detectaria les fotografies que hi veiem del municipi.
1: Sí, sí, les imatges, no?, els vídeos que vam poder veure tots del municipi, doncs ahir, justament ara fa 24 hores només, no? Doncs així, això, no?, que és la tasca, no?, de molta gent, tant de brigada municipal, de serveis municipals, com també de molts i molts particulars i entitats, no?, que van començar ahir a endreçar-ho tot, doncs per això, no?, per intentar ajudar el veí, la veïna, el veí també de comerç o de carrer, no?, que necessitava ajuda per netejar-ho tot.
0: Consta alguna denúncia per desaparició en aquest municipi?
1: Doncs a hores d'ara encara no tenim aquesta denúncia, no ens ha arribat la formalització d'aquesta denúncia, i bé, també és una mica estrany, jo ahir ho parlava també amb Mossos i amb la policia local, doncs que és una mica, no?, que això a tots ens sobta, no?, que encara no hi hagi denúncia.
0: Hi havia dues persones que van assegurar que havien vist un jove relliscar i caure a la riera.
1: Sí, tenim dos testimonis, el del jove ha corregut i no sabem ben bé si és així. Els testimonis el que sí que asseguren és que van veure, doncs, caure aquesta persona, home, a la riera, que estava molt a prop de la riera, just doncs aquí on estem ara, aquí a 20 metres. I que l'empenta de l'aigua, no?, doncs se l'abandu. Llavors, doncs, bé, esperem, doncs clar, no sabem les circumstàncies d'aquesta persona, no sabem si estava de pas, perquè no era molt de matinada, era cap a les 8 del matí, així que no sabem si és algun curiós que passava, que anava a caminar, que s'ho va trobar, algú que passava, no?, que estava de pas. Tenim algun estranger encara al municipi, doncs als hotels i càmpings, així que no sabem ben bé, no tenim més informació al respecte. Avui continuarem la cerca.
0: En tot cas, fins que no hi hagi denúncia, tampoc poden tenir més detalls de qui és aquesta persona.
1: Sí, exacte. Sí, no tenim més informació, però bé, serveis de seguretat li donen veracitat, no?, a la informació i seguretat amb el que hem de seguir buscant.
0: Alcaldessa Silvia Biosca, gràcies per acompanyar-nos avui des de Pineda.
1: A vosaltres.
0: Que tingui un bon dia, ànims.
1: Gràcies.
0: Avui som a Pineda, però després també serem a Pineda, a Tordera, també a Palafolls o al Maresme.
2: Em fa pensar en aquestes imatges de València que vam veure lamentablement fa un temps. O al garatge se'ls ha inundat totalment, molta gent.
3: L'aigua continua pujant i ha entrat a casa, ha entrat per tot arreu. Massa aigua. Aquesta vegada ha sigut, bueno, terrible.
4: Tots els meus records, tot ha marxat. El meu fill ha tingut que sortir, trencar aquells barrots allà dalt.
0: De fet, una de les coses que més preocupa també ara mateix és el cabal de rius, de barrancs i de rieres. Ara mateix som davant també d'aquesta riera que veiem com encara baixa una mica d'aigua, però hi ha altres rieres on hi va ploure també fins més tard, com per exemple a Girona, i en les últimes hores ha baixat també molta aigua, entre altres pel Daró o per la riera de Riudaura. Girona, Fèlix Martí, bon dia.
5: Hola, bon dia. Sí, el cabal dels rius del Baix Empordà, també del Gironès, s'ha anat normalitzant. El Riudaura, recordem-ho, es va desbordar i, per exemple, a Platja d'Aro, va provocar inundacions a carrers i baixos. Amb el Daró fa una mica el mateix, va passar això també. Normalment baixa ben sec a la Bisbal d'Empordà, ahir baixava amb molta força, ara ja ha reduït molt el cabal i el volum en aquests moments no supera els 3 metres cúbics per segon. Preocupació i mal de cap per a aquests rius, però també molta curiositat perquè l'aigua del Daró, per exemple, baixava molt negra, perquè encara arrossega cendres i restes del foc de les muntanyes de les Gavarres, un incendi que va passar fa just 3 mesos. També arrossegava aigua negra d'aquest mateix incendi la riera de Calonge i Sant Antoni fins al mar mateix, fins a les platges. I això comentava un veí, en Jaume Llenes.
6: El color semblava que l'altre dia, que va ploure molt, ja havia netejat, però veiem que encara no. Encara van arrossegant molta cendra.
5: I a la ciutat de Girona doncs, també ha baixat molt el volum d'aigua del riu Unyà i preocupava, travessa el centre urbà. Ara mateix el cabal és de poc més de 10 metres cúbics per segon, més del que és habitual, però sense cap risc. Mentrestant, un altre punt d'atenció continua sent l'Hospital Comarcal de Blanes. Recordem que ahir els aiguats van provocar que s'omplís d'aigua a la zona d'urgències. Uns equips de neteja professional han d'acabar de netejar i també desinfectar doncs, tota aquesta zona d'urgències, que hi va provocar que una vintena de pacients els haguessin de pujar doncs, a pisos superiors o alguns fins i tot traslladar-los a d'altres centres sanitaris. Escoltem Miquel Montaner, que és el responsable de gestió de l'Hospital de Blanes.
7: Deia, treballant al màxim per poder-ho fer amb el mínim temps possible, perquè ja també hi ha temes també tècnics de sistemes que s'han de restablir, que tot funcioni amb la màxima seguretat.
5: I mentre no es normalitzi ben bé del ple aquesta situació a l'Hospital Comarcal de Blanes, el cap de la població continuarà tenint urgències de baixa complexitat.
0: Recordem que, a part de la persona desapareguda a Pineda de Mar, el temporal també ha deixat dues víctimes mortals. Estem parlant d'un home en un càmping a Tordera, que ara després també hi anirem, i després també ha caigut, recordem, després que li caigués un mur a sobre, i un altre home en un soterrani inundat a Montornès del Vallès. Anem cap allà, Marta Vallès, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs mira, justament sóc al carrer Cirerers, al barri de Cal Ametller, de Montornès, on ahir va morir aquest veí quan volia treure el seu cotxe del garatge i l'aigua ja no el va deixar sortir. A partir de Vilanova del Vallès, quan et vas acostant fins aquí, l'escenari és dantesc. Hi ha parets de fang al costat de la carretera, senyals de trànsit per terra, embolicats amb tota mena de deixalles, amb canyes. I a l'entrar en aquest carrer sembla que una mica entris en un altre món, perquè venint de la P7, on la situació ja està pràcticament completament normalitzada, doncs aquí al carrer Cirerer hi ha excavadores, cases amb la porta esbotzada, tinc aquí davant, muntanyes de caixes i de bosses d'objectes que ahir devien treure de dintre dels seus domicilis, que van quedar completament anegats per l'aigua. I és que aquí els veïns han explicat que va venir de matinada com una gran onada que ho va engolir tot, va arrossegar els contenidors, va trencar arbres i també va arrossegar alguns cotxes. En aquest barri conflueixen la riera de Vallromanes i el riu Mugent, i això, doncs, la matinada de diumenge va ser una combinació terrible. Es va arribar a acumular al carrer on sóc ara mateix més de mig metre d'aigua que tapava completament les rodes dels vehicles. Va ser una bogeria. I tot això va passar, com deia, de matinada, negra nit. I ara ha començat a ploure amb força una altra vegada i acaba d'esclatar també un llamp i un tro, una altra vegada, ara mateix que t'ho estava comentant, i no hi ha ningú en aquest carrer. Ara està com tot desert, tot fosc. Suposo que la gent està esgotada perquè hi va estar tot el dia traient fang i aigua de dintre de casa seva.
0: Avui ampli desplegament informatiu. Gràcies, Marta. Al matí de Catalunya Ràdio, la Marta estava a Montornès del Vallès. Nosaltres som a Pineda, anem cap a Tordera en aquesta ruta que volem fer també matinal per informar com es desperta el país després d'un cap de setmana molt intens i on, recordem, segueix plovent. Ara de seguida ho ampliarem amb l'Eloi Cordomí. D'aquí una hora també en parlarem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també amb la directora del Meteocat, Sarai Sarroca. Avui no hi ha restriccions de mobilitat. Recordem que hi ha, això sí, quatre carreteres comarcals tallades al Vallès i també a la Selva pels efectes de les pluges i afectacions també als trens. Parlarem avui amb l'Òscar Playà, director de Rodalies, perquè avui el servei encara va mig gas. S'ha fet un esforç molt gran, ens consta, per recuperar aquesta normalitat. Però a aquesta hora, estació de Sants, Joan Garcia, bon dia.
9: Hola, bon dia, Ricard.
0: Com avança el servei?
9: Doncs amb disfuncions pel que fa a la informació, perquè per pantalla s'anuncien trens que no passaran, com per exemple cap al Vallès Occidental o alguns de la R1. Ara sí que és veritat que hi ha informadors que donen la informació correcta, però no han aparegut fins a 6:45. Per això la indignació d'usuaris, que hem estat amb ells a primera hora perquè veien com s'anunciaven trens que no passaven.
10: Ja el primer tren no ha arribat. N'he estat esperant a l'estació. Ara ens trobem amb aquesta situació que tampoc el tren de la 5:58 tampoc arriba. Llavors tenim un problema, és que ni tan sols avisen. Perquè a mi si m'hagués avisat, jo hagués agafat una alternativa per arribar al treball. I ara arribo tard a la feina. I ara jo explico a l'empresa aquesta situació.
9: I una novetat respecte a la informació que va donar Renfe ahir molt avançada la nit. Afecta els usuaris de la R1, la del Maresme, aquí on sou, Ricard. Hi ha trens entre l'Hospitalet i Arenys que circulen per Passeig de Gràcia, però els de Mataró i Blanes, que van cap a l'Hospitalet, aquests són els que es queden a Badalona, i a Badalona s'ha d'enllaçar amb el metro. Això és per una qüestió de capacitat del túnel de Passeig de Gràcia, perquè el de Catalunya no funciona, i per capacitat alguns trens d'aquesta línia R1 sí que poden arribar a Barcelona desviats per Passeig de Gràcia, són els d'Arenys, però els de Mataró i Blanes, aquests acaben o comencen a Badalona per enllaçar amb el metro.
0: I si vens d'Arenys arribes directament a Barcelona, i si vens de Mataró, no.
9: Sí, arribes a Barcelona, però no pararàs ni a Arc de Triomf ni a Plaça Catalunya.
0: Doncs gràcies, Joan, seguirem informant. Per cert, el tema de les pantalles, pantalles pertanyen a DIF, no?
9: Correcte, sí, ens han dit que intentaven arreglar-ho, però bé, encara aquí veiem un Blanes, un Maçanet, ara ja han desaparegut els del Vallès Occidental, però fins fa poc s'anunciaven cap a Manresa, a Terrassa. Aquests són els que no, segons la informació de Renfe d'ahir, no han de passar.
0: Doncs intentarem també parlar amb Adif, a veure si ens donen detall de per què les pantalles no estan actualitzades el que està passant ara mateix a Rodalies. Gràcies, Joan, fins ara.
9: Bon dia.
0: Les inundacions que han escombrat part també de Catalunya també han obligat a tancar, recordem, 9 centres educatius que no podran obrir avui dilluns. Pol Foradada.
11: En concret es tracta de 2 escoles, 4 instituts, 2 centres de formació d'adults i una escola oficial d'idiomes, del Maresme, del Barcelonès o del Vallès Oriental i el Vallès Occidental. A més, hi ha 87 centres més que pateixen incidències que avui sí que es podrà fer classe, però que en algun cas no serà amb total normalitat.
0: També hi ha centres sanitaris afectats. Alguns es van recuperant ja amb aquesta activitat que es va haver de suspendre, però encara no al 100%.
11: Sí, a 9:15 parlarem amb la Sònia Pérez, que és gerent de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, per les afectacions que es van patir a l'Hospital de Blanes. S'han pogut reprendre les urgències, però es va veure ahir força afectat per les inundacions. Per exemple, els serveis com els TAC o les ressonàncies magnètiques en aquest centre aquesta nit encara no s'havien pogut reprendre, o el CAP de Malgrat de Mar, que oferirà avui només urgències i extraccions.
0: I per últim, les pluges també han afectat moltes empreses, des de comerços a polígons, que no saben encara quan podran reprendre aquesta activitat. Berta Torrades.
12: Des de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, expliquen a aquesta emissora que aquest diumenge han rebut diverses trucades d'empreses afectades pels aiguats. El seu secretari general, Josep Ginesta, recorda que les assegurances que tenen les empreses cobreixen el gruix dels desperfectes.
13: Cobreixen els danys materials sobre les instal·lacions, sobre el que és l'edifici, sobre la maquinària, sobre el contingut que hi ha dintre, però també hi ha una cobertura addicional que se'n diu de la pèrdua de beneficis o el lucre cessant produït perquè doncs, l'empresa ha hagut d'aturar la seva activitat durant un temps.
12: La patronal demana a les empreses que avui facin una primera inspecció per assegurar que les instal·lacions garanteixen la seguretat dels treballadors. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui hi ha hora especial també al matí de Catalunya Ràdio per explicar tot el que vagi passant, i en ruta en aquesta unitat mòbil hem estat a Pineda fa pocs minuts, on hem comprovat sobre el terreny com està afectant aquest episodi de pluges amb aquesta acumulació d'aigua, amb afectacions també a la mobilitat, i ara continuem també aquesta ruta, anem cap a Tordera per veure com evoluciona la situació i explicar-vos tot el que està passant en directe a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Benvinguts a un nou matí, bon dia Catalunya.
14: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio. Tisores a punt, pintes ben alineades i tupé, perfecte.
15: Ja podem obrir!
16: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
17: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar 2 mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat. El nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
18: El matí de Catalunya Ràdio.
19: Avui és dilluns 5 d'octubre, ens despertem amb 20 graus a Sitges i pluges fortes, 18 graus a Mollerussa i 12 graus a Campdavant o al Ripollès. Ara mateix tenim tempestes que arriben des del mar i que ja toquen terra en punts del litoral, s'acosten ja al prelitoral, especialment de les comarques de Barcelona, però també n'hi ha al sud de la Costa Brava i al nord de la Costa Daurada. Aquest matí podrien aparèixer en qualsevol sector del litoral i prelitoral de Catalunya. I a la tarda, les tempestes les tindrem més cap a l'interior. Catalunya Central, Prepirineu i comarques

0: estació.
1: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques, tens una altra manera de viatjar. Places garantides a costes, illes o circuits. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
2: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet, he fet coses meravelloses i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
3: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix què bonic és viure després d'haver-ho viscut tot.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat? Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
5: Preso.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Ara passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí. Repassem el que cal saber d'aquest dilluns 5 d'octubre, més enllà del temps, amb Sílvia Solanes, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
8: Bon dia.
7: I atenció, perquè són hores decisives.
8: Per saber si Pedro Sánchez avança eleccions o intenta negociar noves mesures d'habitatge.
9: Si el president del govern espanyol vol que les eleccions siguin el 29 de novembre, avui hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment, manté la seva agenda oficial per aquest matí.
7: Madrid, Dani Santeaja.
10: A 9:15, Sánchez inaugura un congrés d'empresa familiar i després reunirà l'executiva socialista Ferraz. Molts dels dirigents que ha consultat este cap de setmana li demanen que aprofite l'onada d'indignació per l'habitatge i avance les eleccions. Però Sánchez també ha contrastat opinions amb el seu nucli dur i experts en demoscòpia. Si no fa el pas, podria intentar allargar la legislatura i negociar nous decrets d'habitatge com reclamen Junts o Podem. Mentrestant, el PP es preparen per a qualsevol escenari.
11: No te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales.
10: I els partits que integren Sumar acceleren la presentació de la nova coalició que es dirà Front Ampli i anuncien que el 17 d'octubre presentaran el seu candidat o candidata. Des de Madrid, Dani Sanidiaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
7: A mig camí.
8: El possible avançament de les eleccions espanyoles per aquest novembre deixaria pendents lleis claus per Catalunya, com el nou model de finançament o també la condonació de part del deute del Fla, el Fons de Liquiditat Autonòmica.
9: A més, la decisió de Pedro Sánchez coincidirà amb la possible, ara sí, retorn de Carles Puigdemont.
7: I es reprenen.
8: Les mobilitzacions a Catalunya a favor del dret a l'habitatge. Aquesta tarda a les 7 es farà la mobilització prevista per dissabte a l'Hospitalet de Llobregat, que es va haver de cancel·lar per les alertes de Protecció Civil. La concentració canvia d'ubicació i es farà a plaça Urquinaona de Barcelona.
9: També es manté l'acampada de plaça Catalunya, tal com ha explicat l'Arteco, una de les persones que hi participa.
12: Potser ens quedem 20 dies, potser ens quedem 10. No ens ha guanyat la pluja, no ens guanyarà ara mateix el pessimisme.
7: I avui també és un dia on estem pendents del Brasil.
8: L'ultraconservador Flavio Bolsonaro s'ha imposat a la primera volta de les presidencials.
9: Ho ha fet amb el 47% dels vots davant el 45% de Lula da Silva. Cap candidat ha superat el 50% necessari per guanyar, de manera que la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí 3 setmanes.
7: I també parlem d'aquest desallotjament.
8: De la platja del Trampolín a Ceuta ha suposat el trasllat de 1.100 migrants cap a espais d'acollida o directament han decidit tornar cap al Marroc. Són dades que dona el mateix ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a les xarxes.
9: L'allotjament es va fer sense incidents. Segons càlculs d'interior, uns 600 migrants van preferir tornar al Marroc perquè no volien que se'ls identifiqués. El desmantellament del campament de la platja del Trampolín s'ha fet 10 dies abans que la setmana que ve els Reis visitin Ceuta.
7: Grip i Covid.
8: Des d'avui, els centres d'atenció primària ja vacunen de la grip i la Covid les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. A partir del 26 d'octubre s'obrirà la resta de col·lectius amb cita prèvia.
9: La campanya ha començat 2 setmanes més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les foques del virus de la grip i la Covid que han circulat a l'hemisferi sud. Montse Martínez és cap del Servei de Medicina Preventiva.
13: És molt novedós perquè les 3 soques s'han modificat, s'han adaptat i a més tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres, són vacunes adaptades.
8: Salut Pública pronostica que la grip serà com l'any passat, més infecciosa, però que no farà quadres greus ni dispararà les hospitalitzacions.
7: I en plana cultural avui també hi ha un nom destacat, que és el dels castellers de Vilafranca.
9: S'han imposat en la 30a edició del concurs de castells de Tarragona, considerat ja el millor de la història. L'Artarraco Arena va veure com descarregaven el primer 9-9 amb folre fet mai.
7: Pep Almirall, bon dia.
14: Bon dia. Una victòria dels castellers de Vilafranca que no s'ha concretat fins la quarta ronda després de descarregar per primer cop a la història el 9-9. Els verds també han descarregat el 3-10 i el 4-10. La segona posició de

0: El podi per la Colla Vella dels Xiquets de Valls, amb el 4 de 9 net, el 4 de 10 carregat i el 3 de 9 net carregat. És la tercera vegada a la història que s'ha vist fer l'aleta en el 3 net, un dels mites de la castellística mai descarregat. La tercera posició per la jove de Tarragona, que ha carregat per primer cop el 4 de 10 i ha completat el 5 de 9 i el 2 de 9. Les joves de Valls s'ha quedat fora del podi, però ha aconseguit fer l'aleta en el 3 de 10 i descarregar el 4 de 9 net. D'aquest concurs també destaca la tripleta màgica descarregada dels capgrossos i els xiquets de Reus, el 3 de 9 dels castellers de la Vila de Gràcia i el 4 de 9 dels castellers de Barcelona. Des de Tarragona, Josep Almirall, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui tenim el primer dels quatre.
2: Com podria ser les ales d'aquest colom, encara que em desvisqués, no puc ser el que no sóc.
3: Avui, Oques Grasses, actua a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. La banda de Josep Montero s'acomiada dels escenaris després de 14 anys. Per aquests quatre concerts s'han venut 220.000 entrades.
1: Mentre ja està en marxa...
4: El Temporada Alta, el Festival d'Arts Escèniques de la Tardor de Girona, s'ha inaugurat amb el muntatge Has Been, un pas sobre el pas del temps.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, Pallissa.
5: El Barça guanya 7-0 al Madrid a la Lliga Femenina de Futbol. 4 gols de Clàudia Pina.
6: Hem fet nosaltres les coses tan bé que potser no hem vist com aquest Madrid que et ve a pressionar a dalt. Nosaltres treballem pels últims cops com ens ha jugat el Madrid.
5: A segona divisió, empats a 0 del Sabadell amb l'Andorra, del Girona amb el Mallorca.
7: Els dies 9, 10 i 11 d'octubre celebrem les Jornades Europees de Patrimoni. Més de 400 activitats gratuïtes arreu de Catalunya, amb concerts, passejades i visites a monuments, museus i jaciments. Una oportunitat única per viure i conèixer la riquesa del patrimoni cultural català.
8: Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat/jep.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
10: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
11: 28.174-28174 de la sèrie 7007.
10: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
12: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
1: Avui a La cara B del temps intentarem també posar nom a aquest fenomen meteorològic extraordinari que hem tingut a Catalunya aquest cap de setmana. I atenció, perquè avui també, Eloi, recordem, hi ha fortes pluges a Catalunya. Eloi, bon dia.
13: Bon dia. Sí, fins ara aquí a les latituds mitjanes podíem parlar de depressions, de fronts, de llevantades, de danes, de llengües fredes en altura, i amb tot això i coneixent bé el relleu de Catalunya podíem explicar els episodis d'aiguats que hem anat tenint els últims anys. Però sembla que la cosa està canviant. Sí que tenim clar que el que hem tingut aquest cap de setmana ha estat un sistema convectiu mesoescalar, és a dir, un gran sistema de tempestes molt ben organitzat. Això no és nou al Mediterrani, això ha passat tota la vida, potser ha augmentat la freqüència, això sí. El que sí que seria nou és que el que haguéssim tingut fos una ciclogènesi tropical, és a dir, un intent de formar un cicló tropical, però que no acaba consolidant-se. I això aniria més enllà d'aquell possible mini-huracà mediterrani que vàrem comentar que podia arribar a formar-se i que no va acabar sent. Doncs bé, hi ha especialistes en meteorologia tropical que insinuen aquesta possibilitat que, evidentment, caldrà estudiar en profunditat en pròxims dies.
7: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
14: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
15: Divendres l'Enigmàrius feia membre d'una dinastia de califes a mans del pop suec. I la resposta era Abbasí. Un Abbasí o Abbàsida és un membre de la dinastia àrab de califes que van succeir els omeies a Bagdad. I per lligar-los amb el pop suec, només calia llegir-ho separat. Abba, sí. Avui comencem la setmana amb un enigmario zoològic, però de nivell bàsic aquest. Pot ser guia o d'atura, de tres lletres. Pot ser guia o d'atura, tres lletres.
14: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció, aquest titular que circula. Els acampats de la Puerta del Sol de Madrid canten a favor d'ocupar les cases i de no dutxar-se. Marc Amorós, bon dia.
8: Bon dia. La notícia mostra un vídeo on una persona lidera una cantada des d'una carpa instal·lada a la Puerta del Sol de Madrid. La plaça es veu plena. El càntic és aquest.

0: El càntic és més llarg, segons diu la notícia, és un dels que repeteixen sovint a l'acampada.
1: Però això és real o fals?
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
0: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que els acampats de la Puerta del Sol de Madrid canten a favor d'ocupar les cases i de no dutxar-se és una notícia falsa. El vídeo és real, l'àudio de la cançó ha estat manipulat, però potser us ha fet gràcia escoltar-lo. És normal, aquesta notícia falsa és un exemple de com s'utilitza l'humor per difondre desinformació. És una estratègia que es coneix com a ha-ha-ganda, consisteix precisament en mesclar l'humor amb propaganda.
1: Gràcies, Marc.
0: Adéu, bon dia.
1: I avui pot ser un bon dia i per això escoltem el motiu per llevar-nos de Carme Ruscalleda.
4: Tots sabem que no es vol viure amb por, però la por és una emoció bàsica davant d'un perill. Valorem el treball de protecció civil quan s'activa inuncat en fase d'emergència. Hem patit les darreres tempestes i malauradament amb pèrdues personals i materials. Ens cal actuar amb seny i respecte davant d'un avís d'inuncat. Pels amants de les emocions de la por, dijous d'aquesta setmana comença a Sitges la 59a edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. La por des d'una còmoda butaca al Garraf.

0: Ara són 8:15 i ara mateix volem posar el focus a un altre poble en aquesta ruta que estem fent al matí de Catalunya Ràdio. Som a Tordera, després d'hores de pluja també intensa, continuem recorrent aquestes zones més afectades pel temporal, en una ruta on seguim de prop també l'evolució de les rieres, les carreteres i els punts on l'aigua ha provocat més problemes. A Tordera, per exemple, l'aigua ha deixat també afectacions molt, molt importants i ara mateix ens acompanya la seva alcaldessa, Elisabet Mejías. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I gràcies també per acompanyar-nos. D'entrada, com es desperta avui el poble? Veiem que està plovent també amb molta intensitat.
1: Doncs mira, ja ho veus, es desperta plovent amb una tempesta sobre el mar, a la costa litoral que sembla que ens avança, i a l'espera del que aquesta pluja pugui afectar totes les mesures de prevenció que vàrem fer en quant, sobretot, arranjament de camins.
0: Tenen balanç per això del que va passar ahir?
1: No, comptàvem fer-ho avui, durant el matí, sembla que el balanç haurà d'esperar.
0: És un dels municipis on vam lamentar també la mort d'una persona al matí en un càmping, en caure-li un mur a sobre. Se sap ben bé què és el que va passar, alcaldessa?
1: Sembla que estava traient aigua del seu bungalop, va estar també intentant picar aquest mur perquè pogués córrer l'aigua de la seva parcel·la i sembla que entre la força de l'aigua i el pes del mur va quedar tapat.
0: Parlàvem també de les rieres, hem anat seguint una mica com està la situació. No sé, en aquest cas, el riu Tordera, per exemple, com el tenim?
1: De moment el riu Tordera aguanta, a més fa ben poc hem fet res de restitució de l'escullera que va quedar malmesa per el temporal Harry. Hi ha marge perquè pugui pujar. En el Glòria ens vàrem quedar als 400 i escacs metres cúbics per segon, ahir vàrem arribar als 250. El que més preocupa són les rieres que deriven d'aquesta Tordera, que són les que al final voregen el poble i que ahir ens van trencar un parell d'aquestes rieres que ens van donar alguns problemes a la part baixa. Avui el que ens toca amb aquesta nova pluja és estar pendent bàsicament de torrents i de rieres.
0: Clar, vostès són la primera línia de front. Hi ha una crisi
2: Hem perdut la connexió amb Tordera. Estàvem entrevistant l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, que deia que per les pluges que estan caient ara mateix serà difícil fer la connexió, la balança. Tornem cap a Tordera. Sembla que no...
0: Ara sí. Em sentiu o no?
2: Sí.
0: No sé si em sentiu.
2: Sí, sí. Endavant.
0: Perfecte. Estàvem començant amb l'alcaldessa, deia que aquesta és una de les zones també més afectades pel temporal Glòria. Són fenòmens meteorològics cada vegada més extrems. No sé, en aquest sentit, com els ajuntaments afronten una crisi com aquesta, perquè les eines són les que són, però al final és qui la gent us demana més coses directament, no?
1: Doncs mira, francament l'afrontem destinant molts recursos, tots els serveis municipals que tenim a l'abast. Afortunadament comptem amb un molt bon personal municipal que està disposat i sap on vivim i quin és el nostre territori i quins són els riscos i les vulnerabilitats del nostre poble. I sobretot el que tenim és un munt d'empreses del primer sector que quan hi ha un temporal com el d'ahir, com el que sembla que passarà avui també, estan disposades a ajudar. Perquè si no fos per tota aquesta gent, des dels treballadors municipals fins a les pròpies empreses i el sector agrícola i ramader de Tordera, moltes vegades no ens n'hauríem sortit. Són els primers, al final, que es posen a obrir camins i que es posen a arranjar tots els vials per, com a mínim, garantir la seguretat i la mobilitat de les persones.
0: Hi ha una cosa contradictòria, si volem, del que va passar aquests dies, però que és emocionant també, no?, que al final els servidors públics funcionen, no? Ara està plovent moltíssim, alcaldessa. Els servidors públics funcionen, no? Una crisi com la que hem viscut, hem vist com els bombers, com els equips municipals, tothom s'activava, posant i arriscant fins i tot les seves pròpies vides, a vegades per salvar la vida d'altres persones, i això també hi ha un punt emocionant de veure com al final doncs pagar impostos té sentit en aquest sentit.
1: Al final els impostos serveixen per revertir-los en els serveis i en les persones, però tot això tampoc no seria possible. Parlava dels servidors municipals, dels treballadors municipals, que al final acaben sent servidors municipals, de les empreses i pagesos de Tordera, però tampoc no voldria oblidar de cap manera tampoc els bombers voluntaris que fan una tasca increïble i aquests dies s'ha demostrat una vegada més. Bombers, ADFs i també els voluntaris de protecció civil.
0: Alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies a vosaltres pel seguiment.
0: Esperem que no sigui res aquest temporal, perquè ara mateix... Sí, aquest és el so de la pluja ara mateix a Tordera, ho podeu sentir. Plou sobre mullat ara mateix, i més enllà de les conseqüències també d'aquest temporal, hem d'explicar també altres coses del dia d'avui. Sílvia Solanes, Marc Jurado, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
0: De què estem pendents?
2: Doncs estem pendents de Pedro Sánchez i de saber si convoca eleccions o no. Avui diaris com El País o La Vanguardia apunten cap a aquest avançament electoral. També aquesta tarda a les 7 es farà la manifestació en favor de l'habitatge prevista per dissabte a l'Hospitalet de Llobregat, que es va haver de cancel·lar per les pluges. La concentració es farà finalment a la plaça Urquinaona de Barcelona. i també molt pendents del Brasil. L'ultraconservador Flávio Bolsonaro ha guanyat la primera volta a les eleccions del Brasil amb el 47% dels vots, davant del 45% que ha tret l'actual president Lula da Silva. D'aquí 3 setmanes, segona volta.
3: Arrenca també la vacunació de la grip i la Covid als centres d'atenció primària per les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i el personal sanitari.
2: I també els castellers de Vilafranca, que s'emporten al concurs de Tarragona després de descarregar per primer cop a la història un 9-9.
4: En esports, golejada del Barça al Madrid a la Lliga Femenina de Futbol, 7-0, 4 gols de Clàudia Pina. A segona divisió, empats a 0 del Girona amb el Mallorca i del Sabadell amb l'Andorra.
0: I ara mateix, com sentiu, aquí mateix a Tordera està caient un aiguat. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, tenim una altra vegada format un sistema convectiu, un sistema de tempestes entre la costa catalana i l'arxipèlag balear. Una d'aquestes branques d'aquest sistema ens està arribant a la costa i s'estan reactivant les tempestes al nord de la Costa Daurada, la costa i el prelitoral de Barcelona i també al sud de la Costa Brava. Això es mantindrà així tot el matí, poden afectar en qualsevol lloc del litoral i prelitoral. A la tarda creiem que afectaran més a l'interior, en punts de la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu i comarques del nord-est. I de cara a aquests pròxims dies, demà torna a arribar una altra borrasca que podria reactivar les precipitacions. Creiem que haurien de ser més moderades a l'espera d'una baixada de la temperatura a partir de dijous.
0: I això té conseqüències també a les carreteres, pendents encara dels efectes de les pluges, però també molt pendents dels efectes d'aquesta pluja d'ara. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia, doncs sí, a aquesta hora del matí ja és habitual que hi hagi retencions, sobretot a les principals carreteres que enllacen amb Barcelona, però com deies, hi hem de sumar les complicacions pels efectes d'aquestes pluges, sobretot a les vies de les zones del Vallès, Maresme i la Selva. Recordem que 4 carreteres encara estan tallades, la BV-5159 de la Roca Vilanova, la C352 de les Franqueses a Canovelles, la G682 a Blanes i la C1415 a Castellà del Vallès. A l'AP7 se circula amb normalitat, sense incidències destacades, però a l'alçada de Cardedeu segueixen tallats encara les entrades i les sortides.
0: I pel que fa a la mobilitat, també molt pendents de Rodalies. Aquesta hora, avui, el servei de Rodalies encara va mig gas. Després dels aiguats d'ahir, s'està fent un esforç molt gran per recuperar-ho. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia, doncs sí, no hi ha trens a l'R7 i l'R8, hi ha servei alternatiu per carretera, i també hi ha autobusos en comptes de trens a l'R2 Nord entre Granollers i Sant Celoni. A l'R4 només hi ha servei de tren entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, i això vol dir que entre Terrassa i Manresa hi ha servei alternatiu de Renfe d'autobusos, i a l'R4, a Terrassa i Sabadell, l'opció és agafar busos de línia i servei de ferrocarrils fins a Barcelona. Pel que fa a l'R1, hi ha alguns trens que fan el recorregut l'Hospitalet Arenys, són els que van de Maçanet a l'Hospitalet, i d'altres, els que van de Mataró Blanes a l'Hospitalet, es queden a Badalona per enllaçar amb l'R2 del metro.
0: Aquesta és la situació a Rodalies, línies obertes al 93201-7474. Si hi ha alguna incidència que voleu explicar, 93201-7474. És un dia en el qual també explicava el Joan García des de l'estació de Sants, des de primera hora del matí, que les pantalles no donen la informació correcta. Això pertany a Adif, el responsable és Adif, però evidentment qui ho rep és el servei, és l'usuari. Joan García, des de l'estació de Sants, bon dia.
8: Cap.
0: Ara sí, Joan, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Quina és la situació ara mateix?
9: Aquí continuem amb molta gent que fa molta estona que s'espera a les andanes, perquè el que dèiem, per pantalles s'anuncien trens que acaben no passant, i això doncs crea molta confusió, com per exemple aquesta usuària que havia recorregut a l'aplicació i veia contradiccions entre una informació i l'altra.
10: Sí, arribo tard a la feina.
9: A on vas?
10: Vaig a Can Ruti, a Badalona. Miren l'aplicació perquè donen informació diferent a la que està donant les pantalles i simplement esperar.
9: Sí que hi ha informadors ara, però no durant la primera hora i quart de servei. Això ha creat molta indignació perquè molts usuaris no coneixien la informació que va donar Renfe ahir gairebé a la mitjanit, després d'haver recomposat tot el servei i de poder donar servei a tots els corredors, ja sigui amb tren, ja sigui amb autobús. Avui la xarxa està molt fragmentada. Sí que hem de dir que hi ha una novetat respecte a aquesta informació de la mitjanit, i és la R1. Els trens de la relació l'Hospitalet-Arenys, ens diu Renfe que sí que circulen, que ho fan desviats per Passeig de Gràcia, perquè el túnel de Plaça Catalunya no es pot fer servir per filtració d'aigua. Ahir vam veure imatges de vies totalment amagades. Són els trens de la relació Mataró-Blanes els que sí que es queden a Badalona i des de Badalona s'ha de connectar amb metro.
0: Doncs aquesta és la situació en aquest cas a Rodalies i des de l'estació de Sants. Gràcies, Joan. De seguida hi tornem. Avui un programa especial nou, el matí de Catalunya Ràdio. Anem d'especial en especial. Estem seguint en ruta aquest temporal. Ara mateix veiem com hi ha un, ben bé un dit d'aigua que circula aquí a la carretera anant cap a Palafolls. Ens trobem a Tordera. Hem saludat al matí també de Catalunya Ràdio en ruta des de diferents poblacions i acabarem també anant fins a Blanes per conèixer la situació. És una ruta per explicar les conseqüències d'uns aiguats que ara mateix sobreviuen també a un nou aiguat que està afectant Catalunya. Ara són les 7:40. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades que trobem a la premsa. Pol Forada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui articles d'opinió destacats sobre el temporal, però també sobre el possible avançament electoral.
8: Sí, La Vanguardia creu que sense els avisos de l'ESA Alert potser els danys haurien estat més greus i insta l'administració a planificar l'adequació de les infraestructures al canvi climàtic, mentre que l'ARA critica que el país no està ni de lluny preparat per afrontar uns episodis que el canvi climàtic està fent cada cop més freqüents. El País també apunta que la millora de les infraestructures com la ferroviària és clau per millorar en la gestió d'emergències com la d'aquest cap de setmana. Pel que fa al possible avançament electoral, el periodista Luis María Alonso escriu al periòdico que és irònic que Junts, que és el partit que va fer possible la investidura de Pedro Sánchez, ara el faci ensopegar. O per la seva banda, El Mundo assegura que l'esquerra segueix sota mínims i que Sánchez ja només pot decidir entre el que és dolent i el que és pitjor per posar fi a una legislatura que, diu el diari, va naufragar fa temps.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
12: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
13: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
12: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
13: Apa.
12: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
14: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Els dies 10 i 11 d'octubre, vine a la Fira de l'Olla de Breda.
16: La millor fira de ceràmica i terrissa.
15: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
16: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.

0: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
3: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
4: 7:43, estem molt pendents del temps i el temporal que està afectant Catalunya ara mateix. Eloi Cordomí, bon dia de nou, perquè està plovent amb molta intensitat en alguns punts del país.
5: Sí, bon dia. Ara mateix tenim tempestes que estan entrant des de la costa cap a l'interior. Són tempestes fortes, afecten el litoral i prelitoral. Destaquem quantitats de pluja que ja superarien els 50-60 litres per metre quadrat a Granollers. També més de 30 litres a Blanes, Sant Pere de Ribes, al Garraf, entre 30-35 litres. Per tant, són pluges en alguns moments que acaben amb intensitat torrencial. Totes aquestes precipitacions venen de la mà d'un altre d'aquests sistemes convectius que hi ha formats al Mediterrani, i una d'aquestes branques ens està arribant doncs a la costa. A la tarda creiem que hi haurà ruixats, però més mal repartits a les comarques de l'interior i del nord-est, Catalunya Central, Pirineu, Prepirineu, i comarques de l'interior de Girona, del nord de Barcelona. Avui amb unes temperatures que els llocs on s'obrin clarianes, els llocs de l'interior, podrien recuperar-se una miqueta. Demà torna a arribar una tongada de pluja, teòricament hauria de ser una mica més moderada, i a partir de dijous baixarà la temperatura.
4: També hi ha imatges, Eloi, que ens arriben d'alguns oients, per exemple, a Granollers, que ja superen els 50 litres per metre quadrat. Veiem sí. Cotxes com passen per carrers que ja comencen a estar de nou inundats. A més, recordem que són zones al Vallès o al Maresme, la zona que estem recorrent avui també en directe amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, són zones que ja ha plogut amb molta intensitat i que ha provocat diversos desperfectes. Per tant, plou sobre mullat.
5: Sí, entenc que el terreny ja no pot suportar més aigua i, per tant, qualsevol mena de pluja que caigui, més si té intensitat torrencial com aquesta.
4: Ara mateix nosaltres estem a punt de travessar un carrer amb el Macià, però no giris per aquí perquè és que ens quedem atrapats. Hi ha un cotxe que s'acaba de quedar atrapat per l'aigua. Ara mateix.
5: Aneu en compte, aneu en compte.
4: Avisarem.
5: De fet, això, entenc que esteu a Tordera, encara, o canviant
4: de lloc? Estem sortint de Tordera i estem anant, en aquest cas, cap a Palafolls. I veiem un vehicle que té aigua fins al que seria la meitat de la roda, aproximadament, per entendre'ns.
5: Mira, les tempestes més fortes ara mateix estan aquí, al nord del Maresme. N'hi ha algunes de fortes també.
4: Mira, segon cotxe aturat, segon cotxe que ja s'ha quedat també bloquejat. Si hi ha aigua, no passeu. Aquest seria el consell. Digues, Eloi, perdona.
5: No, deia això, que els 3-4 nuclis de precipitació més fort els tenim al nord del Maresme, per tant aquí un sou, al voltant de Granollers, Vallès Oriental, i a la zona del Garraf. I també n'estan a punt d'arribar cap al Tarragonès, també de potents. Tarragonès, Baix Penedès. Per tant, avui insisteixo en l'alerta a qualsevol lloc del litoral i prelitoral, perquè podem tenir altra vegada pluges torrencials.
4: Espera, és que m'agradaria acostar-me a aquell cotxe per saber què és el que ha fet. És que si ara surto, de fer-ho paraigües...
5: Veuràs.
4: Espera't un moment. Ara mateix som en un polígon industrial. No sé exactament quin és, què marca a Palafolls. Ja som a Palafolls. I és veritat que ara ha parat de ploure una mica, és a dir, no plovisqueix a poquet, en el punt on ens trobem ara. I en aquest polígon industrial, com dèiem, hi ha un carrer ample, on hi ha tot de camions aturats a banda i banda, i just aquí hi ha un vehicle que es troba aquí aturat. Hola, què tal? Bon dia. No, home, no veu que no pot passar per aquí.
6: Sí.
4: On va treballar vostè? Molt bé. Ha de donar, suposo, la volta per l'altra banda, però per aquí no passi, perquè aquí hi ha molta aigua.
6: Haurem de donar la volta, ara tocaré a veure com gestionem.
4: En tot cas, segur que l'entendran.
6: Sí, bueno, ja portem dos dies bastant increïbles aquí, amb tot el tema de la pluja i tot.
4: Ha patit alguna conseqüència directa, personal?
6: No, directa personal no, el que sí que hem sentit molt la mort del veí d'aquí de Tordera, que això hi hem fet quedar tots bastant xocats, i, bueno, a veure... Ha sentit molt per la família i tot el que ha passat, però bueno, estem ara expectants a veure què passa. Aquest matí no ens esperàvem, això.
4: Sí, la que passa un camió, aquest sí que s'atreveix a passar per l'aigua, vigilem que no l'esquitxi molt.
6: Té una tracció i una altura diferent.
4: Gràcies, veig que els cotxes ja estan donant la volta, per tant, mire, ha provocat una bona sensació, que és que la gent no s'atreveixi a passar com ha fet aquell cotxe que s'ha quedat atrapat.
6: S'ha preparat també en aquí, perquè si no l'hauríem.
4: Molt bé, moltes gràcies. Doncs aquesta és la situació ara mateix, també diferents vehicles que es troben aquí. Hola, bon dia. Algun que intentarà creuar? Esperis, a veure, preguntarem si et deixa parlar. Li vull fer una pregunta? Una pregunta, ens està escoltant. Just en... Vostè vol travessar? No, vostè no travessarà, farà la volta. Molt bé, molt bé. Ara estem aquí, Eloi, enmig de l'aigua, eh? Perquè els cotxes, en algun cotxe s'ha d'evitar passar i, per tant, l'aigua ha fet un efecte i ens ha quedat aquí atrapats. En fi, aquesta és la sensació en directe, diguéssim, del dia a dia de molta gent que intenta anar a treballar i es troba, doncs, com les conseqüències d'aquesta pluja d'avui també estan afectant el seu dia a dia. Hi ha gent responsable i gent que no, com aquest cotxe que s'ha quedat aquí atrapat. Eloi.
5: És complicat, eh? Perquè entenc que en el moment que tu fas un trajecte dia a dia i veus que les circumstàncies són diferents, tan diferents, prendre la decisió de no fer-lo, doncs és el que...
4: Sí, però és que venim del cap de setmana que venim, Eloi. Aleshores, no entenc que hi hagi gent que això no ho contempli. És que no ho puc entendre. En fi.
5: Sí, sí. Avui gràcies. Passarà això. Passarà sí. Allò, el que passa que no passarà d'una forma tan generalitzada com el que hem tingut aquest cap de setmana i quedarà concentrat en alguns punts, insisteixo, no tot arreu, però en alguns llocs del litoral i del prelitoral, i especialment aquest matí.
4: Doncs gràcies, Eloi. Anem cap a Palafolls. I situació ara mateix a les carreteres. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia, doncs mira, justament això que estàveu explicant, eh? Avui matí molt més complicat del que és habitual, a les retencions que ja a aquesta hora hi hem de sumar que encara hi ha diverses carreteres afectades pels efectes de les pluges i a més que ara torna a ploure i això ho veiem sobretot a la zona del Vallès Oriental, moltes retencions en carreteres com el tram de la P7, la C-17, la C-59, també la C-60 que enllaça el Maresme amb el Vallès Oriental i a l'àrea més propera a Barcelona, circulació molt complicada a aquesta hora, a la C-58, la 2, la B-23, també la C-16, la zona dels túnels de Vallvidrera, la C-32 i òbviament també a les rondes de Barcelona, eh? Totes dues rondes, sobretot en sentit Llobregat.
4: I estem pendents també de l'estat de la situació de la mobilitat. Joan García, des de l'estació de Sants, com va ara mateix el servei?
7: Doncs ara mateix va, tal com Renfe va pronosticar ahir al vespre, amb una novetat, i és que hi ha trens de l'R1 que sí que circulen, són els de la relació Arenys-L'Hospitalet. Aquests sí que circulen desviats per Passeig de Gràcia, però els de Mataró o Blanes-Massanet s'acaben a Badalona i des d'allà cal agafar el metro. Aquí el que complica molt la situació és que no funcioni el túnel de Plaça Catalunya, perquè és el principal per on passen més trens. El fet que no funcioni aquest túnel, que no estigui en servei perquè ahir ho vam veure negat d'aigua, fa que tota la circulació que es pot s'hagi de reorientar cap al de Passeig de Gràcia. I això afecta de ple la R1 i la R4, que són dues de les línies més utilitzades. Hi ha servei a tots els corredors, ja sigui amb tren o ja sigui amb autobús. Sí que és veritat que avui és un dia que caldrà esperar molt i que s'arribarà tard o a la feina o bé als estudis, perquè les connexions en tren estan molt fragmentades. Allà on no arriba el tren sí que és veritat que arriba l'autobús, però tot plegat allarga molt els recorreguts.
4: I a més també tenim moltes incidències a les carreteres, gràcies Joan. Per exemple, atenció al que està passant a Granollers. Marta Vallès, on et trobes?
8: Bon dia. Mira, estic a la rotonda d'accés a Granollers per la Torreta. Venint, recordes que abans hem fet una connexió des de Montornès, hem passat per la carretera de Vall d'Oriol, no hi ha de passar ningú, perquè nosaltres hi hem passat, els cotxes que hi hem passat, jo crec que haurien de ser els últims, hi hem passat per pèls, està tot ple d'aigua, i ara mateix estem en una situació complicada, molt complicada, estem un munt de cotxes parats aquí a la rotonda, que les suco un poc, ens anem aparcant cada vegada més, perquè tenim la sensació que el cotxe, a mi se m'ha començat abans a moure el cotxe sol, és a dir, que se l'enduia l'aigua, i vaja, no sabem massa què fer. Han passat dos camions de bombers... estem aturats, El problema és que estem aturats, però que cada vegada ja puja més l'aigua.
4: Ja.
8: I ens han passat dos camions de bombers molt ràpid en direcció a Granollers, per tant, hi ha d'haver molta complicació. Ha diluviat entre Montornès i encara està en aquesta situació. Està plovent moltíssim. La gent aquí entenc que, com jo, digue-li por, digue-li respecte, estem tots aturats. Primer, amb un cert ordre, ara ja sense cap mena d'ordre. Hi havia cotxes enmig de la rotonda, mira, veig un cotxe allà que ja està, amb totes les rodes plenes d'aigua, gairebé com el meu, potser. I vaja, t'he de dir que és que no podem fer res, que ens hem trobat aquí en aquesta situació de cop i volta, que ara entens moltes coses, que quan la gent es troba així, i que bueno, que jo penso que no sé què farem. No sé,
4: mira,
8: com que no...
2: Digue'm.
4: No, un oient que ens truca també des de Granollers, és el Mateu, el 9301-7474. Mateu, bon dia.
9: Bon dia, Ricard.
4: Què dius, Mateu?
9: Res, una mica com la companya, però també per les altres entrades de Granollers, sortides sobretot. Està molt complicat el tema, sobretot crec que no es va arribar a netejar tot el que tapava les clavegueres del cap de setmana i no està xupada la ciutat. És molt perillós això, que enviï una alerta i ja...
4: O sigui, molt la situació que estàs vivint ara, quina és? No sé si ens ho pots explicar una mica més,
9: detallat. Jo anava cap al cotxe i he girat tu, el carrer Estona està inundat, el meu pare està atrapat a la ronda i la sensació és que la ciutat no xupa. Va xupar bé el cap de setmana, s'ha de dir, però tot el clavegueram està obstruït i està caient una bestial. Bestial. Mateixa sensació que el dissabte a la matinada. I no, trobem a faltar informació, alertes, no ho sé. Van enviar 4 alertes el diumenge, no podem enviar una avui?
4: Sí, sí, la veritat és que el que estem vivint també aquí al Maresme en primera mà, diguéssim, la unitat mòbil i també la Marta Vallès des de Granollers, doncs la situació és molt complicada per la circulació. Ara mateix el Vallès Oriental està en vermell, fa 20 minuts que l'havien posat en taronja, hi ha pluges també localment intenses al Vallès Oriental i al Maresme les properes dues hores,
9: Les pluges es preveien a partir de les 11, o sigui, han fallat moltíssim
4: aquí. Sí.
9: Molt. I insisteixo que el problema és que la ciutat, que va xupar bé, no està xupant, i les carreteres estan plenes. El diumenge està molt bé que envies l'alarma, però avui s'ha de moure tothom. Avui és perillós. Diumenge no és perillós a les 6 del matí, però avui és perillosíssim. Molt perillós.
4: Queda clar, i és important que extremem les precaucions ara mateix. Mateu, gràcies per trucar, que vagi molt bé.
9: Gràcies a vosaltres, bona feina.
4: Jordi, bon dia.
10: Hola, bon dia. Mira, jo vinc des de Vilanova del Vallès. Sí. Jo he intentat, el meu fill va a l'escola a Granollers, a l'entrada de Granollers l'aigua hi arriba per la roda del cotxe i ja per més de mitja roda. Jo he girat cua perquè és impossible. I estic d'acord amb el que està dient aquest noi.
4: O sigui, impossible, què vol dir? Què t'has trobat?
10: Que està tot aturat, que està col·lapsat, que arriba un punt a Can Palau, que és l'entrada de Granollers, l'aigua ja no hi ha voreres, torna l'aigua, diguéssim, a pujar d'una manera que ja estic amb el que diu aquest noi, no està xuclant res. Vamos, jo ja no ho he vist, estava plovent moltíssim, i ja et dic, jo no m'espanto amb facilitat, però he girat cua perquè no val la pena jugar-se-la tal com està. I ja estic d'acord, hauria d'haver enviat un alert.
4: És molt important extremar precaucions ara mateix i que la gent també sigui conscient de que cal doncs, evitar aquestes situacions. Ara mateix ens arriben moltes imatges de Granollers, veiem com hi ha una riuada per la carretera, ve d'un pam d'aigua, Vull dir, per tant, molta, molta precaució. Doncs gràcies per trucar també, una abraçada, que vagi bé,
10: ànims. Bon
4: 9301-7474, tenim vies tallades ara mateix entre la Roca del Vallès i Vilanova del Vallès, també a Castellà del Vallès per esllavissades, entre les Franqueses del Vallès i Canovelles, hi ha un túnel tallat, atenció també a Blanes, hi ha inundacions, també carrils tallats i pas alternatiu entre Lliçà d'Amunt i Parets del Vallès, a Vidreres tallada la sortida 87, a Tossa de Mar també hi ha un pas alternatiu, entre Tossa i Sant Feliu de Guíxols hi ha un pas alternatiu també, i a la Nacional 150, Terrassa, també pas alternatiu. Molta precaució també a la zona de Montcada cap a Sabadell, que hi ha vessals d'aigua també a la carretera, a la C58. Una situació complexa ara mateix la que viu el país, sobretot al Maresme i al Vallès, on aquest cap de setmana hi ha hagut també pluges molt, molt intenses, i atenció perquè s'acaba també d'emetre un avís de vigilància per pluja torrencial al Vallès Oriental i al Maresme. Farem una pausa i de seguida ho actualitzem.
11: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
12: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.

0: Ara mateix són les 7:57, estem pendents d'aquest temporal que està afectant a Catalunya, un dia de balanç també de temporal de pluja excepcionals d'aquest cap de setmana, que recordem que ha deixat dos morts, un desaparegut i també, en aquest cas, centenars d'incidències i problemes de la mobilitat. Estem fent aquesta ruta al matí de Catalunya Ràdio per explicar minut a minut el que està passant al Maresme. Volíem explicar el que passava l'endemà d'un cap de setmana molt intens pel que fa a les pluges torrencials, però ens estem trobant en què les pluges d'avui també estan afectant a Catalunya. I atenció, perquè aquesta hora la notícia és que s'envia un és alert per pluges localment intenses aviat al Vallès Oriental i al Maresme. Per les properes dues hores cal extremar les precaucions per la mobilitat i no us acosteu ara mateix a zones inundables. En cas d'emergència, recorden des de Protecció Civil que cal contactar amb el 112. Suspenen també, per cert, les classes a les zones més afectades. Ara, seguida amb nosaltres, la consellera d'Interior, Núria Parlon. Dia de balanç, com dèiem, Eloi Cordomí, i dia també d'afectacions ara mateix en directe.
1: Bon dia, sí, ara mateix tenim ja aquestes quantitats que superen els 50 litres per metre quadrat a Granollers, també a Mollet del Vallès 60 litres per metre quadrat, que ha caigut pràcticament en mitja hora. Això ha fet activar, doncs, a nivell màxim aquest avís de vigilància de pluja en 30 minuts, que supera, doncs, els 40 litres en aquest període de temps, i això fa, doncs, que tinguem avisos vermells una altra vegada. També tenim avís groc i taronja a la resta del litoral. Això passava al Vallès Oriental, però la resta del litoral tenim aquests avisos. Per tant, una nova branca de precipitació de tempestes que arriba des del mar pot afectar en qualsevol punt d'aquestes zones que diem, del litoral per litoral. A la tarda, creiem que tots aquests ruixats, tempestes, localment forts encara, afectaran a les comarques de l'interior, nord-est de Catalunya, Pirineu, Catalunya Central, i tot plegat en previsió de més inestabilitat que arribaria a partir de demà.
0: Aquesta és la situació amb aquestes dues hores de precaució. Dues hores, Eloi, per què? És a dir, se sap si és perquè es calcula que pot seguir plovent amb molta intensitat localment, fixament, a la zona de Granollers, per exemple?
1: Dues hores és el que normalment s'estipula per aquests avisos de vigilància. És a dir, són avisos que superen el que s'havia previst. Per tant, és un avís que es fa en base a observacions que s'han fet i aquestes observacions es calcula que poden durar, doncs, a l'observació d'un fenomen in situ, es calcula, doncs, que la durada d'aquest fenomen pot durar aquestes dues hores aproximadament.
0: Gràcies, Eloi. Fins ara.
1: Fins ara.
2: Trescat Info.

0: En punt les 8 del matí. La represa de la normalitat després d'un dels pitjors episodis de tempestes a Catalunya es complica per les pluges que encara cauen a llocs com el Vallès i el Maresme. Amb un nou avís és alerta. El cap de setmana deixa 2 morts i un desaparegut, tot i que no hi ha denúncia formal. Es mantenen els problemes a la xarxa ferroviària i els talls en algunes carreteres, quan encara s'ha de fer balanç de danys a molts municipis. Una desena de centres educatius no obriran avui les portes. Pedro Sánchez desvetllarà avui si avança les eleccions espanyoles pel proper 29 de novembre. Ho farà després d'un cap de setmana de reflexió en què ha parlat intensament amb el seu partit i el seu nucli més directe. Nombroses veus socialistes li demanen convocar eleccions. Els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen les mobilitzacions a Catalunya un cop passat el temporal de pluges. La manifestació convocada per dissabte es farà aquesta tarda a les 7 a la plaça Urquinaona de Barcelona. A més, tots i els aiguats es manté l'acampada de plaça Catalunya. L'ultraconservador Flavio Bolsonaro s'ha imposat a la primera volta de les presidencials del Brasil amb el 47% dels vots davant del 45% de Lula da Silva. La presidència es decidirà en una segona volta d'aquí a 3 setmanes. Avui arrenca el període de vacunació contra la grip i la Covid a les persones més grans de 80 anys, les que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. Salut pronostica que la grip serà més infecciosa que l'any passat, però que no farà quadres greus ni tampoc dispararà les hospitalitzacions. La crisi climàtica fa augmentar el matrimoni infantil, la violència sexual i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món, segons un estudi de l'organització Plan Internacional. Les sequeres i inundacions deixen sense ingressos les famílies que casen les seves filles com a estratègia de supervivència. Els castellers de Vilafranca s'imposen al concurs de castells de Tarragona després de descarregar per primera vegada a la història el 9 de 9 en folre. El públic de la Tarraco Arena va ser testimoni d'un concurs de màxima qualitat i rivalitat amb una actuació superlativa de les 12 colles. La Vella dels Xiquets de Valls ha acabat segona. I Oques Gràcies fa aquesta nit el primer dels recitals de comiat a l'Estadi Olímpic. Les 220.000 entrades que es van posar a la venda es van exaurir de seguida. La banda osonenca posarà així punt final a 14 anys de trajectòria amb 3 concerts més, dimecres, divendres i dissabte d'aquesta setmana.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Golejada del Barça al Madrid a la Lliga Femenina de Futbol, 7-0, amb 4 gols de Clàudia Pina. A la segona divisió, empats a 0. Del Girona, amb el Mallorca, i del Sabadell, amb l'Andorra. Amb la victòria al Japó, Marc Márquez se situa només 2 punts al líder del Mundial de Motociclisme, Jorge Martín. I la selecció espanyola debuta al Mundial Femení d'Hoquei Patins, amb un 8-0 davant França.
0: Es mantindran els ruixats fins al migdia litoral i al prelitoral de Barcelona i Girona, localment amb alguna tempesta una mica intensa. A la tarda s'obriran clarianes, però a l'interior i als Pirineus es tornaran a formar ruixats localment amb tempesta. Temps insegur, amb un lleuger ascens del termòmetre.
3: Trescat Info.
0: 8:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. I obrim amb una notícia d'última hora. Pedro Sánchez anunciarà a les 9 del matí d'aquí una hora des de la Moncloa si avança les eleccions pel 29 de novembre o si dona encara recorregut a la legislatura. El president espanyol ha reflexionat sobre aquesta decisió durant tot el cap de setmana després del revés de divendres al Congrés en què els vots de Junts, el PP i Vox van tombar els decrets d'habitatge. Sánchez ha meditat la seva decisió amb converses intenses amb el seu entorn, especialment amb el seu nucli més estret. Divendres, des del Congrés, ja advertia Junts i el PP que podien tenir aviat l'examen a les urnes.
4: La història les juzgarà antes de lo que creen i con más contundencia de la que imaginan.
0: Les últimes eleccions espanyoles, el juliol del 2023, ja van ser anticipades. Sánchez sempre ha mantingut que vol exaurir la legislatura que acabe aquest proper estiu, tot i que la derrota parlamentària de divendres ha dibuixat un moment que moltes veus del PSOE apunten que és òptim per anar a les urnes.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Les pluges no abandonen del tot el país i s'han reactivat al Maresme o al Vallès, que comporten l'enviament d'una nova alerta de protecció civil. El gran episodi de tempestes del cap de setmana ha assolit registres rècord de precipitacions i deixa dues persones mortes i una tercera desapareguda, a qui es busca a Pineda de Mar al Maresme, a partir de les declaracions d'uns testimonis, tot i que no hi ha denúncia formal presentada. Amb aquest escenari, la represa de la normalitat es fa molt complicada. Hi ha una desena de centres educatius que avui no obriran i la mobilitat està força compromesa bàsicament al transport ferroviari. Els usuaris de Rodalies no amaguen la seva indignació per falta d'informació i la presència d'unes pantalles que alerten d'uns horaris de convois que no són reals. Anem cap a l'estació de Sants de Barcelona amb el Joan García.
1: Bon dia, hi ha confusió a Sants perquè per pantalles s'anuncien trens que acaben no passant, sobretot de la R1. Això és el que els hi passa a molts usuaris que esperen i veuen que finalment el tren anunciat no passa i acaba saltant de la pantalla. Això és el que ens explicava aquesta usuària que intenta arribar a Badalona.
5: Sí, arribo tard a la feina.
1: A on vas?
5: Vaig a Can Ruti, a Badalona. Estic mirant l'aplicació perquè dona una informació diferent a la que està donant les pantalles. I simplement esperar.
1: Els informadors no han aparegut fins a 6:45. Això vol dir que la primera hora i quart ben bé de servei no hi havia ningú que informés de la situació de Rodalies aquí a l'estació de Sants, i quan els primers viatgers veien que no passaven els trens que s'anunciaven per pantalles, es creava un cert sentit d'indignació.
6: Ja el primer tren no ha arribat. M'he estat esperant a l'estació. Ara ens trobem amb aquesta situació, que tampoc el tren de la 5:58 tampoc arriba. Llavors tenim un problema, és que ni tan sols avisen. Perquè a mi, si m'hagués avisat, jo hagués agafat una alternativa per arribar al treball. I ara anem a terra. I ara jo explico a l'empresa aquesta situació.
1: Hi ha una novetat respecte a la informació que va donar Renfe ahir a la mitjanit, i és que a la R1, els trens de la relació l'Hospitalet Arenys sí que circulen, ho fan desviats per Passeig de Gràcia, els de Mataró Blanes sí que es queden a Badalona i des d'allà s'ha d'enllaçar amb metro per entrar a Barcelona.
0: Mentrestant, aquest matí es reprendrà la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar al Maresme després que suposadament l'aigua l'arrossegués riera avall. Segons diversos testimonis, la víctima intentava fer una fotografia de la riera i va relliscar, i aleshores la força de l'aigua se'l va endur. De moment, però, ningú ha posat cap denúncia per desaparició. L'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que encara hi ha feina a fer per recuperar la normalitat.
7: Intentant tornar a la normalitat. No serà fàcil, tenim molts dies encara per endavant. Hi ha molta afectació al municipi. Avui ens toca continuar amb tema de jardineria, tema també de comerços, que va entrar molta aigua també a molts comerços del municipi, així que avui seguim.
0: Dues persones van morir pel forts aiguats. A Tordera va morir un home de 75 anys al càmping Carabanguin Internacional Costa Brava en caure-li un mur a sobre. Ho ha explicat l'alcaldessa del municipi, Elisabet Mejías, també al matí de Catalunya Ràdio.
8: Sembla que estava traient aigua del seu bungalop. Va estar també intentant picar aquest mur perquè pogués córrer l'aigua de la seva parcel·la, i sembla que entre la força de l'aigua i el pes del mur va quedar atrapat, lamentablement.
0: La segona víctima és un veí de Montornès del Vallès que va quedar atrapat per l'aigua al garatge de casa seva. I mentrestant, hi ha com a mínim 9 centres educatius que no podran obrir portes aquest matí pels efectes dels forts aiguats. Principalment són del Maresme i el Vallès, les zones més afectades. A més, hi ha una 80 de centres que obriran, però amb incidències pels forts aiguats. D'altra banda, més de 6.000 clients continuen sense subministrament elèctric, segons ha informat Protecció Civil. Des de l'inici del temporal, Endesa ha gestionat més de 1.700 incidències a la xarxa elèctrica. I a aquesta hora hi ha molts problemes per circular en diversos punts on continua plovent. Doncs bé, la situació s'ha normalitzat, s'ha anat normalitzant al Baix Ebre després de la crescuda dels rius Riu d'Aura i Daró i la inundació de carrers de poblacions com Platja d'Aro, Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. Les urgències de l'Hospital Comarcal de Blanes, que ahir també es van omplir d'aigua, ja tornen a funcionar, si bé encara no al 100%. Girona, Fèlix Martín.
9: El cabal dels rius del Baix Empordà i el Gironès ha anat normalitzant. El riu Daura, recordem-ho, va desbordar i diumenge a Platja d'Aro i va provocar inundacions de carrers i baixos. Amb el riu Daró va passar fa no fa el mateix. Normalment baixa ben sec a la Bisbal d'Empordà. Ahir ho feia amb força. Ara ja ha reduït molt el cabal i el volum en aquests moments no supera els 3 metres cúbics per segon. A més dels problemes provocats per aquests rius, també va generar molta curiositat el color de l'aigua ben negra. Això perquè encara arrossega cendres i restes del foc de les muntanyes de les Gavarres fa just 3 mesos. També arrossegava aigua negra fins al mar la riera de Calonge i Sant Antoni. I això ho comentava un veí, en Jaume Llenes.
10: El color semblava que l'altre dia, que va ploure molt, ja havia netejat, però veiem que encara no. Encara van arrossegant molta cendra.
9: A la mateixa ciutat de Girona també ha baixat molt el cabal del riu Unyà, que travessa el centre urbà. Ara mateix aquest cabal és de poc més de 10 metres cúbics d'aigua per segon. És més del que és habitual, però sense cap risc. Mentrestant, un altre punt d'atenció és a l'Hospital Comarcal de Blanes, a la comarca de la Selva. Ahir, recordem-ho, es va inundar la zona d'urgències, també la zona de radiologia. A una vintena de pacients els van haver de traslladar a pisos superiors i alguns a d'altres centres sanitaris. Ahir es va estar netejant tot el dia. Avui ho acabaran de netejar i desinfectar tot. Miquel Montaner, responsable de gestió de l'Hospital Comarcal.
11: Com et deia, treballant al màxim per poder-ho fer amb la mínim temps possible. Perquè ja també hi ha temes també tècnics de sistemes que s'han de restablir, que tot funcioni amb la màxima seguretat.
9: Mentre no es normalitza aquesta situació, el CAP de Blanes continuarà atenent urgències també de baixa complexitat.
0: Després del temporal de pluges, els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen avui les mobilitzacions a Catalunya. Aquesta tarda es farà la mobilització prevista per dissabte a l'Hospitalet de Llobregat, que es va haver de cancel·lar per les alertes de protecció civil. La concentració canvia d'ubicació i es farà a Barcelona, a la plaça Urquina, on a partir de les 7 de la tarda. I donen suport al Sindicat de Llogateres de Catalunya, la Confederació de Sindicats d'Habitatges de Catalunya, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya i també la plataforma d'afectats per la hipoteca. A més, també es manté la campada de plaça Catalunya, tal com ha explicat l'Arteco, una de les persones que hi participen.
12: Potser ens quedem 20 dies, potser ens quedem 10. No ens ha guanyat la pluja, no ens guanyarà ara mateix el pessimisme.
0: Els acampats agraeixen als veïns el material, el menjar i l'ajuda que els han fet arribar.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Sortim a l'exterior. L'ultraconservador Flavio Bolsonaro s'ha imposat a la primera volta de les presidencials del Brasil amb el 47% dels vots davant del 45% de Lula da Silva. Cap candidat ha superat el 50% necessari per guanyar, de manera que la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí a 3 setmanes. São Paulo, Joan Biosca.
13: El clima d'eufòria que s'ha viscut al llarg d'aquesta jornada electoral aquí al Brasil per part dels partidaris de Lula da Silva s'ha convertit amb els vots ja escrutats en una patacada electoral. Lula da Silva, l'abanderat del Partit dels Treballadors al capdavant d'una coalició de centre-esquerra, reconeixia que no s'ho esperava.
14: O resultado é inesperado. É hora de a gente mostrar a verdadeira fotografia do Brasil.
13: Mentre que Flávio Bolsonaro, ara el sentirem, el líder de l'extrema dreta del Brasil i guanyador d'aquesta primera volta assegurava que és el principi de la fi del Partit dels Treballadors de Lula.
15: Porque queriam essa mudança e é o fim da era do PT.
13: Tot plegat es decidirà en una segona volta electoral el proper 25 d'octubre.
0: Doncs caldrà esperar. D'altra banda, els Estats Units han retirat tots els avions bombarders que tenien a la base aèria de la RAF a Fairfort. No hi ha una explicació oficial, però es vincula als detinguts la setmana passada per un intent d'atemptat en aquesta instal·lació militar.
3: 3CAT Info.
0: Doncs venem fins a Granollers. Tenim allà la Marta Vallès perquè ens expliqui quin és l'abast de les pluges a aquesta hora. Marta, bon dia.
16: Hola, bon dia. Avui aquí ha plogut de manera torrencial, ara s'ha aturat una mica, cau aigua, però molt poca. Estem en una tonda a l'entrada de Granollers per la torreta, i aquí hi ha una cua enorme de vehicles que ve per carretera que accedeix des del Nou. Nosaltres anem per la carretera i completament... d'aigua.
0: Marta, disculpa, però no ens arribem prou qualitat a aquesta connexió. Tornarem a parlar amb tu de seguida, que sigui possible fer-ho amb condicions.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Doncs hem arribat a un quart de nou del matí. Fem atenció ara al trànsit i a la previsió meteorològica. Com estan les coses a aquesta hora? Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
17: Bon dia. Doncs a aquesta hora, circulació molt complicada, ho sentíem ara. Eviteu agafar el cotxe, si podeu, sobretot als entorns de Granollers. Hi ha carreteres col·lapsades per la pluja que cau i ha caigut amb força aquests últims minuts. Col·lapsada la ronda de Granollers, que enllaça amb municipis de l'entorn com les Franqueses del Vallès, Canovelles i la Roca del Vallès. Això també afecta vies principals com la C-17 i l'AP-7 en aquesta zona. Circulació molt difícil a aquesta hora també a la C-60, que enllaça les comarques del Maresme i el Vallès Oriental. I a l'àrea més propera a Barcelona, direcció cap a la ciutat, hi ha retencions destacades a la C-58 des de Sant Quirze del Vallès, la 2 i la B-23 des del Papiol i Pallejà, també a les dues rondes, ronda de dalt, ronda litoral, en tots dos sentits de la marxa. Tot això li hem de sumar al fet que encara hi ha carreteres tallades per les pluges d'aquest cap de setmana, sobretot zona Vallès i Maresme i la Selva, la BB-51-59 que enllaça la Roca amb Vilanova, la C-352 de les Franqueses a Canovelles i la G-682 a Blanes i la C-1415A a Castellà del Vallès. Complicacions també al transport públic, ho estem explicant durant aquest matí, sobretot a Rodalies. Hi ha diversos trams que funcionen amb servei alternatiu per carretera. A la R2 entre Granollers i Sant Celoni hi ha servei de bus, també a la R4 entre Terrassa i Manresa, la R7 i la R8 en tot el recorregut funciona amb aquest servei alternatiu per carretera, la R11 entre Portbou i Sant Andreu Comtal, i atenció, a la R1 hi ha servei de bus entre Arenys i Massanet, circulen trens entre l'Hospitalet i Arenys, però desviats per Plaça Catalunya, i entre Blanes-Mataró circulen trens només fins a Badalona.
0: Gràcies, Clàudia, moltíssima precaució.
3: El temps.
0: Amb el Jofre Genué.
18: Comencem aquest dilluns parlant de núvols i ruixats de nou. De fet, de nou. De fet, potser no tan extensos, però déu-n'hi-do, per exemple, la...

0: insistim, el pronòstic és que aquesta pluja ubicada bàsicament al sud de les comarques de Barcelona vagi una mica de baixa i a migdia doncs, pràcticament desaparegui amb aquesta nova tongada de precipitacions que des del mar ha fregat la zona de la costa central. Més clarians, doncs, a partir de migdia i a la tarda, noves nuvolades amb tempestes més puntuals. Pirineu, Prepirineu, Catalunya central, interior de Girona, molt estirat, difícil anar a la resta, per exemple, podria quedar una mica al marge de tot plegat, avui amb unes temperatures que variem poc o que pujaran tan sols lleugerament.
1: Fresca info.
2: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
3: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
2: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
3: Que bé.
2: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
4: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
1: Fresca info.
6: Un quart de 9 i 4 minuts. Des d'avui, els centres d'atenció primària ja vacunen de la grip i la Covid les persones més grans de 80 anys, les que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà la resta de col·lectius amb cita prèvia. Aquest any la campanya ha començat dues setmanes més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les soques del virus de la grip i la Covid que han circulat a l'hemisferi sud. Montse Martínez és cap del Servei de Medicina Preventiva.
7: És molt innovador perquè les tres soques s'han modificat, s'han adaptat i a més tenim la variant XFG circulant i les vacunes que ja tenim, que ja les tenim a les nostres neveres, són vacunes adaptades.
6: Salut Pública pronostica que la grip serà com l'any passat, més infecciosa, però que no farà quadres greus ni tampoc dispararà les hospitalitzacions. La crisi climàtica fa augmentar la violència sexual, el matrimoni infantil i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món. Per exemple, quan les inundacions bloquegen camins i destrueixen escoles, les nenes són les primeres a deixar d'anar-hi i això les posa en risc de violència, Anna Alfonso.
8: A l'estudi de l'organització Plan International hi han participat 5.000 nenes i joves d'entre 15 i 24 anys de Bangladesh, Kènia, el Perú, Senegal i Zimbàbue i mostra els efectes devastadors de les sequeres o les inundacions en el seu futur. Ho explica la directora de Plan International, Virginia Saif.
9: Una sequía arruina las cosechas, pues la familia se queda sin ingresos y en muchas ocasiones, lamentablemente, casar a una hija pues es una estrategia de supervivencia. Lo que estamos viendo es que más de un tercio de las chicas que hemos encuestado en este estudio ve que en su comunidad hay más niñas casadas antes de los 18 años.
8: En contextos de sequera, el 84% de les nenes encastades diuen que tenen dificultats per accedir als serveis de salut sexual i reproductiva. L'estudi mostra com el matrimoni infantil o els embarassos no desitjats disminueixen quan les nenes i joves accedeixen als nivells educatius més alts. Per això, els autors reclamen que es garanteixi l'accés a l'educació també davant la crisi climàtica.
6: Els castellers de Vilafranca s'han imposat a la 30a edició del concurs de castells de Tarragona. Ens ho explica Josep Almirall.
10: Una victòria dels castellers de Vilafranca que no s'ha concretat fins la quarta ronda després de descarregar per primer cop a la història el 9 de 9. Els verds també han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10. La segona posició del podi per la Colla Vella dels Xiquets de Valls amb el 4 de 9 net, el 4 de 10 carregat i el 3 de 9 net carregat. És la tercera vegada a la història que s'ha vist fer l'aleta en el 3 net, un dels mites de la castellística mai descarregat. La tercera posició per la jove de Tarragona, que ha carregat per primer cop el 4 de 10 i ha completat el 5 de 9 i el 2 de 9. Les joves de Valls s'ha quedat fora del podi, però ha aconseguit fer l'aleta en el 3 de 10 i descarregar el 4 de 9 net. D'aquest concurs també destaca la tripleta màgica descarregada dels capgrossos i els xiquets de Reus, el 3 de 9 dels castellers de la Vila de Gràcia i el 4 de 9 dels castellers de Barcelona.
6: Pendents també avui d'Oques Gràcies, que s'ha acomiadat dels escenaris amb una sèrie de concerts que comencen avui. La banda d'Osona actuarà a l'Estadi Olímpic avui, dimecres, divendres i dissabte. Marc Rull.
11: La cosa canvia, però no es pot canviar res del que he fet. No sé si aquest és el camí, però crec que és el moment.
12: Aquest és

dels comiats que més laments han provocat els fans catalans, comparable al Besó. Les 220.000 entrades es van vendre de seguida. Les del primer concert es van esgotar en 21 minuts i les del segon en 19. De fet, van anar ampliant noves dates fins a arribar a les 4 d'aquesta setmana. Tot i així, Oques Grasses han alliberat aquests darrers dies algunes entrades més. Els de Josep Montero posen punt final a 14 anys de trajectòria, per tant, s'espera que facin un repertori generós amb cançons de totes les èpoques, com In the Night, Está Guay,

0: Oh, cool.
1: Ser president, portar corbata, comprar una torre amb un tobogant.
0: Entre moltes d'altres. També s'especula que podrien pujar a l'escenari artistes que han col·laborat als últims discos d'Oques, com Julieta o l'Arxica del Pol·len, o dels primers treballs com Arnau Tordera.
2: Esport.
3: Montse, Raia, bon dia.
4: Hola, bon dia.
5: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
4: Golejada del Barça a Madrid 7-0 a la Lliga Femenina de Futbol davant 40.000 espectadors a l'Spotify Camp Nou. 4 gols de Clàudia Pina i un de Graham, Peyor i Sidney. El descans al marcador ja era de 5-0. La gran protagonista de partit, Clàudia Pina.
6: Hem fet nosaltres les coses tan bé que potser no hem vist com aquest Madrid que et ve a pressionar a dalt. Nosaltres treballem pels últims cops com ens ha... He jugat al Madrid i òbviament, partit rere partit intentem millorar i, bueno, avui s'ha donat així.
4: I així en parlava Pere Romeu, el tècnic blaugrana.
7: Sembla mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que hem entrat molt bé el partit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit.
4: Sisena victòria en 6 partits de les blaugranes, que ja són a 5 punts del Madrid, que és segon a la classificació. També a la Lliga F, l'Espanyol a 7è i el Badalona avui amb 8è, tots dos equips amb 8 punts. A la segona divisió de futbol, empats del Sabadell i del Girona. Els gironins van empatar 0 davant el Mallorca. Sentim el jugador blanc i vermell, David López.
8: No sabe poco, sobre todo los partidos aquí en casa tenemos que ganarlos. El Mallorca es un gran equipo, tiene grandes jugadores, pero hoy lo teníamos ahí para ganar y es una pena.
4: També empat a 0 del Sabadell davant l'Andorra. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
9: Tindrem partits més brillants o amb millors sensacions, però la competitivitat de l'equip és bona, l'estil és clar, i com dic, avui l'únic que penso que ens ha faltat amb 19 rematades és ficar la pilota dins.
4: A la classificació el Girona és quart, amb 14 punts. El Sabadell, 7è, amb 13. El Lleida Club de Futbol es va estrenar ahir en l'última categoria del futbol, la quarta catalana, amb una victòria al camp del Sunyer, un camp de terra, per 2-5. I a la Lliga de les Nacions de Futbol, Xavi Hernández, amb els Països Baixos, va guanyar 2-1 Sèrbia, empat a 0 entre Grècia i Alemanya, i Portugal va guanyar Noruega 2-1 amb gol de Cancelo. Avui, França, Bèlgica, Itàlia, Turquia, 8:45 del vespre. I encara en futbol, aquest migdia a la 1, sorteig de la primera eliminatòria de la Copa del Rei masculina i entren tots els equips de primera divisió, excepte els 4 que jugaran la Supercopa, Barça-Madrid, Atlètic de Madrid i Reial Societat. I a la tarda es farà el sorteig de la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina de futbol i entren el Badalona Women i l'Espanyol.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Cop d'autoritat de Marc Márquez al Mundial de Motociclisme. El Tro de Cervera va guanyar el Gran Premi del Japó al davant de Jorge Martín i se situa només 2 punts del pilot madrileny a la general del Mundial. Márquez diu, però, que no és un Mundial de dos pilots.
11: No, para nada. Quedan 6 carreras, ¿no? O sea, queda mucho. Quedan un montón de carreras, un montón de situaciones y diferentes circuitos, diferentes condiciones, veremos. Intentaremos siempre ser constantes, desde Aragón lo hemos conseguido.
4: Max Verstappen guanya el Gran Premi de Bahrain de Fórmula 1 davant el líder del Mundial, Kimi Antonelli. És la primera victòria de la temporada del pilot neerlandès. A la Lliga de Bàsquet, jornada nefasta per als equips catalans. Van perdre tots. Derrota del Barça a Múrcia per 194, del Girona a la pista del Baskonia 118-78. Del Lleida a casa contra el Burgos 81-94 i del Manresa davant el Breogán 95-101. Aquesta matina d'Espanya ha debutat el Mundial Femení d'Hockey Patins a Asunción, al Paraguai, amb un 8-0 davant França. Malgrat les males condicions de la pista, l'equip dirigit per Sergi Macià s'ha imposat clarament a l'equip francès amb 3 gols de Victoria Porta. Aquesta nit a 3:15 l'equip espanyol jugarà contra Xile en un partit més exigent. I en ciclisme, Remco Evenepoel ha guanyat la prova de ruta masculina de l'europeu de Ljubljana, Eslovènia. El belga s'ha imposat a l'esprint a Giulio Ciccone. Hi han participat dos catalans, Pau Miquel i Joel Nicolau.
2: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem? Data Planning.
4: Són 8:45 del matí, fem un repàs a les informacions més destacades d'aquesta hora. La represa de la normalitat després d'un dels pitjors episodis de tempestes a Catalunya es complica per les pluges que encara cauen a llocs com el Vallès i el Maresme amb un nou avís és alert. El cap de setmana deixa dos morts i un desaparegut, tot i que no hi ha denúncia formal. Es mantenen els problemes a la xarxa ferroviària i els talls en algunes carreteres. Concretem quines són les afectacions que tenim. Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia, doncs aquesta hora circulació molt complicada a les principals carreteres de l'entorn de Barcelona, sobretot d'accés a la ciutat, fora de l'àrea més propera de Barcelona, poca precaució a l'entorn de Granollers, al Vallès Oriental, on ja ha tornat a ploure amb força. Hi ha cues i col·lapse a la ronda que enllaça la ciutat amb la Roca del Vallès, les Franqueses i Canovelles, també a l'AP7, a la C7 i a la C59, en el tram del Vallès Oriental. I al Maresme, retencions des de Mataró a la C60 en sentit Granollers i a la C32 en sentit Barcelona.
4: També molt petents de Pedro Sánchez, que anunciarà a les 9 del matí d'aquí a mitja hora des de la Moncloa si avança les eleccions pel 29 de novembre o si dona encara recorregut a la legislatura després de la patacada de divendres al Congrés en què els vots de Junts, el PP i Vox van tombar els decrets d'habitatge. A partir d'aquesta hora també us explicarem que els Mossos han detingut dos homes de 14 i 43 anys per la mort violenta d'un altre home a Lleida. El cos el van trobar dissabte en un descampat a tocar d'un complex esportiu del barri de la Bordeta. Avui comencen els talls continuats al port de la Bonaigua per les obres de la C-28 amb afectacions que poden arribar a les 5 hores i mitja ininterromputes. I el temporada alta, Festival d'Arts Escèniques de la Tardor de Girona, aixeca el teló de la 35a edició amb el Has Been, un muntatge poètic internacional sobre el pas del temps. En esports, Montse, destaquem la victòria del Barça femení.
12: Sí, una golejada claríssima al Madrid en aquesta Lliga Femenina de Futbol, 7-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. I de matinada, la selecció espanyola debuta al Mundial Femení d'Hockey Patins amb un 8-0 davant França.
4: I com us dèiem, es mantindran els ruixats fins al migdia litoral i al prelitoral de Barcelona i Girona, localment amb alguna tempesta una mica intensa. A la tarda s'obriran clarianes, però a l'interior i als Pirineus es tornaran a formar ruixats localment amb tempesta. Temps insegur amb un lleuger ascens del termòmetre. Dos quarts de 9:03, les fortes pluges, us dèiem que han sorprès aquest matí al Vallès Oriental i al Maresme, quan encara no s'han superat els efectes d'un cap de setmana històric, compliquen la situació. S'han enviat noves alertes i s'ha començat a suspendre l'activitat lectiva a alguns centres educatius. Connectem amb Granollers, allà hi tenim la Marta Vallès. Marta, bon dia.
13: Hola, bon dia, Carme. Doncs exactament, encara no a Granollers perquè ens hem quedat aturats amb una rotonda d'accés a la rotonda de la Torreta, perquè doncs aquí hi ha hagut molta acumulació d'aigua, ha plogut de manera torrencial, ha plogut moltíssim, com ja esteu informant, i estem en una rotonda on molta gent ens hem trobat que començava a pujar l'aigua i que el vehicle es començava a desplaçar i ens hem posat als costats, pujats a les parts més altes que hem trobat. Hi ha només un sol vehicle que ha quedat envoltat d'aigua, està colgat d'aigua, el tinc aquí davant, però no hi ha ningú a l'interior, ha pogut sortir. Un segon vehicle que està caigut amb un lateral a la riera i tampoc no hi ha ningú dins. Per tant, aquí ara ha desaparegut el perill que hi havia molta aigua, tota la rotonda plena, com una piscina, i ara doncs la mateixa riera l'ha anat engolint. Per tant, la gent està més tranquil·la, hi ha hagut nervis en un primer moment, i també aquí estem amb un pont de sota la C60, és la carretera que et porta des del Masnou en direcció a Granollers, i també veiem la C60 a la part de dalt del pont completament aturada perquè estan les carreteres molt anegades. Hem vingut des de Montornès, que és el municipi on ahir va morir un home a casa seva quan volia treure el vehicle del garatge i l'aigua ja no el va deixar sortir, i allà doncs, l'espectacle també era dantesc. Hi ha senyals de trànsit per tot arreu, canyes, troncs, les cases amb les portes esbotzades, amb caixes, muntanyes de caixes i de bosses a fora, suposem que del que van treure ahir, i avui quan hem marxat d'allà ja plovia de manera torrencial també a la zona de Montornès. Hem fet la carretera de Vall d'Oriol i també tota la carretera està plena de vessants, plena d'aigua. Ja era un risc fer aquesta carretera, però quan t'hi trobes l'has d'acabar o tirar endavant o tirar enrere. I el que hem fet és seguir fins aquí per accedir a Granollers, però ja de manera prudent, com la resta de vehicles, doncs ens hem aturat. Hi ha algun imprudent també, que fa un moment ha passat una moto que ha creuat la riera, que baixa molta força, i la gent aquí l'increpa perquè doncs, amb el que ja hem tingut i amb el resultat d'ahir, de dues persones mortes, doncs la gent aquí ara està molt més tranquil·la perquè ha baixat el volum d'aigua, i aquesta ara mateix és la situació aquí en aquest accés de Granollers. Ara acaben de créixer els bombers, entenem que ara que ja ha passat el perill aquí tampoc no són prioritat, i ara anem a veure els bombers què ens diuen de la situació com està.
14: Entesos, Marta, estarem pendents de tu. Gràcies, bon dia.
13: Bon dia.
14: I la situació del transport ferroviari tampoc és la més òptima, amb diferents afectacions i queixes per part dels usuaris de falta d'informació a primera hora. A l'estació de Sants de Barcelona hi tenim el Joan García. Joan, bon dia.
15: Bon dia, hi ha confusió a Sants perquè per pantalles s'anuncien trens que acaben no passant, sobretot de la R1. Això és el que els hi passa a molts usuaris que esperen i veuen que finalment el tren anunciat no passa i acaba saltant de la pantalla. Això és el que ens explicava aquesta usuària que intenta arribar a Badalona.
16: Sí, arribo tard a la feina.
15: A on vas?
16: Vaig a Can Ruti, a Badalona. Miren l'aplicació perquè donen informació diferent a la que està donant les pantalles i simplement esperar.
15: Els informadors no han aparegut fins a 6:45, això vol dir que la primera hora i quart ben bé de servei no hi havia ningú que informés de la situació de Rodalies aquí a l'estació de Sants, i quan els primers viatgers veien que no passaven els trens que s'anunciaven per pantalles, es creava un cert sentit d'indignació.
17: Ja el primer tren no ha arribat. M'he estat esperant a l'estació. Ara ens trobem amb aquesta situació, que tampoc el tren de la 58 tampoc arriba. Llavors tenim un problema, és que ni tan sols avisen. Perquè a mi si m'hagués avisat, jo hagués agafat una alternativa per al treball. I ara jo explico a l'empresa aquesta situació.
15: Hi ha una novetat respecte a la informació que va donar Renfe ahir a la mitjanit, i és que a la R1 els trens de la relació l'Hospitalet Arenys sí que circulen, ho fan desviats per Passeig de Gràcia, els de Mataró Blanes sí que es queden a Badalona i des d'allà s'ha d'enllaçar amb metro per entrar a Barcelona.
14: 8:45.
10: 3CAT Info.
14: Pendents també avui de Pedro Sánchez, que anunciarà a les 9 del matí d'aquí pocs minuts des de la Moncloa si avança les eleccions del 29 de novembre o si on encara ha recorregut a la legislatura. El president espanyol ha reflexionat sobre aquesta decisió durant tot el cap de setmana després del revés de divendres al Congrés, en què els vots de Junts, el PP i Vox van tombar els decrets d'habitatge. Sánchez ha meditat la seva decisió en converses intenses amb el seu entorn, especialment amb el seu nucli més estret. Divendres, des del Congrés, ja advertia Junts i el PP que podien tenir aviat l'examen de les urnes.
18: La història les juzgarà antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
14: Les últimes eleccions espanyoles al juliol del 2023 ja van ser anticipades. Sánchez sempre ha mantingut que vol exaurir la legislatura, que acaba aquest proper estiu, tot i que la derrota parlamentària de divendres ha dibuixat un moment que moltes veus del PSOE apunten que és òptim per anar a les urnes. Sortim a l'exterior, els Estats Units han retirat tots els avions bombarders que tenien a la base aèria de la RAF, les forces aèries britàniques a Fairport, a Anglaterra. Un comunicat del Pentàgon ha confirmat la sortida dels avions cap a les seves bases nord-americanes. Tot i que el nombre d'aparells no és públic, es calcula que n'hi havia una dotzena operant des del Regne Unit. No hi ha una explicació oficial sobre els motius de la retirada, però es produeix només una setmana després de la detenció de 6 persones acusades de preparar un atemptat amb explosius contra la base. En un primer moment es van detenir 5 joves britànics a prop de les instal·lacions militars i, posteriorment, un altre home amb doble nacionalitat britànica i iraniana per la seva suposada vinculació amb els fets. Tots els detinguts estan en llibertat sota fiança després d'haver comparegut davant els tribunals. I Alemanya amplia l'ajuda financera i militar a Ucraïna. El canceller alemany, Friedrich Merz, va fer ahir una visita sorpresa a la capital ucraïnesa amb una delegació d'empresaris del sector de defensa alemany. Entre el subministrament que rebrà Ucraïna, hi ha milers de míssils interceptors per la defensa antiaèria que el president del país, Volodymyr Zelensky, reclamava des de feia mesos. Durant la visita del canceller alemany aquí, Rússia va atacar un altre pont de la capital ucraïnesa i Merz ho va aprofitar per exigir el final de la guerra.
19: I avui, en un diumenge pacífic, les sirenes han sonat a Kiev. I només puc tornar a repetir des d'aquí. Senyor Putin, posi fi a aquesta guerra sense sentit. Estem preparats per parlar, per debatre com posar fi a aquesta guerra. Però aquests atacs bàrbars contra la població civil d'Ucraïna s'han d'acabar.
14: Dos dels vuit ponts que té Kiev han rebut atacs de drons russos els últims dies. Moscou ha reiterat aquest diumenge que continuaran bombardejant infraestructures ucraïneses després de les amenaces de Zelensky de continuar atacant refineries russes.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: A casa nostra, els Mossos han detingut dos homes, un de 18 i un altre de 43 anys, per la mort violenta d'una altra persona a Lleida. El cos el van trobar dissabte en un descampat a tocar d'un complex esportiu del barri de la Bordeta, Lleida, Alba Amor.
20: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís que una persona estava inconscient en un descampat a tocar del carrer Palauet, darrere d'un complex esportiu en un espai on hi malviuen persones, segons han explicat veïns de la zona. Al lloc dels fets hi van acudir diverses patrulles i dues unitats del sistema d'emergències mèdiques que van certificar la mort de la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació per acabar d'esclarir les circumstàncies de la mort.
14: Avui comencen els talls continuats al port de la Bonaigua per les obres de la 728 amb afectacions que poden arribar a les 5 hores i mitja ininterrompudes. Una situació que ha generat molt malestar entre els usuaris habituals de la carretera, que fa setmanes que reclamen saber amb antelació quan podran passar. Corresponsal del Pallars Sobirà, Pau Rovira.
21: Els treballs han de garantir l'estabilitat de la carretera després dels moviments del terreny i evitar que se'n produeixin de nous. El problema és que aquests nous horaris arriben després d'un mes de talls intermitents en què, segons els usuaris i els alcaldes del Pallars Sobirà, ha faltat informació concreta sobre les afectacions. Així doncs, a partir d'avui, de dilluns a dissabte, la carretera quedarà tancada entre 8:45 del matí i les 2 del migdia. Fora d'aquestes franges i els diumenges també es podrà circular amb pas alternatiu. Pere Ticó, alcalde d'Esterri d'Àneu i que havia demanat més franges d'obertura, explica que almenys han aconseguit que la via no es bloquegi tota la tarda, com inicialment estava previst.
22: La gent sap que quan hi va, o pot ser que tinc la sort de passar o estar a les 3:45 per passar-se. Però ara, clar, ara talla tot el matí fins a les 2:30 i l'únic que hem pogut aconseguir, ajudant també amb aquesta decisió de territori, és dir, escolta, deixem-nos el matí per treballar, però a la tarda intentem que pues, tota aquesta gent, treballadors de Baqueira, professors, no els pots fer tornar. És 8 de la tarda aquí a Esterri.
21: El calendari es mantindrà fins a la primavera, tot i que la Generalitat preveu revisar les afectacions quan comenci la temporada d'esquí per intentar reduir-ne l'impacte sobre la mobilitat i l'activitat econòmica.
23: Like you could fall and no one would hear. That's beautiful.
14: El temporal alta Festival d'Arts Escèniques de la Tardor de Girona aixeca el teló de la 35a edició amb Has 20, un muntatge poètic i internacional sobre el pas del temps. I Girona, Marta Vives.
24: La màgia s'ha fet a cobert del Teatre Municipal de Girona després que en les últimes hores molts esdeveniments culturals hagin estat suspesos a causa dels aiguats. Ha estat amb dos dels grans creadors internacionals del moment, l'artista de circ Martin Zimmermann i el coreògraf Sidilar Bicharkowi, amb una peça que és una mescla de circ, teatre i música en directe. El públic de l'estrena ho ha rebut així.
25: Molt impressionant, en realitat, molt sorprenent.
26: Déu-n'hi-do el que aguanten aquests artistes.
27: Jo he entès que estaven, rient de la gent que fan les coses sense sentir, no?
24: Una tragicomèdia divertida i tendra per a tots els públics que reflexiona sobre la por a quedar-se fora de joc, la fugacitat de l'èxit i l'envelliment artístic. Ho fa amb un joc escènic, estrany, poètic i expressiu que ens ha permès evadir-nos durant una hora i mitja i gaudir del bon saber fer d'aquests dos artistes internacionals que reivindiquen l'ofici i l'art en la maduresa. Marta Vives, Palmatí de Catalunya.
10: Rescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
2: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
10: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3Cat Info.
0: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius. 3:15 del matí. Obrim àrea de servei amb especial atenció avui al trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. Sí, molt pendents a un matí molt difícil a les carreteres. A aquesta hora encara es mantenen cues destacades a les principals carreteres de l'entorn de Barcelona, sobretot d'accés a la ciutat A2, B23, C32 Sud, C31, C16 i C58, també les dues rondes. I fora de l'àrea més propera a Barcelona, molta precaució sobretot a l'entorn de Granollers, del Vallès Oriental. Hi ha inundacions a la ronda que enllaça a la ciutat amb la Roca del Vallès, les Franqueses i Canovelles. També retencions a l'AP7 a Montmeló per la caiguda d'un arbre en sentit de sud, a la C60 d'Argentona a Mataró, a la C17 de la Garriga a Parets i a la C59 a Caldes de Montbui. Matí també molt complicat, us ho estem explicant, al transport públic. Recordem que hi ha diverses línies de rodalies on s'està prestant servei alternatiu per carretera.
10: El temps.
0: La crònica és del Jofre Genuer.
1: Es mantindran els ruixats i les tempestes al voltant de la costa central. Veiem que al llarg del matí n'hi ha de baixa, però amb avisos d'intensitat i, de fet, fins i tot puntualment algun avís de vigilància per aquesta possibilitat de més de 40 litres per metre quadrat a mitja hora. De fet, a Granollers ja s'han superat els 50 litres per metre quadrat. Són més puntuals, però encara amb intensitat notable, localment torrencials, aquestes pluges associades, doncs, a aquesta franja de precipitacions que des del mar s'han dirigit cap al litoral i al litoral de la costa central, sobretot, fins al camp de Tarragona, des del Tarragona fins a la selva aproximadament, i que la zona del Vallès s'han reforçat de manera molt puntual. D'anar de baix al llarg del matí, insistim, potser li costi, al migdia hauria d'haver una petita pausa, i a la tarda, amb variabilitat, veiem que poden formar-se alguns ruixats, doncs la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona. En principi, tot i que hi ha avisos d'intensitat de pluja, no haurien de tenir les característiques d'aquests darrers dies. Podem, fins i tot, al marge d'aquestes pluges, i avui amb unes temperatures que pugen una miqueta tan sols. Continuarem al llarg d'aquests propers dies, pendents del cel, amb nova possibilitat de ruixats, sobretot a partir de dimecres.
10: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. On posem el focus?
0: Doncs avui clarament, a part de les pluges, amb Pedro Sánchez, de la setmana política comença pendent del president espanyol, que ha d'aclarir si es decanta per avançar eleccions o per mantenir la legislatura. De moment està previst que comparegui a les 9 del matí, d'aquí a pocs minuts. Parlem amb el cap de política de Catalunya Ràdio, Raül Flores, bon dia.
5: Bon dia, Carme.
0: En quin moment estem?
5: Doncs estem pendents amb aquests 10 minuts per saber si Sánchez finalment avança eleccions. Hi ha una compareixença prevista a la Moncloa a les 9 en punt del matí. Aquí Sánchez ha d'aclarir una mica què ha conclòs durant aquest cap de setmana, després del revés al Congrés de divendres, en què Junts, PP i Vox van tombar el decret d'habitatge que protegia, entre altres coses, desnonaments i també prorrogava els lloguers. Sánchez ha reflexionat, és la paraula que ell ha utilitzat, durant tot el cap de setmana. Ho ha fet parlant amb dirigents del seu partit, del PSOE, i també amb el seu nucli de confiança més estret. I a les 9 hem de saber quina decisió ha pres. I aquí hi ha un dilema. Anem ja a eleccions? La data més probable és 29 de novembre, per això hauria de convocar a molt estirar demà dimarts, o bé la legislatura continua. Hi ha una opció una mica entremig, si és que avancem eleccions, però amb una data posterior a aquest 29 de novembre.
0: I abans prendre algunes decisions sobre habitatge.
5: Ah, exacte, potser, no? I aquí hi ha l'altra part de l'equació, si Sánchez rescata amb alguna fórmula aquest decret que va caure divendres al Congrés. Depèn com el rescati, podem arribar al punt que sigui la Diputació Permanent del Congrés qui acabi votant-lo. Què és la Diputació Permanent del Congrés? És aquell òrgan que funciona i que representa tots els grups parlamentaris entre legislatures. Però atenció, amb unes proporcions, en aquest cas, diferents a les que té el ple del Congrés. Sánchez tindria majoria suficient per validar aquests decrets sense necessitar els vots de Junts per Catalunya. Per tant, pot canviar alguna cosa, ho veurem, és un escenari encara molt llunyà, queden moltes pantalles pel mig, però aquest és una mica el croquis del que podem anar aclarint a partir de les 9 del matí. Haurem d'estar pendents, evidentment, també, de com supleten això els seus socis i també la resta de partits de l'art parlamentari.
0: I qui sap que Raül, a favor o en contra, poden decantar la balança per Sánchez?
5: A favor, aquí el que ha canviat és que temes més espinosos, més difícils de digerir pel PSOE i pel seu electorat, com per exemple la crisi a Ceuta que arrossega des de final de juliol, també tots els casos de corrupció i judicis pendents que envolten el nucli de Sánchez i del PSOE, aquí hi ha un tema que ha superat aquests altres, que és l'habitatge. Però clar, fa només una setmana i mitja que l'habitatge se situa com el primer problema. Per tant, a favor hi ha un marc molt més propici pel PSOE, sobretot per mobilitzar el propi electorat socialista. Hi ha moltes fonts del partit que diuen segurament no hi haurà un moment millor.
0: Hi ha molta activació de l'esquerra i del jovent.
5: Exacte, i sobretot ells ho confien també molt a la pressió als carrers. No? Hem vist com, especialment a Madrid, també a Barcelona, evidentment, però hi ha places plenes amb protestes. Hi ha hagut també diverses manifestacions, algunes d'elles molt nombroses. Per tant, sí que respiren que això els pot donar un impuls que fins ara no tenien. Què hi ha en contra? Que fins ara cap enquesta dona a Sánchez no només una victòria, sinó una possibilitat de sumar una majoria com la que té actualment. Per tant, que difícilment pronostiquen les enquestes, Sánchez podria revalidar el càrrec a la Moncloa. Segurament ha passat encara massa poc temps des de que l'habitatge ha irromput a l'agenda política com per calibrar si aquí ha canviat alguna cosa o no.
0: I per si això fos poc, el Tribunal Constitucional aplanarà l'aplicació de l'amnistia als líders del procés. Què és el que ha de passar exactament demà dimarts?
5: Demà és un dia important per l'amnistia, és un d'aquells dies marcats clarament en vermell. Demà el Tribunal Constitucional per primera vegada resoldrà a favor d'aplicar l'amnistia per malversació als dirigents de l'1 d'octubre. Què vol dir això? Doncs que hi haurà una sentència, en paraules del president del Constitucional, clara i concisa, a favor d'aplicar l'amnistia. Aquesta sentència, que en el cas de demà serà sobre els recursos d'empara dels exconsellers Jordi Turull i Dolors Bassa, ha d'arrossegar el Tribunal Constitucional per aplicar finalment una amnistia, una decisió que s'ha resistit a aplicar gairebé 2 anys. El Constitucional, fonts del Suprem, aclareixen que acataran tot allò que digui el Constitucional, fins i tot fonts properes del magistrat Llarena, que és l'instructor, diu que aixecarà immediatament l'ordre de detenció a Carles Puigdemont i, per tant, a partir de demà, amb unes sentències que ja sentaran doctrina, podem tenir una acceleració, veurem com de ràpida pot ser, no només de l'aplicació de l'amnistia, sinó que es donin totes les condicions perquè l'expresident Puigdemont pugui tornar a Catalunya amb garanties de no ser detingut. Clar, aquí la novetat és que tot això que ja ho hem anat respirant les últimes setmanes pot acabar coincidint, en pocs minuts sortirem de dubtes, amb una campanya electoral. No és poca cosa.
0: Arrencada potent de la setmana. Gràcies.
5: Molt potent.
0: Gràcies, Raül.
5: Gràcies, bon dia.
0: I ara fem una mirada al món. Sergi Roca, cap d'Internacional, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Al Brasil, abocat a una segona volta de les presidencials, ho hem estat explicant durant aquesta hora, i ara amb el retorn del bolsonarisme a l'horitzó.
4: I tant, perquè Flávio Bolsonaro, líder d'ultradreta i fill de l'expresident empresonat Jair Bolsonaro, ha capgirat les enquestes, ara que parlàvem d'enquestes, amb en Raül, i s'ha imposat en la primera volta amb un 47% dels vots. Lula da Silva amb un 45% tindrà, doncs, exactament 20 dies, per convèncer els brasilers que ha de continuar sent el president. Els experts, però, pronostiquen que no ho tindrà gens fàcil i que, per tant, el bolsonarisme, com deies, i, per tant, un nou aliat de Trump, no ho oblidem, a l'Amèrica del Sud, pot tornar al poder 4 anys després, 25 d'octubre, segona volta.
0: I una altra previsió interessant per demà té a veure amb el camí cap a l'ampliació de la Unió Europea?
4: Sí, estava previst que fos dies enrere, però finalment demà la Comissió Europea actualitza per primer cop en més de 2 anys els progressos fets per Ucraïna, Moldàvia i els països balcànics que aspiren a entrar a la Unió Europea. Serà demà al migdia amb von der Leyen.
0: Ara bé, a nivell d'efemèrides, molt lligades a l'actualitat, aquesta setmana n'hi ha dues que estan relacionades amb Gaza i amb Israel.
4: Sí, perquè dimecres és 7 d'octubre, farà 3 anys, per tant, dels atacs de Hamas que va matar més de 1.200 persones a Israel i que van desembocar immediatament en aquesta ofensiva israeliana contra els territoris palestins. Però és que 3 dies després, dissabte 10 d'octubre, farà un any de l'alto al foc impulsat per Trump i que ni molt menys ha acabat amb la violència a la Franja de Gaza, però si més no sí que ha frenat, diguem-ho així, les xifres de dobles dígits de mort que us explicàvem aquí cada dia fa un any enrere. Això sí, els palestins van perdent territori darrere l'anomenada línia groga controlada pels israelians.
0: Divendres tenim una cita anual que lliguem moltíssim amb el que estaves explicant ara. Sabrem el Premi Nobel de la Pau 2026.
4: Sí, a les 11 del matí, anunci del Comitè del Nobel d'Oslo. L'any passat, fent memòria, va ser per Maria Corina Machado, Venezuela, que per cert, un any després, continua sense poder tornar al seu país, malgrat que el que va passar mesos després amb el segrest de Maduro per part dels Estats Units.
0: I hem començat amb unes eleccions des del Brasil, doncs acabem amb unes altres també a l'altra banda de l'oceà, que és el Quebec.
4: Sí, perquè avui prop de 6 milions i mig de ciutadans del Quebec estan cridats a les urnes en unes eleccions que apunten a un canvi de govern en aquest territori canadenc. L'independentista partit quebequès es perfila com a guanyador, mentre que el partit que ha governat els últims 8 anys, Futur Quebec, s'estavellaria, segons les enquestes.
0: Estarem pendents, Sergi Roca. Gràcies, bon dia.
4: Bon dia.
0: Esports. Montse Raya, bon dia.
6: Hola, bon dia. Golejada del Barça-Madrid 7-0 a la Lliga Femenina de Futbol davant 40.000 espectadors a l'Spotify Camp Nou i amb 4 gols de Clàudia Pina i un de Graham, un de Pallor i un de Sidney. Al descans, el marcador ja era de 5-0. La gran protagonista del partit va ser Clàudia Pina.
7: No me lo esperaba ni yo, pero bueno, muy feliz, día que nunca olvidaré. Y nada, a seguir así.
6: I una de les capitanes de Barça, Aitana Bonmatí, es queixa perquè la Lliga F diu que hauria de ser més competitiva.
7: Bueno, pregunteu-li a ells, no? I a elles. Crec que aquesta resposta no em toca a mi, però bé, sí que ens agradaria que no només al Madrid, tots els equips, perquè joder, nosaltres ens ho passem molt bé aquí, 7-0, però el que volem és competir i crec que a tothom agradaria veure una lliga competitiva, però bueno, no és la primera vegada que m'escolteu dir aquestes paraules i per molt que parlo tampoc canvia res, que cadascú faci responsable dels canvis que pot fer.
6: Sisena victòria en 6 partits de les blaugranes, que ja són a 5 punts de Madrid, que és segon a la classificació. També a la Lliga EFA, l'Espanyol a 7è i a Badalona avui amb 8è, tots dos amb 8 punts.
8: 3CAT Info.
6: A segona divisió, empats del Sabadell i del Girona. Els gironins van empatar 0 davant a Mallorca. Sentim l'entrenador Quique Álvarez.
9: La justícia al futbol molt relativa i el de satisfet hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que bueno, defensivament és fort, sap defensar amb pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet.
6: També empat a 0 del Sabadell davant l'Andorra. Ara sentim Ferran Costa, tècnic arlequinat.
11: Penso que avui l'únic que ens ha faltat és el gol, que hem tingut situacions per fer-lo, però que el partit que hem fet ens defineix com a equip.
6: A la classificació del Girona és quart amb 14 punts, el Sabadell 7è amb 13. El Lleida, club de futbol, està estrenant ahir en l'última categoria, la quarta catalana, amb una victòria al camp del Sunyer, un camp de terra per 2-5. I a la Lliga de les Nacions de Futbol, Xavi Hernández amb els Països Baixos va guanyar 2-1 Sèrbia, empat a 0 entre Grècia i Alemanya. Portugal va guanyar Noruega 2-1 amb gol de Cancelo. Avui França, Bèlgica i Itàlia, Turquia, 3:15 del vespre. Encara en futbol, aquest migdia a la 1, sorteig de la primera eliminatòria de la Copa del Rei masculina i entren tots els equips de primera, excepte els 4 que jugaran la Supercopa, Barça-Madrid, Atlètic de Madrid i Real Societat. I a la tarda, sorteig de la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina de Futbol i entren el Badalona Women i l'Espanyol.
8: 3CAT Info.
6: Cop d'autoritat de Marc Márquez al Mundial de Motociclisme al Tro de Cervera, guanya el Gran Premi del Japó al davant de Jorge Martín i se situa només 2 punts al pilot madrileny a la general del Mundial. Márquez en parla en declaracions a Dazón.
12: Mi objetivo era liderar lo antes posible la carrera, no he podido en esa primera vuelta porque ya enseñé las cartas de ayer y hoy se las han aprendido. Y he tenido que forzar mucho, arriesgar mucho esas vueltas para adelantarle y una vez adelantado quería controlar el ritmo de la carrera que yo quisiera. Evidentemente cuando se acercaba 07-06 apretaba un poquito más, pero jugando con ese pequeño margen a ritmo de récord, como tú dices.
0: A la Lliga de Bàsquet, jornada nefasta per als equips catalans. Van perdre tots. Derrota del Barça a Múrcia, 194, del Girona a la pista del Baskonia, 118 a 78, i del Lleida amb el Burgos i el Manresa amb el Breogán. Gràcies, Montse. A partir d'aquesta hora, a les 9, antena conjunta amb el Matí de Catalunya Ràdio de Ricard Ostrell per seguir la intervenció de Pedro Sánchez i, per descomptat, tota la informació derivada de les pluges i les afectacions que està tenint el nostre país. Per tant, 9 del matí, compareixença de Pedro Sánchez per desvetllar què farà amb les eleccions i seguiment de tota la situació que està portant les pluges, les que va portar i les que porta aquesta.
8: També la Garra. Tempera de Ribes, 45 litres per metre quadrat. I aquesta crescuda que comentaves fa un moment del riu Tenes ha arribat als 136 metres cúbics per segon. S'ha estabilitzat els últims minuts, és a dir, ja no creix més. Hem de tenir en compte que aquesta crescuda ha passat en una hora. És a dir, en una hora ha passat de pràcticament no portar res d'aigua, a un metre cúbic per segon, a 136. Això vol dir que ara porta més aigua que el riu Ebre, en aquests moments. Llavors, les tempestes continuen descarregant a molts llocs del litoral i prelitoral central, especialment. Al sud de la Costa Brava, arriben al nord de la Costa Daurada, les més intenses en aquests moments descarreguen sobre el barcelonès, sud del Maresme, el Vallès Oriental continua plovent amb molta força, i també hi ha nuclis de precipitació intensos, potencials, entre el Baix Llobregat, Garraf i Baix Penedès. Això continuarà així durant tot el matí.
13: Però, Eloi, deixem posar l'accent en el que deia també un oient, no?, de per què no s'han arribat a enviar alertes abans. Revisant els models de probabilitat que hi havia, l'escenari que ha passat, quina probabilitat tenia?
8: Mira, ara estava revisant precisament aquests models, eh? Llavors, ens sortia que la probabilitat que caiguessin més de 20 litres per metre quadrat en alguns punts del prelitoral era d'un 5%. És a dir, sí que preveien pluges de 10 litres o més. Això, la probabilitat era una mica més alta. Però que arribés a passar aquests 20 litres, la probabilitat era molt, molt baixa. I fins i tot en els escenaris extrems, és a dir, quan es fan models meteorològics, normalment es fan petites variacions de les condicions inicials per veure cap a on evoluciona això. Doncs si agafem la variació que dona un escenari més extrem, pronosticava aquest matí pluges de 20-30 litres per metre quadrat. En cap cas, aquest és 90.
13: Eloi, t'has d'interrompre.
8: L'últim episodi...
13: Sí.
8: Perdona.
13: No, digues, feu-me, sisplau.
8: No, l'últim episodi, el d'aquest cap de setmana, quan vèiem els màxims de precipitació que podien arribar a caure, vèiem 200-300 litres.
13: Per tant, gràcies, Eloi. T'has de deixar, perquè està sortint ara mateix el president del govern espanyol, que compareix. Sentim-lo.
15: Decidieron volver a apostar por un gobierno de coalición progresista. Lo hicieron para que España siguiera avanzando por la senda de la transformación, de la ambición y la justicia social que ha venido recorriendo desde el año 2018. Lograrlo no ha sido fácil. En esta legislatura nos ha tocado gestionar emergencias inéditas, navegar una coyuntura internacional muy difícil, marcada por decisiones unilaterales como las tensiones comerciales, las crisis energéticas y el regreso de las guerras en Europa y en Oriente Medio. Hemos tenido que trabajar también con un Congreso muy bronco, en el que absurdamente muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer. Hemos tenido también que batirnos contra élites económicas y sociales muy poderosas que no se presentan a las elecciones, pero que quieren continuar controlando nuestro país. Y hemos también tenido que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática. Una oposición sin ningún sentido de Estado, que no ha parado de cuestionar hasta incluso la legitimidad de nuestro sistema electoral, de bloquear medidas y votar en contra de políticas que eran buenas para el país, y de usar su poder autonómico y municipal para boicotear políticas buenas para la gente de a pie. Nosotros, a este respecto, simplemente quisiera recordar que hemos transferido a esos gobiernos autonómicos más recursos que nunca para que invirtieran en sanidad, en educación, para que construyeran vivienda. Y ellos han comprado áticos y han privatizado hospitales. Aún así, y a pesar de todas estas dificultades y también hostilidades, el gobierno de coalición progresista no ha dejado de trabajar, y con él España no ha dejado de avanzar. A lo largo de estos tres años, España se ha convertido en la economía que más crece y que más empleo crea de toda la Unión Europea. El poder adquisitivo de nuestros ciudadanos y ciudadanas ha aumentado en triple que grandes economías europeas como la francesa o la alemana. Y nuestros niveles de desigualdad y pobreza, que continúan siendo altos, han caído al mínimo desde que existe serie histórica que la registra. En definitiva, con esfuerzo y con diálogo, hemos logrado ampliar becas, los permisos de maternidad y paternidad, las ayudas al Sistema Nacional de Dependencia y la cartera del servicio del Sistema Nacional de Salud. Y también hemos puesto en marcha una modernización profunda de nuestra industria a través de la culminación de los fondos europeos, de los fondos llamados Next Generation. Hemos acelerado uno de los principales problemas que tenía nuestro país, y era el escaso desarrollo de la transformación energética y, por tanto, la transición ecológica, hasta lograr que más de la mitad de nuestra energía procediera de fuentes renovables. Y también hemos aprobado medidas valientes para impulsar el derecho constitucional al acceso a la vivienda. Y nos hemos negado a sacrificar nuestro estado del bienestar en el altar del 5%. En definitiva, hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para defender el interés de los españoles y de las españolas, y al mismo tiempo, y en la medida de nuestras posibilidades, nos hemos esforzado por construir un mejor mundo para nuestros compatriotas y también para el resto de la humanidad, apoyando a Ucrania, a la Unión Europea y a las Naciones Unidas en sus momentos más oscuros, denunciando a genocidas cuando otros callaban, combatiendo a los tiranos, a los tecnooligarcas y también a los especuladores que quieren destruir el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas para agrandar sus bolsillos, duplicando nuestra ayuda a la cooperación internacional mientras otros presumían de recortarla con su motosierra o en ese altar militar del 5% del Producto Interior Bruto. En definitiva, todo eso ha hecho de nuestro país, ha convertido a España en un referente mundial de paz, de feminismo y de prosperidad. Y nos ha permitido cosechar los mejores resultados económicos, sociales y medioambientales que ha tenido un gobierno democrático en nuestro país. Los mejores. Y esto no es una exageración, tampoco es una opinión. Es un hecho, es un dato contrastable que ha sido posible gracias a la entrega de millones de trabajadores y trabajadoras, de también trabajadores autónomos, por supuesto, de los empresarios y empresarias de nuestro país. También ha sido posible a la generosidad de otras fuerzas parlamentarias, a las cuales quiero agradecérselo en primera persona, que han sabido ver más allá de sus diferencias para construir acuerdos en beneficio de la mayoría social. Y ha sido posible también gracias a esa mayoría social que ha sacado lo mejor de sí misma en cada una de las crisis que hemos tenido que abordar. Sé también que en parte de esa mayoría social hoy hay insatisfacción. Sé que les indigna ver cómo sus intereses, los intereses de la gente de a pie, son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos. Sé también que nosotros mismos hemos cometido errores y no hemos logrado hacer todo lo que nos habíamos propuesto. Es verdad también que aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda. Pero lo cierto es que para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad, debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley.
13: Acaba de anunciar que convoca eleccions anticipades el 29 de novembre.
15: Es momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país. Ahora depende de vosotros y de vosotras. Basta examinar el horizonte para entender que el mundo se asoma a una época muy compleja, de transformación, de transición. una época de mucha tensión, de emergencia climática, de cambios sociales, también tecnológicos con la inteligencia artificial, muy disruptivos. Una época, por tanto, de grandes peligros, pero también, si sabemos aprovecharla, de grandes oportunidades. Los españoles y españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella y también qué papel queréis que España juegue en ella. Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental. Si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando. Si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social, o preferís entregaros o entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada y cuyo único objetivo es derogar y recortar los derechos y las libertades que hemos venido construyendo durante estos últimos 8 años para beneficiar a los de siempre, a una minoría privilegiada. Yo confío en mis compatriotas porque sé que sois un pueblo valiente y solidario, que se crece ante los desafíos y que no tenéis reparo en ser los únicos o los primeros en moveros para estar en el lado correcto de la historia. Por eso, vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar para merecernos vuestra confianza, para ilusionar y para volver a ganar. Muchas gracias.
13: Doncs són les paraules de compareixença del president espanyol, ara mateix en directe a Catalunya Ràdio. Eleccions anticipades a Espanya. Pedro Sánchez, que havia anunciat que hauria eleccions l'any vinent, les avança el 29 de novembre, i ho fa dissolent les Corts, és el protocol que cal, ja ho ha comunicat ahir el cap d'Estat, i ho fa, diu, en un moment de cruïlla en què cal ser més. Pedro Sánchez convoca eleccions, diu, depèn de vosaltres. El món s'acosta a una època de grans perills, però també de grans oportunitats. Haureu de decidir, diu, a la ciutadania, quin paper voleu jugar. A aquesta hora saludem a Sara González. Bon dia, Sara, com estàs?
16: Molt bon dia.
13: Aitor Arriaga, bon dia.
17: Què tal, bon dia.
13: Toni Bolaño, bon dia.
18: Molt bon dia.
13: I Pau Llong, bon dia.
19: Bon dia, Martí.
13: Valoració ràpida de la convocatòria d'eleccions. Avui, en aquest especial que farem al matí de Catalunya Ràdio, parlarem de totes les claus del que té per davant Pedro Sánchez. Parlem també amb el portaveu de la protesta que hi ha d'habitatge del sindicat de llogateres, perquè és un dels elements clau també per entendre aquestes eleccions. Parlem també amb el secretari general de UGT, Josep Maria Álvarez, i ens acompanyarà també Míriam Nogueras, portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, que és una de les causes que ha provocat aquest avançament electoral. Sara González, valoració.
16: Bé, és una jugada arriscada, com totes les que ha pres Sánchez en els últims anys, i dic arriscada perquè la gent que està protestant al carrer no està demanant Pedro Sánchez eleccions, sinó està demanant una solució per la crisi de l'habitatge, i després perquè té totes les enquestes en aquests moments en contra. Probablement si el president ha decidit convocar ara és perquè hi havia un pro, i és l'únic moment on ha tingut un pro, que és tenir un relat de campanya, i ell l'ha dibuixat molt bé, no? O democràcia o autoritarisme, és un marc en el que s'hi sent més còmode que no pas en altres que tenia anteriorment, com la qüestió de la crisi de Ceuta, i per tant ara veurem també com es reposicionen la resta d'actors, que recordem, molts d'ells no tenen encara un candidat.
13: Aitor?
17: Sí, jo he vist un Pedro Sánchez que igual que el 23J, doncs aquella convocatòria anticipada d'eleccions, allà sí que ens va agafar per sorpresa. Aquesta vegada no ens ha agafat per sorpresa. Presenta les eleccions amb el mateix marc mental del 23J. Vull recordar que les enquestes aleshores també donaven a PP i Vox una majoria absoluta bastant folgada. Finalment es va produir doncs el resultat que tots coneixem, i després també m'ha agradat que digués lo de hemos cometido errores y no hemos tenido tiempo. Però clar, és que Pedro Sánchez també té una hemeroteca important, i en el seu dia va dir con el PSOE no habrá más desahucios.
13: Toni.
18: Bueno, el decret de Mari Carmen no és la purga Benito, o sigui, no se solventaven les coses, però sobre el plàstic es donaven passos. I contestant a l'Aitor ja per provocar, Junts per Catalunya no ha fet absolutament res per l'habitatge. Però jo crec que avui l'eslògan del president Sánchez és qui pugui votar, que voti. O sigui, ha fet l'escenari sobre l'habitatge, bàsicament, i o ells o nosaltres, o retrocedir o avançar, de tal manera que, diguem-ne, passa pàgina, o intentarà passar pàgina del pitjor tema que que arrossega l'esquerra, que és la immigració. Per cert, una immigració que aquests dies hem vist que és a favor, perquè si vol crear 600.000 llocs de treball per construir no sé quants milions d'habitatges, o són immigrants o no n'hi ha.
14: Paula. Bé, jo crec que el PSOE i Pedro Sánchez en particular demostra que no està interessat en solucionar la qüestió de l'habitatge, sinó que està interessat en anar a eleccions a les millors condicions. El PSOE i Pedro Sánchez no tenen cap dada que doni una majoria millor de la que té. Aquest argument de que necessita disposar de més majoria de la que té, segons totes les enquestes, a no ser que hi hagi una transformació enorme en aquests dos mesos que venen, doncs sembla que no hi serà. Per tant, això el que demostra en el fons és que la voluntat de solucionar aquest problema no hi és. Jo crec que aquests dos mesos se li poden fer molt llargs, donant que el PSOE és el PSOE també de la llei de desnonaments express, és el PSOE de les socimis, és el PSOE que va rebutjar la compra d'habitatge no residents. És a dir, la idea de que li serà fàcil capitalitzar la lluita que ara mateix està ocupant bona part dels carrers de l'Estat, doncs és una mica estranya i li costarà fer-ho. Però sobretot això, no? En un moment en el que hagués pogut seure a la taula i aprofitar les contradiccions de Junts, que ara s'han posat aquesta vestidura progressista i que sembla que estan molt preocupats també pels grans fons i pels lloguers d'habitacions i lloguers de temporada, sobretot i que Junts també hi van votar en contra, el PSOE hagués pogut asseure Junts i treure un bon reial decret, doncs prefereix prioritzar els seus interessos electorals i de mantenir la cadira, que no pas transformar legislativament el Congrés dels Diputats i la majoria parlamentària.
13: Aquesta és la primera valoració dels nostres egoistes. De seguida podreu analitzar, perquè avui farem un especial per analitzar tot plegat, però abans també estem pendents d'aquest temporal. Eloi Cordomí, ara mateix afecta el litoral també de Catalunya?
8: Sí, amb tempestes molt fortes. De fet, hi ha una gran tempesta sobre el mar que té un desenvolupament vertical que en alguns punts arriba als 20 quilòmetres d'altura. Això vol dir que l'aigua precipitable és molt elevada, pot caure molta pluja, i hi ha grans nuclis de precipitació ara mateix sobre el mar que apunten cap al Barcelonès, Baix Llobregat i altra vegada probablement Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental, on ja està plovent amb ganes. Les pluges també arriben al sud de la Costa Brava i al nord de la Costa Daurada, així que molta precaució amb aquest gran sistema convectiu una altra vegada que s'ha format sobre el Mediterrani, que està dirigint-se cap a la costa mediterrània.
13: Aquesta és la fotografia del temporal ara mateix. Clàudia Serra, i a les carreteres, quin és l'estat de la situació?
3: Doncs situació molt complicada, perquè aquestes pluges el que fan és provocar retencions en punts que habitualment a aquesta hora ja n'hi ha, però que avui el trànsit encara és més complicat, sobretot a l'entorn de Barcelona. D'accés cap a la ciutat hi ha cues a la 2, a la B23, a la C32 Sud, a la C31, també a la C16, a la C58 i a la ronda litoral i a la ronda de dalt. Fora de l'àrea més propera a Barcelona, molt pendent sobretot de Vallès Oriental i Maresme, on la pluja ha provocat noves incidències. Hi ha noves inundacions a la ronda de Granollers, que enllaça amb la Roca, amb les Franqueses i Canovelles. També retencions a l'AP7 de la Roca a Montmeló per la caiguda d'un arbre en sentit sud, a la C17 de la Garriga Parets, també per caigudes d'arbres, i a la C60 d'Argentona a la Roca del Vallès.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
20: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona, FIA WEC 6 hores de Barcelona, des de 30 euros a circuitcat.com.
21: Informació al

0: Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
2: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
1: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
2: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
4: Estàs conegut. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes. Peugeot.
5: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Recordes el teu primer Corsa?
7: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al cine? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a Opel.es.
8: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
9: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la periodista del periòdico Sara González, el politòleg i director de comunicació Aitor Arriaga, el periodista Toni Bolaño i l'economista Pau Llom.
11: Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
12: 10 minuts, serà 9:45, som al Matí de Catalunya Ràdio en aquest especial informatiu, seguint les pluges i les afectacions de les carreteres, però també valorant aquest anunci del president del govern espanyol d'avançament electoral amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llom. Pedro Sánchez, que avança les eleccions generals el 29 de novembre, això vol dir que posa fi a aquesta legislatura després de la derrota dels decrets d'habitatge i també de les multitudinàries mobilitzacions que hi ha des de dissabte en pràcticament molts punts importants del país. Unes urnes que s'obriran el 29 de novembre, i atenció perquè ara també s'obren nous escenaris. I, per exemple, formacions com Aliança Catalana, ara ho explicarem, es podrien plantejar anar a aquestes eleccions generals. Hi ha divisió interna a Aliança, ara ho explicarem en detall, però tindrien temps fins al 26 d'octubre si volguessin presentar candidatura. Un escenari incert que també preocupa ara mateix Junts, Sara, perquè Junts està molt preocupada pel que diuen les enquestes darreres.
13: Sí, però és veritat, sí, o sigui, aquest darrer cap de setmana hi ha hagut una enquesta que evidentment no només preocupa a Junts, sinó que també preocupa al Partit Socialista, tot i que és veritat que consideraven, o això deien, que estava una mica sobreestimat el resultat d'Aliança. I de fet, el CEO, veurem a l'octubre com surt un CEO, la tendència d'Aliança era a l'alça, però començant una frenada, igual que hi havia certa frenada de Vox. Però bé, al final les enquestes són tendències i és veritat que el creixement d'Aliança és brutal. Deies ara sobre la possibilitat de presentar-se a les eleccions generals. És veritat que hi ha dirigents dins d'Aliança que en són partidaris, però pel que sabem, la que no és partidària és la pròpia Sílvia Orriols, que de fet va arribar a amenaçar amb muntar un partit nou i deixar Aliança si es decidia presentar-se a les generals, entre altres coses perquè es trenca el relat, no? És un partit que el que vol és la independència de Catalunya per sobre de tot.
12: Ara ho explicarem també en detall del que hem pogut saber, perquè hi ha també novetats al respecte.
13: Dijous, quan parlàvem amb dirigents de Junts sobre què pensaven fer, no s'havia reunit encara l'executiva per decidir el vot dels decrets, però no veien amb mals ulls anar a unes eleccions, tenint present que compten que Aliança Catalana no es presentarà en aquestes eleccions, almenys ara aquest és l'escenari, i que comptaven que Carles Puigdemont, a partir de demà, doncs pot ser que pugui tornar. A mi se m'obren uns quants dubtes. El Suprem farà algun moviment per retirar l'ordre de detenció amb una que

0: campanya electoral ja activa, hi ha unes eleccions ja convocades.
1: El Suprem, no? El Suprem podria dir, com que estem en període electoral, no aplico això fins que passi al període electoral per no interferir en unes eleccions, que seria perenni, perquè estaria negant un dret polític a una persona. Però, vaja,
0: bé, però res em sorprendrà. Clar, la creativitat del Suprem no la subestimarem, no? Però ara és veritat que hi ha un argument de pes al qual es pot acollir per no fer aquest moviment. Clar, per Junts no és el mateix fer aquesta campanya electoral amb Carles Puigdemont aquí que en Carles Puigdemont encara sense poder tornar. Com no seria el mateix, potser, decidir fins i tot que Carles Puigdemont es presenta com a candidat, si realment se li aplica l'amnistia. Però a mi és un interrogant que ara se m'obre. Quin és l'impacte sobre l'amnistia? I a més, amb la paradoxa de que Junts va fer possible aquesta investidura de Sánchez i aquesta legislatura amb el catalitzador de l'amnistia i al mateix temps, d'alguna manera, ha contribuït a fer-la caure sense que Carles Puigdemont hagi pogut tornar encara.
1: Atenció i precaució el que està passant amb les pluges. Ara ho actualitzarem, però hi ha situació també complexa a Granollers i també situació complexa del trànsit. Per tant, molta precaució a les carreteres i intenteu evitar desplaçaments si no són necessaris. Tània Tàpia, des de Madrid, quin és el run-run ara mateix després d'aquest anunci electoral?
2: Doncs era pràcticament un secret que tots estàvem comentant tot el cap de setmana, perquè hi ha hagut molta pressió de l'entorn de Pedro Sánchez, també del partit, perquè convoqués. Deien que no hi hauria una oportunitat millor. Si voleu, recuperem els moments de com ha expressat ja aquest avançament electoral amb un discurs molt ideològic. Ha dit que és l'oportunitat de tenir un congrés amb una majoria més àmplia que els permeti fer més coses. Han reconegut errors, ha dit que no han fet prou, per exemple, en habitatge, i per això demana anar a les urnes el 29 de novembre per doblegar, entre altres, les elites.
3: Que para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España.
2: En un missatge, l'hem sentit en directe, on ha guardat el titular per al final, aquest avançament el 29 de novembre. Ja li ha dit en el rei, també reunirà aquest matí el Consell de Ministres per deliberar prèviament, obliga la Constitució a fer-ho així, i on ja directament ha interpel·lat a la gent, diu que són unes eleccions per situar-se al costat correcte de la història.
3: Los españoles y españolas tenéis que decidir si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental. Si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando.
2: Serà matí de reaccions. A les 10 del matí surt Alberto Núñez Feijóo a la seu del PP a Gènova. També roda de premsa de l'espai a l'esquerra del PSOE. El 17 d'octubre serà el moment de llançar el que han anomenat com a front ampli. Llavors dirà qui és el candidat. Reacció també de molts ministres a les xarxes. Diuen que estan a punts, la juguen totes el 29 de novembre.
1: Estarem pendents de la compareixença de Feijóo. Gràcies, Tània. I estem també pendents del que està passant ara mateix a Granollers. Atenció, perquè Protecció Civil està a punt de llançar un nou avís, una nova alerta, un nou S-alert per risc de desbordament de rius i rieres al Vallès Oriental. Demana confinació a la població, que es protegeixi a l'interior d'edificis i que si arriba l'aigua, doncs recordar que s'ha de pujar a planta superior dels edificis. Cal evitar soterranis i zones baixes. I en cas de perill, recordeu que podeu contactar el 112. Eloi Cordoní, quina és la situació ara mateix?
4: Hi ha un nou avís també de vigilància de 90 litres en 3 hores al Vallès Oriental, en nivell vermell, a la Selva, al Maresme, en nivell taronja, i tot el litoral i prelitoral amb avís per intensitat de pluja de 40 litres en mitja hora. En aquests moments, el riu Tenes ha baixat una mica de nivell, havia arribat a 136 metres cúbics per segon, més que el que porta el riu Ebre, i ara mateix està a 108 metres cúbics per segon. Tot i això, la crescuda sí que s'està notant aigües avall, per exemple, a tot el sector del Besòs, on ja arriba pràcticament els 100 metres cúbics per segon. Les tempestes són molt fortes. Hi ha un gran sistema de tempestes format davant de la costa de Barcelona que apunta cap al litoral. De fet, hi ha tempestes molt fortes que molt probablement, en pròxims minuts, afectaran Baix Llobregat i Barcelonès, amb aiguats torrencials d'altra vegada, a més de totes les pluges intenses que cauen, per exemple, al Baix Penedès, al Garraf, també en punts del Vallès Oriental i Occidental, Maresme i comarques de la Selva. Això es mantindrà així durant tot el matí i hem de seguir l'evolució de cara a la tarda, perquè el pronòstic és molt incert. Això que està passant ara no ho veiem de cap manera i cal veure si la previsió és que les pugui allargar també més hores avançades.
1: Per ser que el president de l'Estat suspèn agenda ara mateix per seguir l'evolució d'aquests aiguats i anirà també la reunió del Centre de Coordinació Operativa de les 11, un temporal que està afectant a Granollers. Nosaltres estem a punt d'entrar ja a Granollers per explicar també de primera mà el que està passant. Està passant i està afectant, per exemple, també hospitals i també, atenció, perquè per la pluja també hi ha moltes afectacions a les carreteres, Clàudia Serra.
5: Sí, us ho estem explicant durant tot el matí. És de circulació molt complicada i, de fet, aquesta hora el consell seria intentar no agafar el cotxe si no és imprescindible, perquè el col·lapse és força important a l'entorn de Barcelona, d'accés a la ciutat, carreteres com la 2, la B23, la C32 Sud, la C31, la C16, la C58 i les rondes acumulen retencions importants, molt pendents sobretot d'aquest entorn, d'aquesta zona de Vallès Oriental, sobretot l'entorn de la seva capital, de Granollers, perquè les pluges han provocat noves inundacions a la ronda que enllaça amb la Roca, amb les Franqueses i amb Canovelles, amb carrers de l'interior de la ciutat. I també hi ha retencions en vies principals com la P7 de la Roca a Montmeló en sentit sud per la caiguda d'un arbre, a la C17 de la Garriga a Parets del Vallès també per caigudes d'arbres, i encara s'arrosseguen cues també a la C60 d'Argentona a la Roca del Vallès i a la C59 a l'alçada de Caldes de Montbui.
1: Doncs aquesta és la situació per arribar al punt de 2:15 del matí. Ho estem explicant a Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Situació complexa, nosaltres ara mateix a la P7, en direcció a Barcelona, aturats ja, i en una situació en què veiem que no plou massa, en el punt on ens trobem, estem a uns pocs quilòmetres del que seria el desviament cap a Granollers, i anirem intentant explicar minut a minut el que vagi passant, però hi ha molta gent que ens escriu que diu que porta una hora a la carretera, per exemple, Barbera, Gardadeu, Granollers, com a Juliana Canet, que li donem molts ànims des d'aquí, i també altres oients que ens truquen al telèfon del directe 93201-7474. Si voleu compartir amb nosaltres el que esteu vivint, línies obertes per escoltar-vos, al 93201-7474. De seguida ampliarem la previsió del temps i la del trànsit, també avui en directe en aquest programa especial que estem fent, el dia en què Pedro Sánchez també ha anunciat que avança eleccions. Ho estem comentant amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Paulo. Toni, on veus la jugada de Pedro Sánchez?
6: Bueno, jo crec que és una jugada de que és ara o mai. O sigui, en aquests moments l'aturada dels decrets amb tota la tensió social que hi ha, el PSOE no s'ho podia permetre. O sigui, el Pau ara deia no té ganes de solventar l'habitatge sinó de solventar la legislatura. Home, és que a l'altre costat no hi ha res, perquè PP, Vox i Junts estan en una altra fira. I aquí el president Sánchez tira endavant. Jo el que sí que puc anunciar és que jo crec que avui no, que avui el Consell de Ministres és només extraordinari per aprovar la convocatòria, però demà que hi haurà govern...
1: Se'n sona ara mateix l'avís de protecció civil amb risc de desbordament, com vam, de les Rieres del Vallès Oriental.
6: Llavors, el que faran demà segurament en el Consell de Ministres ordinari és l'aprovació un altre cop dels dos decrets. Dels dos, insisteixo, dels dos. I què faran en aquests dos decrets? Aniran a la Diputació Permanent, perquè les Corts ja estaran dissoltes, a la qual cosa Junts no té presència a la Diputació Permanent i s'aprovaran els dos decrets.
7: En té un.
6: Bueno, sí, però no és clau. No, bueno, això, sí.
7: Per rigor, que no tornin a... rigor com en el Reial Decret.
6: Sí, és veritat, el rigor per donar suport als... a les grans forquilles, els grans tenedors.
7: El rigor.
6: És on s'han descobert tots els mails que havia rebut Junts, dient que mira el que han rebut aquí tota la gent que ens dona suport.
7: No t'ho han rebut la Mari Carme, però sí de la Francisca.
6: La intel·ligència artificial és una mica complicat.
1: I quina trucada va entrar? Toni, un moment. Deixa't recordar que la Diputació Permanent és com una congrés de guàrdia,
6: on
1: hi ha menys diputats. I aquí els càlculs sí que hi ha majoria d'esquerres, per això el que deies que s'aprovaria...
6: S'aprovaran els dos i jo crec que això serà, diguem-ne, la bandera. Jo crec que el més important que avui ha fet el Pedro Sánchez, davant d'unes enquestes horribles, és posar en valor una altra discussió, que és tornar enrere o tornar endavant. Però l'habitatge, com deia el ministre Agustín Duy l'altre dia, convertit en referèndum. Bueno, és una aposta, o sigui, en aquests moments l'esquerra té poques possibilitats, però hi ha alguna, és aquesta finestra d'oportunitat, i la gent veurà que és el que vol. Si vol que I bueno, ja veurem l'Aliança Catalana. Aquí jo me descobreixo en la gent d'informatius de Catalunya Ràdio i en la Sara, aquí no tinc ni idea.
1: Ara t'ho explicarem.
6: De com està la pel·lícula.
1: Ara ho explicarem perquè tenim més detalls, ho explicarem amb el Maiol Roger d'aquí pocs minuts. Sara.
0: Sí, en tot cas, és veritat que l'eix de campanya que ara situa aquesta dicotomia, no?, democràcia-autoritarisme, és un eix en el qual Pedro Sánchez s'hi sent còmode, però ull, perquè estem veient com és un leitmotiv de campanya que es va erosionant, que s'està erosionant, i ho hem vist en altres països de la Unió Europea. Al final, l'eix que està situant el president del govern espanyol no dista molt del 2023.
6: Bueno.
0: I no dista molt d'aquell famós si tu no hi vas, ells tornen, no? El problema és que la gent...
6: Perdona, 2008.
0: Doncs mira, Toni, doncs el teu eslògan s'està erosionant. Em sap greu, però és així. La gent està perdent la por, la gent està perdent el
6: tabú. Ja la tindran.
0: Sí, clar, però per tenir-la, primer...
6: Les grans aportacions de l'extrema dreta és que ho solucionen tot i ja està.
0: El que estic plantejant és que arriba un moment en què l'argument de la por queda superat si tu no planteges sobre la taula una agenda de transformació. Aquesta última legislatura, des de l'any 2023 especialment, ha estat una legislatura de resistència, on moltes vegades hem oblidat que no hi havia una majoria d'esquerres al Congrés dels Diputats. Hi ha una majoria de dretes. Jo crec que el divendres tothom va obrir els ulls.
6: Però hi ha dretes i dretes.
0: Coalició
6: Canari i PNB, per exemple.
0: Sí,
6: i uns que estan en un altre
0: lloc.
7: A favor.
0: Evidentment que aquí tothom ha pres...
6: No hi ha dret a dir-ho, o sigui, són uns tres agraïts.
0: Tothom ha pres decisions, el PNB i Junts, pensant en el seu electorat i pensant en la seva situació política. El PNB depèn del Partit Socialista per governar Euskadi i, per tant, va fer la decisió intel·ligent que acostuma a fer sempre el PNB, i és dir, jo m'aparto ràpid de l'olla de la pressió...
1: I està a punt de menjar la torrada del PNB, és l'esquerra sobiranista i d'esquerra, i no Aliança Catalana. També això és important.
0: Però en tot cas, torno a allò d'abans. Al carrer, la gent que està indignada, la gent que està protestant, no demanava eleccions, sinó que demanava una solució estructural a la crisi de l'habitatge. I val a dir que una crisi tan galopant com aquesta no es resol en 8 dies. Què vull dir amb això?
6: Evidentment.
0: Què vull dir amb això? Que ha dit el president que ha fet tot el que estava a les seves mans. Jo no dubto que s'han produït avenços socials des de l'any 2018. Sí, molts, però a nivell d'habitatge es podria haver fet molt més. I és veritat que els partits socialistes no ha aprovat, per exemple, la regulació dels lloguers de temporada, quan ho podria haver fet, que va ser a la llei d'habitatge del 2023, a la qual va arribar arrossegant els peus i perquè hi havia una convocatòria electoral precipitada.
6: A Catalunya
0: s'ha
6: fet,
0: a l'Estat. A Catalunya sí.
6: A l'Estat no. El canvi en el tema de l'habitatge o el fa el Partit Socialista o no fa.
0: Siguem honestos. El PSC fins l'any passat no va votar a favor de la regulació dels lloguers de temporada. Per què? Perquè té un govern amb minoria. I per què? Perquè li exigia Esquerra Republicana, li exigien els comuns, i li exigia la CUP i li exigia el sindicat de llogateres, fins que no es va trobar governant en minoria i necessitant tots aquests vots, aquesta regulació no la va fer. Es podria haver fet abans.
6: I a Barcelona
0: es podria haver fet el 2023 també, si el Partit Socialista ho hagués volgut fer. Vull dir que al final, ell ha dit, hem de reconèixer que s'han comès errors i que no s'ha fet tot el que es podia, en matèria d'habitatge és palmari. Llavors, la gent que ara està enfadada per això, ho oblidarà?
1: En dos mesos.
0: És la meva pregunta. I després, l'esquerra que vol capitalitzar això, és a dir...
1: La teva pregunta, el que diu les simulacions que va fer, per exemple, el País, aquestes enquestes fetes de les últimes eleccions, diu que en el 90% dels casos hi ha majoria de dretes.
6: Sí.
1: No, però bueno, aquí... Jo vull dir una cosa, si puc. Molt ràpid. No. T'he tratat a la Sara, Sara.
0: Deia, l'esquerra que hi ha a l'esquerra del PSOE és la que està somiant ara amb capitalitzar aquesta bandera.
6: Sí, clar.
0: El problema és el com. Com està aquest espai? Quins lideratges tenen? Si no han sigut capaç ni de recomposar les majories que tenien l'any 2023 per presentar-se en coalició. Insisteixo, no es soluciona en 8 dies el que no has fet en 8 anys. Doncs no es soluciona en 4 dies el que no s'ha sabut recosir en els últims 3 anys.
1: Pau i Aitor.
8: Sí, jo només dic, si ara aquesta mena de pirueta que planteja el PSOE, que jo no sé fins a quin punt està ja confirmada o no, és d'aprovar aquests reials decrets per aprofitar la majoria conjuntural a la Diputació Permanent perquè siguin vigents fins a les eleccions. Si això ho arriba a fer el PP, si això ho fa el PP al final d'una legislatura del PP, on no té majoria parlamentària per aprovar les seves lleis reaccionàries, que com podeu imaginar-vos a mi em fan bonitera, Però si això ho arriba a fer el PP, què estaríem dient ara? O sigui, ara què passa? Que la majoria progre, com que és molt progre, pot legitimar que un govern que perd una votació utilitzi aquesta mena de pirueta parlamentària, filibustera, per aprovar una cosa que ha tingut rebuig en el Parlament? No tindria més sentit si realment tu vols modificar la situació de l'habitatge. O sigui, que vols és anar a eleccions en les millors condicions possibles, que no seran bones condicions i que ens portarà un govern de dreta i extrema dreta, és un altre tema. Però si tu realment volguessis modificar les condicions, Toni, de la gent i de les classes populars i la situació de l'habitatge i tal, tens marge per negociar amb Junts, ara mateix. I en aquesta antena hem criticat a Junts del dret i del revés, però estan mostrant una posició que és contrària als grans tenidors, que estan obrint la porta fins i tot a regular lloguers d'habitacions i de temporada, coses que tant Junts com el PSOE durant aquesta legislatura ja han votat en contra. Amb dos són responsables d'una instrumentalització del moviment de l'habitatge brutal, que esperem que els hi surti malament. Però en qualsevol cas, no hi havia marge per part del PSOE per ara seure junts i aprofitar un final de legislatura potent amb legislacions que demostrin que tot això que diu la Sara no és només verborrea, aquesta, els bons contra els dolents i el progrés contra els tecnofeixistes, sinó que realment hi ha voluntat de legislar a favor de la gent? No. Això els és absolutament igual. El PSOE, insisteixo, dels desnonaments express, de les Socimis, els que van rebutjar la compra d'habitatges no residencials, ara van a eleccions perquè veuen una petita opció de no anar-hi en unes condicions lamentables. Això és lamentable. I torno a dir, no normalitzem que ara s'aprovin aquests decrets a favor dels quals jo i molta gent hi som, però no tot s'hi val. No tot s'hi val.
1: Directe, si et sembla, Toni, respon tu i després hi torno.
6: Ah, vale, com vulgueu, eh? Sí, no, mira, aquí només hi ha un impulsor del govern de dreta i d'extrema dreta que li donarà suport, quina importància tindrà la propera legislatura, que es diu Junts per Catalunya. Seure'ns junts, Pau, el dilluns, Miriam Nogueras va fer una roda de premsa o un canutazo al Congrés dels Diputats que deia que no era el decret Mari Carmen, era el decret Junts.
8: Ho tens molt malament per situar-me al costat de Miriam Nogueras, ho tens molt malament. O sigui, amb l'Aitora potser pots discutir això, però a mi com pots comprendre,
6: sí, a veure, no pretenc,
8: ni la Miriam Nogueras em cauen gaire
6: bé.
8: Però el Cortés, lo quita lo valiente.
6: Bueno, deixa'm acabar. El dilluns, la senyora Nogueras deia que era el decret Junts. Què passa de dilluns a divendres? Això de que seure en Junts, no, home, no. Junts ha agafat i ha traït un altre cop el seu moviment del primer dia perquè va començar a rebre trucades, com deia el Gabriel Rufián, d'aquí. Bueno, doncs potser algun dia s'assabentem. Però aquestes trucades van acabar. Insisteixo en allò dels fons Forquilles, que no és conya, perquè van presentar un munt de correus electrònics que van rebre donant suport a la seva postura. Però, clar, la intel·ligència artificial és molt traïdora i es va descobrir el pastís. No eren correus de gent, sinó que eren correus muntats per intel·ligència artificial. En Junts no hi ha manera, perquè insisteixo, ara diré una altra cosa, com, bueno, ho diu l'Ivan Redondo, són uns desagraïts. O sigui, el PSOE dona el pas per aprovar l'amnistia que li cau xufes de punta i provoca que més de 700.000 vots s'hagin anat al PP, al PSOE, 200.000 a Vox, 200.000 a Vox, i 1 milió a l'extensió. Per això el senyor Puigdemont i la senyora Nogueras pensen que no. I Junts està intentant dir no, ara quan torni Puigdemont tornarem a la primera línia perquè anirà tot molt bé. El senyor Puigdemont no sap que la Catalunya de 2026 no és la de 2017. Ha canviat substancialment. I espero que els sindicats d'inquilines li facin saber.
1: Aitor.
9: Vinga, va, que fins ara m'he parlat i he sentit moltes coses. Bueno, sí que m'agradaria recordar que aquesta legislatura comença en què Junts assalta el seu principal compromís. Junts va dir que no faria primer ministre a Pedro Sánchez. I a més no ho va dir qualsevol persona, ho va dir el president Puigdemont. I quan es dona l'aritmètrica parlamentària, ens adonem que no només era aquella aritmètica parlamentària, sinó que va ser un cop de sort. No per Junts, sinó que no arribés la suma de PP-Vots. Junts assumeix allò i diu, ens empassarem aquest gripau, que, déu-n'hi-do quin gripau, no només per intentar també, evidentment, arrencar coses del seu projecte polític, sinó sobretot per evitar que anem a unes noves eleccions que aleshores PP-Vox sí que haguessin guanyat. Ara, que hi ha una possibilitat de poder fer una petita tirita a la crisi de l'habitatge, perquè hi ha un reial decret a la taula, no només hi ha enquestes, hi havia en aquest cap de setmana un reial decret ben escrit, sense faltes d'ortografia, doncs el Partit Socialista, que deia que són la tomba del feixisme, doncs és qui ens portarà un govern de PP Vox, i ja està. I efectivament hi havia un decret negociat amb Junts. Però quan entra en el Consejo de Ministros, deixa de ser només de Junts i passa a haver-hi molta gent. I Gabriel Rufello ho va dir en els passadissos. Esto no puede ser el decreto de Junts. Junts no puede marcar las líneas de vivienda. I què van fer? Van fer un decret que hi havia idees de Junts per Catalunya, efectivament, però que hi havia coses... Bueno, però hi havia coses que feien impossible l'aplicació pràctica des d'un punt de vista tècnic a ulls de Junts. I per tant Junts, legítimament, diu, escolta, nosaltres això no ho votarem. Ei, és una cosa que ja havia passat altres vegades, sense negociar amb Junts prèviament. És a dir, que primer anàvem a una votació, Junts deia, no me gusta, no passa res, encara que em digueu que soy el más malo de todos, torneu-ho a fer i us ho votaré, per exemple. Quantes vegades hem escoltat? Quantes vegades hem escoltat? Junts està en contra de la revalorització de les pensions i al final acabàvem votant. No? Per què? Perquè hi ha un marc mental...
8: Que,
9: Toni, jo t'he escoltat i t'he respectat moltíssim i t'ho juro que m'he hagut d'aguantar molt. M'he hagut d'aguantar molt. Llavors, si tu tens unes enquestes i tens un reial decret que sí que podria tirar endavant i ho pots fer con un Consejo de Ministros extraordinari, con otro Congreso extraordinari, i al final tires per les enquestes, és que en comptes de salvar la gent, no? Que és el que se'ns ha dit, és l'operació en salvar el president. I ja està, tenim el millor jugador d'escacs de la política espanyola en tota la història. Jo li reconec. De fet, fins i tot us diria més, sóc friqui de la cosa, me pone. És a dir, m'encanta veure-ho. Ara bé, això no va de mi. Jo no estic patint.
8: No va de mi.
9: I tampoc va del president. I ens hem passat tot un cap de setmana jugant amb la idea de si hi havia eleccions o no. En comptes de veure com hi ha una petita oportunitat per fer les coses bé i fer-les amb la majoria que van donar les urnes i no s'ha fet. I per cert, s'han fet moltes llistes amb noms i cognoms, Ricard. Moltes llistes, sobretot amb les de Junts i situant-los en allà perquè la gent els hi tiri a la diana. Jo vull fer una altra llista, no de bons i dolents. Hipòcrites, ganduls i inútils. Fixa't, Pilar Bernabé, del Partit Socialista. Jo anava a Madrid a explicar coses aquest cap de setmana i llegeixo. Les derechas construyen muros, les izquierdas construimos casas. Pell de gallina, Pell de gallina. En el pacte del Botànic només es van construir 4 habitatges de protecció. Mònica García, que ja té ganes ara ella de ser la nova Yolanda Díaz. No ha sigut capaç ni d'acabar amb les urgències de 24 hores. Del seu gran tema, tot un ministeri. Gabriel Rufián, el més gandul de tots, molt popular, però gandul no, lo siguiente, porta 8 anys, condicionant els governs a Espanya. És el diputat número 122, 0 lleis d'Esquerra Republicana. No n'ha fet ni una, no ha sigut capaç de treure ni una endavant. Junts per Catalunya només porta 3 anys i n'ha tret 2. La llei L, que els fa molt dolents, són molt males persones, i la llei contra la multireincidència. I Jordi Hereu, que crec que el coneixem tots. Quins nassos dir? Uno de estos días,
8: un moment. Però
9: no, Toni, escolta el que va escriure aquest senyor.
8: Si hem fet llistes, potser...
9: Uno de estos días en los que recordaremos quién votó qué. Té nassos que qui va muntar una consulta van a votar. No va poder votar perquè tècnicament era un trunyo. I va dir a la premsa que havia votat, ara ens vingui a dir que recordarem qui votarà què.
1: Són les 9:47. Un moment, senyor. Perquè està plovent molt. Anem a saludar aquesta hora Ramon Lamia, el director del Servei Català de Trànsit. Ramon, què tal? Bon dia. Hola, senyor Lamia. Doncs no tenim mal, senyor Lamia. Doncs disculpem. Perquè just anàvem a saludar, feia estona que estava esperant. Hi ha una situació també de saturació ara mateix a la P7, nosaltres estem intentant baixar cap a Barcelona, venim de la zona de Girona, diguéssim, realment hi ha molt trànsit ara mateix, tot això arran d'aquestes pluges que estan afectant a Catalunya, ara mateix al litoral i també a la zona del Vallès, del Vallès Oriental, hi ha una afectació important i molta precaució, per tant, perquè, a més, ja hi ha advertències de diferents avisos, com explicàvem abans, que diuen que en fi, que les rieres podrien créixer i per tant aquesta situació és complexa. Farem una pausa, ara sí, que molt aviat, espera, director del Servei Català de Trànsit, bon dia.
10: Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
1: Disculpi per l'espera. Quina és la situació ara mateix?
10: Ara mateix la situació és complicadíssima al Vallès Oriental, per la situació general de la tempesta que està afectant especialment aquesta zona. S'ha demanat confinament de la població i s'ha donat una sèrie de pautes per si creixen les aigües en diferents punts, no? I per tant, molta atenció a tothom que estigui a la zona del Vallès Oriental. I precisament en aquesta zona és on tenim un problema més, per dir-ho així, vinculat al que és la situació meteorològica. Què és? A la C-17 tenim congestió des del que és pràcticament l'Ametlla del Vallès fins a l'alçada de que seria el Coll d'Alemanya, allà a Lliçà d'Amunt. I també tenim certa congestió en sentit nord a la C-17. Això s'està resolent, està per arbres caiguts i també per un enllaç que hi ha amb la Ronda Nord de Granollers, que com que estava afectada des de mil, li costa drenar tot aquest trànsit. Aquí el que estem fent i el que s'ha fet és retirar els arbres i a partir d'aquí la situació de la C-17 ara ja millora. I l'altre problema que tenim és a l'AP-7 entre Montornès i ara ja arriba fins a Cardedeu, amb trànsit plen, amb retencions, perquè aquí també ha tingut un arbre. I llavors hem retirat els arbres i tot i així afecta la circulació en sentit Barcelona. Aquí diu, per això que és important assenyalar-ho, aquesta zona de Parets del Vallès, l'AP-7 es queda amb dos carrils només. Llavors, qualsevol afectació que es produeixin aquests dos carrils, que és el que ha passat amb aquest arbre, doncs genera aquesta congestió. I l'altre punt problemàtic, em centro molt en el Vallès Oriental, però és que és el que ens preocupa més, ara estem aquí amb els companys analitzant aquesta situació, a la C-60, que es coneix amb l'AP-7 a la zona de la Roca del Vallès, allà tots els nusos de connexió, totes aquelles rotondes distribuïdores de trànsit estan molt afectades, fins i tot ens hem plantejat, els companys de Mossos d'Esquadra de Trànsit ens han plantejat tallar a la C-60, però no s'ha produït, ens estan regulant trànsit i per tant no només s'està tallant tot el trànsit que ha acumulat, però la situació és complexa a la zona del Vallès Oriental. Tothom que hagi de viatjar per aquestes vies, si s'ho pot estalviar, que s'ho estalviï, si no, que sigui molt prudent, perquè les vies estan afectades. I una última cosa, no podem derivar trànsit, balancejar trànsit cap a alternatives paral·leles, perquè la situació de tota la comarca és complicada i, per exemple, la C-59, que podria ser una alternativa a la C-17, està també tocada i en congestió.
1: Ara mateix tenim 8 comarques en alerta vermella, això fins a les 2 del mitjà, perquè si l'altra pluja de la pluja d'on pretenim, estem parlant del Garraf, de l'Alt Penedès, del Baix Llobregat, del Barcelonès, del Maresme, del Vallès Occidental, Vallès Oriental i la Selva. No sé si en aquest sentit el que està veient en aquesta fotografia és que la gent, veient com el servei de transport públic no funcionava en alguns casos encara amb prou normalitat, ha agafat el cotxe, com que tampoc teníem avisos de que això podia complicar-se tant, perquè la probabilitat que això passés era d'un 5%, ens deia l'Eloi, per tant no era previsible, doncs molta gent ha agafat el cotxe i per tant ens hem trobat una situació d'embús mentre afectava el temporal, que està ara veient-se afectada en aquestes carreteres que vostè deia.
10: Seria una mica al revés, és a dir, l'embús s'ha vist provocat per aquesta situació meteorològica que s'hi ha sumat, sí, com diu vostè, aquest ús del transport privat, no, del vehicle privat, del cotxe, perquè assegurar el trajecte i poder arribar a la ciutat, no? O arribar-hi amb més facilitat. És veritat que això ha congestionat doncs, tot el perímetre de la ciutat de Barcelona, perquè el que perjudica més el trànsit és la intensitat hora punta i intensitat horària, que és quan es concentra tot el trànsit en unes hores, que és el que ha estat passant aquestes dues primeres hores i s'està allargant. També s'està allargant per els efectes de la pluja.
1: Doncs molta precaució i, com deia el director català del Servei, català de Trànsit, que millor que evitem els desplaçaments, si no és imprescindible ara mateix, sobretot en aquesta zona que vostè deia del Vallès Oriental. Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé el dia.
10: Moltes gràcies. Que vagi bé.
1: Bona feina, perquè el Servei Català de Trànsit també s'està fent molt bona feina aquests dies i és important també destacar-ho. Eloi Cordomí, com està ara mateix? Gràcies. Com està ara mateix la situació?
4: Doncs tenim aquest nucli de tempesta molt potent just davant de la costa que està enviant branques de precipitació extremadament actives a tot el litoral i prelitoral de Barcelona. aiguats en aquests moments, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, arriben també el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Per tant, s'ha elevat l'avís, com bé comentaves, tenim ara mateix totes aquestes comarques, totes les del litoral i prelitoral de Barcelona, des del Garraf, Penedès, Baix Llobregat, Vallès Occidental i Oriental, Barcelonès, Maresme i Selva, amb avís de nivell màxim. En totes aquestes zones, jo crec que és prudent en aquests moments doncs, a reduir al màxim la mobilitat, perquè hem de pensar que el terreny està totalment saturat i la resposta de qualsevol curs hídric pot ser immediata davant de totes aquestes pluges d'intensitat torrencial.
1: Immediata vol dir, oi? Com funciona això? És a dir, en pocs minuts, diguéssim, la cascuda del riu pot superar-se i pot desbordar-se?
4: Jo crec que l'exemple el tenim en el que hem vist al Tenes aquest matí, a prop de Granollers, el riu Tenes, el seu pas per Lliçà de Vall. Aquest matí ha passat de tenir res d'aigua a tenir el mateix cabal que porta el riu Ebre en una hora. Per tant, fixa't la intensitat, la velocitat en què pot canviar el cabal d'un riuet. Baixava un metre per segon i ha passat a 130. Ara ha baixat una miqueta en aquell sector, però les pluges es dirigeixen cap allà altra vegada i pot tornar a augmentar.
1: Ara mateix som a Granollers, nosaltres, molt a prop de l'estació de servei que hi ha aquí al voltant, a la C1415C. Estem desviats, diguéssim, paral·lels a l'AP7, molt a prop de la torreta de Granollers. I aquí plovisqueja. No hi ha molta pluja. I veiem també molta gent que està amb el cotxe també aturat, alguns que també s'aturen en aquesta estació on ens trobem, esperant, suposo, de que passi la pluja. És el més recomanable, recordem, amb el que està passant, a tots aquests llocs on hi ha avís taronja, el que caldria és aturar-se...
4: Avís vermell, eh?
1: Avís vermell és aturar-se i buscar un lloc on refugiar-se, diguéssim, on que això no ens pugui afectar. Ara mateix sona un altre és alert a l'estudi,
8: sí.
1: Perquè hi ha avís generalitzat ja de precaució absoluta del que està passant a Catalunya i s'adverteix a la gent que no es mogui. Per tant, si no s'hi... Estona a Catalunya Ràdio, com altra.
8: Una altra
1: vegada.
0: Però jo crec que m'ha passat.
1: I com diria un amic meu, els negacionistes del canvi climàtic ja ens poden...
8: No ho diguis exactament.
1: No ho diguis. Aquí estem. Però clar, és que Eloi, és a dir, deies que hi havia un 5% de probabilitat d'aquest temporal avui, dels models que tenim. Sí. Un 5%.
4: Exacte, bàsicament és que no es contemplava. Es veia tempestes sobre el mar que arribarien al litoral. De fet, hi havia un avís de nivell groc, de nivell taronja, amb probabilitat baixa, que passés, però el que s'ha format és això. És una altra estructura molt semblant a la del cap de setmana, segurament no tan bèstia, no tan ben organitzada, però molt semblant, un sistema convectiu mesoescalar entre Catalunya i les Illes Balears. Sí. I quan això es forma, doncs comencen a arribar tot de branques de pluja. I ara tenim exactament això. Branques de pluja molt intenses, malgrat que a Granollers potser ha baixat la intensitat, deies, però n'hi ha moltes de molt intenses més a prop del litoral.
1: És la retenció del bloqueig de cotxes que hi ha ara aquí, perquè si això comença a pitjorar ara, doncs el caos serà absolut. Mira, aquí tinc la Judit. Hola, Judit, què tal? Bon dia.
11: Hola, bon dia.
1: Tu anaves a treballar?
11: Jo anava a treballar aquí a les Franqueses, vinc del Maresme.
1: Què t'has trobat?
11: Pues va estar, bueno, la C60 està tota parada, ara hem de donar la volta i bé, ara m'estan avisant que torni cap a casa perquè ens estem confinant, crec que el Maresme també està confinant i res, cap a casa que anem.
1: Te'n tornes enrere, ara, eh?
11: Una enrere.
1: Estaves aquí aturada a la carretera, ja arribaves tard, entenc, a la feina.
11: Sí, una hora i mitja tard.
1: Una hora i mitja tard?
11: Una hora i mitja tard, i he sortit amb una hora d'antelació de casa i no arribo. No.
1: De què treballes?
11: Jo soc mestra, treballo en una escola de les Franqueses.
1: En l'escola també tancat.
11: Sí, ara m'estan dient que tanquen, també hi ha 4 nens a l'escola, així que no t'estan fins cap a casa.
1: Doncs cap a casa. No. Aviat possible, gràcies.
11: A vosaltres.
1: Mira, un altre senyor que tinc aquí. Hola, bon dia.
12: Hola, bon dia.
1: Com es diu vostè?
12: Joaquim.
1: Joaquim, vostè on anava?
12: Jo anava a Granollers.
1: Del Maresme.
12: Del Maresme, exacte. Sortia de Mataró i no plovia gaire, eren les 7 i mitja del matí. I quan he sortit del túnel, que agafen el túnel de Perpès, a la sortida, un xàfec de por. I estic aquí a la benzinera de la Roca, porto des de les 7 i mitja, ben bones. O sigui, porto dues
1: hores i mitja aquí esperant.
12: Dues hores i mitja aquí esperant.
1: Vostè ha fet el que tocava, que era parar, aturar-se a un lloc refugiat, aquí tranquil, ha fet un cafè.
12: Sí, sí, i aquí estic, vull dir, anava amb la moto i dic que no em mullaré més. I aquí, fins que no passi tot, res. I ara cap a casa, vull dir, no tiro cap a on és. Ja m'ha dit el jefe que cap a casa, perquè avui no, jo es reparteixo amb un furgó i avui no podem repartir.
1: Doncs moltes gràcies també per acompanyar-nos.
12: Doncs molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Recordem, hi ha confinament absolut a 8 comarques. En alerta vermella ara mateix, el Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i la Selva. I recordar també a la gent que ens estigui escoltant que amb aquesta nova és alert de confinament, això és totalment aplicable a l'article dels treballadors que diuen que tenen 4 dies de permís retribuït. Per tant, en aquest sentit, que la gent no vagi a treballar, que faci cas a l'avís i que es quedi a casa. Hi ha molta gent també que ens truca preguntant pel concert d'Oques Grasses. Això és aquest vespre, per tant, calma, que encara no se sap. El concert, en aquest cas, els organitzadors no ens diuen res. Sergi Delgado, el director de protecció... És taronja. Bueno, veurem què passa amb l'avís taronja. Sergi Delgado és subdirector de Protecció Civil. Senyor Delgado, bon dia.
13: Hola, bon dia.
1: Què està passant i quina és l'advertència i el consell que fan a la ciutadania?
13: Doncs el que està passant és que tenim unes pluges torrencials molt per sobre del que ens havien advertit els models i els serveis meteorològics, i ara mateix, doncs, d'acord amb aquesta informació també que ens va arribant, hem llançat una sèrie d'advertiments a la població. Tot el litoral i prelitoral entre el Garraf, Penedès fins a la Selva, en tot aquest àmbit, Garraf, el Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme i la Selva, doncs pot ploure amb molta intensitat des d'ara, que ja ho està fent evidentment i ho sabem, fins al migdia. El lloc, l'àmbit on està la situació més preocupant i més crítica és el Vallès Oriental. El Vallès Oriental, des de primera hora del matí, han hagut pluges molt intenses, molt excepcionals també una altra vegada, que han provocat incidències importants. El Vallès Oriental, davant el creixement de les rieres en diversos punts, a Lliçà de Vall, la riera del Tenes, en diversos àmbits d'aquests rius que conflueixen al Besòs, hem donat una instrucció de confinament. Demanem a la gent que no s'exposi a l'exterior, perquè hi ha, en alguns àmbits del Vallès Oriental especialment, moltes afectacions, i en general al Vallès Oriental molt risc. Per tant, dues situacions. El que està passant ara ja ha passat. Incidències greus al Vallès Oriental, aquesta indicació a la població de que no surti a l'exterior perquè hi ha possibilitat de creixement sobtat de rieres i de desbordament, que en algun cas ja s'ha produït, i a la resta de tot aquest àmbit litoral i prelitoral entre l'Alt Penedès i Garraf fins a la Selva, aquesta indicació de precaució en les properes hores fins al migdia. En aquest àmbit no hi ha una instrucció, però sí que hi ha un prec, ho dic així perquè s'entengui, que la gent tingui moltíssima cura en tota la mobilitat. Són tempestes que ens estan sorprenent per la seva intensitat i pels danys que estan produint, i per tant hem d'anar amb molt de compte. En funció d'on veiem que pot produir danys més significatius, anirem enviant noves alertes. Hem alertat, doncs, fa uns minuts, a la població, i ho anirem fent en funció de l'evolució.
14: Viu la ràdio. Ràdio Argentona t'acompanya.
15: Bon dia, Argentona. Són les 10 del matí.
16: De dilluns a divendres, de 10 a 1, Tic-Tac, el batec d'Argentona.
14: Tic-Tac, el batec d'Argentona. Transina Suari.

Avui, 5 d'octubre, és una d'aquelles dates que ens conviden a mirar cap a les aules i, sobretot, cap a les persones que cada dia hi ha al davant, els docents. Avui se celebra el Dia Mundial dels Docents, una jornada que la UNESCO va establir per reconèixer la tasca dels mestres i professors i reivindicar la importància de l'educació i de la professió docent arreu del món. I és que quan parlem d'un mestre, sovint pensem en algú que ens ha ensenyat a llegir, a fer matemàtiques, històries, ciències o llengües. Però la feina d'un docent va molt més enllà del currículum. Són persones que acompanyen els infants i els joves en una etapa fonamental de la seva vida, que els ajuden a descobrir què els interessa, a fer-se preguntes, a equivocar-se i a tornar-ho a intentar. I en molts casos també són persones que saben detectar un problema, donar confiança quan falta autoestima o simplement escoltar quan algú ho necessita. Les aules han canviat molt. Han canviat els alumnes, les famílies, les eines educatives i la tecnologia. Avui els docents han de conviure amb les pantalles, les xarxes socials i, més recentment, amb la intel·ligència artificial. Tot plegat planteja nous reptes i obliga a repensar també què vol dir ensenyar i aprendre. Però hi ha coses que no canvien. La necessitat de tenir bons referents, de sentir-se acompanyat i de trobar persones que ens ajudin a créixer. Per això avui és un bon dia per recordar aquell mestre o aquella professora que ens va marcar, aquell nom que encara recordem anys després. Potser perquè ens va descobrir una vocació, perquè ens va animar quan no ens en sortíem, o simplement perquè va confiar en nosaltres. Bon dia i benvinguts un matí més al Tic Tac de Ràdio Argentona. I per començar, escoltem una cançó que té relació amb l'educació, To Serve With Love, de Lulu.

Quan són les 10 i 6 minuts, repassem el contingut del programa d'avui. Després dels serveis, posarem la mirada en la situació urbanística de la vila. Escoltarem l'entrevista que la directora de la ràdio, Maria Rosa Martínez, ha fet al regidor d'Urbanisme, Xavier Collet, per parlar del projecte Plater i de les principals qüestions urbanístiques que afecten Argentona. A les 11 del matí, a peu de carrer, parlarem amb l'inspector en cap de la policia local que ens farà balanç de les incidències que s'han registrat aquest cap de setmana a Argentona arran del temporal d'aigua. També aprofitarem per conèixer les novetats i la nova normativa que afecta la circulació dels patinets elèctrics. I com cada dilluns no hi faltarà temps de futbol, Antoni Rabassa ens posarà al dia dels partits que s'han pogut disputar aquest cap de setmana i de com ha anat la jornada per als equips de casa. A portes endins, avui entrarem en una botiga de tota la vida, la Bellvé. Coneixerem més de prop la història d'aquest comerç familiar que ha passat de mare a filla i descobrirem com és mantenir viu un negoci de proximitat generació rere generació. També viatjarem en el temps amb el Museu del Canti, que ens presentarà un nou canti a la secció Canti a Canti, i per acabar repassarem les efemèrides d'un dia com avui, aquells fets, personatges i dates que formen part de la història i que ens ajuden a entendre una mica millor el dia que tenim per endavant. Quan acabem l'espai serveis, a pel vol de les 10 i 20, parlarem amb Sergi Blanco, president d'Aigües d'Argentona, per posar-nos al dia de com estan anant les obres per reparar l'avaria, per subministrar aigua, que hi ha moltes zones d'Argentona que no tenen subministrament d'aigua. Parlarem amb ell, doncs, pels voltants de les 10 i 20. Ara fem un repàs del temps. Atenció a la situació meteorològica argentona. Protecció Civil manté la recomanació d'extremar les precaucions davant l'episodi de pluges i tempestes. Aquest matí s'ha activat el sistema S-Alert amb un avís a la població per la previsió de precipitacions intenses i amb la recomanació d'evitar els desplaçaments que no siguin necessaris, no apropar-se a zones inundables i, en cas d'emergència, contactar amb el 112. La situació es pot complicar especialment entre el migdia i la tarda, quan es preveu tempestes i precipitacions més destacades. Protecció Civil recomana evitar activitats a l'exterior i no acostar-se a les rieres ni torrents, i seguir en tot moment les indicacions de les autoritats. Argentona, la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya indica que les tempestes poden afectar principalment la franja entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda. Les temperatures arriben als 25 graus i el vent serà generalment fluix. Per tant, es demana molta prudència durant les properes hores i evitar desplaçaments innecessaris, especialment durant l'episodi de tempestes de migdia i tarda.

La pluja i la falta de serveis a moltes línies de Rodalies afecta la mobilitat i provoca retencions a diverses vies. Comencem al matí amb l'estat de les carreteres del Maresme i us avisem que la C32 en direcció a Barcelona va carregada. Hi ha cua de 3 quilòmetres entre Lleida i Teià i un tram més llarg de 6 quilòmetres entre Vilassar de Dalt i Argentona. Si baixeu cap a la capital, aneu amb paciència i compteu amb més temps del normal. També hi ha tallada la C1415 a l'altura de la rotonda de la carretera cap a Òrrius per les obres que Aigües d'Argentona està portant a terme per reparar les avaries que afecten el subministrament d'aigua. Pel que fa a les obres, a la C32 hi ha sondejos entre Vilassar de Dalt i Cabrera de Mar que poden agreujar les retencions. A la Nacional 2 la circulació està restringida a Montgat, al Masnou i en un tram molt curt a Sant Pol de Mar per treballs de manteniment i obres. Més al nord, a la Nacional 2, en sentit Girona, hi ha retencions de 4 quilòmetres entre Palafolls i Malgrat de Mar. I a Tordera, a la GI600, trobem circulació amb congestió en direcció a l'enllaç amb la Nacional 2. També cal tenir present que a Lleida, la BP5002 té obres de manteniment, de neteja i de construcció d'una rotonda a l'accés a la C32. A la C31, a Montgat, hi ha manteniment en sentit sud i a la C60, a Argentona, hi ha treballs en tots dos sentits, de dia i de nit, de 10 de la nit a 6 del matí. Us recomanem, doncs, anar amb precaució i seguir les indicacions de la zona. I del trànsit, passem a parlar dels titulars.

Argentona viu des de dissabte una incidència amb el subministrament d'aigua que, segons l'última informació, encara no està del tot resolta. Tot va començar dissabte quan una avaria en una canonada de la xarxa va deixar sense servei els veïnats de Can Raimí, Can Cabot i Can Ribosa. Aigües d'Argentona hi va tallar l'aigua i ahir diumenge hi continuava treballant. Ahir es va afegir un segon problema, una avaria a la canonada principal que porta l'aigua fins a Argentona, gestionada per l'ens d'abastament d'aigua Ter Llobregat. Va afectar el subministrament en diferents zones de l'àrea d'Argentona i el servei es va anar restablint de mica en mica. L'empresa explica que les fortes pluges d'aquests dies han agreujat la situació. Els equips tècnics treballen en diversos punts de la xarxa per reparar les avaries i recuperar el servei. Alhora, també treballen per reobrir els trams de carretera que han quedat afectats perquè es pugui recuperar la circulació. L'objectiu de l'empresa era deixar-ho tot solucionat al llarg del diumenge, però l'últim avís no confirma que el servei estigui totalment normalitzat. Si encara no teniu aigua o teniu dubtes, podeu trucar al servei d'atenció al client d'Aigües d'Argentona al 93 197 0603 o seguir els seus comunicats a les xarxes i a la web aiguesargentona.cat. Justament parlarem aquí al Tic Tac de Ràdio Argentona amb el president d'Aigües d'Argentona, Sergi Blanco, d'aquí a uns minuts. Repassem ara altres qüestions que en van afectar a Argentona la setmana passada. La poda dels plataners d'Argentona va tornar a ser un dels principals temes de debat en el primer ple ordinari després de l'estiu. Dilluns al vespre, l'oposició va acusar el govern d'haver encarregat l'estudi de l'arbrat a qui no tocava. I el govern en va respondre. Pel que fa a la resta del ple celebrat ahir, en destaca la modificació de crèdit d'uns 50.000 euros, dels quals més de 32.000 es destinaran a la deixalleria municipal. Aquest equipament va rebre queixes pel seu funcionament. L'alcaldessa va explicar que hi arriben més tones de les previstes i va instar la ciutadania a presentar instàncies si consideren que el funcionament no és l'adequat per tal de documentar totes les incidències i, si cal, aplicar penalitzacions a l'empresa adjudicatària. El ple també es va fer evident l'enfrontament entre el govern i l'Associació dels Amics del Canti. El ple va ratificar per unanimitat un expedient per saber de qui són una trentena de cantis. Els amics del Museu del Canti van demanar des del públic que la investigació miri qui els va fer servir des de l'any 1953. Finalment, destaquem que es van aprovar per unanimitat ajuts per a les famílies monoparentals amb despeses d'habitatge, el reglament del servei d'atenció domiciliària i l'adhesió al manifest pel mil·lenari de la Pau i Treva promogut pel Parlament de Catalunya. L'Ajuntament i la Policia Local d'Argentona han posat en marxa el pla per reactivar el cos de voluntaris de protecció civil al municipi. Després d'uns 2 anys aturats, la voluntat del cos policial i de l'associació és tenir el servei a ple rendiment a principis de l'any vinent. El president de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil d'Argentona, Joan Molina, ha fet una crida a la ciutadania a sumar-se al projecte i ha recordat que per formar part del cos cal realitzar una formació específica a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, a Mollet del Vallès. Protecció Civil realitza tasques d'informació ciutadana, suport operatiu i prevenció. També dona suport als cossos de seguretat i emergències en la prevenció d'incendis i inundacions. Les persones interessades a fer-se voluntàries de Protecció Civil a Argentona han d'entrar una instància a l'Ajuntament d'Argentona dirigint-se a la policia local. El centre parroquial comença a preparar el Nadal i fa una crida a totes les persones que vulguin participar als pastorets d'aquest any. Tots els interessats podeu assistir avui dilluns 5 d'octubre a la reunió que tindrà lloc al mateix centre parroquial a partir de les 8 del vespre.

Repassem ara algunes de les activitats que tenim aquesta setmana a Argentona. Comencem dimecres 7 d'octubre amb una nova proposta de la Tardor Literària, una iniciativa que posa el focus en el món dels llibres i la literatura i que convida els veïns i veïnes d'Argentona a compartir una estona al voltant de la lectura. L'activitat començarà a les 7 de la tarda i es farà a la Biblioteca d'Argentona, una cita pensada per als amants de la literatura i també per a tothom que vulgui descobrir noves propostes i participar de la vida cultural del municipi. I de la literatura saltem el diumenge, perquè diumenge 11 d'octubre a les 6 de la tarda al Saló de Pedra acollirà una nova sessió de Balls de Saló amb Xavi Delgado. La proposta està organitzada pels Amics del Ball d'Argentona i ofereix una nova oportunitat per gaudir de la música i del ball en un ambient distès i festiu. Una activitat pensada tant per als habituals dels Balls de Saló com per a totes aquelles persones que vulguin

0: Argentona viu des de dissabte una incidència amb el subministrament d'aigua que, segons l'última informació, encara no està del tot resolta. Per conèixer com està la situació del subministrament d'aigua aquí a Argentona, tenim a l'altra línia, a l'altre costat de la línia telefònica, el president d'Aigües d'Argentona, en Sergi Blanco. Hola, bon dia, Sergi.
1: Sí, hola. Hola, bon dia a tots, els oients.
0: Gràcies per atendre la nostra trucada, però molts dels argentonins i argentonines, una bona part, està preocupada perquè no té aigua a casa. Com està la situació de l'avaria?
1: Sí, mira, podem començar pel final perquè m'agradaria donar un petit antecedent, però el més important i el que més interessa, evidentment, als vilatans és saber com està l'avaria. L'avaria està en vies de solució. Realment hi ha hagut diferents avaries que, si em permets, podré explicar, però podem dir que hi ha previsió perquè durant el dia d'avui i donades les alertes que tenim i les dificultats afegides del temps que segueix doncs, donant aquests problemes, esperem que avui quedi restablert el servei.
0: D'acord.
1: I diem avui sense poder determinar concretament a quina hora per un doble factor. El primer factor és perquè primer s'havia d'arreglar dues fuites molt importants que hi havia al polígon nord, amb les quals hem estat treballant amb ATL i amb Aigües de Ter Llobregat. I l'altre factor és que quan connectem de nou la xarxa hem de veure que no es produeixin altres imprevistos.
0: Ho deies correctament, que ens interessa saber quan tindrem la recuperació de l'aigua a casa, que serà avui, com dius, però les avaries venen del dissabte de la tempesta que vam tenir. Què va passar exactament?
1: Sí. Realment el que ha passat és una situació que fa temps que patim i coneixem, que és que totes les canonades que tenim

0: a les zones properes a la Riera, i com he explicat, l'origen del problema es troba en aquest cas a la Riera de Clarà, com va donar-se la primera avaria amb una fuita molt important d'aigua que va a produir ja el mateix dissabte dia 3 que es quedessin sense aigua els veïns de Can Cabot, Remi i Ribosa, i una doble fuita que es produeix després als efectes dels aiguats el diumenge 4 en la zona del polígon nord, que és, a més, ha estat una avaria també molt greu, perquè mentre que la del dissabte, que afectava els veïnats, va quedar solucionada la mateixa nit del dissabte, els veïnats han seguit afectats perquè el diumenge 4, la que es produeix al polígon nord, afecta de nou en aquests veïnats, per connexió directa, perquè és una aigua que ens arriba de canonada principal d'Aigües Ter Llobregat, i de retruc ha afectat en aquests veïnats, més a totes les empreses del polígon nord, i a més, donat que no tenim la xarxa encara sectoritzada, doncs el carrer Badalona, Doctor Samsó, Montserrat Roig, Àngel Guimerà i altres zones.
1: Altres zones, no? Perquè la zona de Can Barrau o la zona de la Plana també es veu afectada, no?
0: Sí, sens dubte. El que es va poder fer va ser solucionar l'avaria del dissabte 3, però van seguir afectant-se els veïnats perquè es va produir l'avaria del dissabte 4. Ara estem focalitzats amb aquesta fuita important que està ja mig solucionada, perquè hem necessitat una maquinària pesant molt important, perquè la zona estava absolutament inundada amb un metre d'aigua acumulada, i això ha significat que hem tingut, doncs, avui a les 2 de la matinada deixar de treballar per seguir a partir de les 5 de la matinada. I aquestes zones que he explicat, perquè el que queda clar és, i de nou demanem doncs disculpes i diem que estem treballant al 100% per poder restablir, i vam poder estar amb els veïns per tota l'obertura de carrers de Can Remi, Can Ribosa i Can Cabot, dir que sí, són conscients, són els més afectats, segueixen sense aigua, perquè mentrestant els carrers que he enumerat abans, més altres zones com Can Barrau a la Plana, amb la majoria de casos s'ha recuperat el servei d'aigua, però amb una pressió molt baixa, producte també de la descompensació de la xarxa. En tot cas, soc conscient que fins i tot algun carrer se'n pot escapar ara mateix, donada la casuística, però l'objectiu és tindre restaurada el servei d'aigua total durant el dia d'avui.
1: Un dia d'avui que també es preveuen moltes pluges torrencials amb previsió, doncs, recomanació de quedar-nos a casa, però els treballadors d'Aigües d'Argentona hi són allà per restablir el subministrament d'aigua, no?
0: Sí.
1: Una situació complicada, vaja.
0: Molt complicada, portem 3 alertes ja aquest matí. Nosaltres, per poder tenir aquesta feina autoritzada, estem en Protecció Civil, estem amb la informació comandada des de, en aquest cas, coordinació de policia, la sala de control, on tot el govern està actiu. Puc dir que ahir tot el govern va estar absolutament desplegat a tota la població. I dic que, bé, des de Guàrdia Argentona, de veritat, i ho vull traslladar, és un absolut orgull dirigir-la, perquè la brigada és que l'he tingut al 100% al carrer, des de fa moltes hores, on, bueno, no cal dir-ho, que ahir mateix vam ser els qui vam poder obrir la C-1415, la carretera entre els 4 rellotges i la rotonda de l'anorèxica, és a dir, fantàstic.
1: Ja està oberta la carretera?
0: Bé, vam poder obrir parcialment. Vam poder obrir parcialment un carril, ho matitzo, evidentment, perquè serveis d'urgències de bombers, ambulàncies, poguessin passar. I també vam anar ahir mateix a Can Remi a fer els treballs d'obertura literal d'aquests carrers destrossats. Ahir vam poder estar tot el dia amb els veïns i vam utilitzar maquinària pesant i camions i tot el que era del nostre abast per fer aquesta obertura de carrers, perquè teníem veïns que és que no podien obrir ni la porta de casa, i ja no parlem de les persones amb certes dificultats de mobilitat. I, bueno, vam arribar, vam veure els veïns a pic i pala, i nosaltres, evidentment, quan vam poder obrir parcialment aquesta 14-15, vam poder accedir i vam desplegar tots els mitjans per poder, doncs, donar tota l'ajuda possible.
1: Però podem confirmar ara que la C-1415 està oberta o encara no? Està tallada perquè esteu fent les obres?
0: Està tallada, a part jo no soc l'autoritzat per poder-ho comentar, però sí que, i per això m'explico bé, sí que jo, tots els vilatans hauran vist fotografies, ahir estava absolutament impossible, impracticable. Avui almenys s'ha pogut obrir pels serveis bàsics, sobretot per emergències,
1: sí.
0: I és veritat que també van aportar la seva part carreteres, entenc de la Diputació de Generalitat, i entenc que els propers dies s'ha de treballar.
1: La pregunta és, què va passar exactament? Perquè la primera avaria va ser del dissabte a la nit, de la conseqüència de la tempesta. Aquesta tuberia que passava per la Riera de Clarà, què li va passar exactament a aquesta tuberia?
0: Sí, bàsicament, aquesta tuberia que passa per la Riera de Clarà sempre està soterrada, però les rieres estan patint el que estan patint i tots ho estem veient. I a l'alçada aproximadament d'on va caure la primera torre de llum, que n'han caigut quatre i una que ha quedat restaurada, que és a l'alçada de podem dir, de l'Èpica, de l'alçada de Riera de Clarà, es va desfalcar el tub. Per què? Perquè el tub està descobert, ha quedat al descobert per tot el moviment de terres, que ha sigut algo espectacular, i al quedar totalment descobert el tub es va desfalcar i literalment es va produir una fuita molt important. A través de maquinària pesant la vam poder recol·locar i sort que ho vam fer, perquè producte de les pluges de la nit, del dissabte al diumenge, ha quedat soterrada, que és algo positiu en aquest cas, ha quedat soterrada per 1,5 metres de sorra. Evidentment hi seguirem actuant i treballant, però sort que la vam reparar perquè ha quedat evidentment ben enganxada, ben falcada i amb bon funcionament.
1: És a dir, que la vau reparar abans que quan va estar descoberta,
0: la nit del dissabte.
1: I ella mateixa, amb la tempesta, la va tornar a cobrir.
0: Es va tornar a cobrir. Per nosaltres no és la solució definitiva. Hem de dir que la Riera, com totes, i el Maresme ho sabem, és competència de l'ACA. El que significa que fa mesos que hem demanat unes sèries d'actuacions i unes sèries d'intervencions, potser ara no és el moment perquè estem en emergència, però sí que és una zona que sabem que dona problemes i que és una canonada que hem de treballar i protegir.
1: Què s'hauria de fer perquè aquesta canonada no li tornés a passar això, que quan baixi fort l'aigua es desfalqui?
0: Doncs hem d'obtenir els permisos de l'ACA, que és qui té la competència. Nosaltres, si no és per urgència, no hi podem actuar. I a partir d'aquí, conjuntament amb l'Ajuntament, titular de tota la xarxa de subministres, poder fer les obres per tal de poder assegurar aquesta canonada. En alguns trams, canviar el material i, sobretot, fixar-la. Fixar-la i protegir-la.
1: Fixar-la, protegir-la, i potser el material de la canonada ja no és adequada, o sigui, és antiga o...
0: Bé, en aquest tram, la majoria de tram que hi ha sí que és, en aquest cas, de PVC i de productes similars. No seria principal problema, com tenim alguna zona del poble, però sí que en algun tram sí que s'ha de reforçar, posar una sèrie d'anelles i els tècnics, evidentment, de la companyia d'aigües, l'Oleguer Antoni ho explicarien millor,
1: però
0: com que ho he viscut en primera persona i ho he pogut veure, doncs ho puc explicar des d'aquest punt de vista.
1: S'ha de fixar, és la principal actuació que s'hauria de fer.
0: Esclar, no podem estar pendents de que una canonada tan important que subministra aigua, en aquest cas a tres veïnats, i de retruc, a les empreses del polígon, perquè hem de recordar que aquesta aigua, evidentment, puja en els dipòsits dels veïnats per després des dels dipòsits servir els veïnats. Però si aquesta canonada falla, doncs ens falla també el sistema del polígon nord.
1: Ah.
0: Tenim empreses, no cal dir-ho, petites o grans, és igual, totes són importants.
1: Sí. Llavors, entenc que un cop tornem a la normalitat, per dir-ho d'alguna manera, moureu actuacions per reclamar aquestes obres de millora de les canonades, suposo.
0: De fet, portem mesos intentant-ho. De fet, fins i tot ja no demanem que les obres les faci en aquest cas l'ACA, sinó que ens disposem a fer-les nosaltres, tenim de recursos i mitjans, per sort. I bé, per fer una actuació sí que hem de tenir autorització, això sí, però esperem que ens puguem posar el dia ben aviat.
1: Estem parlant d'aquesta canonada de la Riera de Clarà, que és la que es va ocasionar el dissabte a la nit, però diumenge,
0: diumenge
1: es va ocasionar una altra avaria, i aquesta va ser el polígon nord.
0: Sí.
1: Què va passar? També es va desfalcar?
0: No. Aquí hi ha una avaria per fuita, és a dir, aquí no està desfalcada, aquí s'ha produït per la descompensació de la xarxa, com he dit, que no la tenim sectoritzada, i tenim un polígon nord amb molt bona salut a nivell d'empreses, però està clar que hi tenim una zona, és una qüestió que ja fins i tot havíem parlat, on es produeixen moltes pressions d'aigua diferents, és a dir, entre setmana el polígon funciona al rendiment amb una pressió d'aigua correcta i el cap de setmana, amb tancament de fàbriques, la pressió de l'aigua disminueix. Això provoca que es dilatin canonades i que es tallin. El que ha passat aquí és que hi ha hagut una combinació de varia important entre la canonada principal d'Aigües Ter Llobregat, perquè ens entengui tothom, perquè jo també em vaig aprenent. Aigües Ter Llobregat, una de les canonades principals, arriba en aquesta zona. És a dir, qui ens proveeix l'aigua, a qui li comprem l'aigua. I justament en aquest punt de connexió, concretament, sense ànim de fer publicitat, just al costat de la nau, en aquest cas d'Oms, hi ha un espai on hi ha la connexió de Guastell Llobregat amb les nostres canonades. Allà es va produir una avaria molt gran, allà és, i m'he estat recorrent tot el poble aquest cap de setmana, és on hi ha més profunditat d'aigua acumulada, on aquesta avaria, doncs, que ja apareix el diumenge i que detectem el diumenge on l'aigua brollava, l'únic que podem fer en aquell moment al no poder accedir a l'avaria va ser tallar l'aigua, parar-la, començar a treballar aquesta nit, fins, com he explicat abans, a les 2 de la matinada decidir parar, per seguretat, dels treballadors per davant de tot, però sobretot perquè necessitàvem una sèrie de maquinària, i a les 5 del matí, quan ens ha arribat aquesta maquinària, ens hi hem posat a treballar.
1: És a dir, que hi havia una avaria per la descompensació de la pressió de l'aigua que venia també en conseqüència de l'avaria de Clarà.
0: No, conseqüència no. De Clarà no, no, és la conseqüència de... No, no, és que ho explicaré
1: sí,
0: més fàcil.
1: No, és que conseqüència... és complicat.
0: Sí, per això dic, jo també em vaig aprenent. No, és a conseqüència del propi polígon. Aquest polígon, malauradament, es va dissenyar en els seus anys amb moltes futures naus, que realment ara s'estan, evidentment, establint i ara està lluint, però es va establir un sistema de canonada, perquè ens puguem entendre, amb unes canonades d'un diàmetre més petit del que es necessita actualment a la indústria. A partir d'aquí, això provoca que el polígon, quan està funcionant, rendeixi, i rendeixi a un alt nivell, però que després aquestes mateixes canonades, aquesta pressió d'aigua que tenen, al cap de setmana, quan disminueix pel tancament, provoca descompensacions i provoca doncs, que es tallin certs punts de la xarxa. Hi ha hagut diferents fuites importants. Però també haig d'afegir una cosa.
1: Sí.
0: No hi ha més fuites importants, i ho haig de dir, perquè tenim la sort que la majoria d'empreses han fet una inversió pròpia a les seves empreses per un reaprofitament d'aigua. Això ens ajuda, evidentment, moltíssim a baixar aquesta pressió a la xarxa. I des d'Aigües d'Argentona i des dels serveis territorials de l'Ajuntament, de fet, ja fa mesos que estem treballant en millorar aquesta xarxa. Però, evidentment, no hem arribat a tindre-la en condicions òptimes en un moment en què, a més, s'han produït uns fenòmens que ens han sobrepassat.
1: Doncs pel que comentes, l'avaria principal d'aquest diumenge no ha sigut per la tempesta, sinó una descompensació de la pressió per les pròpies empreses. Podia haver passat qualsevol altre diumenge?
0: Bueno, s'han produït diferents fuites similars durant l'any, en aquest cas, a diferència de Clarà, que sí que és per la tempesta, aquí sí. Jo no puc establir que la causa sigui pel problema que ja coneixem de fa temps, o que per la tempesta, evidentment, s'hagi agreujat o no, però sí que és cert que és una zona on no tenim les canonades descobertes.
1: D'acord, sí.
0: Sí que és cert, i això va, és una cosa que està viva i que no para de succeir-se, és que la canonada, una altra canonada que tenim a la Riera, que també és un ramal, és una aigua que també alimenta el veïnat de les Ginesteres, és cert també que aquesta també ha quedat al descobert, just com li diem nosaltres a Argentona, sota el pont de l'autopista. Allà hi ha una altra canonada al descobert, que ha quedat al descobert producte d'aquestes tempestes,
1: sí.
0: Perquè no ho estava, i aquí també hem tingut una fuita que hem reparat i estem treballant, que és el que ha afectat a les Ginesteres. Per tant, podem dir que bé, una fuita era coneguda, o un problema és conegut i l'estem lluitant fa temps, i els altres, el de Clarà o el de Ginesteres, és produït per les tempestes.
1: Uh-huh. Déu-n'hi-do el que està succeint a causa del mal temps, d'aquestes tempestes exagerades, torrencials, però també surt a la llum un problema de deficiència de la xarxa de subministrament d'aigua, no?, d'alguna manera.
0: Bé, sí, però aquí, si em permets, jo vull fer donar un discurs optimista en el següent sentit. Jo sóc, evidentment, ni molt menys el primer, perquè són els veïns que es queden sense aigua, però ho estem podent conèixer perquè, evidentment, ens hem estat, doncs, tot el cap de setmana, com ha de ser, amb els veïns, sobretot, de Can Remí, Can Ripoll i Can Cabot, els més afectats inicialment. Però sí que és cert que la inversió és igual a les solucions, i això sí que haig de dir que Companyia d'Aigües, i no ho parlo des del govern, sinó que Companyia d'Aigües, que es mira amb l'Ajuntament, està rebent doncs, moltes quantitats de diners, que mai són suficients, estem rebent també subvencions. És veritat que s'ha començat a fer una feina magnànima des de fa ja 2-3 anys, recordem les pèrdues que tenim a Argentona per sistema, fregant el 60%, i ara estem en 22-23%, Hem millorat? Sí. Hem de millorar més? Evidentment, som conscients. Jo l'únic que em consola és que coneixem el problema, això és important, coneixem el problema, i el que hem de fer doncs, és seguir actuant i seguir-nos creient doncs, la companyia d'aigües i la inversió tan necessària que s'ha de donar. No? Que això vam aprendre a la sequera, curiosament avui que hi ha tanta aigua, no? Vam aprendre a la sequera, però ara que estem en una situació contraposada i sembla ser que aquest temps ha vingut per quedar-se, doncs no ens hem d'oblidar, no? I hem de seguir invertint, s'ha de seguir invertint en xarxa.
1: Molt bé, doncs gràcies Sergi Blanco, president d'Aigües d'Argentona, per atendre la trucada del Tic Tac. Recordem que segons la informació que ens has facilitat, avui, no sabem a quina hora exactament, però avui podríem ja tenir el subministrament d'aigua a tota la zona, bé, a tota Argentona. Correcte,
0: sí,
1: no?
0: Sí, és. Aquesta és la informació.
1: Aquesta és la informació que ens volem quedar.
0: L'última informació que ens ha arribat. Jo, evidentment, vull agrair-vos també, evidentment, al programa i a vosaltres i al mitjà, perquè hem estat tot el cap de setmana en contacte. Ens heu pogut ajudar a difondre tota la informació perquè hem d'arribar a tots els veïns. A més, hi ha hagut una casuística molt complicada i, en qualsevol cas, esperem tenir la bona notícia en breu i, si no, doncs, sisplau, això sí que ho demano, no, que ens ajudeu a fer difusió, que ho feu sempre. Doncs bé, que amb les xarxes socials pròpies de la companyia d'aigües, de l'Ajuntament i de la Ràdio Argentona, doncs, sisplau, doncs, que se'n pugui estar atent perquè puguem anar informant puntualment.
1: Molt bé, moltes gràcies. Estarem doncs, atents informant a la ciutadania que acabeu de passar un bon dia i ànims als treballadors d'Aigua Argentona amb totes aquestes dificultats meteorològiques. No deu ser fàcil, però comptem amb ells per restablir aquest subministrament. Moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Seguim amb el tic-tac d'aquí de Ràdio Argentona. Escoltem una mica de música i tenim més informació.

0: Són quasi tres quarts d'onze del matí. Us deixem ara amb una entrevista que la directora de Ràdio Argentona, Maria Rosa Martínez, ha fet al regidor d'Urbanisme, Xavier Cuellet, per parlar del projecte Plàter i de les principals qüestions urbanístiques que afecten Argentona.
1: El Plàter, el pla de la Generalitat que ha de definir on es poden instal·lar plaques solars i molins de vent a Catalunya, també afecta Argentona. L'Ajuntament ha presentat al·legacions al pla i proposa canviar les 5 zones que el document marca com a prioritàries al nostre municipi. Per explicar-ho avui parlem amb el regidor d'Urbanisme, Xavier Cuellet. Bon dia, moltes gràcies.
2: Hola, bon dia.
1: Comencem explicant què suposa el Plàter per Argentona, per situar els oients, què és exactament això que separa la Generalitat de zona prioritària i zona apta o no apta. Què implica per a Argentona que un terreny tingui aquesta consideració de zona prioritària?
2: A veure, comencem per el que és el pla.
1: Més amunt, doncs.
2: El pla és un pla territorial que el defineix la Generalitat i que, per tant, és un pla normatiu que queda per sobre de la normativa municipal, com pot ser el POUM, per exemple, no? I, per tant, aquest pla marcarà unes línies que hauran d'obligar els POUMs de cada municipi a adaptar-se en aquest pla territorial. I el que pretén aquest pla territorial és marcar un horitzó que el situa en el 2050, en el qual Catalunya pugui generar amb energies renovables tota l'energia necessària per funcionar. I, per tant, fer que el 2050 Catalunya sigui autònoma energèticament, sobretot amb això, amb energies renovables, bàsicament l'electrovoltaica, la fotovoltaica, vull dir, i l'eòlica, d'acord? Llavors, per complir amb això, han marcat, sota una sèrie de criteris que poden ser discutibles, han marcat unes zones en què cada municipi ha de complir amb el que podríem dir una quota solidària. Cada municipi ha de generar l'energia necessària en funció del seu terme municipal, de les condicions, de la seva orografia, etc, etc. En funció de tota una sèrie de paràmetres, ens han posat una quota. Argentona, evidentment, ens afecta i, de fet, ens afecta i estem contents de que sigui així perquè és una quota solidària. Per tant, si volem que aquest futur del 2050 sigui una realitat, tots hi hem de poder posar la part que ens correspon. I aquesta part que ens correspon, Argentona, ens han marcat que hauríem de generar aquest any 2050 25 megawatts d'energia, de potència d'energia elèctrica generada a través de les fotovoltaiques, 25 megawatts. Per aconseguir això, ja es té en compte que hi haurà la majoria de teulades i de cobertes amb plaques fotovoltaiques, però no n'hi ha prou amb això. I per tant, també fa falta terrenys que no siguin urbans i que no siguin artificialitzats, doncs que també s'hi puguin posar plaques. I aquí és on marquen aquestes zones prioritàries en les quals, doncs, segons el terreny i l'orientació, etc., hi ha aquestes zones prioritàries en les que és més idoni, més fàcil i més rendible posar aquestes plaques fotovoltaiques que ens marquen.
1: Aquí també hem parlat ara del regidor d'espais artificialitzats, perquè el pla busca que primer, per exemple, zones tipus polígons industrials, mm-hmm. en què ja hi ha la mà de l'home, per entendre'ns, sí. Sigui els primers llocs en lloc d'anar cap a zones agrícoles, per
2: exacte,
1: exemple, no?
2: Agrícoles o forestals, sí, sí, però mm-hmm. amb aquests sostres ja s'hi compta, i amb sostres doncs, que també es puguin generar doncs, al voltant d'infraestructures viàries, carreteres, autopistes, amb tot això ja s'hi compta, però a més fa falta també algunes parts que siguin amb sòl no urbà.
1: Ara entrem en detall una miqueta en les al·legacions que heu presentat, perquè deia el regidor que esteu d'acord amb el fons del Plàter, en què és necessari avançar en aquesta implantació d'energies eòlica i fotovoltaica. Ara bé, això afecta, com deies, el pla general. I si afecta el pla general vol dir que pot afectar el creixement d'Argentona en molt llarg termini, no? El creixement o la organització d'Argentona, la planificació d'Argentona. És així? Teníeu aquesta por?
2: No, de fet, hi ha altres plans territorials que estan per sobre del POM i així ha de ser. El territori no s'organitza de forma independent per cada municipi, tot i que el POM sí que és independent d'uns dels altres, però hi ha plans territorials supramunicipals que està molt bé que hi siguin i sort que hi són. I, per exemple, Argentona, el 2010, gràcies al Pla Territorial Metropolità, vam aconseguir protegir el marge esquerre de la Riera. Per tant, ja està bé que sigui així. És que no sé què em preguntaves.
1: Sí, no, sí, bàsicament, si sí, això, si sí, el fet de que hi hagi un pla que està per sobre del pla general, sí. Això afecti a zones...
2: afecta el creixement,
1: afecta, no? No, el creixement o a com planifica un municipi doncs, la seva evolució. Si ja et marquen que d'aquí al 2050 hi ha unes zones que han d'estar reservades per una tipologia, doncs ja no s'hi podrà fer una altra cosa perquè hi ha un pla superior que t'ho marca.
2: Sí.
1: Però, sí, no, però clar, no hi ha aquesta preocupació.
2: En les zones agràries que nosaltres hem intentat evitar... Estàs gravant?
1: Sí, sí.
2: Ah, vale, vale. Pensava que l'havies aturat o que...
1: No, no.
2: Vale, vale, vale, perdona. En les zones agràries on nosaltres hem evitat posar-hi les zones prioritàries,
1: sí.
2: Bé, doncs seran... aquestes zones agràries ja no és sol urbanitzable, per tant, l'afectació que hi pugui tenir... De fet, no n'hi ha d'afectació. I a les zones forestals, doncs, tampoc. Allà on es marquen zones prioritàries sí que es podrà artificialitzar i posar aquestes plaques fotovoltaiques, però res més.
1: El pla tira aixecat doncs, protestes en molts municipis que veuen això, que s'envaeix doncs, espais que consideren agraris, que voldrien per altres usos. No és el cas d'Argentona, que les al·legacions que presenteu podríem, no sé si estaràs d'acord en qualificar-les, que són més quirúrgiques, no? Que esteu, no esteu d'acord en alguns punts que es poden modificar.
2: Que és... Sí, a veure, de fet, clar, hem analitzat en el nostre municipi què comporta. El perill més important era que aquestes zones prioritàries que des de la Generalitat s'havien marcat no eren les més òptimes i ara, en tot cas, en parlarem de quines eren. I, per tant, el que hem proposat és fer una modificació d'aquestes zones prioritàries. Hem buscat zones que siguin millors, que siguin aptes també per posar plaques fotovoltaiques, però que no tinguin un impacte visual des del municipi important i que, sobretot, tampoc no afectin, en la mesura que hem pogut, zones agrícoles. Sí que afecta zones forestals, però ens sembla que a Argentona tenim un entorn prou gran amb forers i que ens podem permetre aquestes zones doncs, perdre una part del bosc per posar les plaques fotovoltaiques. No conec casos concrets d'altres municipis, però és veritat que hi ha hagut molts municipis que s'han aixecat una mica rebel·lat contra aquest pla. Depèn, suposo, de cada municipi, del seu terme i d'aquesta quota de solidaritat que els hi han imposat. Entenc jo que potser en municipis que tenen la majoria del seu sòl doncs, agrari poden tenir molta afectació en aquest tipus de sòl, no? I potser doncs, això no és el més adient. Ho desconec, segur que hi ha municipis en els que s'ha de fer un replantejament molt més a fons, però no és el cas d'Argentona. En el cas d'Argentona hem pogut trobar zones prioritàries molt millors que compleixen amb la quota que ens demana la Generalitat i que a més respecta els valors, el paisatgisme, l'impacte visual que poden tenir s'ha reduït molt i per tant són zones que nosaltres les veiem adequades.
1: Posem-hi nom per la gent que ens pugui estar escoltant. Segons l'informe tècnic hi ha 5 zones que afecten fins a 15 elements del catàleg de béns a protegir pel pla general, o sigui, de la proposta de la Generalitat. Per tant, no hi esteu d'acord perquè hi ha elements a protegir. Quins serien aquests espais que en un principi la Generalitat proposava per posar-hi doncs, plaques fotovoltaiques i que doncs, des de l'Ajuntament s'ha dit que no?
2: Sí, a veure, hi havia zones que claríssimament no eren aptes per poder posar les plaques fotovoltaiques, no? Una d'elles molt emblemàtica i que a més ja s'ha comentat i ha sabut, doncs, era la finca del Viver, no? Des de la Generalitat es va marcar com que tota la finca podia estar ocupada per plaques i, evidentment, això ni ho volem nosaltres ni ho vol el propietari, no? Per tant, és una de les zones que s'ha canviat. Hi havia altres zones en el marge esquerre de la Riera, que tenien una afectació, sobretot visual, molt important. Des del municipi, quan mirem a l'altra banda de la Riera i veiem tota la zona doncs, arbòria que hi ha, les zones que marcava la Generalitat haguessin donat un impacte important. I, per tant, aquestes també les hem tret. N'hem mantingut alguna a la zona més alta i que, per tant, no té aquest impacte visual i hem buscat altres zones també que no són al marge esquerre de la Riera.
1: Anem a explicar quins són els àmbits que proposeu. Ja proposeu 5 àmbits nous, són Medà, l'entorn del Clinical Nutrition, el del CEO del Maresme, Campoy, i una versió reduïda també de Mas Castells.
2: No, aquesta última, el nom està equivocat, no és,
1: no seria aquesta,
2: no és de Mas Castells, sinó que és a la zona de l'aqueducte, d'acord? És a la zona que en diem el rovell de l'ou. I aquesta zona ja estava proposada per la Generalitat, nosaltres hem demanat una reducció d'aquesta zona. La part que queia més a la vessant visible des del municipi, per tant aquesta l'hem tret, i es manté la zona que no és tan, que no queda tan vista des del municipi.
1: Quan heu presentat aquestes al·legacions, que en les que tècnicament i des de políticament enteníeu que això havia de ser d'una altra manera, heu tingut marge de temps per parlar amb propietaris o amb la gent que viu en aquestes zones, amb la gent més afectada?
2: A veure, no ho hem fet per una qüestió, jo entenc, de privacitat i d'interès comú. En el moment en què estàs planificant en quines zones es podrà desenvolupar aquestes plaques fotovoltaiques, estàs donant doncs una prioritat amb unes finques que amb unes altres, no? I per tant, per preservar l'interès comú, ens sembla que això s'ha de fer des d'una visió global i no des d'una visió particular. Hem parlat amb els grups polítics de l'Ajuntament, algun s'ha interessat i per tant hem tingut reunions, els hem ensenyat el que proposàvem, els hi ha semblat bé, també ens han fet alguna aportació que l'hem introduït. Per tant, ho hem fet a nivell polític i a nivell general. No hem entrat en els casos particulars perquè això em sembla que seria contraproduent per això, per l'interès públic.
1: Al final, aquestes instal·lacions estaran, per tant, en molts casos, en la majoria de casos, en espais privats. Això vol dir que la gent que tingui plaques en el seu espai rebrà una contraprestació econòmica?
2: Sí, clar, evidentment. Aquestes zones que hem marcat nosaltres prioritàries, no sé si ho hem dit, però són 27 hectàrees, 27,4 hectàrees. Aquestes zones són prioritàries. Això vol dir que des de la Generalitat se li dona la màxima prioritat i es facilita al màxim la tramitació de tots aquests projectes. Que es facilita al màxim vol dir que no hi haurà traves burocràtiques, administratives, i que serà tot, se suposa, una mica més ràpid. Per tant, en el moment que això quedi aprovat, suposo que encara falten bastants mesos, en el moment que quedi aprovat, doncs els propietaris d'aquesta zona segurament doncs podran buscar o rebre promotors, empreses que els interessi doncs desenvolupar aquests projectes d'energia fotovoltaica.
1: Dèiem que 27 hectàrees, per tant, que estan marcades com a zones prioritàries, però per aconseguir el volum d'energia que ha de generar Argentona d'aquí al 2050 no s'han d'ocupar aquestes 27 hectàrees.
2: No. Clar, aquestes 27 hectàrees són les que marquem com a prioritàries, però no totes estaran ocupades per plaques. De fet, per complir amb l'objectiu, amb aquesta quota que dèiem de solidaritat, ens demanen ocupar-ne només 3 hectàrees. Per tant, estem parlant d'una superfície molt, molt reduïda. Si aquestes 3 hectàrees al final potser acaben siguin 4, doncs podria ser, però en principi per cobrir la quota amb 3 hectàrees n'hi ha prou.
1: I amb aquestes, per tant, aquestes 3 hectàrees d'aquí al 2050 fàcilment estaran construïdes, entenc?
2: Entenc que sí.
1: I amb aquesta energia, què farem a Argentona? O no anirà a Argentona aquesta energia?
2: Bé, a veure, estem parlant d'una planificació del país, de tot Catalunya, per tant, que aquesta energia la fem servir a Argentona o no, no, és indiferent. El que aquí és important és qui controlarà aquest negoci, qui controlarà aquesta xarxa i qui serà el propietari d'aquesta nova energia que generarà. I aquí sí que és important, com en moltes altres coses i casos, doncs la voluntat dels propietaris. Aquí volen facilitar aquesta distribució i aquesta generació de l'energia a grans empreses, a grans empreses multinacionals que des de fa molts anys ja controlen el mercat energètic amb el petroli, amb el gas, i ara el volen controlar amb l'energia fotovoltaica, o optem més per petites empreses locals, empreses de casa, empreses que puguin donar un servei molt més proper, molt més respectuós, i que realment ens assegurin aquesta autonomia energètica de Catalunya l'any 2050. Però això dependrà dels propietaris.
1: Però també des de la Generalitat es pot incentivar un model o un altre, entenc. No?
2: Doncs no ho sé. Sí, esclar, suposo. Aquí el problema és que aquestes grans empreses tenen una capacitat de generar aquests projectes molt més ràpida, de generar, de treballar-los i de fer-los realitat. Són molt més ràpids perquè tenen molta capacitat econòmica i de tot tipus, no? Les empreses petites, doncs, segurament van més lents, però jo penso que la rapidesa no és el que busquem. Tenim fins a l'any 2050, per tant, queden encara molts anys, i em sembla que ara, un cop s'aprovi això, el més important és que entre tots, no sé quin paper podrà fer l'Ajuntament en aquí, però entre tots intentem que aquesta energia que generi pugui ser controlada des del territori.
1: I una pregunta sobre l'Ajuntament, precisament, perquè de tots és sabut de les dificultats que tenen les finances municipals, no de l'Ajuntament d'Argentona, sinó de tots. No sé si l'Ajuntament d'Argentona té espais en els que pugui desenvolupar algun tipus de, doncs, també plaques i, per tant, també pugui tenir alguns ingressos a banda, que això beneficiaria a tothom.
2: Bé, terrenys no urbanitzables no en tenim, l'Ajuntament no disposa d'aquests terrenys. Ara sí que tenim cobertes i en tenim unes quantes i estem treballant amb això. De fet, per exemple, l'escola Les Fonts ja vam cobrir-la el seu sostre amb plaques fotovoltaiques, l'escola del Cros també l'hem cobert amb plaques fotovoltaiques, tenim el projecte de l'edifici que hi ha en el cementiri nou, tenim el projecte també amb plaques fotovoltaiques i en aquest cas amb bateries, per tant serà una energia que la podrem aprofitar les 24 hores del dia. Aquest és un projecte que està fet i hem encarregat ja el projecte de la nova coberta al poliesportiu, que també preveu que s'hi puguin posar plaques. Per tant, estem treballant perquè amb el que correspon al municipi, a l'Ajuntament, doncs puguem generar el màxim d'aquesta energia i això suposa, evidentment, un estalvi per tots.
1: Primer dèiem 27 hectàrees on s'hi poden instal·lar plaques. Parlem per això que per arribar al topall que necessitem amb 3 hectàrees, 4 ja en tindríem suficient, però potser hi haurà veïns que es preguntaran si els hi canviarà molt el paisatge d'Argentona amb aquest desenvolupament. Què els hi diria?
2: No, jo crec que no canviarà molt. La superfície és petita, els llocs on s'ha triat no són els que donaran més impacte. Ara, sí que és veritat que si passes pel costat, doncs en comptes d'una zona amb arbres, doncs veuràs plaques fotovoltaiques. Però jo penso que això és el futur i que no ens hi podem negar. L'electrificació de tota l'activitat humana que fem és imprescindible i és irrenunciable, és a dir, hem d'anar cap aquí. Per tant, sí o sí, hem d'acostumar-nos a veure plaques fotovoltaiques en algun lloc on abans no ho veia. No ho vèiem, però insisteixo que l'impacte visual que hi haurà a Argentona serà petit. Parlem de plaques fotovoltaiques, però també en el Plater preveu energia eòlica. En el Maresme això no ens toca, Argentona tampoc, perquè no tenim les condicions, però en altres zones del país doncs sí que tenen millors condicions per poder desenvolupar també aquesta energia eòlica. Jo quan vaig pel país i veig molins de vent, la veritat és que no em molesten, perquè penso que això és el futur energèticament i, per tant, jo penso que adequant-nos i respectant doncs, la voluntat de cada un dels municipis, però hem d'aconseguir implantar aquestes energies renovables, perquè està clar que amb les energies fòssils estem molt mal parats, perquè la situació mundial ja veiem quina és, la inestabilitat que això genera cada vegada és més gran i no podem dependre d'aquests països tan inestables. No?
1: Ja per anar acabant, avui ens ha tocat parlar del Plater, però és evident que Argentona s'ha d'anar adaptant a la transició energètica i a tot el que això implica. Hem sabut, no? Ara s'està acabant aquesta darrera fase de la substitució dels llums LED al municipi. No sé, ja han començat, entenc, aquesta substitució d'aquesta darrera fase i això està previst que s'acabi ara.
2: Durarà uns 4 mesos, acabar tot, els 2/3 d'enllumenat públic que faltava.
1: Què més té entre mans l'Ajuntament d'Argentona? Hem parlat també aquest any del vehicle elèctric i potenciar el vehicle elèctric. Ara estem parlant del Plater, estem parlant de substitució de llums. Què més pot fer un municipi per anar-se adaptant?
2: Doncs mira, insistir en aquestes línies del vehicle elèctric, hem posat un vehicle elèctric per compartit, que serà el futur també de la mobilitat arreu. La mobilitat compartida i a més elèctrica, i per tant doncs això també hem posat punts de recàrrega, n'hem de posar més, aquest any no estan previstos, però en el futur se n'han de posar més, i continuar ampliant les zones i les cobertes que puguin generar energia fotovoltaica.
1: Doncs moltes gràcies per explicar-nos la postura de l'Ajuntament sobre el Plater i avançar-nos altres qüestions. Moltes gràcies, fins la propera.
2: Gràcies. Viu la ràdio.
3: Ràdio Argentona t'acompanya.

0: a peu de carrer. La policia ens ho explica.
1: Són les 11 i 5 minuts, avui és dilluns 5 d'octubre i com cada dilluns tenim aquí als estudis de Ràdio Argentona la policia local. Bon dia al cap, l'inspector en cap de la policia local, Abraham Albaladejo, bon dia. Torna'm a dir bon dia que no ho hem sentit.
2: Bon dia, Francina.
1: Bon dia, Abraham. Avui teníem planificat de parlar un tema, però ho deixarem de banda perquè hi ha una actualitat i és aquestes pluges torrencials que han afectat el Maresme i, per tant, Argentona, doncs, també hem rebut i de mala manera, no? Sembla que heu tingut molta feina. El dissabte vam tenir ja l'alerta, l'ES Alert de Protecció Civil. A partir de les 8 del vespre ens havíem de quedar a casa. Es va suspendre el Sense Portes aquí a Argentona. Com ho vau viure? Quines són les actuacions des de la policia local que vau portar a terme aquest vespre del dissabte nit?
2: Doncs, com tothom sap, va començar l'avís el dia 3 a les 20 hores, les 8 del vespre, i en principi durava fins a les 14 hores del diumenge. El que ens vam trobar nosaltres, en termes quantitatius, és bastants serveis, no ho podem comparar a les ventades, que van haver-hi molts més, però aquests serveis han sigut més devastadors que les ventades. O sigui, a les ventades podríem parlar de petites destrosses i en aquest cas tothom ha pogut comprovar que les destrosses són molt importants amb el tema de l'aigua. Per tant, quantitativament sí que és veritat que més o menys una seixantena de serveis estem parlant, però clar, estem parlant fins a les 6 de la matinada, com tothom que s'ha llevat avui ha vist que continuem amb aquest temporal. Això és un pic de treball important, però no un pic com el que van viure les ventades. Què ens ha preocupat? Doncs que hi ha hagut zones aquí a Argentona especialment afectades.
1: La pregunta és aquesta: quines són les zones afectades? Perquè ara parlàvem amb en Sergi Blanco, el president d'Aigües d'Argentona, i ens deia doncs, que el polígon nord, a part de l'avaria que tenien, era conseqüència també de la tempesta, també a la Riera de Clarà, els veïnats de Can Raimí, Can Ribosa, les Ginesteres, doncs, han quedat molt afectats, els carrers, que pel que sembla han quedat també destrossats. Vull dir, quan dic afectats, sí. Que no són viables. Com està aquella zona?
2: El que vam observar ahir, o sigui, quan estàvem treballant, és que la part més afectada és l'accés nord a Argentona, el polígon i Can Raimí. O sigui, aquestes dues zones són les més afectades. Can Raimí no només ha afectat per tema inundació, sinó tot el tema de les voderes, les calçades, tot malmès. Sí, tot malmès. Tenim molts carrers malmesos.
1: És a dir, que no poden passar, no poden circular amb els cotxes?
2: Actualment es pot circular per alguns dels carrers. Hem canviat la senyalització. Hi ha carrers que abans només eren d'un sentit, actualment són de dos sentits, perquè hi ha altres que no es pot circular. I per oferir solucions de mobilitat i poder entrar i sortir de l'urbanització, doncs hem hagut d'habilitar doble sentit. Per això es van moure cotxes que ja havia estacionats i es van netejar tots els carrers ahir. O sigui, ahir es va poder arribar a donar solució de mobilitat i es va netejar tot.
1: Com ho vau netejar, els carrers?
2: Bueno, maquinària pesada, directament.
1: La policia local se'n va fer càrrec?
2: Es va gestionar perquè també Aigües d'Argentona havia de treballar al lloc perquè teníem també una fuita. Es va gestionar maquinària pesada amb empreses de locals, diguem. O sigui, en aquell lloc concret ens va ajudar Mingo amb la seva maquinària i després tenim altres empreses d'aquí que també s'estan ajudant ahir i avui, com Famadas, per exemple.
1: Per tant, la circulació a Can Raimí avui podem dir que està normalitzada dintre dels problemes que us vau trobar el dissabte.
2: Sí, és a dir, ahir ho vam deixar normalitzat, l'accés i la sortida. Hi ha carrers que no es poden circular i ara mateix estem revisant un altre cop amb aquestes pluies a veure com queda tot.
1: Aquesta és l'altra, perquè ens van dir que la tempesta era el dissabte a la nit i que sí, que la vam rebre, la vam notar. Ahir semblava que teníem treva, perquè no va haver pluges importants, semblava que tocava més a les comarques de Girona, però avui ja hem rebut dues alertes més. És alert de que recomanen doncs, quedar-se a casa si és possible i no acostar-se a zones inundables i trucar en cas d'emergència al 112. Avui, quines són les últimes actuacions o les últimes trucades que heu rebut d'ajut?
2: Les gestions que estem fent avui és ahir, com et deia, Can Remiu, vam deixar net, com a mínim perquè els veïns tinguessin accessibilitat i mobilitat. També vam deixar el polígon nord també net perquè l'entorn empresarial pogués obrir avui. Uh-huh. I ja no només obrir empresarialment, o sigui, és que parlem d'arreglar i començar a solucionar tots els problemes que va generar les inundacions. O sigui, no parlem d'obrir una empresa ja per treballar, hi ha empreses que no han pogut treballar normalment, o sigui, estan perquè tenen 2 metres d'aigua al sòtan, per exemple. Però es va poder, com a mínim, es pot restablir la circulació al polígon.
1: Perdona, Abraham, digues. El polígon del nord va quedar inundat?
2: Hi ha empreses que van acabar inundades, sí.
1: Van venir els bombers a treure aigua?
2: Sí, en alguns llocs sí. El que passa que un no és el mateix que l'emergència treure aigua d'una casa, no? de on estaven visquent algú en aquell moment, que treure aigua d'una empresa que no hi ha pedi al sòtan, encara que siguin 2 metres. Clar, estem parlant de que primer teníem l'aigua al voltant de les empreses i al final aquesta aigua va filtrar i va arribar al sòtan de les empreses.
1: Per tant, no és que l'aigua fos extreta pels bombers, sinó que es va filtrar cap al sòtan.
2: Sí.
1: Molt bé. Però almenys hi ha accés al polígon
2: sí.
1: industrial nord.
2: Per començar, ja dic, per començar a arreglar coses, i les empreses que no han tingut o que han tingut més sort, podríem dir, amb l'aigua, doncs sí que hauran pogut obrir. També ara mateix s'està fent tot el tema per part de carreteres, de la carretera Charlie 1415, no? De la C1415, no? L'accés al polígon nord també, i el que farem és a veure si podem, quan finalitzin aquests treballs, tancarem el polígon per tornar a fer neteja del polígon i que quedi millor del que està ara. Està transitable, però volem que quedi millor.
1: Quedi millor vol dir el fang, treure el fang.
2: Clar,
1: i l'acumulació.
2: Sí. O sigui, ara mateix està transitable, però volem que quedi millor.
1: Per tant, la carretera 1415 està tancada, segons com també ens han dit des d'Aigües d'Argentona, perquè hi estan treballant.
2: Ara mateix hi estan treballant
1: i està mig inundada o com la... Tu l'has vist aquest matí?
2: Tot el tema de canyes, fang, o sigui, estan netejant tot això. Perquè, clar, la riera que està tota plena de canyes, i ja dic, ara mateix em sembla que hi havia 5 Bobcat d'aquestes màquines pesades treballant de manera intensiva.
1: O sigui que el cas més urgent aquest matí era la carretera 1415.
2: Per temes de mobilitat, sí. S'interessa molt obrir perquè, clar, tot l'accés nord d'Argentona es trobava tancat ahir. I sí que era una preocupació que teníem en temes de mobilitat. O sigui, era el veïnat de Can Raimí i era l'accés nord. Ara parlàvem d'un parell de coses més que són molt importants, no? Però sí que és veritat que aquests dos pols eren els pols més importants i més grans que tenia mai.
1: Els més afectats per la tempesta
2: de manera generalitzada
1: del dissabte a la nit.
2: Sí.
1: Però també hi van haver altres punts de preocupació. El Cros, que és a l'altre costat d'Argentona, la part sud. També va haver inundacions, no?
2: Sí, avinguda Mediterrània, es va haver de tancar, teníem 2 pams d'aigua. Sí que és veritat que després, quan ja va avançar el dia, sembla ser que el Cros, ostres, van tenir millor sort que altres llocs. O sigui, només va ser de manera temporal, avinguda Mediterrània, no van haver-hi aquests 2 metres, potser, del polígon nord, no? que estem parlant. Sí que es va quedar un cotxe, diguem, en un pas, en el pas de sota el túnel cap a Matador, que en el túnel aquell que tenim allà, i allà està, el cotxe s'ha quedat
1: perquè, a veure, sí. És la carretera del Cross,
2: sí,
1: que hi ha un moment que passa per sota el
2: túnel.
1: I allò estava inundat.
2: Estava totalment inundat.
1: Totalment inundat.
2: Si passeu ara, veureu el sostre, bueno, no sé si l'aigua ja, al nivell de l'aigua no sé on estarà en aquest moment, però hi ha un cotxe allà. No es va fer mal ningú, tothom va sortir, però que hi ha un cotxe allà, sí. Atrapat.
1: La carretera estava tallada?
2: En aquell moment no estava tallada perquè, torno a dir, les inundacions d'Escorn no va ser tan fortes com en altres veïnats. Però sí que és veritat que quan circulem en cotxe tu no pots creuar un lloc en el qual no saps la profunditat, o sigui, el profund que és. ho van intentar, es pensaven que no tenia aquesta profunditat i clar, es van quedar allà.
1: Clar, però penso que si la carretera no està tallada i tu circules fins allà pensant que hi podràs passar, després què fan els cotxes? Giren enrere?
2: Clar, o sigui, penseu que allò té ja senyalització especial justament per a aquestes ocasions. O sigui, ja posa que en cas de pluja no has de passar.
1: Ah, o sigui, ja ho posa.
2: O sigui, ja hi ha senyalització permanent.
1: Ah, val, sí. Sí, sí que estava senyalitzat.
2: Sí, no, o sigui, ahir van posar senyalització, o sigui, a tots els llocs, a tots. Però allà hi ha senyalització permanent, a més. Estem parlant també de... Ostres, tenim les dues bandes, no? Tenim ciutadans que han ofert els seus mitjans personals, fins han trucat per oferir-se, no? I companys policies que viuen a Argentona i diuen, si em necessiteu, aquí estic, no? I tenim l'altra part, ostres, que em va sobtar de veure gent amb el seu 4x4 fent fotografies de les destrosses i saltant-se l'avís. Dius, de veritat és necessari que t'identifiqui per sancionar? No ho és necessari, no? Ostres, és curiós, no? Quan es dona un avís de protecció civil hem de recordar que no és un avís per qualsevol cosa. O sigui, Francina, tothom ha vist les fotos, no fa falta, jo he portat les fotos d'ahir. Tothom haurà vist vídeos de Can Remi, de qualsevol, del Polígon Nord. Crec que és un perill, ostres, tenim dos morts, un desaparegut, si no recordo, fins ahir com a mínim.
1: Sí.
2: És un perill suficient com perquè la gent s'ho prengui una miqueta seriosament. Ostres, gent que volia sortir a fer esport. En aquesta finestra que van tenir, que no va deixar de ploure, gent que volia fer esport en el nostre medi natural. Dic, no toca. Ahir no toca i avui no toca. O sigui, totes aquestes coses les hem de prendre molt seriosament.
1: Si hi ha un avís de protecció civil, aquest és alert, i com tu dius, hi ha gent que... Perquè, clar, aquest avís en diu que et recomana quedar-te a casa... O és un avís de protecció civil?
2: No, depenent del que facis, o sigui, hi pot haver sanció i ho recull la llei del Sistema Nacional de Protecció Civil.
1: Això és el que volia dir, és a dir, que si se t'acosta algú amb el 4x4 per fer unes fotografies en concret, el pots sancionar.
2: O sigui, només serà de mobilitat essencial. Sí.
1: I quina seria la multa?
2: Ostres, metge, vulnerables, totes aquestes coses que no pots deixar de fer. O sigui, la resta, o sigui, anar a veure un amic per prendre una cervesa no és mobilitat essencial.
1: Sí.
2: Anar a fer fotos de les destrosses no és mobilitat essencial.
1: Sí, anar a córrer...
2: Clar, no és mobilitat essencial.
1: No és essencial. Bé, repassem, doncs, altres punts on també van patir els forts aiguats aquí a Argentona. Hem parlat del Polígon Nord, a Can Remi, ens hem anat al Cross, que un parell de gratges soterranis també es van inundar. La carretera també va quedar tallada per la inundació de part de la carretera. Però tenim tota aquesta part de la Riera, que també es va veure afectada perquè la Riera va quedar... Sí. Totalment asfalcada. Quines incidències es van registrant allà?
2: Doncs allà la més gran, podríem dir, de la Riera, o sigui, per descomptat que hi ha alguna construcció il·legal en la part, realment en la part de Matador, no és part nostra, no? Però que sí que és veritat que van estar en un foc fa poc, o sigui, fa un parell de setmanes, em sembla.
1: Sí, sí que ho va venir
2: doncs
1: explicar.
2: Va ser una de les coses que ens van preocupar i vam anar allà, no vam veure res, però sí que és veritat que la construcció que hi havia allà, hi havia un metre i mig de fang i de brutícia, no? Dintre de Riera el que més crida l'atenció són les destrosses que s'han fet en l'accés al polígon Escomas, on es troba diferents empreses, no? O sigui, s'ha trencat tota la plataforma que hi havia per creuar des del polígon Nord fins al polígon Escomas, tot està trencada. O sigui, s'ha d'accedir per Can Comalada, que s'ha netellat perquè si no es podia accedir a aquest polígon.
1: Clar,
2: no? O sigui,
1: no és un camí de sorra.
2: I doncs Can Comalada s'ha netellat perquè també estava, no es podia accedir, perquè la plataforma d'accés des del polígon Nord, que és la que normalment s'utilitza, estava totalment trencada, està totalment trencada, perquè clar, passa per la Riera, està totalment trencada. Aquesta era una altra de les coses que, ostres, que ahir vam, això s'ha d'atendre, no? Al final tenim allà tres o quatre empreses grans i que han de treballar, i també tenien gent, ahir el vigilant es trucava, què puc fer, per on puc sortir, dic.
1: Clar.
2: I s'havia de donar també atenció.
1: Hem sentit per la xarxa

0: Al final, gent allà estirada, no tenien llum, no tenien menjar, van haver a fer algun trasllat.
1: No tenien menjar?
0: No, perquè
1: No va
0: no.
1: arribar el càtering?
0: No, sí, clar, va arribar el càtering per al dia anterior, però estem parlant de diumenge al matí.
1: Ah, que es van passar la nit
0: Es van passar la nit, no podien, per culpa del temporal, no hi ha taxis, no hi ha
1: No
0: busos,
1: podien
0: es
1: sortir
0: van
1: de...
0: quedar allà.
1: Ah, ara ho entenem. La festa del casament era el dissabte. I clar, fins les tantes es devien pensar que es quedaven després a l'hora de marxar, no podien
0: No podien
1: sortir
0: sortir.
1: de la tempesta perquè l'aigua inundava tots els camins, no? Entenc, de la part de la riera.
0: Sí, fins al diumenge matí ben matí no van poder tornar a casa i fins i tot van haver de fer trasllats fins al casal de gent gran nostra d'Argentona per donar atenció a gent gran, ostres, embarassada, i a alguna gent que necessitava atenció, que no podien estar des del dia anterior allà, no esperaven dormir allà, asseguts en un banc allà.
1: Sí, perquè la casa, la masia, no té prou habitacions per a... Bé, no sé quanta gent hi havia, eh? Quanta gent hi havia en el casament?
0: Doncs gairebé 200 persones.
1: 200 persones. Es van haver de quedar dins la tenda, la carpa aquella que es munta, no?, per celebrar. Es van haver de quedar tota la nit amb la tempesta allà sota. Impressionant, pobres.
0: Sí.
1: És una experiència que...
0: Per això deia,
1: Sí.
0: ostres, sí, jo entenc, no? Però mira, mira que es pot acabar convertint la boda. No, segur que no s'oblida mai.
1: Això sí, ho explicaran anys d'aquí, molts anys als nets. Alguna incidència més aquí al centre
0: Sí.
1: d'Argentona? Ah, sí, m'ho dius amb molta
0: Sí, perquè
1: contundència perquè no s'ha
0: hi ha
1: quedat
0: una
1: així.
0: que, tot i que em preocupa especialment, però que ara sortirem a veure què podem fer, no? I és l'aïllament del veïnat d'Espins que tenim allà, ostres, Can Ruïdemella i Can Budingues, que no em sortia ara. Sí, tenim allà. I, ostres, la Riera de Dosrius ha fet fora tots els camins i ara mateix agafarem el 4x4, anem a repassar camí per camí a veure quin es troba bé per poder accedir. Sí.
1: És a dir, que tenim veïns aïllats en aquesta
0: Sí,
1: zona
0: aïllats de camins. O
1: de
0: sigui,
1: camins, de
0: al
1: camins.
0: final pots agafar una motxilla i pots tornar al municipi, no?
1: Caminant, sí,
0: Arribes a
1: anem a
0: les
1: tot arreu.
0: Ginesteres, no? Arribes a les Ginesteres i ja estàs, no? Però sí que és veritat que ara ens preocuparem, justament ara hem quedat amb bombers i farem una inspecció de tots els camins que poden arribar allà, a veure si tenim algun que estigui, com a mínim, transitable, com a mínim. I si no, doncs ja valorarem la situació d'aquestes famílies.
1: Aïllats i també sense aigua, perquè encara s'està treballant pel subministrament d'aigua i segurament allà tampoc no tenen accés a l'aigua. Però com deia, això ha sigut tota la perifèria del centre d'Argentona. Aquí al centre s'ha registrat algun incident?
0: Ostres, tenim coses com a Riera de Sidés que, senyalitzat, avisem i la gent, per estacionar el seu cotxe o per circular, treu la tanca i entra amb el cotxe. I després, el curiós és que ens truquen que s'han quedat atrapats. Dius, a veure, has tret la tanca? Sí, què fas? O sigui, torno a la crida que hem fet abans de responsabilitat. O sigui, la tanca no està de curativa. Posa que no passis. O sigui, les rieres i els tres polígons que tenim com a fitxa de repàs sempre és el que hem de vigilar sempre. I aquesta, si des, és una de les que sempre, si hi ha pluges, no hem d'estacionar allà ni hem de circular allà.
1: Recordo que la setmana passada ens presentaves el projecte que ja és quasi una realitat de protecció civil i et vaig preguntar quin era el principal perill que podríem tenir aquí a Argentona i em deies que la Riera d'Argentona es desbordés i una setmana després ha passat. No ho sé, tu...
0: Haurem de pensar si continuem el programa.
1: Sí, a veure, no parlem massa de... No et faré preguntes massa complicades. A veure què passarà per les properes setmanes. Però parlàvem això de la importància de tenir voluntaris de protecció civil per ajudar-vos en aquesta tasca en situacions com les que s'ha viscut aquest cap de setmana. Quants agents tenies tu en servei aquest cap de setmana?
0: Doncs aquest cap de setmana teníem, comptant policies, o sigui, comptem que al matí érem 4, després eren de torn normal 3, però, bueno, saps què passa? Que el torn normal i després vinc jo, ve el sergent, o sigui, per això, faig el compte de torn normal més el que van venir.
1: Més els plus,
0: Sí,
1: no?
0: més el plus, no?
1: Perquè això és el que
0: Més el
1: anava a dir,
0: plus.
1: vau reforçar una mica
0: Sí, i
1: la...
0: a més el que he de dir, que sí que és veritat, que van haver-hi un munt de regidors que van donar un cop de mà, o sigui, independent, o sigui, del govern, que no estan al govern i que estan al govern, o sigui, gairebé tot el govern el tenien allà treballant, i també regidors que no estan al govern també van estar allà.

0: Sí, agafant trucades, perquè clar, quan hi ha un esdeveniment d'aquest tipus, ja a les ventades teníem tres persones agafant el telèfon a la policia, tres persones. Ahir teníem dues. Doncs una de la policia i l'altra no. O sigui, tot això, o sigui, ja no és que només treballi en la policia, és que en el servei de seguretat, no, i en el policial estem tots, no? I sí que és veritat que entre que el van reforçar nosaltres i el que va reforçar molts regidors i gent de l'Ajuntament, doncs va sortir endavant.
1: Hauria sigut necessari tenir voluntaris de Protecció Civil també,
0: Haguessin ajudat més. El que sí que és veritat que ahir teníem l'ADF, teníem una patrulla d'ADF i els vaig utilitzar per comprovar, o sigui, van tallar arbres, o sigui, troncs, fustes, van comprovar embussaments de rieres, o sigui, que van treballar de valent.
1: Sí, per això quan acabem ara de parlar tindrem una entrevista telefònica amb l'Àlex Navarro, que és el cap d'operatius d'ADF Serrada Marina, perquè ens expliqui, no, que quina va ser el seu paper en aquest cap de setmana complicat aquí a Argentona. I pel que fa als bombers, quantes actuacions van fer els bombers aquí a Argentona?
0: Ostres, no sabria dir-te. En aquest moment no sabria dir-te. Com, bueno, t'explicava abans, no?, fora de programa, que et deia, ostres, jo venia amb la idea de venir amb l'informe preparat del cap de setmana, però no, continuem amb l'alerta, o sigui que no et podria dir en aquest moment perquè no he pogut fer-ho, ens hem preocupat de les incidències d'aquest matí. O sigui, jo esperava un matí de tornada a la calma, doncs és tornada a la calma, però també estem atenent les incidències d'una altra nova alerta.
1: Però estaven actius per aquí a Argentona els bombers.
0: Sí, sí, sí.
1: Traien aigües dels sòtanos,
0: sí, sí, sí, sí.
1: O...
0: Van passar, també es van demanar recolzament perquè tenien que anar a Òrrius també i no podien arribar. Ostres, van haver de treure camí, no?, amb maquinària també pesada, o sigui, sí que van treballar de valent, sí.
1: Per tant, un cap de setmana complicat, però que pot, aquesta complicació es pot allargar perquè fins a quina hora tenim l'alerta de Protecció Civil?
0: Avui l'alerta és fins a les 14 hores.
1: Fins a les 2 sí. de la tarda?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: No ho sabem perquè
0: les
1: també...
0: Les pluies són una miqueta més. Ostres, l'alerta és fins a les 14 hores, que justament aquí a Argentona és el punt més àlgid de la pluja, no?, el que té més litres per metre quadrat, i després em sembla que tenim fins a les 4 o 5, més o menys, de pluies.
1: La previsió meteorològica exacta, doncs, diuen fins a les 5 de la tarda pluges, per tant, molta precaució i, doncs, això que deies, només sortir en cas de necessitat,
0: sí.
1: Perquè no hi ha altre remei, però no es tracta d'anar-se passejant pels carrers quan hi ha aquestes dificultats, sobretot tenint en compte que hi teniu molta feina als departaments de servei, i que poden impedir la vostra tasca,
0: sí.
1: No? De donar suport. Doncs moltes gràcies, Abraham Albaladejo, per haver vingut aquí als estudis. Continuem. Gràcies per la vostra tasca.
0: A tu, Francina.
1: Que acabeu de passar un bon dia i ens retrobem el dilluns vinent.
0: Vinga, gràcies.
1: Que vagi bé.

0: De dilluns a divendres, de 10 a 1, Tic-Tac, el batec d'Argentona.
1: Tic-Tac, el batec d'Argentona. Franzina Suari. Franzina Suari.
2: Doncs el tic-tac d'aquí de Ràdio Argentona d'avui 5 d'octubre seguim parlant de les incidències que va provocar el temporal d'aquest cap de setmana. I ara ho fem amb Àlex Navarro, el cap d'operatius dels ADF Serra de Marina. Hola, bon dia, Àlex.
3: Hola, molt bon dia.
2: Gràcies per rebre la nostra trucada. Però és que volíem parlar amb tu perquè sabem, i ens ho acaba de dir l'inspector en cap de la policia local, Abraham Albaladejo, de que gràcies, que van fer molta feina, però que us volen donar les gràcies perquè l'actuació de l'ADF va ser essencial aquest cap de setmana. Quines les principals actuacions que vau fer aquí a Argentona?
3: Bé, l'ADF vam ser un dels serveis més, eh? L'únic que sí que són voluntaris, vam mobilitzar el personal i el dia abans, quan s'esperava tota aquesta episodi excepcional de pluges i d'acumulació d'aigua. Llavors l'ADF vam estar coordinats en tot moment amb el cos de bombers de la Generalitat i les policies locals. Llavors aquí a Argentona, bàsicament, el que va ser caiguda d'arbres, sobretot l'objectiu principal era alliberar les carreteres de trànsit per vehicles i després també doncs, minimitzar tot aquell risc que podien patir la gent a casa seva.
2: La riera d'Argentona, aquí la riera de Clarà, va ser una zona bastant conflictiva. Hi vau fer alguna actuació en concret?
3: Sí, la riera d'Argentona feia anys que no la veiem baixar de bat a bat. La riera de Clarà també hem de... Bueno, encara estan acabant d'avaluar els danys, però sí que a nivell de precipitació, per l'aigua caiguda en la vall, diguéssim, d'Argentona, Òrrius, la Roca del Vallès, tota aquesta zona d'aquí s'han registrat 250 litres d'aigua, que això feia molts, molts anys, bueno, hi ha registres que no s'havia tingut mai aquesta acumulació d'aigua. Llavors tota l'aigua que va baixar des d'Òrrius per la riera de Clarà fins a la pròpia riera d'Argentona, que va agafar les aigües també de Dosrius, i tota l'aigua que baixava va haver molta afectació, tant per la sorra, que va quedar colgada enmig de la carretera, que no es podia ni passar, i va fer despreniment de roques, va fer esllavissades, va fer molta caiguda d'arbres. Llavors l'ADF el que vam estar va ser bàsicament traient canyes, traient arbres per alliberar aquestes carreteres. Aquí en el punt aquest de la Ria Argentora que va desbordar i la declarar que va baixar tota la sorra, l'ADF vam donar suport als serveis municipals, el qual van haver de, amb maquinària pesada, amb tractors, amb excavadores, es traien les terres i nosaltres sobretot era treure canyes, treure arbres.
2: Diu que es van veure afectades carreteres, en refereixes a la carretera 1415?
3: Hem tingut afectacions a la 1415, hem tingut a la B502, que és la que va cap a Cabrera de Mar, hem tingut també la carretera d'Òrrius, que va estar allà de primeres hores del matí, que es va poder alliberar, i hi han hagut afectacions, sobretot això, en pins que estan al costat de les carreteres, que han caigut per tantíssima aigua, els ha descalçat i ha fet caure, i sí, han estat tallades, que han sigut les primeres en obrir-se. Hem tingut també afectacions a Can Remí, ha estat força afectat, molts carrers de Can Remí, amb caiguda d'arbres que estaven sobre cables elèctrics, postes de llum, tot això s'ha d'intentar solventar. Sí que en esborancs està xargallat, s'ha fet uns forats en el sol, en la terra. Són torrents i moltes rieres, que això hi haurà feina, hi ha feina de maquinària pesada, que ara mateix no poden entrar perquè el que pesa un toro, un tractor, pot fer més mal que no per solventar el tema.
2: Estàs parlant de Can Raimí.
3: Sí, a Can Remí hi ha hagut tota l'aigua de Òrrius, té dos barrancs, dos torrents, que van baixar directament cap a Can Remí, i que en Remí hi ha hagut una afectació força amb el tema d'acumulació d'aigua, amb terres i han caigut arbres. Sí.
2: És a dir, que ha sigut la zona més afectada d'aquí a Argentona.
3: Sí. Podríem dir que de tot Catalunya, un dels dos punts més acceptats han sigut el Vell Oriental i el Maresme, i a dins del Maresme si hem tingut també a l'Alt Maresme, Pineda, Malgrat, Palafolls, aquella zona d'allà, i aquí en el cantó del Maresme Sud, diguéssim, tots els pobles han sigut afectats, però on hi ha hagut una afectació més gran ha sigut aquí a Argentona.
2: Vosaltres sou ADF de Serra de Marina, és a dir, que actueu en diferents, no només a Argentona, en tot un territori, però l'actuació principal la vau fer aquí a Argentona.
3: Nosaltres, la Serra de Marina, som 7 municipis, el Maresme Centre i 2 municipis del Vallès Oriental, que és la Roca, el Vallès, Vilanova del Vallès, i totes les ADFs tenim coordinades, entre les ADFs tenim control central coordinats amb el cos d'agents rurals i coordinats amb els bombers. Llavors, a Mataró també hi va haver molta gran afectació, però cal fer casc urbà, hi havia molts baixos, locals, aparcaments en el qual bombers estaven actuant, i les ADFs vam estar actuant més en els pobles més de muntanya, per entendre'ns. Llavors, sí, nosaltres aquí vam tenir una unitat a l'Argentona durant tot el dia i vam tenir dues unitats treballant a la Roca del Vallès, la qual ha sigut molt afectada. De tot Catalunya podem dir que la Roca del Vallès és un dels municipis més afectats pel temporal.
2: Sí. Quan dius que va una unitat, què va ser, el cap de setmana, el dissabte, el diumenge, els dos dies, o...?
3: Les ADFs, com que són voluntaris, anem sobre la marxa una miqueta, no? Però sí que el dissabte vam tenir la unitat de vigilància, però ahir, el diumenge, amb un episodi excepcional de pluges, vam estar treballant des de les 8 del matí fins a les 9 del vespre, voluntaris de les ADFs, vam mobilitzar 3 cotxes i un total de 8 voluntaris.
2: 8 voluntaris que vau estar el dia d'ahir...
3: Repartits, clar, segons el servei, si el servei era més petit, potser només anava un vehicle, i en situacions una mica més grans, on hem tingut els 3 cotxes amb els 8 voluntaris.
2: Vau estar treballant ahir, clar, després de la tempesta per recuperar la normalitat. Semblava que s'havia d'acabar, però pel que sembla, Protecció Civil ens envia missatges d'alerta. Vosaltres ja heu acabat la feina o hi ha algun punt encara que hi hauríeu de treballar?
3: Actualment s'està treballant sobretot les brigades municipals. Clar, també al ser el cap de setmana, els serveis municipals no són els mateixos que entre setmana. Llavors avui pot ser que es torni a la normalitat, sí que aquestes pluges que no estaven esperades s'han format aquest matí i estan precipitant amb molta força, llavors pot ser que tinguem feina. Estan havent punts on l'aigua s'està acumulant, està havent inundacions, que aquí l'ADF sí, podem actuar però podem fer poca cosa, perquè aquí estan actuant sobretot això, són motobombes, les brigades municipals i bombers estan traient aigua de moltes zones inundables, estan traient vehicles, i les ADF estem treballant el que són retirades de vegetació en carreteres i carrers urbans.
2: Normalment llavors, passa això després que passa la tempesta, no?
3: Correcte, llavors hem d'esperar primer que acabi la tempesta perquè està afectat, la terra està molt moll, hi ha punts que té molta aigua que estan al límit de capacitat, l'aigua que està caient ara actualment pot ser que torni a esbordar i torni a haver afectacions, llavors ara quan passi la tempesta tornem a valorar i el servei, si hi ha una vegada una saturació dels serveis, doncs també estaríem allà per donar un cop de mà.
2: Per tant, ara esteu descansant una mica, també l'stand-by, a veure com es desenvolupa aquesta nova tempesta que ens està afectant, no?
3: Correcte, estem fent seguiment, no, de la situació actual, estem en contacte amb tots els ajuntaments i anem fent el seguiment. Sí, també, com diem, no som voluntaris, ja els voluntaris doncs, tenim la nostra feina, per sort, i a més, el temps lliure el dediquem a ajudar la ciutadania. Llavors, a la que puguem tenir gent disponible, doncs posem a disposició dels ajuntaments, dels bombers, policies locals i gent rurals, i de forma coordinada amb aquells serveis que, al final, quan truca el 112, doncs envia una unitat de bombers, envia la policia local o ens envia nosaltres.
2: Doncs moltes gràcies, Àlex Navarro, per atendre la nostra trucada i gràcies també per la feina que heu estat fent i que fareu aquí al municipi d'Argentona.
3: A vosaltres, moltes gràcies per donar-nos
2: bé. Que vagi bé, bon dia.
3: Bon dia.

0: Són les 11:42, això és el tic-tac de Ràdio Argentona i ara és moment de parlar de futbol i per fer-ho tenim aquí als estudis a Antoni Rabassa. Hola, bon dia, Toni.
1: Hola, bon dia, bon dia.
0: Sí, se sent una mica així que ressona, oi?
1: Sí.
0: Però deixa-m'ho mirar.
1: Hi ha un eco.
0: Ens ho sentim d'eco. Doncs un moment, ho mirem i seguim aquí amb l'entrevista.
1: Coses del directe.
0: Un moment, sí.

0: Doncs ho tornem a provar, Antoni, bon dia.
1: Endavant, bon dia, bon dia.
0: Sort que tenim el tècnic, en Joan, que ens ha solucionat
1: i ràpid que ha anat
0: els problemes.
1: I ràpid que ha anat.
0: Ha sigut ben fàcil solucionar-ho. Sí. El que no sé si ha anat tan bé és els partits. Heu pogut celebrar partits o no,
1: sí,
0: amb aquesta tempesta?
1: Sí, vam haver de celebrar, vam poder celebrar el Bahia ahir a la tarda, perquè jugàvem a la tarda. En teoria havíem de jugar al matí, si hagués jugat al matí ha sigut suspès per la federació degut al mal temps. Aleshores, com que era per la tarda, ja que aquella gent el televisaven per les canals de televisió de la federació, aleshores el partit jugava a la tarda a les 4 i 5 i llavors va ser al jugar a la tarda vam poder jugar.
0: Vau poder jugar. Bé, aquesta, sí, aquesta treva que hem tingut, sí, la vau aprofitar.
1: Sí, bueno, però bueno, no va sortir de por perquè vam perdre.
0: Ai, més hagués volgut no jugar.
1: Sí, bueno, mira, s'ha de jugar els
0: partits.
1: S'ha
0: de jugar, s'ha de jugar.
1: La categoria és la que és. Sabíem la categoria que estàvem, és molt forta, i els equips tenen, van com si un esglou més que nosaltres, i nosaltres, bueno, hem de plantem cara, lluitem, juguem, però ens falta... Ens falta 20 minuts finals, 25, que baixem millor una mica la guàrdia i, bueno, i ahir va tornar a passar el mateix, amb aquest tercer partit disputat, doncs que, bueno, vam aguantar fins al minut 60 i pico, 70, i el penal ens va descol·locar una mica i a partir d'aquí, bueno, llavors ja vas més presses del normal i acabes perdent 3-0.
0: 3-0? Sí. Contra qui?
1: Contra el... Caram... Una empanada que porto.
0: A veure.
1: Ai, allà hi havia la peseta, el col mirat en blanc amb el nom.
0: Martorell.
1: Martorell, carai, ostres, mà. Això que vaig anar-hi fa poques hores, eh? Però bueno, però sí, a Martorell. Vam anar a Martorell a jugar i tot molt bé. Bueno, ens van atendre molt bé, la junta d'ells ens va acollir molt bé, vam estar molt bé, vaja, ben atesos, i no va faltar res. Però bueno, ens falta portar-nos els punts, però no va poder ser. Ara és qüestió de fer una mica d'autocrítica a nosaltres mateixos i treballar el cos tècnic, que et consigui treballar una mica amb els nanos i recuperar la il·lusió que teníem fins ara, que per això hem arribat on hem arribat. Si en 3 anys cap aquí s'ha fet el que s'ha fet, pujar a segona a primera i 3 anys a primera sense fer subcampionats de grup i ara pues, l'any passat pujar a directes, pues, bueno, és molt el que s'ha fet i ara pues, hem de començar, hem començat una mica coixos, però esperem reconduir amb l'ajuda de tots, amb l'ajuda del cos tècnic, la directiva i sobretot l'afició, que no es deixi ara de banda, sinó al contrari, que ens animi, que ens ajudi i que ens doni ànims, perquè jo crec que si tornem a carregar les piles i es pot fer, la Lliga és molt llarga, portem, sí, només 3 partits, hem de jugar 29, 30, vull dir que
0: sí,
1: queda camí i esperem recuperar la il·lusió que fins ara teníem. Però a partir d'aquí, pues, és això.
0: Això de que has dit de l'autocrítica, no? Fer autocrítica,
1: sí,
0: sempre és important.
1: Sí, sí, clar, nosaltres mateixos hem de fer-la, clar, els mateixos jugadors també l'han de fer, tot l'ha de fer, tot és diferent, tot és un altre, com he dit abans, els equips que vagin no és glaó per sobre nostre, no? En tema de físicament i en tema de qualitat també de jugadors, nosaltres tenim qualitat de jugadors, en tenim, ja ho crec, és qüestió de creure'ns que estem on estem i que podem fer-ho. Ens ho hem de creure.
0: Has dit per això una cosa que és interessant, que una tendència que veus en una repetició que veus en els partits és que els últims 20 minuts no s'hi arriba.
1: Ah, aquí està.
0: La condició física dels jugadors potser és important.
1: Bueno, és de pretemporada, nosaltres entrenem 2 dies a la setmana, els de més són 3 i alguns poder 4, però bueno, nosaltres amb això no hem d'entrar, la nostra política és aquesta, perquè és la que ens ha arribat fins aquí, i és qüestió de que entre tots, vull dir, els mateixos jugadors pues, posin algú més de carn a la graella i a partir d'aquí, ja dic, amb el cos tècnic i directives i tots hem de fer pinya i van sortir decepcionats, però és normal, surts decepcionat perquè aguantes bé, al final un penal discutible, molt discutible, pues, ens va afectar una mica i bueno, però això ho sabem, que ens hi trobarem més d'un partit i per tant hem d'aixecar el cap altra vegada i jo crec que hi ha temps de sobres i material per fer-ho i el nostre objectiu és mantenir la categoria i lluitarem per això, hem de lluitar per mantenir-la.
0: Clar, és que un 3-0 fa més mal que un 1-0, per
1: exemple. Sí, home, no? Fa més mal, sí, amb això tens raó, i també com els dies de partits anteriors, no? Que quan anaves guanyant 0-2 o 2-0 i acabes empatant o perdent. Llavors també sac molt de greu, no? Però bueno, ahir va ser un partit que nosaltres ens costava arribar a l'àrea, i si et costa arribar a l'àrea i no crees perill, pues difícilment pots guanyar un partit. I aquella gent, bueno, es van trobar, també els costava a ells arribar, les coses com siguin, però bueno, es van trobar amb un penal, i a partir d'aquí és més còmode quan ja et poses per davant amb el marcador, faltant 20 minuts per acabar el partit, llavors hores, pues...
0: El futbol és molt psicològic, també.
1: Sí, home, si col·lota una jugada tonta, una jugada fortuita, et soluciona un partit que un cantó cap a un altre, m'entens? Per exemple, la setmana passada, a veure, un minut guanyant 2-0 i que tu en 10 minuts 15 et remuntin el partit, el resultat, i que en el minut 93-94, amb un corre que treuen, que l'àrbit pràcticament tenia el pito a la mà ja per pitar al final del partit, i és que aquell salta per darrere i... que no hi havia ningú, que el marquer estava totalment sol i la fot a dins, doncs que casa encara més moniato que pas ahir, no?
0: Sí, de fet.
1: Però ahir surts amb cara trista pel resultat, més que res, perquè el 3-0, doncs, bueno, ens va fer una mica de moral, però com t'he dit, hem de carregar. Ens hem de tornar a carregar piles i demà, com vinguin els xavals per entrenar i tot això, amb el cos tècnic, a veure si una mica de xarla, però una mica xarla una mica dura, i a veure... si entre tots ens ho encaminem una mica i que puguem anar millorant. Ja dic, la lliga és llarga i hem de mirar de poder aconseguir-la, perquè la categoria és veritat que és novata per nosaltres, és bona categoria, equips de molta qualitat, però bueno, aviat és l'equip del Maresme, l'únic equip del Maresme i del Gironès que està a la Lliga, i del Vallès, vaja, i que està a la Lliga,
0: Vallès,
1: Lliga Elit. Sí, perquè en Maresme no hi ha cap més equip i de part de Girona tampoc.
0: I del a part de Girona?
1: De part de Girona no hi ha cap equip.
0: En tota la província
1: de Girona?
0: En tota
1: la província no hi ha cap equip a Elit, i el Vallès tampoc hi ha cap equip a Elit. I llavors hi ha una tercera divisió, que és el Sant Joan de Montcada, però aquesta és la tercera divisió, i com a Vilassar d'aquí, que tenim a Vilassar la tercera divisió, però a Lliga Elit no. Fins a Barcelona no en trobes cap.
0: Clar, és una lliga que demana exigència.
1: Sí,
0: també.
1: Home, exigència, i es veu de la primera catalana, que també és dura, perquè no ens enganyem, és dura, tens equips com Palamós, Figueres, i Banyoles, i Granollers, tot això, de primera catalana, no? Però clar, tu te vas a una lliga elit, ja la cosa canvia, són equips diferents, tens aquí ja un Valls, tens aquí un Viladecans, un Prat, un Castelldefels, clar, hi ha un Horta, equips de tercera divisió, és a dir, clar...
0: Aquests ja, que han jugat a
1: clar,
0: tercera,
1: ara
0: han
1: jugat a tercera,
0: i han baixat,
1: no? I ara
0: no?
1: Pues, han baixat les categories per motius equips o cadascú, no? Però bueno, és lluitar contra tot això, i nosaltres venim de baix, venim de menjar sorra.
0: Home, tampoc tant.
1: Sí, home, venim d'anar pujant, escalant
0: bueno,
1: mica en mica, no?
0: Escalant, però vaja.
1: Hem anat escalant i arribem, hem arribat i contents, home, contents, i no hem de baixar la guàrdia, com t'he dit fa un moment,
0: sí.
1: No ens hem de baixar la guàrdia, hem de tornar a carregar piles. Jo hi estava molt decepcionat, avui ja m'he llevat amb una altra manera, això,
0: com sí, home, que avui és dilluns,
1: mires el diari, penses, me cago amb la Marcelera, com veus allò del resultat i allà, i veus la classificació, no t'agrada gens.
0: A veure, la classificació, on som?
1: Bueno, estem a baix de baix,
0: a baix de
1: tenim
0: tot.
1: Un puntet, estem a últims o penúltims, però bueno, perquè els altres no van jugar, com que van suspendre partits. Clar, no vam jugar tots, vam jugar de si som... Hi havien de jugar 8 partits, vam jugar 4, em sembla, un dia, i 4 no van jugar. Llavors, encara estem aquí, no? Però, bueno, hem de ser realistes.
0: Però hi sou,
1: encara hi som
0: molt.
1: Aquí.
0: Teniu un punt perquè vau empatar.
1: Sí, vam empatar un partit, el primer partit que vam jugar el vam empatar contra un gran equip, que és el Sant Mauro. I, bueno, semblava que la cosa podia saber, però a mi la setmana passada pues, ens va estroncar i ahir, pues, bueno... com t'he explicat, ens va tornar a estroncar, però ja dic que hem de tornar a fer autocrítica i tornar a aixecar-nos, i ens aixecarem, estic convençut, ens aixecarem. Ara és qüestió del cos tècnic, que ha de treballar, sigui amb la preparació física, com el míster, tant el primer com el segon, i mirar de buscar solucions.
0: De buscar les solucions, buscar una nova tàctica,
1: sí,
0: de joc.
1: Sí, hem de buscar solucions i hem de tornar a enxufar-nos altra vegada el més ràpid possible, i esperem que sigui aviat.
0: I l'afició que també comentaves, home, l'afició per molt les bones
1: bé.
0: I les males,
1: molt bé,
0: no?
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Ahir pensava anar amb l'autobús, amb els jugadors i afició, anava autobús de 55 places ple. Però és que a més va venir tots els nanos de la grada dels Garrins, de la grada jove, que van venir, que poder, van venir més de 20 o 25 nanos. A més, molts pares que venen amb els seus cotxes, familiars, amics. Vull dir que allà hi havia molta gent d'Argentona, que era un diumenge a la tarda, un dematí plujós, amb alertes de mòbil, dient que no et desplacis, no? I això, bueno, es va desplaçar molta gent, vull dir, jo suposo que érem poder més de 60 persones, més de 70 o 70 i pico persones segurament que hi érem d'Argentona, no? I això és d'agrair, això és d'agrair, vull dir que la gent té ganes d'Argentona, la gent té ganes de futbol, té ganes de veure l'Argentona i nosaltres no hem de caure la trampa aquesta, al contrari, els hem d'anar animant a tots a que continuïn així i a veure, i aquesta setmana tenir un partit molt important a casa, no és fàcil, res de res, ve el líder, ve el Manlleu.
0: El Manlleu,
1: sí,
0: ui.
1: Sí, ve el Manlleu i bueno, hi vindran amb totes les seves ganes, perquè, esclar, ells és un equip
0: que
1: s'han preparat que vol pujar i els hem de frenar aquesta il·lusió i recuperar-la nosaltres. No hi ha més volta de full.
0: Jugar a casa sempre és una
1: sempre
0: mica
1: és una,
0: avantatjós.
1: Un,
0: no?
1: Un tanto a favor, sigui pel camp, per les dimensions, perquè estan més acostumats, tenim més empamat el que és el camp, i hem de sortir motivats, jo crec que sí, que ens motivarem, perquè el partit ho dona, el partit hi és, i a veure, Déu faci que, ojalà que ens decanti, que ens toca, portem 3, seran 4, toca puntuar.
0: Teniu algun jugador important lesionat?
1: Sí, tenim el Mateo, tenim el Sergi Sánchez, sí, hi ha un parell de jugadors importants lesionats, però bueno, a veure si podem recuperar.
0: Clar, aquest també és un tema, no?
1: Sí, home, clar, això també el Sapsa teníem, dues setmanes fa que teníem dos expulsats, com el Romaro i el Ferran, el Font de Glòria, pues, bueno, també estaven expulsats, i el Llava lesionat, i bueno, ahir ja va tornar a jugar, bueno, allò que comences, algú lesiona, algú et cau, i ara, a veure si aquesta setmana que ve, no sé com estarà el Mateo, si tenim la sort que estigui ja per jugar, o hem d'esperar una setmana més, però bueno, queda com dit, al principi queda marge, queda camí,
0: sí.
1: I és qüestió de treballar, no queda res més que treballar.
0: Estem parlant del primer equip, però sí. Del segon equip tenim alguna informació?
1: El segon equip tinc entès que va jugar també ahir a la tarda, va perdre, així per bastant, 3-4-0, a casa, però bueno, també agafa la categoria nova, nanos que són de la casa, i aquest any doncs, bueno, juguen a tercera catalana, és també més difícil, però bueno, estan per això, aquests estan per anar creant jugadors, i si pot ser alimentar el primer equip amb un d'ells, doncs, que sigui per això, no? Però bueno, és el que es treballa, el que intentem fer, i el tercer equip que no va jugar pel temps.
0: Pel tema de la
1: pluja, que es va suspendre en molts partits.
0: Molts, no? Suposo que els petits...
1: Sí, sí, aquest cap de setmana es van suspendre en molts partits. El futbol base pràcticament tot s'ha suspès, perquè, clar, tots jugaven el dissabte al dematí, que acostumen a jugar tots el dematí,
0: sí.
1: I entre dematí i tarda jugava la gran majoria, doncs va quedar suspès tot. Les instal·lacions tancades i, bueno, i esperar que no passi mal, que ja l'escoltava l'ADF, el que estava dient, que Déu-n'hi-do, semblava que Argentona no havia tingut tanta història, però Déu-n'hi-do.
0: No, diu que és una de les poblacions més afectades.
1: Sí, sí, no, molt afectada. Jo, com que he dit, dissabte i diumenge, vaig quedar a casa el que és el dissabte tot el dia.
0: Ben fet.
1: T'avisen que no et moguis i al futbol no hi havia res, dic, perquè hem de sortir, doncs, a casa.
0: Has vist com ha quedat el camp?
1: El d'Argentona?
0: Sí, clar.
1: Bueno, ahir estava ple de fulles de l'arbre, menys mal. Però bueno, ahir mateix vam veure el camp del
0: Martorell.
1: No, d'aquí dalt del Vallès, del Montmeló, que la gespa es havia aixecat tota. Va quedar tota aixecada la gespa, no sé ara aquesta, el Montorell, sembla que era. No sé ara com els hi quedarà el problema per jugar, perquè clar,
0: perquè
1: ja no poden jugar.
0: Aquesta gespa que tenim artificial, no?
1: Sí, és artificial.
0: Es queda com una bassa? O sigui,
1: no,
0: es queda
1: empapada? Si està ben posada, l'aigua se'n va.
0: L'aigua se'n va.
1: Sí, i aquí pot quedar acumulada, però aquí va marxar.
0: Va marxar, només és
1: que està brut. Anar ahir al dematí al camp a preparar els trastos per marxar a la migdia, per menjar cap a jugar fora, aquell partit, llavors el camp estava... No hi havia embasses, sinó que l'aigua va marxant pels desaigües. Sí, doncs, sí.
0: Quina de sort,
1: moment...
0: no? Almenys.
1: Sí, no, sí, sí, almenys
0: no cap, això. No cap arbre va caure.
1: No, no, no, esperem que no, esperem que no. No, més aquests són molt grossos, eh?
0: Ah, sí.
1: Aquestes arrels deu arribar a matró, eh?
0: Sí, són plataners, el que...
1: Sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí, però jo... L'edat que tinc i els hi vist sempre, vull dir que imagina't.
0: Tenen la teva edat.
1: Hi... No, pensava que més que jo.
0: Ho hem de deixar aquí, Antoni. Bueno, avui he sigut més curt perquè sí. Hem hagut de parlar amb l'ADF.
1: Hi ha coses importants.
0: I era important.
1: Hi ha coses importants.
0: Però bé, ens agrada molt sempre parlar amb tu sobre el futbol aquí a Argentona i que ens mantens sempre amb l'actualitat. No?
1: Bueno, una mica així per sobre, ja que aquest cap de setmana ha sigut bastant remullat, no?
0: Sí, bastant remullat. Doncs que vagi bé el dia.
1: Vale, doncs moltes
0: gràcies. Ens veiem la setmana que ve.
1: Si Déu vol.
0: Que vagi bé, adéu.
1: Gràcies.

0: cert que Gabriel Rufián encara no ha reaccionat. L'últim tuit és una portada del Marca comentant el resultat del futbol femení.
1: Doncs veurem què és el que passa amb tot això de les eleccions, perquè enmig d'aquest temporal doncs hi ha un altre a Madrid, que és que Pedro Sánchez, s'ha confirmat el que tothom apuntava, ha convocat eleccions pel 29 de novembre. Ara ho comentarem en aquesta hora especial que tindrem al llarg d'aquestes dues hores al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Quin és l'estat de la situació ara mateix a Badalona?
2: Pues plou força, la veritat, des de les 8 del matí, i nosaltres hem ja signat, he signat amb aquest cas el pla d'emergència per tot el dia d'avui, i a l'espera, és evident doncs, que aquest nivell de pluja doncs, acabarà creant problemes. Badalona aquest cap de setmana doncs, no ha estat una de les principals ciutats que hagi tingut una afectació més gran. Puguem poder absorbir amb normalitat i jo que espero que més allà problemes típics quan plou molt, doncs tampoc no tinguem un dia especialment complicat.
1: No sé si preocupen especialment algun punt exacte, alcalde, que hi ha més preocupació que altres.
2: Bé, tenim sempre doncs, 3-4 punts de la ciutat, també si el que em preocupa és que se la tenen algunes escoles doncs, ja estan en aigua i ja poden haver-hi goteres. Bueno, situacions que donen en moments com els que estem, són els que els viuen amb una pluja d'aquest tipus, no? Però, bueno, com que tenim 3 o 4 punts a la ciutat o algun pas de pani, pues que s'inunden i tal, són els que li estem prestant per una especial atenció, insisteixo, més enllà doncs, d'algun equipament públic que sembla que està entrant aigua.
1: Deixi preguntar-li breument, alcalde, ja sé que no toca avui, però és obligada la pregunta, per les eleccions generals del 29 de novembre. Com valora aquest avançament electoral?
2: Bé, jo crec que arriba tard. Jo crec que l'avançament electoral arriba tard, però bueno, segur que bueno, aquelles persones que creuen que Espanya no pot seguir amb la mateixa dinàmica, doncs faran una aposta per al canvi, no? Però temps tindrem per parlar d'aquesta qüestió.
1: Alcalde, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
2: Gràcies.
1: És l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Anem cap a Barcelona, cap al centre. Lara García, no et trobes?
3: Doncs ara mateix em trobo a la parròquia Hospital de Campanya de Santa Anna. Aquest és un dels pocs llocs on refugiar-se que tenen les persones sense llar a Barcelona quan hi ha aquests temporals. Aquesta parròquia ha estat oberta tota la nit perquè la gent doncs, que ho necessités vingués a dormir doncs, tant a la part de la parròquia com a les seves instal·lacions. Podem parlar ara mateix amb en Peyu Sánchez, que és el rector de la parròquia. Bon dia.
4: Hola.
3: Des de quina hora obert?
4: Bé, o sigui, la nostra parròquia està oberta permanentment com a centre d'acollida per a persones sense llar i cada dia passen 500 persones que estan directament sense llar a Barcelona. I,
5: Viu la ràdio. Ràdio Argentona t'acompanya.

0: Portes endins, l'Argentona emprenedora. Avui a Portes endins posem la mirada en un d'aquells comerços que formen part de la memòria i del dia a dia de la nostra vila. Botigues que no només venen productes, sinó que també acumulen històries, converses, cares conegudes i moltes hores darrere el taulell. Avui entrem a la drogueria Bellver, un negoci familiar que la Montse Bellver va recollir de la seva mare i que amb els anys s'ha convertit en una d'aquelles botigues de tota la vida. Volem conèixer la Montse, descobrir com ha anat continuar el negoci familiar, saber què ha canviat en el comerç i què significa mantenir oberta una botiga de proximitat en els temps que corren. Hola, bon dia, Montse, benvinguda.
1: Hola, bon dia, Fredzina.
0: Gràcies per venir aquí als estudis de Ràdio Argentona i per voler parlar amb nosaltres del teu negoci, el Bellver, drogueria i perfumeria Bellver.
1: Sí.
0: Que es troba al carrer Doctor Samsó, número...
1: 21.
0: Com va començar aquesta història? Quants anys fa que teniu la botiga?
1: Bueno, la botiga la van obrir els meus pares, bueno, els meus pares, però la meva mare és la que ha portat el negoci tota la vida, pues des de que jo tenia un any i mig, a l'any 75 la van obrir, o sigui que fa 51 anys.
0: Déu-n'hi-do, 51 anys. Tu vas créixer, per tant, doncs, entre prestatges, productes, clients... Recordes quan va ser la primera vegada que vas donar un cop de mà?
1: Buf, bueno, des de molt petita ja. Des de molt petita els estius nosaltres a les vacances ens feien... Bueno, jo sempre havia d'anar a ajudar la meva mare a la botiga. Els estius no podíem anar pel carrer a perdre el temps i allà estàvem, amb el que fes falta.
0: I en quin moment vas decidir que volies continuar el negoci familiar?
1: Bueno, doncs jo havia treballat també en una fàbrica del meu pare i bueno, després amb la crisi del tèxtil vam tancar. Llavors jo tenia les nenes que eren petites i vaig estar a l'atur, doncs vaig estar 2 anys i després ja em vaig quedar a casa perquè la Ona era, bueno, tenia 1 any i vaig dir, bueno, doncs em quedo ara i estic per les meves filles i llavors la meva mare, doncs, ja jubilava i vaig dir, bueno, doncs ara al cap d'uns anys que la Gona ja tenia més, que era, ja anava a l'escola, ja m'ho podia muntar més amb els horaris i així, doncs vaig dir, bueno, doncs no està malament amb els horaris d'escola i la botiga, doncs crec que m'ho puc compaginar i vaig començar així, vaig dir, bueno, doncs tiro endavant això, a veure si puc anar fent amb això.
0: Heretar un negoci d'una mare també deu tenir una part molt emocional. Què significa per tu portar avui les regnes de la botiga que havia portat ella?
1: Bueno, és un compromís, a veure, i una responsabilitat, però bueno, ara estic orgullosa perquè ja porto uns quants anys i bueno, hi ha hagut moments difícils perquè hi ha èpoques que costa tirar endavant, però bueno, ara estic en un moment que crec que he anat canviant cosetes i crec que m'he fet una clientela meva també, perquè bueno, els meus pares, doncs, la clientela que hi havia abans era més de gent gran, més de gent de tota la vida, i jo mica en mica doncs, sí que he anat aconseguint que gent jove doncs, entrés a la meva botiga, no? I bueno, jo ara estic doncs, contenta.
0: Què has fet? Quins canvis has fet per aconseguir clientela nova?
1: Bueno, vaig començar posant productes naturals, tota la part, m'interessava molt la part de sabons a granel, i això em va obrir un món, no? I bueno, i vaig veure que la resposta de la gent era positiva i vaig començar pues, això, a fer productes a granel. I sí que al principi volia fer-ho com més, molt més natural tot, però Argentona tampoc té una clientela, vull dir, 100% natural tot no pot ser, perquè no, perquè no tinc prou de gent, però, bueno, és un híbrid, no? Vull dir, tinc la part química, diguéssim, de productes químics, no? Més poc respectuosos, i llavors tinc la part natural i ecològica, que, bueno, déu-n'hi-do, tinc bastanta cosa, amb pintura, amb sabons, artesans, amb coses naturals que sense plàstics, no? I bueno, i això sí que em porta una clientela més jove i més compromesa amb el medi. i això crec que és el que ara em fa sobreviure.
0: És a dir, que dius que aquests nous productes naturals amb aquesta nova clientela és potser els productes estrella que tens a la botiga?
1: Sí, sí, sí, jo crec que això, i bueno, també, a veure, les botigues de poble al final sí que, o sigui, tinc l'especialització aquesta, però llavors tenim, som consultories una mica, perquè ens ve la gent amb problemes, no? I que els resolguis un problema puntual que tinguin amb treure una taca d'una roba, d'un terra, d'una paret, no? I bueno, nosaltres al final fem el servei aquest que aconsellem, no? I això també fa que la gent torni perquè veuen que els hi dona solucions als seus problemes i que els atens bé. Llavors això també és un plus, no?
0: Sí, perquè al carrer Doctor Sansó justament hi ha dos supermercats, que és la teva competència directa,
1: sí.
0: No? En
1: sí,
0: molts
1: sí.
0: Dels productes.
1: Clar, clar. Clar, clar, per això que o m'especialitzava en alguna cosa o moria, no? Però això, al final, amb els preus també crec que competeixo bé i amb els consells, no? I amb el tracte més personalitzat.
0: Suposo que també, com que ajudaves a la teva mare quan tenia la botiga i ara la regentes tu, has vist també passar famílies que compraven amb la teva mare i que ara la segona generació potser també ara compra amb tu. Tu has trobat això?
1: Sí, sí, sí, també m'ho he trobat.
0: Ja, fidelitat, sí, sí. De famílies que venen a la botiga?
1: Sí. N'hi ha que no, però sí, n'hi ha que tornen, sí, sí, tant.
0: Doncs deus tenir, després de tants anys, un bon recull d'anècdotes, no?, de vivències que han passat a la botiga.
1: Bueno, sí, no me'n recordo, que tinc molt mala memòria, però sí, sí.
0: Perquè el dia a dia, com tu deies, aquesta proximitat, no?, que oferiu o que ofereixes a la teva botiga, aquesta proximitat no només física, sinó de tracte, suposo que doncs deus tenir converses, no?, més aviat amb els clients.
1: Sí, sí, sí, ja fas amistat amb molta gent també, no?, i tant, sí, sí.
0: Què creus que té el comerç de tota la vida que costa de trobar en una gran superfície o comprant per internet, més enllà d'aquesta proximitat de relació?
1: Bueno, jo crec que això, que és el consell i escoltar la gent, a vegades també, perquè hi ha gent que doncs, està molt sola i surt a comprar per conversar amb algú, no? També et trobes amb això i, bueno, vull dir, és això, al final, és parlar amb la gent, és aconsellar i escoltar-los, no? Perquè hi ha gent que t'explica moltes coses i llavors tu estàs allà escoltant, aprens molt d'ells i ells aprenen també de tu, no? Vull dir, no sé, jo crec que és això.
0: Suposo que segons la temporada les problemàtiques de la gent és diferent, no? Em refereixo que ofereixes serveis, productes, perdó, a l'estiu, no? Contra els mosquits.
1: Sí, sí, l'estiu són els insecticides, formigues i mosquits i paneroles. Sí,
0: i això
1: sí.
0: Natural no tenim res, no? Trobem més aviat químic.
1: Sí, bueno, pels mosquits encara, perquè tens la citronela i tens el que són espirals i això que sí, que funciona. Però per les formigues en plan natural costa. Hi ha gent que fa servir l'àcid cítric, el bòrax, perdó, però és més difícil. Les coses naturals per als insectes costa.
0: Quins són aquests productes naturals en concret que ofereixes? Perquè dius que tens a granel o productes no naturals. Estem parlant de sabons?
1: Sí, o sigui, per a granel tinc tot el que són sabons, sabó per la roba, sabó pels plats, tant a mà com a màquina, per netejar terres, multisuperfícies, vinagre, suavitzant per la roba, també hi ha gel de bany, també hi ha suavitzant a granel pel cabell, vull dir, hi és una mica tot, hi ha desengressant, neteja vidres...
0: Déu-n'hi-do, no?
1: Vull dir que sí, sí, sí, hi ha de tot, de fet. Sí, sí.
0: Llavors el client, la clienta ve amb una ampolla,
1: sí.
0: I el seu granel doncs ho omple, no?
1: Sí, aquesta és la idea, que la gent vingui amb l'envàs que té a casa i nosaltres, bueno, ho pesem o ho medim i sí, sí, s'endú el producte amb el seu mateix envàs i no generes més plàstic.
0: Clar, avui en dia hi ha més consciència de la protecció del medi, no? De voler contribuir a que el medi es mantingui

0: fora, vull dir, i els que podem retenir doncs no són suficients, jo crec, per fer un perfil de botiga 100% ecològica, eh?
1: Els productes ecològics també són més cars, no?
0: Clar, són més cars, en general sí. N'hi ha algun que no, eh? Hi ha algun producte que surt més a compte, vull dir que no tots són més cars, però sí, són una mica més cars.
1: Comentaves que molta gent va comprar fora d'Argentona. Com veus tu la situació del comerç aquí a la vila?
0: Bueno, és complicada. Vull dir, el problema principal que tenim tots els botiguers d'Argentona és l'aparcament, perquè no tenim aparcament. Vull dir, sí que ara hi ha la zona vermella, que sí que ara funciona, sí que hi ha més rotació i es nota, però ens falta aparcament, vamos, perquè si no la gent de les urbanitzacions... La gent vol venir davant, aparcar davant de la teva botiga, carregar i marxar. No volen aparcar a Passeig Marina, per dir alguna cosa, que hi ha aparcament, i venir caminant, perquè la gent o té pressa o no vol carregar pes, o... Sí que la gent del poble, jo vaig caminant sempre pel poble, no, òbviament, però no tothom vol anar caminant. Per mi hi ha gent que és més gran, que hi ha gent que té mal d'esquena, que li fa mal, no? Vull dir que hi ha de tot i... I llavors és complicat, és complicat.
1: El doctor, amb el carrer Doctor Samsó i el carrer Barcelona hi ha un nucli comercial bastant important.
0: Sí, sí, sí.
1: On hauria de ser el pàrquing per tenir accés a aquests comerços?
0: Bueno, clar, el pàrquing hauria de ser la plaça Nova, no?, per anar bé, però és impossible. Bueno, clar, i a la zona de la Velcro, que allà no sé què faran al final, no?, però s'ha de fer un aparcament en aquest poble amb cara i ulls, perquè és que si no el comerç ho tenim difícil. Vull dir, som molt resilients, però, ostres, és complicat.
1: És a dir, que les campanyes de comerç que pugui potenciar l'Ajuntament d'Argentona, sense un pàrquing, tampoc no serveixen de molt, no?
0: No, jo crec que no. Jo crec que un pàrquing és vital perquè la gent vingui al poble, aparqui còmodament i pugui venir a les nostres botigues sense aparcar molt lluny, no?, diguéssim.
1: Estàs satisfeta que al carrer Doctor Samsó s'hagin afegit alguns comerços?
0: Bueno, afegit.
1: Per exemple, doncs, tens la paradeta de veïns?
0: Sí, bueno, abans estaven més amunt, però sí, clar, ara la tinc més a prop. Sí, clar, estem més a prop.
1: Tens la floristeria Cram, que no està al carrer Doctor Samsó, sí, però el tens a prop. Per tu suposa algun avantatge, doncs, estar envoltada de comerços, o potser estaries millor en una altra ubicació del poble? Per captar altra clientela o perquè, clar, no hi hagi tanta competència al voltant, no ho sé.
0: No, a veure, el carrer Doctor Samsó i carrer Barcelona realment ho tenim tot a l'abast, perquè tenim supermercat, tenim peixateria, tenim fruita, vull dir que sí que tenim de tot, passa que el nucli sempre se'n va al carrer Gran, no?, perquè, bueno, perquè és com més al centre, és peatonal, i la gent sembla que hi passeja més, no?, però aquella zona d'allà on estem, jo crec que som una zona potencialment amb moltes possibilitats.
1: Heu tingut reformes al carrer, us han arreglat la cera.
0: Sí.
1: Estàs satisfeta amb les obres que s'han fet?
0: Bueno, sí, el carrer ha quedat molt bonic, però bueno, hi ha cosetes que a mi no m'agraden, no? O sigui, per exemple, a mi el sentit avall no m'agrada. No m'agrada la mobilitat que ara hi ha. Trobo que és complicada, perquè la gent arribi, ho han fet més complicat.
1: El canvi de sentit que han fet en el carrer Doctor Samsó ara va de baixada.
0: Sí, i el carrer Barcelona. Trobo que és més complicat.
1: És més complicat perquè la gent arribi a aquests comerços que esteu al carrer Doctor Samsó.
0: Sí.
1: Ho has notat a la botiga?
0: Bueno, o sigui, ara evidentment, ara la gent es va habituant, eh? Però a mi personalment no m'agrada, és com que no... Per mi era més fàcil abans, o sigui, entraves i directament pujaves pel carrer, no? Ara pujar pel carrer Barcelona, doncs molta gent ja és com que t'escupen del poble, o sigui, volen que la gent no entri, no?, en el poble, és una mica la sensació, és que no volen que la gent entri a dins del poble, que cada vegada t'escupen més a l'exterior perquè no col·lapsis, no?
1: El que no volen els cotxes.
0: Cotxes, evidentment, cotxes.

0: cotxes, però és que si no entren cotxes no ens entren els, les persones. Mm. Vull dir que, bueno, no ho sé.
1: És complicat.
0: És complicat. Sí.
1: Montse, com veus tu d'aquí uns anys el teu comerç? Com te l'imagines? Hi han projectes, canvis, o tal com està, ja n'hi ha prou?
0: Bueno, jo intento a poc fer cosetes amb mesura de les meves possibilitats, no? I, bueno, lluitant, vull dir, no ho veig amb molt d'optimisme, eh? Vull dir, sóc molt prudent, vull dir, vaig fent el dia a dia i no plantejo grans expectatives, diguéssim, no? Mentre es pugui anar fent, i vull dir, sí que puc anar, vull anar fent petits canvis que els aniré fent, però sempre amb cap i amb seny, no? Una mica.
1: I per acabar, Montse Bellvé, què li diries a aquella persona que encara no coneix la teva botiga perquè s'animi a entrar per la porta?
0: Doncs, bueno, que entri i que vingui a mirar, que estaré molt contenta i que cap problema, que vingui i vegi els productes que tinc i que segur que hi ha algun producte que... interessant.
1: Perquè tens pintura, tens tema, tota varietat de pintura, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Del tema de drogueria, ho tens molta varietat,
0: sí,
1: i
0: sí, sí.
1: Després tens tota la gamma de productes naturals.
0: De productes naturals,
1: ens de hem deixat alguna cosa?
0: No, no,
1: de
0: no, és això, és això.
1: Doncs Montse Bellvé, propietària del comerç Bellvé, gràcies per deixar-nos entrar dins del teu negoci. I és una història que ens recorda que darrere de cada persiana que s'aixeca cada matí hi ha persones, esforç, records i moltes hores de feina. I que els comerços de la vila també són una part important de la nostra història col·lectiva. Gràcies per escoltar-nos, els nostres oients, i gràcies per haver vingut tu, Montse, aquí als estudis.
0: Gràcies a tu, Fresina.
1: Que acabis de passar un bon dia.
0: Igualment.

L'aula és una alternativa cultural, assequible i de qualitat. El proper dijous 8 d'octubre, al centre parroquial, a les 6 de la tarda, de part de l'aula d'extensió universitària, hi haurà l'inauguració del curs amb la conferència Velcro, producte, mercat, local global, a càrrec de Jaume Freixes, llicenciat en Ciències Empresarials per ISADE, exdirector general de Velcro Europa, Societat Anònima. Les conferències es faran els dijous a les 6 de la tarda al centre parroquial. Els socis, entrada de lliure, i els no socis, aportació de 5 euros.

0: Canti a Canti. Una peça, una història. Cada setmana, al Tic Tac, posem la mirada en una peça molt especial del patrimoni d'Argentona, els cantis del Museu del Canti. En descobrirem la història, la curiositat que s'amaga darrere de cada peça i tot allò que ens explica sobre la nostra cultura i tradició. Avui, Cantis de Vidre, amb Raül Canyades, tècnic del Museu del Canti.
1: Avui centrarem la mirada en els cantis de vidre, posant especial atenció a la diferència del seu material. Fins ara, principalment, ens hem centrat en els cantis realitzats amb el material per definició d'aquests, la terrissa o la ceràmica. La forma de treballar-la és àmpliament coneguda. D'inici es recullen les argiles necessàries, ja sigui de forma natural o comprant-la en grans blocs. Seguidament s'inicia el modelatge, moment en què comença a donar-se forma a l'argila en busca de l'objecte final, ja que d'aquestes tècniques en trobarem diverses, però pel que fa als càntirs, principalment es treballa mitjançant un torn. Finalment, la cocció, moment en què l'argila aconsegueix la forma i textura de l'objecte. Però els càntirs de vidre tenen un procés de producció totalment diferent. Tot i ser materials molt diferents, tenen certs aspectes comuns, com l'ús d'altes temperatures en el seu procés de creació. I és que els càntirs de vidre es produeixen a través de la tècnica del vidre bufat. Els artesans inicien el procés escalfant el forn per començar a fondre vidre a temperatures d'uns 900 graus. Mitjançant una canya metàl·lica, recullen part del vidre fos fent una bola i comencen a treballar a través del bufat mitjançant la canya i diverses pinces amb les que modelen l'objecte. Un cop feta la peça, es deixa refredar lentament, evitant un contrast tèrmic que pugui trencar el vidre. Cal destacar que aquesta tècnica va ser reconeguda a Espanya per la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat l'any 2023 i que a Catalunya comptem amb un dels museus de vidre més importants de la península, el Museu i Forn de Vidre de Vimbodí i Poblet. Casualment, aquest cap de setmana s'ha celebrat el Vitrum 2026, la 12a festa del vidre artesà de Vimbodí i Poblet. Ara bé, per quin motiu existeixen càntirs fets de vidre? Fa unes setmanes comentàvem la importància de la ceràmica en el procés de refredament de l'aigua, principalment pel fet de la seva porositat. Per tant, si ometem la ceràmica com a matèria prima, també ometem la seva característica principal. El fet és que els càntirs de vidre remunten al segle XVIII, moment en què aquests comencen a utilitzar-se per les classes benestants. En aquest cas, es tractava d'objectes de luxe per les seves extraordinàries decoracions i únicament s'utilitzaven a l'interior de les llars. El consum d'aigua o vi era el seu ús principal, tot i que cal destacar un de més important alhora que curiós. I és que aquests càntirs s'associen directament als batejos, doncs en alguns casos hi contenien l'aigua beneïda utilitzada durant el bateig de la criatura. En aquest cas, el càntir podíem trobar-lo força variat, presentant grans decoracions i formes curioses, o totalment senzills. Tot i això, els càntirs de bateig habitualment presenten un galec ben llarg, fi i totalment recte i vertical. Ara bé, el sexe del nadó definia una de les parts d'aquests càntirs, concretament el seu broc. En el cas dels nens, el broc és rodó i recte, emulant el sexe masculí, mentre que en el cas de les nenes, el broc té forma d'ametlla, emulant el sexe femení. La dificultat de creació d'aquestes peces fa d'elles una autèntica demostració de les capacitats tècniques del vidrier. Un exemple de distinció d'aquestes és la relacionada amb la fira i festa del càntir d'Argentona. Com és sabut, anualment s'ha produït un càntir de l'any, ininterrompudament des de l'any 1951. En trobem de tot tipus, sempre intentant reproduir càntirs destacats o típics de centres productius importants, així com de rellevància històrica. En tenim d'engany, de tortell, zoomòrfics, d'olls, poals, de barca i molts més. Però, curiosament, des de l'any 1980 es va decidir que, paral·lelament a la producció d'aquests càntirs, cada 5 anys se'n produiria un de commemoratiu fet de vidre. Alhora, trobem també un antecedent l'any 1963. L'últim d'aquests es va produir l'any 2010 i en l'actualitat, des del Museu del Càntir, no n'hem tornat a produir. Cal destacar, en aquest cas, que els càntirs de l'any van virar dràsticament la seva tipologia el 2017, ja que han passat de ser reproduccions de càntirs existents a esdevenir càntirs d'autor. Tot i així, el museu conserva els diversos càntirs de vidre commemoratius, visibles, exposats i identificats pel seu any, des del 1980 fins al 2010. Alhora, al museu podreu observar una vitrina totalment dedicada a altres càntirs de vidre, on destaquen les seves formes i decoracions. Alguns d'aquests són de bateig, així que us llancem el repte d'observar-los atentament i intentar identificar quins són de nen i quins de nena. També podreu observar alguns amb decoracions pictòriques, algunes de molt vistoses, com la pertanyent a un càntir de la primera meitat del segle XX, amb esmaltats del taller Cirera i l'escut de la ciutat de Barcelona.

Avui, 5 d'octubre, repassem algunes de les efemèrides que han marcat aquesta data al llarg de la història. Comencem l'any 1789, en plena Revolució Francesa. Aquell 5 d'octubre, milers de dones de París, moltes d'elles afectades per la falta de pa i l'encariment dels aliments, van sortir al carrer i van emprendre una marxa cap a Versalles, on es trobava la família reial. Després d'hores de tensió, la mobilització va acabar forçant el rei Lluís XVI, la reina Maria Antonieta i la cort a abandonar Versalles i traslladar-se a París. Un episodi que es convertiria en un dels moments més simbòlics de la Revolució Francesa. Ens situem ara a Portugal l'any 1910. El 5 d'octubre, una revolució va posar fi a la monarquia portuguesa. El rei Manuel II va abandonar el país i es va proclamar la primera república portuguesa. Aquell canvi de règim va posar punt i final a gairebé 8 segles de monarquia i va convertir el 5 d'octubre en una data especialment significativa per als portuguesos. Viatgem ara fins a 1931 i canviem de la política per l'aviació. El 5 d'octubre d'aquell any, els pilots nord-americans Clyde Pabon i Hugh Herndon van completar una autèntica gesta. Van aconseguir travessar el Pacífic en avió sense escales, volant des del Japó fins als Estats Units. Ho van fer a bord del Miss Vidal, en un vol que va durar més de 40 hores i que va representar una fita important en la història de l'aviació. Per poder completar el trajecte, l'avió havia estat preparat especialment per transportar una gran quantitat de combustible. I acabem el nostre recorregut amb una efemèride molt més recent. El 5 d'octubre de 2021, Microsoft va llançar oficialment Windows 11, la nova versió del seu sistema operatiu. El nou Windows incorporava un disseny renovat, un menú d'inici redissenyat i diverses funcions noves. El llançament arribava 6 anys després de Windows 10, que havia estat presentat el 2015. Així doncs, aquest 5 d'octubre ens porta des dels carrers de París en revolucionari fins a la proclamació de la República Portuguesa, passant per una de les grans gestes de l'aviació i arribant ja al segle XXI al món de la tecnologia. Quatre dates, quatre moments de la història que ens recorden que un 5 d'octubre també han passat moltes coses.

Falten 4 minuts per arribar a la 1 del migdia. Ho deixem aquí al tic-tac d'avui, 5 d'octubre. Demà hi tornem a les 10 del matí, unes 3 hores cada matí, acompanyant-vos a les zones del 104.6 de la FM. Feu, sisplau, atenció a les sistemes d'alerta de protecció civil. Vigileu aquesta tarda perquè les pluges es preveuen que continuïn fins les 5 de la tarda. I bé, ens tornem a trobar demà. Sants i estalvis, que vagi bé. Adéu.

250 litres per metre quadrat, segons els ADFs, és el que ha deixat la tempesta d'aquest cap de setmana a la vall on es troba Argentona. L'aigua que baixava per la riera i els torrents ha provocat diverses afectacions. Can Raimí i el polígon industrial nord han estat les zones més afectades per la tempesta. A més, alguns habitatges disseminats han quedat aïllats i també hi ha hagut inundacions en pàrquings i zones del Cros. La tempesta també va deixar sense aigua una bona part d'Argentona. La causa van ser dues avaries, una dissabte i una segona diumenge, provocades per les fortes pluges i la força de l'aigua. Es preveu que el servei es restableixi avui. La deixalleria municipal també ha quedat fora de servei. En política, la regidora no adscrita Susana López defensa mantenir un any la suspensió del desenvolupament del Collell i considera que aquest temps ha de servir per estudiar l'impacte dels nous habitatges en els serveis d'Argentona. Bernat Calvo justifica el seu suport a la suspensió de llicències al Collell perquè diu que cal evitar la improvisació. Tots dos ho han explicat en el seu torn de la roda política. En esports, la majoria d'equips sèniors d'Argentona no van poder jugar aquest cap de setmana a causa de la tempesta. Només ho va fer el primer equip del Futbol Club Argentona, que segueix sense guanyar a la Lliga Elit. I el temps, avui estem molt pendents del cel. Aquest matí hem tingut ruixats intensos que han afectat el Maresme fins al migdia. A la tarda seguirem amb molta nuvolositat. Les temperatures van clarament a la baixa. Comencem.

0: La nit de dissabte a diumenge ha deixat registres de pluja superiors als 200 litres per metre quadrat en diversos punts del Maresme, en un dels episodis de precipitació més intensos que es recorden a la comarca. Segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya, fins a les 7 del matí de diumenge s'havien acumulat 244 litres per metre quadrat a Mataró, 231 a Cabrils i 168 a Dosrius. La pluja ha estat especialment intensa durant la matinada, amb registres torrencials i un augment del cabal de les rieres. Des dels ADFs asseguren que la vall on es troba Argentona es van registrar més de 250 litres per metre quadrat, una xifra que no s'havia vist mai. El coordinador dels ADFs de Serralada de Marina, Àlex Navarro, explica què es van trobar.
1: Tota l'aigua que va baixar des d'Òrrius per la ria de Clarà fins a la pròpia ria d'Argentona, que va agafar les aigües també de Dosrius, i tota l'aigua que baixava va haver molta afectació tant per la sorra, que va quedar colgada enmig de la carretera, que no es podia ni passar, i va fer despreniment de roques, va fer esllavissades, va fer molta caiguda d'arbres. Llavors l'ADF el que estava fent bàsicament traient canyes, traient arbres per alliberar aquestes carreteres.
0: El temporal de pluges d'aquest cap de setmana ha provocat un impacte molt sever a Argentona. Des de la policia local afirmen que s'han atès una seixantena de serveis, un nombre inferior al d'episodis anteriors de ventades, però els danys materials causats per l'aigua s'avaluen com a molt més devastadors. Les zones més castigades del temporal han estat l'accés nord al municipi, el polígon industrial nord i la urbanització de Can Raimí, on les calçades i voreres han patit destrosses molt considerables. Per garantir la mobilitat d'entrada i sortida de l'urbanització, la policia local ha hagut d'habilitar carrers en doble sentit i coordinar-se amb maquinària pesada local per retirar fang i obrir pas. Escoltem el cap de la policia local d'Argentona, Abraham Alvarado de Lejo.
2: Tenim molts carrers malmesos. Actualment es pot circular per alguns dels carrers. Hem canviat la senyalització. Hi ha carrers que abans només eren d'un sentit, actualment són de dos sentits, perquè hi ha altres que no es pot circular. I per oferir solucions de mobilitat i poder entrar i sortir de l'urbanització, doncs hem hagut d'habilitar doble sentit. Per això es van moure cotxes que hi havia estacionats i es van netejar tots els carrers.
0: Al polígon nord, l'aigua ha filtrat als soterranis de diverses empreses i ha calgut la intervenció dels bombers. Així mateix, l'accés al polígon Les Escomes ha quedat interromput per la ruptura de la plataforma de creuament, desviant la circulació pel camí de Can Comalada. A la zona sud, l'avinguda Mediterrani del Cros ha patit talls puntuals, algun aparcament subterrani ha quedat inundat i un vehicle també ha quedat atrapat per l'aigua al túnel d'accés cap a Mataró. Entre les incidències més singulars destaca la de prop de 200 convidats d'un casament a Can Cabanyes que van haver de passar la nit atrapats a la masia i van ser traslladats posteriorment al casal d'Argentona. Actualment, els equips d'emergència i els responsables municipals tenen el focus posat en els veïnats perifèrics com Can Riu de Meia o Can Budingues, que han quedat incomunicats per carretera a causa dels danys que la riera de Dosrius ha provocat en els camins. En declaracions a Ràdio Argentona ho escoltàvem el cap de la policia local, Abraham Albaladejo. El temporal també ha afectat la zona esportiva, s'han registrat incidències als dos pavellons, tot i que el pavelló nou és el que ha sortit més malparat, ja que va entrar aigua a la pista. En el camp de futbol, en canvi, no hi ha hagut problemes al terreny de joc. El cap de la policia local també ha fet una crida taxativa a la responsabilitat de la ciutadania, recordant que els avisos de protecció civil s'han de prendre seriosament i restringir els desplaçaments a la mobilitat estrictament essencial. Una altra de les conseqüències de les tempestes ha estat que molts veïns i veïnes es van quedar sense subministrament d'aigua. Alguns ja han pogut recuperar el servei i Aigües Argentona està treballant perquè tothom pugui tornar a tenir aigua al llarg del dia d'avui. Els aiguats del cap de setmana van provocar la trencadissa d'una canonada principal a la riera de Clarà, que va deixar sense servei els veïnats de Can Cabot, Can Raimí i Can Ribosa. Això dissabte, segons ha explicat el president d'Aigües Argentona, a aquesta casa, el mateix dissabte es van poder resoldre aquesta primera avaria, però diumenge s'hi va sumar una segona fuita molt greu al polígon nord, que ha afectat empreses, també les urbanitzacions i diverses zones del nucli urbà.
3: El que es va poder fer va ser solucionar l'avaria del dissabte 3, però van seguir afectant-se els veïnats perquè es va produir l'avaria del dissabte 4. Ara estem focalitzats amb aquesta fuita important que està ja mig solucionada perquè hem necessitat una maquinària pesant molt important perquè la zona estava absolutament inundada amb un metre d'aigua acumulada. I això ha significat que hem tingut avui a les 2 de la matinada deixar de treballar per seguir a partir de les 5 de la matinada.
0: El president d'Aigües Argentona també ha explicat que ahir els operaris de la companyia també van ajudar a obrir carrers i algun tram de carretera amb la maquinària que estaven utilitzant. Uns carrers que amb els aiguats van quedar intransitables. Pel que fa al servei d'aigua, Blanco assegura que estan treballant perquè avui mateix es restableixi completament. Tot i això, ha recordat que a mesura que es vagi reobrint el pas de l'aigua, pot ser que en algunes zones el servei es reprengui inicialment amb poca pressió. Un altre servei que es veu afectat per les pluges és la deixalleria. A causa de l'aiguat, ha quedat temporalment fora de servei. I anem a política. Avui us expliquem les dues darreres entrevistes de la roda política. Primer, la de la regidora no adscrita, Susana López, que defensa la suspensió temporal de desenvolupament del sector del Collell. La regidora no adscrita considera que l'any de marge que ha de permetre estudiar com assumir el creixement de població i quin model d'habitatge es vol impulsar. López recorda que el projecte preveu uns 500 habitatges i considera que abans de reprendre'l cal analitzar l'impacte que tindria en serveis com la sanitat o els equipaments municipals.
4: Tant Tots per Argentona com el PSC, quan jo estava de cap de llista, i abans, una cosa meva, ja portàvem que s'havia de fer per lluitar contra l'especulació. I construir ara és tenir pisos per posar al mercat especulatiu. Sí que hi ha una part bastant important de pisos de protecció oficial, però és el que jo deia. El problema dels pisos de protecció oficial, que si no es fan de lloguer i de lloguer només ho fan les administracions públiques, no tenim els estalvis per poder donar l'entrada tampoc d'una hipoteca d'un pis de protecció oficial.
0: Sobre altres qüestions, durant l'entrevista, López ha defensat també el projecte de la nova biblioteca. Ha considerat necessàries les inversions que s'estan fent en carrers i clavegueram. I, finalment, sobre l'informe de la poda de l'arbrat, López rebutja les acusacions d'Unitat que va assegurar al ple que l'informe tenia les conclusions decidides abans de fer-se.
4: L'administració pública has de fer uns plecs de clàusules en els quals has de posar què vols en aquell informe. I de cap de les maneres, vaja, seria un delicte, un regidor pot dir vull que aquest informe tingui aquestes conclusions. Això seria delicte.
0: A la part final de l'entrevista, Susana López ha assegurat que ara mateix no té intenció de continuar en política. En l'última entrevista de la roda política fins ara, el regidor i portaveu d'Ara Argentona, Bernat Calvo, també ha parlat del Collell, justifica el seu suport a la suspensió de llicències perquè diu que cal evitar la improvisació. Recorda que els canvis legals han fet créixer la densitat prevista i que això pot tensionar els serveis públics. Per altra banda, el regidor admet que el volum que s'ha de construir obre la porta a l'especulació i al fet que el creixement poblacional vingui de fora d'Argentona.
5: Hi hauria una previsió de fer més habitatges dels que estava previst, almenys amb densitat, i això provocaria naturalment que si no es fa un creixement pautat d'acord amb les necessitats de creixement natural d'Argentona, efectivament seria un creixement que podria venir des de, molt, molt més des de fora i sobretot també un creixement a base de fons d'inversió. A mi m'agradaria que el poble creixés sobretot per la gent del poble, és a dir, un creixement natural, absorbible i, per tant, estructurat en fases.
0: Bernat Calvo també ha parlat d'altres temes. El regidor de Patrimoni s'ha mostrat orgullós de la rehabilitació de Can Barrau.
5: Tenia en compte que a principi de legislatura no hi havia ni tan sols aquesta previsió de rehabilitar la masia, no estava clar. Nosaltres, jo com a regidor de Patrimoni, pràcticament del primer que vaig fer quan vaig entrar com a regidor el juny-juliol del 23, va ser, ostres, s'està obrint un forat a una cantonada de la masia. Això s'ha d'arreglar urgentment. I sí, es va posar la primera, una macrograva que hi havia en aquella cantonada, perquè gairebé es podia posar una mà dins. Era molt preocupant perquè és que en poc temps s'havia començat a degradar moltíssim.
0: Calvo també ha parlat del futur de l'Argentona. La seva formació està acabant de decidir què farà de cara a les eleccions municipals i assegura que ho anunciarà molt aviat.
6: Els esports.
0: Fem un repàs als partits que es van poder disputar aquest cap de setmana. Dels equips seniors només n'hi va haver un. El primer equip del Futbol Club Argentona sí que va poder jugar el seu partit de la Lliga Elit. Ho va fer ahir a la tarda a Martorell i va perdre per 3-0. El partit del segon equip que s'havia de disputar dissabte a la tarda es va suspendre. També es va suspendre el partit del sènior femení del CBA, que havia de jugar a casa contra el Jack Sants dissabte a la tarda. Finalment es disputarà el dissabte 31 d'octubre a les 6 de la tarda. El sènior masculí no havia de jugar aquest cap de setmana. En canvi, el sènior B també havia de disputar el seu partit dissabte a la tarda, igual que el femení, en aquesta ocasió Sant Vicenç de Montalt, i tampoc es va jugar. Finalment, el partit es disputarà el dissabte 31 d'octubre a les 7 de la tarda. I els partits d'handbol de Laietà també es van suspendre. Els dos sèniors tampoc van poder jugar els seus partits i s'ajornen per una altra jornada. Anem a serveis. Recordem que la deixalleria municipal està fora de servei. A més, avui és l'últim dia d'inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús de Can Serra Lladó. El termini d'inscripcions finalitza avui, dia 5 d'octubre. Per optar-hi, cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promouen la construcció i gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. L'Ajuntament ha obert el termini de presentació de sol·licituds per a aquells artesans i creadors que vulguin participar en les fires Mercat de l'any que ve. El consistori torna a organitzar dues fires el 2027. La primera serà durant la Festa Major d'hivern, el cap de setmana del 16 i 17 de gener, i la segona arribarà per la Diada de la Flor els dies 5 i 6 de juny. Teniu temps fins al divendres 6 de novembre per enviar tota la documentació. Trobareu les bases al web de l'Ajuntament. I el centre parroquial comença a preparar el Nadal, fa una crida a totes les persones que vulguin participar als pastorets d'aquest any. Tots els interessats podeu assistir avui a la reunió que tindrà lloc al mateix centre parroquial a partir de les 8 del vespre. I obrim l'agenda. Dimecres, primera sessió de la tardor literària a la biblioteca, serà a les 7 de la tarda i girarà entorn al llibre Parra, de Joan Ametller. Dissabte, portes obertes al Museu del Canti en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni. L'horari serà d'11 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. Dins aquestes mateixes jornades del patrimoni, dissabte també obrirà les seves portes l'ermita de Sant Sebastià. Serà, però, només al matí, de 10 a 2. I diumenge la que obrirà serà l'església modernista de Sant Miquel del Cros, també de 10 del matí a 2 del migdia. Aquest cap de setmana el centre parroquial ens proposa dues pel·lícules. La primera és Tiempo de Victoria.
6: Llamen al general Eisenhower.
7: La Operación Tigre fue un ensayo general para el día de... Cayeron como moscas. Un error. Un único error.
6: Ike, se acabó. Deja de torturarte. Lo hecho, hecho está. El capitán James Stack viene por petición expresa del general Eisenhower.
8: ¿Ya hay fecha para la invasión, señor?
7: El día de empezará dentro de 61 horas.
0: Tiempo de Victoria la podreu veure divendres a 8:45 del vespre en versió original subtitulada. Doblada es projectarà dissabte a les 5 de la tarda i a 7:45 del vespre i diumenge a les 7 de la tarda. També dilluns, que és festiu, a 7:45 del vespre. I la segona proposta és Tanit.
9: Què va passar fa més de 400 anys? La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
0: Tani, la podreu veure diumenge i dilluns a les 5 de la tarda. A la projecció de dilluns, però, presentarà la pel·lícula l'actriu protagonista que viu a Argentona, Sara Espígol. L'acompanyaran el director i guionista Pep Garrido i el productor Xesc Cabot. I anem ara a la informació meteorològica al Maresme. Aquesta tarda seguirem amb molta nuvolositat i les temperatures que han anat clarament a la baixa. Demà dimarts començarem la jornada, però, amb un matí assolellat a tot el Maresme. A mesura que avanci la tarda s'aniran obrint pas algunes nuvolades, però no s'esperen pluges. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis, entre els 14 i els 20 graus, mentre que les màximes tiraran cap amunt i se situaran demà entre els 24 i els 27 graus. Dimecres, en canvi, el temps es començarà a complicar una altra vegada, encara tindrem un matí amb moltes clarianes, però el cel s'anirà tapant progressivament a mesura que passin les hores. Entre la tarda i el vespre arribaran els canvis importants, s'esperen xàfecs de caràcter tempestuós que podran ser localment forts i abundants. Pel que fa als termòmetres, dimecres les mínimes continuaran estables entre els 15 i els 20 graus, però les màximes aniran a la baixa, quedant-se entre els 22 i els 27 graus. I abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dilluns, dia 5 d'octubre.

Avui us hem explicat que, segons els ADFs, 250 litres per metre quadrat és el que ha deixat la tempesta d'aquest cap de setmana a la vall on es troba Argentona. L'aigua que baixava per la riera i els torrents ha provocat diverses afectacions. Can Raimí i el polígon industrial nord han estat les zones més afectades per la tempesta. A més, alguns habitatges disseminats han quedat aïllats i també hi ha hagut inundacions en pàrquings i zones del Cros. La tempesta també va deixar sense aigua una bona part d'Argentona. La causa van ser dues avaries, una dissabte i una segona diumenge, provocades per les fortes pluges i la força de l'aigua. Es preveu que el servei es restableixi avui mateix. La deixalleria municipal també ha quedat fora de servei. Fora de la tempesta, la regidora no adscrita, Susana López, defensa mantenir un any la suspensió del desenvolupament del Collell. Considera que aquest temps ha de servir per estudiar l'impacte dels nous habitatges en els serveis d'Argentona. Per la seva banda, Bernat Calvo justifica el seu suport a la suspensió de llicències al Collell perquè diu que cal evitar la improvisació. Tots dos ho han explicat en el seu torn de la roda política. I en esports us hem explicat que la majoria d'equips sèniors d'Argentona no van poder jugar aquest cap de setmana a causa de la tempesta. Només ho va fer el primer equip del Futbol Club Argentona, que segueix sense guanyar a la Lliga Elit. L'informatiu d'avui acaba aquí. El control tècnic hi ha estat Joan Ferrés, a la redacció Maria Rosa Martínez i qui us parla, Elisenda Fernández. Tornem demà. Bona tarda.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamos solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: My bad habits lead to late nights and then alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
3: What you leaving for when my life is yours, yours, yours?
0: La millor música a Ràdio Argentona.
4: Don't worry.

0: Són dos quarts de dues, obrim roda política.
1: A Ràdio Argentona comença la roda política amb Maria Rosa Martínez.
0: Venim d'un cap de setmana que ha estat complicat arran de les tempestes que han afectat el Maresme i Argentona. El temporal ha deixat afectacions importants a la Riera, al Polígon Nord i a diversos punts de la vila, amb veïns que han estat hores sense llum. Es va haver de suspendre el festival Sense Portes i altres qüestions que analitzarem avui. I avui aquest matí, amb noves alertes, hem seguit pendents. A més, avui també a les 9 del matí, el president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat convocatòria d'eleccions generals pel diumenge 29 de novembre. De tot plegat i, evidentment, dels plens municipals, en parlarem avui en Roda Política amb la representant d'Esquerra Argentona, la Mariona Pascual. Bona tarda, benvinguda.
2: Bona tarda. No sé si ens donarà temps per tot, amb totes aquestes novetats.
0: Ho provarem. I comencem per el temporal. Què és el que més els ha preocupat aquest cap de setmana?
2: Doncs, primer que t'agafa això una mica, que aquestes circumstàncies així, a part del Glòria, no estem avesats a això, no? No és un clima que, sembla que pel canvi climàtic potser haurem d'estar més acostumats del que ens pensem, no? Però com gestionar-ho, com ajudar els recursos que tens, com els manegues, perquè ahir ens vam activar des de primera hora, ben aviat al matí, cap a les 6 o les 7, no sé recordo quin era, que ens va activar l'alcaldessa, i com ho gestionàvem tot plegat, no? Cadascú va agafar algun rol, hi ha qui va anar pels veïnats, es va anar movent, posant tanques com a regidors, no? Movent, etc. D'altres que estaven a la policia agafant el telèfon. Jo vaig estar al casal d'avis, que vam obrir per gent que s'havia quedat atrapada, per exemple, en alguns disseminats. Doncs clar, gestionar tot això, però que no... Clar, depèn, et van dient, això està afectat, això està tallat, i com t'organitzes, no? I és el que t'angoixa més, de saber si estàs fent prou o què més pots fer per ajudar tots els vilatans i vilatanes o gent que està en el municipi en aquell moment, que es troba en una situació que també és totalment anòmala per ells.
0: Fa uns dies es va entrar en debat en relació a aquests avisos dels ES Alert, perquè es va avisar i es van suspendre escoles i finalment no havia plogut tant com pertocava. Però avui s'està dient que gràcies als avisos probablement no hem de lamentar més desgràcies personals que les que hi ha hagut, que n'hi ha hagut. Hi ha hagut dues morts i un desaparegut, pel que sabem de moment, no? Però que la gent en general ha estat ben avisada i per tant hi ha hagut més prudència.
2: Doncs sí, jo ho veig així. També, clar, aquests senyals de les alert et posen alerta, no? D'això es tracta, no? Després hi ha qui fa cas, qui no fa cas, qui li entra el dubte, ostres, n'hi haurà per tant, no n'hi haurà per tant, per això que comentes de quan es va començar el curs escolar, si no recordo malament per dates. Però clar, és que ens han d'avisar, justament. Després, si tu corres el risc com a persona, doncs t'estàs arriscant o no, i estàs negligint o no, però clar.
0: Sembla que una veïna del Sant Miquel del Gros, no? El cotxe li ha quedat atrapat a sota el pont, negat d'aigua, aquí, bé, és zona inundable, no s'hi ha de passar quan plou, és una imprudència, per tant?
2: No conec les circumstàncies com per jutjar aquesta persona, ni... Però clar, si és que estava avisada que no havia de passar, que veia que passava aigua...
0: No estava tallada la carretera, per això.
2: Clar, per això dic, desconec, hauria de veure tota la radiografia per jutjar aquesta circumstància, no? Però s'ha de ser molt cauta, i més quan ens estan avisant, això segur.
0: Una altra de les qüestions que segurament com a regidora de Medi Ambient també la té més preocupada serà l'estat de la Riera d'Argentona. La Riera d'Argentona, que l'hem vist passar plena, que feia molt temps que no la vèiem.
2: Des del Glòria, jo crec, potser. Sí, sí.
0: Quin balanç en fa del manteniment? Quina nota li posa? Com està funcionant tot plegat? Perquè la Riera, n'hem parlat molts cops darrerament, de que calia netejar-la. No sé si l'ACA ha acabat fent la seva feina.
2: Ho va fer aquest estiu i vaig dir, ostres, que ens ha anat de... Un mes i mig, dos, ho vam fer durant aquest estiu. No sé si
0: però hi ha hagut zones en què hi ha hagut molta acumulació de canyes, sí, i de branques.
2: Clar, ells van actuar a la part que van dir, que ens van dir inicialment que actuaven, que haurien d'actuar més part. Sí, però clar, jo penso, ostres, no s'arriba a actuar en aquesta part que han actuat. què hauria passat? És que això és el que ha posat en èmfasi de dir, ho hem de tenir el dia, perquè és que podia haver passat alguna cosa més greu, la veritat. I menys mal que és que estaven tretes les canyes de fer això, d'aquest estiu, és que feia un parell de mesos com a molt.
0: És d'hora encara per fer balanç de com ha anat l'actuació?
2: Home, sí, perquè...
0: Avui
2: encara hi toquem fusta que no passi més, però clar, no sabem què durarà això tampoc, perquè les previsions són previsions, com el seu nom indica. Tant de bo s'acabi el abans possible, és el que desitgem tots, però clar.
0: Com a regidora de Medi Ambient, també la nit de dissabte, diumenge, es va suspendre el servei de recollida de deixalles. Es va respectar aquesta suspensió per part de la ciutadania?
2: Sí, però hi ha gent que no se'n va enterar, que això també passa, que, per exemple, una persona molt propera a mi em diu, jolín, tinc el rebuig que no m'han recollit. Dic, home, no havia recollit. Diu, ai, jo no ho sabia. Dic, que no mira les xarxes socials. Diu, ah, no. Dic, pues, això. I dic, quan hi ha un... I vaig dir, quan hi ha un... una circumstància així tan anòmala, les has de mirar. Les has de mirar, has d'estar informat. Però també dic que no només a la nit, també els veïnats ahir durant el... perquè els veïnats es fa al matí i ahir diumenge matí tampoc es va fer la recollida, com és lògic, perquè estàvem amb la mateixa...
0: Alerta fins a les dues del migdia. També a hores d'ara hi ha la deixalleria tancada, és així?
2: Sí, està tancada.
0: Per quin motiu?
2: Doncs perquè ha quedat afectada. Ha quedat afectada i hi ha molt de fang, hi ha coses que s'han fet malbé... Hi haurà feina. Si ja n'hi havia ara de com estava, que ens estàvem ajustant amb el contracte, amb l'empresa i tal, ara se'ns ha acumulat això. El tècnic de Medi Ambient ha anat aquest matí personalment a fer la visita i Déu-n'hi-do.
0: Això li anava a demanar ara mateix, en el darrer ple municipal es va parlar de la deixalleria i de fet la mateixa alcaldessa demanava a la ciutadania que s'hagués trobat amb alguna incidència que presentés instància.
2: Exacte.
0: Per què? Què facilitem o què
2: doncs,
0: els ciutadans fent una instància?
2: Doncs a veure, quan hi ha un servei que no funciona o no està ben ajustat, o diguem-ho com vulguis, clar, a mi un veí m'ha dit, l'altre... Això ha quedat per escrit. Llavors, doncs, clar, s'ha de... Tot aquestes circumstàncies que la gent va registrant, després serveixen per dir a l'empresa, ai, perdó, això ha passat això i això, perquè si no és un veí m'ha dit i això quin pes té, jurídicament.
0: D'aquest equipament de la deixalleria, deia, se'n va parlar en el darrer ple de setembre, per tant, si hi ha aquestes incidències que van rebent, això vol dir que estan detectant que el servei no s'està desenvolupant correctament?
2: Exacte, sí.
0: I s'estan plantejant doncs, cancel·lar
2: la
0: tasca de l'empresa?
2: Si no som capaços de reconduir-ho i tot i ara, a veure, com bé es diu, el ple vam fer una modificació de crèdit per enviar més diners a aquest contracte per justament millorar el servei, si tot i posar-hi més recursos, que en aquest cas són, per una banda, nostres econòmics, perquè l'empresa posi recursos materials, que surtin més camions, que vull dir, més sovint els contenidors surtin més camions, si cal més personal perquè ajudi més a la gent, tot això, si tots aquests recursos que es posen no millorem, això és que l'empresa no és capaç de gestionar-ho, però clar, primer per la nostra part hem de dipositar, dir què necessiteu, què creieu que falta, mira, doncs ens faltaria això, val, fem modificació de crèdit. Doncs si després del que heu demanat, perquè creieu que amb això podreu treballar amb les condicions que toca, si no compliu, llavors, doncs clar, llavors s'ha de buscar una altra solució.
0: Vinga, doncs seguirem pendents de la deixalleria i del seu funcionament. Anem a altres qüestions. La setmana passada vam parlar molt d'habitatge. Era el tema, no només a nivell d'Argentona, també a nivell
2: el
0: estatal,
2: tema.
0: Els decrets famosos que no van tirar endavant i ara tenim una convocatòria electoral, ja en parlarem. Però en qualsevol cas, Argentona també ha estat tema. En els plens de les darreres sessions s'ha parlat molt d'habitatge arran de la suspensió durant un any de les llicències del Collell. La seva formació esquerra, quins arguments la porten a recolzar aquesta suspensió de llicències?
2: Bé, és un projecte que fa, no et sabria dir, dècades que bull, però no acaba de bullir, no? I en el moment... Però clar, també la legislació, les circumstàncies han anat canviant amb el pas del temps. Ja no es pot fer el que es podia fer fa uns anys, no? I al revés. Hi ha altres coses que es permeten ara que abans no es permetien, no? A nivell d'habitatges socials, d'HPO, etc. No? Llavors, què passa aquí?
0: HPO, què és? HPO.
2: Habitatge públic... M'he quedat en blanc jo.
0: La protecció oficial.
2: Ara no em sortia a mi, tampoc.
0: No, ara m'acaben de dir per la...
2: Pel pinganillo, no? Ara no em sortia a mi, tu. Protecció oficial, exacte.
0: A vegades les sigles, no? Qui ens escolta diu, ara no sé de què parla.
2: Les tenim tan interioritzades que ara dic, ai, què volia dir això? Doncs bé, doncs clar, tot això... Ara no sé què estava dient, se m'ha anat... Bé,
0: no, que hi ha hagut canvis en la legislació.
2: Exacte, que hi ha hagut canvis, etc. I també les necessitats del municipi han anat canviant. Llavors, ara que començava a bullir més l'olla, hem d'analitzar bé què farem, perquè en el poble implicarà un canvi molt bèstia. Estem parlant de 500 habitatges. Estem parlant de... No està prou definit, seran 500 habitatges de quantes habitacions, si és per família, si no és per família, si és per... Tot
0: 500
2: això...
0: habitatges no vol dir 500 habitants més, sinó que dir uns quants més.
2: Clar.
0: S'ha de redimensionar els serveis públics o això ja forma part també d'aquest projecte?
2: Bé, s'haurien de redimensionar. Clar, hi ha serveis que no depenen de nosaltres, aquesta és l'altra, també, per exemple, l'àrea bàsica de salut. Això no depèn de nosaltres, no? Ells s'han d'adaptar el tipus de població que tenim, no? Però clar, justament el tema recollida, la deixaria mateix.
0: Sí, això sí que és un servei municipal.
2: Clar, això sí, clar. Si, per exemple, ara tenim en totes aquestes circumstàncies, si entren, si estem parlant 500 habitatges, mínim, estem parlant 1.000 habitants més, estic calculant així que un hi hagi un, l'altre tres, però bueno, mínim estem partint de... Clar, tot això s'ha d'estudiar bé com es treballarà. I a part també, des d'Esquerra no tenim clar com deficients serien aquests habitatges a nivell energètic, perquè tens vistes a la muntanya, molt bé, però clar, també tens una zona ombrívola que no sé a nivell de recursos energètics com aniria això, i ho volem també mirar, això.
0: Ara no ho he entès, no sé si és que m'està dient que necessitaria més energia per escalfar-se, aquests habitatges, m'està dient
2: això? És possible, perquè, clar, també com queda organitzada la zona, perquè això ho comentava gent de la nostra agrupació, que ha estat molt vinculada al medi ambient a nivell de Catalunya, llavors ho comentaven, deien, ostres, energèticament tenim certs dubtes i justament si són uns habitatges nous que han de caminar cap al futur, totes aquestes garanties les hem de tenir.
0: Una altra de les qüestions que han posat sobre la taula, doncs els regidors que l'han precedit aquí a la taula, com és el Bernat Calvo i la Susana López, han dit, home, créixer també en 500 habitatges, vol dir que aquests 500 habitatges no els podrà absorbir gent d'Argentona i obre el camp a l'especulació immobiliària. Tenen aquesta por també, des d'Esquerra?
2: També la tenim, sí. És que és el que dic, tinc la sensació que es feia un tret de sortida ara, però no havíem mirat amb quina bala fèiem el tret de sortida, no? I s'ha d'analitzar. Això ve, i quan des de, en aquest cas, la regidoria que porta el company Xavier Collet i l'alcaldia es va dir, volem aturar un any, volem, què us sembla, mirar-ho, i es va compartir amb l'agrupació, és que hem dit que no n'hem parlat prou. Sempre és com un projecte que sonava, no? Però... Se n'ha de parlar molt i en profunditat.
0: El Bernat Calvo feia una reflexió l'altre dia dient que a ell li agradaria que el creixement d'Argentona l'absorbissin els argentonins, fos per als argentonins. Ho comparteix?
2: Tant de bo fos així. Clar, també encantats de rebre gent també que s'estimi la nostra vila per dir aquí és on vull viure. A veure, no, tampoc ens hem de convertir en una Gàlia apartats de la resta de civilitzacions, no? Però clar... També és una pena que gent del municipi no es pugui quedar al municipi perquè no hi ha habitatge, això també. I jo entenc la preocupació d'altres grups i de la població que digui, ostres, unes circumstàncies que ens poden proporcionar habitatge i ho parem. Clar, jo ho entenc vist així, però clar, amb quines condicions, com seran aquests habitatges... Parlem-ne més.
0: En qualsevol cas, aquesta suspensió de llicències, qui l'aixecarà, per dir-ho d'alguna manera, serà el proper govern.
2: Sí, exacte, i el proper plenari.
0: Per tant, això quedarà en mans d'una altra composició municipal. Això vol dir que aquest tema serà un dels temes de la campanya?
2: És possible, clar. Nosaltres estem començant a parlar una mica de com volem enfocar doncs, el proper mandat, no? La propera candidatura que fem des d'Esquerra Republicana Argentona. I sí que és un tema que hem dit que n'hem de parlar bé i tenir clar el posicionament, tot i que ja el tenim, però explicar-lo bé, també. Perquè, clar, tot això, exactament com ja has dit, s'aprova en la següent composició plenària.
0: Vinga, aquesta ha sigut una acció de cara, bueno, que s'ha aturat, diguéssim, amb la promoció de l'habitatge. N'hi ha una altra que està en marxa, que és la dels pisos de sostre cívic.
2: Sí.
0: Crec que encara és obert el termini per poder-se inscriure o es tanca,
2: si no es tanca
0: avui ja, mateix, que és el dia
2: poc,
0: 5.
2: Sí. Algo així era, sí.
0: Sap a hores d'ara si hi ha molta gent que s'ha interessat o s'ha apuntat?
2: Doncs no ho sé, la veritat ho hauria de consultar, això no. Com que no és un tema de les meves àrees directes, suposo que en el moment que es tanca, quan comentem coses a govern i això es diu, escolta, mira, això ha quedat així i tal, però ara mateix jo no ho sé.
0: Vinga, parlàvem d'equipaments que fan falta, i més si creix Argentona. Un d'ells segurament és la biblioteca. I de la biblioteca doncs es va aprovar el projecte, ara no fa pas gaire en un ple, i estem pendents de si hi ha aquesta tercera pota de finançament que hauria de venir de la Generalitat. Tenim notícies?
2: Doncs oficials no, extraoficials no ho sé si el regidor...
0: oficials.
2: A mi no, exacte, però... Però, clar, el que sí que sabem és que a nivell del Parlament s'han presentat mocions, s'han presentat esmenes, grups, i que això no està aturat. Però oficial no tenim res.
0: Però han començat a treballar el pressupost de l'any que ve? No sé si la biblioteca forma part d'aquest pressupost.
2: Sempre hem de tenir diners preparats, per si de cas. Clar, has de tenir comptable, perquè imagina que la Generalitat diu que té els diners.
0: Per tant, sí.
2: Bueno, exacte. Sí, no el tenim tancat, el pressupost, i moltes coses, però clar, si la Generalitat ens diu que té els diners i nosaltres no n'hem posat, ara no ho podrem fer perquè nosaltres no ho hem comptable. Clar, és que seria una mica... estúpid, per d'una manera, no? Si, que tens ganes de fer això, dius que depèn dels altres, però el moment que els altres diuen que sí, tu no ho tens preparat. Llavors, doncs, això ho hem de tenir llest.
0: Anem a altres qüestions. Es va parlar també en el darrer ple municipal dels càntirs de l'any. De qui són? S'ha obert un expedient per investigar de qui és la propietat dels càntirs de l'any. Aquí, més enllà d'això, veiem un desencontre entre govern i entitat. És així? Què està fent el govern per acostar posicions amb l'entitat? És possible reconduir-ho, això?
2: Jo diria que no són els càntirs de l'any, són els càntirs de les aixecades.
0: De l'aixecada, perdó.
2: Ah,
0: vale, sí.
2: Dic, perquè sí, càntir de l'any és el d'autor. Dic, sí. Ara...
0: Però el conflicte no és aquest.
2: Sí, exacte. No. Per això dic, oi, sí. Dic, a veure si n'hi ha un altre conflicte.
0: No. Els de l'aixecada.
2: Doncs és a dir, la pregunta que era si hi havia conflicte entre entitat i govern.
0: Que hi ha conflicte, crec que és evident, sí. Es va fer palès en el ple, no li estava demanant si és que si és que l'Ajuntament no ha sabut negociar bé amb l'entitat, si no, és que no es pot reconduir aquesta relació, què està passant aquí?
2: Jo penso que una relació sempre es pot reconduir i que és qüestió de posar ordre a tot plegat, és a dir, és el que comentàvem, és posar ordre de dir aquests càntirs de qui són. Perquè, clar, com que el museu, els amics, tot això és, no formaven part de l'Ajuntament, falta, jo penso, molta regularització, a veure, saber exactament com, de què depèn cada cosa.
0: Però si els càntirs finalment es determina que són propietat municipal, com sembla defensar l'Ajuntament, no?
2: Sí.
0: Que dic, clar, que són de l'Ajuntament. Però, de totes maneres, l'Ajuntament no està volent assumir l'aixecada de càntirs.
2: No, és simplement llavors regularitzar-ho. És regularitzar, clar, ara com que no saps de qui són, no està fet el conveni de col·laboració, doncs sí, per exemple, en el cas que sigui de l'Ajuntament, doncs es fa un conveni i dir, doncs aquesta data cedeixen aquest càntir, han de tenir l'assegurança pertinent, totes aquestes coses, no? Si no... Si fos al revés, fos de l'entitat, no cal que fem un conveni regulant deixar uns càntirs que no són nostres. O sigui, és tenir-ho tot regularitzat segons el que toca.
0: Vinga, doncs veurem com queda tot plegat. Anem a altres qüestions perquè anem avançant en el temps. Parlem, tornant a parlar de plataners i de poda en aquest ple del mes de setembre. Com és que l'arbrat municipal no forma part de medi ambient?
2: Doncs perquè està a l'àrea d'espai públic. Medi ambient és més el tema de boscos, franges forestals, més cultura mediambiental, educació ambiental, i això forma part també de l'arbrat dels nostres carrers, i clar, tot això penja d'espai públic.
0: L'espai públic, per tant, ha encarregat aquest estudi sobre la poda i l'arbrat municipal, que s'havia demanat en una moció a través del ple municipal. Sí. Unitat diu que aquest estudi s'ha encarregat amb la resposta ja donada. Què li ha semblat a Esquerra aquesta afirmació?
2: Jo no estic d'acord. No estic d'acord, perquè és que és el que dèiem, quan li van preguntar, per exemple, a en Xavier Collet, jo no conec el tècnic aquest, l'empresa la qual ha fet aquest informe, és que no sé ni qui és.
0: Esteu satisfets amb les conclusions de l'informe i el que us diu que heu de fer?
2: No és ni satisfets ni... No és que és perquè sigui el nostre grato, no? És persones que entenen en la matèria, han dit com creuen que s'ha de procedir. I clar, pots estar més d'acord o menys d'acord, però no, jo no crec que depengui d'un grau de satisfacció aquí.
0: Ah, ja que estem parlant d'aquestes qüestions, que això no ho hem parlat a les entrevistes encara, però la rotonda de les Palmeres ja és la rotonda de la Palmera, sí. I no sé si està en molt bon estat de salut la Palmera que ens queda.
2: Es va fent el seguiment, l'altre ja es veia el purgó negre, es deia, o vermell?
0: El tomicus, sí. El morrut, l'escarbat morrut.
2: Això, veus? És que jo el tema... El nostre tècnic sap de tot, eh? Ja veig que ens fa aquí el xivatassos, no? Doncs, clar, això... la que es va tallar farà un parell de setmanes o tres, no recordo. Clar, arriba un moment que es va fent la supervisió i es diu, a partir d'aquí ja correm un risc. Per tant, fora, clar. I amb aquesta, doncs, es va fent el mateix fins que... Perquè això és difícil de salvar.
0: Haurem de posar palmeres noves a la rotonda de les Palmeres.
2: Sí, no, perquè si no, no sé com li direm. O li canviem el nom a la rotonda, bueno, que és el nom extraoficial, no? Però tothom l'entén així.
0: Anem a altres qüestions sobre el ple municipal. Més o menys la cosa va quedar aquí. Quina llàstima que s'hagi hagut de suspendre el Sense Portes. Ai, que teníem aquest cap de setmana.
2: Aquest matí és el primer que he fet quan he anat a l'Ajuntament a veure els tècnics de Cultura i Festes, i em diuen, hem fet tot el que hem pogut. Dic, no, si no és cap retret cap a vosaltres, ni, només faltaria. Dic, l'únic que és una llàstima, tota la feina que heu fet, que és una cosa que hi participa moltes companyies, molta, i que és molt del poble, clar, al ser el carrer, molta gent, encara que sigui passejant per la vila, doncs t'atures a mirar aquest espectacle, l'altre, és una llàstima, però és que no...
0: Val a dir que va ser un èxit absolut divendres l'espectacle de Veus del Record, que es va fer a la sala en dues sessions, que es va omplir la sala dues vegades, i vaja, va ser un espectacle magnífic. Estem a la tardor, ara ja sí, el temps ja ens ho ha marcat. Sí, sí. Quines són les prioritats d'aquest govern, aquesta tardor i aquesta darrer tram del mandat?
2: Ostres, doncs... Per començar, encarrilar o acabar molts temes que tenim sobre la taula. No és el que diem, tant de bo poguéssim deixar el tema de la biblioteca enllestit, però no depèn de nosaltres, no? Què més tenim? Seguir des de les meves àrees, doncs medi ambient, ara em trobo amb la problemàtica sobretot de la xilleria. Aquest contracte l'hem de deixar ja solucionat, no? Després el tema de l'habitatge cooperatiu, que ja s'ha ben comentat que ja està en marxa, també.
0: Esclar, és una recta final que, a més a més, es veu ara afectada, d'alguna manera, perquè avui, i amb això acabarem, avui a les 9 del matí, el president del govern de l'Estat ha convocat eleccions generals per al 29 de novembre. Això també afecta d'alguna manera els municipis, que perquè, per exemple, ara estaran un temps que no podran difondre acció de govern, no? D'alguna manera, no podran fer inauguracions. Bueno, tot i que aquest cap de setmana hi va haver-hi Can Barrau, eh?
2: Sí.
0: Per sort. Però, vaja, com veu aquesta convocatòria electoral?
2: Primer de tot dir que, ostres, això sap greu, no? Que, això que ha comentat, no? Accions de govern. El que vam fer d'inauguració de Can Barrau aquest cap de setmana... No és una cosa partidista, per exemple, i és una llàstima que si ens arriba a agafar això dos mesos més tard, no es pot fer. Ostres, no podem fer una inauguració, una cosa que el poble té ganes de tenir-ho, que no és una cosa que crec que s'entengui de partits, sinó que simplement una acció que es volia dur a terme, es volia rehabilitar la masia, Però bé, la llei no la canviarem nosaltres, no?
0: Són els partits qui les han de canviar.
2: Sí, però em sembla que això des de l'Argentona no ho podrem fer.
0: Bé, en qualsevol cas, Esquerra sí que té representació al Congrés dels Diputats. Ara li pregunto així obertament, li agradaria que el Gabriel Rufián tornés a liderar la candidatura d'Esquerra al Congrés?
2: No sé què dir-te. Tinc el sí i el no, és a dir, hi han coses d'en Gabriel que m'agraden, però d'altres que penso que tira molt pel dret de vegades i no pensa en la resta i llavors, doncs, bueno, com tothom té coses bones i coses dolentes, no sé què dir-te, ho he de reflexionar, això, ho he de reflexionar, perquè quan les eleccions, clar, jo pensava, clar que hi havia risc sempre d'avançar eleccions, no? Però clar, que serien a l'estiu, no? Perquè es van fer, recordo que es van fer fa 4 anys a ple estiu, a finals de juliol, ho he dit bé, sí. I deies, bueno, tenim aquest marge per veure com caminem. Ara aquest marge és justet. Igual que, per tant, no sé què dir-te, he de meditar-ho.
0: Els agafa contrapeu, això, a Esquerra, i les últimes eleccions diuen que en les catalanes podria quedar com a primera força Aliança Catalana.
2: Ja m'ha arribat aquest anàlisi. Bé, això l'electorat escull què vota. Jo penso que és un error, però clar, això no ho trio jo, intento la feina que puc fer jo com a Mariona Pasqual, és com a regidora d'aquest municipi intentar aplicar les polítiques d'Esquerra i com s'ha comentat un cop aquí que soc consellera nacional d'Esquerra, a comentar el que crec que m'agrada el partit i el que no per caminar cap a aquesta línia. Jo poso tot el que puc a dintre per millorar aquest país, però clar, això ja, si l'electorat confia en Aliança Catalana, doncs...
0: El fet que ara Esquerra, aquí a Argentona, s'hagin de mobilitzar per donar un cop de mà, posar el seu granet de sorra en aquestes eleccions del 29 de novembre, pot ser que els ajudi també ja per mobilitzar-se de cara a les municipals?
2: Pot ser, sí.
0: Ja que han de començar ara ja a fer xup-xup.
2: Sí, no ho havia pensat, això. Com que ha sigut avui tot i tenia pinta, no?, de que hi haurien anticipades, però... Però no havia fet aquesta reflexió, sí, clar, això ja fa que si encartellar, que si fem algun acte o no fem algun acte, que, sí, potser sí que això ens pot ajudar ja a avançar, a nosaltres i a la resta de partits del municipi, però que com a secció local, sí, segurament.
0: Aquests dies anem preguntant als regidors si continuaran a les eleccions municipals, al cas de la Mariona Pasqual.
2: Mariona Pasqual no continua.
0: No continua.
2: Per circumstàncies personals, no té ni que no cregui en la política, ni sinó jo tinc altres projectes en ment, en ve un d'important el mes de febrer, i acabaré el mandat com pugui, amb ganes, perquè jo el meu compromís amb l'electorat va ser 4 anys, i el compliré fins al final, això ho tinc clar, però tinc altres projectes en ment, que no vol dir que potser d'aquí uns anys m'agafi per tornar, no ho sé, però ara necessito... tinc una etapa vital diferent.
0: Per tant, ja que Esquerra ho té clar, que la Mariona no seguirà, ja tenen noms a sobre la taula?
2: Sí, no. Ho comencem a parlar, però no hi ha res encarrilat encara.
0: Molt críptics tots els regidors que estan passant per aquí, que sí que hi ha novetats però que ja les direm, que sí que hi ha noms però ja els anunciarem.
2: És que és la veritat.
0: Nosaltres seguirem preguntant. Gràcies, Mariona Pasqual, i fins la propera.
2: Bona tarda. Fins la propera.

0: Nou matí crític per la pluja, ara amb Granollers com a zona zero dels estralls. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Nou matí des d'alerts a tot el litoral i prelitoral centrals, des del Garraf i l'Alt Penedès fins a la Selva, però amb el focus molt posat en el Vallès Oriental, on directament s'ha arribat a dictar el confinament, Joan Bota.
2: Les inundacions han agafat per sorpresa molta gent a primera hora del matí perquè cap model preveia pluges d'aquesta magnitud, però avui, com ha admès el mateix govern, a partir d'ara l'episodi hauria d'anar a la baixa.
0: Connectem amb el Centre de Coordinació d'Emergències, Miquel Jarque.
3: Bon dia. Aquí ara mateix reunit el comitè tècnic i després reunió del comitè assessor presidits pel president de la Generalitat, Salvador Illa. Aquí tothom ha reconegut, Santi Segalà el primer, el cap de predicció del Meteocat, que aquest sistema convectiu mesoescalar els ha arribat de forma inesperada. No el tenien previst.
4: De manera exclusiva, aquesta matinada, doncs, aquest sistema convectiu Illes Balears i Catalunya, i ràpidament han arribat els primers aiguats a tocar a terra a primera hora del matí.
0: De fet, ara mateix s'ha enviat un nou S-alert, en aquest cas a Santa Cristina d'Aro, a Castell d'Aro, a Platja d'Aro, a S'Agaró i a Sant Feliu de Guíxols, perquè hi ha risc d'increment del riu Daura i els barrancs propers. És a dir, que la situació continua sent molt complicada en segons quines zones del país. Els problemes més greus al matí, però, com dèiem, ha estat a Granollers i als municipis del seu entorn, amb conductors atrapats i amb baixos negats, en Alfonso.
5: A Granollers no hi ha hagut danys personals, però sí molts desperfectes materials i s'ha hagut de fer rescats de conductors atrapats als seus vehicles. L'alcaldessa Alba Barnosell demana no moure's de casa.
6: Evitar desplaçaments, perquè necessitem que la ciutat estigui lliure perquè tots els serveis puguin actuar el més ràpidament possible.
0: En teoria, la situació hauria d'anar a millor. Preguntem-ho.
7: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalano, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalano us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
8: Bon dia.
0: Què ha de passar a partir d'ara?
8: Doncs, en principi, hauria d'anar millor. Queda aquesta zona del Baix Empordà, efectivament, on s'ha enviat aquest S-alert. Per què? Doncs perquè és un terreny saturat, va ploure moltíssim ahir, i ara mateix hi ha, amb una certa tendència a estar estàtic, allà un aiguat notable. No cap cosa excepcional, però sí que el terreny és xop. És l'última zona que queda per menys inestabilitat aquesta tarda, o com a mínim la més tropicalitzada arran de costa, on els aiguats han caigut amb més força. El que pot caure aquesta tarda ha de ser irregular en terra ferma, punts de la Catalunya central i el nord-est, localment amb intensitat, però no amb la virulència de les últimes hores. Tot i així, amb la sorpresa d'aquest matí no esperada, convé continuar vigilant amb aquest mar tan calent que tenim.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
8: Bon dia.
7: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Com acostuma a passar, la pluja torrencial impacta de ple en els transports públics i també en la mobilitat. Estació de Sants i equip viari, Joan Garcia i Mariluz Garcia.
9: Tenim tot la R1, la línia del Maresme aturada, la R2 i la R2 Nord sense servei al Vallès Oriental, l'R4 sense servei al Vallès Occidental, i no hi ha trens en Girona. S'ha d'agafar l'alta velocitat o els autocars. Indignació entre els usuaris, sobretot a primera hora, abans del temporal, perquè no coincidia el que deien les pantalles amb el servei real.
10: Pel que fa a les carreteres, globalment un volum inferior al que és habitual, segurament a causa de l'alerta de protecció civil. Tres vies del Vallès es mantenen tallades, B140 Santa Perpètua de Mogoda, comarcal 352, la ronda Granollers entre les Franqueses i Canovelles. En canvi, s'ha reobert la comarcal 1415A, que estava tallada a l'altura de Castellà del Vallès. També tallades entrades i sortides de l'AP7 a Cardedeu. També afectacions diverses per les llavissades, caiguda d'arbres o inundació a carreteres del Barcelonès, els dos Vallès, el Maresme i la Selva. I d'altra banda, l'aeroport del Prat, el temporal ha obligat a cancel·lar una trentena de vols aquest matí.
0: Doncs aquesta és la situació que de seguida ampliarem, per cert, una conseqüència també d'última hora. Ocas Grasses acaba d'ajornar el concert que estava previst per aquest vespre. El primer dels quatre que havia de fer l'Estadi Olímpic s'ajorna a dijous, que era el dia lliure que tenien. Per tant, si teníeu entrades per avui per Ocas Grasses, el concert passa a dijous. I tot això el dia en què Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals anticipades pel dia 29 de novembre.
2: El govern espanyol aprovarà demà en Consell de Ministres el primer decret d'habitatge que el Congrés li va tombar divendres, aprofitant que amb les eleccions convocades qui l'ha de validar és la Diputació Permanent, on Junts no és determinant. Les eleccions poden coincidir amb el retorn de Puigdemont un cop se li apliqui l'amnistia. A Esquerra creix la incertesa sobre el paper de Rufián en aquests comicis.
0: I, com sempre, quan faltin 20 minuts per arribar a les 3, arribaran els esports, però abans hem d'anar a Madrid per tenir més informació sobre aquesta convocatòria anticipada. Paula Brujats.
5: Bon dia, sí, perquè Pedro Sánchez s'ho jugarà el tot o res el 29 de novembre. S'agafa la crisi de l'habitatge per aconseguir una gesta més, però l'aposta aquest cop és arriscada i necessitarà mobilitzar els votants d'esquerres per donar la volta a les enquestes. Avui Sánchez ha cridat a votar i ha plantejat les eleccions com un plebiscit entre ell o l'extrema dreta.
11: Si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social o preferís entregaros o entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada.
0: I ara sí, quan faltin 20 minuts, potser una mica menys, per arribar a les 3, als esports. Laia Tudel, bon dia.
12: Bon dia.
0: Amb la golejada del Barça ahir al Clàssic.
12: Dia per assaborir avui la victòria per 7-0 davant el Madrid al Camp Nou. Sentirem la gran protagonista de la nit, Clàudia Pina. El masculí, l'equip, ha tornat als entrenaments. Eric s'entrena amb el grup. Joan García, Rafinha i De Jong segueixen un pla específic. Repassarem el Catalunya Mitjà, les afectacions que ha tingut les pluges en l'esport català. I avui s'han sortejat els primers partits de la Copa del Rei de Futbol i destaca el duel entre dos equips catalans, Manresa i Sant Andreu.
0: Passen gairebé 7 minuts de les 2. Aquest matí, que es preveia matí de balanç pels estralls dels aiguats del dissabte, s'ha convertit en matí caòtic per unes pluges torrencials que ningú no esperava. El Vallès Oriental i la seva capital, Granollers, on Protecció Civil ha demanat que la població es confinés, s'ha convertit en la zona zero d'aquest episodi d'avui. La consellera d'Interior, Núria Parlon, admet que els nous aiguats no estaven previstos, però treu pit de la capacitat de reacció. Els bombers, que continuen buscant l'home desaparegut a Pineda de Mar, han fet més de 300 sortides avui. Anem cap a la seu del Departament d'Interior. Allà hi ha reunit el Comitè Tècnic de Protecció Civil. Miquel Jarque, bon dia.
13: Hola, molt bon dia. Sí, comitè presidit pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i on s'ha de decidir, possiblement, la suspensió d'aquest confinament a Granollers que comentaves. La consellera Núria Parlon ha reconegut que l'episodi ha estat del tot imprevist, però que tots els equips d'emergència han reaccionat a temps.
14: Quan tenim escenaris de pluges torrencials que no estan predits ni indiciàriament en els models, hem de treballar molt des d'aquesta vigilància continuada per poder reaccionar amb tots els recursos, com hem fet des de primera hora del matí.
13: Sobre la marxa dels serveis d'emergència, s'han hagut d'adaptar a les incidències que s'anaven generant, els més delicats, els que han fet els bombers de persones atrapades als seus vehicles.
15: Bàsicament són salvaments, patologies de l'edificació i situacions, algunes d'elles, en risc vital imminent. En total, des de les 6 fins a les 12, fins a 3 quarts d'una, han tingut un total de 330 serveis, dels quals 35 han estat salvaments amb vehicles, salvaments urgents en què hem tret persones que havien quedat atrapades amb vehicles.
13: Pel que fa a l'evolució d'aquest episodi, el cap de previsió del Meteocat, Santi Segalà, pronostica que a la tarda es desfarà aquest segon sistema de tempestes, però no hi ha treva, n'apareixeran de noves.
16: A la tarda esperem que tota aquesta part més organitzada, més intensa, vagi desapareixent, vagi afluixant, però per contra vagin sorgint nous xàfecs, noves tempestes a d'altres punts de Catalunya. No només del litoral i del prelitoral, sinó també de la Catalunya central i també de l'interior de les comarques de Girona.
13: D'aquesta reunió, d'aquest comitè tècnic que s'està fent al Centre de Coordinació d'Emergències, s'espera que decaiguin també les mesures a les comarques del litoral i prelitoral, entre el Penedès i la Selva.
0: Com dèiem, el Vallès Oriental ha estat una de les comarques més afectades per aquestes pluges aquest matí. S'han suspès les classes a la capital de la comarca, Granollers, però també a La Roca, a Canovelles o a Vilanova del Vallès. A més, l'Hospital de Granollers ha tornat a patir inundacions. L'alcaldessa d'aquesta ciutat demana als ciutadans que es quedin a casa per deixar via lliure als serveis d'emergència. Granollers, Ana Alfonso, bon dia.
5: Bon dia. Sí, la ciutat de Granollers i tot el Vallès Oriental han tornat a quedar negats per les pluges. De fet, Aquest matí, des de l'Ajuntament de Granollers, estaven treballant per arreglar ja les destrosses d'ahir, quan els ha sofert un nou episodi de pluges torrencials. Només ha portat més de 100 litres per metre quadrat, sumats als d'ahir, ja en sap gairebé 350. No hi ha hagut danys personals, tot i que sí que s'han hagut de fer rescats de gent atrapada en vehicles, i Protecció Civil ha ordenat el confinament de la població a la comarca. L'alcaldessa de Granollers, Salva Barnosell, ha demanat als ciutadans que es quedin a casa.
6: Evitar desplaçaments, perquè necessitem que la ciutat estigui lliure perquè tots els serveis d'emergència, de seguretat, de neteja, de manteniment, puguin actuar el més ràpidament possible. Per tant, necessitem mobilitat lliure. Per això, aquest missatge.
5: Avui a Granollers les escoles estan tancades, també a Vilanova, a Canovelles i La Roca, i la mobilitat és molt complicada. Ens hem trobat molts accessos tancats i moltes cues. L'alcaldessa apuntava els punts més crítics.
6: Ronda Sud, el pont sota l'estació del Nord, el pàrquing de Ramon Llull i després ha aparegut un esvoranc al carrer de Josep Humbert. No hi ha veïns afectats, no hi ha danys personals.
5: Els altres punts crítics de la ciutat són l'estació de Rodalies de Granollers Centre, on han quedat atrapades moltes persones que venien de fora de la ciutat, l'hospital, que ha patit danys materials i noves inundacions als baixos, i també el Centre Vallès, on hi ha l'escola d'adults, que està tancat per una esllavissada.
0: I és que durant el matí els bombers han hagut de rescatar diverses persones, la majoria d'elles conductors, que havien quedat atrapats dins del cotxe en carreteres inundades. Al centre de comandament dels bombers de Granollers hi tenim la Marta Vallès. Marta, bon dia.
17: Hola, bon dia. Doncs sí, un matí molt complicat, complicadíssim a tota la comarca i sobretot, com deia, els accessos a la capital, a Granollers. Tot i això, els bombers diuen que no han viscut cap situació d'especial perill aquí, però sí moltes trucades demanant serveis. Claudi Gallardó és el cap d'intervenció.
18: Quan ha començat a pujar el nivell de l'aigua d'una forma sobtada, no han sigut serveis de salvaments, com hem vist aquests darrers dies, no? De persones que es quedaven doncs, en els vehicles, pujades sobre els vehicles i de més. I ara doncs, estem començant a donar resposta a tots aquells serveis d'assistències tècniques que en diem, és a dir, arbres caiguts, patologies de l'edificació i de més. El servei més rellevant que tenim ara mateix actiu són dos esvorancs.
17: Els conductors que anaven en direcció Granollers, encara de nit, s'han trobat amb moltes dificultats. A la rotonda de la Torreta l'aigua anava pujant de nivell com si s'omplís una piscina i els conductors s'han aturat sense saber massa què havien de fer. Com la Míriam, que venia de Vilanova i portava els nens a l'escola, o el Càndido, molt enfadat amb els conductors imprudents.
19: Nosaltres quan hem sortit de casa queien quatre gotes, o sigui, començava a ploure, però no pensaves això, perquè l'alerta tampoc estava donada per aquest matí. Molta aigua, jo veia molta aigua baixar per aquí, pels costats, i em feia bastant respecte.
20: Ostres, si tothom agafem i tothom es fica cap aquí, clar, és que no, som inconscients. He quedat al puto puesto i quedat aquí quiet i ja està.
21: No es pot passar i el millor és estar parat i esperar que et diguin el que sigui. Jo m'he acollonit, molta aigua.
17: En aquests moments no plou, però sí que hi ha hagut moltes estones de pluges torrencials un altre cop durant tot el matí.
0: Doncs aquesta ha estat la situació a Granollers, insistim, la ciutat més afectada per aquestes pluges. Però, per exemple, els barris de muntanya de Barcelona també intenten recuperar la normalitat després de la tromba d'aigua que els ha caigut a sobre i de les rierades que baixaven de Collserola. Però els efectes dels aiguats encara són prou evidents. Connectem amb Canyelles, a Nou Barris. David Àngela.
22: Bon dia. Imatge insòlita als barris propers a Collserola, on els veïns han vist com ha baixat mig metre d'aigua pels seus carrers. Ara mateix en queden les restes. Fang, brossa o branquillons són els testimonis dels efectes de l'aiguat. La Diana, una treballadora del supermercat, recorda que aquesta setmana ja han passat per aquestes circumstàncies.
23: Ha baixado por de la riera, de la montaña. Ha bajado, ha llovido, ha empezado a llover y se ha inundado la calle. Pues bueno, mira, no se veía ni el paso de cebra. Barro, mira, de todo. Piedras, bolsas de basura...
24: Llevamos
23: sí, la segunda vez.
24: La tercera.
23: La segunda vez ya que lo vemos, sí.
25: Esta semana es la tercera vez.
23: La semana pasada. Con normalidad nos hemos quedado sin luz, no podemos atender al cliente.
22: A diversos punts del barri ha marxat la llum. Per exemple, al mercat municipal, on només quatre parades es mantenien obertes a l'espera d'uns clients que no han acabat d'arribar. Els comerciants es queixen de desinformació i de falta d'atenció per part de les elèctriques.
0: A banda de tot això, les pluges també han afectat la xarxa de centres de salut del país, Mònica Mas.
1: Sí, hi ha hagut inundacions a l'Hospital Vall d'Hebron, segons informa el Departament de Salut, perquè el clavegueram municipal no drena i això ha provocat inundacions que han afectat alguns serveis de l'hospital. Per exemple, una part del servei de ressonàncies magnètiques, l'àrea quirúrgica, la sala d'extraccions de sang, problemes de filtracions a façanes i finestres de traumatologia, neonats i pediatria, entre d'altres. També hi ha hagut problemes diversos en centres d'atenció primària de la zona de Vall d'Hebron. Pel que fa a la resta de zones sanitàries de Barcelona, hi ha hagut afectacions en centres d'atenció primària, el Bon Pastor, la Guineueta, Ciutat Vella, el Poble Sec, el Raval, el Clot, Nou Barris i el Fòrum. Fora de Barcelona, com sentíem i explicàveu, també s'han inundat l'Hospital de Granollers, a les plantes del soterrani, les urgències i l'àrea de farmàcia. Laura La Huerta és directora d'infermeria de l'hospital.
3: Tenim una mica d'aigua, hi ha una mica d'inundació. L'hospital continua treballant i els professionals estan preparats per donar resposta a les necessitats dels pacients. I estem adaptant l'activitat a les circumstàncies per garantir, per damunt de tot, la seguretat dels pacients i dels professionals.
1: L'heliport de l'Hospital de Mataró està sense servei. A l'Hospital de Blanes no està operatiu encara el servei de ressonància magnètica. El cap de Tordera s'ha tornat a inundar i el d'Arbúcies estan sense internet. A la resta de Catalunya, normalitat a les xarxes de salut.
0: I ho dèiem en començar, les pluges també compliquen i molt la circulació dels trens. L'R1, la línia del Maresme, està aturada a hores d'ara. També ho està parcialment l'R2 Nord. De fet, tot el servei de Rodalies funciona a mig gas, sobretot, com us estem explicant, les línies de la costa i del Vallès Oriental, que són els punts més afectats per la pluja aquest matí. Hi ha nombrosos trams que els passatgers han de fer per carretera, però els aiguats també han complicat el servei alternatiu amb autobusos. Des de primera hora hi ha indignació entre els usuaris que s'han trobat amb informació incorrecta o amb cap informació directament a les andanes. A l'estació de Sants de Barcelona hi tenim durant tot el matí el Joan García. Joan, bon dia.
4: Bon dia, Òscar.
0: Primer de tot, ara mateix com està el servei?
4: Doncs amb la caiguda de la R1, que marca l'última hora d'un matí molt complicat a Rodalies. Avui és d'aquells dies que els usuaris no tenen cap certesa de quan els arribarà el tren, perquè la planificació d'avui ja molt complicada s'hi ha afegit el temporal d'aquest matí. A mig matí també ha rebut l'R2 i l'R2 Nord, que encara està rebent. Havia començat el servei a Granollers i s'ha limitat ara de Sant Andreu a l'aeroport i de Sant Andreu a Castelldefels. No hi ha tram nord de la R4. Les connexions amb el Vallès Occidental s'han de fer en ferrocarrils de la Generalitat fins a Sabadell i Terrassa. I tampoc trens regionals cap a Girona i autocars. El que sí que s'ha de resoldre, per sort, és una incidència de senyalització entre Sagrera i Sants a l'alta velocitat, i els avant amb Girona i Figueres ja tornen a funcionar. Tot això a Rodalies. A ferrocarrils s'ha normalitzat el servei, perquè a mig matí s'havia suprimit l'L7, la de l'avinguda Tibidabo, i a metro tenim tres línies amb problemes. L'L3, la verda, tallada de Passeig de Gràcia a Vall d'Hebron i amb l'estació de Liceu fora de servei. L'L9 Nord, tallada d'11 de setembre a Bon Pastor, i l'L10 Nord, tallada d'11 de setembre a Llefià.
0: I tot aquest embolic, Joan, els usuaris com el viuen?
4: Ara amb la clàssica resignació i frustració, però a primera hora hi havia indignació, perquè entre 6:15 i 7:15 no hi havia encara informadors i les pantalles anunciaven trens inexistents, que no corresponien amb la planificació que va fer ahir prop de la mitjanit Renfe. Escolteu aquest usuari que marxava indignat després d'haver esperat trens que no li han arribat.
7: Ja el primer tren no ha arribat. M'he estat esperant a l'estació. Ara ens trobem amb aquesta situació, que tampoc el tren de la 5:58 tampoc arriba. Llavors tenim un problema, és que ni tan sols avisen. Perquè a mi si m'hagués avisat, jo hagués agafat una alternativa per arribar al treball.
4: El que complica avui molt tota l'operació aquí a Barcelona és que no es pugui fer servir el túnel de Plaça de Catalunya. Alguns trens, els que passen, ho fan pel de Passeig de Gràcia. Però aquest túnel de Passeig de Plaça Catalunya ja vam veure ahir que va quedar fora de servei per la gran quantitat d'aigua que hi va entrar.
0: Durant el matí hem estat molt pendents de Granollers, Vallès Oriental, també part del Maresme, la ciutat de Barcelona, però dèiem en començar, quan començàvem aquest Catalunya migdia, que s'enviava un S-alert en una zona concreta de l'Empordà perquè hi ha perill amb un dels rius, el riu Daura, sobre el terreny, i tenim la Laia Claret a Platja d'Aro. Laia, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Quina doncs el que hem sentit aquí, mira, doncs durant l'informatiu ho dèieu, no?, que aquí plou sobremullat perquè el riu, l'acabem de veure fa 3 minuts aproximadament, no baixa molt cabal, però què passa? Que aquest riu ahir es va desbordar a la zona sud, al carrer Toses. Per tant, aquest matí el que vèiem era que hi havia molts bombers, molts operaris treballant per treure aigua de soterranis de just aquesta zona del riu Redaura, direcció cap al sud, a Platja d'Aro, a la zona sud. Per tant, plou molt sobremullat. Aquest matí ha estat un matí tranquil, però ara a Platja d'Aro hi plou amb força. Veiem carrers força abnegats d'aigua, alguns vehicles on l'aigua els arriba fins a la roda, l'avinguda Segaró. Per tant, sí, precaució aquesta zona aquí al voltant del Redaura.
0: Doncs aquesta és la situació on ara mateix hi ha més problemes. És en aquesta zona, Platja d'Aro, Castell d'Aro, a Segaró, ara mateix és on acaba de bessonar aquest és alert anunciant de la perillositat d'aquest riu, el riu Daura, que podria desbordar-se. Durant el matí, en un programa especial del matí de Catalunya Ràdio, encapçalat per Ricard Ostrell, hem estat pendents de les afectacions, especialment a Barcelona i a Granollers. Allà hem pogut sentir a molts ciutadans afectats i també molts equipaments entre escoles i centres de salut que també es veien afectats per les pluges.
1: Sí, a primera hora moltes escoles i instituts han vist que era impossible fer classe, ja sigui per afectacions d'aigua com per problemes per arribar a l'escola. Sentim en Pau, de l'escola Jacint Verdaguer de Canovelles i la directora també de l'Institut de Granollers.
2: Des de l'escola Jacint Verdaguer no hem pogut obrir com tots els centres de Canovelles. Els accessos estan impossibles i un grau de col·lapse que, vaja, és aterrant. Ha començat a pujar aigua i realment ha estat molt, molt complicat.
9: Però realment no es podia venir ni a peu i al final s'han anul·lat les classes. El tenim tancat a nivell lectiu, però la majoria de centres tenim professorat i personal d'administració i serveis i de neteja traient aigua de les zones que s'han cobert d'aigua.
1: A la zona de Barcelona i Rodalia també hi ha hagut inundacions a escoles. Sentim l'Ernest Casaponsa de l'escola Salle del Raval i la Montse Roca de l'escola Bressol de Sant Adrià de Besòs.
10: Bueno, ens agobiem una mica perquè servim a 450 alumnes i clar, podem permetre el luxe de tancar-lo. Però bueno, hem baixat mans, hem baixat professors, alumnes, molt

0: armes i diu refugia't a casa. I què passa quan els que no tenen casa? On se refugien?
1: Doncs aquesta és la situació que s'ha viscut durant el matí, de la qual n'hem estat pendents a Catalunya Ràdio. Ara falten 8 minuts per arribar a 2:15 de la tarda. Estem pendents d'una compareixença al Departament d'Interior per tal d'actualitzar la situació i les recomanacions. La sentirem en directe aquí al Catalunya Migdia. Ara, però, fem una pausa per la publicitat i, de seguida, l'altra notícia del dia. I és que tenim eleccions generals anticipades, ho ha anunciat Pedro Sánchez aquest matí.
2: Catalunya Migdia.
3: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
4: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
3: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
4: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
3: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
4: Apialia, la força de vendre junts.
5: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
6: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
8: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb els Carrefour Days només fins al 7 d'octubre. Com el rentavaixelles a màquina Finish Ultimate Plus de 72 càpsules. Si en compres 3, la càpsula et surt a 16 cèntims.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
9: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
10: Aquí el tens.
9: Ja?
11: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
12: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
13: D'acord.
12: Quin és l'autèntic operador 100% català?
13: Vera.
12: I el més ben valorat pels usuaris?
13: Vera.
12: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
13: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
12: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
13: Vera.
12: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
3: Catalunya migdia.
1: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Pedro Sánchez s'agafa a la crisi de l'habitatge per aconseguir una gesta més, la que pot ser l'última. S'ho jugarà tot a les urnes el 29 de novembre.
14: He decidido convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado el momento de que decidáis qué futuro queréis.
1: Així, el president del govern espanyol dona per acabada la legislatura 9 mesos abans del que tocava i planteja les eleccions com un plebiscit entre el seu govern progressista i el d'una coalició d'extrema dreta on situa el Partit Popular i Vox. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
15: Què tal? Bon dia. Si Pedro Sánchez ha trobat el marc idoni, vol fer de l'habitatge el seu salvavides, però la jugada es pot convertir en el seu final polític. Necessitarà mantenir viva la crisi durant 54 dies per mobilitzar l'esquerra. Vol repetir la difícil jugada del 2023 i per això posa la gent en aquesta dicotomia, triar entre ell o entre una coalició del PP i Vox.
14: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
15: El govern espanyol s'ha quedat sense marge al Congrés, la paràlisi és total i Sánchez assumeix que necessita més suports per poder governar.
14: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites.
15: I durant la seva compareixença a la Moncloa ha assumit que no pot anar més enllà, també ha reconegut errors i que ha incomplert promeses en habitatge, però n'ha culpat l'oposició.
14: Y hemos también tenido que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática.
15: Sánchez se la juga, però té una campanya molt difícil al davant, pràcticament totes les enquestes en contra, la incertesa també amb la candidatura a l'esquerra del PSOE, la crisi a Ceuta és lluny de tancar-se i hi ha també la incògnita de què passarà als jutjats amb les investigacions per corrupció contra els socialistes. Avui Sánchez no n'ha dit ni una paraula.
1: I Paula, com que el govern espanyol vol mantenir calenta, podríem dir, la campanya, tornarà a aprovar el paquet de mesures per l'habitatge per arribar a les eleccions amb els desnonaments suspesos i amb el preu dels lloguers congelat.
15: Sí, exacte, ho rescatarà demà el Consell de Ministres. Es tornarà a aprovar un paquet de mesures

0: mesures per prohibir desnonaments i congelar els lloguers i aquest cop sí que hauria de tirar endavant el Congrés perquè amb les Corts dissoltes el ple té una majoria diferent i no caldrà el vot de Junts per Catalunya. Avui Sánchez els ha culpat directament.
1: Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer.
0: La complicada relació amb Junts i no tenir el seu suport garantit per aprovar cap llei a partir d'ara també ha precipitat la decisió de Sánchez d'avançar eleccions.
2: Bé, doncs ràpidament, des que s'ha conegut la notícia, hi ha hagut reaccions de tota mena. Qui fa temps que reclamava unes eleccions són el Partit Popular i Vox, que arriben a l'avançament electoral com els millors situats segons les enquestes. Feijó i Abascal coincideixen a celebrar que, per fi, diuen ells, els ciutadans podran votar. I es veuen ja a la Moncloa per revertir les polítiques del govern de Pedro Sánchez. Seguim a Madrid ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
3: Bon dia. Sí, la convocatòria electoral ha caigut com una gran notícia a les seus de PP i Vox. Els populars, de fet, ja es van reunir ahir diumenge per treballar en la campanya, convençuts que Sánchez avui avançaria els comicis. En una declaració institucional, Feijó situa les eleccions de novembre com les més importants des de la mort de Franco. I ja es veu com el president que revertirà l'acció d'un govern, el de Pedro Sánchez, que afirma que mai hauria d'haver existit.
4: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa. De que la nación y la democracia venzan a quien más daño le han causado.
3: I interpreta que Sánchez avança per por del que pugui sortir de les causes judicials que l'afecten. Vox, en una lectura similar, és el partit que més creixeria, segons les enquestes, després de la crisi de Ceuta i enmig d'una onada d'extrema dreta a nivell europeu i global. Santiago Abascal aplaudeix així l'inici, l'anunci.
5: Y por eso yo creo que es no una buena noticia, sino una excelente noticia poder decir que por fin tenemos elecciones.
3: I ja marca les línies del futur govern amb el PP. Prioritat nacional, menys regulació i reemigració, és a dir, l'expulsió de migrants. Mentre tant Abascal com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso tornen a alimentar la tupinada electoral i parlen d'alteració del cens. Sánchez és capaç de tot, diu el líder de Vox, i Ayuso directament demana que ningú voti per correu.
2: Doncs ja veieu les reaccions del Partit Popular i de Vox. Ara de seguida en sentim més, per exemple, des de l'Esquerra i també dels equips catalans, dels partits catalans, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, però us dèiem que estàvem pendents d'una compareixença al Departament d'Interior per tal d'actualitzar la situació provocada per les pluges. Imma Soler, de Protecció Civil, era a punt per fer la compareixença, però sembla que li donen alguna última informació. Estem pendents, sembla que torna cap al micròfon. Insisteixo, Imma Soler, recordeu que s'ha enviat un S-alert a la zona de Santa Cristina d'Aro, de S'Agaró, de Platja d'Aro, pel perill de desbordament del riu Ridaura. En canvi, segons les prediccions, a partir de les dues, i ara passen pràcticament 30 minuts de les dues, havia de normalitzar-se la situació al voltant del Vallès Oriental, del Barcelonès i del Maresme, que és on aquest matí hem estat molt pendents de l'efecte de les pluges. Imma Soler, que es troba davant dels micròfons del Departament d'Interior, a punt per tal de fer la compareixença ara mateix. Senyals horaris de 2:45 de la tarda en directe a Catalunya Migdia. Imma Soler, Protecció Civil.
6: Un segon només, doncs. Començarem en seguida.
2: Està parlant amb els companys que són a la sala. Que li demanaven alguna cosa. I sembla que encara trigarà uns segons a actualitzar la situació. Insisteixo, en directe, Departament d'Interior de la Generalitat, Imma Soler, directora de Protecció Civil.
6: Sí.
2: A punt per actualitzar. Comença.
6: Doncs moltes gràcies a tots. Us passem la informació del darrer reunió que hem tingut del comitè tècnic del Pla Inuncat, que com bé sabeu ens mantenim encara en emergència amb aquest pla, amb aquesta fase, i hem fet aquesta reunió com a punt de coordinació i com a punt també d'informació per anar veient com seguíem les actuacions dintre del pla. La previsió de la meteorològica continua sent la mateixa que ens ha explicat el servei meteorològic aquest matí, continua la mateixa situació que ens han comentat. Per tant, ara a partir d'aquesta tarda esperem ruixats que puguin ser més aïllats i dispersos. No vol dir que no deixi de ploure i que no pugui haver-hi algun punt on pugui ploure amb intensitat, però no tindrà aquesta estructura tan compacta com ha tingut aquest dematí en aquestes comarques del litoral, malgrat que, si em permeteu, recordo que el que ens han explicat era que podien haver-hi pluges i ruixats intensos amb aquest punt i que calia també anar-ho seguint i ser vigilant amb les activitats a l'exterior i amb els desplaçaments, però no d'una manera com aquest dematí tan intensa que hem tingut. Per aquest motiu, el que preveiem és que aquestes mesures que hem demanat al matí i que les havíem enviat a través d'una alerta en els mòbils que tenien aquesta finalització a les 2 de la tarda, doncs finalitzessin en l'aspecte d'aquesta intensitat, no en l'aspecte de que no sigui necessari continuar mantenint la precaució i la vigilància, sobretot aquesta tarda, per aquests ruixats que poden ser intensos en algun punt, com comento, d'una manera aïllada, i per aquest motiu doncs ser molt vigilant d'allà on es puguin produir per mirar d'aplicar mesures, com sempre diem, d'autoprotecció i no posar-nos en risc. Seguirem amb aquesta vigilància, com bé diem. Com heu vist avui, doncs hem fet uns avisos i una intervenció a reacció de l'observació que anàvem tenint pel servei meteorològic, que ens anava indicant quina era la situació que anava veient, donat que no teníem previsió, però sí que s'ha anat seguint i anava veient quina era la incidència que tenien les pluges en el territori, i aquesta és la voluntat de continuar-ho fent també aquesta tarda, continuar-ho fent ja sempre habitualment, no ho fem, però més insistent avui que tenim aquests avisos amb color taronja a la major part del territori, fora de la part de Ponent, i continuar-ho mirant perquè si calgués alguna indicació al llarg de la tarda perquè veiéssim que s'agreugés o que es fos més intens en algun punt, doncs fer aquest avís de cara a la població. Sí que farem un enviament d'una alerta avui perquè a nivell de territori ja el grup d'intervenció que està sobre el terreny, Bombers, ens ha comentat que veien que no calia ja aquesta indicació de confinament que havien fet sobre el Vallès Oriental, perquè la situació ja a nivell de gestió de l'emergència doncs era millor, i per tant doncs no calia mantenir aquesta ordre de confinament, aquest avís de confinament que havien fet al matí al Vallès Oriental. I ara el que sí que faríem seria avisar a través d'una alerta en els mòbils de que aquest confinament ja no és necessari. Ja sabeu que sempre que enviem una alerta intentem posar el temps que durarà aquesta alerta, perquè així amb una les persones ja coneguin quin serà el temps que tindran. En aquest cas, com que aquest dematí no teníem la previsió de quant temps podia durar, doncs no ho hem pogut indicar, i per aquest motiu doncs ara veiem que el més correcte és enviar-ho perquè es pugui donar aquesta informació a la població. A partir d'ara el que farem és aquest seguiment, com us comento, a partir de les 5 de la tarda tindrem una altra reunió i anirem fent aquesta vigilància durant tota la tarda. El fenomen continua actiu, seguim tenint incidències i també trucades al número 112. Ara ens comenten els companys del número 112 que en aquests moments d'avui, del dia d'avui, s'han rebut 1.444 trucades, i per tant doncs continuem amb aquest seguiment. Només per avisar també que ho conegui la gent que es trobi afectada, doncs també en la reunió ens ha comentat Edistribució que en aquests moments tenien uns 10.000 abonats que no tenien llum, majoritàriament del Vallès Oriental i del Maresme. També encara n'hi quedaven alguns que estaven afectats per les incidències de Barcelona i del Baix Llobregat, del Barcelonès, disculpeu, i del Baix Llobregat d'anteriors, que ja venien d'ahir, i aquestes estaven intentant doncs que tinguessin solució el més aviat possible, possiblement durant el dia d'avui. La resta estan treballant, i ens ha comentat que són 360 persones treballant amb aquestes incidències que es donen al territori. Tenen 20 grups electrògens instal·lats i que aniran seguint per anar valorant que sigui el més ràpid possible la resolució d'aquestes incidències, però comptant que n'hi ha algunes que fins i tot doncs han tingut afectació el que són les infraestructures, i per tant hi tindran una feina a fer. No m'extenc més, si teniu alguna pregunta doncs a la vostra disposició, i ara, si em permeteu, els operatius que estan sobre el territori, Bombers i també el SEM, doncs us faran una actualització de la situació que tenen en aquests moments.
2: Doncs ens quedem amb el titular, s'aixequen les restriccions, tot i que durant la tarda Protecció Civil estarà molt pendent de la situació perquè hi poden haver noves pluges, no tan torrencials com les que hem tingut aquest matí, i ara els diferents cossos d'emergències doncs, que faran el repàs d'això que jo us hem explicat aquí al Catalunya Migdia, de quines han estat les actuacions que han tingut durant el matí. Per tant, quedeu-vos amb aquest titular, s'aixequen les restriccions que s'havien obert fins a les 2, tot i això recordeu que hi ha hagut un és alert fa mitja hora a la zona de Platja d'Aro per el perill del desbordament del riu Daura. Ara mateix és la situació que amoïna més, però a l'àrea metropolitana de Barcelona, al Vallès Oriental, al Maresme, on el matí ha estat especialment complicat, ara s'aixequen les restriccions, tot i que hi pot ploure aquesta tarda, no serà amb les quantitats i amb la violència amb què ho ha fet aquest matí. Passen 6 minuts de 2 quarts... I estàvem amb les reaccions dels partits polítics a l'anunci d'eleccions anticipades per part de Pedro Sánchez. Ja havíem repassat la del Partit Popular i de Vox. A l'esquerra del PSOE s'activa el compte enrere per triar quin cap de cartell tindran a les eleccions. Els partits que aglutinen Sumar es refundaran sota una nova marca, Front Ampli, però a hores d'ara no tenen candidat. I quan falta un mes i mig per les eleccions, tampoc no se sap si es presentaran plegats juntament amb Podem, Albert Prat.
7: El soci minoritari del govern espanyol se li ha tirat el temps a sobre. L'avançament electoral l'ha enxampat en ple debat intern per reorganitzar-se i definir el seu futur. De moment, Sumar només ha decidit que passarà a dir-se Front Ampli i fins ara s'havia marcat el 17 d'octubre per presentar el nou projecte. Ara mateix hi ha tres noms que sonen amb força. Són la ministra Mònica García, que fa només uns instants s'ha tornat a postular, també el ministre Pablo Bustinduy i l'exalcaldessa de Colau, que no convenç a Més Madrid. I al marge d'aquest debat intern hi ha Podem, que falta per veure si acabarà encaixant aquí dins. Avui l'eurodiputada Irene Montero ha mogut fitxa i ha proposat a tot l'espai fer una votació per triar el candidat.
8: Ofrezco unas primarias abiertas a que pueda votar todo el mundo los días 14 y 15 de octubre para elegir entre todas esa candidatura de la mayoría social que quiere que acabe el negocio de la vivienda y que quiere que baje el precio de los alimentos, el coste de la vida, el precio de la energía.
7: I a aquesta hora compareix en roda de premsa la cúpula de Sumar pendents de com encaixin aquesta proposta de Podem.
2: Esquerra Republicana tampoc no té encara el candidat decidit. L'actual líder del partit al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, s'ha agafat uns dies de reflexió per valorar si es torna a presentar o no com a cap de llista d'Esquerra a Madrid. Després de l'avançament electoral, Rufián ha tornat a apostar per una aliança entre les esquerres espanyoles i sobiranistes per combatre el Partit Popular i Vox. Coincidint amb aquest procés de reflexió de Rufián, hi ha alguna veu dins d'Esquerra que defensa que el candidat de les eleccions podria ser el mateix president del partit, Oriol Junqueras. Marta Corbalán.
9: Fonts de l'entorn de Rufián asseguren que ell està escoltant a tothom per decidir què acaba fent, si torna a encapçalar o no la candidatura d'Esquerra a Madrid. Rufián creu que el moment és greu i que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest temps juntament amb les espanyoles en un acte de generositat i col·laboració, un front comú però que els republicans sempre han rebutjat. Tot i els dubtes, la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha tornat a reivindicar Rufián com el millor candidat.
10: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat. Avui comencem el procés intern, que ja estava regit per la nostra organització, i en aquest sentit no hi ha res més a dir.
9: Rufián no tindrà molt temps per reflexionar perquè qui vulgui ser el candidat d'Esquerra només té 5 dies a partir de demà per recollir els avals necessaris de la militància. Enmig dels dubtes de Rufián, hi ha veus dins d'Esquerra que aposten perquè el cap de llista a Madrid sigui Junqueras, tot i que abans se li hauria d'aixecar la inhabilitació. Alemanya ha volgut deixar clar, però, que Junqueras només té un objectiu.
10: Oriol Junqueras sempre ha manifestat que el que vol ser és candidat a la presidència del govern de la Generalitat.
9: Esquerra ha acusat Junts de torpedinar la legislatura espanyola i els republicans també han carregat contra el president Salvador Illa, a qui veuen més preocupat de defensar el PSOE que no pas els interessos de Catalunya després que la carpeta del finançament autonòmic hagi quedat en paper mullat.
2: I les eleccions poden coincidir amb la tornada de Carles Puigdemont, que aquest matí s'ha reunit a Waterloo amb el nucli de confiança de la direcció de Junts per Catalunya. Des de Bèlgica, Míriam Nogueras ha acusat Pedro Sánchez de voler aprofitar el problema de l'habitatge per treure'n rèdit electoral, Jordi Corbalán.
11: Junts va investir Pedro Sánchez fa 3 anys i ara ha precipitat les eleccions. Puigdemont ha citat aquest matí a Waterloo la direcció permanent per analitzar el nou escenari polític. Míriam Nogueras ha retret a Pedro Sánchez que hagi actuat, diu, només per interessos partidistes.
12: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Ara ja no decidirà Pedro Sánchez i els seus socis. Ara ens toca decidir els catalans quin país i quin model de societat volem.
11: Les eleccions agafen Junts, pendent de la tornada de Carles Puigdemont. Demà el Tribunal Constitucional ha d'aprovar els primers recursos d'empara que aplanaran el camí perquè el Suprem aixequi l'ordre de detenció que l'ha tingut 9 anys a l'exili. La direcció juntaire espera el retorn de Puigdemont que serveixi de revulsiu per remuntar les enquestes. La convocatòria d'eleccions espanyoles pot fer que tingui ja un paper actiu en la campanya, encara que es dona per fet que Míriam Nogueras repetirà com a candidata el 29-N.
2: Qui ja ha aclarit qui serà el seu cap de cartell és el PSC. Els socialistes aposten per l'exalcalde de Barcelona i actual ministre d'Indústria, Jordi Hereu, com a cap de cartell a les eleccions espanyoles, segons que ha avançat l'Agència Catalana de Notícies. Ara haurà de ser ratificat, però Jordi Hereu s'apunta com a cap de llista del PSC a les eleccions del 29 de novembre. Aquesta convocatòria d'eleccions no canvia el full de ruta del sindicat de llogateres, que manté les mobilitzacions i la crida a una vaga general. L'organització celebra, però, que demà el Consell de Ministres intenti recuperar els decrets d'habitatge, tot i que considera que les normes només paren el cop de la crisi de l'habitatge, Núria Jarr.
0: Sí, el sindicat de llogateres desvincula la seva lluita del calendari electoral, però són conscients que les reivindicacions sobre habitatge han arribat a un punt d'inflexió. La seva portaveu, Carme Arcarazo, ha demanat mesures estructurals.
13: De vegades només calen 6 dies per canviar absolutament l'agenda política d'un país i avançar en coses que semblaven impossibles. L'última setmana ha començat la veritable legislatura de l'habitatge.
0: El sindicat de llogateres manté la seva intenció de convocar vaga general. Encara no hi ha data, però diuen que l'aturada és imminent. També mantenen la manifestació d'aquesta tarda a les 7 a Urquinaona. A Madrid, per cert, la justícia ha tombat les cautelaríssimes que ha demanat la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso. Això vol dir que la policia no desallotjarà per ara l'acampada de la Puerta del Sol.
2: Una altra de les conseqüències de l'avançament electoral és que lleis claus de la legislatura, com ara el nou finançament o la condonació del deute del Fla, acabaran en paper mullat. Les seves tramitacions acaben de cop i haurà de ser el nou govern espanyol qui decideixi o no reactivar-les, Raül Flores.
14: Quan es dissolen les Corts, totes les tramitacions cauen i per recuperar-les caldria tornar-les a activar amb la nova legislatura. És el que li passarà, per exemple, a la llei que condonava 17.000 milions d'euros del Fons de Liquiditat Autonòmic, el Fla. La llei estava a pocs passos d'aprovar-se al Congrés, però a partir de demà acabarà en un no-res. O el traspàs de Rodalies, en tots els casos lleis pactades amb Esquerra. I en una situació molt similar hi ha també el nou sistema de finançament. En aquest cas no havia ni arribat al Congrés, estava pendent encara d'aprovar-se al Consell de Ministres de manera imminent. PSOE i Republicans havien aconseguit un acord després d'excloure la hisenda pròpia i el mateix Sánchez l'havia reivindicat com un dels temes claus de la legislatura.
15: Vamos a plantear un nuevo sistema de financiación autonómica que será buena para Cataluña, como lo será para el conjunto de pueblos y territorios de nuestro país.
14: I un altre dels temes que acaba en via morta, l'oficialitat del català a Europa, una de les condicions de Junts per investir Pedro Sánchez. El govern espanyol l'ha portat a 3 reunions de ministres europeus, però ha topat sempre amb el no de diversos estats, com Alemanya i Itàlia. El que prometia el ministre Almares...
16: Lo que sí está claro es que serán oficiales, no tengo la menor duda.
14: Doncs ara haurà d'esperar.
2: Un apunt de la informació internacional, perquè l'ultraconservador Flavio Bolsonaro s'enfrontarà a Lula da Silva per la presidència del Brasil en una segona volta electoral d'aquí a 3 setmanes. El fill de Jair Bolsonaro s'ha imposat en la primera volta amb el 47% dels vots davant del 45% de Lula, que no s'esperava quedar en segona posició. São Paulo, Joan Biosca.
17: Alegria entre els bolsonaristes, que ja veuen Lula da Silva fora de la cursa electoral. Del sud del Brasil és d'on més han arribat a les urnes els vots a favor de Flavio Bolsonaro, vots que en realitat són més anti-Lula i contra el seu partit dels treballadors. És així com el líder de l'extrema dreta brasilera, Flavio Bolsonaro, el fill de l'expresident conservador del Brasil, Jair Bolsonaro, condemnat en presó domiciliària per intent de cop d'estat, derrotava electoralment el líder de la coalició de centre-esquerra, Lula da Silva, en un recompte de vots electritzant en què Bolsonaro ha anat per davant tot l'escrutini.
18: Són quasi 56 milions de brasileiros i brasileiras que deren esse voto de confiança.
17: Flavio Bolsonaro agraïa, ara el sentíem, els quasi 56 milions de vots que rebia. Això passava a Brasília, al mateix temps a São Paulo. Lula da Silva reconeixia obertament que ell ja es veia com a president per quarta vegada guanyant en aquesta primera volta.
19: Eu confesso para vocês que eu estava convencido que ia ganhar as eleições no primeiro turno.
17: Segona ronda electoral o balotatge el 25 d'octubre.
2: Són 3:15 de la tarda, estem en temps dels companys d'esports, però avui amb la informació tan atapeïda els hi hem pres una estona. Per tant, fem una pausa i de seguida un parell de punts de cultura.
20: Catalunya migdia.
21: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
22: Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
23: Per què ens cal avui desencadenar el present?
22: Atura't, pregunta't i reflexiona.
1: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
4: Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
23: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
24: Sex.
23: Francesc.
24: Sex.
25: ¿Cómo?
23: Francesc.
26: ¡Fàbregas! ¡Que no me sale!
27: O cada uno me llama como quiere.
5: La tarda de Catalunya Ràdio. Catalunya migdia.
2: Passant 2:45. Anxiety, keep on trying me. Les artistes nord-americanes Doechii, Phoebe Bridgers i Hayley Williams i també els irlandesos Fontaines D.C. encapçalen la 25a edició del Primavera Sound, que tindrà lloc del 2 al 6 de juny de l'any que ve al Parc del Fòrum. Montse Mas.
0: El cartell liderat per artistes femenines també destaca per artistes com Underwall, Anoni, Arca i la veterana cantautora britànica de 81 anys, Vashti Banyan. En total, el Primavera presenta 151 propostes amb noms destacats com la britànica FKA Twigs, Robin Pavement o The Chemical Brothers, que debutaran al certamen. També serà la primera vegada per a Massive Attack, pares del trip-hop, que juntament amb la catalana Bad Guy Gyal podran fer el seu concert després que la pluja obligués a cancel·lar-lo en l'edició anterior. El festival també acollirà Skrillex, Caroline Polachek, Juana Molina o els canadencs Engin de Poitrine, molt famosos a internet. Les jornades principals seran del 3 al 5 de juny, però si han de sumar la jornada inaugural gratuïta del dimecres 2 i la festa electrònica de clausura del diumenge 6, protagonitzada pels DJs Richie Hotting, Ford Tech i Dixon, que s'alternaran els plats durant 8 hores.
2: I atenció si teníeu entrades per avui. Fer-te feliç, tot el que vull. Perquè després de tot un matí d'incertesa, a causa de la pluja, Ocas Grasses ha decidit finalment posposar fins aquest dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Era la primera de les quatre actuacions en què la banda usonenca s'acomiadava aquesta setmana dels escenaris.
0: Sí, aquest matí el grup i la promotora intentaven mantenir el concert, però davant de les intenses pluges i els problemes de mobilitat han decidit ajornar-lo. En un comunicat, l'organització ha lamentat les molèsties i ha remarcat que la prioritat és protegir tant el públic com els equips tècnics. Les entrades d'avui seran doncs vàlides per al concert de dijous i qui no hi pugui anar en podrà demanar la devolució. Ocas Grasses actuarà doncs 4 nits consecutives de dimecres a dissabte amb un repertori que repassarà totes les seves etapes amb èxits com In the Night, Sta Guai o La gent que estimo.
2: Catalunya migdia. 11 minuts i seran les 3. Temps per la informació esportiva. Us hem robat molts minuts. Laia Tudel, bona tarda.
28: Comprensible i ens adaptem. Bona tarda.
2: Amb el Barça, que passa novament per sobre del Madrid al clàssic de la Lliga Femenina.
28: 7-0 van guanyar i el Madrid que segueix sense escurçar distàncies amb les blaugranes.

0: es plantejava si el Madrid havia retallat distàncies amb el Barça femení, la resposta és clara.
1: Xiula al final del partit. Maria Planes, golejada d'escàndol al Camp Nou. Barça 7. Barça 7, Madrid 0.
0: El clàssic segueix evidenciant una diferència escandalosa entre el Barça femení i el Real Madrid, la golejada més gran dels clàssics. Marcos García.
2: El sostre fins ara era un 6-0, ara la xifra és de 7-0. 26 clàssics en l'històric de les competicions des que el tacón va passar a ser el Real Madrid. Fixa't, 25 victòries del Barça, només una del Real Madrid, 99 gols a favor de l'equip blaugrana i només 12 en contra. Ahir 5-0 al descans, 7-0 final, 4 de Pina, 1 de Graham, 1 de Payor i un golaç de Schenterleib. Sentim Pina, Romeu i Aitana.
3: Ha arribat un, ha arribat un altre, ha arribat el tercer, però ja el quart, sincerament, era com una mica estrany poder marcar 4 gols avui aquí a l'Spotify Camp Nou contra el Madrid. La veritat que un somni i molt feliç.
4: Sí, sí que ens agradaria que no només el Madrid, tots els equips, perquè joder, nosaltres ens ho passem molt bé aquí, 7-0, però el que volem és competir i crec que a tothom m'agradaria veure una lliga competitiva, que cadascú es faci responsable dels canvis que pot fer.
5: Super, super content amb els 90 minuts que hem fet avui, amb el joc mostrat, amb el ritme mostrat, amb les ganes i motivació de fer-ho cada jugada. Molt, molt bé, podem estar supercontents.
2: Més de 40.500 espectadors al Camp Nou, xifra de rècord d'assistència a la Lliga F. A la Lliga el Barça és líder, té 18 punts, 5 més que el Madrid Club de Futbol i el Real Madrid, segon i tercer respectivament. L'Espanyol femení és 7è i el Badalona Women 8è, tots dos amb 8 punts.
0: El Barça femení que goleja el Madrid i l'equip masculí que ha tornat avui als entrenaments després d'una setmana de festa. Amb quines novetats, Ramon Salmurri?
6: Doncs bàsicament en la sessió d'entrenament d'avui ha participat Eric García, mentre que Joan García, Rafinha i Frenkie de Jong han fet treball al marge. En el cas de Frenkie, per això, continua avançant i fent progressos i ha fet també treball de camp.
0: I a les últimes hores hem sentit una reflexió interessant i autocrítica del defensa del Barça, Jules Koundé.
6: Des de la concentració de la selecció francesa. En aquesta temporada, Jules Koundé ha estat titular en un dels 7 partits que ha jugat el Barça i en França va ser titular en el primer partit de l'aturada de seleccions, però després sense minuts contra Bèlgica ni Itàlia. Koundé aixeca la mà i assumeix responsabilitat.
7: Non, ce sont des choix de mon entraîneur. Je me sens très bien physiquement, pas de blessure.
2: No, són decisions del meu entrenador. Jo em trobo bé físicament i no tinc cap lesió. Que jugui menys també té relació amb la temporada passada, en què vaig estar força per sota del meu nivell. Així que també és una conseqüència, és un desafiament que accepto de bon grat. Hauré de treballar més i dependrà de mi recuperar les millors sensacions, perquè sé que quan estic bé aquesta posició és la que ocupo i podré jugar.
7: Dans mes meilleures dispositions... Cette position, c'est une position que j'occupe et j'aurai du temps de jeu.
0: I Koundé precisament serà avui un dels protagonistes de la jornada de seleccions, perquè hi ha partit de França a la Nations League i ahir també va haver-hi altres protagonistes com Cancelo o Xavi Hernández. Eudald Serra.
8: Dels partits d'avui de la Lliga de les Nacions destaca el França-Bèlgica, en què Jules Koundé segurament serà titular. L'Itàlia-Turquia i també l'Ucraïna-Hongria, que amb el davanter gironí Banat. Ahir, victòria als Països Baixos davant Sèrbia per 2-1, que situa els de Xavi Hernández com a líders del seu grup amb 8 punts. De moment, en l'estrena de Xavi com a seleccionador neerlandès, 2 victòries, 2 empats i cap derrota.
9: I'm satisfied, of course, I'm happy.
10: Estic satisfet i estic content perquè ara ja coneixem més els jugadors. La seva condició humana és realment admirable. Saben patir el camp, corren, la seva actitud és molt bona i per això tenim ja 8 punts. Hem d'atacar i defensar, millor encara, però és un bon començament.
9: But it's a nice beginning.
8: També jugats ahir Grècia 0, Alemanya 0 i Portugal 2, Noruega 1. Els portuguesos continuen guanyant sense Cristiano Ronaldo. Ahir amb un altre gol del blaugrana Cancelo. Per cert, la polèmica a Portugal continua encesa després que ahir el seleccionador Jorge Jesus assegurés que ell no s'ha de disculpar per res amb Cristiano Ronaldo després de tot l'embolic de la setmana passada.
0: Punts més a futbol. Avui s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei i, Marcos, tindrem un enfrontament entre catalans.
2: El Manresa contra el Sant Andreu, el Sestao River de la Primera Federació rebrà l'Espanyol. El quart de Tercera Federació tindrà la visita del Girona. L'Utebo de Segona Federació rebrà el Sabadell. El Calamotxa també de Segona Federació contra l'Europa. El Reus rebrà el Baracaldo de la Primera Ref. I el guanyador del Sant Rafael Balear contra l'Èpera jugarà contra l'Atlètic Club. Els Balears no van poder viatjar pel mal temps al partit de tornada, però és que els catalans pràcticament segur que seran els rivals de l'Atlètic Club, i és que a l'anada el Prat ja havia guanyat per 1-5.
0: Doncs aquest ha estat el resultat del sorteig de Copa del Rei que s'ha fet fa poca estona. Hi ha un apunt més de futbol. David Tubà, que a segona divisió aquest cap de setmana han jugat el Girona i el Sabadell. Empat sense gols ahir del Girona i el Sabadell a la vuitena jornada. David Tubà.
10: El Girona va ensopegar, va empatar a casa davant del Mallorca, 0-0. Per tant, un resultat que deixa els gironins cinquens a la classificació amb 14 punts, o el que és el mateix, a 6 dels llocs d'ascens directe. Això sí, l'equip de Quique Álvarez va encadenar la sisena jornada sense perdre a la categoria de plata. El Sabadell, per la seva banda, també va firmar un 0-0 a casa a la nova Creu Alta contra l'Andorra, la qual cosa deixa el conjunt de Ferran Costa setè amb 13 punts, un menys que el Girona, però després de la primera ensopegada a casa de la temporada.
0: Menys de 5 minuts i les 3 de la tarda. Fem una pausa i seguim.
11: Catalunya migdia.
12: La FAC presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
13: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
12: Entrades ja a la venda.
14: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
15: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
14: Entrades a auditori.cat.
16: Ferran Adrià, com està?
17: Bé, tranquil.
16: Però què et passa, que tots gelats, o què?
17: Escolta, mira, no em cridis, eh?
16: Quants cops t'he salvat el cul, a tu?
17: Si tu i jo hem sigut capaços de fer això, podem fer qualsevol cosa.
18: Jo no crec que em vulguis acompanyar cap allà on vaig.
19: Això no és bo per la cuina catalana.
20: Has de dir alguna cosa, ara mateix.
17: Que si el bull i cau, caiem tots.
21: Gènesi, últims capítols. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
22: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
23: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb Cable Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. Cable Language, confiança màxima.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
24: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
24: Som 3CAT.
0: I a la Lliga CB de bàsquet, ahir derrotes del Barça i del Girona, UCAM Múrcia 100, Barça 94, Baskonia 118, Girona 78. I mentrestant, Joan Laporta, el president del Barça, que es reuneix aquests dies amb responsables de l'NBA, Ernest Macià, són reunions definitives?
25: A veure, sí, et deia, les reunions seran al llac de Como. Estem parlant, per tant, doncs, d'unes reunions que tindran el Barça. De fet, l'expedició del Barça marxa aquesta tarda i la reunió és demà a les 10. I finalment em diuen que no hi assistiran representants de la NBA ni de la FIBA, i per tant seran totes les franquícies, perdó, totes les llicències A de l'Euroliga, és a dir, els equips que tenen plaça fixa, que es convertiran en franquícies. I a més, en aquesta reunió es parlarà de deixar entrar noves franquícies, com per exemple Londres, Dubai, que només té una plaça provisional, Hapoel, que també, París, que també, és a dir, que és una ampliació de l'Euroliga, transformar aquestes llicències A en franquícies. I sí, es parlarà d'aquesta oferta de l'NBA, però sense representant de l'NBA ni de la FIBA, perquè s'entén que de moment aquest tema encara està verd.
0: Doncs de moment que no és més una reunió d'Eurolliga, com ens diu l'Ernest Macià, d'ampliar, d'aquesta possibilitat d'ampliar l'entrada a l'Eurolliga d'altres clubs i d'altres franquícies, com ens deia el Macià. Seguirem aquesta qüestió de l'NBA i de l'Eurolliga amb l'Ernest Macià aquí a Catalunya Ràdio. Abans d'acabar, David, un apunt més. Aquesta matinada ha començat el Mundial d'Hoquei Patins Femení a Paraguai.
10: Amb victòria de la selecció espanyola femenina, amb majoria de jugadores catalanes, s'ha imposat clarament 8-0 contra França aquest vespre, nit, hora catalana. Segona jornada, un Espanya-Xile a partir de 3:15 de la nit.
0: I un apunt més als campionats del món d'aigües braves.
10: Perquè el conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha presentat aquest migdia a l'INEF de Lleida la marca conjunta dels campionats del món d'aigües braves, com deies, Laia, que se celebraran l'any que ve, a Sort i a la Seu d'Urgell.
0: Doncs fins aquest repàs ràpid a l'actualitat esportiva del dia. A partir de les 7, més esports a Catalunya Ràdio amb el Tot Costa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

250 litres per metre quadrat, segons els ADFs, és el que ha deixat la tempesta d'aquest cap de setmana a la vall on es troba Argentona. L'aigua que baixava per la riera i els torrents ha provocat diverses afectacions. Can Raimí i el polígon industrial nord han estat les zones més afectades per la tempesta. A més, alguns habitatges disseminats han quedat aïllats i també hi ha hagut inundacions en pàrquings i zones del cros. La tempesta també va deixar sense aigua una bona part d'Argentona. La causa van ser dues avaries, una dissabte i una segona diumenge, provocades per les fortes pluges i la força de l'aigua. Es preveu que el servei es restableixi avui. La deixalleria municipal també ha quedat fora de servei. En política, la regidora no adscrita, Susana López, defensa mantenir un any la suspensió del desenvolupament del Collell. Considera que aquest temps ha de servir per estudiar l'impacte dels nous habitatges en els serveis d'Argentona. Bernat Calvo justifica el seu suport a la suspensió de llicències al Collell perquè diu que cal evitar la improvisació. Tots dos ho han explicat en el seu torn de la roda política. En esports, la majoria d'equips sèniors d'Argentona no van poder jugar aquest cap de setmana a causa de la tempesta. Només ho va fer el primer equip del Futbol Club Argentona, que segueix sense guanyar a la Lliga Elit. I el temps, avui estem molt pendents del cel. Aquest matí hem tingut ruixats intensos que han afectat el Maresme fins al migdia. A la tarda seguirem amb molta nuvolositat. Les temperatures van clarament a la baixa. Comencem.

0: La nit de dissabte a diumenge ha deixat registres de pluja superiors als 200 litres per metre quadrat en diversos punts del Maresme, en un dels episodis de precipitació més intensos que es recorden a la comarca. Segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya, fins a les 7 del matí de diumenge s'havien acumulat 244 litres per metre quadrat a Mataró, 231 a Cabrils i 168 a Dosrius. La pluja ha estat especialment intensa durant la matinada, amb registres torrencials i un augment del cabal de les rieres. Des dels ADFs asseguren que a la vall on es troba Argentona es van registrar més de 250 litres per metre quadrat, una xifra que no s'havia vist mai. El coordinador dels ADFs de Serralada de Marina, Àlex Navarro, explica què es van trobar.
1: Tota l'aigua que va baixar des d'Òrrius per la ria de Clarà fins a la pròpia ria d'Argentona, que va agafar les aigües també de Dosrius, i tota l'aigua que baixava va haver molta afectació tant per la sorra, que va quedar colgada a mig de la carretera, que no es podia ni passar, i va fer despreniment de roques, va fer esllavissades, va fer molta caiguda d'arbres. Llavors l'ADF el que vam estar va ser bàsicament traient canyes, traient arbres per alliberar aquestes carreteres.
0: El temporal de pluges d'aquest cap de setmana ha provocat un impacte molt sever a Argentona. Des de la policia local afirmen que s'han atès una seixantena de serveis, un nombre inferior al d'episodis anteriors de ventades, però els danys materials causats per l'aigua s'avaluen com a molt més devastadors. Les zones més castigades del temporal han estat l'accés nord del municipi, el polígon industrial nord i la urbanització de Can Raimí, on les calçades i voreres han patit destrosses molt considerables. Per garantir la mobilitat d'entrada i sortida de l'urbanització, la policia local ha hagut d'habilitar carrers en doble sentit i coordinar-se amb maquinària pesada local per retirar fang i obrir pas. Escoltem el cap de la policia local d'Argentona, Abraham Albadalejo.
2: Tenim molts carrers malmesos. Actualment es pot circular per alguns dels carrers. Hem canviat la senyalització. Hi ha carrers que abans només eren d'un sentit, actualment són de dos sentits, perquè hi ha altres que no es pot circular. I per oferir solucions de mobilitat i poder entrar i sortir de l'urbanització, doncs hem hagut d'habilitar doble sentit. Per això es van moure cotxes que hi havia estacionats i es van netejar tots els carrers.
0: Al polígon nord, l'aigua ha filtrat als soterranis de diverses empreses i ha calgut la intervenció dels bombers. Així mateix, l'accés al polígon Les Escomes ha quedat interromput per la ruptura de la plataforma de creuament, desviant la circulació pel camí de Can Comalada. A la zona sud, l'avinguda Mediterrani del Cros ha patit talls puntuals, algun aparcament subterrani ha quedat inundat i un vehicle també ha quedat atrapat per l'aigua al túnel d'accés cap a Mataró. Entre les incidències més singulars destaca la de prop de 200 convidats d'un casament a Can Cabanyes que van haver de passar la nit atrapats a la masia i van ser traslladats posteriorment al casal d'Argentona. Actualment, els equips d'emergència i els responsables municipals tenen el focus posat en els veïnats perifèrics com Can Riu d'Ameia o Can Budingues, que han quedat incomunicats per carretera a causa dels danys que la riera de Dosrius ha provocat en els camins. En declaracions a Ràdio Argentona ho escoltàvem el cap de la policia local, Abraham Albadalejo. El temporal també ha afectat la zona esportiva, s'han registrat incidències als dos pavellons, tot i que el pavelló nou és el que ha sortit més malparat, ja que va entrar aigua a la pista. En el camp de futbol, en canvi, no hi ha hagut problemes al terreny de joc. El cap de la policia local també ha fet una crida taxativa a la responsabilitat de la ciutadania, recordant que els avisos de protecció civil s'han de prendre seriosament i restringir els desplaçaments a la mobilitat estrictament essencial. Una altra de les conseqüències de les tempestes ha estat que molts veïns i veïnes es van quedar sense subministrament d'aigua. Alguns ja han pogut recuperar el servei i Aigües Argentona està treballant perquè tothom pugui tornar a tenir aigua al llarg del dia d'avui. Els aiguats del cap de setmana van provocar la trencadissa d'una canonada principal a la riera de Clarà, que va deixar sense servei els veïnats de Can Cabot, Can Raimí i Can Ribosa. Això dissabte, segons ha explicat el president d'Aigües Argentona, a aquesta casa, el mateix dissabte es van poder resoldre aquesta primera avaria, però diumenge s'hi va sumar una segona fuita molt greu al polígon nord, que ha afectat empreses, també les urbanitzacions i diverses zones del nucli urbà.
3: El que es va poder fer va ser solucionar l'avaria del dissabte 3, però van seguir afectant-se els veïnats perquè es va produir l'avaria del dissabte 4. Ara estem focalitzats en aquesta fuita important que està ja mig solucionada perquè hem necessitat una maquinària pesant molt important perquè la zona estava absolutament inundada amb un metre d'aigua acumulada. I això ha significat que hem tingut avui a les 2 de la matinada deixar de treballar per seguir a partir de les 5 de la matinada.
0: El president d'Aigües Argentona també ha explicat que ahir els operaris de la companyia també van ajudar a obrir carrers i algun tram de carretera amb la maquinària que estaven utilitzant. Uns carrers que amb els aiguats van quedar intransitables. Pel que fa al servei d'aigua, Blanco assegura que estan treballant perquè avui mateix es restableixi completament. Tot i això, ha recordat que a mesura que es vagi reobrint el pas de l'aigua, pot ser que en algunes zones el servei es reprengui inicialment amb poca pressió. Un altre servei que es veu afectat per les pluges és la deixalleria. A causa de l'aiguat, ha quedat temporalment fora de servei. I anem a política. Avui us expliquem les dues darreres entrevistes de la roda política. Primer, la de la regidora no adscrita, Susana López, que defensa la suspensió temporal de desenvolupament del sector del Collell. La regidora no adscrita considera que l'any de marge que ha de permetre estudiar com assumir el creixement de població i quin model d'habitatge es vol impulsar. López recorda que el projecte preveu uns 500 habitatges i considera que abans de reprendre'l cal analitzar l'impacte que tindria en serveis com la sanitat o els equipaments municipals.
4: Tant Tots per Argentona com el PSC, quan jo estava de cap de llista, i abans una cosa meva, ja portàvem que s'havia de fer per lluitar contra l'especulació. I construir ara és tenir pisos per posar al mercat especulatiu. Sí que hi ha una part bastant important de pisos de protecció oficial, però és el que jo deia. El problema dels pisos de protecció oficial, que si no es fan de lloguer i de lloguer només ho fan les administracions públiques, no tenim els estalvis per poder donar l'entrada tampoc d'una hipoteca d'un pis de protecció oficial.
0: Sobre altres qüestions, durant l'entrevista, López ha defensat també el projecte de la nova biblioteca. Ha considerat necessàries les inversions que s'estan fent en carrers i clavegueram. I, finalment, sobre l'informe de la poda de l'arbrat, López rebutja les acusacions d'Unitat que va assegurar al ple que l'informe tenia les conclusions decidides abans de fer-se.
4: A l'administració pública has de fer uns plecs de clàusules en els quals has de posar què vols en aquell informe. I de cap de les maneres, vaja, seria un delicte, un regidor pot dir vull que aquest informe tingui aquestes conclusions. Això seria delicte.
0: A la part final de l'entrevista, Susana López ha assegurat que ara mateix no té intenció de continuar en política. En l'última entrevista de la roda política fins ara, el regidor i portaveu d'Ara Argentona, Bernat Calvo, també ha parlat del Collell, justifica el seu suport a la suspensió de llicències perquè diu que cal evitar la improvisació. Recorda que els canvis legals han fet créixer la densitat prevista i que això pot tensionar els serveis públics. Per altra banda, el regidor admet que el volum que s'ha de construir obre la porta a l'especulació i al fet que el creixement poblacional vingui de fora d'Argentona.
5: Hi hauria una previsió de fer més habitatges dels que estava previst, almenys amb densitat, i això provocaria naturalment que si no es fa un creixement pautat d'acord amb les necessitats de creixement natural d'Argentona, efectivament seria un creixement que podria venir des de, molt, molt més des de fora i sobretot també un creixement a base de fons d'inversió. A mi m'agradaria que el poble creixés sobretot per la gent del poble, és a dir, un creixement natural, absorbible i, per tant, estructurat en fases.
0: Bernat Calvo també ha parlat d'altres temes. El regidor de Patrimoni s'ha mostrat orgullós de la rehabilitació de Can Barrau.
5: Tenia en compte que al principi de la legislatura no hi havia ni tan sols aquesta previsió de rehabilitar la masia, no estava clar. Nosaltres, jo com a regidor de Patrimoni, pràcticament del primer que vaig fer quan vaig entrar com a regidor el juny-juliol del 23, va ser, ostres, s'està obrint un forat a una cantonada de la masia. Això s'ha d'arreglar urgentment. I sí, es va posar la primera, una macrograva que hi havia en aquella cantonada, però que gairebé es podia posar una mà dins, era molt preocupant perquè és que en poc temps s'havia començat a degradar moltíssim.
0: Calvo també ha parlat del futur de l'Argentona. La seva formació està acabant de decidir què farà de cara a les eleccions municipals i assegura que ho anunciarà molt aviat.
6: Els esports.
0: Fem un repàs als partits que es van poder disputar aquest cap de setmana. Dels equips sèniors només n'hi va haver un. El primer equip del Futbol Club Argentona sí que va poder jugar el seu partit de la Lliga Elite. Ho va fer ahir a la tarda a Martorell i va perdre per 3-0. El partit del segon equip que s'havia de disputar dissabte a la tarda es va suspendre. També es va suspendre el partit del sènior femení del CBA, que havia de jugar a casa contra el Jack Sants dissabte a la tarda. Finalment es disputarà el dissabte 31 d'octubre a les 6 de la tarda. El sènior masculí no havia de jugar aquest cap de setmana. En canvi, el sènior B també havia de disputar el seu partit dissabte a la tarda, igual que el femení, en aquesta ocasió Sant Vicenç de Montalt, i tampoc es va jugar. Finalment, el partit es disputarà el dissabte 31 d'octubre a les 7 de la tarda. I els partits d'handbol de l'Aietà també es van suspendre. Els dos sèniors tampoc van poder jugar els seus partits i s'ajornen per una altra jornada. Anem a serveis. Recordem que la deixalleria municipal està fora de servei. A més, avui és l'últim dia d'inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús de Can Serra Lladó. El termini d'inscripcions finalitza avui, dia 5 d'octubre. Per optar-hi, cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promouen la construcció i gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. L'Ajuntament ha obert el termini de presentació de sol·licituds per a aquells artesans i creadors que vulguin participar en les fires mercat de l'any que ve. El consistori torna a organitzar dues fires el 2027. La primera serà durant la Festa Major d'hivern, el cap de setmana del 16 i 17 de gener, i la segona arribarà per la Diada de la Flor els dies 5 i 6 de juny. Teniu temps fins al divendres 6 de novembre per enviar tota la documentació. Trobareu les bases al web de l'Ajuntament. I el centre parroquial comença a preparar el Nadal, fa una crida a totes les persones que vulguin participar als pastorets d'aquest any. Tots els interessats podeu assistir avui a la reunió que tindrà lloc al mateix centre parroquial a partir de les 8 del vespre. I obrim l'agenda. Dimecres, primera sessió de la tardor literària a la biblioteca, serà a les 7 de la tarda i girarà entorn al llibre Parra, de Joan Ametller. Dissabte, portes obertes al Museu del Canti en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni. L'horari serà d'11 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. Dins aquestes mateixes jornades del patrimoni, dissabte també obrirà les seves portes l'ermita de Sant Sebastià. Serà, però, només al matí, de 10 a 2. I diumenge la que obrirà serà l'església modernista de Sant Miquel del Cros, també de 10 del matí a 2 del migdia. Aquest cap de setmana el centre parroquial ens proposa dues pel·lícules. La primera és Tiempo de Victoria.
6: Llamen al general Eisenhower.
7: La Operación Tigre fue un ensayo general para el día de... Cayeron como moscas. Un error. Un único error.
6: Ike, se acabó. Deja de torturarte. Lo hecho, hecho está.
8: El capitán James Stack viene por petición expresa del general Eisenhower.
9: ¿Ya hay fecha para la invasión, señor?
7: El día de empezará dentro de 61 horas.
0: Tiempo de Victoria la podreu veure divendres a 8:45 del vespre en versió original subtitulada. Doblada es projectarà dissabte a les 5 de la tarda i a 7:45 del vespre i diumenge a les 7 de la tarda. També dilluns, que és festiu, a 7:45 del vespre. I la segona proposta és Tanit.
10: Què va passar fa més de 400 anys? La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
0: Tani, la podreu veure diumenge i dilluns a les 5 de la tarda. A la projecció de dilluns, però, presentarà la pel·lícula l'actriu protagonista que viu a Argentona, Sara Espígol. L'acompanyaran el director i guionista Pep Garrido i el productor Xesc Cabot. I anem ara a la informació meteorològica al Maresme. Aquesta tarda seguirem amb molta nuvolositat i les temperatures que han anat clarament a la baixa. Demà dimarts començarem la jornada, però, amb un matí assolellat a tot el Maresme. A mesura que avanci la tarda s'aniran obrint pas algunes nuvolades, però no s'esperen pluges. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis, entre els 14 i els 20 graus, mentre que les màximes tiraran cap amunt i se situaran demà entre els 24 i els 27 graus. Dimecres, en canvi, el temps es començarà a complicar una altra vegada. Encara tindrem un matí amb moltes clarianes, però el cel s'anirà tapant progressivament a mesura que passin les hores. Entre la tarda i el vespre arribaran els canvis importants. S'esperen xàfecs de caràcter tempestuós que podran ser localment forts i abundants. Pel que fa als termòmetres, dimecres les mínimes continuaran estables entre els 15 i els 20 graus, però les màximes aniran a la baixa, quedant-se entre els 22 i els 27 graus. I abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dilluns, dia 5 d'octubre.

0: Avui us hem explicat que, segons els ADFs, 250 litres per metre quadrat és el que ha deixat la tempesta d'aquest cap de setmana a la vall on es troba Argentona. L'aigua que baixava per la riera i els torrents ha provocat diverses afectacions. Can Raimí i el polígon industrial nord han estat les zones més afectades per la tempesta. A més, alguns habitatges disseminats han quedat aïllats i també hi ha hagut inundacions en pàrquings i zones del Cros. La tempesta també va deixar sense aigua una bona part d'Argentona. La causa van ser dues avaries, una dissabte i una segona diumenge, provocades per les fortes pluges i la força de l'aigua. Es preveu que el servei es restableixi avui mateix. La deixalleria municipal també ha quedat fora de servei. Fora de la tempesta, la regidora no adscrita, Susana López, defensa mantenir un any la suspensió del desenvolupament del Collell. Considera que aquest temps ha de servir per estudiar l'impacte dels nous habitatges en els serveis d'Argentona. Per la seva banda, Bernat Calvo justifica el seu suport a la suspensió de llicències al Collell perquè diu que cal evitar la improvisació. Tots dos ho han explicat en el seu torn de la roda política. I en esports us hem explicat que la majoria d'equips sèniors d'Argentona no van poder jugar aquest cap de setmana a causa de la tempesta. Només ho va fer el primer equip del Futbol Club Argentona, que segueix sense guanyar a la Lliga Elit. L'informatiu d'avui acaba aquí. El control tècnic hi ha estat Joan Ferrés, a la redacció Maria Rosa Martínez i qui us parla, Elisenda Fernández. Tornem demà. Bona tarda.
1: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Tant de bo que m'esperis, Escorial.

0: A Ràdio Argentona comença la roda política amb Maria Rosa Martínez.
1: Venim d'un cap de setmana que ha estat complicat arran de les tempestes que han afectat el Maresme i Argentona. El temporal ha deixat afectacions importants a la Riera, al Polígon Nord i a diversos punts de la vila, amb veïns que han estat hores sense llum. Es va haver de suspendre el festival Sense Portes i altres qüestions que analitzarem avui. I avui aquest matí, amb noves alertes, hem seguit pendents. A més, avui també a les 9 del matí, el president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat convocatòria d'eleccions generals pel diumenge 29 de novembre. De tot plegat i, evidentment, dels plens municipals, en parlarem avui en Roda Política amb la representant d'Esquerra Argentona, la Mariona Pascual. Bona tarda, benvinguda.
2: Bona tarda. No sé si ens donarà temps per tot, amb totes aquestes novetats.
1: Ho provarem. I comencem per el temporal. Què és el que més els ha preocupat aquest cap de setmana?
2: Doncs, primer que t'agafa això una mica, que aquestes circumstàncies així, a part del Glòria, no estem avasats a això, no és un clima que, sembla que pel canvi climàtic potser haurem d'estar més acostumats del que ens pensem, no? Però com gestionar-ho, com ajudar els recursos que tens, com els manegues, perquè ahir ens vam activar des de primera hora, ben aviat al matí, cap a les 6 o les 7, no sé recordo quina era, que ens va activar l'alcaldessa i com ho gestionàvem tot plegat, no? Cadascú va agafar algun rol, hi ha qui va anar pels veïnats, es van anar movent, posant tanques com a regidors, no? Movent, etc. D'altres que estaven a la policia agafant el telèfon. Mm-hmm. Jo vaig estar al casal d'avis que vam obrir per gent que s'havia quedat atrapada, per exemple, en alguns disseminats. Mm-hmm. Doncs clar, gestionar tot això, però que no... Clar, depèn, et van dient, això està afectat, això està tallat, i com t'organitzes, no? I és el que t'angoixa més, de saber si estàs fent prou o què més pots fer per ajudar tots els vilatans i vilatanes o gent que està en el municipi en aquell moment, que es troba en una situació que també és totalment anòmala per ells.
1: Fa uns dies es va entrar en debat en relació a aquests avisos dels ES-Alert, perquè es va avisar i es van suspendre escoles i finalment no havia plogut tant com pertocava. Però avui s'està dient que gràcies als avisos probablement no hem de lamentar més desgràcies personals que les que hi ha hagut, que n'hi ha hagut. Hi ha hagut dues morts i un desaparegut, pel que sabem de moment, no? Però que la gent en general ha estat ben avisada i per tant hi ha hagut més prudència.
2: Doncs sí, jo ho veig així. També, clar, aquests senyals de les alert et posen alerta, no? D'això es tracta, no? Després hi ha qui fa cas, qui no fa cas, qui li entra el dubte, ostres, n'hi haurà per tant, no n'hi haurà per tant, per això que comentes de quan es va començar el curs escolar, si no recordo malament per dates. Mm-hmm. Però clar, és que ens han d'avisar, justament. Després, si tu corres el risc com a persona, doncs t'estàs arriscant o no i estàs negligint o no, però clar.
1: Sembla que una veïna del Sant Miquel del Gros, no? El cotxe li ha quedat atrapat a sota el pont, negat d'aigua, aquí, bé, és zona inundable, no s'hi ha de passar quan plou, és una imprudència, per tant?
2: No conec les circumstàncies com per jutjar aquesta persona, ni... Però clar, si és que estava avisada que no havia de passar, que veia que passava aigua...
1: No estava tallada la carretera, per això.
2: Clar, per això dic, desconec, hauria de veure tota la radiografia per jutjar aquesta circumstància, no? Però s'ha de ser molt cauta, i més quan ens estan avisant, això segur.
1: Una altra de les qüestions que segurament com a regidora de Medi Ambient també la té més preocupada serà l'estat de la Riera d'Argentona. La Riera d'Argentona, que l'hem vist passar plena, que feia molt temps que no la veiem.
2: Des del Glòria, jo crec, potser. Mm-hmm. Sí, sí.
1: Quin balanç en fa del manteniment? Quina nota li posa? Com està funcionant tot plegat? Perquè la Riera, n'hem parlat molts cops darrerament, de que calia netejar-la. No sé si l'ACA ha acabat fent la seva feina.
2: Ho va fer aquest estiu i vaig dir, ostres, que ens ha anat de... un mes i mig, dos, ho vam fer durant aquest estiu. No sé si
1: però hi ha hagut zones en què hi ha hagut molta acumulació de canyes, sí, i de branques.
2: Clar, ells van actuar la part que van dir, que ens van dir inicialment que actuaven, que haurien d'actuar més part. Sí, però clar, jo penso, ostres, no s'arriba a actuar en aquesta part que han actuat. Què hauria passat? És que això és el que ha posat en èmfasi de dir, ho hem de tenir el dia, perquè és que podia haver passat alguna cosa més greu. La veritat. I menys mal que és que estaven tretes les canyes de fer això, d'aquest estiu. És que feia un parell de mesos com a molt.
1: És d'hora encara per fer balanç de com ha anat l'actuació?
2: Home, sí, perquè...
1: Avui
2: encara hi toquem fusta que no passi més, però clar, no sabem què durarà això tampoc, perquè les previsions són previsions, com el seu nom indica. Tant de bo s'acabi el abans possible, és el que desitgem tots, però clar.
1: Com a regidora de Medi Ambient, també la nit de dissabte a diumenge es va suspendre el servei de recollida de deixalles. Es va respectar aquesta suspensió per part de la ciutadania?
2: Sí, però hi ha gent que no se'n va enterar, que això també passa, que, per exemple, una persona molt propera a mi em diu, jolín, tinc el rebuig que no m'han recollit. Dic, home, n'hi havia recollit. Diu, jo no ho sabia. Dic, que no mira les xarxes socials. Diu, no. Dic, pues, això. I dic, quan hi ha un... I vaig dir, quan hi ha un...
1: una situació,
2: una circumstància així tan anòmala, les has de mirar. Les has de mirar, has d'estar informat. Però també dic que no només a la nit, també els veïnats ahir durant el... perquè els veïnats es fa al matí, i ahir diumenge al matí tampoc es va fer la recollida, com és lògic, perquè estàvem amb la mateixa...
1: alerta fins a les dues del migdia. També a hores d'ara hi ha la deixalleria tancada, és així?
2: Sí, està tancada.
1: Per quin motiu?
2: Doncs perquè ha quedat afectada. Ha quedat afectada i hi ha molt de fang, hi ha coses que s'han fet malbé... Hi haurà feina. Si ja n'hi havia ara de com estava, que ens estàvem ajustant amb el contracte, amb l'empresa i tal, ara se'ns ha acumulat això. El tècnic de Medi Ambient ha anat aquest matí personalment a fer la visita i Déu-n'hi-do.
1: Això li anava a demanar ara mateix, en el darrer ple municipal es va parlar de la deixalleria i de fet la mateixa alcaldessa demanava a la ciutadania que s'hagués trobat amb alguna incidència que presentés instància.
2: Exacte.
1: Per què? Què facilitem o què
2: doncs,
1: els ciutadans fent una instància?
2: Doncs a veure, quan hi ha un servei que no funciona o no està ben ajustat, o diguem-ho com vulguis, clar, a mi un veí m'ha dit, l'altre... Això ha de quedar per escrit. Llavors, doncs, clar, s'ha de... Totes aquestes circumstàncies que la gent va registrant després serveixen per dir a l'empresa. Ai, perdó. Això ha passat això i això, perquè si no és un veí m'ha dit i això quin pes té, jurídicament.
1: D'aquest equipament de la deixalleria, deia, se'n va parlar força en el darrer ple de setembre. Per tant, si hi ha aquestes incidències que van rebent, això vol dir que estan detectant que el servei no s'està desenvolupant correctament?
2: Exacte. Sí.
1: I s'estan plantejant, doncs, cancel·lar
2: la
1: tasca de l'empresa?
2: Si no som capaços de reconduir-ho, i tot i... Ara, a veure, com bé es diu, al ple vam fer una modificació de crèdit per enviar més diners a aquest contracte per justament millorar el servei, si tot i posar-hi més recursos, que en aquest cas són, per una banda, nostres econòmics, perquè l'empresa posi recursos materials, que surtin més camions, que vull dir, més sovint els contenidors surtin més camions, si cal més personal perquè ajudi més a la gent, tot això, si tots aquests recursos que es posen no millorem, això és que l'empresa no és capaç de gestionar-ho, però clar, primer per la nostra part hem de dipositar, dir què necessiteu, què creieu que falta, mira, doncs ens faltaria això, val, fem modificació de crèdit. Però si després del que heu demanat, perquè creieu que amb això podreu treballar amb les condicions que toca, si no compliu, llavors, doncs, clar, llavors s'ha de buscar una altra solució.
1: Vinga, doncs seguirem pendents de la deixalleria i del seu funcionament. Anem a altres qüestions. La setmana passada vam parlar molt d'habitatge. Era el tema, no només a nivell d'Argentona, també a nivell estatal, els decrets famosos que no van tirar endavant i ara tenim una convocatòria electoral, ja en parlarem. Però en qualsevol cas, Argentona també ha estat tema. En els plens de les darreres sessions s'ha parlat molt d'habitatge arran de la suspensió durant un any de les llicències del Collell. La seva formació, Esquerra, quins arguments la porten a recolzar aquesta suspensió de llicències?
2: Bé, és un projecte que fa, no et sabria dir, dècades que bull, però no acaba de bullir, no? I en el moment... Però clar, també la legislació, les circumstàncies han anat canviant amb el pas del temps. Ja no es pot fer el que es podia fer fa uns anys, no? I al revés, hi ha altres coses que es permeten ara que abans no es permetien, no? A nivell d'habitatges socials, d'HPO, etc. No? Llavors, què passa aquí?
1: HPO, què és? HPO?
2: Habitatge allà, públic, allà, ara m'he quedat en blanc jo.
1: La protecció oficial.
2: Ara no em sortia a mi, tampoc.
1: No, ara m'ho acaben de dir per la...
2: Pel pinganillo, sí, no? Ara no em sortia a mi, tu. Protecció oficial, exacte.
1: No, a vegades les sigles, no? Qui ens escolta diu, clar, ara no sé de què parla.
2: Les tenim tan interioritzades que ara dic, ai, què volia dir això? Doncs bé, doncs clar, tot això... Ara no sé què estava dient, se m'ha anat... Bé,
1: no, que hi ha hagut canvis a la legislació.
2: Exacte,
1: sí.
2: Que hi ha hagut canvis, etc. I també les necessitats del municipi han anat canviant. Llavors, ara que començava a bullir més l'olla, hem d'analitzar bé què farem, perquè en el poble implicarà un canvi molt bèstia. Estem parlant de 500 habitatges. Estem parlant de... No està prou definit, seran 500 habitatges de quantes habitacions, si és per família, si no és per família, si és per... Tot
1: 500 això... habitatges no vol dir 500 habitants més, sinó que vol dir uns quants més.
2: Clar.
1: S'ha de redimensionar els serveis públics o això ja forma part també d'aquest projecte?
2: Bé, s'haurien de redimensionar. Clar, hi ha serveis que no depenen de nosaltres, aquesta és l'altra. També, per exemple, l'àrea bàsica de salut. Això no depèn de nosaltres, no? Ells s'han d'adaptar el tipus de població que tenim, no? Però clar, justament el tema de recollida la deixaria mateix.
1: Això sí que és un servei municipal.
2: Clar, això sí, clar. Si, per exemple, ara tenim en totes aquestes circumstàncies, si entren, si estem parlant 500 habitatges, mínim, estem parlant 1.000 habitants més, estic calculant així que un hi hagi un, l'altre tres, però bueno, mínim, estem partint de... Clar, tot això s'ha d'estudiar bé com es treballarà. I a part també, des d'Esquerra no tenim clar com deficients serien aquests habitatges a nivell energètic, perquè tens vistes a la muntanya, molt bé, però clar, també tens una zona ombrívola que no sé a nivell de recursos energètics com aniria això, i ho volem també mirar, això.
1: Ara no ho entès, no sé si és que m'està dient que necessitaria més energia per escalfar-se, aquests habitatges, m'està dient
2: bueno,
1: això?
2: Bueno, és possible, perquè, clar, també com queda organitzada la zona, perquè això ho comentava gent de la nostra agrupació, que ha estat molt vinculada al medi ambient a nivell de Catalunya, llavors ho comentàvem, deien, ostres, energèticament tenim certs dubtes i justament si són uns habitatges nous que han de caminar cap al futur, totes aquestes garanties les hem de tenir.
1: Una altra de les qüestions que han posat sobre la taula, doncs els regidors que l'han precedit aquí a la taula, com és el Bernat Calvo i la Susana López, han dit, home, créixer també en 500 habitatges vol dir que aquests 500 habitatges no els podrà absorbir gent d'Argentona i obre el camp a l'especulació immobiliària. Tenen aquesta por també, des d'Esquerra?
2: També la tenim, sí. És que és el que dic, tinc la sensació que es feia un tret de sortida ara, però no havíem mirat amb quina bala fèiem el tret de sortida, no? I s'ha d'analitzar, això bé. I quan des d'aquest cas la regidoria que porta el company Xavier Collet i l'alcaldia es va dir, volem aturar un any, volem, què us sembla, mirar-ho, i es va compartir amb l'agrupació, és que hem dit que no n'hem parlat prou. Sempre és com un projecte que sonava, no? Però... Se n'ha de parlar molt i en profunditat.
1: El Bernat Calvo deia, feia una reflexió l'altre dia dient que a ell li agradaria que el creixement d'Argentona l'absorbissin els argentonins, fos per als argentonins. Ho comparteix?
2: Tant de bo fos així. Clar, també encantats de rebre gent també que s'estimi la nostra vila per dir aquí és on vull viure. A veure, no, tampoc ens hem de convertir en una Gàlia apartats de la resta de civilitzacions, no? Però clar... També és una pena que gent del municipi no es pugui quedar al municipi perquè no hi ha habitatge, això també. I jo entenc la preocupació d'altres grups i de la població que digui, ostres, unes circumstàncies que ens poden proporcionar habitatge i ho parem. Clar, jo ho entenc vist així, però clar, amb quines condicions, com seran aquests habitatges, parlem-ne més.
1: En qualsevol cas, aquesta suspensió de llicències... Qui l'aixecarà, per dir-ho d'alguna manera, serà el proper govern.
2: Sí, exacte, i el proper plenari.
1: Tant, això quedarà en mans d'una altra composició municipal. Això vol dir que aquest tema serà un dels temes de la campanya?
2: És possible, clar. No, nosaltres estem començant a parlar una mica de com podem enfocar doncs, el proper mandat, no? La propera candidatura que fem des d'Esquerra Republicana Argentona, I sí que és un tema que hem dit que n'hem de parlar bé i tenir clar el posicionament, tot i que ja el tenim, però explicar-lo bé, també. Perquè, clar, tot això, exactament com ja has dit, s'aprova en la següent composició plenària.
1: Vinga, aquesta ha sigut una acció de cara, bueno, que s'ha aturat, diguéssim, amb la promoció de l'habitatge. N'hi ha una altra que està en marxa, que és la dels pisos de sostre cívic.
2: Sí.
1: Crec que encara és obert el termini per poder-se inscriure o es tanca,
2: si no es tanca
1: avui mateix, que és el dia 5.
2: Sí. Algo així era, sí.
1: Sap a hores d'ara si hi ha molta gent que s'ha interessat o s'ha apuntat?
2: Doncs no ho sé, la veritat, ho hauria de consultar. Això no, com que no és un tema de les meves àrees directes, suposo que en el moment que es tanca, quan comentem coses a govern i això es diu, escolta, mira, això ha quedat així i tal, però ara mateix jo no ho sé.
1: Vinga, parlàvem d'equipaments que fan falta, i més si creix Argentona. Un d'ells segurament és la biblioteca. I de la biblioteca doncs es va aprovar el projecte, ara no fa pas gaire en un ple, i estem pendents de si hi ha aquesta tercera pota de finançament que hauria de venir de la Generalitat. Tenim notícies?
2: Doncs oficials no, extraoficials no ho sé, si el regidor...
1: Ni oficials ni extraoficials.
2: A mi no, exacte, però... Però clar, el que sí que sabem és que a nivell del Parlament s'han presentat mocions, s'han presentat esmenes, grups, i que això no està aturat, però oficial no tenim res.
1: Però han començat a treballar el pressupost de l'any que ve? No sé si la biblioteca forma part d'aquest pressupost.
2: Sempre hem de tenir diners preparats, per si de cas. Clar, has de tenir comptable, perquè imagina que la Generalitat diu que té els diners...
1: Per tant, sí.
2: Bueno, exacte. Sí, no el tenim tancat, el pressupost, i moltes coses, però clar, si la Generalitat ens diu que té els diners i nosaltres no n'hem posat, ara no ho podrem fer perquè nosaltres no ho hem comptable. Clar, és que seria una mica... estúpid, per d'una manera, no? Si, que tens ganes de fer això, dius que depèn dels altres, però al moment que els altres et diuen que sí, tu no ho tens preparat. Llavors, doncs, això ho hem de tenir llest.
1: Anem a altres qüestions. Es va parlar també en el darrer ple municipal dels càntirs de l'any. De qui són? S'ha obert un expedient per investigar de qui és la propietat dels càntirs de l'any. Aquí, més enllà d'això, veiem un desencontre entre govern i entitat. És així? Què està fent el govern per acostar posicions amb l'entitat? És possible reconduir-ho, això?
2: Jo diria que no són els càntirs de l'any, són els càntirs de les aixecades.
1: De l'aixecada, perdó.
2: Ah, vale,
1: sí.
2: Dic, perquè càntir de l'any és el d'autor. Dic, sí. Ara...
1: Però el conflicte no és aquest.
2: Sí, exacte. No. Per això dic, a veure si n'hi ha un altre conflicte. No.
1: Els de l'aixecada.
2: Doncs és a dir, la pregunta que era, si hi havia conflicte entre entitat i govern...
1: Que hi ha conflicte, crec que és evident, sí. Es va fer palès en el ple, no li estava demanant si és que si és que l'Ajuntament no ha sabut negociar bé amb l'entitat, si no, és que no es pot reconduir aquesta relació, què està passant aquí?
2: Jo penso que una relació sempre es pot reconduir i que és qüestió de posar ordre a tot plegat, és a dir, és el que comentàvem... és posar ordre de dir aquests càntirs de qui són. Perquè, clar, com que el museu, els amics, tot això és, no formaven part de l'Ajuntament, falta, jo penso, molta regularització, a veure, saber exactament com, de què depèn cada cosa.
1: Però si els càntirs finalment es determina que són propietat municipal, com sembla defensar l'Ajuntament, no?
2: Sí.
1: Que quedi clar que són de l'Ajuntament. Però, de totes maneres, l'Ajuntament no està volent assumir l'aixecada de càntirs.
2: No, és simplement llavors regularitzar-ho. És regularitzar, clar. Ara, com que no saps de qui són, no està fet el conveni de col·laboració, doncs si, per exemple, en el cas que sigui de l'Ajuntament, doncs es fa un conveni i dir, doncs aquesta data cedeixen aquest càntir, han de tenir l'assegurança pertinent, totes aquestes coses, no? Si no... Si fos al revés, fos de l'entitat, no cal que fem un conveni regulant deixar uns càntirs que no són nostres. O sigui, és tenir-ho tot regularitzat segons el que toca.
1: Vinga, doncs veurem com queda tot plegat. Anem a altres qüestions perquè anem avançant en el temps. Parlem, tornant a parlar de plataners i de poda en aquest ple del mes de setembre. Com és que l'arbrat municipal no forma part de medi ambient?
2: Doncs perquè està l'àrea d'espai públic. Medi ambient és més el tema de boscos, franges forestals, més cultura mediambiental, educació ambiental, I això forma part també de l'arbrat dels nostres carrers i, clar, tot això penja d'espai públic.
1: L'espai públic, per tant, ha encarregat aquest estudi sobre la poda i l'arbrat municipal que s'havia demanat en una moció a través del ple municipal. Sí. Unitat diu que aquest estudi s'ha encarregat amb la resposta ja donada. Què li ha semblat a Esquerra aquesta afirmació?
2: Jo no estic d'acord. No estic d'acord perquè és que és el que dèiem quan li van preguntar, per exemple, a en Xavier Collet. Jo no conec el tècnic aquest, l'empresa la qual ha fet aquest informe. És que no sé ni qui és.
1: Esteu satisfets amb les conclusions de l'informe i el que us diu que heu de fer?
2: No és ni satisfets ni... No és que és perquè sigui el nostre grat o no. És persones que entenen en la matèria han dit com creuen que s'ha de procedir. I clar, pots estar més d'acord o menys d'acord, però no, jo no crec que depengui d'un grau de satisfacció aquí.
1: Ah, ja que estem parlant d'aquestes qüestions, que això no ho hem parlat a les entrevistes encara, però la rotonda de les Palmeres ja és la rotonda de la Palmera, sí. I no sé si està en molt bon estat de salut la Palmera que ens queda.
2: Es va fent el seguiment, l'altre ja es veia el purgó negre, es deia, o vermell?
1: No sé, el tomicus, sí. O el morrut, l'escarbat morrut.
2: Això, és que jo el tema... El nostre tècnic sap de tot, eh? Ja veig que ens fa aquí el xivatassos. No? Doncs, clar, això... La que es va tallar farà un parell de setmanes o tres, no recordo. Clar, arriba un moment que es va fent la supervisió i es diu, a partir d'aquí ja correm un risc. Per tant, fora, clar. I amb aquesta, doncs, sobre. Es va fent el mateix fins que... Perquè això és difícil de salvar.
1: Haurem de posar palmeres noves a la rotonda
2: de les
1: palmeres.
2: Sí, no, perquè si no, no sé com li direm. O li canviem el nom a la rotonda, bueno, que és el nom extraoficial, no? Però tothom l'entén així.
1: Anem a altres qüestions sobre el ple municipal, més o menys la cosa va quedar aquí. Quina llàstima que s'hagi hagut de suspendre el Sense Portes. Ai, que teníem aquest cap de setmana.
2: Aquest matí és el primer que he fet quan he anat a l'Ajuntament a veure els tècnics de Cultura i Festes i em diuen, hem fet tot el que hem pogut. Dic, no, si no és cap retret cap a vosaltres, només faltaria. Dic, l'únic que és una llàstima, tota la feina que heu fet, que és una cosa que hi participa moltes companyies, i que és molt del poble, clar, al ser el carrer, molta gent, encara que sigui passejant per la vila, doncs t'atures a mirar aquest espectacle, l'altre. És una llàstima, però és que no...
1: Val a dir que va ser un èxit absolut divendres l'espectacle de Veus del Record que es va fer a la sala en dues sessions, que es va omplir la sala dues vegades i vaja, va ser un espectacle doncs, magnífic. Estem a la tardor, ara ja sí, el temps ja ens ho ha marcat. Sí, sí. Quines són les prioritats d'aquest govern, aquesta tardor i aquesta darrer tram del mandat?
2: Ostres, doncs... Per començar, encarrilar o acabar molts temes que tenim sobre la taula. No? És el que diem, tant de bo poguéssim deixar el tema de la biblioteca enllestit, però no depèn de nosaltres. No? Què més tenim? Seguir des de les meves àrees, doncs, medi ambient, ara em trobo amb la problemàtica sobretot de la xilleria. Aquest contracte l'hem de deixar ja solucionat, no? Després el tema de l'habitatge cooperatiu, que ja s'ha ben comentat que ja està en marxa, també.
1: Esclar, és una recta final que, a més a més, es veu ara afectada, d'alguna manera, perquè avui, i amb això acabarem, avui a les 9 del matí, el president del govern de l'Estat ha convocat eleccions generals per al 29 de novembre. Això també afecta d'alguna manera els municipis, que perquè, per exemple, ara estaran un temps que no podran difondre acció de govern, no? D'alguna manera, no podran fer inauguracions, bueno, tot i que aquest cap de setmana hi va haver-hi Can Barrau, eh?
2: Sí,
1: per sort. Però, vaja, com veu aquesta convocatòria electoral?
2: Primer de tot dir que, ostres, això sap greu, no? Que, això que ha comentat, no accions de govern. El que vam fer d'inauguració de Can Barrau aquest cap de setmana... No és una cosa partidista, per exemple, i és una llàstima que si ens arriba a agafar això dos mesos més tard no es pot fer. Ostres, no podem fer una inauguració d'una cosa que el poble té ganes de tenir-ho, que no és una cosa que crec que s'entengui de partit, sinó que simplement una acció que es volia dur a terme, es volia rehabilitar la masia, i Però, bé, la llei no la canviarem nosaltres, no?
1: Són els partits qui les han de canviar.
2: Sí, però em sembla que això des de l'Argentona no ho podrem fer.
1: Bé, en qualsevol cas, Esquerra sí que té representació al Congrés dels Diputats. Ara li pregunto així obertament, li agradaria que el Gabriel Rufián tornés a liderar la candidatura d'Esquerra al Congrés?
2: No sé què dir-te. Tinc el sí i el no, és a dir, hi han coses d'en Gabriel que m'agraden, però d'altres que penso que tira molt pel dret de vegades i no pensa en la resta i llavors, doncs, bueno, com tothom té coses bones i coses dolentes, no sé què dir-te, ho he de reflexionar, això, ho he de reflexionar, perquè quan les eleccions, clar, jo pensava, clar que hi havia risc sempre d'avançar eleccions, no? Però clar, que serien a l'estiu, no? Perquè es van fer, recordo que es van fer fa 4 anys a ple estiu, a finals de juliol, ho he dit bé, sí. I deies, bueno, tenim aquest marge per veure com caminem. Ara aquest marge és justet. Igual que, per tant, no sé què dir-te, he de meditar-ho.
1: Els agafa contrapeu, això, a Esquerra, i les últimes eleccions diuen que en les catalanes podria quedar com a primera força Aliança Catalana.
2: Ja m'ha arribat aquest anàlisi. Bé, això l'electorat escull què vota. Jo penso que és un error, però clar, això no ho trio jo, intento la feina que puc fer jo com a Mariona Pasqual, és com a regidora d'aquest municipi intentar aplicar les polítiques d'Esquerra i, com s'ha comentat un cop aquí, que soc consellera nacional d'Esquerra, a comentar el que crec que m'agrada el partit i el que no per caminar cap a aquesta línia. Jo poso tot el que puc a dintre per millorar aquest país, però clar, això ja, si l'electorat confia en Aliança Catalana, doncs...
1: El fet que ara Esquerra i Argentona s'hagin de mobilitzar per donar un cop de mà, posar el seu granet de sorra en aquestes eleccions del 29 de novembre, pot ser que els ajudi també ja per mobilitzar-se de cara a les municipals?
2: Pot ser, sí.
1: Ja que han de començar ara ja a fer xup-xup.
2: Sí, no ho havia pensat, això. Com que ha sigut avui tot i tenia pinta, no?, de que hi haurien anticipades, però... Però no havia fet aquesta reflexió, sí, clar, això ja fa que si encartellar, que si fem algun acte, no fem algun acte, que, sí, potser sí que això ens pot ajudar ja a avançar, a nosaltres i a la resta de partits del municipi, però que com a secció local, sí, segurament.
1: Aquests dies anem preguntant als regidors si continuaran a les eleccions municipals, al cas de la Mariona Pasqual.
2: Mariona Pasqual no continua,
1: no continua.
2: Però... Per circumstàncies personals, no té ni que no cregui en la política, ni sinó jo tinc altres projectes en ment, en ve un d'important el mes de febrer, i acabaré el mandat com pugui, amb ganes, perquè jo el meu compromís amb l'electorat va ser 4 anys, i el compliré fins al final, això ho tinc clar, però tinc altres projectes en ment. Que no vol dir que potser d'aquí uns anys m'agafi per tornar, no ho sé, però ara necessito... tinc una etapa vital diferent.
1: Per tant, ja que Esquerra ho té clar, que la Mariona no seguirà, ja tenen noms a sobre la taula?
2: Sí, no. Ho comencem a parlar, però no hi ha res encarrilat encara.
1: Molt críptics tots els regidors que estan passant per aquí, que sí que hi ha novetats, però que ja les direm, que sí que hi ha noms, però ja els anunciarem.
2: És que és la veritat.
1: Nosaltres seguirem preguntant. Gràcies, Mariona Pasqual, i fins la propera. Bona
2: tarda.
1: Fins la
2: propera.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: Mentider.
3: Mentidera tu.
4: Mentidera.
3: Mentidera.
2: Sí, què? Que no t'agrada?
5: El cercle dels mentiders és la rotllana que tots els que escoltem les històries fem al voltant dels mentiders.
3: Mentides, mentides i més mentides.
6: Benvingudes i benvinguts al cercle dels mentiders, el vermut de contes de la ràdio. Jo sóc l'Albert Estengre i sort en tinc de la col·laboració d'en Joan Carles Martín.

0: En aquesta temporada estem fent unes entrevistes per saber ben bé com estem tots plegats amb els contes. No només si ens agraden o no, perquè en principi sí, en general a tothom agraden, sinó si ens n'havien explicat. Avui tenim a l'estudi a dues persones. La primera de totes és la Carme Fons, que és col·laboradora de la ràdio, que temps enrere havia fet un programa que es titulava...
1: Ah, i ara què?
0: Exacte. Ah, i ara què? Hola, Carme.
1: Hola, què tal?
0: Parlem també d'en Jordi. Jordi Recolons, que és fuster, i que també ens parlarà dels contes, perquè tant en Jordi com la Carme comparteixen vida i dues filles de fa molts anys. I,
1: sí.
0: I aleshores això és el que ens agrada a l'hora de parlar de contes, perquè és un tema que s'hi adiu, tenir fills i els contes.
2: El cercle dels mentiders.
0: Us en explicaven de contes quan éreu canalla?
3: Jo no tinc el record de que me n'expliquessin. Jo me'n recordo que n'explicaven a la meva germana, que és més petita, i amb ella sí que me'n recordo que n'hi explicaven, o Castelló inclús n'hi explicava, però que a mi me n'expliquessin no en tinc el record.
0: Bé, hem de dir que tant en Jordi com la Carme són d'una generació dels anys 60, però és que ho dic perquè la gent més jove aleshores sí que n'hi explicaven de contes, i en canvi la gent de la nostra edat sembla que cada vegada, que és molt poca gent a qui li explicaven de contes, i tu, Jordi, m'estàs dient que no te n'explicaven.
3: No. No. El meu pare anava a treballar, i el veia que anava a treballar, tornava, al vespre ja cansat, es posava de sopar i a dormir. No tenia temps d'explicar el conte.
0: I la teva mare?
3: Bueno, la meva mare estava a casa, però també portava tota la família i tot, i era com si no hi hagués temps d'explicar un conte. Abans es feien altres coses que explicar un conte.
0: I amb la teva germana quants anys et portes?
3: 5 anys.
0: 5 anys, i amb aquests 5 anys sembla que sí, que n'hi explicava.
3: Bueno, ja la meva germana... La segona germana, però la més petita, ja ens portem 10 anys.
0: 10 anys.
3: Llavors ja és diferent.
0: Sí, ja va canviar una mica la cosa. Sí. I tu, Carme, te n'explicaven de canalla?
1: Jo no recordo. Jo recordo llegir davant de l'estufa la Bíblia.
0: La Bíblia és un llibre, és un compendi de moltes històries.
1: Històries, segurament.
0: Si tu ets creient, doncs és religió, però per la gent no creient són històries mitològiques, si tu vols.
1: I la Heidi.
0: I la Heidi.
1: La Heidi amb llibre... Jo recordo coses dels contes de la Heidi que van venir ganes de menjar formatge, per exemple, perquè quan explicaven que el formatge el posaven al foc i es desfeia i tot això, això ho recordo, però clar, fins que no vaig aprendre a llegir.
3: Bueno, la Heidi va ser...
1: En pel·lícula.
3: La nostra generació,
1: en pel·lícula.
3: Doncs quan hi havia la Heidi, tothom mirava amb la Heidi.
0: Sí. Home... I després en Marco.
3: Marco. A mi m'agrada més en Marco que la Heidi.
1: No, a mi la Heidi em va encantar. Però jo ja havia llegit el llibre. Haver llegit el llibre abans, ja anava predisposada, ja sabia el que anava a veure. I va ser, a mi el llibre em va encantar i la pel·lícula també em va agradar. Però ja venia amb tota la història que jo ja havia llegit. Per tant, el que no veien a la pantalla, jo ja ho tenia al cervell.
0: I són les històries que us van marcar una miqueta
1: d'així
0: de canalla.
1: Sí, ja veus. Sí.
0: Molt bé. Però jo, parlant així a fora de micro abans d'entrar a l'estudi, també m'havíeu dit que de contes, en tot cas, a casa vostra... Els contes ja han tingut presència, perquè vosaltres sí que n'heu explicat als vostres filles.
3: Sí, bueno, nosaltres havíem llegit de contes a les nostres filles, però també a vegades n'inventàvem de contes, no? I potser els agradaven més els que inventàvem que no pas llegir un conte allà davant d'ells.
0: I per què us va semblar de llegir-ne o d'explicar-los contes quan a vosaltres no us ho havien fet?
1: Jo és per una estona d'estar tranquils després del dia, de la jornada, de la feina, de l'escola i de totes les activitats, estar una estona amb ells. El que passa que a vegades el dia a dia no t'ho deixava fer 100%. Tot i així, sempre abans d'anar a dormir o fèiem, o explicàvem històries o llegíem un conte. O feia jo o feia en Jordi.
3: Bueno, i també és una manera d'educar, explicar un conte. Perquè tu pots explicar una història, però dins de la història haver-hi un resum d'una vida que tu vols que sigui la que facin ells, no?
0: És a dir, transmetre uns valors. No,
3: transmet uns valors, això mateix.
1: I com a pare, també et sembla, o com a pares i mares, et sembla que ho vols fer d'una altra manera, tenir un tacte més tu a tu amb el teu fill,
3: proper.
1: Que segurament els pares nostres no van poder-ho fer per les circumstàncies, per l'època i per tota la postguerra i tota la història, i tu vols fer-ho diferent. I ho fas diferent, i després, jo ara justament vaig preguntar que us no en recordeu dels contes que us explicàvem a les nostres filles? Una té 38 anys i l'altra 30. No se'n recordava que jo havia llegit contes, que els havia explicat històries, que ens vam inventar uns personatges. No, se'n recordava més aviat d'en Jordi.
3: De mi, sí.
1: Però de mi no, i dic, ostres, doncs mira que a vegades havíem fet sacrifici ja per explicar un conte i ens costava perquè venies de música, no sé què, i amunt i avall, i mira, i no se'n recorden. Però jo dic, en algun lloc està, perquè sí. En algun lloc ho tenen.
0: Segur que sí.
3: Bueno, se'n recordaven que jo els explicava contes. El que passa és que jo explicava contes inventats, i llavors els contes començava... Això és el que diuen elles, que tenen el record, eh? Començava molt bé el conte, tot era molt maco, molt bonic, uns prats plens de flors...
1: Uns angelets,
3: uns ocellets que volaven, i allò es anava complicant, i llavors ja sortia un llop amb els ulls vermells que estava amagat darrere l'arbre, i allò es anava complicant, i llavors agafaven una mica de por. Això és el que diuen elles, a preguntar-los i m'ho van comentar.
1: Per això se'n recorden.
3: Per això se'n recorden, tanmateix.
1: Pues mira, encara bo.
0: I quin conte...
1: O sigui, exactament quin conte explicava, no perquè me'ls inventava. Jo hi havia dos personatges, a la petita, per exemple, a la Marina, que era Marcel i la Marina. I els explicava, Marcel, doncs jo que s'he anat a l'escola... Però m'inventava, no sé exactament, eren historietes, històries d'un dia, per exemple. I bueno, ell ho seguia amb molta il·lusió. Això no la petita, que no se'n recorda, però vaja, és igual, jo li vaig explicar. I a la gran, jo recordo d'explicar exactament el llibre, tal com ho deia el llibre, amb el llibre davant, tots els dibuixos, i a la que canviaves una frase, ja et deia que no ho deies bé. I això que no sabien llegir. Perquè et deia, no, mama, que no ho estàs dient bé, que... Ho has d'escriure, no ho dius igual. I havies de llegir-ho exactament com posava el llibre perquè ella se'n recordava que sempre havia de dir el mateix a la mateixa manera. I bueno, per això al final em vaig acabar inventant personatges i així. Bueno, els personatges van ser sempre amb la Marina, amb la Irene no, però amb la Marina sí que em vaig inventar aquests dos, amb Marcel i la Marina i tota una història, i mira, i m'inventava que avui han anat a l'escola, han trobat un gat o el que sigui. Qualsevol història era bona per explicar, jo què sé, i un riure, i acabar dormint, perquè la cosa era perquè acabés dormint. Tot i així, estem parlant dels contes amb els nens. Jo, fins que l'Albert no va començar a explicar contes amb els adults, vaig quedar al·lucinada, perquè jo amb els adults no havia pensat mai que ens expliquessin contes.
0: Vale. Aquí era el pròxim tema que volia tocar. Els contes per adults, vosaltres sabeu, i si no us ho dic jo ara, si és que no us en recordeu, perquè segur que us havia dit alguna vegada, que els contes no neixen per ser explicats per la canalla. Els contes neixen per ser explicats. No, la canalla no tenia cap importància. I aleshores, fa 300 anys, n'hi va haver un que sí, que va voler explicar els contes que anaven pel món, els va voler explicar per la canalla i els va retallar una miqueta. I en aquí neix d'alguna manera la literatura infantil i juvenil, però tota la vida hi havia hagut contes per adults. Us agraden? N'heu sentit?
3: Sí, jo inclús volia una cosa. Jo em sembla que quan explicava un conte a les meves filles, ara tinc la sensació que ho explicava més, com si el que m'escolta fos una persona adulta que no fos que una persona
1: segurament
3: més petita.
0: Pot ser.
3: I acabàvem sempre el conte amb una cançó que ens vam inventar, que deia, llum no vinguis, perquè si vens t'estirarem de la cua i llançarem el vàter.
1: Clar,
3: i acabàvem el conte sempre d'aquesta manera, i el llop el llançàvem, i tots contents i contents.
1: Sí, però les meves filles se'n recorden d'aquest l'aralà, d'aquest tros,
3: sí.
1: Sempre ho diuen, llum no vinguis, que si vens et tirarem de la cua i et llançarem el vàter.
2: Ràdio Argentona.
4: Ràdio Arenys.
0: I quin conte ens voldríeu explicar?
1: Bueno, jo no sé, jo he mirat així per sobre, clar, uns llibres, perquè jo molts ja eren molt antics i alguns els vam tenir que llançar perquè vam tenir una història i no els tenim físicament, que avui es poden trobar tots, eh? Però he agafat un d'en Groguet, més que res perquè també va haver un moment que els contes van ser... van començar a ser més interactius i van començar a venir a casa contes xulos. Xulos en quant a que nosaltres quan érem petits només hi havia els de tota la vida, els de Ferrandiz, del dibuixant,
0: sí.
1: I els típics de la, jo què sé, la Caputxeta, els 4 o 5 que tots sabem, que resulta que ara tampoc estan interpretats d'una altra manera, que nosaltres en aquell moment ho veiem bé tot bé, eh? Però ara, si et profundeixes, te'n dones compte que segurament hi ha contes que no els havíem d'haver llegit, però nosaltres no ho sabíem. Tampoc hem sortit tan malament, havent escoltat aquests contes o llegit, però nosaltres els vam llegir a les nostres filles. Però en l'època ja dels 80, 90, van començar a sortir contes amb uns interactius xulíssims, i ara en porto un que és molt senzill, però en tenim un que es porta, que és com es munten unes casetes, que el que de menys és la història, més que res d'imaginació. Eh? Tots aquests contes que hi ha roba per penjar, tot de trossets, és molt xulo això també, eh? És molt xulo. I aquest, el Groguet, més que res perquè bueno, està una mica fet servir, però també així és forma part de la història, en Groguet bueno, és un pollet que busca germans, i, bueno, i els germans i els amics a vegades no poden ser igual que tu, i això és bo, no és dolent.
0: Doncs molt bé, ens agrada molt estar parlant amb vosaltres dels contes, si voleu dir alguna cosa més.
3: Sí, bueno, això de contes per gent adulta ja,
0: sí.
3: Si tu t'ho mires bé, la Caputxeta Vermella, els Tres Porquets, si tu els adaptessis una mica a la gent adulta, llavors no sé si es van adaptar aquests contes a la gent infantil,
0: sí.
3: O va ser al revés.
0: No. De la primer, lo primer que has dit.
3: Val. Eh? I si tu mires ben bé la Caputxeta Vermella, el sentit d'aquest conte és totalment adult.
0: Sí.
3: Perquè potser el sentit concret d'allò un infant no el pot entendre verdaderament.
0: La Caputxeta Vermella concretament és una història que si tu tires enrere...
1: De por.
0: D'abusos i...
3: Sí.
0: Sí, evidentment.
3: Sí, sí, sí.
0: Evidentment, i d'advertiment a la gent jove.
3: Sí.
1: Vigileu.
0: Hi ha moltes versions de la Caputxeta Vermella, vull dir que...
1: No sé si sempre havia d'acabar igual.
0: Bueno, no ho sé, però aquest és que has obert un meló, eh?
3: Sí, és que ara no acabaríem, eh, aquesta entrevista.
0: No. Concretament, hi ha aquell conte que també és un clàssic, eh? Que és La Bella Dorment, que la princesa s'adorm i al final el príncep li fa un petó. Però és que aquest fer un petó a la princesa i casar-s'hi és una drecera per acabar la història, perquè al final sí, es van casar, però petó no n'hi va haver. El príncep era una mica cràpula i aleshores entremig hi van haver altres històries...
3: Que no s'han escrit.
0: I, sí, que s'han escrit, sí.
3: Però no s'escriuen per explicar amb un nen?
0: No, i dos fills entremig també, eh? Vull dir que hi ha altres coses. I el príncep, de vegades hi ha versions en què és príncep, hi ha versions en què és rei i casat i que li fa el salt a la dona. Vull dir que, bueno...
1: Deixem-ho aquí, ja és un altre capítol.
3: No sé si els nostres pares eren conscients de quan llegien aquest conte
0: no.
3: De que volia dir el que volia dir.
0: No ho crec. Veritat, jo tampoc ho crec. Bé, voleu que us expliqui algun conte?
1: Sí, home.
3: Sí.
0: Quin?
1: Explica'n un de tradicional, perquè ara fa anys que no l'escolto, per exemple.
0: Doncs bé, moltes gràcies Jordi, moltes gràcies Carme, per haver vingut a compartir aquesta història, vaja, aquesta estona amb nosaltres.
1: Molt bé, moltes gràcies i per molts anys al programa.
3: Molt bé, gràcies.
0: Adéu-siau.
4: El Cercle dels Mentiders, un programa de ràdio per viure la literatura. I ara, un conte. Bé, una mentida. O no?
0: Tot són mentides, perquè són històries empescades. El que passa és que és allò que diem sempre. Les històries no fan altra cosa que parlar de les coses que fem. La gent s'inventen passatges i anècdotes i tal, però al capdavall és el mateix. Potser reconeixereu algú en alguna d'aquestes històries. Jo no ho sé. Bé, començarem amb la història d'un mossèn. Un mossèn que va anar a una església, a una parròquia, on hi passava una miqueta de gana.
5: Hi havia una vegada un mossèn que no parava de dir-li que sí a la majordona. I aquesta tenia tota la raó, eh? No us penséssiu pas. La majordona no parava de dir-li: mossèn, que aquestes festes de Nadal hem passat gana, i la feligresia, tota la gent que veia missa perquè se'ls beneeixi, doncs no hi pensen amb la nostra taula. I tant vostè com jo ens morirem de gana en aquí tot dient missa. Sí, serà una mort molt santa, però serà de gana. El mossèn ja ho entenia, del bisbat no arribaven pistrincs. I vet aquí que el mossèn un dia, com que la majordona no parava d'apretar, passat festes de Nadal, just la setmana abans de Sant Antoni i de la beneïda de les bèsties, va dir-ho a la trona. Estimats, estimades, Sant Cerni, el patró d'aquell poble, Sant Cerni passa gana. Penseu que si Sant Cerni passa gana, marxarà. I si ens quedem sense Sant Patró, en aquí no hi haurà misses, ni beneïdes, ni res de res. Penseu i porteu-li menjar a Sant Cerni. Tothom va fer l'orni, i aquella setmana ningú li va dur ni una engruna a Sant Cerni, i el cap de setmana següent, que justament caiem diumenge, el dia de Sant Antoni, el 17 de gener, vet aquí que tothom va anar al davant de l'església amb tot el bestiar per ser beneït. I el mossèn no sortia. Coi, el mossèn no surt. No hi és. Escolta, noi, vés a buscar el mossèn. I varen anar. I el mossèn va sortir per la finestreta del costat de l'església, allà de la rectoria, i va dir que no sortiria a beneir fins que no trobessin a Sant Cerni. Fins que no el trobessin. El mossèn va dir que Sant Cerni s'havia hagut d'espavilar perquè havia passat tanta gana aquella setmana que no s'hi va quedar a l'església. Tothom de seguida va entrar de dret a veure si era veritat que Sant Cerni no hi era, i Sant Cerni, a l'altar major, no hi era, havia desaparegut. La gent, escolta, no ho entenien. Es varen passar mig dia, bé, fins l'hora de... Bé, no fins l'hora de dinar, no. Fins passada l'hora de dinar, buscant el sant per aquí, per allà, per més enllà, i al capdavall el varen trobar, Sant Cerni, en una feixa on hi havia faves, com si les agafés les faves, i tothom va entendre que això era veritat, que Sant Cerni passava gana. El varen tornar a l'altar major, i amb el sant, arran de l'altar major, hi varen portar ple de menjar. I d'ençà d'aquell dia, a Sant Cerni no li va faltar res de menjar. I de passada també es varen atipar el mossèn i la majordona, que varen estar molt contents, molt. Va ser tot una troballa, allò de que els sants de tant en tant passessin gana.
6: Bé, ara els mossens ja no passen gana. Bé, ho espero que no en passin de gana. Pobres, amb els pocs que hi ha. Bé, la qüestió és que no us penséssiu pas que només eren els mossens els que passaven gana. No. Hi havia un altre col·lectiu que eren els estudiants, que també déu-n'hi-do la que passaven de gana. Avui en dia espero que no passi gana ningú, però abans els estudiants... Sí, com que tenien pocs pistrincs, pocs quartos, pocs diners, per anar pel món, i moltes vegades venien de cases amb pocs sous, s'havien d'espavilar per anar a estudiar. Bé, per anar a estudiar i, entremig, per menjar. I aquest és el cas d'aquests estudiants de Vic.
4: I ara, un conte.
5: Aquells nois passaven gana. Eren estudiants i anaven cap a Vic. Venien de casa i veien a venir que allà a Vic, a l'escola, a l'estudi, a la universitat, en passaríem més de gana. Ai, i com ens ho farem si no tenim quartos? Què menjarem quan hi arribem? Coi, en allà varen veure al seu davant, en el camí, un home que anava amb dos ases. Anava cap al mercat, els dos ases carregats. No sabien ben bé de què, però varen pensar que alguna cosa en traurien, si més no, per menjar. Potser per vendre-hi tot. No eren lladres, però tenien gana. L'home anava així tot cot, cap cot. I de la mateixa, la mateixa ganya feien els dos ases que anaven al seu darrere, un lligat a l'altre. Els dos estudiants varen pensar que, a més d'atipar-se, es divertirien. Varen deslligar, sense que l'home ni l'ase se n'adonés, varen deslligar el segon ase, se'l varen endur, el varen amagar, i en lloc del segon ase hi varen lligar a un d'ells dos, que feia la cara així trista. Al cap de ple de passes endavant, aquell home es va girar a veure com anaven els ases, va veure el primer ase molt bé, i després, en lloc del segon ase, hi va veure l'estudiant lligat amb la corda de l'ase. Se li va acostar i li va preguntar: «Ei, noi, què hi fas tu aquí? Surt aquí, on és el meu ase?» I aquell noi, en allà mateix, es va posar a plorar. «Ai, dispenseu-me, ja veig que ningú us ha avisat, però sóc jo!» «Què vol dir que ets tu?» «Sóc jo, aquell ase que vos teníeu i lligàveu aquí, què vol dir que ets tu?» I el noi, que no parava de plorar i entendria d'aquesta manera en aquell home, li va explicar que ell era ase, que pels seus mals pecats Déu Nostre Senyor l'havia castigat a ser ase durant una bona temporada d'anys. I vet aquí que ara Déu l'havia perdonat.
7: i per això s'havia tornat un noi, i que li demanava perdó, perdó, perdó, perdó, si us plau, disculpeu-me, perdoneu-me, tal com Déu nostre Senyor m'ha perdonat, i deixeu-me anar, que ara ja no sóc a casa, que ja he purgat tots els meus pecats. I aquell home entendrit, entremig de tal plor, i esclar, si li parlava que Déu l'havia perdonat, ell va pensar que no era ningú per desfer allò que Déu havia destinat, i li va dir, vés, vés, vés, vés, vés, vés. L'home es va quedar amb un pam de nas, sense un ase, i amb el problema d'aconseguir-ne un altre. Va arribar a Vic, i després de fer allò que havia de fer, bé, la meitat, perquè només tenia un ase per vendre, vet aquí que se'n va anar, se'n va anar, se'n va anar, se'n va anar allà baix de tot, on diuen que hi venien bestiar. I va veure que sí, que venien ases, i va pensar, n'he de comprar-ne un altre. Déu m'ha fet perdre el que tenia, però bé, és Déu. Se'n va anar cap allà i buscant, buscant, a veure quin d'aquells ases que hi havia li interessava més. En va veure un que li va semblar conegut. Era el seu, que aquells nois s'havien venut. Però esclar, aquell home, què havia de pensar això? Va veure aquell ase, se'l va mirar d'un costat, de tort, de dret, i què sé jo. I veient que sí, que era aquell ase seu, i creient-se que encara era, vaja, que tornava a ser aquell estudiant, se li va acostar, i mirant que ningú el veiés, li va parlar a cau d'orella i li va dir, ei, noi, que has tornat a pecar. I així va ser com els estudiants, si més no durant una temporadeta, varen tornar a tenir la panxa ben plena.
4: El Cercle dels Mentiders, un programa de ràdio per viure la literatura.
6: Sí, sí, ja ho heu sentit bé, la literatura. I els que els contes tradicionals ho són de literatura. Però no pas d'aquella escrita, sinó d'aquella oral, d'aquella literatura que poleix les històries a partir de que s'expliquen una vegada i una altra encara, la sabidoria de la gent. I la sabidoria de la gent ha fet que amb el temps, per explicar coses cruentes, dures, on hi ha

0: es veu de forma natural. D'aquí ve aquella història de l'agró enganyós.
1: Al capdavall es va morir. Sí, sí, ben mort, de gana, no us ho perdeu, però és clar. Vet aquí que això li va passar a un agró, amb un ocell d'aquells blancs que tenen el coll recargolat amb un vell llarg, punxegut, d'aquells ocells que sempre es posen en els rius, les potes submergides i ells en allà, mirant quiets, per despistar en els peixos, perquè es pensin els peixos que són una branca s'hi acostin, i aleshores, quan tenen els peixos ben a la vora, ben a prop, ells amb aquell vell llarg i punxegut, xac, ràpidament, els punxen i se'ls cruspeixen, se'ls mengen. Aquest agró, vet aquí que aquest agró cada dia baixava de l'arbre i es ficava a dintre de l'aigua, però amb uns ais, uis, oh, oh, oh, tot li feia mal. I és que aquest agró s'havia fet gran. Era un avi dels agrons, molt vell, i cada vegada que movia una ala o una pota o el coll, clec, clec, clec, ai, quin mal que li feia tot plegat. Un dia, l'agró va pensar que es moriria de gana i que això no podia ser, que havia de menjar peixos d'una altra manera, i es va quedar amb les potes dintre de l'aigua pensant, rumiant. Què puc fer per tenir menjar sense haver de pescar? Perquè és que no puc pescar, perquè tots els peixos se m'escapen. Allà a la vora, se li va acostar un veí que tenia. Era un cranc. I el cranc se'l va mirar. Ei, agró, què hi fas aquí, tan seriós? Ai, mira, en aquell moment a l'agró li va venir una idea al cap. Mira, és que estic rumiant i em sap greu perquè aquest estiu farà tanta calor, tanta... Mentida. Diu, tanta calor que aquest riu es fondrà i no en baixarà ni gota d'aigua i em sap greu perquè els peixos que hi viuen, esclar, es moriran. Oh, els peixos eren amics del cranc i el cranc li va saber greu. I què podem fer? Li va dir el cranc i l'agró de seguida no s'ho va rumiar, eh? Diu, mira, vés i digue'ls i als peixos que si volen jo, l'agró, amb aquest bec llarg i punxegut, si volen, jo els agafaré i me'ls enduré allà dalt de tot de la muntanya, on hi ha un llac, on sempre hi haurà aigua, El cranc ho va fer. Tots els peixos es varen posar fent fila índia en els peus de l'agró quiets, pensant que l'agró els salvaria, perquè, és clar, si aquell riu s'havia de secar. L'agró, a poc, que era l'única manera que no li feia mal al coll, a poc s'anava jupint i d'un en un anava agafant un peix i se l'enduia volant. Quan ja el tenien al bec, deien els altres, ara torno, foto aquest company vostre a dalt de tot de la muntanya i ara tornaré a buscar-ne un altre, I l'agró obria les ales i se n'anava volant, volant, volant. I quan ja era més enllà, després d'aquell pic, vaja, que des d'allà on l'agró s'aturava, no es veia el riu. En allà l'agró posava les potes a terra. El peix que tenia en el bec li deia què passa i l'agró deia res, res, no passa. L'agró deixava el peix a terra i aleshores, amb una pessigada a poc, se'l cruspia. L'agró girava cua i tornava a buscar un altre peix. I així l'agró, durant 3 o 4 dies, es van dur peixos allà dalt, al de la muntanya, fent veure que se'ls enduia cap a un llac, però menjant-se'l, cruspint-se'ls. Al cap de 5 dies, el dia que feia 5, el cranc se li va plantar al davant de l'agró. L'agró estava estranyant perquè aquell dia no hi havia cap peix que fes cua perquè ell el portés, i el cranc li va dir, no, avui no vindrà cap peix, perquè he parlat amb ells i, mira, hem pensat que avui em portis a mi, en el cranc, a dalt de tot de la muntanya, en el llac, i així jo veuré els altres peixos. I quan torni, els explicaré com és el llac i estaran tots molt contents. Ai, l'agró va pensar que allò no podia ser, perquè si s'enduia el cranc diria que l'agró se'ls menjava i els peixos no tornarien i l'agró tornaria a passar gana. Mira que no pot ser, li va dir l'agró. El cranc va insistir. Per què no pot ser? Diu, perquè rellisques, no et puc agafar perquè tu ets una closca dura i rellisques. Ah, no passa res, va dir el cranc. Mira, agró, tu estira el coll, que jo amb les meves pinces m'agafaré en el teu coll i tu em portes volant. Esclar, l'agró no va pas poder dir que no. L'agró va estirar el coll, el cranc s'hi va enganxar i vet aquí que l'agró va començar a volar amb el cranc penjant. I quan va arribar en aquella roca on sempre

0: sempre se'ls menjaven, els peixos. No s'hi va aturar, però el cranc va veure aquella roca i va veure un munt d'espines en allà. I li va començar a preguntar, «Agró, què són aquelles espines?» I l'agró, veient que el cranc l'havia descobert, va començar a moure's i a moure's i a remoure's perquè el cranc caigués i quedés estabornit en allà, enmig de les roques de la muntanya. El cranc, però, com que ja va veure que l'agró era un mentider, va començar a apretar, apretar, apretar les pinces en aquell coll. Per què? Doncs, clar, pots comptar, per no caure. Va apretar tant les pinces que l'agró, al capdavall, s'anava ofegant. I ofegant-se, ofegant-se, va anar baixant a poc a poc, fins que va acabar al damunt d'aquelles roques, sense que el cranc es fes ni gota de mal. Però, esclar, l'agró va morir ofegat en allà. El cranc, rere escules, que és tal com diuen que caminen els crancs, va anar baixant de la muntanya i va anar a veure els peixos i els hi va explicar el que feia el cas, i al capdavall els peixos, tots tristos, d'ençà d'aquell dia, cada vegada que veuen alguna bestiola, ni se l'escolten, ni se la creuen, ni s'esperen a que parli. Cada vegada que veieu un peix, si voleu, mireu d'agafar-lo, però ja veureu que fugen. És per causa de les mentides que els hi han arribat a dir. Ja em podeu ben creure.
1: Mentider.
2: Mentidera, tu.
3: Mentidera.
2: Mentidera.
1: Sí, què? Que no t'agrada?
4: El cercle dels mentiders és la rotllana que tots els que escoltem les històries fem al voltant dels mentiders.
2: En aquesta nova temporada volem explicar contes, però també volem explicar els contes que més us agraden. De manera que admetem demandes. Si voleu que expliquem un conte concret, digueu-nos-ho. Truqueu, ens envieu un correu electrònic i aleshores mirarem de gravar aquell conte que més us agrada, o, encara millor, si el voleu venir a gravar vosaltres, l'editarem amb la vostra veu i posarem una música, si és que si escau, i aleshores l'emetrem. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres amb aquestes històries. Fins la setmana vinent. Adéu-siau.
5: Viu la ràdio.
6: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamo solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor música a Ràdio Argentona. My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit. Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona. Don't worry.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Soc la d'ahir, la d'avui, la de demà, la impossible de canviar.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: Que la teva cara sigui l'oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: mai tornarà.
1: Viu la ràdio.
2: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.
3: Ei, Juanes.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
2: De Palma.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: La Rosalía.

250 litres per metre quadrat, segons els ADFs, és el que ha deixat la tempesta d'aquest cap de setmana a la vall on es troba Argentona. L'aigua que baixava per la riera i els torrents ha provocat diverses afectacions. Can Raimí i el polígon industrial nord han estat les zones més afectades per la tempesta. A més, alguns habitatges disseminats han quedat aïllats i també hi ha hagut inundacions en pàrquings i zones del cros. La tempesta també va deixar sense aigua una bona part d'Argentona. La causa van ser dues avaries, una dissabte i una segona diumenge, provocades per les fortes pluges i la força de l'aigua. Es preveu que el servei es restableixi avui. La deixalleria municipal també ha quedat fora de servei. En política, la regidora no adscrita, Susana López, defensa mantenir un any la suspensió del desenvolupament del Collell. Considera que aquest temps ha de servir per estudiar l'impacte dels nous habitatges en els serveis d'Argentona. Bernat Calvo justifica el seu suport a la suspensió de llicències al Collell perquè diu que cal evitar la improvisació. Tots dos ho han explicat en el seu torn de la roda política. En esports, la majoria d'equips sèniors d'Argentona no van poder jugar aquest cap de setmana a causa de la tempesta. Només ho va fer el primer equip del Futbol Club Argentona, que segueix sense guanyar a la Lliga Elit. I el temps, avui estem molt pendents del cel. Aquest matí hem tingut ruixats intensos que han afectat el Maresme fins al migdia. A la tarda seguirem amb molta nuvolositat. Les temperatures van clarament a la baixa. Comencem.

0: La nit de dissabte a diumenge ha deixat registres de pluja superiors als 200 litres per metre quadrat en diversos punts del Maresme, en un dels episodis de precipitació més intensos que es recorden a la comarca. Segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya, fins a les 7 del matí de diumenge s'havien acumulat 244 litres per metre quadrat a Mataró, 231 a Cabrils i 168 a Dosrius. La pluja ha estat especialment intensa durant la matinada, amb registres torrencials i un augment del cabal de les rieres. Des dels ADFs asseguren que a la vall on es troba Argentona es van registrar més de 250 litres per metre quadrat, una xifra que no s'havia vist mai. El coordinador dels ADFs de Serralada de Marina, Àlex Navarro, explica què es van trobar.
1: Tota l'aigua que va baixar des d'Òrrius per la ria de Clarà fins a la pròpia ria d'Argentona, que va agafar les aigües també de Dosrius, i tota l'aigua que baixava va haver molta afectació tant per la sorra, que va quedar colgada enmig de la carretera, que no es podia ni passar, i va fer despreniment de roques, va fer esllavissades, va fer molta caiguda d'arbres. Llavors l'ADF el que vam estar va ser bàsicament traient canyes, traient arbres per alliberar aquestes carreteres.
0: El temporal de pluges d'aquest cap de setmana ha provocat un impacte molt sever a Argentona. Des de la policia local afirmen que s'han atès una seixantena de serveis, un nombre inferior al d'episodis anteriors de ventades, però els danys materials causats per l'aigua s'avaluen com a molt més devastadors. Les zones més castigades del temporal han estat l'accés nord al municipi, el polígon industrial nord i la urbanització de Can Raimí, on les calçades i voreres han patit destrosses molt considerables. Per garantir la mobilitat d'entrada i sortida de la urbanització, la policia local ha hagut d'habilitar carrers en doble sentit i coordinar-se amb maquinària pesada local per retirar fang i obrir pas. Escoltem el cap de la policia local d'Argentona, Abraham Albadalejo.
2: Tenim molts carrers malmesos. Actualment es pot circular per alguns dels carrers. Hem canviat la senyalització. Hi ha carrers que abans només eren d'un sentit, actualment són de dos sentits, perquè hi ha altres que no es pot circular. I per oferir solucions de mobilitat i poder entrar i sortir de l'urbanització, doncs hem hagut d'habilitar doble sentit. Per això es van moure cotxes que hi havia estacionats i es van netejar tots els carrers.
0: Al polígon nord, l'aigua ha filtrat als soterranis de diverses empreses i ha calgut la intervenció dels bombers. Així mateix, l'accés al polígon Les Escomes ha quedat interromput per la ruptura de la plataforma de creuament, desviant la circulació pel camí de Can Comalada. A la zona sud, l'avinguda Mediterrani del Cros ha patit talls puntuals, algun aparcament subterrani ha quedat inundat i un vehicle també ha quedat atrapat per l'aigua al túnel d'accés cap a Mataró. Entre les incidències més singulars destaca la de prop de 200 convidats d'un casament a Can Cabanyes que van haver de passar la nit atrapats a la masia i van ser traslladats posteriorment al casal d'Argentona. Actualment, els equips d'emergència i els responsables municipals tenen el focus posat en els veïnats perifèrics com Can Riu d'Ameia o Can Budingues, que han quedat incomunicats per carretera a causa dels danys que la riera de Dosrius ha provocat en els camins. En declaracions a Ràdio Argentona ho escoltàvem el cap de la policia local, Abraham Albadalejo. El temporal també ha afectat la zona esportiva, s'han registrat incidències als dos pavellons, tot i que el pavelló nou és el que ha sortit més malparat, ja que va entrar aigua a la pista. En el camp de futbol, en canvi, no hi ha hagut problemes al terreny de joc. El cap de la policia local també ha fet una crida taxativa a la responsabilitat de la ciutadania, recordant que els avisos de protecció civil s'han de prendre seriosament i restringir els desplaçaments a la mobilitat estrictament essencial. Una altra de les conseqüències de les tempestes ha estat que molts veïns i veïnes es van quedar sense subministrament d'aigua. Alguns ja han pogut recuperar el servei i Aigües Argentona està treballant perquè tothom pugui tornar a tenir aigua al llarg del dia d'avui. Els aiguats del cap de setmana van provocar la trencadissa d'una canonada principal a la riera de Clarà, que va deixar sense servei els veïnats de Can Cabot, Can Raimí i Can Ribosa. Això dissabte. Segons ha explicat el president d'Aigües Argentona, a aquesta casa, el mateix dissabte es van poder resoldre aquesta primera avaria, però diumenge s'hi va sumar una segona fuita molt greu al polígon nord, que ha afectat empreses, també les urbanitzacions i diverses zones del nucli urbà.
3: El que es va poder fer va ser solucionar l'avaria del dissabte 3, però van seguir afectant-se els veïnats perquè es va produir l'avaria del dissabte 4. Ara estem focalitzats en aquesta fuita important que està ja mig solucionada perquè hem necessitat una maquinària pesant molt important perquè la zona estava absolutament inundada amb un metre d'aigua acumulada. I això ha significat que hem tingut avui a les 2 de la matinada deixar de treballar per seguir a partir de les 5 de la matinada.
0: El president d'Aigües Argentona també ha explicat que ahir els operaris de la companyia també van ajudar a obrir carrers i algun tram de carretera amb la maquinària que estaven utilitzant. Uns carrers que amb els aiguats van quedar intransitables. Pel que fa al servei d'aigua, Blanco assegura que estan treballant perquè avui mateix es restableixi completament. Tot i això, ha recordat que a mesura que es vagi reobrint el pas de l'aigua, pot ser que en algunes zones el servei es reprengui inicialment amb poca pressió. Un altre servei que es veu afectat per les pluges és la deixalleria. A causa de l'aiguat, ha quedat temporalment fora de servei. I anem a política. Avui us expliquem les dues darreres entrevistes de la roda política. Primer, la de la regidora no adscrita, Susana López, que defensa la suspensió temporal de desenvolupament del sector del Collell. La regidora no adscrita considera que l'any de marge que ha de permetre estudiar com assumir el creixement de població i quin model d'habitatge es vol impulsar. López recorda que el projecte preveu uns 500 habitatges i considera que abans de reprendre'l cal analitzar l'impacte que tindria en serveis com la sanitat o els equipaments municipals.
4: Tant Tots per Argentona com el PSC, quan jo estava de cap de llista, i abans una cosa meva, ja portàvem que s'havia de fer per lluitar contra l'especulació. I construir ara és tenir pisos per posar al mercat especulatiu. Sí que hi ha una part bastant important de pisos de protecció oficial, però és el que jo deia. El problema dels pisos de protecció oficial, que si no es fan de lloguer i de lloguer només ho fan les administracions públiques, no tenim els estalvis per poder donar l'entrada tampoc d'una hipoteca d'un pis de protecció oficial.
0: Sobre altres qüestions, durant l'entrevista, López ha defensat també el projecte de la nova biblioteca. Ha considerat necessàries les inversions que s'estan fent en carrers i clavegueram. I, finalment, sobre l'informe de la poda de l'arbrat, López rebutja les acusacions d'Unitat que va assegurar al ple que l'informe tenia les conclusions decidides abans de fer-se.
4: Però l'administració pública has de fer uns plecs de clàusules en els quals has de posar què vols en aquell informe. I de cap de les maneres, vaja, seria un delicte, un regidor pot dir vull que aquest informe tingui aquestes conclusions. Això seria delicte.
0: A la part final de l'entrevista, Susana López ha assegurat que ara mateix no té intenció de continuar en política. En l'última entrevista de la roda política fins ara, el regidor i portaveu d'Ara Argentona, Bernat Calvo, també ha parlat del Collell, justifica el seu suport a la suspensió de llicències perquè diu que cal evitar la improvisació. Recorda que els canvis legals han fet créixer la densitat prevista i que això pot tensionar els serveis públics. Per altra banda, el regidor admet que el volum que s'ha de construir obre la porta a l'especulació i al fet que el creixement poblacional vingui de fora d'Argentona.
5: Hi hauria una previsió de fer més habitatges dels que estava previst, almenys amb densitat, i això provocaria naturalment que si no es fa un creixement pautat d'acord amb les necessitats de creixement natural d'Argentona, efectivament seria un creixement que podria venir des de molt més des de fora i sobretot també un creixement a base de fons d'inversió. A mi m'agradaria que el poble creixés sobretot per la gent del poble, és a dir, un creixement natural, absorbible i, per tant, estructurat en fases.
0: Bernat Calvo també ha parlat d'altres temes. El regidor de Patrimoni s'ha mostrat orgullós de la rehabilitació de Can Barrau.
5: Tenia en compte que al principi de la legislatura no hi havia ni tan sols aquesta previsió de rehabilitar la masia. No estava clar. Nosaltres, jo com a regidor de Patrimoni, pràcticament del primer que vaig fer quan vaig entrar com a regidor el juny-juliol del 23, va ser, ostres, s'està obrint un forat a una cantonada de la masia. Això s'ha d'arreglar urgentment. I sí, es va posar la primera, una macrograva que hi havia en aquella cantonada, perquè gairebé es podia posar una mà dins, era molt preocupant perquè és que en poc temps s'havia començat a degradar moltíssim.
0: Calvo també ha parlat del futur de l'Argentona. La seva formació està acabant de decidir què farà de cara a les eleccions municipals i assegura que ho anunciarà molt aviat.
6: Els esports.
0: Fem un repàs als partits que es van poder disputar aquest cap de setmana. Dels equips sèniors només n'hi va haver un. El primer equip del Futbol Club Argentona sí que va poder jugar el seu partit de la Lliga Elite. Ho va fer ahir a la tarda a Martorell i va perdre per 3-0. El partit del segon equip que s'havia de disputar dissabte a la tarda es va suspendre. També es va suspendre el partit del sènior femení del CBA, que havia de jugar a casa contra els Jack Sants dissabte a la tarda. Finalment es disputarà el dissabte 31 d'octubre a les 6 de la tarda. El sènior masculí no havia de jugar aquest cap de setmana. En canvi, el sènior B també havia de disputar el seu partit dissabte a la tarda, igual que el femení, en aquesta ocasió Sant Vicenç de Montalt, i tampoc es va jugar. Finalment, el partit es disputarà el dissabte 31 d'octubre a les 7 de la tarda. I els partits d'handbol de l'Aietà també es van suspendre. Els dos sèniors tampoc van poder jugar els seus partits i s'ajornen per una altra jornada. Anem a serveis. Recordem que la deixalleria municipal està fora de servei. A més, avui és l'últim dia d'inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús de Can Serra Lladó. El termini d'inscripcions finalitza avui, dia 5 d'octubre. Per optar-hi, cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promouen la construcció i gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. L'Ajuntament ha obert el termini de presentació de sol·licituds per a aquells artesans i creadors que vulguin participar en les fires Mercat de l'any que ve. El Consistori torna a organitzar dues fires el 2027. La primera serà durant la Festa Major d'hivern, el cap de setmana del 16 i 17 de gener, i la segona arribarà per la Diada de la Flor els dies 5 i 6 de juny. Teniu temps fins al divendres 6 de novembre per enviar tota la documentació. Trobareu les bases al web de l'Ajuntament. I el centre parroquial comença a preparar el Nadal, fa una crida a totes les persones que vulguin participar als pastorets d'aquest any. Tots els interessats podeu assistir avui a la reunió que tindrà lloc al mateix centre parroquial a partir de les 8 del vespre. I obrim l'agenda. Dimecres, primera sessió de la tardor literària a la biblioteca, serà a les 7 de la tarda i girarà entorn al llibre Parra, de Joan Ametller. Dissabte, portes obertes al Museu del Canti en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni. L'horari serà d'11 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. Dins aquestes mateixes jornades del patrimoni, dissabte també obrirà les seves portes l'ermita de Sant Sebastià. Serà, però, només al matí, de 10 a 2. I diumenge la que obrirà serà l'església modernista de Sant Miquel del Cros, també de 10 del matí a 2 del migdia. Aquest cap de setmana el centre parroquial ens proposa dues pel·lícules. La primera és Tiempo de Victoria.
6: Llamen al general Eisenhower.
7: La Operación Tigre fue un ensayo general para el día de... Cayeron como moscas. Un error. Un único error.
6: Ike, se acabó. Deja de torturarte. Lo hecho, hecho está.
8: El capitán James Stack viene por petición expresa del general Eisenhower.
9: ¿Ya hay fecha para la invasión, señor?
7: El día de empezará dentro de 61 horas.
0: Tiempo de Victoria la podreu veure divendres a 8:45 del vespre, en versió original subtitulada. Doblada es projectarà dissabte a les 5 de la tarda i a 7:45 del vespre i diumenge a les 7 de la tarda. També dilluns, que és festiu, a 7:45 del vespre. I la segona proposta és Tanit.
10: Què va passar fa més de 400 anys? La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
0: Tani, la podreu veure diumenge i dilluns a les 5 de la tarda. A la projecció de dilluns, però, presentarà la pel·lícula l'actriu protagonista que viu a Argentona, Sara Espígol. L'acompanyaran el director i guionista Pep Garrido i el productor Xesc Cabot. I I anem ara a la informació meteorològica al Maresme. Aquesta tarda seguirem amb molta nuvolositat i les temperatures que han anat clarament a la baixa. Demà dimarts començarem la jornada, però, amb un matí assolellat a tot el Maresme. A mesura que avanci la tarda, s'aniran obrint pas algunes nuvolades, però no s'esperen pluges. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis, entre els 14 i els 20 graus, mentre que les màximes tiraran cap amunt i se situaran demà entre els 24 i els 27 graus. Dimecres, en canvi, el temps es començarà a complicar una altra vegada. Encara tindrem un matí amb moltes clarianes, però el cel s'anirà tapant progressivament a mesura que passin les hores. Entre la tarda i el vespre arribaran els canvis importants. S'esperen xàfecs de caràcter tempestuós que podran ser localment forts i abundants. Pel que fa als termòmetres, dimecres les mínimes continuaran estables entre els 15 i els 20 graus, però les màximes aniran a la baixa, quedant-se entre els 22 i els 27 graus. I abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dilluns, dia 5 d'octubre.

0: Avui us hem explicat que, segons els ADFs, 250 litres per metre quadrat és el que ha deixat la tempesta d'aquest cap de setmana a la vall on es troba Argentona. L'aigua que baixava per la riera i els torrents ha provocat diverses afectacions. Can Raimí i el polígon industrial nord han estat les zones més afectades per la tempesta. A més, alguns habitatges disseminats han quedat aïllats i també hi ha hagut inundacions en pàrquings i zones del Cros. La tempesta també va deixar sense aigua una bona part d'Argentona. La causa van ser dues avaries, una dissabte i una segona diumenge, provocades per les fortes pluges i la força de l'aigua. Es preveu que el servei es restableixi avui mateix. La deixalleria municipal també ha quedat fora de servei. Fora de la tempesta, la regidora no adscrita, Susana López, defensa mantenir un any la suspensió del desenvolupament del Collell. Considera que aquest temps ha de servir per estudiar l'impacte dels nous habitatges en els serveis d'Argentona. Per la seva banda, Bernat Calvo justifica el seu suport a la suspensió de llicències al Collell perquè diu que cal evitar la improvisació. Tots dos ho han explicat en el seu torn de la roda política. I en esports us hem explicat que la majoria d'equips sèniors d'Argentona no van poder jugar aquest cap de setmana a causa de la tempesta. Només ho va fer el primer equip del Futbol Club Argentona, que segueix sense guanyar a la Lliga Elite. L'informatiu d'avui acaba aquí. El control tècnic hi ha estat Joan Ferrés, a la redacció Maria Rosa Martínez i qui us parla, Elisenda Fernández. Tornem demà. Bona tarda.
1: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: perderte.
1: He perdut un del balquet i ara no m'atreveixo a fer-ho. M'han encertat de l'ho al mig i he de declarar el meu amor de gamberro.

Ràdio Argentona, sempre bategant per tu, 104.6 FM.

Encara que sembli estrany submergir-nos en aquests dos gots de vi. I a la vora del mar trobar l'acord que ens doni un nou sentit.

Ens vam conèixer per casualitat. Treies el goix, jo passava pel parc. L'ombra era forta, el sol estava a dalt. I des d'aquell dia que crec en l'atzar,

passat per canviar el futur, per poder estar 20 minuts més junts, escoltar a classe per tenir els apunts i que me'ls demanis i si som a punts. I la vida seria difícil sense tu aquí al meu costat. Queda't fins que ens surtin canes quan no estiguem enamorats. Toc, toc, toc, toc, baixes a jugar. Veí s'enfadarà si ens quedem més al portal. Oh, oh, oh, oh, no vull que ens fem grans.

250 litres per metre quadrat, segons els ADFs, és el que ha deixat la tempesta d'aquest cap de setmana a la vall on es troba Argentona. L'aigua que baixava per la riera i els torrents ha provocat diverses afectacions. Can Raimí i el polígon industrial nord han estat les zones més afectades per la tempesta. A més, alguns habitatges disseminats han quedat aïllats i també hi ha hagut inundacions en pàrquings i zones del cros. La tempesta també va deixar sense aigua una bona part d'Argentona. La causa van ser dues avaries, una dissabte i una segona diumenge, provocades per les fortes pluges i la força de l'aigua. Es preveu que el servei es restableixi avui. La deixalleria municipal també ha quedat fora de servei. En política, la regidora no adscrita, Susana López, defensa mantenir un any la suspensió del desenvolupament del Collell. Considera que aquest temps ha de servir per estudiar l'impacte dels nous habitatges en els serveis d'Argentona. Bernat Calvo justifica el seu suport a la suspensió de llicències al Collell perquè diu que cal evitar la improvisació. Tots dos ho han explicat en el seu torn de la roda política. En esports, la majoria d'equips sèniors d'Argentona no van poder jugar aquest cap de setmana a causa de la tempesta. Només ho va fer el primer equip del Futbol Club Argentona, que segueix sense guanyar a la Lliga Elit. I el temps, avui estem molt pendents del cel. Aquest matí hem tingut ruixats intensos que han afectat el Maresme fins al migdia. A la tarda seguirem amb molta nuvolositat. Les temperatures van clarament a la baixa. Comencem.

0: La nit de dissabte a diumenge ha deixat registres de pluja superiors als 200 litres per metre quadrat en diversos punts del Maresme, en un dels episodis de precipitació més intensos que es recorden a la comarca. Segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya, fins a les 7 del matí de diumenge s'havien acumulat 244 litres per metre quadrat a Mataró, 231 a Cabrils i 168 a Dosrius. La pluja ha estat especialment intensa durant la matinada, amb registres torrencials i un augment del cabal de les rieres. Des dels ADFs asseguren que la vall on es troba Argentona es van registrar més de 250 litres per metre quadrat, una xifra que no s'havia vist mai. El coordinador dels ADFs de Serralada de Marina, Àlex Navarro, explica què es van trobar.
1: Tota l'aigua que va baixar des d'Òrrius per la ria de Clarà fins a la pròpia ria d'Argentona, que va agafar les aigües també de Dosrius, i tota l'aigua que baixava va haver molta afectació tant per la sorra, que va quedar colgada enmig de la carretera, que no es podia ni passar, i va fer despreniment de roques, va fer esllavissades, va fer molta caiguda d'arbres. Llavors l'ADF el que vam estar va ser bàsicament traient canyes, traient arbres per alliberar aquestes carreteres.
0: El temporal de pluges d'aquest cap de setmana ha provocat un impacte molt sever a Argentona. Des de la policia local afirmen que s'han atès una seixantena de serveis, un nombre inferior al d'episodis anteriors de ventades, però els danys materials causats per l'aigua s'avaluen com a molt més devastadors. Les zones més castigades del temporal han estat l'accés nord al municipi, el polígon industrial nord i la urbanització de Can Raimí, on les calçades i voreres han patit destrosses molt considerables. Per garantir la mobilitat d'entrada i sortida de l'urbanització, la policia local ha hagut d'habilitar carrers en doble sentit i coordinar-se amb maquinària pesada local per retirar fang i obrir pas. Escoltem el cap de la policia local d'Argentona, Abraham Albadalejo.
2: Tenim molts carrers malmesos. Actualment es pot circular per alguns dels carrers. Hem canviat la senyalització. Hi ha carrers que abans només eren d'un sentit, actualment són de dos sentits, perquè hi ha altres que no es pot circular. I per oferir solucions de mobilitat i poder entrar i sortir de l'urbanització, doncs hem hagut d'habilitar doble sentit. Per això es van moure cotxes que hi havia estacionats i es van netejar tots els carrers.
0: Al polígon nord, l'aigua ha filtrat als soterranis de diverses empreses i ha calgut la intervenció dels bombers. Així mateix, l'accés al polígon Les Escomes ha quedat interromput per la ruptura de la plataforma de creuament, desviant la circulació pel camí de Can Comalada. A la zona sud, l'avinguda Mediterrani del Cros ha patit talls puntuals, algun aparcament subterrani ha quedat inundat i un vehicle també ha quedat atrapat per l'aigua al túnel d'accés cap a Mataró. Entre les incidències més singulars destaca la de prop de 200 convidats d'un casament a Can Cabanyes que van haver de passar la nit atrapats a la masia i van ser traslladats posteriorment al casal d'Argentona. Actualment, els equips d'emergència i els responsables municipals tenen el focus posat en els veïnats perifèrics com Can Riu d'Ameia o Can Budingues, que han quedat incomunicats per carretera a causa dels danys que la riera de Dosrius ha provocat en els camins. En declaracions a Ràdio Argentona ho escoltàvem el cap de la policia local, Abraham Albadalejo. El temporal també ha afectat la zona esportiva, s'han registrat incidències als dos pavellons, tot i que el pavelló nou és el que ha sortit més malparat, ja que va entrar aigua a la pista. En el camp de futbol, en canvi, no hi ha hagut problemes al terreny de joc. El cap de la policia local també ha fet una crida taxativa a la responsabilitat de la ciutadania, recordant que els avisos de protecció civil s'han de prendre seriosament i restringir els desplaçaments a la mobilitat estrictament essencial. Una altra de les conseqüències de les tempestes ha estat que molts veïns i veïnes es van quedar sense subministrament d'aigua. Alguns ja han pogut recuperar el servei i Aigües Argentona està treballant perquè tothom pugui tornar a tenir aigua al llarg del dia d'avui. Els aiguats del cap de setmana van provocar la trencadissa d'una canonada principal a la riera de Clarà, que va deixar sense servei els veïnats de Can Cabot, Can Raimí i Can Ribosa. Això dissabte. Segons ha explicat el president d'Aigües Argentona, a aquesta casa, el mateix dissabte es van poder resoldre aquesta primera avaria, però diumenge s'hi va sumar una segona fuita molt greu al polígon nord, que ha afectat empreses, també les urbanitzacions i diverses zones del nucli urbà.
3: El que es va poder fer va ser solucionar l'avaria del dissabte 3, però van seguir afectant-se els veïnats perquè es va produir l'avaria del dissabte 4. Ara estem focalitzats en aquesta fuita important que està ja mig solucionada perquè hem necessitat una maquinària pesant molt important perquè la zona estava absolutament inundada amb un metre d'aigua acumulada. I això ha significat que hem tingut avui a les 2 de la matinada deixar de treballar per seguir a partir de les 5 de la matinada.
0: El president d'Aigües Argentona també ha explicat que ahir els operaris de la companyia també van ajudar a obrir carrers i algun tram de carretera amb la maquinària que estaven utilitzant. Uns carrers que amb els aiguats van quedar intransitables. Pel que fa al servei d'aigua, Blanco assegura que estan treballant perquè avui mateix es restableixi completament. Tot i això, ha recordat que a mesura que es vagi reobrint el pas de l'aigua, pot ser que en algunes zones el servei es reprengui inicialment amb poca pressió. Un altre servei que es veu afectat per les pluges és la deixalleria. A causa de l'aiguat, ha quedat temporalment fora de servei. I anem a política. Avui us expliquem les dues darreres entrevistes de la roda política. Primer, la de la regidora no adscrita, Susana López, que defensa la suspensió temporal de desenvolupament del sector del Collell. La regidora no adscrita considera que l'any de marge que ha de permetre estudiar com assumir el creixement de població i quin model d'habitatge es vol impulsar. López recorda que el projecte preveu uns 500 habitatges i considera que abans de reprendre'l cal analitzar l'impacte que tindria en serveis com la sanitat o els equipaments municipals.
4: Tant Tots per Argentona com el PSC, quan jo estava de cap de llista, i abans una cosa meva, ja portàvem que s'havia de fer per lluitar contra l'especulació. I construir ara és tenir pisos per posar al mercat especulatiu. Sí que hi ha una part bastant important de pisos de protecció oficial, però és el que jo deia. El problema dels pisos de protecció oficial, que si no es fan de lloguer i de lloguer només ho fan les administracions públiques, no tenim els estalvis per poder donar l'entrada tampoc d'una hipoteca d'un pis de protecció oficial.
0: Sobre altres qüestions, durant l'entrevista, López ha defensat també el projecte de la nova biblioteca. Ha considerat necessàries les inversions que s'estan fent en carrers i clavegueram. I, finalment, sobre l'informe de la poda de l'arbrat, López rebutja les acusacions d'Unitat que va assegurar al ple que l'informe tenia les conclusions decidides abans de fer-se.
4: A l'administració pública has de fer uns plecs de clàusules en els quals has de posar què vols en aquell informe. I de cap de les maneres, vaja, seria un delicte, un regidor pot dir vull que aquest informe tingui aquestes conclusions. Això seria delicte.
0: A la part final de l'entrevista, Susana López ha assegurat que ara mateix no té intenció de continuar en política. En l'última entrevista de la roda política fins ara, el regidor i portaveu de l'Argentona, Bernat Calvo, també ha parlat del Collell, justifica el seu suport a la suspensió de llicències perquè diu que cal evitar la improvisació. Recorda que els canvis legals han fet créixer la densitat prevista i que això pot tensionar els serveis públics. Per altra banda, el regidor admet que el volum que s'ha de construir obre la porta a l'especulació i al fet que el creixement poblacional vingui de fora d'Argentona.
5: Hi hauria una previsió de fer més habitatges dels que estava previst, almenys amb densitat, i això provocaria naturalment que si no es fa un creixement pautat d'acord amb les necessitats de creixement natural d'Argentona, efectivament seria un creixement que podria venir des de molt, molt més des de fora i sobretot també un creixement a base de fons d'inversió. A mi m'agradaria que el poble creixés sobretot per la gent del poble, és a dir, un creixement natural, absorbible i, per tant, estructurat en fases.
0: Bernat Calvo també ha parlat d'altres temes. El regidor de Patrimoni s'ha mostrat orgullós de la rehabilitació de Can Barrau.
5: Tenia en compte que al principi de la legislatura no hi havia ni tan sols aquesta previsió de rehabilitar la masia, no estava clar. Nosaltres, jo com a regidor de Patrimoni, pràcticament del primer que vaig fer quan vaig entrar com a regidor el juny-juliol del 23, va ser, ostres, s'està obrint un forat a una cantonada de la masia. Això s'ha d'arreglar urgentment. I sí, es va posar la primera, una macrograva que hi havia en aquella cantonada, perquè gairebé es podia posar una mà dins, era molt preocupant perquè és que en poc temps s'havia començat a degradar moltíssim.
0: Calvo també ha parlat del futur de l'Argentona. La seva formació està acabant de decidir què farà de cara a les eleccions municipals i assegura que ho anunciarà molt aviat.
6: Els esports.
0: Fem un repàs als partits que es van poder disputar aquest cap de setmana. Dels equips seniors només n'hi va haver un. El primer equip del Futbol Club Argentona sí que va poder jugar el seu partit de la Lliga Elite. Ho va fer ahir a la tarda a Martorell i va perdre per 3-0. El partit del segon equip que s'havia de disputar dissabte a la tarda es va suspendre. També es va suspendre el partit del sènior femení del CBA, que havia de jugar a casa contra el Jack Sants dissabte a la tarda. Finalment es disputarà el dissabte 31 d'octubre a les 6 de la tarda. El sènior masculí no havia de jugar aquest cap de setmana, en canvi el sènior B també havia de disputar el seu partit dissabte a la tarda, igual que el femení, en aquesta ocasió a Sant Vicenç de Montalt, i tampoc es va jugar. Finalment el partit es disputarà el dissabte 31 d'octubre a les 7 de la tarda. I els partits d'handbol de Laietà també es van suspendre. Els dos sèniors tampoc van poder jugar els seus partits i s'ajornen per una altra jornada. Anem a serveis. Recordem que la deixalleria municipal està fora de servei. A més, avui és l'últim dia d'inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús de Can Serra Lladó. El termini d'inscripcions finalitza avui, dia 5 d'octubre. Per optar-hi, cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promouen la construcció i gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. L'Ajuntament ha obert el termini de presentació de sol·licituds per a aquells artesans i creadors que vulguin participar en les fires Mercat de l'any que ve. El consistori torna a organitzar dues fires el 2027. La primera serà durant la Festa Major d'hivern, el cap de setmana del 16 i 17 de gener, i la segona arribarà per la Diada de la Flor els dies 5 i 6 de juny. Teniu temps fins al divendres 6 de novembre per enviar tota la documentació. Trobareu les bases al web de l'Ajuntament. I el centre parroquial comença a preparar el Nadal, fa una crida a totes les persones que vulguin participar als pastorets d'aquest any. Tots els interessats podeu assistir avui a la reunió que tindrà lloc al mateix centre parroquial a partir de les 8 del vespre. I obrim l'agenda. Dimecres, primera sessió de la tardor literària a la biblioteca, serà a les 7 de la tarda i girarà entorn al llibre Parra, de Joan Ametller. Dissabte, portes obertes al Museu del Canti en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni. L'horari serà d'11 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. Dins aquestes mateixes jornades del patrimoni, dissabte també obrirà les seves portes l'ermita de Sant Sebastià. Serà, però, només al matí, de 10 a 2. I diumenge la que obrirà serà l'església modernista de Sant Miquel del Cros, també de 10 del matí a 2 del migdia. Aquest cap de setmana el centre parroquial ens proposa dues pel·lícules. La primera és Tiempo de Victoria.
6: Llamen al general Eisenhower.
7: La Operación Tigre fue un ensayo general para el día de... Cayeron como moscas. Un error. Un único error.
6: Ike, se acabó. Deja de torturarte. Lo hecho, hecho está.
8: El capitán James Stack viene por petición expresa del general Eisenhower.
9: ¿Ya hay fecha para la invasión, señor?
7: El día de empezará dentro de 61 horas.
0: Tiempo de Victoria la podreu veure divendres a 8:15 del vespre en versió original subtitulada. Doblada es projectarà dissabte a les 5 de la tarda i a 7:45 del vespre i diumenge a les 7 de la tarda. També dilluns, que és festiu, a 7:45 del vespre. I la segona proposta és Tanit.
10: Què va passar fa més de 400 anys? La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
0: Tani, la podreu veure diumenge i dilluns a les 5 de la tarda. A la projecció de dilluns, però, presentarà la pel·lícula l'actriu protagonista que viu a Argentona, Sara Espígol. L'acompanyaran el director i guionista Pep Garrido i el productor Xesc Cabot. I anem ara a la informació meteorològica al Maresme. Aquesta tarda seguirem amb molta nuvolositat i les temperatures que han anat clarament a la baixa. Demà dimarts començarem la jornada, però, amb un matí assolellat a tot el Maresme. A mesura que avanci la tarda, s'aniran obrint pas algunes nuvolades, però no s'esperen pluges. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis, entre els 14 i els 20 graus, mentre que les màximes tiraran cap amunt i se situaran demà entre els 24 i els 27 graus. Dimecres, en canvi, el temps es començarà a complicar una altra vegada. Encara tindrem un matí amb moltes clarianes, però el cel s'anirà tapant progressivament a mesura que passin les hores. Entre la tarda i el vespre arribaran els canvis importants. S'esperen xàfecs de caràcter tempestuós que podran ser localment forts i abundants. Pel que fa als termòmetres, dimecres les mínimes continuaran estables entre els 15 i els 20 graus, però les màximes aniran a la baixa, quedant-se entre els 22 i els 27 graus. I abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dilluns, dia 5 d'octubre.

0: Avui us hem explicat que, segons els ADFs, 250 litres per metre quadrat és el que ha deixat la tempesta d'aquest cap de setmana a la vall on es troba Argentona. L'aigua que baixava per la riera i els torrents ha provocat diverses afectacions. Can Raimí i el polígon industrial nord han estat les zones més afectades per la tempesta. A més, alguns habitatges disseminats han quedat aïllats i també hi ha hagut inundacions en pàrquings i zones del Cros. La tempesta també va deixar sense aigua una bona part d'Argentona. La causa van ser dues avaries, una dissabte i una segona diumenge, provocades per les fortes pluges i la força de l'aigua. Es preveu que el servei es restableixi avui mateix. La deixalleria municipal també ha quedat fora de servei. Fora de la tempesta, la regidora no adscrita, Susana López, defensa mantenir un any la suspensió del desenvolupament del Collell. Considera que aquest temps ha de servir per estudiar l'impacte dels nous habitatges en els serveis d'Argentona. Per la seva banda, Bernat Calvo justifica el seu suport a la suspensió de llicències al Collell perquè diu que cal evitar la improvisació. Tots dos ho han explicat en el seu torn de la roda política. I en esports us hem explicat que la majoria d'equips sèniors d'Argentona no van poder jugar aquest cap de setmana a causa de la tempesta. Només ho va fer el primer equip del Futbol Club Argentona, que segueix sense guanyar a la Lliga Elit. L'informatiu d'avui acaba aquí. El control tècnic hi ha estat Joan Ferrés, a la redacció Maria Rosa Martínez i qui us parla, Elisenda Fernández. Tornem demà. Bona tarda.
1: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Viu la ràdio. Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Bona nit, són les 11. Un grup d'activistes s'enfronten als Mossos després de la manifestació convocada pel Sindicat de Llogateres a Barcelona en favor del dret a l'habitatge. Unes 20.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han sortit al carrer i han celebrat com un èxit la convocatòria de la vaga general per part de Comissions Obreres i la UGT. Pedro Sánchez convoca eleccions generals el 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets de l'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. El PP i Vox celebren la convocatòria electoral i criden a anar a les urnes per enderrocar Pedro Sánchez i les seves polítiques. Això mentre Suma accelera la recomposició de l'espai i la recerca de candidat. Esquerra aposta per Gabriel Rufián, que diu que s'ho està rumiant, el PSC pel ministre Jordi Hereu i Junts per Míriam Nogueras. El govern manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per la previsió de noves precipitacions fins dijous. Aquest dimarts s'aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes provocats pels aiguats del cap de setmana i d'aquest dilluns. Els bombers han hagut de fer 700 actuacions i rescatar 44 persones que estaven atrapades per l'aigua. Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts a conseqüència dels efectes dels aiguats en la infraestructura. Les afectacions més importants seran a l'R11 i a l'R2 Nord. Renfe mantindrà el servei alternatiu per carretera en diferents trams de fins a 8 línies. França té previst celebrar aquest dimarts una gran jornada de vaga i mobilització contra l'anunci de retallades al sistema educatiu després de setmanes de manifestació d'estudiants. Un noi de 15 anys ha perdut una mà per una granada ensordidora. El Departament d'Afers Interns de la Policia ha obert 10 investigacions per possible repressió policial. I Phoebe Bridgers, Muska, Hayley Williams i Fontaines DC són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound que s'han anunciat avui. Comparteixen protagonisme amb bandes clàssiques del festival com Massive Attack, The Chemical Brothers i Pavement per celebrar el 25è aniversari de l'esdeveniment.
1: Esports. El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Frenkie de Jong i Joan García han fet treball individualitzat. Mentrestant, els partits de seleccions continuen. Aquest dimarts, Croàcia-Espanya, 9:15 del vespre, la quarta jornada de Lliga de les Nacions. A la prèvia, Luis de la Fuente afirma que Lamine Yamal té l'ansietat del geni que sempre vol competir. Aquest dilluns ja s'han disputat el França 4, Bèlgica 1, el blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit i l'Ucraïna 1, Hongria 2, Benat del Girona, ha jugat l'última mitja hora de joc. I en bàsquet, la sisa joventut i el Fiat Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. La penya rebrà el Benei Herzliya israelià a la Champions League, mentre que el Girona debutarà a l'Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau.
0: I pel que fa al temps, aquest dimarts continuarem pendents dels ruixats i les tempestes. Matí més tranquil, amb boira matinal i a partir del migdia, ruixats al Pirineu, al Prepirineu i al nord-est. A la tarda i vespre, les precipitacions s'intensificaran al prelitoral i litoral i localment poden tornar a ser torrencials. Temperatures, això sí, sense grans canvis. Bona nit, us informa Agustí Serrat. Continuen els incidents protagonitzats per un grup d'activistes que s'han enfrontat als Mossos d'Esquadra després de la manifestació a favor del dret a l'habitatge d'aquest vespre a Barcelona. Els concentrats han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors al centre del Passeig de Gràcia. Anem cap allà amb la unitat mòbil que tenim a Barcelona, amb en Pep Casanovas i en Jordi Canal. Bona nit.
2: Bona nit. La protesta sí acaba amb enfrontaments entre manifestants i Mossos d'Esquadra. La policia ha tallat el pas de la manifestació quan pujava al Passeig de Gràcia. Els organitzadors l'han donada per finalitzada, però moltes persones es resistien a marxar malgrat els advertiments policials. Al final hi ha hagut llançament d'objectes. Hi ha hagut també els agents marxant contra els manifestants, cops de porra, persecucions i al final barricades de contenidors cremant al voltant de Plaça de Catalunya, on hi ha l'acampada a favor de l'habitatge. Abans, milers i milers de persones, 120.000 segons els organitzadors, 20.000 segons l'Ajuntament, han participat en la protesta contra el negoci de l'habitatge i a favor de la vaga general, segons el lema que encapçalava la marxa. De fet, el de la vaga general era un clam que recollien moltes altres pancartes i que també cridaven els participants en aquesta manifestació. L'anunci de Comissions Obreres i de l'UGT de convocar-la coincidia amb l'inici de la manifestació i el sindicat de llogateres ho ha valorat com a molt bona notícia. Això, com dèiem abans, ara que acaba amb aquests enfrontaments, hi ha els bombers, hi ha les ambulàncies ara apagant aquestes barricades de contenidors cremant al passeig de Gràcia, a les rondes al voltant de la plaça de Catalunya, on s'han encès aquests contenidors, on els manifestants corren amunt i avall, perseguits encara per les furgonetes i pels agents dels Mossos d'Esquadra.
0: Gràcies, Jordi. Ara ho dèiem, Comissions Obreres i la UGT han anunciat la convocatòria d'una vaga general per aquesta tardor. Els sindicats majoritaris plantejaran una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho ha explicat al Catalunya Nit la secretària general de Comissions a Catalunya, Belén López.
3: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
0: La UGT i Comissions es comprometen a acordar la data concreta amb les organitzacions sindicals, socials i el sindicat de llogateres i justifiquen la vaga per la negativa del Congrés dels Diputats a convalidar els decrets de llei de l'habitatge. Els sindicats diuen que la mobilització interpel·larà les diferents administracions públiques que tenen competències en matèria d'habitatge i asseguren que mantindran les accions fins que tenir un sostre deixi de ser un privilegi i els sous permetin viure amb dignitat. Precisament l'habitatge és un dels rerefons que hi ha hagut a l'anunci d'avui de Pedro Sánchez, que ha convocat eleccions anticipades el 29 de novembre i s'aferrarà a aquestes mobilitzacions per l'habitatge per remuntar les enquestes. El Consell de Ministres tornarà a aprovar aquest dimarts les mesures que va tombar el Congrés, cosa que ha empès el president espanyol a constatar que la legislatura no podia continuar. Madrid, Dani Sánchez de Aja.
4: Esta vegada la prohibició de desnonar persones vulnerables o la renovació dels lloguers sí que podrà tirar endavant, ja que a l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Sánchez ha vist en la crisi de l'habitatge l'oportunitat de repetir la jugada del 2023 i durant la seva compareixença a primera hora del matí ha tornat a plantejar als ciutadans la mateixa disjuntiva.
5: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, ¿o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social?
4: També ha assumit alguns errors, ha culpat Junts del bloqueig del Congrés i ha admès que sense més suports no pot continuar.
5: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista.
4: A la tarda ha reunit la direcció del PSOE i en arribar a Ferraz, dirigents com Montse Mínguez o Félix Bolaños ja entraven en campanya.
6: Esta campaña va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
7: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
4: Fons de l'executiva socialista veuen en el debat de l'habitatge l'oportunitat de capgirar els mals pronòstics.
0: El PP i Vox aplaudeixen l'avançament electoral i urgeixen la població a votar en massa contra Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, diu que són les eleccions més importants des de Franco i ha acusat el president espanyol d'haver-les anticipat per por que les causes judicials que l'envolten es facin més grans.
8: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
0: Menys les del CIS, totes les enquestes auguren una victòria del PP i una majoria folgada dels populars en Vox, però no per un gran creixement dels de Feijóo, de fet hi ha estudis que fins i tot vaticinen que recularan respecte del 2023, sinó pel boom de Vox, que en ple auge de l'extrema dreta arreu del món està capitalitzant la crisi de Ceuta. Santiago Abascal és el líder del partit ultra.
9: Esta es la última oportunidad para una inmensa mayoría de españoles y no la vamos a desaprovechar.
0: Abascal també ha alimentat el fantasma de la tupinada demanant als electors que no votin per correu, sinó presencialment. Ha reclamat exactament el mateix la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, mentre que José María Aznar ha parlat de possible alteració del cens. De fet, l'expresident espanyol ha afirmat que si Sánchez torna a governar...
10: Es evidente que la unidad que hemos conocido hasta ahora y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se terminan.
0: Per la seva banda, l'agitador ultra Alvise Pérez ha anunciat que es presentarà a les eleccions com a cap de llista del seu partit. S'ha acabat la festa. Recordem que a les europees del 2024 la formació va aconseguir més de 800.000 vots a Espanya i 3 eurodiputats. Sumar, la coalició de partits de l'esquerra del PSOE, aposta per presentar-se a les eleccions sota la marca Front Ampli, però ara per ara no tenen encara candidat. Sonen amb força noms com la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
11: Estaré donde el espacio político me ponga, sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político.
12: Sí, voy a estar en la batalla, en el lugar donde mis organizaciones políticas decidan.
0: Entre les travesses també hi és el ministre Pablo Bustinduy i l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha ofert a ser cap de llista de la candidatura. Ho confirmava Televisió Espanyola.
13: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
0: El que no és clar és si Podem s'acabarà afegint a la coalició.
14: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'altre tema destacat del dia són les pluges. El govern demana no abaixar la guàrdia i mantindrà activat en fase d'emergència el pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. L'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes pels desperfectes provocats pels últims aiguats. Seran 75 milions d'euros que s'ampliaran si cal. El president Salvador Illa ha explicat que 20 d'aquests milions seran subvencions directes per als ajuntaments afectats, 5 es destinaran a ajudes directes a empreses, comerços i autònoms i la resta, uns 50, seran crèdits sense interès perquè els afectats puguin disposar de liquiditat mentre no cobren de les assegurances.
15: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions i convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat, no?
0: Els bombers han atès aquest dilluns més de 700 avisos, 44 dels quals han estat salvaments de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Granollers ha estat un dels municipis que més han patit els efectes dels aiguats. Aquí es busca també un menor que va desaparèixer diumenge i que no ha tornat a casa seva. Granollers, Montse Mir.
16: No se'n sap res des de dissabte a la nit i se'l busca amb tot tipus de mitjans, inclosos drons i helicòpters en les hores que poden volar. Eduard Martínez és el cap de la Regió Metropolitana Nord dels Bombers.
17: Tant GRAE com drons, tots aquells recursos que tenim específics, justament per recerques, tota la coordinació amb els voluntaris ocasionals. De moment estem fent recerca extensiva, hi ha determinats trams que s'està treballant amb recerca intensiva i la voluntat és doncs, anar ampliant aquesta zona de treball.
16: A mesura que han passat les hores, la ciutat ha anat recuperant la calma després de l'angoixa del matí i s'ha pogut restablir també la circulació per la majoria de zones. Tot plegat amb un anar i venir de grues que buscaven cotxes per retirar-los i també el soroll de les mànegues desembossant i traient aigua de baixos i garatges.
18: Terrorífica. En la parte donde yo vivo, que es en la zona de la torreta, bueno, era un río. Pues ha inundado bajo, parking, vamos, una desgracia.
16: En Miguel explica també que a casa seva només s'han inundat els trasters, però no gaire lluny, a la mateixa carretera que porta Cardedeu, la planta baixa de l'empresa de mobles Mubac ha quedat totalment plena d'aigua i fang. Xavi Ortega n'és un dels socis.
19: Tota la planta baixa no ha quedat res. 60 centímetres ben bons d'aigua. Va rebentar tots els aparadors, que són vidres d'un centímetre i mig, i va entrar una onada aquí, un tsunami, un petit tsunami, i va arrasar amb tot el que teníem.
16: El diluvi, a més de les afectacions a les línies i estacions de tren, també ha afectat l'hospital i al davant dels jutjats hi ha un gran esvoranc que s'ha delimitat amb tanques.
0: A les comarques de Girona, les intenses pluges han afectat aquest dilluns sobretot al Baix Empordà. S'ha enviat un es alert als municipis per on passa el riu Ridaura per precaució, tot i que la situació ha millorat durant la tarda. L'alcalde de Platja d'Aro reclama que es construeixin ponts sense pilars al mig que facin tap per al pas del riu, que diumenge ja es va desbordar. Girona, Maria Rovira.
20: Preocupava sobretot el perill de crescuda del riu Ridaura i per això s'ha enviat un es alert per demanar que la gent no s'acostés a la llera ni a les rieres, tot i que cap a la tarda ja s'ha anat normalitzant la situació. L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, ha demanat que els ponts que passen sobre el riu, que es va desbordar també diumenge, es construeixin de nou, però de manera que s'eviti que els pilars del mig facin de tap.
21: Hi havia una segona obra que era ampliar els ponts del Ridaura, tant el de l'Avinguda Segaró com el de la carretera Tramuntana, Avinguda Tramuntana, i aquesta obra no es va executar mai. Això és una reclamació històrica.
20: A Santa Cristina d'Aro el desbordament de diumenge va desfalcar dues cases i aquest dilluns encara es treia terra acumulada. Les afectacions a la línia de tren R11 arran de les pluges han obligat a habilitar un servei de busos alternatius a la línia que va cap a Portbou i alguns usuaris es queixaven des de l'estació de Girona del trasbals d'un nou tall a Rodalies.
1: Mira, molt angoixada per una part i molt enfadada perquè no és el primer cop. També els treballadors fan el que poden, però el servei alternatiu a pobles petits no existeix.
2: M'han dit que no hi ha horaris i que has d'esperar aquí i a veure el que et diuen, que quan, de quan venen i quan no. Porto aquí una hora i de moment no m'ha dit res.
20: En l'episodi de pluges, els bombers han rebut alguns avisos a les comarques de Girona per caigudes d'arbres i petites inundacions, però cap de destacada.
0: Doncs bé, arran de les pluges, el servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura. Només es recuperaran els trens de l'R1 entre Hospitalet i Arenys de Mar i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. On no hi haurà convois és a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers i a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. La resta de recorregut es completarà amb autocars. Aquest dilluns, la manca de servei en aquestes línies ha provocat retards a la resta de la xarxa i els usuaris havien de completar el trajecte com podien.
22: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró. I tot això segurament hauré de pagar-ho també, perquè el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és algo. I és un rotllo, la veritat.
23: Estar una hora i mitja aquí, doncs, prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
0: També ha estat un dia complicat a la xarxa de metro, però a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han pogut solucionar.
14: El temps.
0: Doncs bé, per saber quina és la previsió del temps per aquest dimarts, sentim la crònica de la Gemma Puig.
24: Aquesta setmana haurem d'estar molt pendents del cel perquè la situació continua inestable i, per tant, els ruixats tornaran a afectar-nos. Durant aquesta matinada, alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Després, al matí, també pot arribar alguna gota cap al Terç Oest, matí migdia, cap a Ponent, avançar d'oest a est, arribant als punts de la Catalunya Central i, de cara a la tarda vespre, aquests ruixats que guanyaran intensitat cap a la façana litoral. Per tant, una tarda de dimarts molt pendents dels ruixats i les tronades, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora altre cop. Boires matinals cap a comarques interiors, temperatures que no variaran gaire i de cara a la tarda els termòmetres semblants, els valors més alts situats cap als 27 o 28 graus. Dimecres mantindrem la inestabilitat i també ho farem de cara a dijous.
14: 3CAT Info.
0: Més qüestions. A França augmenta la violència en les manifestacions d'estudiants contra els anuncis de retallades. Un noi de 15 anys ha perdut una mà a la ciutat de Lens, al nord del país, a causa d'una granada ensordidora. El Departament d'Afers Interns de la policia ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat. El govern ha admès que més de 200 estudiants han resultat ferits des que van començar les protestes i per aquest dimarts s'espera una gran mobilització. París, Isabel Galí.
25: La vigília del que els estudiants anomenen acte 3 de la seva protesta és la deriva violenta que està agafant el que preocupa. Crítiques d'una banda contra els estudiants que calen foc a les entrades dels centres, altre cop aquest matí a l'Institut Vauquelin de París. El Tanguy, que hi estudia FP, ens assegura que no tots són alumnes de l'institut.
26: N'hi ha que venen de fora per trencar-ho tot expressament. I a vegades són adults a l'atur que venen per trencar-ho tot. I fins i tot policies de civil.
25: L'actuació de la policia també es qüestiona. Des de l'inici de les protestes han detingut més de 5.000 estudiants i fan servir mètodes de repressió que la Lliga dels Drets de l'Home no s'explica. Emmanuel Jourdan-Chartier n'és la vicepresidenta.
27: Una repressió que arriba molt ràpidament i que sovint no ens sembla motivada per la necessitat i que provoca una escalada. Per dir-ho d'una altra manera, no perquè es cremi una paperera cal que hi hagi una càrrega policial.
25: A la ciutat de Lens, un jove ha perdut la mà i s'investiga si ha estat per l'impacte directe d'una granada de so o si li ha explotat quan l'ha agafada. França és l'únic país comunitari on està permès fer-la servir.
0: L'extrema dreta ha agafat una posició de força per recuperar el poder al Brasil. A la primera volta de les eleccions presidencials, el fill de l'exmandatari Jair Bolsonaro s'ha imposat a l'actual cap d'estat, Lula da Silva. Però a més, els ultradretans han estat els guanyadors de les legislatives i han obtingut el nombre més alt d'escons a les dues cambres del Parlament. Lula i Flavio Bolsonaro es tornaran a enfrontar el 25 d'octubre. Enviat especial a São Paulo, Joan Biosca.
3: La inseguretat és una de les principals preocupacions dels brasilers i el robatori de mòbils lidera el rànquing de delictes. La mà de ferro contra la delinqüència ha servit al líder de l'extrema dreta del Brasil, Flavio Bolsonaro, per seduir no només els votants bolsonaristes, sinó també els d'una dreta tradicional que no veu amb bons ulls que sigui soci electoral de Luis Ignacio Lula da Silva, el líder de la coalició de centre-esquerra que s'ha presentat a aquestes presidencials. Eduardo Green és politòleg de la Fundació Getúlio Vargas.
4: Habría que caminar hacia el centro, acercarse de fuerzas políticas que puedan no ser originalmente de izquierda, pero que por lo menos son demócratas.
3: Aquesta és la setena campanya presidencial de Lula da Silva. Busca la quarta presidència liderant un partit dels treballadors molt desgastat. Paulo Nicoli Ramírez és politòleg.
5: Entonces, sigan a Lula va ser el final de un ciclo histórico de políticos que vinieron desde la época de la dictadura.
3: El vot anti-Lula alimenta un bolsonarisme que té en Lula un dimoni a derrotar.
0: I encara en plana internacional, Rússia demana calma davant d'un possible brot de pesta a Sibèria que ha provocat la mort d'una investigadora que estudiava aquest patogen al laboratori. Tant els Estats Units com la Unió Europea ja han dit que estan seguint de prop el cas. Moscou, Cristina Solías.
6: L'autoritat sanitària russa desmenteix que la científica Daria Shipilova, de 27 anys, trenqués accidentalment un tub d'assaig i es contaminés de la pesta, però no sap explicar per què la noia va contraure una pneumònia greu i va morir poc després, divendres passat. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que hi hagi a hores d'ara motius d'alarma.
7: Cal guiar-se per les declaracions oficials i no escoltar els diferents rumors i especulacions. I treballen professionals altament qualificats en aquesta regió.
6: Per precaució s'han posat sota vigilància prop de 200 persones que havien estat en contacte amb la víctima, tot i que cap d'elles ha donat positiu per la pesta. També han confinat diversos hospitals d'Irkutsk per evitar un possible brot bacterià. Ara bé, l'armatisme del govern rus i la psicosi per la pandèmia del coronavirus han posat en alerta els organismes sanitaris mundials perquè, sense accés a la informació, no poden determinar correctament el nivell de risc.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Segona jornada del judici per la mort de Carla Fernández, la noia de Girona qui un exnòvio va matar el 2023. La mare de la víctima ha dit que des d'un primer moment va sospitar de l'acusat perquè estava obsessionat amb la seva filla. Girona, Fèlix Martín.
8: El cadàver el van trobar l'endemà del crim. Aquell mateix matí el noi a qui jutgen va anar fins a la feina de la mare per parlar amb ella i va dir-li que estava amoïnat perquè no sabia res de la Carla. La dona, Blanca Gutiérrez, ho va trobar molt estrany perquè tots dos joves feia temps que no es parlaven. Diu que després ho va entendre tot. Ell buscava una coartada i estava molt tranquil.
9: Frío y sin ninguna duda. Solamente perdí un momento la compostura cuando yo le dije, a ver, a Carla le dolió mucho el perder la amistad contigo porque ha sido un amigo constante en su vida y en ese momento fue únicamente cuando se puso las manos, perdón, en la cabeza y dijo algo como que se me han atado el cap o se me han atado la mano o algo así. Pues había aparecido de golpe allí en mi trabajo sin ton ni son, haciéndose el preocupado y luego entendí por qué.
8: Al final l'acusat va reconèixer els fets i la defensa ho considera un homicidi. En canvi, fiscal i acusació ho qualifiquen d'assassinat perquè va planificar els fets i li reclamen presó revisable permanent. Aquest judici es fa amb jurat popular i continuarà tota la setmana a l'Audiència de Girona.
0: I abans dels esports us expliquem que Massive Attack, Phoebe Bridgers o Fontaine's DC són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound. El Festival Barceloní ha presentat avui l'enorme llistat d'artistes amb bandes històriques que han passat pel festival, artistes que presenten disc i també grups catalans, Marc Cruyff.
10: Fa setmanes que els fans han anat penjant a les xarxes possibles cartells amb els artistes que els agradaria que toquessin i n'hi ha molts que els han encertat de ple. Sobretot els que acaben de publicar disc, com Phoebe Bridgers, Fontaine's DC, que publicaran Dopamine Chamber divendres de la setmana vinent, Doechii, que estan enllestint el primer àlbum, Dinosaur Jr., Churches o Kim Petras, entre d'altres. És l'edició del 25è aniversari, per això hi ha grans noms històrics que han format part del cartell del Primavera, com Chemical Brothers, Massive Attack, Richie Hawtin, Skrillex, Anony, FKA Twigs o Pavement. La selecció de bandes catalanes també és interessant, amb Mushka, Batial, Guillem Gisbert, Fades, Mishima o el DJ John Talabot. Entre els 151 artistes del cartell hi ha sorpreses com la creativitat de l'argentina Juana Molina, l'electrònica 2000era dels anglesos Metronomy, la bogeria post-rock de King Gizzard and the Wizard Lizard, la sensibilitat de Waste Blood i de la veteraníssima Vashti Bunyan i fenòmens virals. Com en Gin de Potrin.
11: Esports.
0: Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Roger Arnau.
12: El primer equip del Barça ha tornat aquest dilluns als entrenaments després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. Hansi Flick ja ha pogut comptar amb 10 futbolistes del primer equip. Eric García ha fet una part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa de la ciutat esportiva, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat. El gran gruix de futbolistes, això sí, continua amb les seves seleccions. És el cas dels internacionals, que estan disputant la quarta jornada de la Nations League. Aquest dimarts, Espanya jugarà l'últim enfrontament d'aquesta finestra de partits. Serà contra Croàcia, Split, a 9:15 del vespre. En la prèvia, Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, ha parlat de la possible titularitat de Lamine Yamal.
13: De 4 partidos nadie va a jugar más, normalmente, de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La mayoría van a jugar 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
12: També ha parlat el blaugrana Dani Olmo, que torna a Croàcia, al país on va debutar com a professional.
15: Són sensacions molt, molt boniques, de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist créixer i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. I tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí segueix sent molt emocionant. Bueno, tinc moltes ganes que arribi.
12: Aquest dilluns ja s'ha jugat al França 4.

0: eliminatòria entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. També s'ha sortejat la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina amb aquests partits: Sporting de Huelva, Badalona Women, Celta Espanyol i Europa Deportivo. La jugadora de l'Europa, Natàlia Fernández, valora l'eliminatòria contra el conjunt gallec.
1: Nos daba igual el rival, al final nos vamos a centrar en nosotras. Creo que va a ser un partido súper bonito. Y nada, vamos a ver si podemos seguir haciendo historia al final en esta competición. Y nada, dejar este escudo lo más alto posible.
0: En clau poliesportiva, la penya i el bàsquet Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. De fet, en el cas de l'equip gironí, serà un partit històric, el primer partit del club en competició continental. Serà la Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest a les 3:15 a Fontejau. El tècnic Moncho Fernández parla de repte històric.
2: El repte serà molt important per a tothom, perquè jugar dues competicions és dur. Penso que tenim arguments i ganes de fer-ho i espero que ho farem així.
0: El Joventut, per la seva banda, rebrà el Benei Erzliya, israelià, en el debut del conjunt verd i negre a la fase de grups de la Champions. Aquest dimarts també juga competició europea el Granollers, que rep el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea d'Handbol. Antonio Ramas és el tècnic de l'equip vallesà.
3: El Busau és un equip diferent, és un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Virbauskas, que desenvolupa tot el seu joc a través del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
0: I en waterpolo, el Club Natació Sabadell masculí visitarà el Jarden Herzeb Novi de Montenegro a la primera fase de la Champions de waterpolo. I més coses en tenis. Carlos Alcaraz jugarà aquest dimarts la final del torneig de Tòquio contra el txec Jiří Lehečka. Ho farà després de superar el mallorquí Jaume Munar a la semifinal per 2-16-1. En paral·lel, al torneig de Pequín, el serbi Novak Djokovic jugarà la final contra l'australià Alex de Minaur, gràcies a la desqualificació del rus Daniil Medvedev per haver colpejat una pilota contra un espectador. En aquell moment del partit, Djokovic dominava el partit per un 7-0 i 5-7 en el segon.
4: Són 12:15.

0: moment de repassar les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que un grup d'activistes s'enfronten als Mossos després de la manifestació convocada pel sindicat de llogateres a Barcelona en favor del dret a l'habitatge. Unes 20.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han sortit al carrer i han celebrat com un èxit la convocatòria de la vaga general per part de Comissions Obreres i la UGT. Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals el 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets de l'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. I el govern manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per la previsió de noves precipitacions fins dijous. Aquest dimarts s'aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes provocats pels aiguats al cap de setmana i d'aquest dilluns. Els bombers han hagut de fer 700 actuacions i rescatar 44 persones que estaven atrapades per l'aigua. De seguida us explicarem que l'Audiència de Barcelona absol l'exconsellera de Salut Alba Vergés i l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i també la resta de l'antiga cúpula del departament pel cas de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. El tribunal descarta que hi hagués voluntat de discriminar aquests cossos policials i atribueix el retard de la vacunació a raons sanitàries. Enagas acaba el segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la costa de l'Ebre i el Baix Maestrat. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Ara queda pendent el desmantellament de la plataforma marina i l'equipament terrestre. I Oques Grasses ha ajornat fins dijous el concert que havia de fer aquest dilluns a l'Estadi Olímpic i que donava el tret de sortida a les quatre actuacions de comiat. El mal temps de dissabte i el matí d'aquest dilluns i la seguretat dels fans i l'equip tècnic són els motius que han fet prendre aquesta decisió. Als esports, què destaquem, Roger?
1: El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Frenkie de Jong i Joan García han fet treball individualitzat. Mentrestant, els partits de seleccions continuen aquest dimarts, Croàcia-Espanya, 8:45 del vespre, a la quarta jornada de la Lliga de les Nacions.
0: I pel que fa el temps, aquest dimarts continuarem pendents dels ruixats i les tempestes. Matí més tranquil, amb boira matinal i a partir del migdia ruixats al Pirineu, al Prepirineu i al nord-est. A la tarda i vespre

0: vespre les precipitacions s'intensificaran al prelitoral i al litoral i localment poden tornar a ser torrencials. Temperatures sense grans canvis. Continuen els incidents protagonitzats per un grup d'activistes que s'han enfrontat als Mossos d'Esquadra després de la manifestació a favor del dret a l'habitatge d'aquest vespre a Barcelona. Els concentrats han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors. Anem cap allà amb la unitat mòbil que tenim a Barcelona amb en Pep Casanovas i en Jordi Canal. Bona nit.
1: Bona nit. Hi ha hagut una estona d'impàs aquí al voltant de Plaça de Catalunya on hi ha concentrats els que queden d'aquesta manifestació. Però ara fa uns minuts els Mossos d'Esquadra han començat a avançar pel costat de l'illa cap avall, cap a Plaça de Catalunya. Hi ha hagut un punt amb força enfrontaments, és aquí al capdavall de la Plaça de Catalunya, al començar la Rambla, on hi ha molt de material d'obra acumulat de les obres que s'estan fent, per exemple, a la Rambla, un punt doncs, que han aprofitat tots aquests avalotadors per abastir-se de tanques, de maons, d'altres objectes que han fet servir per posar aquestes barricades, impedir el pas dels Mossos d'Esquadra i també per enfrontar-se amb els agents. Hi ha hagut algun moment on la pluja de pedra sobre el cordó policial era bastant impressionant. Ara els Mossos d'Esquadra tenen desenes de furgonetes, desenes també d'efectius que han aconseguit fer marxar part d'aquesta gent concentrada Rambla avall o bé una altra vegada cap a Plaça Urraquinaona. De moment és el que veiem des d'aquí, mentre la visió que tenim de Plaça Catalunya i del seu entorn és més aviat apocalíptica. Hi ha això, forces barricades de tot tipus de material, ja no només contenidors, sinó també tubs de plàstic de les obres, fins i tot bicicletes de compartides, bicicletes elèctriques compartides dels diversos serveis que hi ha a Barcelona, i tot de maons, material d'obra trencat, cobrint bona part dels carrers, suposem que per impedir el pas de les furgonetes dels Mossos d'Esquadra, que tot i així han aconseguit ara, amb aquesta mena d'ofensiva final, avançar i fer que es dispersi bona part de la gent que hi havia a Plaça de Catalunya doncs, amb aquests incidents.
0: Gràcies, Jordi. Seguirem pendents de tot el que passi a Plaça Catalunya després d'aquesta manifestació. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Precisament l'habitatge ha estat un dels motius que ha portat Pedro Sánchez a convocar eleccions anticipades el 29 de novembre. De fet, el president espanyol s'aferra a les mobilitzacions per l'habitatge per remuntar a les enquestes. El Consell de Ministres tornarà a aprovar aquest dimarts les mesures que va tombar el Congrés, cosa que ha empès Sánchez a constatar que la legislatura no podia continuar. Madrid, Dani Sánchez de Aja.
2: Esta vegada la prohibició de desnonar persones vulnerables o la renovació dels lloguers sí que podrà tirar endavant, ja que a l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Sánchez ha vist en la crisi de l'habitatge l'oportunitat de repetir la jugada del 2023 i durant la seva compareixença a primera hora del matí ha tornat a plantejar als ciutadans la mateixa disjuntiva.
3: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
2: També ha assumit alguns errors, ha culpat Junts del bloqueig del Congrés i ha admès que sense més suports no pot continuar.
3: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista.
2: A la tarda ha reunit la direcció del PSOE i en arribar a Ferraz, dirigents com Montse Mínguez o Félix Bolaños ja entraven en campanya.
4: Esta campaña va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
5: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
2: Fons de l'executiva socialista veuen en el debat de l'habitatge l'oportunitat de capgirar els mals pronòstics.
0: Pel que fa a les forces catalanes, Gabriel Rufián diu que s'està pensant en encapçalar la llista d'Esquerra Republicana com vol la cúpula del partit. Fons de l'entorn de Rufián asseguren que està escoltant tothom per decidir què acaba fent i que manté que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest moviment al costat de les espanyoles en un acte de generositat. És una opció que Oriol Junqueras i el seu nucli dur sempre han rebutjat. Malgrat la incertesa, la número 2 del partit, Elisenda Alemany, ha tornat a exalçar Rufián com la figura més adient per continuar pilotant la formació a Madrid.
6: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat i en aquest sentit no hi ha res més a dir.
0: Els republicans ja han engegat la maquinària electoral, com també Junts, que aquest dilluns ha reunit la seva direcció a Waterloo. Si no hi ha cap sorpresa, Míriam Nogueras tornarà a ser la número 1 dels juntaires al Congrés. La dirigent ha afirmat que Sánchez ha utilitzat l'habitatge com a cortina de fum per amagar la seva mala gestió i les corrupteles.
7: Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
0: D'altra banda, el PSC ha escollit el ministre i exalcalde barceloní Jordi Hereu com a cap de cartell, segons ha avançat el periòdico, i mentre la CUP decidirà i anunciarà aquest dissabte si es presenta a les generals, Aliança Catalana ja ho ha descartat del tot. Sigui com sigui, una de les conseqüències de l'avançament electoral és que lleis clau de la legislatura acabaran en paper mullat. Quan es dissolen les Corts, totes les tramitacions cauen i per recuperar-les caldria tornar-les a activar amb la nova legislatura. És el que li passarà a la llei que condonava la Generalitat 17.000 milions d'euros del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. La llei estava a pocs passos d'aprovar-se al Congrés, però a partir de demà quedarà en no res. També el traspàs de Rodalies, en tots dos casos lleis pactades amb Esquerra. I en una situació molt similar hi ha el nou sistema de finançament. En aquest cas no havia ni arribat al Congrés, estava pendent d'aprovar-se al Consell de Ministres de manera imminent. El PSOE i els republicans havien aconseguit un acord després d'excloure'n la hisenda pròpia. La secretària general d'Esquerra, l'Hisenda Alemany, critica que el president Salvador Illa no se'n lamenti.
8: Els catalans i les catalanes no entenen com un president ha sortit en primer lloc a fer campanya per al PSOE que no pas a lamentar-se d'allò que ha perdut Catalunya.
0: També es queda a mig camí l'oficialitat del català a Europa, una de les condicions de Junts per investir Pedro Sánchez. El govern espanyol l'ha portat a 3 reunions dels ministres europeus, però ha topat amb el no d'estats com Alemanya i Itàlia. I la campanya electoral podria coincidir també amb el retorn de Carles Puigdemont, perquè el Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar aquest dimarts només la sentència més contundent sobre l'aplicació de l'amnistia. És la ponència que haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la sentència del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia, i també insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. Conde Pumpido ja avançava la setmana passada que seria un text concís.
9: Queremos establecer una doctrina clara y precisa.
0: Si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador José María Macías retirarà la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent. A partir d'aquí, fons del tribunal expliquen que la sentència es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data.
10: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'altre tema destacat del dia són les pluges. El govern demana no abaixar la guàrdia i mantindrà activat en fase d'emergència el pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. L'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes pels desperfectes provocats pels últims aiguats. Seran 75 milions d'euros que s'ampliaran si cal. El president Salvador Illa ha explicat que 20 d'aquests milions seran subvencions directes per als ajuntaments afectats. 5 es destinaran ajudes directes a empreses, comerços i autònoms i la resta, uns 50, seran crèdits sense interès perquè els afectats puguin disposar de liquiditat mentre no cobren de les assegurances.
11: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
0: Els bombers han atès aquest dilluns més de 700 avisos, 44 dels quals han estat salvaments de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Granollers ha estat un dels municipis que més han patit els efectes dels aiguats. Aquí es busca també un menor que va desaparèixer diumenge i que no ha tornat a casa seva. Granollers, Montsemir.
12: No se'n sap res des de dissabte a la nit i se'l busca amb tot tipus de mitjans, inclosos drons i helicòpters en les hores que poden volar. Eduard Martínez és el cap de la Regió Metropolitana Nord dels Bombers.
13: Tant GRAE com drons, tots aquells recursos que tenim específics justament per recerques, tota la coordinació amb els voluntaris ocasionals. De moment estem fent recerca extensiva, hi ha determinats trams que s'està treballant amb recerca intensiva i la voluntat és doncs, anar ampliant aquesta zona de, de treball.
12: A mesura que han passat les hores, la ciutat ha anat recuperant la calma després de l'angoixa del matí i s'ha pogut restablir també la circulació per la majoria de zones. Tot plegat amb un anar i venir de grues que buscaven cotxes per retirar-los i també el soroll de les mànegues desembossant i traient aigua de baixos i garatges.
14: Terrorífica. En la parte donde yo vivo, que es en la zona de la torreta, bueno, era un río. Pues ha inundado bajo, parking, vamos, una desgracia.
12: En Miguel explica també que a casa seva només s'han inundat els trasters, però no gaire lluny, a la mateixa carretera que porta Cardedeu, la planta baixa de l'empresa de mobles Mubac ha quedat totalment plena d'aigua i fang. Xavi Ortega n'és un dels socis.
15: Tota la planta baixa no ha quedat res. 60 centímetres ben bons d'aigua. Va rebentar tots els aparadors, que són vidres d'un centímetre i mig, i va entrar una onada aquí, un tsunami, un petit tsunami, i va arrasar amb tot el que teníem.
12: El diluvi, a més de les afectacions a les línies i estacions de tren, també ha afectat l'hospital, i al davant dels jutjats hi ha un gran esvoranc que s'ha delimitat amb tanques.
0: Una altra conseqüència de les pluges és que el servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura. Només es recuperaran els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. On no hi haurà convois és a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers i tampoc a l'R11 entre Barcelona i Massanet-Massanes. La resta del recorregut es completarà amb autocars. Aquest dilluns, la manca de servei en aquestes línies ha provocat retards a la resta de la xarxa i els usuaris havien de completar el trajecte com podien.
16: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró. I tot això segurament hauré de pagar-ho també, perquè el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és alguna cosa. I és un rotllo, la veritat.
17: Estar una hora i mitja aquí, doncs prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
0: També ha estat un dia complicat a la xarxa de metro, però a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat. Més afectacions és que com a mínim 3 centres educatius no podran obrir portes aquest dimarts per les afectacions derivades de l'episodi de pluges dels últims dies. Són 2 centres d'adults, un de Granollers i l'altre de Ripollet, i una llar d'infants de Sant Adrià de Besòs. El Departament d'Educació assegura, però, que també hi ha nombrosos centres on es treballa per netejar espais i que sí que podran obrir, però que hauran de redistribuir l'alumnat. En paral·lel, les pluges d'aquest dilluns també han afectat 2 hospitals. Al Vall d'Hebron es treballa per mirar de recuperar la normalitat i a l'Hospital de Granollers s'han hagut de derivar serveis d'urgències i farmàcia a altres centres. El Departament de Salut recorda, però, que no hi ha cap hospital ni centre d'atenció primària tancat i que si s'ha de reprogramar alguna visita a prova, el centre sanitari es posarà en contacte amb els pacients per tancar una nova hora. Barcelona ha registrat les pluges més intenses dels últims 50 anys, un fet que ha posat a prova els sistemes de drenatge de la ciutat. Durant aquest episodi de pluja, des de dissabte a dilluns, els 15 dipòsits pluvials de Barcelona s'han omplert 2 vegades i mitja. Aquests dipòsits són infraestructures que permeten retenir l'aigua de pluja i evitar que arribi de cop al clavegueram. La tinent d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, ha destacat que aquesta infraestructura ha estat clau per gestionar els aiguats.
18: Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven, justament perquè tenim aquesta xarxa de dipòsits pluvials. Avui les circumstàncies a la ciutat són difícils, però ho serien molt més si no s'hagués fet la inversió que en els últims anys s'ha fet.
0: Segons dades del mateix Ajuntament, han caigut 197 litres per metre quadrat de dissabte a dilluns. Els bombers han fet 1.900 atencions i 300 sortides des de dissabte. A Barcelona, la pluja també ha provocat una cinquantena de despreniments, sobretot als barris de muntanya. I a les Terres de l'Ebre, l'últim temporal ha afectat molts camps de conreu de cítrics i olivera i les xarxes de camins agrícoles. Les finques més afectades se situen al Montsià, Ulldecona, Jordi Barranca.
19: En aquest municipi, el que es tardarà més és a refer, per exemple, la séquia que subministra aigua als regants. Ho explicava així José Manuel Caral, secretari de la Junta aquí a Trescatimpo.
20: S'han inundat bastantes parcel·les de terreno. Està inundat durant un període de temps llarg, doncs no pot ser gens bo pels arbres.
19: Entre les parts afectades hi ha zones on tot just estava treballant. Una pluja que també ha fet danys al municipi veí de la Galera, aquí la comarca. Sentim Núria Ventura i Ramon Muñoz, que són els respectius alcaldes.
21: La zona, per exemple, afectada és la zona que van patir lo fort de la dana Alís, que la Generalitat l'any passat va fer unes obres molt importants en tema de camins.
22: Ha trinxat, literalment, el terme de la Galera. Tenim molt
1: molt de mal. I no sé ni com se pugui arreglar.
19: En el cas de l'arròs, tot i que la sega està molt avançada, hi ha camps amb molta aigua tant en Posta com també a la Cava, a Deltebre, a la comarca del Baix Ebre.
10: El temps.
0: Doncs bé, sabíem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb la Gemma Puig.
3: Aquesta setmana haurem d'estar molt pendents del cel perquè la situació continua inestable i, per tant, els ruixats tornaran a afectar-nos. Durant aquesta matinada, alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Després, al matí, també pot arribar alguna gota cap al terç oest, matí migdia, cap a Ponent, avançar d'oest a est, arribant als punts de la Catalunya central. I de cara a la tarda vespre, aquests ruixats que guanyaran intensitat cap a la façana litoral. Per tant, una tarda de dimarts molt pendents dels ruixats i les tronades. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora altre cop. Boires matinals cap a comarques interiors, temperatures que no variaran gaire i de cara a la tarda els termòmetres semblants, els valors més alts situats cap als 27 o 28 graus. Dimecres mantindrem la inestabilitat i també ho farem de cara a dijous.
10: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Més qüestions. L'Audiència de Barcelona absol l'exconsellera de Salut Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i la resta de l'antiga cúpula del departament, acusats d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021. El tribunal considera que no hi ha proves d'una voluntat de discriminar, tot i que admet que hi va haver una diferència notable en el percentatge de vacunats entre els Mossos i les policies locals d'una banda i la Policia Nacional i la Guàrdia Civil de l'altra. El tribunal, però, conclou que aquesta situació estava justificada per raons sanitàries i per les dificultats de gestió del sistema de vacunació específic que havien demanat els cossos estatals. L'exconsellera Alba Vergés s'ha mostrat satisfeta amb la sentència, tot i que ha lamentat que s'hagi hagut d'arribar fins al judici.
22: El que hem fet és anar al judici de cara, a explicar-ho absolutament tot, amb dades, amb arguments, amb informes, i al final el que mostra és que la persecució no va de nosaltres cap a dos col·lectius, en aquest cas Policia Nacional i Guàrdia Civil, sinó que la persecució política sempre ve des de l'altra banda.
0: La Fiscalia ja havia retirat l'acusació, però els sindicats policials van mantenir la petició de 15 anys d'inhabilitació. La Generalitat fa el primer pas cap a la finestreta única de les prestacions socials. A partir d'ara, les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital es poden fer davant la Generalitat i en el mateix tràmit es pot demanar també la renda garantida de ciutadania. Fins ara, l'ingrés mínim vital es demanava a l'Estat i la renda garantida a la Generalitat. Amb el nou formulari es podran demanar les dues ajudes de forma conjunta sense haver de tornar a introduir les dades comunes en un nou procés. Des de dijous, unes 1.200 persones ja han sol·licitat l'ingrés mínim vital a través del nou formulari. També es pot demanar el complement d'ajuda per la infància. El tràmit es pot fer per internet o presencialment a les oficines d'atenció ciutadana, on hi haurà un professional per donar suport a qui ho necessiti. Raül Moreno és conseller de Drets Socials.
23: Això el que hauria de fer no és només que vagi més ràpid, sinó que arribi més gent. Nosaltres volem fer de manera progressiva, també fins i tot la pròpia informació a la ciutadania, perquè mica en mica anem incrementant el nombre de beneficiaris.
0: La taula del tercer sector espera que aquest nou sistema redueixi la burocràcia i garanteixi l'atenció presencial. I Enagas ha acabat el segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la Costa Brenca i el Baix Maestrat. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Tarragona, Ricard Buigas.
24: Aquesta era la part més complexa del procés de desmantellament. S'han col·locat 3 taps en cadascun dels pous que garanteixen el segellament definitiu d'aquesta instal·lació. Els treballs han costat 241 milions d'euros. Ara quedarà pendent el desmantellament de les instal·lacions que queden a la superfície. Es tracta d'una plataforma marítima i d'un equipament terrestre construït al terme de Vinaròs, al Baix Maestrat. Els treballs es fan en compliment d'un mandat ministerial de fa 7 anys. El magatzem ha estat envoltat de polèmica des del principi fins al final. Els terratrèmols que va causar la injecció de gas l'any 2013 va provocar una gran alarma social i van obligar a suspendre l'activitat. Un any després es va provar que estigués en hibernació. El portaveu de la plataforma d'Alsenia, Evelio Monfort, diu a 3catinfo que durant els segellats s'han detectat problemes que els tècnics no han concretat, que no haurien d'haver permès construir el magatzem.
25: Ja sabem que aquí no es produiran terratrèmols, però seguim insistint, si s'han produït terratrèmols de petita intensitat mentre ells han estat traient aquests tubos, per què no es va dir en el seu moment, aquí hi ha un problema? Per què se li va consentir a l'empresa que pogués seguir treballant si allí hi havia un problema com s'ha vist ara?
24: La plataforma calcula que la despesa total del projecte fallit, amb indemnitzacions incloses a la concessionària Escal UGS de Florentino Pérez, supera els 4.000 milions d'euros públics.
0: I seguim a Tarragona perquè els alcaldes de l'entorn de la petroquímica reclamen saber els riscos químics reals i del pas de mercaderies. Volen tenir veu en el nou marc regulador català per a establiments amb risc d'accidents greus. Manel Sastre, Tarragona.
2: Els alcaldes han signat un manifest per reclamar a la Generalitat poder conèixer els riscos reals que es deriven de la indústria i també del pas de mercaderies perilloses i com s'han de gestionar. També volen tenir veu en el nou marc regulador català per establiments en risc d'accidents greus i la seva implantació urbanística. Pere Segura és l'alcalde de Vilaseca.
4: El que demanem, sobretot, és que puguem tenir una taula on se'ns expliquin realment els riscos que hi ha, que no els coneguem només a través d'un document de protecció civil o de Plasecta, que aquests riscos s'identifiquin, quins són els causants d'aquests riscos i quines són les accions que es poden dur a terme un cop hem focalitzat el risc perquè es puguin reduir.
2: La reivindicació l'han firmat els alcaldes de Vilaseca, Tarragona, Constantí, la Canonja, la Pobla de Mafumet, el Morell, Vilallonga i Salou. Els alcaldes de Reus i Perafort també l'han subscrit.

0: I oca les grasses ha posposat fins aquest dijous el concert previst per aquest dilluns a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Era la primera de les quatre actuacions amb què la banda osonenca s'acomiada aquesta setmana dels escenaris. Aquest matí el grup i la promotora intentaven mantenir el concert, però davant de les intenses pluges i els problemes de mobilitat han decidit ajornar-lo. En un comunicat, l'organització ha lamentat les molèsties i ha remarcat que la prioritat és protegir tant el públic com els equips tècnics. El president de la promotora de Project, Tito Ramoneda, ho explicava a la tarda de Catalunya Ràdio.
1: Estem mirant per la gent, estem mirant per evidentment per Ocas, pels tècnics, per tothom. I la decisió que hem pres aquest matí ha estat molt ben, diríem, molt ben valorada, molt ben sopesada i estem convençuts que és per tothom la millor de les solucions. No ens podíem arriscar de cap manera.
0: Ramoneda recorda que és un muntatge molt complex que ja s'havia vist afectat pel temporal de dissabte.
1: Penseu que dissabte a les 4 de la tarda tothom desmuntant, baixant equips, vull dir, preveient el que podia passar al vespre i a la matinada amb aquest mini huracà que hi havia previst, tot això fa que totes aquestes hores siguin molt difícils de recuperar. Això no és una gira de 80 dates que arriben, munten i ho tenen tot pim-pam. Això és un concert únic i repetible.
0: Les entrades d'aquest dilluns seran vàlides per al concert de dijous i qui no hi pugui anar podrà demanar la devolució. O que les grasses actuarà, doncs, 4 nits consecutives de dimecres a dissabte. I què importa si ningú entén que les mateixes
2: pors que enceguen. Esports.
0: Començarà per repassar els esports amb Roger Arnau.
3: El Barça torna dels entrenaments després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. Hansi Flick ha pogut tornar a comptar amb 10 jugadors de la primera plantilla. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat. El gran gruix dels futbolistes, això sí, continua amb les seves seleccions. És el cas dels internacionals que estan disputant la quarta jornada de la Lliga de les Nacions. Aquest dimarts, Espanya jugarà l'últim enfrontament d'aquesta finestra de partits. Serà contra Croàcia, Split a 3:45 del vespre. A la prèvia, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha lloat Lamine Yamal i la seva fam de competició.
4: Lamine tiene ansiedad siempre porque quiere ser el mejor. Es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar muy competitivo y es normal, esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo hablo, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad, todo lo contrario, el que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso hoy, ya estamos ansiosos de que llegue la competición.
3: També ha parlat de Lamine el seu company al Barça, Dani Olmo.
5: Yo creo que Lamine sigue avanzando cada partido, aparte de cada temporada que se le ve, pues como has dicho, mejor y más maduro, o sea, solo por la edad que tiene y la experiencia, pero sí que es verdad que Lamine en este inicio pues nos está ayudando no solo en el juego, sino también marcando, que es algo que él también se exige a sí mismo y es un jugador muy importante para nosotros, tanto a nivel de club como en la selección.
3: La selecció espanyola ja va guanyar Croàcia la setmana passada en la primera volta de la fase de grups de la Lliga de les Nacions. Ho va fer per 4-1 a Sevilla. Aquest dimarts, en el mateix grup d'Espanya, també es disputarà l'Anglaterra-República Txeca amb el blaugrana Anthony Gordon, mentre que aquest dilluns s'ha jugat el França 4, Bèlgica 1. El blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit. Un cop acabada l'aturada de seleccions, la Lliga de la Primera Divisió tornarà divendres a les 9 del vespre amb el Màlaga espanyol. El Barça jugarà dissabte contra el Getafe al Camp Nou a 6:45 de la tarda. Per cert, encara en clau blaugrana, s'ha fet pública la llista dels 25 finalistes del Golden Boy, el guardó que anomena el millor futbolista del món menor de 21 anys. I són tres candidats del Barça: Pau Cubarsí, que és el gran favorit, Marc Bernal i també Xavi Espart.
2: 3CAT Info.
3: I encara en futbol, aquest dilluns s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre a partit únic. Hi haurà un enfrontament entre catalans, el Manresa-Sant Andreu, mentre que la resta d'emparellaments amb equips de casa nostra són aquests: Sestao Espanyol, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Calamotxa Europa, Reus Baracaldo i, finalment, el guanyador de l'eliminatòria prèvia entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. També s'ha sortejat la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina. Aquests són els partits amb presència catalana: Sporting de Huelva, Badalona Women, Celta Espanyol i Europa Deportivo. I en clau poliesportiva, la penya i el bàsquet Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. De fet, en el cas de l'equip gironí, serà un partit històric, el primer del club en competició continental. Serà a l'Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest a 7:45 a Fontejau. Moncho Fernández és el tècnic del Girona.
6: Serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. És un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica. Serem part de la història d'aquest club.
3: El Joventut, per la seva banda, rebrà el Bnei Herzliya israelià en el debut del conjunt verd i negre a la fase de grups de la Champions. Aquest dimarts també juga competició europea el Franklin Granollers, que rep el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea d'handbol. Antonio Rama és el tècnic de l'equip vallesà.
7: Jo no sé quin Busau ens trobarem. Jo simplement tinc moltes ganes de veure un Granollers posat en aquesta competició, regular, amb intensitat, amb les coses molt clares, i que li posi les coses molt difícils al Busau.
3: I acabem explicant que Pirineus 27 és la marca que unirà les seus de Sort i la Seu d'Urgell en els campionats del món d'aigües braves que es disputaran l'any que ve. Sort acollirà les proves de freestyle i de wheel water del 14 al 19 de juny, mentre que les proves de piragüisme es disputaran a la Seu del 7 al 12 de setembre. Les instal·lacions de l'equip de l'Urgell amb la renovació de les turbines del Parc del Segre ja estan gairebé a punt, mentre que Sort estan més endarrerides per culpa del degel.
2: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 12. Pedro Sánchez convoca eleccions generals el 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets de l'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. El PP i Vox celebren la convocatòria electoral i criden a anar a les urnes per enderrocar Pedro Sánchez i les seves polítiques. Això mentre Sumar accelera la recomposició de l'espai i la recerca de candidat. Esquerra aposta per Gabriel Rufián, que diu que s'ho està rumiant, el PSC pel ministre Jordi Hereu i Junts per Míriam Nogueras. Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris donen suport a les reivindicacions de les organitzacions socials amb qui acordaran la data de l'aturada. Milers de persones s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona pel dret a l'habitatge convocades pel sindicat de llogateres. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'ha enfrontat a la policia. El govern manté la fase d'emergència del pla Inuncat per la previsió de noves precipitacions fins dijous. Aquest dimarts s'aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes provocats pels aiguats del cap de setmana d'aquest dilluns. Els bombers han hagut de fer 700 actuacions i rescatar 44 persones que estaven atrapades per l'aigua. Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts a la conseqüència dels efectes dels aiguats en la infraestructura. Les afectacions més importants seran a l'R11 i a l'R2 Nord. Renfe mantindrà el servei alternatiu per carretera en diferents trams de fins a 8 línies. França té previst celebrar aquest dimarts una gran jornada de vaga i mobilització contra l'anunci de retallades al sistema educatiu després de setmanes de manifestacions d'estudiants. Un noi de 15 anys ha perdut una mà per una granada ensordidora. El Departament d'Afers Interns de la Policia ha obert 10 investigacions per possible repressió policial. I Phoebe Bridgers, Muska, Hayley Williams i Fontaines D.C. són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound que s'han anunciat avui. Comparteixen protagonisme amb bandes clàssiques del festival com Massive Attack, The Chemical Brothers i Pavement per celebrar el 25è aniversari de l'esdeveniment.
1: Esports.
2: El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Frenkie de Jong i Joan García han fet treball individualitzat. Mentrestant, els partits de seleccions continuen aquest dimarts, Croàcia-Espanya, 9:15 del vespre, a la quarta jornada de la Lliga de les Nacions. A la prèvia, Luis de la Fuente afirma que Lamine Yamal té ansietat del geni que sempre vol competir. Aquest dilluns s'han disputat el França 4, Bèlgica 1, el blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit i l'Ucraïna 1, Hongria 2, Benat del Girona ha disputat l'última mitja hora de joc. I en bàsquet, la sisa Joventut i el Fiat Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. La penya rebrà el Benei Erzeilia, israelià, a la Champions, mentre que el Girona debutarà a l'Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau.
0: I pel que fa al temps, aquest dimarts continuarem pendents dels ruixats i les tempestes. Matí més tranquil, amb boira matinal i a partir del migdia, ruixats al Pirineu, al Prepirineu i al Nord-est. A la tarda i vespre, les precipitacions s'intensificaran al prelitoral i litoral i localment poden tornar a ser torrencials. Temperatures sense grans canvis.
1: 3Cat Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades el 29 de novembre i s'aferra a les mobilitzacions per l'habitatge per remuntar les enquestes. El Consell de Ministres tornarà a aprovar aquest dimarts les mesures que va tombar el Congrés, cosa que ha empès el president espanyol a constatar que la legislatura no podia continuar. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Esta vegada la prohibició de desnonar persones vulnerables o la renovació dels lloguers sí que podrà tirar endavant, ja que a l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Sánchez ha vist en la crisi de l'habitatge l'oportunitat de repetir la jugada del 2023 i durant la seva compareixença, a primera hora del matí, ha tornat a plantejar als ciutadans la mateixa disjuntiva.
4: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
3: També ha assumit alguns errors, ha culpat Junts del bloqueig del Congrés i ha admès que sense més suports no pot continuar.
4: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista.
3: A la tarda ha reunit la direcció del PSOE i en arriba Ferraz dirigents com Montse Mínguez o Félix Bolaños ya entraven en campanya.
5: Esta campanya va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
6: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
3: Fons de l'executiva socialista veuen en el debat de l'habitatge l'oportunitat de capgirar els mals pronòstics.
0: El PP i Vox aplaudeixen l'avançament electoral i urgeixen la població a votar en massa contra Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, diu que són les eleccions més importants des de Franco i ha acusat el president espanyol d'haver-les anticipat per por que les causes judicials que l'envolten es facin més grans.
7: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
0: Menys les del CIS, totes les enquestes auguren una victòria del PP i una majoria folgada dels populars en Vox, però no per un gran creixement dels de Feijóo, de fet hi ha estudis que fins i tot vaticinen que recularan respecte al 2023, sinó pel boom de Vox, que en ple auge de l'extrema dreta arreu del món està capitalitzant la crisi de Ceuta. Santiago Abascal és el líder del partit ultra.
8: Esta es la última oportunidad para una inmensa mayoría de españoles y no la vamos a desaprovechar.
0: Abascal també ha alimentat el fantasma de la tupinada demanant als electors que no votin per correu, sinó presencialment. Ha reclamat exactament el mateix la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, mentre que José María Aznar ha parlat de possible alteració del cens. De fet, l'expresident espanyol ha afirmat que si Sánchez torna a governar...
9: Es evidente que la unidad que hemos conocido hasta ahora y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se terminan.
0: Per cert, que l'agitador ultra Alvise Pérez ha anunciat que es presentarà a les eleccions com a cap de llista del seu partit. S'ha acabat la festa. A les europees del 2024, la formació va aconseguir més de 800.000 vots a Espanya i 3 eurodiputats. Per la seva banda, Sumar, la coalició de partits de l'esquerra del PSOE, aposta per presentar-se a les eleccions sota la marca Front Ampli, però ara per ara no tenen candidat. Sonen amb força noms com la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
10: Estaré donde el espacio político me ponga, sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político.
11: Sí, voy a estar en la batalla, en el lugar donde mis organizaciones políticas decidan.
0: Entre les travesses també hi és el ministre Pablo Bustinduy i l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha ofert a ser cap de llista de la candidatura. Ho confirmava Televisió Espanyola.
12: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
0: El que no està clar és si Podem acabarà afegint-se o no a la coalició. Pel que fa a les forces catalanes, Gabriel Rufián diu que s'està pensant en encapçalar la llista d'Esquerra Republicana, com vol la cúpula del partit. Fons de l'entorn de Rufián asseguren que està escoltant tothom per decidir què acaba fent i que manté que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest moment al costat de les espanyoles en un acte de generositat. És una opció que Oriol Junqueras i el seu nucli dur sempre han rebutjat. Malgrat la incertesa, la número 2 del partit, Elisenda Alemany, ha tornat a exalçar Rufián com la figura més adient per continuar pilotant la formació a Madrid.
13: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat i en aquest sentit no hi ha res més a dir.
0: Els republicans ja han engegat la maquinària electoral, com també Junts, que aquest dilluns ha reunit la seva direcció a Waterloo. Si no hi ha cap sorpresa, Míriam Nogueras tornarà a ser la número 1 dels juntaires al Congrés. La dirigent ha afirmat que Sánchez ha utilitzat l'habitatge com a cortina de fum per amagar la seva mala gestió i les corrupteles.
14: Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
0: Per cert, que el retorn de Carles Puigdemont podria coincidir amb aquesta campanya electoral. I d'altra banda, el PSC ha escollit el ministre i exalcalde barceloní Jordi Hereu com a cap de cartell, segons ha avançat el periòdico, i mentre la CUP decidirà i anunciarà aquest dissabte si es presenten a les generals, Aliança Catalana ja ho ha descartat del tot. Aquestes eleccions han estat precipitades sobretot per l'habitatge i avui l'anunci de vaga general ha estat rebut com una victòria pels milers de persones, 20.000, segons la Guàrdia Urbana, que s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona en defensa precisament del dret de l'habitatge. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'han enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors. Barcelona, Jordi Canal.
2: Una manifestació que ha plegat 120.000 persones segons els organitzadors, 20.000 segons l'Ajuntament, i que ha transcorregut amb total normalitat fins al final, un cop els organitzadors l'han donada per finalitzada. Moltes persones es resistien a marxar, malgrat els advertiments policials. Hi ha hagut llançament d'objectes, els agents marxant contra els manifestants, cops de porra, trets dels escopeters, persecucions i barricades de contenidors cremant al voltant de plaça Catalunya. Abans, com dèiem, sense cap incident, milers de persones han participat en la protesta contra el negoci de l'habitatge i a favor de la vaga general, segons el lema que encapçalava la marxa. De fet, el de la vaga general era un clam que recollien moltes altres pancartes i que també cridaven els participants en la protesta. L'anunci de Comissions Obreres i de l'UGT de convocar-la coincidia amb l'inici de la manifestació i la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazón, feia aquesta valoració.
15: Crec que ja és evident, no? Hi ha un clam social que és imparable, la gent ha dit prou, no pot ser que gastem la meitat del nostre sou a pagar el lloguer i el que ens queda ens ho gastem al súper i en pagar rebuts i no tinguem diners, no puguem estalviar. Vivim ofegats i per tant és una boníssima notícia que no només el Moviment per l'Habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
2: Ara queda un mes, diu, per assegurar-se que la convocatòria sigui un èxit. La situa, per tant, abans de la cita electoral, unes eleccions que assegura no els faran canviar el pas. Recorda que només 6 dies de mobilitzacions han acabat amb anys d'inacció del govern espanyol.
0: Doncs bé, Comissions Obreres i la UGT plantegen aquesta vaga com una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho ha explicat al Catalunya Nit la secretària general de Comissions de Catalunya, Belén López.
16: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
0: La UGT i Comissions es comprometen a acordar la data concreta amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres i justifiquen la vaga per la negativa del Congrés dels Diputats a convalidar els decrets llei d'habitatge. Els sindicats diuen que la mobilització interpel·larà les diferents administracions públiques que tenen competències en matèria d'habitatge i asseguren que mantindran les accions fins tenir un sostre deixi de ser un privilegi i els sous permetin viure amb dignitat.
1: 3CAT Info.
0: L'altre tema destacat del dia és que el govern demana no abaixar la guàrdia i mantindrà activat en fase d'emergència el pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. L'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes pels desperfectes provocats pels últims aiguats. Seran 75 milions d'euros que s'ampliaran si cal. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
17: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
0: Els bombers han atès aquest dilluns més de 700 avisos, 44 dels quals han estat salvaments de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Granollers ha estat un dels municipis més afectats després que hi hagin caigut més de 100 litres en pocs minuts. Xavier Ortega és un dels propietaris d'una empresa de mobles que s'ha vist totalment afectada.
18: Ara estem parlant amb els pèrits i tot això, bueno, amb l'assegurança, que això passa al consorci i veurem. Però sí, sí, estem parlant de tota la planta baixa, com a mínim aquí són 300.000 euros.
0: Al Granollers es busca també un menor que va desaparèixer diumenge i que no ha tornat a casa seva. A les comarques de Girona, les intenses pluges han afectat aquest dilluns sobretot el Baix Empordà. S'ha enviat un alert als municipis per on passa el riu Ridaura per precaució, tot i que la situació ha millorat durant la tarda. L'alcalde de Platja d'Aro reclama que es construeixin ponts sense pilars al mig que facin de tapa al pas del riu, que diumenge ja es va desbordar. Girona, Maria Rovira.
19: Preocupava sobretot el perill de crescuda del riu Ridaura i per això s'ha enviat un alert per demanar que la gent no s'acostés a la llera ni a les rieres, tot i que cap a la tarda ja s'ha anat normalitzant la situació. L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, ha demanat que els ponts que passen sobre el riu, que es va desbordar també diumenge, es construeixin de nou, però de manera que s'eviti que els pilars del mig facin de tap.
20: Hi havia una segona obra que era ampliar els ponts del Ridaura, tant el de l'Avinguda Segaró com el de la carretera Tramuntana, Avinguda Tramuntana, i aquesta obra no es va executar mai. Això és una reclamació històrica.
19: A Santa Cristina d'Aro, el desbordament de diumenge va desfalcar dues cases i aquest dilluns encara es treia terra acumulada. Les afectacions a la línia de tren R11, arran de les pluges, han obligat a habilitar un servei de busos alternatius a la línia que va cap a Portbou i alguns usuaris es queixaven des de l'estació de Girona del trasbals d'un nou tall a Rodalies.
4: Mira, molt angoixada, per una part, i molt enfadada, perquè no és el primer cop. També els treballadors fan el que poden, però el servei alternatiu a pobles petits no existeix.
21: M'han dit que no hi ha horaris i que has de esperar aquí i a veure el que et diuen, que quan, de quan venen i quan no. Et porto aquí una hora i a veure, de moment no m'ha dit res.
19: En l'episodi de pluges, els bombers han rebut alguns avisos a les comarques de Girona per caigudes d'arbres i petites inundacions, però cap de destacada.
0: Una altra conseqüència de les pluges és que el servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura. Només es recuperaran els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. On no hi haurà combois és a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers i a l'R11 entre Barcelona i Massanet-Massanes. La resta del recorregut es completarà amb autocars. Aquest dilluns, la manca de servei en aquestes línies ha provocat retards a la resta de la xarxa i els usuaris havien de completar el trajecte com podien.
22: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró. I tot això segurament hauré de pagar-ho també, perquè el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és algo. I és un rotllo, la veritat.
23: Estar una hora i mitja aquí, doncs, prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
0: També ha estat un dia complicat a la xarxa de metro, però a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat.
1: El temps.
0: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb la Gemma Puig.
24: Aquesta setmana haurem d'estar molt pendents del cel perquè la situació continua inestable i, per tant, els ruixats tornaran a afectar-nos. Durant aquesta matinada, alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Després, al matí, també pot arribar alguna gota cap al Terç Oest, matí migdia, cap a Ponent, avançar d'oest a est, arribant als punts de la Catalunya Central, i de cara a la tarda vespre, aquests ruixats que guanyaran intensitat cap a la façana litoral. Per tant, una tarda de dimarts molt pendents dels ruixats i les tronades, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora altre cop. Boires matinals cap a comarques interiors, temperatures que no variaran gaire i de cara a la tarda els termòmetres semblants, els valors més alts situats cap als 27 o 28 graus. Dimecres mantindrem la inestabilitat i també ho farem de cara a dijous.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més qüestions. A França augmenta la violència en les manifestacions d'estudiants contra els anuncis de retallades. Un noi de 15 anys ha perdut una mà a la ciutat de Lens, al nord del país, a causa d'una granada ensordidora. El Departament d'Afers Interns de la Policia ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat. El govern ha admès que més de 200 estudiants han resultat ferits des que van començar les protestes i per aquest dimarts s'espera una gran mobilització. París, Isabel Galí.
25: La vigília del que els estudiants anomenen acte 3 de la seva protesta és la deriva violenta que està agafant el que preocupa. Crítiques d'una banda contra els estudiants que calen foc a les entrades dels centres, altre cop aquest matí a l'Institut Vauquelin de París. El Tanguy, que hi estudia FP, ens assegura que no tots són alumnes de l'institut.
26: N'hi ha que venen de fora per trencar-ho tot expressament. I a vegades són adults a l'atur que venen per trencar-ho tot. I fins i tot policies de civil.
25: L'actuació de la policia també es qüestiona. Des de l'inici de les protestes han detingut més de 5.000 estudiants i fan servir mètodes de repressió que la Lliga dels Drets de l'Home no s'explica. Emmanuel Jourdan-Chartier n'és la vicepresidenta.
27: Una repressió que arriba molt ràpidament i que sovint no ens sembla motivada per la necessitat i que provoca una escalada. Per dir-ho d'una altra manera, no perquè es cremi una paperera cal que hi hagi una càrrega policial.
25: A la ciutat de Lens, un jove ha perdut la mà i s'investiga si ha estat per l'impacte directe d'una granada de so o si li ha explotat quan l'ha agafada. França és l'únic país comunitari on està permès fer-la servir.
0: Al Brasil, l'extrema dreta ha agafat una posició de força per recuperar el poder. A la primera volta de les eleccions presidencials, el fill de l'exmandatari Jair Bolsonaro s'ha imposat a l'actual cap d'estat, Lula da Silva. però a més els ultradretans han estat els guanyadors de les legislatives i han obtingut el nombre més alt d'escons a les dues cambres del Parlament. Lula i Flavio Bolsonaro es tornaran a enfrontar el 25 d'octubre. Enviat especial a São Paulo, Joan Biosca.
3: La inseguretat és una de les principals preocupacions dels brasilers i el robatori de mòbils lidera el rànquing de delictes. La mà de ferro contra la delinqüència ha servit al líder de l'extrema dreta del Brasil, Flavio Bolsonaro, per seduir no només els votants bolsonaristes, sinó també els d'una dreta tradicional que no veu amb bons ulls que sigui soci electoral de Luis Ignacio Lula da Silva, el líder de la coalició de centre-esquerra que s'ha presentat a aquestes presidencials. Eduardo Green és politòleg de la Fundació Getúlio Vargas.
5: Habría que caminar hacia el centro, acercarse de fuerzas políticas que puedan no ser originalmente de izquierda, pero que por lo menos son demócratas.
3: Aquesta és la setena campanya presidencial de Lula da Silva. Busca la quarta presidència liderant un partit dels treballadors molt desgastat. Paulo Nicoli Ramírez és politòleg.
6: Entonces, si gana Lula, va ser el final de un ciclo histórico de políticos que vinieron desde la época de la dictadura.
3: El vot anti-Lula alimenta un bolsonarisme que té en Lula un dimoni a derrotar.
0: I encara en plana internacional, Rússia demana calma davant d'un possible brot de pesta a Sibèria, que ha provocat la mort d'una investigadora que estudiava aquest patogen al laboratori. Tant els Estats Units com la Unió Europea ja han dit que estan seguint de prop el cas. Moscou, Cristina Solías.
7: L'autoritat sanitària russa desmenteix que la científica Daria Shipilova, de 27 anys, trenqués accidentalment un tub d'assaig i es contaminés de la pesta, però no sap explicar per què la noia va contraure una pneumònia greu i va morir poc després, divendres passat. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que hi hagi a hores d'ara motius d'alarma.
8: Cal guiar-se per les declaracions oficials i no escoltar els diferents rumors i especulacions. I treballen professionals altament qualificats en aquesta regió.
7: Per precaució s'han posat sota vigilància prop de 200 persones que havien estat en contacte amb la víctima, tot i que cap d'elles ha donat positiu per la pesta. També han confinat diversos hospitals d'Irkutsk per evitar un possible brot bacterià. Ara bé, l'hermetisme del govern rus i la psicosi per la pandèmia del coronavirus han posat en alerta els organismes sanitaris mundials perquè, sense accés a la informació, no poden determinar correctament el nivell de risc.
1: 3CAT Info.
0: Tornem a Catalunya. Nou ajornament de l'entrada en vigor del sistema de verificació de factures Verifacto. No serà obligatori a partir de l'1 de gener per als que tributen l'impost de societats, tal com estava previst, però s'haurà de fer servir a partir de l'octubre del 2028, coincidint amb la implementació de la factura electrònica per a empresaris i professionals. El Ministeri d'Hisenda ha justificat l'ajornament per alinear els calendaris. Les patronals Pimec i Secot han aplaudit l'ajornament. Autònoms i petites i mitjanes empreses havien denunciat falta d'informació del procés d'aplicació i els sobrecostos que els significarà. Hisenda impulsa el Verifacto per avançar en la lluita contra el frau fiscal. El sistema genera un registre cada cop que s'emet una factura que no es pot modificar ni esborrar.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Massive Attack, Phoebe Bridgers o Fontaines D.C. són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound. El Festival Barceloní ha presentat avui l'enorme llistat d'artistes amb bandes històriques que han passat pel festival, artistes que presenten disc i grups catalans. Marc Ruiz.
9: Fa setmanes que els fans han anat penjant a les xarxes possibles cartells amb els artistes que els agradaria que toquessin, i n'hi ha molts que els han encertat de ple. Sobretot els que acaben de publicar disc, com Phoebe Bridgers, Fontaines D.C., que publicaran Dopamine Chamber divendres de la setmana vinent, Doechii, que estan enllestint el primer àlbum, Dinosaur Jr., Churches o Kim Petras, entre d'altres. És l'edició del 25è aniversari, per això hi ha grans noms històrics que han format part del cartell del Primavera, com Chemical Brothers, Massive Attack, Richie Hawtin, Skrillex, Anony, FKA Twigs o Pavement. La selecció de bandes catalanes també és interessant, amb Mushka, Batguial, Guillem Gisbert, Fades, Mishima o el DJ John Talabot. Entre els 151 artistes del cartell hi ha sorpreses com la creativitat de l'argentina Juana Molina, l'electrònica 2000era dels anglesos Metronomy, la bogeria post-rock de King Gizzard and the Wizard Lizard, la sensibilitat de Waste Blood i de la veteraníssima Vashti Bunyan i fenòmens virals. Com en Gin de Potrin.
1: Esports.
0: A aquesta hora, moment de repassar l'actualitat esportiva amb en Roger Arnau.
2: El Barça ha tornat als entrenaments aquest dilluns després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. El tècnic Hansi Flick ha pogut comptar amb 10 futbolistes de la primera plantilla. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat. El gran gruix de futbolistes, això sí, continua amb les seves seleccions. És el cas dels jugadors internacionals que estan disputant la quarta jornada de la UEFA Nations League. Aquest dimarts, Espanya jugarà l'últim enfrontament d'aquesta finestra de partits. Serà contra Croàcia a Split a 9:15 del vespre. En la prèvia, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha parlat de la possible titularitat del blaugrana Lamine Yamal.
10: De 4 partidos nadie va a jugar más, normalmente, de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La mayoría van a jugar 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
2: També ha parlat el blaugrana Dani Olmo, que torna a Croàcia, el país on va créixer i debutar com a jugador professional.
11: Són sensacions molt, molt boniques, de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist, créixer i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. I tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí segueix sent molt emocionant i bueno, tinc moltes ganes que arribi.
2: El futbolista de Terrassa va jugar 6 anys al Dinamo de Zagreb, dels 16 als 21 anys, i encara sent molta gratitud pel país. En roda de premsa ha reconegut que encara dona un 2% del seu sou a Vukovar i a Slavonski Brod, dues de les ciutats que més van patir els estralls de la Guerra dels Balcans. Al marge del Croàcia-Espanya d'aquest dimarts, el mateix grup d'Espanya també es disputarà l'Anglaterra-República Txeca amb el blaugrana Anthony Gordon, mentre que aquest dilluns s'ha jugat el França 4-Bèlgica 1. El jugador del Barça, Jules Koundé, ha jugat els 90 minuts. També s'ha jugat l'Ucraïna 1-Hongria 2. En aquest cas, el davanter del Girona Benat ha jugat l'última mitja hora del partit.
1: 3CAT Info.
2: I encara en futbol, aquest dilluns ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre a partit únic. Hi haurà un enfrontament entre equips catalans, el Manresa-Sant Andreu, mentre que la resta d'emparellaments amb conjunts catalans són aquests: Sestau Espanyol, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Calamotxa Europa, Reus Baracaldo i, finalment, el guanyador de l'eliminatòria prèvia entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. També s'ha sortejat la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina. Aquests són els partits amb presència catalana: Sporting de Huelva, Badalona Women, Celta Espanyol i Europa Deportivo. La jugadora de l'Europa, Natàlia Fernández, valora l'eliminatòria contra el conjunt gallec.
12: Nos daba igual el rival, al final nos vamos a centrar en nosotras. Creo que va a ser un partido súper bonito. Y nada, vamos a ver si podemos seguir haciendo historia al final en esta competición. Y nada, dejar este escudo lo más alto posible.
2: I en clau poliesportiva, la penya i el bàsquet Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. De fet, en el cas de l'equip gironí, serà un partit històric, el primer del club en competició continental.

0: europea el Freiking Granollers, que rep el Busau Romanès a la segona jornada de la Lliga Europea d'handbol. Antonio Rama és el tècnic de l'equip vallesà.
1: El Busau és un equip diferent, és un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Virbauskas, que desenvolupa tot el seu joc a través de, doncs, del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
0: I en waterpolo, el Club Natació Sabadell masculí visitarà el Jadran Herzef Novi de Montenegro en la primera fase de la Champions League de waterpolo.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I més coses en tenis. Carlos Alcaraz jugarà aquest dimarts la final del torneig de Tòquio contra el txec Jiří Lehečka. Ho farà després de superar el mallorquí Jaume Munar a les semifinals per 2-16-1. En paral·lel, al torneig de Pequín, el serbi Novak Djokovic jugarà la final contra l'australià Alex de Minaur, gràcies a la desqualificació de Daniil Medvedev per haver colpejat una pilota contra un espectador. En aquell moment, Djokovic dominava el partit per un 7-0 i 5 jocs a 3 en el segon. I acabem explicant que Pirineus 27 és la marca que unirà les seus de Sort i la Seu d'Urgell en els campionats del món d'aigües braves que es disputaran l'any que ve. Sort acollirà les proves de freestyle i de wheel water del 14 al 19 de juny, mentre que les proves de piragüisme es disputaran a la Seu del 7 al 12 de setembre. Les instal·lacions de la capital de l'Alt Urgell, amb la renovació de les turbines del Parc del Segre, ja estan gairebé a punt.
3: Són 2:15.

0: Moment de repassar algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals el 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets de l'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. Comissions Obreres i la UGT han anunciat la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Milers de persones s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona pel dret a l'habitatge, convocades pel sindicat de llogateres. Al final, un grup d'activistes s'ha enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors. I el govern manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per la previsió de noves precipitacions fins dijous. Aquest dimarts s'aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes provocats pels aiguats del cap de setmana d'aquest dilluns. Els bombers han hagut de fer 700 actuacions i rescatar 44 persones que estaven atrapades per l'aigua. I de seguida us expliquem que l'Audiència de Barcelona ha absolt l'exconseller de Salut Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i la resta de l'antiga cúpula del departament pel cas de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. El tribunal descarta que hi hagués voluntat de discriminar aquests cossos policials i atribueix el retard de la vacunació a raons sanitàries. Enagás acaba el segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la costa de l'Ebre i el Baix Maestrat. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Ara queda pendent el desmantellament de la plataforma marina i l'equipament terrestre. I Oques Grasses ajorna fins dijous el concert que havien de fer aquest dilluns a l'Estadi Olímpic i que donava el tret de sortida a les quatre actuacions de comiat. El mal temps de dissabte i el matí d'aquest dilluns i la seguretat dels fans i l'equip tècnic són els motius que han fet prendre aquesta decisió. Als esports, què destaquem, Roger?
1: El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Frenkie de Jong i Joan García han fet treball individualitzat. Mentrestant, els partits de seleccions continuen. Aquest dimarts, Croàcia-Espanya, 8:45 del vespre, a la quarta jornada de la Lliga de les Nacions.
0: I pel que fa al temps, aquest dimarts continuarem pendents dels ruixats i les tempestes, matí més tranquil amb boira matinal i a partir del migdia ruixats al Pirineu, al Prepirineu i al nord-est. A la tarda i vespre les precipitacions s'intensificaran al prelitoral i litoral i localment poden tornar a ser torrencials, temperatures sense grans canvis. Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades el 29 de novembre i s'aferra a les mobilitzacions per l'habitatge per remuntar les enquestes. El Consell de Ministres

0: Es tornarà a aprovar aquest dimarts les mesures que va tombar el Congrés, cosa que empès el president espanyol a constatar que la legislatura no podia continuar. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
1: Esta vegada la prohibició de desnonar persones vulnerables o la renovació dels lloguers sí que podrà tirar endavant, ja que a l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Sánchez ha vist en la crisi de l'habitatge l'oportunitat de repetir la jugada del 2023 i durant la seva compareixença, a primera hora del matí, ha tornat a plantejar als ciutadans la mateixa disjuntiva.
2: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
1: També ha assumit alguns errors, ha culpat Junts del bloqueig del Congrés i ha admès que sense més suports no pot continuar.
2: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista.
1: A la tarda ha reunit la direcció del PSOE i en arriba Ferraz, dirigents com Montse Mínguez o Félix Bolaños ja entraven en campanya.
3: Esta campaña va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
4: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
1: Fons de l'executiva socialista veuen en el debat de l'habitatge l'oportunitat de capgirar els mals pronòstics.
0: Una de les conseqüències de l'avançament electoral és que lleis clau de la legislatura acabaran en paper mullat. Quan es dissolen les Corts, totes les tramitacions cauen i per recuperar-les caldria tornar-les a activar amb la nova legislatura. És el que li passarà a la llei que condonava la Generalitat 17.000 milions d'euros del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. La llei estava a pocs passos d'aprovar-se al Congrés, però a partir de demà quedarà en no res, o el traspàs de Rodalies. En tots dos casos, lleis pactades amb Esquerra. I en una situació molt similar hi ha el nou sistema de finançament. En aquest cas no havia ni arribat al Congrés. Estava pendent d'aprovar-se al Consell de Ministres de manera imminent. El PSOE i els republicans s'havien aconseguit un acord després d'excloure'n la hisenda pròpia. La secretària general d'Esquerra, l'Hisenda Alemany, critica que el president Salvador Illa no se'n lamenti.
5: Els catalans i les catalanes no entenen com un president ha sortit en primer lloc a fer campanya per al PSOE que no pas a lamentar-se d'allò que ha perdut Catalunya.
0: També es queda a mig camí l'oficialitat del català a Europa, una de les condicions de Junts per investir Pedro Sánchez. El govern espanyol l'ha portat a tres reunions dels ministres europeus, però ha topat amb el no d'estats com Alemanya i Itàlia. Com dèiem, l'habitatge ha estat clau en aquest avançament electoral i precisament Comissions Obreres i la UGT han anunciat la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris plantejaran una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho ha explicat al Catalunya Nit la secretària general de Comissions a Catalunya, Belén López.
6: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
0: La UGT i Comissions es comprometen a acordar la data concreta amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Milers de persones, 20.000 segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona en defensa del dret de l'habitatge. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'han enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors al mig del passeig de Gràcia. I aquesta propera campanya electoral podria coincidir també amb la tornada de Carles Puigdemont a Catalunya. El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar aquest dimarts la sentència més contundent sobre l'aplicació de l'amnistia. És la ponència que haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Puigdemont i també Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la sentència del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. Conde Pumpido ja avançava la setmana passada que seria un text concís.
7: Queremos establecer una doctrina clara y precisa.
0: Si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador, José María Macías, retirarà la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent. A partir d'aquí, fonts del tribunal expliquen que la sentència es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'altre tema destacat de la jornada són les pluges. El govern demana no abaixar la guàrdia i mantindrà activat el pas d'emergència al pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. L'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes pels desperfectes provocats pels últims aiguats. Seran 75 milions d'euros que s'ampliaran si cal. El president Salvador Illa ha explicat que 20 d'aquests milions seran subvencions directes per als ajuntaments afectats, 5 es destinaran a ajudes directes a empreses, comerços i autònoms i la resta, uns 50, seran crèdits sense interès perquè els afectats puguin disposar de liquiditat mentre no cobren de les assegurances.
9: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions i convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat, no?
0: Els bombers han atès aquest dilluns més de 700 avisos, 44 dels quals han estat salvaments de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Granollers ha estat un dels municipis que més han patit els efectes dels aiguats. Aquí es busca també un menor que va desaparèixer diumenge i que no ha tornat a casa seva. Granollers, Montsemir.
10: No se'n sap res des de dissabte a la nit i se'l busca amb tot tipus de mitjans, inclosos drons i helicòpters en les hores que poden volar. Eduard Martínez és el cap de la regió metropolitana nord dels bombers.
11: Tant grae com drons, tots aquells recursos que tenim específics justament per recerques, tota la coordinació amb els voluntaris ocasionals. De moment estem fent recerca extensiva, hi ha determinats trams que s'està treballant amb recerca intensiva i la voluntat és doncs, anar ampliant aquesta zona de treball.
10: A mesura que han passat les hores, la ciutat ha anat recuperant la calma després de l'angoixa del matí i s'ha pogut restablir també la circulació per la majoria de zones. Tot plegat amb un anar i venir de grues que buscaven cotxes per retirar-los i també el soroll de les mànegues desembossant i traient aigua de baixos i garatges.
12: Terrorífica. En la parte donde yo vivo, que es en la zona de la torreta, bueno, era un río. Pues ha inundado bajo, parking, vamos, una desgracia.
10: En Miguel explica també que a casa seva només s'han inundat els trasters, però no gaire lluny, a la mateixa carretera que porta Cardedeu, la planta baixa de l'empresa de mobles Mubac ha quedat totalment plena d'aigua i fang. Xavi Ortega n'és un dels socis.
13: Tota la planta baixa no ha quedat res. 60 centímetres ben bons d'aigua. Va rebentar tots els aparadors, que són vidres d'un centímetre i mig, i va entrar una onada aquí, un tsunami, un petit tsunami, i va arrasar amb tot el que teníem.
10: El diluvi, a més de les afectacions a les línies i estacions de tren, també ha afectat l'hospital i al davant dels jutjats hi ha un gran esvoranc que s'ha delimitat amb tanques.
0: Una altra conseqüència de les pluges és que el servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura. Només es recuperaran els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. On no hi haurà convois és a l'R2 Nord, entre Barcelona i Granollers, i a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. La resta de recorregut es completarà amb autocars. Aquest dilluns, la manca de servei en aquestes línies ha provocat retards a la resta de la xarxa i els usuaris havien de completar el trajecte com podien.
14: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró. I tot això serà, segurament hauré de pagar-ho també, per el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és algo i és un rotllo, la veritat.
15: Estar una hora i mitja aquí, doncs prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
0: També ha estat un dia complicat a la xarxa de metro, però a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat. I és que Barcelona ha registrat les pluges més intenses dels últims 50 anys, un fet que ha posat a prova els sistemes de drenatge de la ciutat. Durant aquest episodi de pluja, des de dissabte fins a dilluns, els 15 dipòsits pluvials de Barcelona s'han omplert dues vegades i mitja. Aquests dipòsits són infraestructures que permeten retenir l'aigua de pluja i evitar que arribi de cop al clavegueram. La tinent d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, ha destacat que aquesta infraestructura ha estat clau per gestionar els aiguats.
16: Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven, justament perquè tenim aquesta xarxa de dipòsits pluvials. Avui les circumstàncies a la ciutat són difícils, però ho serien molt més si no s'hagués fet la inversió que en els últims anys s'ha fet.
0: Segons dades del mateix Ajuntament, han caigut 197 litres per metre quadrat de dissabte a dilluns. Els bombers han fet 1.900 atencions i 300 sortides des de dissabte. A Barcelona, la pluja també ha provocat una cinquantena de despreniments, sobretot als barris de muntanya. I a les Terres de l'Ebre, l'últim temporal ha afectat molts camps de conreu de cítrics i olivera, i també les xarxes de camins agrícoles. Les finques més afectades se situen al Montsià, Ulldecona, Jordi Barranca.
17: En aquest municipi, el que es tardarà més és a refer, per exemple, la sèquia que subministra aigua als regants. Ho explicava així José Manuel Caral, secretari de la Junta, aquí a 3Cat Info.
18: S'han inundat bastantes parcel·les de terreno. Està inundat durant un període de temps llarg, doncs no pot ser gens bo pels arbres.
17: Entre les parts afectades hi ha zones on tot just s'estava treballant. Una pluja que també ha fet danys al municipi veí de la Galera, aquí a la comarca. Sentim Núria Ventura i Ramon Muñoz, que són els respectius alcaldes.
19: La zona, per exemple, afectada és la zona que van patir lo fort de la Dana Alís, que la Generalitat l'any passat va fer unes obres molt importants en tema de camins.
20: Ha trinxat literalment el terme de la Galera. Tenim molt de mal. I no sé ni com se pugui arreglar.
17: En el cas de l'arròs, tot i que la sega està molt avançada, hi ha camps amb molta aigua, tant en Posta com també a la Cava, a Deltebre, a la comarca del Baix Ebre.
8: El temps.
0: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les properes hores amb la Gemma Puig.
21: Aquesta setmana haurem d'estar molt pendents del cel perquè la situació continua inestable i, per tant, els ruixats tornaran a afectar-nos. Durant aquesta matinada, alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Després, al matí, també pot arribar alguna gota cap al Terç Oest, matí migdia, cap a Ponent, avançar d'oest a est, arribant als punts de la Catalunya Central, i de cara a la tarda vespre, aquests ruixats que guanyaran intensitat cap a la façana litoral. Per tant, una tarda de dimarts molt pendents dels ruixats i les tronades, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora altre cop. Boires matinals cap a comarques interiors, temperatures que no variaran gaire, i de cara a la tarda els termòmetres semblants, els valors més alts situats cap als 27 o 28 graus. Dimecres mantindrem la inestabilitat i també ho farem de cara a dijous.
8: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Seguim amb més qüestions. L'Audiència de Barcelona absol l'exconsellera de Salut Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i la resta de l'antiga cúpula del departament, acusats d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021. El tribunal considera que no hi ha proves d'una voluntat de discriminar, tot i que admet que hi va haver una diferència notable en el percentatge de vacunats entre els Mossos i les policies locals d'una banda i la Policia Nacional i la Guàrdia Civil de l'altra. El tribunal, però, conclou que aquesta situació estava justificada per raons sanitàries i per les dificultats de gestió del sistema de vacunació específic que havien demanat els cossos estatals. L'exconsellera Alba Vergés s'ha mostrat satisfeta amb la sentència, tot i que ha lamentat que s'hagi hagut d'arribar fins al judici.
22: El que hem fet és anar al judici de cara, a explicar-ho absolutament tot, amb dades, amb arguments, amb informes, i al final el que mostra és que la persecució no va de nosaltres cap a dos col·lectius, en aquest cas Policia Nacional i Guàrdia Civil, sinó que la persecució política sempre ve des de l'altra banda.
0: La Fiscalia ja havia retirat l'acusació, però els sindicats policials van mantenir la petició de 15 anys d'inhabilitació. I la Generalitat fa el primer pas cap a la finestreta única de les prestacions socials. A partir d'ara, les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital es poden fer davant la Generalitat i en el mateix tràmit es pot demanar també la renda garantida de ciutadania. Fins ara, l'ingrés mínim vital es demanava a l'Estat i la renda garantida a la Generalitat. Amb el nou formulari es podran demanar les dues ajudes de forma conjunta sense haver de tornar a introduir les dades comunes en un nou procés. Des de dijous, unes 1.200 persones ja han sol·licitat l'ingrés mínim vital a través del nou formulari. També es pot demanar el complement d'ajuda per a la infància. El tràmit es pot fer per internet o presencialment a les oficines d'atenció ciutadana, on hi haurà un professional per donar suport a qui ho necessiti. Raül Moreno és conseller de Drets Socials.
23: Això que hauria de fer no és només que vagi més ràpid, sinó que arribi més gent. Nosaltres volem fer de manera progressiva també fins i tot la pròpia informació a la ciutadania, perquè mica en mica doncs, vagin, anem incrementant el nombre de beneficiaris.
0: La taula del tercer sector espera que aquest nou sistema redueixi la burocràcia i garanteixi l'atenció presencial. I en gas s'acaba el segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la Costa Brenca i el Baix Maestrat. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Tarragona, Ricard Buigas.
1: Aquesta era la part més complexa del procés de desmantellament. S'han col·locat 3 taps en cadascun dels pous que garanteixen el segellament definitiu d'aquesta instal·lació. Els treballs han costat 241 milions d'euros. Ara quedarà pendent el desmantellament de les instal·lacions que queden a la superfície. Es tracta d'una plataforma marítima i d'un equipament terrestre construït al terme de Vinaròs, al Baix Maestrat. Els treballs es fan en compliment d'un mandat ministerial de fa 7 anys. El magatzem ha estat envoltat de polèmica des del principi fins al final. Els terratrèmols que va causar la injecció de gas l'any 2013 va provocar una gran alarma social i van obligar a suspendre l'activitat. Un any després es va provar que estigués en hibernació. El portaveu de la plataforma del Sénia, Evelio Monfort, diu a 3Cat Info que durant el segellat s'han detectat problemes que els tècnics no han concretat, que no haurien d'haver permès construir el magatzem.
2: Ja sabem que aquí no es produiran terratrèmols, però seguim insistint, si s'han produït terratrèmols de petita intensitat mentre ells han estat traient aquests tubos, per què no es va dir en el seu moment, aquí hi ha un problema? Per què se li va consentir a l'empresa que pogués seguir treballant si allí hi havia un problema com s'ha vist ara?
1: La plataforma calcula que la despesa total del projecte fallit, amb indemnitzacions incloses a la concessionària Escalo GS de Florentino Pérez, supera els 4.000 milions d'euros públics.
0: I seguim a Tarragona perquè els alcaldes de l'entorn de la petroquímica reclamen saber els riscos químics reals del pas de mercaderies. Volen tenir veu en el nou marc regulador català per a establiments amb risc d'accidents greus. Manel Sastre.
3: Els alcaldes han signat un manifest per reclamar a la Generalitat poder conèixer els riscos reals que es deriven de la indústria i també del pas de mercaderies perilloses i com s'han de gestionar. També volen tenir veu en el nou marc regulador català per establiments en risc d'accidents greus i la seva implantació urbanística. Pere Segura és l'alcalde de Vilaseca.
4: El que demanem, sobretot, és que puguem tenir una taula on se'ns expliquin realment els riscos que hi ha, que no els coneguem només a través d'un document de protecció civil o del pla secta, que aquests riscos s'identifiquin, quins són els causants d'aquests riscos i quines són les accions que es poden dur a terme un cop hem focalitzat el risc perquè es puguin reduir.
3: La reivindicació l'han firmat els alcaldes de Vilaseca, Tarragona, Constantí, la Canonja, la Pobla de Mafumet, el Morell, Vilallonga i Salou. Els alcaldes de Reus i Perafort també l'han subscrit.
8: 3Cat Info.
0: Una notícia en plana internacional, Turquia i el Pakistan enviaran tropes al Iemen per ajudar-lo a recuperar la zona del Mar Roig ocupada pels rebels hutis, aliats de l'Iran. Les forces governamentals, amb el suport de l'Aràbia Saudita, han recuperat punts estratègics com ara la ciutat de Moka, amb l'objectiu d'alliberar l'estret de Bab el-Mandeb i assegurar la lliure navegació pel Mar Roig. Els combats han durat tot el dilluns i el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha mostrat la seva inquietud per l'increment de la violència. Els rebels hutis asseguren que han atacat territori saudita amb míssils i drons i que han colpejat una refineria de petroli i 2 aeroports, un dels quals el de Riad, la capital.
8: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La 28a edició del Sant Sebastián Gastronòmica celebra els 50 anys de la nova cuina basca amb protagonistes d'aquella revolució culinària, com Juan Mari i Elena Arzac, Pedro Subijana o Martín Berasategui, que ha rebut l'homenatge honorífic del certamen. El català Joan Roca, de la seva banda, ha presentat un per un els 40 plats del nou menú que celebra el 40è aniversari del celler de Can Roca. Enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
24: Sota el lema La guspira que va encendre el foc, el certamen culinari ha dedicat diverses ponències a reunir bona part dels xefs que van situar la cuina basca al capdamunt del podi mundial. Un d'ells, Martín Berasategui, ha convertit l'homenatge honorífic del certamen en un tribut a tots els seus companys.
25: Se hizo la nueva cocina vasca, que son los cocineros que yo llamo estratosféricos, y aquellos nos hacen ser supercompetitivos. Sin ellos yo creo que hubiésemos tardado muchísimo más tiempo en conseguir eso.
24: El chef Joan Roca ha entusiasmat el públic del Saló amb una xerrada que ha mostrat tot el desplegament d'innovació culinària i humor en la posada en escena que ha acumulat el celler de Can Roca en 40 anys de trajectòria culinària.
26: I aquests són els plats nous que presentem aquest any, que els hem explicat avui aquí, amb l'ànim de compartir que tenim ganes de seguir fent coses, que la cuina creativa està molt viva, que el celler de Can Roca estem molt en forma.
24: Al certamen culinari basc també hi ha lloc per als millors vins catalans. La família Torres ha organitzat un tast vertical d'un dels seus vins més emblemàtics, Mas la Plana, coincidint amb la sortida al mercat de la 50a anyada d'aquest Cabernet Sauvignon penedesenc.

0: Oques Grasses ha posposat fins aquest dijous el concert previst per aquest dilluns a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Era la primera de les quatre actuacions amb què la banda osonenca s'acomiada aquesta setmana dels escenaris. Aquest matí el grup i la promotora intentaven mantenir el concert, però davant de les intenses pluges i els problemes de mobilitat han decidit ajornar-lo. En un comunicat, l'organització ha lamentat les molèsties i ha remarcat que la prioritat és protegir tant el públic com els equips tècnics. El president de la promotora de The Project, Tito Ramoneda, ho explicava a la tarda de Catalunya Ràdio.
1: Estem mirant per la gent, estem mirant per evidentment per Oques, pels tècnics, per tothom, i la decisió que hem pres aquest matí ha estat molt ben, que diria, molt ben valorada, molt ben sopesada, i estem convençuts que és per tothom la millor de les solucions. No ens podíem arriscar de cap manera.
0: Ramoneda recorda que és un muntatge molt complex que ja s'havia vist afectat pel temporal de dissabte.
1: Penseu que dissabte a les 4 de la tarda tothom desmuntant, baixant equips, vull dir, preveient el que podia passar al vespre i a la matinada amb aquest mini huracà que hi havia previst, tot això fa que totes aquestes hores siguin molt difícils de recuperar. Això no és una gira de 80 dates que arriben, munten i ho tenen tot pim-pam. Això és un concert únic i repetible.
0: Les entrades d'aquest dilluns seran vàlides per al concert de dijous i qui no hi pugui anar en podrà demanar la devolució. Oques Grasses actuarà, doncs, 4 nits consecutives, de dimecres a dissabte, amb un repertori que repassarà totes les seves etapes, amb èxits com In the Night, Està Guai, La gent que estimo o Aquests serem ocells.

0: Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Roger Arnau.
1: El Barça torna dels entrenaments després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. Hansi Flick ha pogut comptar amb 10 futbolistes de la primera plantilla. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat. El gran gruix de futbolistes, això sí, continua amb les seves seleccions. És el cas dels internacionals, que estan disputant la quarta jornada de la Lliga de les Nacions. Aquest dimarts, Espanya jugarà l'últim enfrontament d'aquesta finestra de partits. Serà contra Croàcia, Split, a 9:15 del vespre. En la prèvia, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha lloat Lamine Yamal i la seva fam de competició.
2: Lamine té ansiedad siempre porque quiere ser el mejor. Es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar muy competitivo y que y es normal, esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo hablaba, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad, todo lo contrario, el que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso hoy. Ja estem ansiosos de que llegue la competició.
1: També ha parlat de Lamine el seu company al Barça, Dani Olmo.
3: Yo creo que Lamine sigue avanzando cada partido, aparte de cada temporada que se le ve, pues como has dicho, mejor y más maduro, o sea, solo por la edad que tiene y la experiencia, pero sí que es verdad que Lamine en este inicio pues nos está ayudando no solo en el juego, sino también marcando, que es algo que él también se exige a sí mismo y es un jugador muy importante para nosotros, tanto a nivel de club como en la selección.
1: Aquest dimarts, en el mateix grup d'Espanya, també es disputarà l'Anglaterra-República Txeca amb el blaugrana Anthony Gordon, mentre que aquest dilluns ja s'ha jugat el França 4, Bèlgica 1. El blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit. També s'ha disputat l'Ucraïna 1, Hongria 2. El davanter del Girona, Benat, ha jugat l'última mitja hora de joc. Un cop acabada l'aturada de seleccions, la Lliga de Primera Divisió tornarà divendres a les 9 del vespre amb el Màlaga espanyol. El Barça jugarà dissabte contra el Getafe al Camp Nou a 7:15 de la tarda. Per cert, encara en clau blaugrana, s'ha fet pública la llista dels 25 finalistes del Golden Boy, el guardó que anomena el millor futbolista del món menor de 21 anys. I són tres candidats del Barça: Pau Cubarsí, que és el gran favorit, Marc Bernal i també Xavi Espart.
4: 3CAT Info.
1: I encara en futbol, aquest dilluns s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre a partit únic. Hi haurà un enfrontament entre catalans, el Manresa-Sant Andreu, mentre que la resta d'emparellaments amb equips catalans són aquests: Sestao Espanyol, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Calamotxa Europa i Reus Baracaldo. Finalment, també, el guanyador de l'eliminatòria prèvia entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. També s'ha sortejat la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina, amb aquests partits en presència catalana: Sporting de Huelva, Badalona Women, Celta Espanyol i Europa Deportivo. I més coses, amb victòria de la selecció espanyola femenina d'hoquei patins per 2-3 contra Xile en el segon partit de la fase de grups del Mundial que es disputa al Paraguai. El gol de la victòria l'ha fet la materonina Aina Florenza a l'últim segon del partit. També ha marcat la seva companya al Vilassana, Victòria Porta. Amb aquest triomf, el combinat espanyol, amb 7 de 10 jugadores catalanes, es manté al capdavant del grup A, amb 6 punts, els mateixos que l'Argentina. Precisament aquest dimarts, l'equip sud-americà serà el proper rival de la selecció espanyola. I també en clau poliesportiva, la penya i el bàsquet Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. De fet, en el cas de l'equip gironí, serà un partit històric, el primer partit del club en competició continental. Serà a la Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest, a 8:15 a Fontejau. Moncho Fernández és el tècnic del Girona.
5: Serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. És un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica. Serem part de la història d'aquest club.
1: El Joventut, per la seva banda, rebrà el Benei Herzliya d'Israel en el debut del conjunt verd i negre a la fase de grups de la Champions. Aquest dimarts també juga competició europea el Freiking Granollers, que rep el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea d'handbol. I en waterpolo, el Club Natació Sabadell masculí visitarà el Jadran Herzog Novi de Montenegro en la primera fase de la Champions de waterpolo. Acabem dient que Carlos Alcaraz jugarà aquest dimarts la final del torneig de Tòquio de tenis contra el txec Jiří Ledecká. Ho farà després de superar el mallorquí Jaume Munà a les semifinals per 2-1.

0: Pedro Sánchez convoca eleccions generals el 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets de l'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. El PP i Vox celebren la convocatòria electoral i criden a anar a les urnes per enderrocar Pedro Sánchez i les seves polítiques. Això mentre Sumar accelera la recomposició de l'espai i la recerca de candidat. Esquerra aposta per Gabriel Rufián, que diu que s'ho està rumiant, el PSC pel ministre Jordi Hereu i Junts per Míriam Nogueras. Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris donen suport a les reivindicacions de les organitzacions socials amb qui acordaran la data de l'aturada. Milers de persones s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona pel dret a l'habitatge convocades pel sindicat de llogateres. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'ha enfrontat a la policia. El govern manté la fase d'emergència del pla Inuncat per la previsió de noves precipitacions fins dijous. Aquest dimarts s'aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes provocats pels aiguats del cap de setmana d'aquest dilluns. Els bombers han hagut de fer 700 actuacions i rescatar 44 persones que estaven atrapades per l'aigua. Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts a la conseqüència dels efectes dels aiguats en la infraestructura. Les afectacions més importants seran a l'R11 i a l'R2 Nord. Renfe mantindrà el servei alternatiu per carretera en diferents trams de fins a 8 línies. França té previst celebrar aquest dimarts una gran jornada de vaga i mobilització contra l'anunci de retallades al sistema educatiu després de setmanes de manifestacions d'estudiants. Un noi de 15 anys ha perdut una mà per una granada ensordidora. El Departament d'Afers Interns de la Policia ha obert 10 investigacions per possible repressió policial. I Phoebe Bridgers, Muska, Hayley Williams i Fountains D.C. són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound que s'han anunciat avui. Comparteixen protagonisme amb bandes clàssiques del festival com Massive Attack, The Chemical Brothers i Pavement per celebrar el 25è aniversari de l'esdeveniment.
1: Esports. El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Frenkie de Jong i Joan García han fet treball individualitzat. Mentrestant, els partits de seleccions continuen aquest dimarts, Croàcia-Espanya, 9:15 del vespre, a la quarta jornada de la Lliga de les Nacions. A la prèvia, Luis de la Fuente afirma que Lamine Yamal té ansietat del geni que sempre vol competir. Aquest dilluns s'han disputat el França 4, Bèlgica 1, el blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit i l'Ucraïna 1, Hongria 2, Benet del Girona ha disputat l'última mitja hora de joc. I en bàsquet, la sisa joventut i el Fiat Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. La penya rebrà el Benei Erzeilia, israelià, a la Champions, mentre que el Girona debutarà a l'Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau.
0: I pel que fa al temps, aquest dimarts continuarem pendents dels ruixats i les tempestes. Matí més tranquil, amb boira matinal i a partir del migdia, ruixats al Pirineu, al Prepirineu i al Nord-est. A la tarda i vespre, les precipitacions s'intensificaran al prelitoral i litoral i localment poden tornar a ser torrencials. Temperatures sense grans canvis.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades el 29 de novembre i s'aferra a les mobilitzacions per l'habitatge per remuntar les enquestes. El Consell de Ministres tornarà a aprovar aquest dimarts les mesures que va tombar el Congrés, cosa que ha empès el president espanyol a constatar que la legislatura no podia continuar. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Esta vegada la prohibició de desnonar persones vulnerables o la renovació dels lloguers sí que podrà tirar endavant, ja que a l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Sánchez ha vist en la crisi de l'habitatge l'oportunitat de repetir la jugada del 2023 i durant la seva compareixença, a primera hora del matí, ha tornat a plantejar als ciutadans la mateixa disjuntiva.
4: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
3: També ha assumit alguns errors, ha culpat Junts del bloqueig del Congrés i ha admès que sense més suports no pot continuar.
4: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista.
3: A la tarda ha reunit la direcció del PSOE i en arriba Ferraz, dirigents com Montse Mínguez o Félix Bolaños ja entraven en campanya.
5: Esta campaña va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y votaron no al derecho a una vivienda digna.
6: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
3: Fons de l'executiva socialista veuen en el debat de l'habitatge l'oportunitat de capgirar els mals pronòstics.
0: El PP i Vox aplaudeixen l'avançament electoral i urgeixen la població a votar en massa contra Pedro Sánchez. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, diu que són les eleccions més importants des de Franco i ha acusat al president espanyol d'haver-les anticipat per por que les causes judicials que l'envolten es facin més grans.
7: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
0: Menys les del CIS, totes les enquestes auguren una victòria del PP i una majoria folgada dels populars en Vox, però no per un gran creixement dels de Feijóo, de fet hi ha estudis que fins i tot vaticinen que recularan respecte al 2023, sinó pel boom de Vox, que en ple auge de l'extrema dreta arreu del món està capitalitzant la crisi de Ceuta. Santiago Abascal és el líder del partit ultra.
8: Esta es la última oportunidad para una inmensa mayoría de españoles y no la vamos a desaprovechar.
0: Abascal també ha alimentat el fantasma de la tupinada demanant als electors que no votin per correu, sinó presencialment. Ha reclamat exactament el mateix la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, mentre que José María Aznar ha parlat de possible alteració del cens. De fet, l'expresident espanyol ha afirmat que si Sánchez torna a governar...
9: Es evidente que la unidad que hemos creado hasta ahora y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se terminan.
0: Per cert, que l'agitador ultra Alvise Pérez ha anunciat que es presentarà a les eleccions com a cap de llista del seu partit. S'ha acabat la festa. A les europees del 2024, la formació va aconseguir més de 800.000 vots a Espanya i 3 eurodiputats. Per la seva banda, Sumar, la coalició de partits de l'esquerra del PSOE, aposta per presentar-se a les eleccions sota la marca Front Ampli, però ara per ara no tenen candidat. Sonen amb força noms com la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
10: Estaré donde el espacio político me ponga, sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político.
11: Sí, voy a estar en la batalla, en el lugar donde mis organizaciones políticas decidan.
0: Entre les travesses també hi és el ministre Pablo Bustinduy i l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha ofert a ser cap de llista de la candidatura. Ho confirmava Televisió Espanyola.
12: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
0: El que no està clar és si Podem acabarà afegint-se o no a la coalició. Pel que fa a les forces catalanes, Gabriel Rufián diu que s'està pensant en encapçalar la llista d'Esquerra Republicana, com vol la cúpula del partit. Fons de l'entorn de Rufián asseguren que està escoltant tothom per decidir què acaba fent i que manté que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest moment al costat de les espanyoles en un acte de generositat. És una opció que Oriol Junqueras i el seu nucli dur sempre han rebutjat. Malgrat la incertesa, la número 2 del partit, Elisenda Alemany, ha tornat a exalçar Rufián com la figura més adient per continuar pilotant la formació a Madrid.
13: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat i en aquest sentit no hi ha res més a dir.
0: Els republicans ja han engegat la maquinària electoral, com també Junts, que aquest dilluns ha reunit la seva direcció a Waterloo. Si no hi ha cap sorpresa, Míriam Nogueras tornarà a ser la número 1 dels juntaires al Congrés. La dirigent ha afirmat que Sánchez ha utilitzat l'habitatge com a cortina de fum per amagar la seva mala gestió i les corrupteles.
14: Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
0: Per cert, que el retorn de Carles Puigdemont podria coincidir amb aquesta campanya electoral. I d'altra banda, el PSC ha escollit el ministre i exalcalde barceloní Jordi Hereu com a cap de cartell, segons ha avançat el periòdico, i mentre la CUP decidirà i anunciarà aquest dissabte si es presenten a les generals, Aliança Catalana ja ho ha descartat del tot. Aquestes eleccions han estat precipitades sobretot per l'habitatge i avui l'anunci de vaga general ha estat rebut com una victòria pels milers de persones, 20.000, segons la Guàrdia Urbana, que s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona en defensa precisament del dret de l'habitatge. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'han enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors. Barcelona, Jordi Canal.
1: Una manifestació que ha plegat 120.000 persones segons els organitzadors, 20.000 segons l'Ajuntament, i que ha transcorregut amb total normalitat fins al final, un cop els organitzadors l'han donada per finalitzada. Moltes persones es resistien a marxar, malgrat els advertiments policials. Hi ha hagut llançament d'objectes, els agents marxen contra els manifestants, cops de porra, trets dels escopeters, persecucions i barricades de contenidors cremant al voltant de plaça Catalunya. Abans, com dèiem, sense cap incident, milers de persones han participat en la protesta contra el negoci de l'habitatge i a favor de la vaga general, segons el lema que encapçalava la marxa. De fet, el de la vaga general era un clam que recollien moltes altres pancartes i que també cridaven els participants en la protesta. L'anunci de Comissions Obreres i de l'UGT de convocar-la coincidia amb l'inici de la manifestació i la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazón, feia aquesta valoració.
15: Crec que ja és evident, no? Hi ha un clam social que és imparable, la gent ha dit prou, no pot ser que gastem la meitat del nostre sou a pagar el lloguer i el que ens queda ens ho gastem al súper i en pagar rebuts i no tinguem diners, no puguem estalviar, vivim ofegats i per tant és una boníssima notícia que no només el Moviment per l'Habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
1: Ara queda un mes, diu, per assegurar-se que la convocatòria sigui un èxit. La situa, per tant, abans de la cita electoral, unes eleccions que assegura no els faran canviar el pas. Recorda que només 6 dies de mobilitzacions han acabat amb anys d'inacció del govern espanyol.
0: Doncs bé, Comissions Obreres i la UGT plantegen aquesta vaga com una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho ha explicat al Catalunya Nit la secretària general de Comissions de Catalunya, Belén López.
16: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
0: La UGT i Comissions es comprometen a acordar la data concreta amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres i justifiquen la vaga per la negativa del Congrés dels Diputats a convalidar els decrets llei d'habitatge. Els sindicats diuen que la mobilització interpel·larà les diferents administracions públiques que tenen competències en matèria d'habitatge i asseguren que mantindran les accions fins tenir un sostre deixi de ser un privilegi i els sous permetin viure amb dignitat.
2: 3CAT Info.
0: L'altre tema destacat del dia és que el govern demana no abaixar la guàrdia i mantindrà activat en fase d'emergència el pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. L'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes pels desperfectes provocats pels últims aiguats. Seran 75 milions d'euros que s'ampliaran si cal. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
17: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat, no?
0: Els bombers han atès aquest dilluns més de 700 avisos, 44 dels quals han estat salvaments de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Granollers ha estat un dels municipis més afectats després que hi hagin caigut més de 100 litres en pocs minuts. Xavier Ortega és un dels propietaris d'una empresa de mobles que s'ha vist totalment afectada.
18: Ara estem parlant amb els pèrits i tot això, bueno, amb l'assegurança, que això passa al consorci i veurem. Però sí, sí, estem parlant de tota la planta baixa, com a mínim aquí són 300.000 euros.
0: El Granollers es busca també un menor que va desaparèixer diumenge i que no ha tornat a casa seva. A les comarques de Girona, les intenses pluges han afectat aquest dilluns sobretot el Baix Empordà. S'ha enviat un alert als municipis per on passa el riu Ridaura per precaució, tot i que la situació ha millorat durant la tarda. L'alcalde de Platja d'Aro reclama que es construeixin ponts sense pilars al mig que facin de tapa al pas del riu, que diumenge ja es va desbordar. Girona, Maria Rovira.
19: Preocupava sobretot el perill de crescuda del riu Ridaura i per això s'ha enviat un alert per demanar que la gent no s'acostés a la llera ni a les rieres, tot i que cap a la tarda ja s'ha anat normalitzant la situació. L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, ha demanat que els ponts que passen sobre el riu, que es va desbordar també diumenge, es construeixin de nou, però de manera que s'eviti que els pilars del mig facin de tap.
20: Hi havia una segona obra que era ampliar els ponts del riu Ridaura, tant el de l'Avinguda Segaró com el de la carretera Tramuntana, Avinguda Tramuntana, i aquesta obra no es va executar mai. Això és una reclamació històrica.
19: A Santa Cristina d'Aro, el desbordament de diumenge va desfalcar dues cases i aquest dilluns encara es treia terra acumulada. Les afectacions a la línia de tren R11, arran de les pluges, han obligat a habilitar un servei de busos alternatius a la línia que va cap a Portbou i alguns usuaris es queixaven des de l'estació de Girona del trasbals d'un nou tall a Rodalies.
4: Mira, molt angoixada, per una part, i molt enfadada, perquè no és el primer cop. També els treballadors fan el que poden, però el servei alternatiu a pobles petits no existeix.
21: M'han dit que no hi ha horaris i que has d'esperar aquí i a veure el que et diuen, que quan, de quan venen i quan no. Porto aquí una hora i de moment no m'ha dit res.
19: En l'episodi de pluges, els bombers han rebut alguns avisos a les comarques de Girona per caigudes d'arbres i petites inundacions, però cap de destacada.
0: Una altra conseqüència de les pluges és que el servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura. Només es recuperaran els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. On no hi haurà convois és a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers i a l'R11 entre Barcelona i Massanet-Massanes. La resta del recorregut es completarà amb autocars. Aquest dilluns, la manca de servei en aquestes línies ha provocat retards a la resta de la xarxa i els usuaris havien de completar el trajecte com podien.
22: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró. I tot això serà, segurament hauré de pagar-ho també, perquè el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és algo. I és un rotllo, la veritat.
23: Estar una hora i mitja aquí, doncs prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
0: També ha estat un dia complicat a la xarxa de metro, però a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat.
2: El temps.
0: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb la Gemma Puig.
24: Aquesta setmana haurem d'estar molt pendents del cel perquè la situació continua inestable i, per tant, els ruixats tornaran a afectar-nos. Durant aquesta matinada, alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Després, al matí, també pot arribar alguna gota cap al Terç Oest, matí migdia, cap a Ponent, avançar d'oest a est, arribant als punts de la Catalunya Central i, de cara a la tarda vespre, aquests ruixats que guanyaran intensitat cap a la façana litoral. Per tant, una tarda de dimarts molt pendents dels ruixats i les tronades, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora altre cop. Boires matinals cap a comarques interiors, temperatures que no variaran gaire i de cara a la tarda els termòmetres semblants, els valors més alts situats cap als 27 o 28 graus. Dimecres mantindrem la inestabilitat i també ho farem de cara a dijous.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més qüestions. A França augmenta la violència en les manifestacions d'estudiants contra els anuncis de retallades. Un noi de 15 anys ha perdut una mà a la ciutat de Lens, al nord del país, a causa d'una granada ensordidora. El Departament d'Afers Interns de la Policia ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat. El govern ha admès que més de 200 estudiants han resultat ferits des que van començar les protestes i per aquest dimarts s'espera una gran mobilització. París, Isabel Galí.
25: La vigília del que els estudiants anomenen acte 3 de la seva protesta és la deriva violenta que està agafant el que preocupa. Crítiques d'una banda contra els estudiants que calen foc a les entrades dels centres, altre cop aquest matí a l'Institut Vauquelin de París. El Tanguy, que hi estudia FP, ens assegura que no tots són alumnes de l'institut.
26: N'hi ha que venen de fora per trencar-ho tot expressament. I a vegades són adults a l'atur que venen per trencar-ho tot. I fins i tot policies de civil.
25: L'actuació de la policia també es qüestiona. Des de l'inici de les protestes han detingut més de 5.000 estudiants i fan servir mètodes de repressió que la Lliga dels Drets de l'Home no s'explica. Emmanuel Jourdan-Chartier n'és la vicepresidenta.
27: Una repressió que arriba molt ràpidament i que sovint no ens sembla motivada per la necessitat i que provoca una escalada. Per dir-ho d'una altra manera, no perquè es cremi una paperera cal que hi hagi una càrrega policial.
28: Necessita una charge.
25: A la ciutat de Lens, un jove ha perdut la mà i s'investiga si ha estat per l'impacte directe d'una granada de so o si li ha explotat quan l'ha agafada. França és l'únic país comunitari on està permès fer-la servir.
0: Al Brasil, l'extrema dreta ha agafat una posició de força per recuperar el poder. A la primera volta de les eleccions presidencials, el fill de l'exmandatari Jair Bolsonaro s'ha imposat a l'actual cap d'estat, Lula da Silva. però a més els ultradretans han estat els guanyadors de les legislatives i han obtingut el nombre més alt d'escons a les dues cambres del Parlament. Lula i Flavio Bolsonaro es tornaran a enfrontar el 25 d'octubre. Enviat especial a São Paulo, Joan Biosca.
3: La inseguretat és una de les principals preocupacions dels brasilers i el robatori de mòbils lidera el rànquing de delictes. La mà de ferro contra la delinqüència ha servit al líder de l'extrema dreta del Brasil, Flavio Bolsonaro, per seduir no només els votants bolsonaristes, sinó també els d'una dreta tradicional que no veu amb bons ulls que sigui sòcia electoral de Luis Ignacio Lula da Silva, el líder de la coalició de centre-esquerra que s'ha presentat a aquestes presidencials. Eduardo Green és politòleg de la Fundació Getúlio Vargas.
5: Habría que caminar hacia el centro, acercarse de fuerzas políticas que puedan no ser originalmente de izquierda, pero que por lo menos son demócratas.
3: Aquesta és la setena campanya presidencial de Lula da Silva. Busca la quarta presidència liderant un partit dels treballadors molt desgastat. Paulo Nicolí Ramírez és politòleg.
6: Entonces, si gana Lula, va ser el final de un ciclo histórico de políticos que vinieron desde la época de la dictadura.
3: El vot anti-Lula alimenta un bolsonarisme que té en Lula un dimoni a derrotar.
0: I encara en plana internacional, Rússia demana calma davant d'un possible brot de pesta a Sibèria, que ha provocat la mort d'una investigadora que estudiava aquest patogen al laboratori. Tant els Estats Units com la Unió Europea ja han dit que estan seguint de prop el cas. Moscou, Cristina Solías.
7: L'autoritat sanitària russa desmenteix que la científica Daria Shipilova, de 27 anys, trenqués accidentalment un tub d'assaig i es contaminés de la pesta, però no sap explicar per què la noia va contraure una pneumònia greu i va morir poc després, divendres passat. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que hi hagi a hores d'ara motius d'alarma.
8: Cal guiar-se per les declaracions oficials i no escoltar els diferents rumors i especulacions. I treballen professionals altament qualificats en aquesta regió.
7: Per precaució s'han posat sota vigilància prop de 200 persones que havien estat en contacte amb la víctima, tot i que cap d'elles ha donat positiu per la pesta. També han confinat diversos hospitals d'Irkutsk per evitar un possible brot bacterià. Ara bé, l'hermetisme del govern rus i la psicosi per la pandèmia del coronavirus han posat en alerta els organismes sanitaris mundials perquè, sense accés a la informació, no poden determinar correctament el nivell de risc.
2: 3CAT Info.
0: Tornem a Catalunya. Nou ajornament de l'entrada en vigor del sistema de verificació de factures Verifacto. No serà obligatori a partir de l'1 de gener per als que tributen l'impost de societats, tal com estava previst, però s'haurà de fer servir a partir de l'octubre del 2028, coincidint amb la implementació de la factura electrònica per a empresaris i professionals. El Ministeri d'Hisenda ha justificat l'ajornament per alinear els calendaris. Les patronals Pimec i Secot han aplaudit l'ajornament. Autònoms i petites i mitjanes empreses havien denunciat falta d'informació del procés d'aplicació i els sobrecostos que els significarà. Hisenda impulsa el Verifacto per avançar en la lluita contra el frau fiscal. El sistema genera un registre cada cop que s'emet una factura que no es pot modificar ni esborrar.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Massive Attack, Phoebe Bridgers o Fontaines D.C. són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound. El Festival Barceloní ha presentat avui l'enorme llistat d'artistes amb bandes històriques que han passat pel festival, artistes que presenten disc i grups catalans. Marc Ruiz.
9: Fa setmanes que els fans han anat penjant a les xarxes possibles cartells amb els artistes que els agradaria que toquessin, i n'hi ha molts que els han encertat de ple. Sobretot els que acaben de publicar disc, com Phoebe Bridgers, Fontaines D.C., que publicaran Dopamine Chamber divendres de la setmana vinent, Doechii, que estan enllestint el primer àlbum, Dinosaur Jr., Churches o Kim Petras, entre d'altres. És l'edició del 25è aniversari, per això hi ha grans noms històrics que han format part del cartell del Primavera, com Chemical Brothers, Massive Attack, Richie Hawtin, Skrillex, Anony, FKA Twigs o Pavement. La selecció de bandes catalanes també és interessant, amb Mushka, Batguial, Guillem Gisbert, Fades, Mishima o el DJ John Talabot. Entre els 151 artistes del cartell hi ha sorpreses com la creativitat de l'argentina Juana Molina, l'electrònica 2000era dels anglesos Metronomy, la bogeria post-rock de King Gizzard and the Wizard Lizard, la sensibilitat de Waste Blood i de la veteraníssima Vashti Bunyan i fenòmens virals. Com Engine de Potring.
2: Esports.
0: A aquesta hora, moment de repassar l'actualitat esportiva amb en Roger Arnau.
1: El Barça ha tornat als entrenaments aquest dilluns després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. El tècnic Hansi Flick ha pogut comptar amb 10 futbolistes de la primera plantilla. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat. El gran gruix de futbolistes, això sí, continua amb les seves seleccions. És el cas dels jugadors internacionals que estan disputant la quarta jornada de la UEFA Nations League. Aquest dimarts Espanya jugarà l'últim enfrontament d'aquesta finestra de partits. Serà contra Croàcia a Split a 9:15 del vespre. En la prèvia, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha parlat de la possible titularitat del blaugrana Lamine Yamal.
10: De 4 partidos nadie va a jugar más, normalmente, de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La mayoría van a jugar en 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
1: També ha parlat el blaugrana Dani Olmo, que torna a Croàcia, el país on va créixer i debutar com a jugador professional.
11: Són sensacions molt, molt boniques, de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist créixer i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. I tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí segueix sent molt emocionant i bueno, tinc moltes ganes que arribi.
1: El futbolista de Terrassa va jugar 6 anys al Dinamo de Zagreb, dels 16 als 21 anys, i encara sent molta gratitud pel país. En roda de premsa ha reconegut que encara dona un 2% del seu sou a Vukovar i a Slavotski Brod, dues de les ciutats que més van patir els estralls de la Guerra dels Balcans. Al marge del Croàcia-Espanya d'aquest dimarts, el mateix grup d'Espanya també es disputarà l'Anglaterra-República Txeca amb el blaugrana Anthony Gordon, mentre que aquest dilluns s'ha jugat el França 4, Bèlgica 1. El jugador del Barça, Jules Koundé, ha jugat els 90 minuts. També s'ha jugat l'Ucraïna 1, Hongria 2. En aquest cas, el davanter del Girona Benat ha jugat l'última mitja hora del partit.
2: 3CAT Info.
1: I encara en futbol, aquest dilluns s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre a partit únic. Hi haurà un enfrontament entre equips catalans, el Manresa-Sant Andreu, mentre que la resta d'emparellaments amb conjunts catalans són aquests: Sestau Espanyol, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Calamotxa Europa, Reus Baracaldo i, finalment, el guanyador de l'eliminatòria prèvia entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. També s'ha sortejat la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina. Aquests són els partits amb presència catalana: Sporting de Huelva, Badalona Women, Celta Espanyol i Europa Deportivo. La jugadora de l'Europa, Natàlia Fernández, valora l'eliminatòria contra el conjunt gallec.
12: Nos daba igual el rival, al final nos vamos a centrar en nosotras. Creo que va a ser un partido súper bonito y nada, vamos a ver si podemos seguir haciendo historia al final en esta competición y nada, dejar este escudo lo más alto posible.
1: I en clau poliesportiva, la penya i el bàsquet Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. De fet, en el cas de l'equip gironí, serà un partit històric, el primer del club en competició continental. Serà la Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest. A les 7:45 a Fontejau, el tècnic gironí, Moncho Fernández, parla de repte històric.
13: El repte serà molt important per a tothom, perquè jugar dues competicions és dur. Penso que tenim arguments i ganes de fer-ho i espero que ho farem així.
1: El Joventut, per la seva banda, rebrà el Benei Erzliya d'Israel en el debut del conjunt verd i negre a la fase de grups de la Champions League. Aquest dimarts també juga a competició europea el Freiking Granollers, que rep el Busau Romanès a la segona jornada de la Lliga Europea d'Handbol. Antonio

0: entendre.
1: I més coses en tennis. Carlos Alcaraz jugarà aquest dimarts la final del torneig de Tòquio contra el txec Jiří Lehečka. Ho farà després de superar el mallorquí Jaume Munà a les semifinals per 2-16-1. En paral·lel, al torneig de Pequín, el serbi Novak Djokovic jugarà la final contra l'australià Alex de Minaur gràcies a la desqualificació de Daniil Medvedev per haver colpejat una pilota contra un espectador. En aquell moment Djokovic dominava el partit per un 7-0 i 5 jocs a 3 en el segon. I acabem explicant que Pirineus 27 és la marca que unirà les seus de Sort i la Seu d'Urgell en els campionats del món d'aigües braves que es disputaran l'any que ve. Sort acollirà les proves de freestyle i de wheel water del 14 al 19 de juny, mentre que les proves de piragüisme es disputaran a la Seu del 7 al 12 de setembre. Les instal·lacions de la capital de l'Alt Urgell, amb la renovació de les turbines del Parc del Segre, ja estan gairebé a punt.
0: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Moment de repassar algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals el 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets de l'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. Comissions Obreres i la UGT han anunciat la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Milers de persones s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona pel dret a l'habitatge, convocades pel sindicat de llogateres. Al final, un grup d'activistes s'ha enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors. I el govern manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per la previsió de noves precipitacions fins dijous. Aquest dimarts s'aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes provocats pels aiguats del cap de setmana d'aquest dilluns. Els bombers han hagut de fer 700 actuacions i rescatar 44 persones que estaven atrapades per l'aigua. I de seguida us expliquem que l'Audiència de Barcelona ha absolt l'exconseller de Salut Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i la resta de l'antiga cúpula del departament pel cas de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. El tribunal descarta que hi hagués voluntat de discriminar aquests cossos policials i atribueix el retard de la vacunació a raons sanitàries. Enagás acaba el segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la costa de l'Ebre i el Baix Maestrat. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Ara queda pendent el desmantellament de la plataforma marina i l'equipament terrestre. I Oques Grasses ajorna fins dijous el concert que havien de fer aquest dilluns a l'Estadi Olímpic i que donava el tret de sortida a les 4 actuacions de comiat. El mal temps de dissabte i el matí d'aquest dilluns i la seguretat dels fans i l'equip tècnic són els motius que han fet prendre aquesta decisió. Als esports, què destaquem, Roger?
1: El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Frenkie de Jong i Joan García han fet treball individualitzat. Mentrestant, els partits de seleccions continuen. Aquest dimarts, Croàcia-Espanya, 8:45 del vespre, a la quarta jornada de la Lliga de les Nacions.
0: I pel que fa al temps, aquest dimarts continuarem pendents dels ruixats i les tempestes. Matí més tranquil, amb boira matinal, i a partir del migdia ruixats al Pirineu, al Prepirineu i al nord-est. A la tarda i vespre les precipitacions s'intensificaran al prelitoral i litoral i localment poden tornar a ser torrencials. Temperatures sense grans canvis. Pedro Sánchez convoca eleccions anticipades el 29 de novembre i s'aferra a les mobilitzacions per l'habitatge per remuntar les enquestes. El Consell de Ministres tornarà a aprovar aquest dimarts les mesures que va tombar el Congrés, cosa que ha empès el president espanyol a constatar que la legislatura no podia continuar. Madrid, Tanis Sáenz de Aja.
2: Esta vegada la prohibició de desnonar persones vulnerables o la renovació dels lloguers sí que podrà tirar endavant, ja que a l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Sánchez ha vist en la crisi de l'habitatge l'oportunitat de repetir la jugada del 2023 i durant la seva compareixença a primera hora del matí ha tornat a plantejar als ciutadans la mateixa disjuntiva.
3: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí...

0: donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura i de justícia social.
1: També ha assumit alguns errors, ha culpat Junts el bloqueig del Congrés i ha admès que sense més suports no pot continuar.
0: Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista.
1: A la tarda ha reunit la direcció del PSOE i en arribar a Ferraz, dirigents com Montse Mínguez o Félix Bolaños ja entraven en campanya.
2: Esta campaña va a elegir derechos o derechas. Y esto lo vimos el viernes en la votación. Se cortó y cortaron no al derecho a una vivienda digna.
3: Son para que los españoles decidan si quieren un gobierno progresista que defienda sus derechos o un gobierno reaccionario que a la mínima oportunidad les haga daño.
1: Fons de l'executiva socialista veuen en el debat de l'habitatge l'oportunitat de capgirar els mals pronòstics.
4: Una de les conseqüències de l'avançament electoral és que lleis clau de la legislatura acabaran en paper mullat. Quan es dissolen les Corts, totes les tramitacions cauen i per recuperar-les caldria tornar-les a activar amb la nova legislatura. És el que li passarà a la llei que condonava la Generalitat 17.000 milions d'euros del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. La llei estava a pocs passos d'aprovar-se al Congrés, però a partir de demà quedarà en no res, o el traspàs de Rodalies. En tots dos casos, lleis pactades amb Esquerra. I en una situació molt similar hi ha el nou sistema de finançament. En aquest cas no havia ni arribat al Congrés. Estava pendent d'aprovar-se al Consell de Ministres de manera imminent. El PSOE i els republicans s'havien aconseguit un acord després d'excloure'n la hisenda pròpia. La secretària general d'Esquerra, l'Hisenda Alemany, critica que el president Salvador Illa no se'n lamenti.
5: Els catalans i les catalanes no entenen com un president ha sortit en primer lloc a fer campanya per al PSOE que no pas a lamentar-se d'allò que ha perdut Catalunya.
4: També es queda a mig camí l'oficialitat del català a Europa, una de les condicions de Junts per investir Pedro Sánchez. El govern espanyol l'ha portat a tres reunions dels ministres europeus, però ha topat amb el no d'estats com Alemanya i Itàlia. Com dèiem, l'habitatge ha estat clau en aquest avançament electoral i precisament Comissions Obreres i la UGT han anunciat la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris plantejaran una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho ha explicat al Catalunya Nit la secretària general de Comissions a Catalunya, Belén López.
6: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda puja un 20. Els increments que pactem van a parar les butxaques dels rentistes i això no pot ser. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
4: La UGT i Comissions es comprometen a acordar la data concreta amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Milers de persones, 20.000 segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona en defensa del dret de l'habitatge. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'han enfrontat als Mossos, han llançat mobiliari urbà i han cremat contenidors al mig del Passeig de Gràcia. I aquesta propera campanya electoral podria coincidir també amb la tornada de Carles Puigdemont a Catalunya. El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar aquest dimarts la sentència més contundent sobre l'aplicació de l'amnistia. És la ponència que haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Puigdemont i també Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la sentència del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent. Conde Pumpido ja avançava la setmana passada que seria un text concís.
7: Queremos establecer una doctrina clara y precisa.
4: Si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador, José María Macías, retirarà la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent. A partir d'aquí, fons del tribunal expliquen que la sentència es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: L'altre tema destacat de la jornada són les pluges. El govern demana no abaixar la guàrdia i mantindrà activat en fase d'emergència el pla Inuncat fins dijous per la previsió de noves precipitacions. L'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes pels desperfectes provocats pels últims aiguats. Seran 75 milions d'euros que s'ampliaran si cal. El president Salvador Illa ha explicat que 20 d'aquests milions seran subvencions directes per als ajuntaments afectats, 5 es destinaran a ajudes directes a empreses, comerços i autònoms i la resta, uns 50, seran crèdits sense interès perquè els afectats puguin disposar de liquiditat mentre no cobren de les assegurances.
9: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet, perquè anirem veient quan anem tinguem coneixement de les afectacions si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat, no?
4: Els bombers han atès aquest dilluns més de 700 avisos, 44 dels quals han estat salvaments de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Granollers ha estat un dels municipis que més han patit els efectes dels aiguats. Aquí es busca també un menor que va desaparèixer diumenge i que no ha tornat a casa seva. Granollers, Montsemir.
10: No se'n sap res des de dissabte a la nit i se'l busca amb tot tipus de mitjans, inclosos drons i helicòpters en les hores que poden volar. Eduard Martínez és el cap de la Regió Metropolitana Nord dels Bombers.
11: Tant GRAE com drons, tots aquells recursos que tenim específics justament per recerques, tota la coordinació amb els voluntaris ocasionals. De moment estem fent recerca extensiva, hi ha determinats trams que s'està treballant amb recerca intensiva i la voluntat és doncs, anar ampliant aquesta zona de treball.
10: A mesura que han passat les hores, la ciutat ha anat recuperant la calma després de l'angoixa del matí i s'ha pogut restablir també la circulació per la majoria de zones. Tot plegat amb un anar i venir de grues que buscaven cotxes per retirar-los i també el soroll de les mànegues desembossant i traient aigua de baixos i garatges.
12: Terrorífica. En la parte donde yo vivo, que es en la zona de la torreta, bueno, era un río. Pues ha inundado bajo, parking, vamos, una desgracia.
10: En Miguel explica també que a casa seva només s'han inundat els trasters, però no gaire lluny, a la mateixa carretera que porta Cardedeu, la planta baixa de l'empresa de mobles Mubac ha quedat totalment plena d'aigua i fang. Xavi Ortega n'és un dels socis.
13: Tota la planta baixa no ha quedat res. 60 centímetres ben bons d'aigua. Va rebentar tots els aparadors, que són vidres d'un centímetre i mig, i va entrar una onada aquí, un tsunami, un petit tsunami, i va arrasar amb tot el que teníem.
10: El diluvi, a més de les afectacions a les línies i estacions de tren, també ha afectat l'hospital, i al davant dels jutjats hi ha un gran esvoranc que s'ha delimitat amb tanques.
4: Una altra conseqüència de les pluges és que el servei de Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts. Renfe reconeix que es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme pels efectes dels aiguats en la infraestructura. Només es recuperaran els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera. On no hi haurà convois és a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers i a l'R11 entre Barcelona i Massanet-Massanes. La resta de recorregut es completarà amb autocars. Aquest dilluns, la manca de servei en aquestes línies ha provocat retards a la resta de la xarxa i els usuaris havien de completar el trajecte com podien.
14: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar l'autobús per anar a Mataró. I tot això serà, segurament hauré de pagar-ho també, perquè el tren ja el tinc pagat. Llavors cada dia és algo. I és un rotllo, la veritat.
15: Estar una hora i mitja aquí, doncs, prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
4: També ha estat un dia complicat a la xarxa de metro, però a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat. I és que Barcelona ha registrat les pluges més intenses dels últims 50 anys, un fet que ha posat a prova els sistemes de drenatge de la ciutat. Durant aquest episodi de pluja, des de dissabte fins a dilluns, els 15 dipòsits pluvials de Barcelona s'han omplert dues vegades i mitja. Aquests dipòsits són infraestructures que permeten retenir l'aigua de pluja i evitar que arribi de cop al clavegueram. La tinent d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, ha destacat que aquesta infraestructura ha estat clau per gestionar els aiguats.
16: Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven, justament perquè tenim aquesta xarxa de dipòsits pluvials. Avui les circumstàncies a la ciutat són difícils, però ho serien molt més si no s'hagués fet la inversió que en els últims anys s'ha fet.
4: Segons dades del mateix Ajuntament, han caigut 197 litres per metre quadrat de dissabte a dilluns. Els bombers han fet 1.900 atencions i 300 sortides des de dissabte. A Barcelona, la pluja també ha provocat una cinquantena de despreniments, sobretot als barris de muntanya. I a les Terres de l'Ebre, l'últim temporal ha afectat molts camps de conreu de cítrics i olivera, i també les xarxes de camins agrícoles. Les finques més afectades se situen al Montsià. Ulldecona, Jordi Barranca.
17: En aquest municipi, que el que es tardarà més és a refer, per exemple, la sèquia que subministra aigua als regants. Ho explicava així José Manuel Caral, secretari de la Junta, aquí a 3Cat Info.
18: S'han inundat bastantes parcel·les de terreno. Està inundat durant un període de temps llarg, doncs no pot ser gens bo pels arbres.
17: Entre les parts afectades hi ha zones on tot just s'estava treballant. Una pluja que també ha fet danys al municipi veí de la Galera, aquí a la comarca. Sentim Núria Ventura i Ramon Muñoz, que són els respectius alcaldes.
19: La zona, per exemple, afectada és la zona que van patir lo fort de la dana Alís, que la Generalitat l'any passat va fer unes obres molt importants en tema de camins.
20: Ha trinxat literalment el terme de la Galera. Tenim molt de mal. I no sé ni com se pugui arreglar.
17: En el cas de l'arròs, tot i que la sega està molt avançada, hi ha camps amb molta aigua tant en Posta com també a la Cava, a Deltebre, a la comarca del Baix Ebre.
8: El temps.
4: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les properes hores amb la Gemma Puig.
21: Aquesta setmana haurem d'estar molt pendents del cel perquè la situació continua inestable i, per tant, els ruixats tornaran a afectar-nos. Durant aquesta matinada, alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Després, al matí, també pot arribar alguna gota cap al Terç Oest, matí migdia, cap a Ponent, avançar d'oest a est, arribant als punts de la Catalunya central, i de cara a la tarda vespre, aquests ruixats que guanyaran intensitat cap a la façana litoral. Per tant, una tarda de dimarts molt pendents dels ruixats i les tronades. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat, 40 litres per metre quadrat en només mitja hora altre cop. Boires matinals cap a comarques interiors, temperatures que no variaran gaire, i de cara a la tarda els termòmetres semblants, els valors més alts situats cap als 27 o 28 graus. Dimecres mantindrem la inestabilitat i també ho farem de cara a dijous.
8: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
4: Seguim amb més qüestions. L'Audiència de Barcelona absol l'exconsellera de Salut Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon i la resta de l'antiga cúpula del departament, acusats d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021. El tribunal considera que no hi ha proves d'una voluntat de discriminar, tot i que admet que hi va haver una diferència notable en el percentatge de vacunats entre els Mossos i les policies locals d'una banda i la Policia Nacional i la Guàrdia Civil de l'altra. El tribunal, però, conclou que aquesta situació estava justificada per raons sanitàries i per les dificultats de gestió del sistema de vacunació específic que havien demanat els cossos estatals. L'exconsellera Alba Vergés s'ha mostrat satisfeta amb la sentència, tot i que ha lamentat que s'hagi hagut d'arribar fins al judici.
22: El que hem fet és anar al judici de cara, a explicar-ho absolutament tot, amb dades, amb arguments, amb informes, i al final el que mostra és que la persecució no va de nosaltres cap a dos col·lectius, en aquest cas Policia Nacional i Guàrdia Civil, sinó que la persecució política sempre ve des de l'altra banda.
4: La Fiscalia ja havia retirat l'acusació, però els sindicats policials van mantenir la petició de 15 anys d'inhabilitació. I la Generalitat fa el primer pas cap a la finestreta única de les prestacions socials. A partir d'ara, les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital es poden fer davant la Generalitat i en el mateix tràmit es pot demanar també la renda garantida de ciutadania. Fins ara, l'ingrés mínim vital es demanava a l'Estat i la renda garantida a la Generalitat. Amb el nou formulari es podran demanar les dues ajudes de forma conjunta sense haver de tornar a introduir les dades comunes en un nou procés. Des de dijous, unes 1.200 persones ja han sol·licitat l'ingrés mínim vital a través del nou formulari. També es pot demanar el complement d'ajuda per a la infància. El tràmit es pot fer per internet o presencialment a les oficines d'atenció ciutadana, on hi haurà un professional per donar suport a qui ho necessiti. Raül Moreno és conseller de Drets Socials.
23: Això el que hauria de fer no és només que vagi més ràpid, sinó que arribi més gent. Nosaltres volem fer de manera progressiva també fins i tot la pròpia informació a la ciutadania, perquè mica en mica anem incrementant el nombre de beneficiaris.
4: La taula del tercer sector espera que aquest nou sistema redueixi la burocràcia i garanteixi l'atenció presencial. I en gas s'acaba el segellament definitiu dels 13 pous del polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la Costa Brenca i el Baix Maestrat. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Tarragona, Ricard Buigas.
0: Aquesta era la part més complexa del procés de desmantellament. S'han col·locat tres taps en cadascun dels pous que garanteixen el segellament definitiu d'aquesta instal·lació. Els treballs han costat 241 milions d'euros. Ara quedarà pendent el desmantellament de les instal·lacions que queden a la superfície. Es tracta d'una plataforma marítima i d'un equipament terrestre construït al terme de Vinaròs, al Baix Maestrat. Els treballs es fan en compliment d'un mandat ministerial de fa 7 anys. El magatzem ha estat envoltat de polèmica des del principi fins al final. Els terratrèmols que va causar la injecció de gas l'any 2013 va provocar una gran alarma social i van obligar a suspendre l'activitat. Un any després es va provar que estigués en hibernació. El portaveu de la plataforma del Sénia, Evelio Monfort, diu a 3Cat Info que durant els segellats s'han detectat problemes que els tècnics no han concretat, que no haurien d'haver permès construir el magatzem.
1: Ja sabem que aquí no es produiran terratrèmols, però seguim insistint, si s'han produït terratrèmols de petita intensitat mentre ells han estat traient aquests tubos, per què no es va dir en el seu moment, aquí hi ha un problema? Per què se li va consentir a l'empresa que pogués seguir treballant si allí hi havia un problema com s'ha vist ara?
0: La plataforma calcula que la despesa total del projecte fallit, amb indemnitzacions incloses a la concessionària Escalo GS de Florentino Pérez, supera els 4.000 milions d'euros públics.
4: I seguim a Tarragona perquè els alcaldes de l'entorn de la petroquímica reclamen saber els riscos químics reals del pas de mercaderies. Volen tenir veu en el nou marc regulador català per a establiments amb risc d'accidents greus, Manel Sastre.
2: Els alcaldes han signat un manifest per reclamar a la Generalitat poder conèixer els riscos reals que es deriven de la indústria i també del pas de mercaderies perilloses i com s'han de gestionar. També volen tenir veu en el nou marc regulador català per a establiments amb risc d'accidents greus i la seva implantació urbanística. Pere Segura és l'alcalde de Vilaseca.
3: El que demanem, sobretot, és que puguem tenir una taula on se'ns expliquin realment els riscos que hi ha, que no els coneguem només a través d'un document de protecció civil o del Plasecta, que aquests riscos s'identifiquin, quins són els causants d'aquests riscos i quines són les accions que es poden dur a terme un cop hem focalitzat el risc perquè es puguin reduir.
2: La reivindicació l'han firmat els alcaldes de Vilaseca, Tarragona, Constantí, la Canonja, la Pobla de Mafumet, el Morell, Vilallonga i Salou. Els alcaldes de Reus i Perafort també l'han subscrit.
8: 3Cat Info.
4: Una notícia en plana internacional, Turquia i el Pakistan enviaran tropes al Iemen per ajudar-lo a recuperar la zona del Mar Roig ocupada pels rebels hutis, aliats de l'Iran. Les forces governamentals, amb el suport de l'Aràbia Saudita, han recuperat punts estratègics com ara la ciutat de Moka, amb l'objectiu d'alliberar l'estret de Bab el-Mandeb i assegurar la lliure navegació pel Mar Roig. Els combats han durat tot el dilluns i el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha mostrat la seva inquietud per l'increment de la violència. Els rebels hutis asseguren que han atacat territori saudita amb míssils i drons i que han colpejat una refineria de petroli i dos aeroports, un dels quals el de Riad, la capital.
8: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
4: La 28a edició del Sant Sebastián Gastronòmica celebra els 50 anys de la nova cuina basca amb protagonistes d'aquella revolució culinària, com Juan Mari i Elena Arzac, Pedro Subijana o Martín Berasategui, que ha rebut l'homenatge honorífic del certamen. El català Joan Roca, de la seva banda, ha presentat un per un els 40 plats del nou menú que celebra el 40è aniversari del celler de Can Roca. Enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
24: Sota el lema La guspira que va encendre el foc, el certamen culinari ha dedicat diverses ponències a reunir bona part dels xefs que van situar la cuina basca al capdamunt del podi mundial. Un d'ells, Martín Berasategui, ha convertit l'homenatge honorífic del certamen en un tribut a tots els seus companys.
25: Se hizo la nueva cocina vasca, que son los cocineros que yo llamo estratosféricos, y aquellos nos hacen ser supercompetitivos. Sin ellos yo creo que hubiésemos tardado muchísimo más tiempo en conseguir eso.
24: El chef Joan Roca ha entusiasmat el públic del Saló amb una xerrada que ha mostrat tot el desplegament d'innovació culinària i humor en la posada en escena que ha acumulat el celler de Can Roca en 40 anys de trajectòria culinària.
26: I aquests són els plats nous que presentem aquest any, que els hem explicat avui aquí, amb l'ànim de compartir que tenim ganes de seguir fent coses, que la cuina creativa està molt viva, que el celler de Can Roca estem molt en forma.
24: Al certamen culinari basc també hi ha lloc per als millors vins catalans. La família Torres ha organitzat un tast vertical d'un dels seus vins més emblemàtics, Mas la Plana, coincidint amb la sortida al mercat de la 50a anyada d'aquest Cabernet Sauvignon penedesenc.

0: Oques Grasses ha posposat fins aquest dijous el concert previst per aquest dilluns a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Era la primera de les quatre actuacions amb què la banda osonenca s'acomiada aquesta setmana dels escenaris. Aquest matí el grup i la promotora intentaven mantenir el concert, però davant de les intenses pluges i els problemes de mobilitat han decidit ajornar-lo. En un comunicat, l'organització ha lamentat les molèsties i ha remarcat que la prioritat és protegir tant el públic com els equips tècnics. El president de la promotora de The Project, Tito Ramoneda, ho explicava a la tarda de Catalunya Ràdio.
1: Estem mirant per la gent, estem mirant per evidentment per Oques, pels tècnics, per tothom, i la decisió que hem pres aquest matí ha estat molt ben, diria, molt ben valorada, molt ben sopesada, i estem convençuts que és per tothom la millor de les solucions. No ens podíem arriscar de cap manera.
0: Ramoneda recorda que és un muntatge molt complex que ja s'havia vist afectat pel temporal de dissabte.
1: Penseu que dissabte a les 4 de la tarda tothom desmuntant, baixant equips, vull dir, preveient el que podia passar al vespre i a la matinada amb aquest mini huracà que hi havia previst, tot això fa que totes aquestes hores siguin molt difícils de recuperar. Això no és una gira de 80 dates que arriben, munten i ho tenen tot pim-pam. Això és un concert únic i repetible.
0: Les entrades d'aquest dilluns seran vàlides per al concert de dijous i qui no hi pugui anar en podrà demanar la devolució. Oques Grasses actuarà, doncs, 4 nits consecutives, de dimecres a dissabte, amb un repertori que repassarà totes les seves etapes, amb èxits com In the Night, Staway, La gent que estimo o Aquests serem ocells.

0: esports.
1: Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Roger Arnau.
2: El Barça torna dels entrenaments després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. Hansi Flick ha pogut comptar amb 10 futbolistes de la primera plantilla. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup sobre la gespa, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat. El gran gruix de futbolistes, això sí, continua amb les seves seleccions. És el cas dels internacionals, que estan disputant la quarta jornada de la Lliga de les Nacions. Aquest dimarts, Espanya jugarà l'últim enfrontament d'aquesta finestra de partits. Serà contra Croàcia, Split, a 9:15 del vespre. En la prèvia, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha lloat Lamine Yamal i la seva fam de competició.
3: Lamine tiene ansiedad siempre porque quiere ser el mejor. Es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar, es muy competitivo y es normal, esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo habla, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad, todo lo contrario, el que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso hoy. Ya estamos ansiosos de que llegue la competición.
2: També ha parlat de Lamine el seu company al Barça, Dani Olmo.
4: Yo creo que Lamine sigue avanzando cada partido, aparte de cada temporada que se le ve, pues como has dicho, mejor y más maduro, o sea, solo por la edad que tiene y la experiencia, pero sí que es verdad que Lamine en este inicio pues nos está ayudando no solo en el juego, sino también marcando, que es algo que él también se exige a sí mismo y es un jugador muy importante para nosotros, tanto a nivel de club como en la selección.
2: Aquest dimarts, en el mateix grup d'Espanya, també es disputarà l'Anglaterra-República Txeca amb el blaugrana Anthony Gordon, mentre que aquest dilluns ja s'ha jugat el França 4, Bèlgica 1. El blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit. També s'ha disputat l'Ucraïna 1, Hongria 2. El davanter del Girona, Benat, ha jugat l'última mitja hora de joc. Un cop acabada l'aturada de seleccions, la Lliga de Primera Divisió tornarà divendres a les 9 del vespre amb el Màlaga espanyol. El Barça jugarà dissabte contra el Getafe al Camp Nou a 7:15 de la tarda. Per cert, encara en clau blaugrana, s'ha fet pública la llista dels 25 finalistes del Golden Boy, el guardó que anomena el millor futbolista del món menor de 21 anys. I són tres candidats del Barça: Pau Cubarsí, que és el gran favorit, Marc Bernal i també Xavi Espart.
0: 3CAT Info.
2: I encara en futbol, aquest dilluns s'ha fet el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei, que jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre a partit únic. Hi haurà un enfrontament entre catalans, el Manresa Sant Andreu, mentre que la resta d'emparellaments amb equips catalans són aquests: Sestao Espanyol, Quarte Girona, Utebo Sabadell, Calamotxa Europa i Reus Baracaldo. Finalment, també, el guanyador de l'eliminatòria prèvia entre el Prat i el Sant Rafel d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. També s'ha sortejat la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina, amb aquests partits en presència catalana: Sporting de Huelva, Badalona Women, Celta Espanyol i Europa Deportivo. I més coses, amb victòria de la selecció espanyola femenina d'hoquei patins per 2-3 contra Xile en el segon partit de la fase de grups del Mundial que es disputa al Paraguai. El gol de la victòria l'ha fet la materonina Aina Florenza a l'últim segon del partit. També ha marcat la seva companya al Vilassana, Victòria Porta. Amb aquest triomf, el combinat espanyol, amb 7 de 10 jugadores catalanes, es manté al capdavant del grup A, amb 6 punts, els mateixos que l'Argentina. Precisament aquest dimarts, l'equip sud-americà serà el proper rival de la selecció espanyola. I també en clau poliesportiva, la penya i el bàsquet Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. De fet, en el cas de l'equip gironí, serà un partit històric, el primer partit del club en competició continental. Serà a la Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest, a 8:15 a Fontejau. Moncho Fernández és el tècnic del Girona.
5: Serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. És un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica. Serem part de la història d'aquest club.
2: El Joventut, per la seva banda, rebrà el Benei Herzliya d'Israel en el debut del conjunt verd i negre a la fase de grups de la Champions. Aquest dimarts també juga competició europea el Freiking Granollers, que rep el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea d'handbol. I en waterpolo, el Club Natació Sabadell masculí visitarà el Jadran Herzog Novi de Montenegro en la primera fase de la Champions de waterpolo. Acabem dient que Carlos Alcaraz jugarà aquest dimarts la final del torneig de Tòquio de tenis contra el txec Jiří Ležečka. Ho farà després de superar el mallorquí Jaume Munà a les semifinals per 2-1.
0: Trescat Info.

0: Són les dues.
1: Pedro Sánchez convoca eleccions generals el 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets de l'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. El PP i Vox celebren la convocatòria electoral i criden a anar a les urnes per enderrocar Pedro Sánchez i les seves polítiques. Això mentre Sumar accelera la recomposició de l'espai i la recerca de candidat. Esquerra aposta per Gabriel Rufián, que diu que s'ho està rumiant, el PSC pel ministre Jordi Hereu i Junts per Míriam Nogueras. Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Els sindicats majoritaris donen suport a les reivindicacions de les organitzacions socials amb qui acordaran la data de l'aturada. Milers de persones s'han manifestat aquest dilluns a Barcelona pel dret a l'habitatge convocades pel Sindicat de Llogateres. Després de la manifestació, un grup d'activistes s'ha enfrontat a la policia. El govern manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per la previsió de noves precipitacions fins dijous. Aquest dimarts s'aprovarà un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros pels desperfectes provocats pels aiguats del cap de setmana i d'aquest dilluns. Els bombers han hagut de fer 700 actuacions i rescatar 44 persones que estaven atrapades per l'aigua. Rodalies no tornarà a la normalitat aquest dimarts a la conseqüència dels efectes dels aiguats en la infraestructura. Les afectacions més importants seran a l'R11 i a l'R2 Nord. Renfe mantindrà el servei alternatiu per carretera en diferents trams de fins a 8 línies. França té previst celebrar aquest dimarts una gran jornada de vaga i mobilització contra l'anunci de retallades al sistema educatiu després de setmanes de manifestacions d'estudiants. Un noi de 15 anys ha perdut una mà per una granada ensordidora. El Departament d'Afers Interns de la Policia ha obert 10 investigacions per possible repressió policial. I Phoebe Bridgers, Muska, Hayley Williams i Fontaines D.C. són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound que s'han anunciat avui. Comparteixen protagonisme amb bandes clàssiques del festival com Massive Attack, The Chemical Brothers i Pavement per celebrar el 25è aniversari de l'esdeveniment.
0: Esports.
2: El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Frenkie de Jong i Joan García han fet treball individualitzat. Mentrestant, els partits de seleccions continuen aquest dimarts, Croàcia-Espanya, 9:15 del vespre, a la quarta jornada de la Lliga de les Nacions. A la prèvia, Luis de la Fuente afirma que Lamine Yamal té ansietat del geni que sempre vol competir. Aquest dilluns s'han disputat el França 4, Bèlgica 1, el blaugrana Jules Koundé ha jugat tot el partit i l'Ucraïna 1, Hongria 2, Benet del Girona ha disputat l'última mitja hora de joc. I en bàsquet, la Sisa Joventut i el Fiat Girona s'estrenen aquest dimarts en competició europea. La penya rebrà el Benei Erzeilia, israelià, a la Champions, mentre que el Girona debutarà a l'Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau.
1: I pel que fa al temps, aquest dimarts continuarem pendents dels ruixats i les tempestes, matí més tranquil, amb boira matinal i a partir del migdia, ruixats al Pirineu, al Prepirineu i al Nord-est. A la tarda i vespre, les precipitacions s'intensificaran al prelitoral i litoral i localment poden tornar a ser torrencials. Temperatures sense grans canvis.